0: Els comptes. Els territoris governats pel PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. A l'Iran, la plana major del règim dels ayatolàs, homenatge al difunt líder espiritual Ali Khamenei, amb la presència de tres fills supervivents, però no del fill successor, Mojtaba Khamenei, enigmàticament absent.
1: S'especula que Mojtaba va ser greument ferit a l'atac del 28 de febrer dels Estats Units i Israel, que va acabar amb la vida del seu pare. Des d'aleshores no se l'ha vist en públic ni s'han difós imatges ni gravacions de veu de l'home que teòricament dirigeix l'Iran. Enmig de crits de revenja contra els Estats Units, a la cerimònia d'aquest diumenge, segon dia d'un funeral de 6 jornades, hi han estat presents el mateix president de l'Iran i el cap dels guardians de la revolució. Les autoritats han batejat els seguicis, que duraran fins dimecres, com el funeral del segle, i s'espera que pleguin entre 15 i 20 milions d'assistents, com a mostra de la força del règim en uns moments de treva precària amb els Estats Units.
0: Esports, el Mundial de Futbol, Noruega ha protagonitzat una de les grans sorpreses de la competició. Ha eliminat el Brasil als vuitens de final. Els noruecs han guanyat per 2-1 gràcies a un doblet de Haaland. Neymar ha fet el gol dels brasilers de penal ja en el temps afegit.
1: A les 3 de la matinada a Mèxic, a Anglaterra, el partit s'ha endarrerit una hora per culpa d'una tempesta elèctrica i aquest dilluns a les 9 s'enfronten a Espanya i Portugal per un lloc als quarts de final.
0: El mexicà Isaac del Toro ha estat el vencedor de la segona etapa del Tour en final a Montjuïc, a Barcelona. El mexicà ha arribat al costat del seu cap de files de l'UAE, Tadej Pogacar, i Jonas Vingegaard del Visma manté el liderat de la prova. Aquest dilluns, tercera i última etapa per carreteres catalanes entre Granollers i els Angles, a la Catalunya Nord. L'últim tram es farà sense espectadors per culpa dels incendis.
1: En motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de Gran Bretanya de Fórmula 1. George Russell ha estat segon i Lewis Hamilton tercer.
2: Fins aquí les notícies.
3: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
4: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
5: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
3: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
6: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
3: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat.
8: Com més calor fa,
9: més fresca et fem la tarda.
8: Les millors tardes d'estiu
9: són les que es passen en bona companyia.
7: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Tu, deixa't sorprendre.
7: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: A l'estiu, les tardes són per gaudir.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Avui celebrem l'últim caníbal de la temporada al costat del mar i celebrant un dels productes que més estimem, que és el peix, i un dels oficis més lloables i sacrificats, que és el dels pescadors i les pescadores, i un altre, de fet, imprescindible, que ara descobrirem, el de peixaters i peixateres que han de vendre literalment el peix. Nosaltres som al moll de pescadors de la Barceloneta ara mateix, que és un barri mariner, com tants d'altres pobles i ciutats catalans abocats al mar. Estem, si ens poséssim, si féssim un esforç, tocaríem els peus a l'aigua. I som aquí perquè aquest ha sigut un any especialment complicat per tots els pescadors catalans i també perquè des d'aquest programa, que sempre reivindica el fabulós

0: l'os rebost català, doncs el nostre mar, el Mediterrani, és de tots ells un rebost amb majúscules, un contenidor essencial de plats i elaboracions que ens han marcat i definit com a societat. Des del garum, per exemple, que els romans feien amb les vísceres i les espines dels peixos, fins a les nostres anxoves i els salaons, que són patrimoni, també els alls i pebres, els fideus, els arrossos, els mars i muntanya, els suquets. El Mediterrani, de fet, no s'entén sense pesca i són molts els que no ens imaginem la vida sense menjar peix, i ja no diguem, mare de Déu, alguns d'altres que viuen de pescar. Els tenim aquí davant, perquè just ara està entrant una barca. Avui venim a reivindicar-ho tot plegat, però sobretot venim a celebrar que els del restaurant Caníbal hem acabat una temporada més, la vuitena, fent ràdio dedicada al que més ens agrada, menjar.
1: Un restaurant Caníbal a Berlín.
0: Gerard Jubany, què tal? Com estem?
2: Molt bé.
0: No portes barret, ets un home valent, tu, eh?
2: Sí, aguanto el sol, que no vegis. No, estic bastant impressionat de ser en aquesta zona que habitualment no es pot visitar, no pot venir
0: no?
2: qualsevol aquí, sí. aquí dins.
0: Som una mica uns afortunats avui.
2: Som afortunats.
0: Perquè hem entrat al moll, eh? Al moll, sí.
2: Bueno, són coses que ens permeten fer aquest programa des de fa 8 temporades.
0: Exacte. No sé qui convidem avui al restaurant Caníbal.
2: Doncs mira, avui que no som físicament al restaurant Caníbal, som aquí a la Barceloneta, diria que els convidats avui serem nosaltres, perquè hem de celebrar en primer lloc que aquest programa és el més escoltat els diumenges a aquesta hora, perquè som líders d'audiència, segons l'últim informe de l'EGM, que ha sortit aquesta mateixa setmana.
0: Déu-n'hi-do. Sempre diem que obriríem el restaurant per un sol oient, però realment els bons resultats sempre s'han de celebrar, eh? I quants oients diu l'EGM que tenim?
2: 81.000 n'hem pescat, aprofitant que som aquí.
0: Ho celebrarem a la vora del mar, ho celebrarem a la Barceloneta, però clar, jo si sento Barceloneta, això ja em dona, diguéssim, una pista de qui serà la nostra anfitriona d'avui.
2: Doncs és la Cristina Caparrós, la nostra dona del mar, l'armadora de la Barceloneta i estudiant de patrona, que tantes vegades ve al restaurant a ensenyar-nos cultura de la mar i del peix, de la nostra mar, dels nostres peixos. La Cristina es troba avui a la seva zona de confort, aquest és el seu territori, i a més d'aquí una estona ens presentarà un tal José Antonio Caparrós, que és
0: Cristina, què tal?
3: Hola, bona tarda, què tal, com estem?
0: Qui és el José Antonio? Bueno, ja ho sé, ja...
3: És el meu pare, és el meu pare, que moltes vegades n'hem parlat, a vegades amb alguna cosa de cava, però sobretot amb coses de peix, sí, i el tenim per aquí, una mica rostint-se, però esperant que la barca tregui l'art de pesca, perquè s'ha de reparar, veiem que hem pescat, i coseta és la nostra feina, vull dir, estem aquí fent el que fem.
0: I tant, avui venim amb els ulls ben oberts i les orelles també. És el pare de la Cristina, efectivament, un home de la mar que també ens ha dit, alerta, que ens prepararà alguna cosa per menjar
2: sí,
0: al final de tot.
2: Aquesta sempre és la millor part del programa, quan tastem coses. Hi ha dos col·laboradors, ja aviso, caníbals, que tenen moltes ganes de tastar el que ens prepararà el José Antonio, i alerta perquè són dues persones de paladar exigent.
0: Home, sí, Filip Regol i Jordi Vilà, que em consta que estan arribant i bé, ho tastaran i ja diran.
2: Sí, en tot cas, que no sigui dit que ens quedem sense menjar en un final de temporada després dels tancaments apoteòsics que hem viscut els últims anys. Encara recordo els préssecs d'Aitona de l'any passat i els Bellini, que ens va preparar el Joel Castanyer. Segur que els recordes.
0: Home, posats a recordar, fa 3 anys ja també vam acabar al mar, a les Terres de l'Ebre, on vam tastar aquells musclos i aquelles ostres meravelloses.
2: I fa un parell d'anys vam anar a l'Esperit Roca, a Sant Julià de Ramis, també hem tancat temporada a la Fundació Lícia, Sant Fruitós de Bages. Per tant, avui també deixarem el pavelló Benal aquí a Barcelona, a la Barceloneta, amb la gent que ens acompanyarà, com el José Antonio, la Cristina, en Rigol, el Vilà, o el Toni Massanés, que ens ve a reivindicar el peix de Llotja, a veure si ens desacostumem tots plegats de consumir sempre salmó, perquè no sabem què més demanar quan anem a la peixateria, perquè
0: exacte,
2: no en sabem més.
0: Avui d'idees ens en sobraran. Si avui nosaltres som els convidats, a què ens autoconvidem?
2: No, avui ens deixem portar i sobretot tastarem això que ens prepararà el pare de la Cristina.
0: Molt bé. Qui més ens acompanyarà avui?
2: Mira, com que avui veurem com arribar el peix aquí al moll de pescadors i després anirem cap a la llotja a presenciar com es fa la compra-venda de peix, quina mena de persones compren la mercaderia que porten els pescadors, quin estableix el preu, doncs hem pensat que vingui en Salvador García Arbós, que salpi llotja endins per fer un cop d'ull a la gent que ve a la subhasta del peix i que llanci la seva xarxa sobre alguna presa desprevinguda que rondi per aquí.
0: Sí, parlant de xarxes, també vindrà l'Òscar Guayabero, que ens explicarà com cuinen els pescadors de la barca, ja està a punt d'arribar també.
2: Sí.
0: El Guayabero i el Badó, que els convidem.
2: Doncs mira, els podríem fer alguna cosa amb el calamar, canana o gamba de la Barceloneta, espècies que coneixerem al llarg del programa d'avui.
0: amb qui completarem la jornada d'avui?
2: Vindrà molta gent, la jornada d'avui, però em fa il·lusió convidar la Montse Catalán, que és una de les poques peixateres que encara ve a la llotja personalment a buscar el peix.
0: La Montse Catalán, que treballa des de fa 11 anys al Mercat de la Barceloneta, aquí mateix a tocar.
2: Sí, i és una d'aquestes persones que fa la feina de promoció del peix de llotja, amb una història interessantíssima, i des del seu establiment intenta donar un impuls al consum d'espècies com la bròtola o d'altres. Perquè tu, per exemple, Paula, sincerament, has anat mai a una peixateria i has demanat bròtola?
0: A veure, jo sí, però perquè vaig entrenada, perquè gràcies a la Cristina Caparrós, que l'escolto i escolto atentament, doncs ja fa un temps, que me'n va parlar, és per això només,
2: jo
0: només
2: no,
0: per ella.
2: Jo encara no ho he fet, però m'ho proposo com a deures a partir d'avui.
0: Sí.
2: Pensa que es pot fer fregida o arrebossada o al forn, o l'afegeixes a un suquet de peix. Saps qui ens ho pot explicar, tot això? La Carme Gasull i en Marc Casanovas, que em sembla que també
0: estan per aquí, i els hi preguntarem. I a què convidem la Montse Catalán quan vingui aquest últim caníbal de la temporada?
2: Mira, t'imagines que la convidem a un tàrtar de salmó sobre un llit del bocat?
3: No li fem això,
0: Què li semblarà? Doncs pregunta-li. Si t'atreveixes, li preguntes tu. Escolta, doncs ja els tenim a tots, que som pràcticament tot l'equip, avui capitanejat per la Cristina Caparrós, i tots plegats aprendrem moltes coses sobre la pesca i els peixos aquí a la costa de la capital catalana, i tastarem coset que, mira, avui no ens servirà la Dolors.
2: No,
0: perquè és el dia l'hem donat vacances,
2: ja
0: tu, que ha treballat molt tota la temporada.
1: Un restaurant caníbal a Berlín obre diumenge a la 1:00 PM. A Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés.
4: Vale, amara!
0: Cristina, ja han arribat les barques amb aquesta estona que xerràvem. Déu-n'hi-do, què estem veient? Explica'ns-ho.
3: Sí. Doncs ara totes les barques que han anat sortint, doncs, des de la punta normalment a les 6 del matí, doncs tornen a 4:45, a 5:45, i a vegades una miqueta més d'hora. I això és una tradició bastant recent, no? Perquè com que ara tenim aquests quilos que ens limiten, quilos de gamba que podem pescar, doncs fem les jornades més curtes per mirar d'arribar més lluny a l'any. I el que està passant és que han fet l'últim vol i ara estan endreçant-lo, posant en cada manualment, de genolls, com el que estem veient. N'hi ha un parell que posen a cada caixa, a cada espècie, per mides. Estem veient gamba blanca petita, gamba blanca una mica més mitjana, llavors per allà a veure, algú d'escata, que segurament seran uns pagells, alguna gambeta vermella per aquí, unes palaies. I llavors el laminal que fa és la neteja, perquè, com sabeu, el peix de llotja no porta res més que aigua i gel, llavors li treuen el fang amb aigua dolça, uns lluços per allà, bròtoles, tot el que s'hagi pescat, uns pops blancs, no?
0: Pop blanc també, sí.
3: Perquè tot quedi ben bonic, ben net, però que a cada caixa només hi hagi el que hi ha d'haver-hi.
0: Toni Massanés, benvingut.
5: Hola,
0: que estàs observant molt atentament.
5: M'encanta.
0: O sigui,
3: bueno, jo haig de dir,
5: de cap, eh?
3: Jo haig de dir que estic molt contenta que estigueu. Estic
0: Home,
3: molt honorada. Que...
0: Hem trigat massa, no, trobo jo. Sí.
3: Que estigueu a la meva barca, no? Avui estem a les barques i que doneu una oportunitat, no? També aquí hi ha la pesca aquest any que està sent especial nu, i a més que sí, és a Barcelona, no? Que ens costa molt.
5: Sí, que si no aixeques la mirada no ho diries.
0: És que no, clar, exacte, hem d'aixecar i mirar, dir, som a
5: Barcelona. Port pesquet solut, no diries, estem en un...
0: A Roses o a Fos, sí. Nus i Hòstia és el nom de les dues barques d'arrossegament de la Cristina.
3: Jornades d'estiu, de peix de més d'estiu, anant a la gamba, anant a l'escamarlà i a la gamba blanca.
0: Són barques d'arrossegament, diguem-ho això, i clar, tota la temporada hem estat parlant, ara ho dèiem, ha sigut un any complicat, diguéssim, per la pesca, amb aquesta normativa de la Unió Europea que limita una mica els dies, però recordem-ho, són 143 dies que us permeten pescar. Ara,
3: sí, quants... tenim portes voladeres, que les estem veient, que són aquestes portes més finetes, que porten els sensors, que comparats, per exemple, amb aquestes d'allà, que són molt més grans, això toca completament al terra.
0: Val.
3: I allò no. No?
0: Ja.
3: S'està fent molt esforç, no?, perquè l'arrossegament tingui més bona visió, no?, perquè no es fa l'arrossegament que es feia fa molts anys, i que totes aquestes cosetes, no?, que ens han anat demanant, la Unió Europea les hem anat implementant fins i tot quan no eren obligatòries, i que cada vegada aquestes barques fan menys hores, pesquen menys quilos, les pesquen millor i de forma més sostenible, i que aquests esforços ja fa molts anys, no?, que s'estan fent, i això fa que tinguem un producte preciós, meravellós, triat a mà i que és pescat amb el major de les selectivitats que permet l'art de l'arrossegament, que evidentment és el menys selectiu dels que es fa a la nostra confraria o a la costa catalana, però que igualment és d'una sostenibilitat molt alta i cada vegada més selectiva.
5: No, jo el que dic és que és una cosa que els pescadors aquí a Catalunya fa temps, no? I fa uns quants anys que ho fan, que sou els primers que, evidentment, voleu que continuï a haver-hi peix, doncs feu les coses cada cop més bé. I sembla que Europa no se n'acaba de
3: no donar. Vol veure, jo crec. No. Jo crec que no vol veure-ho, no?
5: Hem de protegir aquesta part, aquests oficis, aquesta part d'allò que ens dona el menjar, però també forma part del nostre país. O sigui, forma part de la nostra identitat. Què fotríem si de cop ja no quedés a Catalunya? I no està la cosa tan, com... No
0: quedés
5: ni un port pescador, ni una barca de pesca, ni res d'això. Per tant, ostres, hem de menjar-nos tot allò que treuen, no?
3: Nosaltres canviem. Som els primers que hem tancat caladers per preservar, però, clar, necessitem aquesta feina, no?, de la comunitat científica i de tots aquells que miren el mar des de les altres vessants perquè ens ajudin a aprendre i a poder menjar tot això, no?, que deia el Toni, de totes aquestes coses que volem continuar menjant.
5: Quantes barques hi ha?
3: Doncs mira, queden 9 d'arrossegament, 9 d'encerclament i 3 petitones d'arts menors aquí a Barcelona.
5: No, Déu-n'hi-do, no, per
3: sí,
5: això.
3: Bueno,
0: si comparem...
5: Quantes n'hi havia hagut?
3: Clar, n'hi havia hagut moltes més. 2009 eren més de 40 i més enrere estàvem més a prop de 80, 100, que no pas d'això. Hi havia moltes barquetes petites i si ho comparem amb altres grans ports que tenen moltes més, doncs ens estem quedant petitons. Petitons però potents, no? És una confraria, la confraria de pescadors de Barcelona encara doncs, té un bon pes i la proximitat en els mercats també et dona alguns avantatges.
5: Però jo diria que aquí falta la pota també... de la gent que ens està escoltant, no?
0: Sí,
5: que ens escolta molta, que ens escolta molta.
0: Sí, ara ho hem dit, sí, ja. Sí.
2: I 81.000.
5: Que la cogestió també forma part de nosaltres com a consumidors, com a compradors i com a gent que cuina i menja el peix.
0: No oblidem la salut, perquè estem parlant d'una cosa meravellosa nutricionalment parlant, no?
5: Clar, fixa't, érem un dels països del món que menjàvem més peix amb diferència i també que vivíem més amb diferència. La gent gran no deixa de menjar peix, eh? També ho hem mirat, eh?
0: Ja. Vull dir
5: que no, ho hem mirat. Sinó que és la gent jove que menja moltíssim menys. I el problema és que, clar, el peix no només és la proteïna, no?, el valor, ara que tots estem obsessionats per la proteïna biològic brutal, no?, i és saníssim, sinó que, a més, totes aquelles coses que té omega-3, etc., són molt necessàries, per exemple, per la salut mental, eh? Necessitem peix també per temes de fertilitat, perquè els fetus es desenvolupin bé, les dones embarassades, totes aquestes coses. O sigui, que menjàvem peix i era fantàstic, a més que és boníssim, doncs que no en deixem de menjar perquè igual ens en penedirem.
0: Qui s'està fotent un bon tiberi són les gavines,
2: sí,
0: o gaviotes.
2: Fa estona, eh?
0: Escolta,
2: sí.
0: Però directament es posen, sí, a dins, sí, la barca i de les caixes aquestes blaves fantàstiques.
3: I perquè tenim aquests paravents, una mica aquests parasols que els hi prohibeix, però alguna vegada ens ha passat, no?, que deixem separat algun lluç o alguna cosa i
0: per
3: se l'emporten
0: elles, no?
3: Elles.
0: Sí, sí.
3: Sí, senyora.
0: No, tot això que deies, Toni, realment ens ho diuen les xifres, eh? Perquè un informe recent del Gremi de Peixaters de Barcelona i l'Institut de Ciències del Mar diu que el consum de peix ha desplomat un 40% en 15 anys, que és una barbaritat, i a més que més de la meitat, que m'ha sorprès, 75% del peix que consumim a Catalunya no es pesca aquí.
5: Sí.
0: Sempre ho diem, que tampoc en tenim prou, no, per abastir...
5: Evidentment, per això que d'això en pot venir de fora, però evidentment el d'aquí... l'hem de valorar més perquè hem de saber que, evidentment, no, és aquesta joia que tenim de proximitat i, per tant, el primer que hem de fer és aprendre a distingir-lo.
3: Clar, és, no? Que la qüestió no és que no en tinguem prou o no en tinguem, és que tot el que vulguem menjar aquí sàpiguem com arribar a ell, no? Mm-hmm. És a dir, que no hi ha ningú a casa seva que vulgui menjar un peix d'aquí, que tingui ganes de comprar-lo i que tingui ganes que sigui fresc i no saber on anar-lo a buscar o com garantir que el que s'està menjant realment és d'aquí. A partir d'aquí, pues, el que passi.
0: Ara estan tirant, no?, com les restes de gambes trencades, és
3: sí,
0: això?
3: Sí.
0: Al mar i llavors, bueno, doncs
3: estem
0: gran,
3: fent ecosistema.
0: Ah.
2: Estan fent el que faríem nosaltres.
0: Si poguéssim.
5: Que està molt bé que se'ls valori, sort en teniu, diguéssim, no, de que es valori la gamba vermella, però ja es valora, això, i la gent ja la coneix.
0: Aquesta
5: i, per tant,
0: ja
5: el problema és que és l'altre peix el que no es valora prou, sí, i que també l'hem de valorar perquè sigui sostenible la feina.
3: Per exemple,
5: feina,
3: no? La gamba blanca és el que hem de... O sigui, que jo crec que ja es comença a valorar bastant, però també s'ha de valorar més. L'escamarla, jo, per mi, és una cosa meravellosa. i que...
0: Però també, aquest també té prestigi, eh? Sí. Però la resta que tenim allà, que no és de closca, diguéssim, què són? Bròtoles, no?
3: Sí, jo diria bròtola, bròtola mitjaneta, allà bròtola sí. Més grandeta.
5: I no sé què més, hi havia un gat que veia per aquí, no? Un peix gat.
3: Tenim el que és el pop blanc i alguna cosa com més d'escata o de més de fons de...
5: Fa goig, eh?
3: Sí.
0: Fa molt de goig, sí, sí. Cristina, ara comencen a descarregar aquestes caixes.
3: Sí.
0: I ens has dit que els patrons de les teves barques són el Joan i l'Evaristo, que em sembla que són fills d'un bar molt famós aquí a la Barceloneta, uh-huh. Era el bar Emilio. I els treballadors?
3: Els treballadors, nosaltres ara fa 3, potser 5 anys que ja no tenim tripulació completament de la Barceloneta, i en aquest cas doncs, tenim el Lamin, el Samba, el Mor i el Labduc, que són d'origen senegalès.
5: Eren pescadors abans?
3: Sí.
5: Ah.
3: Sí, sempre han estat pescadors, però els costa molt quan arriben poder exercir, perquè el primer que necessites és la regularització dels papers com a estranger, però sense NIE no et pots apuntar a cap curs de pesca, i després sense la nacionalitat espanyola no pots accedir a cap títol de patronia ni motorista. I llavors és complicat, no? Doncs, anar avançant.
5: No, és al·lucinant, perquè veus africans de pagès, veus africans cuidant ramats, que ho fan molt
0: temporers,
5: bé, perquè, clar,
0: sí.
5: tots aquests coneixements els tenen, i, a més,
0: clar.
5: Molt bons de casa seva, però després hi ha aquests problemes, a vegades, del peix que es mossega la cua, mai millor dit, no?, i que
3: sí.
5: Dificulta que això... Que...
3: Perquè al final nosaltres, perquè la barca surti a pescar, necessitem un patró, necessitem un motorista i necessitem mariners.
4: Quin èxit de faig tu, ah! Ven con crimen, señores. Ya dejé.

0: Doncs som-hi cap a la llotja, cap a... ara entrarem a cobert, Cristina, que sí. Ja ha començat la subhasta, em sembla, fa 10 minutets,
1: sí.
0: O sigui que la veurem en ple funcionament.

0: Som una de les poques llotges que encara manté una pesca pel matí d'encerclament i una a la tarda d'arrossegament, i els menús s'adapten al tipus d'horari que tenim. La posem a dalt.
1: Respirem. Aire fresc.
0: Només es pot entrar en aquesta llotja si ets professional.
1: Sí.
0: I pots comprar-hi online. A les grades i a les persones que estan comprant, i a la mà tenen uns mandos, uns comandaments. I amb aquests comandaments, per la subhasta, el preu que han decidit.
1: Nosaltres ara som, bueno, gairebé com a la part de dalt d'aquesta graderia, és a dir, que ens queda els compradors a sota, asseguts, efectivament, tenen un comandament.
0: Tenim dues pantalles, una que es veu com una fotografia del que es vendrà,
1: sí.
0: des de casa o l'oficina, el que veuen és aquesta pantalla. En aquest altre monitor veiem el nom del barco, que és, en aquest moment està venent a l'Ormaran, l'espècie, la gamba, i el preu per quilo, sense cap tipus d'imports, ni servei, ni res.
1: I la particularitat de les subhastes de peix és que funcionen just a la inversa d'altres que estem més acostumades, com les subhastes d'art, que van cap a dalt, i aquesta just fa el contrari, és a la baixa. És a dir, comencem per un preu alt i la gent va baixant, va baixant. Si esperes massa, perds el lot, però si t'avances, potser acabes pagant més del compte, no?
0: Sí, a més, tampoc saps molt bé el que portaran les altres embarcacions. Si una barca ha arribat i té molt d'una cosa, o si no. O si ha anat a la gamba, però no ha pescat ni una gamba. Llavors sempre tens aquesta incertesa de serà que estic fent la meva millor compra o serà que podria esperar una mica més?
1: Clar.
0: Però al final sempre hi ha també una part com d'equilibri, no?, en les graderies. No és el mateix comprar per una peixateria que per un supermercat, que per un restaurant, que per a Mercabarna.
2: Sí, no, estic molt atent a com va baixant el preu, a veure quan pararia jo.
1: Sí. Home, gamba blanca, 9 euros?
0: Darrerament estarà molt barata.
1: Aha, això no és el preu que pagaríem nosaltres si anéssim a plaça, eh?
0: És veritat que aquest preu no és el preu final que paga ni la barca ni la peixateria.
1: Ja.
0: Després, els IVAs, les taxes de port, les taxes de confraria, la taxa del gel, de la caixa, la manipulació, tot això són costos afegits, que molt sovint, quan els preus són petits, semblen que no siguin res, però acaben encarint bastant.
1: Gamba vermella, aquí sí que en veiem ara, Cristina?
0: Sí.
1: I aquesta puja de preu no és com l'altra?
0: Al final hi ha aquí bastantes barques, no?, que són especialistes en gamba vermella, i, per exemple, la que estem veient vendre, que és l'Ormaran, n'és una, i és una bona feina que normalment també econòmicament surt rentable.
1: I tenim per aquí, observant atentament, a Salvador García Arbós, que sempre es passeja per les sales dels restaurants, però avui tenia la funció de passejar-se i observar el que passa a la llotja. Salvador, què tal? Com ho veus, això?
3: Això, veig que tot comença molt car i acaba molt barat. Excepte la gamba.
1: Excepte la gamba, exacte.
0: És el gran drama, una mica, sí. Que tenim... Sí, sí, sí.
3: A la subhasta he vist l'Hotel Vela i la Sagrada Família. I la Sagrada Família se m'ha fet petita. I he vist que a Barcelona tenen un port pesquer.
1: Sí.
3: I tenen pescadors. No hi ha gaires capitals mundials que tinguin un port pesquer tan important com aquest. I amb una subhasta diària... És fantàstic, vol dir que cada dia poden menjar peix fresc i de la Barceloneta. I he vist gamba vermella, gamba blanca, he vist escamarlans, he vist la famosa bròtola, que sempre que veig bròtola dic, ei, això és la Cristina, la Caparrós, que n'hi ha un tros, i he vist algun lluç. Això és fantàstic. Ara, des d'aquí la Sagrada Família se m'ha fet molt i molt petita, però el que sí que se m'ha fet gran és Barcelona.
1: El Wall Street del port, que explicàvem fa un temps que estava a Lleida, Mercó Lleida, doncs aquí, bueno, gairebé és el Wall Street del peix, això, eh?
0: Sí, sí, clar. Penseu que fa anys es venia en una llotja i no només no hi havia l'online, sinó que no hi havia telèfons. Llavors, no se sabia que havien pescat les barques ni on havien estat. Ara mateix, totes les barques, doncs, podem veure en unes aplicacions on han pescat, podem saber si han anat a la gamba, a l'escamarlà, al peix...
3: Veig molta gamba blanca i molta gamba vermella. La gamba blanca és més barata, però la gamba vermella... que tothom diu, la gamba és igual, de Roses, del Port de la Selva,
1: de Palamós,
3: de Llançà, d'Arenys, de la Barceloneta, ningú sabria dir d'un test un i des l'altre.
0: El que ens diuen els científics i quan s'han fet tastos, no?, que amb xefs, és que a cegues ningú sap diferenciar-ho. El que sí que es diferencia és quant de temps porta pescada. És a dir, com més proximat la tinguis, com més temps hagi estat fora de l'aigua, això sí que farà una diferència molt gran amb la seva qualitat, perquè 12 hores amb una gamba vermella fan tota la diferència. Nosaltres tenim la sort de tenir el massís de Garraf aquí al costat i llavors molt, molt aviat podem arribar doncs, a les profunditats que necessitem i a aquests fons escarpats, que és on surt la gamba a menjar. Molt al fons, que no és on pesquem, allà és on viuen. Llavors nosaltres només les podem veure i pescar quan surten, quan van a buscar menjar, quan surten per allà, i allà és on les anem a buscar. I llavors, clar, si tenim el massís del Garraf per aquí a prop, podem tenir la sort de tenir-les molt a propet de casa.
4: Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
1: Cristina, sortim de la sala de pantalles perquè la cosa continua, veig que dura i dura, tenim una mica el pipip aquest clavat al cervell, eh? Anem a un altre punt clau d'aquest circuit que estem seguint avui darrere del peix. Som els del restaurant Caníbal avui des del moll de pescadors, des de la llotja de la Barceloneta, fent aquest programa especial amb bona part dels nostres proveïdors, dels nostres col·laboradors, i amb la Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta, que ens fa una mica de guia. I ara em sembla, Cristina, que anirem a la recollida de comandes, oi? Perquè totes aquestes caixes que veiem passar, suposo que aniran a alguna sala on es repartiran els productes que s'han comprat.
0: Exactament. És una meravella de sala perquè veus tot de caixes amb producte increïble i meravellós, però sí, el més xulo de tot és que totes aquestes caixes tenen una gran traçabilitat, surten des del primer moment en el que es posen a la cinta fins quan s'acaba, amb una etiqueta, que garanteix que aquest peix és de llotja, que no ha estat manipulat, que ha estat pescat amb totes les garanties de sostenibilitat i que a on anirà. O sigui, ens diu o si ha sigut una peixateria, un supermercat, un restaurant o un majorista l'ha comprat, doncs estarà aquí. Cadascú té la seva fila de peix que ha anat comprant mentre estaven aquestes tirades.
1: Estem tenint diferents contextos de temperatura aquí, déu-n'hi-do, fa força fred, i tenim aquí una persona de les que estaven amb el comandament a distància fent la comanda, que és la Montse Catalán, peixatera del Mercat de la Barceloneta. I l'aigua de mar. Montse, què tal? Com estem?
5: Hola, què tal? Bona tarda. Molt
1: com,
5: bé.
1: Com dèiem, fa 11 anys que fa de peixatera al Mercat de la Barceloneta. No sé com ha anat avui la subhasta, has comprat molta cosa?
5: Exacte. Bueno, a veure, a mi m'agrada vindre sovint, m'agrada vindre cada dia, i com cada dia hi ha un producte diferent, ja compro bròtola, l'altre dia compro maire, l'altre dia compro bruixetes, l'altre dia compro escamarlà, no sempre el mateix, tenim que anar variant.
1: I tant, pels clients, eh? Exacte. Ara els ho explicaré, això.
5: Té que haver-hi bastanta variació.
1: La Montse és neta de pescar, és filla de carnissera, em sembla que de petita l'avi, que era conegut com el Xato, la portava, et portava aquí a la llotja i et coneixien com a la Xatica.
5: La Xatica. Jo era la Xatica, sí. Vaig ser la primera neta i, claro, por lo tanto, lo más orgulloso del mundo, el meu avi, si tant.
1: Vas deixar aquella feina de carnissera que feies des dels 14 per cuidar el teu pare. Sí. La teva parella també era pescador i a la seva peixateria de referència doncs es van jubilar i tu vas dir, home, i per què no? Al principi em sembla que al mercat feien apostes de quant de temps duraries i encara hi ets.
5: I tant. Sí, sí. Quan vaig entrar va haver-hi un dels concessionaris que es va atrevir a dir-m'ho, saps? Es va atrevir a dir-me, mira, pues no ho estàs fent gens malament, eh? Pues mira que aquí fèiem apostes, eh? Per a veure el que aguantaves. No per res, sinó perquè, claro, de la carn al peix va un mundo, ¿vale? I, claro, me vaig embolicar ben embolicada. Jo no tenia ni idea de vindre aquí sola, de buscar el peix. Però sí, se me va donar molt bé, no? Ja es veu que ho porto...
1: Gairebé la sang, no? Sí. No t'anava a dir que força eixerida perquè ets coneguda aquí a la subhasta i perquè, a més, ets beligerant amb això de venir aquí perquè no compres a majoristes.
5: No compro majoristes. Mai. No. Mm-hmm. Jo tinc un majorista pues, per demanar segons quines coses, com és el marit. Em porta l'almeja, em porta el musclo...
1: Ara us veiem amb els comandaments a distància a la subhasta, però es passen alguns nervis? És allò, no sé, que et queda sense lot, que volies una cosa que no has aconseguit?
5: Sí, es passen nervis. Sobretot quan t'encomanen alguna cosa. Perquè basta que ho vulguis perquè alguna altra persona tingui la necessitat també d'aquest mateix producte. Llavors, clar, com anem per subhasta, el que més paga és el que s'ho queda, no? Llavors ja, quan el veig que arriba, ja m'ho poso nerviosa, mentre un nus a l'estómac que pues, començo a posar nerviosa. Lo de la rapidesa és superimportant, ¿vale? I lo de la prudència, també. No es pot comprar així a la primera de pressa i corrent, perquè tenim que esperar.
1: Les teves són aquestes d'aquí?
5: Sí, avui aquestes, són aquestes.
1: O sigui, aquí veig gamba, és gamba vermella?
5: Sí.
1: Escamarlà. És escamarlà.
5: Avui l'escamarlà. Ara mateix estem de temporada.
1: Déu-n'hi-do, fa goig sí, aquest, eh? És dels grans, aquest, perquè aquest, vèiem que hi havia diferents.
5: Pues, mira, aquest és el mitjà.
1: Aquest és mitjà, però...
5: Aquest és mitjà, eh?
1: Carme Gasull i Marc Casanovas, els tenim aquí atents.
6: Hola, hola, i Montse, guapa.
1: I escoltant-te.
5: Encantada. Hola, què tal?
1: Perquè aquest escamarlà, per exemple, tu quan, a quin preu l'has comprat?
5: El mitjà s'ha pagat a 35 més IVA. Més IVA que li tenim que añadir el 21% d'IVA.
1: I tu el vendràs? Ens ho pots dir, això? Quin preu el vendràs demà?
5: Sí, doncs pues mira, depèn. El venc entre 45 i 48, depèn.
1: No arriba al doble?
5: No, arriba al doble. Per nada.
2: Jo avui he après bé la paraula aquesta de col·lisió, eh? Que no sabia.
1: Sí,
2: que...
1: home.
2: L'he après bé.
1: Hem vist
2: avui
1: algunes
2: pres,
1: col·lisions.
2: Eh?
1: Què és una col·lisió? A veure.
5: Bueno, una col·lisió és si dues persones apretem el mando a la mateixa vegada.
2: Literalment, amb el cèntim i tot.
5: Realment, sí. Hi ha hagut vegades que col·lisions hi ha hagut 8 vegades seguides.
2: No!
5: Llavors
2: passa col·lisió física, no?
5: Que hi ha col·lisió física.
6: Això és
5: agressió,
6: ja, eh?
5: Sí, llavors entre nosaltres comencem. Vinga, va, paga más, paga más!
1: Bueno, ja està bé una mica d'humanitat, que si no, tot és molt. Sí. Home, avui més o menys les espècies que veiem, algunes se'ns despistaven, però les coneixíem.
6: Sí.
1: Oi, Montse?
6: Sí.
1: Però també està bé fer pedagogia amb allò d'intentar consumir coses que no hi estem tan avesats.
5: Exacte.
1: Tu ets gran defensora de la bròtola, de la canana...
5: Totalment. I de la morenella.
1: Oh, morenella.
5: Avui n'hem vist? No ha sortit cap.
1: Ah,
5: no.
1: No la coneixeu
5: jo. No. Si surt alguna, t'ho ben asseguro que me l'emporto jo. Sempre.
1: I com mira, és aquest peix?
5: La morenella és bastant lleig a la vista, és tot negre. Per dintre té la carn del rap, té la carn blanca del rap. Com més m'agrada, a filet, sense espina. Sí,
1: és un
5: filet sense espina, llavors així amb unes patatetes, així com si fos un papillon, ¿vale? Unes patatetes, una ceba, un tomàquet, i aquest peix a sobre, res més, eh?
1: Això que està fent la Montse és la gran virtut dels peixaters i les peixateres, que és que quan anem a la parada i veiem una cosa que no coneixem, podem preguntar.
5: Exacte.
1: Però després tenim el drama, que realment si mirem una mica les xifres, oi, tenim l'informe aquest que ja hem citat avui, del 2024 de l'Institut de Ciències del Mar i el Gremi de Peixateries de Peixaters de Barcelona, que diu que entre el 2015 i el 2021 han desaparegut gairebé un 24% de peixateries, que déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
5: És que és una barbaritat. Ja l'he dit.
2: Jo diré que d'aquests últims dos anys que m'ha tocat patejar molts i molts mercats municipals per feina, que no se m'enfadin els carnissers ni els paradistes de fruita i verdura, però jo crec, sincerament, que les peixateres, els peixaters, formen part del que seria l'ànima del mercat. Si no hi ha peixateres o peixaters, sembla que el mercat municipal no acabi de ser-hi, no acabi d'arrencar.
5: No sé per què, però sí, estic amb tu. Sobretot amb aquest mercat, amb el de la Barceloneta. La Barceloneta és mar, la Barceloneta són pescadors, o sigui...
1: I a què ho atribueixes tu? Com t'expliques aquest tancament de peixateries? La gent no compra peix, desconeixement, no hi ha relleu?
5: Mira, jo te parlo pel peix fresc de proximitat. Jo te dic que és completament una desconeixença, la manca d'informació, perquè la gent no té ni idea que aquí hi ha una llotja i que es veu un peix de proximitat que, com bé dieu vosaltres, ja no és gastronomia, és cultura.
6: De fet, el passat mes de maig, en el marc de la primera Fira del Comerç de Barcelona, es va presentar un nou segell, que és peix de llotja, amb força objectius entre ells.
5: Sí.
6: Bé, connectar la ciutadania amb el sector pesquer, al món de la mar, donar valor doncs, a aquest peix de proximitat que és nostre, que en tenim aquí, que ara sèiem a la llotja, a la subhasta, i dèiem, però quin bé de Déu, si no s'acaba mai aquesta subhasta,
1: no?
6: Com pot ser que la gent no mengi peix, no? I després, també, posant el mapa a restauradors i a restaurants que consumeixen aquest peix.
5: Exacte.
6: Perquè la gent ho sàpiga i que donen vida a aquesta economia local. perquè reverteix en tots, a la nostra salut, a la nostra butxaca, al nostre paisatge, al nostre patrimoni, com bé deia la Montse.
2: Jo cada cop tinc més clar que cada cop que perdem cultura gastronòmica, sí, també perdem llenguatge, no? Estem perdent gran part de llenguatge català que anava incorporat amb algunes receptes marineres.
5: Totalment.
2: I què passa? Que hi ha molta gent jove que té aquesta mancança d'aquest llenguatge per demanar-li a la peixatera el que vol i llavors prefereix anar al supermercat. Què es troba al supermercat? Es troba filetejadores, no es troba peixateres. I això és un drama. Llavors, està passant això que, si tenim por gairebé a veure el peix sencer, a saber demanar diferents tipus de varietats, ens trobarem que acabem menjant tots el mateix tros de salmó, i això és tristíssim.
6: Hem de perdre aquesta vergonya a interactuar, a preguntar, a comunicar-nos, no?
5: Totalment.
6: Perquè, si no, també es perd cultura.
2: A més, t'aconsellaran. Si no saps què fer, t'aconsellaran què és el del dia.
6: Però si no hi ha res més fàcil que fer uns musclos al vapor. I estan boníssims, no?
5: Tot a donc, tres receptes. En 0, que està boníssim.
6: Jo recordo, vaig conèixer la Montse en una d'aquestes presentacions que faig als mercats.
5: Sí.
6: I parlava la diferència entre la canana i el calamar.
5: Sí.
6: Diferència d'aspecte, de preu, i després, bé, doncs una recepta senzillíssima que podíem fer a casa, que tots sortíem d'allà
5: amb
6: unes ganes d'entrar al fogón de sucar i pa, no?
2: Que molts cuiners prefereixen la canana al calamar per fer el sofregit moltíssim.
5: Dame una cosa, una bona paella o una bona fideuà amb una canana...
2: El sabor com canvia, eh?
5: Canvia que ni t'ho penses, eh?
1: Montse, posa una Montse a la teva vida.
5: Superimportant confiar en la teva peixatera.
2: Va.
5: O sea, és que jo sense la meva clientela jo no seria res. Mira, si haguéssiu vingut ahir va ser un espectacle, que vaig comprar dos peixos espasa,
2: Dos peixos espasa.
1: I els has venut o no?
5: Els dos sencers.
1: Els ha venut sencers.
5: Ai, soy una crack. Wow. Veus,
1: fantàstic.
5: Quan sents algo diferent,
1: també
5: la gent té ganes.
1: Ai, moltes gràcies, de veritat, Montse Catalán, des de fa 11 anys peixatera del Mercat de la Barceloneta, i algú que compra el seu peix aquí, venint a la subhasta de la Llotja de Barcelona, i una manera, com hem pogut comprovar i escoltar, de posar en valor tots aquests valors, mai millor dit, que defensem i ens agrada defensar.
5: Moltíssimes gràcies, un plaer.
1: Ens veiem al mercat.
2: Tornem a comprar peix a les peixateres, per favor.
5: I tant, sisplau.
6: Un plaer retrobar-te.
5: A més, et donaré un parell de receptes.
1: Ole, això volem. Gràcies, Montse.
5: A
1: bona feina.
5: Eh?

0: Cristina, tornem a sortir, tancarem el cercle perquè després de rebre el peix, acaba de desembarcar, seguim aquest ritme, però bé, ara el seguirem una mica nosaltres perquè ens espera el teu pare, per fi podrem conèixer el teu pare.
1: Anem cap allà, anem...
0: Ens segueixen tots.
1: Sí. Ara anem a la meva preferida, diguéssim, que és com la zona de les xarxes, no? Que és al matí, veus a tota la gent gran o tots els xarxaires que encara queden, que són molt pocs, sorgint les xarxes, remandant-les, no?, que diem nosaltres.
0: Passem pel costat de la Torre del Rellotge, que tot això em sembla que encara no ho havíem dit, però òbviament estem gravant això un dia de cada dia. Avui és dimarts i ara són les 6 de la tarda, en punt, clavades.
1: Sí, i ens anem a aquesta zona, que és com una esplanadeta, que és on antigament es deia que era la platgeta, no?, que és el lloc on arriba el peix a Barcelona. Uh-huh. La gent de la Barceloneta sempre li havia dit, doncs anem a la platgeta a agafar el peix, i ara mateix aquí no és on varen les barques, no és on arriben les barques, perquè són, tenen més profunditat, però sí que és on cada dia sorgeixen i s'arreglen aquestes xarxes, i està al voltant del que nosaltres diem les barraques,
0: ja,
1: no?, que són casetes, no?, on tradicionalment sempre s'han guardat, doncs, els trossos de xarxes, les boies, els fils, però també, com que a la Barceloneta les famílies eren grans i les cases petites, el moll era una extensió...
0: De les cases?
1: Les cases. Llavors hi ha cadires, hi ha fogonets, hi ha olles grans per fer festejos, celebracions i menjars.
0: Que bonic. Barcelona, cosa bona, Barcelona. Tenim aquí a mà dreta el telefèric, algun iot, déu-n'hi-do, imponents.
1: I aquí, doncs, mira.
0: Ui, mira, ja veig un senyor allà, deus el teu pare, eh?
1: Sí, està a la fresca.
0: Escolta, moltes xarxes esteses, déu-n'hi-do, unes fileres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 fileres enormes de bastants metres de llarg, amb les gavines sempre hi són, eh?
1: Aquesta hora s'està prou bé, perquè hi ha una miqueta d'ombreta, però elles sempre busquen tot el peixet que puguin haver-hi. Ni Madrid, ni Paris, ni Berlín, ni Roma, ni Madrid.
0: I aquí el tenim. Antonio Caparrós, què tal? Quin gust. No sabia quantes ganes tenia de conèixer-lo. Com estem?
2: Esperando que no se caliente. Estic esperant que vingueu.
0: Que bé.
2: I de moment està una mica fresquet, però si se enredarim...
0: No pateixi, no pateixi, que som colla i ara ho tastarem. A l'Antonio Caparrós, pare de la Cristina, home de mar de tota la vida, net i fill de pescadors, que als 11 anys, déu-n'hi-do, ja sortia a pescar amb el seu pare, amb el Miguel Caparrós, que m'han explicat que és gairebé tota una llegenda de la Barceloneta, eh?
2: Pues sí, de mal nom, El Niño.
0: El Niño.
2: El Niño.
0: De Cristina fa que sí.
2: Jo, el fill del Niño.
0: Ja.
1: I jo no sé si la niña o la filla del fill,
0: sí,
1: del Niño.
0: Sí, però escolti, jo no pensava que, òbviament, hem de celebrar que hi hagi hagut relleu, perquè la Cristina, que no ho hem dit tot això, és química de formació, i aquí està, eh?
2: Sí, fent una mica de feina que feia falta, feia molta falta.
0: Uh-huh. A vostè tot això, Antoni, està jubilat, val a dir, eh? Però sí, continua venint aquí, eh?
2: Sí, és com si fos un vici. Una droga, una cosa pareguda, veia.
0: Arregla xarxes, remandants, agrada dir, que normativament no és correcte en català, però ens agrada la paraula remandar. Vostè ara estaria, ara ens està aquí esperant, eh? Però estaria arreglant les xarxes?
2: Avui, amb la calda que fa,
0: avui...
2: em costaria una mica, però demà em toca que han trencat una xarxa i tenim que ficar-la bé.
0: A tot això, com ha canviat tot, pensàvem, amb la Cristina hem parlat moltes vegades, força vegades, i sobretot amb aquest any tan complex, per la pesca. Jo no sé vostè com ho veu amb un cert optimisme, tot plegat, és pessimista, perquè les deu haver vist passar de tots colors.
2: Home, jo, de la manera que s'han ficat les coses, que és més burocràcia que unes ganes de reconduir per millorar. I ara ens trobem com que tenim molta, molta gamba i no la podem pescar perquè no tenim quilos, o sigui...
0: Prou dies.
2: Però, no, no.
0: I limitació de quilos, també, eh?
2: Sí. També limitació de quilos. Quan s'han fet proves al mes de maig, investigadors de l'Autònoma i de l'Institut de Ciències del Mar, i està ple de gamba a 1000 i pico metres de profunditat. Mm-hmm. O sigui que les perspectives són boníssimes. El que fa falta és que la burocràcia treballi com cal.
1: S'envina una mica amb quina és la realitat que tenim, com no, al Mediterrani, que és diferent de realitats d'altres mars, no?
0: A tot això tothom l'està escoltant i ara aquí hi ha un silenci sepulcral, però, home, feu una mica de xerinola, que està ple de gent, això.
3: Ei, és que m'estàvem escoltant a tot perquè escoltar el senyor Caparrós és meravella sempre, eh?
0: Per cert, s'ha sumat a la festa, que encara no els havíem saludat, Òscar Guayabero, Jordi Vilà i Philip Regol. Òscar Guayabero, Antonio Caparrós...
4: Bona tarda, encantat.
0: És el nostre dissenyador de capçalera i a l'Òscar sempre li fèiem la pregunta, ostres, com s'ho han fet els pescadors per poder cuinar a dalt les barques amb aquests moviments i tot això? Jo no sé qui ens explicarà més coses, Òscar, tu o l'Antonio.
4: Home, segur que l'Antonio.
2: Jo l'únic que puc dir és que... amb molt d'equilibri. I els dies que fa molt, molt mal temps, pues, fregir amb una olla, per exemple.
4: Perquè l'oli no vessi, clar.
2: El foc sempre limitat amb parelles metàl·liques de ser inoxidable.
4: Sí, que és una cosa de perícia, diguéssim, eh?
2: Sí, sí.
4: Sempre fa el mateix de cuiner o us ho aneu canviant?
2: Normalment, abans sempre ho feia un home. Sempre un home gran. I ara, pues, hi ha entorns, avui et toca a tu, demà li toca a aquell. Si em toca a mi, malament menjareu. Segur.
4: I de què mengeu? Del mateix que pesqueu o porteu menjar
2: ara
4: d'aquí de terra?
2: Ara ha canviat això i es menja quasi més o tant de menjar d'en terra, no sé, macarrons... Abans, quan jo em vaig embarcar, es menjaven tres plats. El primer era patates amb peix dur, del caldo, un dia fideus i l'altre arròs rossejat i del tercer peix frit. Cada dia. No n'hi havia un dia.
4: No hi havia varietat, eh?
2: O sigui que quedaves una mica fortes.
4: Segurament és per repetició, perquè així d'entrada el que has dit sona de meravella, diguéssim, sí, sí. Amb un peix acabat de pescar. Però sí, clar, cada dia...
2: Cada dia arriba un moment que cansa.
0: A tot això, abans parlàvem de la cuina que es fa amb fogons a dins les barques, però resulta que avui el senyor Caparrós ens ha preparat una cosa que no ha necessitat vostè, em sembla, bueno, alguna cosa bullida ja, però sí. A priori és cru el que ara tastarem. Cru. A veure. Apropeu-vos tots, estimats. Veniu cap aquí, que això ho hem de tastar tots. A veure.
2: Anem a veure. Aquí n'hi ha dos...
0: Dos tipus de gamba,
2: dos
0: sembla,
2: tipus
0: eh?
2: De gamba.
0: Oh, quina meravella.
2: Aquesta és la gamba blanca.
0: Sí.
2: I aquesta és la gamba vermella. Mm-hmm. Ara.
0: Pelada a la perfecció. I ha deixat vostè
2: sempre
0: la cueta,
2: sempre es té que deixar la cua i l'última falange, dic jo, l'últim trosset, que llavors... Mm. L'apretes i va directe al paladar. Pebre negre. Ara, a continuació, li ficarem una mica de sal a l'oli. El seu és fresquet.
0: Ja.
2: Recent sortit de la nevera. S'agafa de la cua i
0: cap endins.
2: I s'apreta.
0: Regol i Vilà, quina voleu tastar primer? La blanca... Bueno, tots tasteu, si us plau. La blanca o la vermella?
2: Que precisament...
0: La blanca,
2: fica les dues juntes perquè proveu d'una a l'altra.
0: Sí.
2: La blanca és més suau. A mi, personalment, i a la meva dona, no per menjar crua, sinó en general freixida o a la planxa...
0: La blanca?
2: La blanca.
0: Molt bé.
2: El mateix que m'agrada més a les camarlans, que la gamba.
0: A veure, el senyor Caparrós ja l'està tastant. Vilà, vinga, estrena't.
2: Falta fredor. El cubo. Ara...
0: Això, estem ja brindant.
2: Amb el senyor Pere Mata a disfrutar-ho.
0: Uau. Les dues estan bones, però jo em quedo amb la vermella. Deixi'm ser en els tòpics, diguéssim. Què, Filip? Com ho veus?
5: Es nota, evidentment. A mi la blanca també m'agrada molt, eh?
6: Jo et diria que la vermella té una textura més tendra i té tendència a ser una mica més dolça, potser.
7: Exacte,
6: sí.
7: No? Exacte, sí. M'havien dit que seria un carpaccio de gambes.
0: Això...
7: I em trobo això, amb això.
0: Ai.
7: I jo no sabia què dir sobre un carpaccio de gamba. És que a mi no em convenç, mai m'ha convençut el carpaccio de...
0: Fantàstic, home, doncs ja t'ho han fet.
7: És bo, evidentment, perquè la matèria és bona, però això no és un carpaccio, evidentment.
0: No.
7: Hi ha tota la mossegada de la gamba, que no es troba, jo crec, en un carpaccio de gamba, que s'ha posat molt, molt, molt de moda, que es congela, que es posa entre dos, en forma de disc, entre dos paper film, i pam, es fica sobre un arròs.
2: Vols que fiqui la pota?
0: Ai.
7: I tant.
0: Sí.
2: Fot penso la gamba. Penso que és una aberració.
7: Doncs...
0: Oh.
7: Vas molt bé, més fort que
0: molt
7: jo.
0: Bé.
3: En sintonia.
0: En sintonia.
7: Sí.
6: El carpaccio de la gamba no deixa de ser una subprime, és a dir, és un subproducte que es genera a partir d'una cosa que dius com aprofitem a la restauració, eh? Aquest producte que dius, home, ja no està fresc, es congela, com li donem una segona vida?
2: Jo, per exemple, quan fèiem la gambada a la Salut del meu amic Arturo San Agustín, jo li deia la gamba cuida, i em deia, no, la gamba a la planxa.
0: Interessant, això.
2: Tu l'has comido, cocida, la gamba roja, i l'any següent van fer, ostres...
6: Bullida.
2: Però
0: el punt.
2: Sí, l'important és el punt. Eh? El punt.
7: Déu
2: que
7: ser,
2: tu oloris i notis el gust del mar.
6: Estic totalment d'acord.
2: Punt.
8: A mi m'agrada fregida, fregida. Jo sóc de fregida.
6: Sí. Jo t'entenc, però jo quan me l'he menjat una gamba bullida, i si és bona, el gust purament a gamba, no?
0: Jo sé que el Toni, que ja ha estat tastant les bullides, tu sempre has sigut defensor de les gambes millor cuinades, eh? Per què? A veure.
9: Jo sóc defensor de moltes coses cuinades. Ja. És veritat que aquestes gambes són tan freses que totes he repetit dues o tres vegades, però la majoria de les vegades les gambes crues són pastoses, m'agraden gens.
7: La gamba panxuda, que és la quisquilla del sur, es menja crua. I llavors no es diu que és pastosa, es diu que és mantecosa. I jo crec que és la millor manera de menjar aquesta gambeta petitona. No està molt allunyada d'aquestes, d'aquest tamany.
2: La Juli...
0: Hombre.
2: La francesa.
0: Ai, senyor, el Jovany on està el Jovany?
2: Aquí al moll.
0: Ja li estava pagant el cor.
7: Ui.
2: Farà com un mes. I què menjava? Què va agafar de la barca?
0: Una gamba.
2: Gamba vermella, crua. Gamba crua.
7: La Jovany ja sap.
9: I ja aprofito per fotre cullerada, també. Això de que tot ha de ser com més gran, millor. O com més petit,
2: no,
9: més...
2: No, al revés.
9: No, al revés, també. Com més gran o com més petit, millor, diguéssim. Molt bé.
2: Això també... Tendríem que parlar del cap, com es menja una gamba.
0: Digue'm.
2: Això jo.
0: Xuclem.
2: Jo me lo como chupando la cabeza.
0: No. Vostè què fa? A veure.
7: I ha fet una cirurgia una mica com a l'enigma.
0: Una deconstrucció. Una deconstrucció del cap.
2: Sempre pot quedar alguna cosa aquí. Llavors menges el cap de la gamba. De l'altra manera, només que li treus el suc. Llavors no és el mateix.
7: Hi ha cadmi o no hi ha cadmi al cap de la gamba?
2: Vostè li pregunta a la meva filla, que és química. Abans, quan jo era un nen, menjar peix blau, el dimoni era poca cosa.
0: Era increïble, el pitjor del
2: món. I ara, com l'aloe vera, cada dia li treien més coses bones.
0: Antonio Caparrós, que ens ha fet una lliçó de menjar gambes, menjar caps de gambes i de pesca i peix. Escolti, disfruti de la jubilació, si és que pot, i llarga vida a la pesca.
2: Si em deixen.
0: Si el deixen. Sí, sí. Moltes gràcies. Jovany, on estàs? Com ho has vist, aquí, tot això?
10: Molt bé, sobretot perquè he après com es menja les gambes la Juli.
0: Ah, clar, és veritat.
10: És potser el que m'ha interessat més de tot el programa.
0: Home, interessantí, no serà tant.
10: Interessantíssim, d'altra banda.
0: No serà tant.
10: Però sempre s'aprenen coses noves.
0: Sí, sí, Caparrós, filla, Cristina, moltíssimes gràcies.
1: Un plaer tenir-nos
0: de veritat, per haver-nos fet d'anfitriona i guiar-nos. Fem un brindis, oi? Sí. Amb aquest cava que tenim. A veure, un xin-xin, xin-xin. Sí,
1: per amata.
0: I hem trencat, hem trencat la copa perquè els vaixells s'inauguren trencant una ampolla, oi? Sí, Antonio, sí. Veus? És que tot està lligat. Fins aquí aquest especial per tancar aquesta 8a temporada del Restaurant Caníbal, on hem gaudit de valent. Moltes gràcies, Toni Massanés, Òscar Guayabero, Salvador García Arbós, Marc Casanovas, Carme Gasull, Jordi Vilà i Filip Regol. Aplaudiments per vosaltres mateixos. La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món. I gràcies especials avui als tècnics d'exteriors que, mare de Déu, han gravat tot a la perfecció, segur que sí. Pep Casanovas i Ricard Luque. Un aplaudiment. I sa germana, que és la Valera, viu gronxadeta entre mariners. I l'equip de cuina, òbviament, d'aquest restaurant, Isma, als estudis centrals de l'Avinguda Diagonal, Albert Castellví, fantàstic productor, guions de Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jubany, que sempre hi posa el seu toc, i una servidora, Paula Molés. Bon estiu, de veritat, i ens retrobem al setembre aquí, a la taula del caníbal. Ué! Gràcies, rei de tots els barris,
11: de la festa i del sabor. Ai! Un restaurant caníbal a Berlín.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers de la Generalitat confien a tenir controlat en les pròximes hores l'incendi que va començar divendres al matí a la Serra de les Gavarres, a la comarca del Baix Empordà. Les flames han afectat unes 2.200 hectàrees. Gràcies a la millora de les condicions climatològiques, des de dissabte a la nit el foc està estabilitzat. Ara toca pensar en la restauració de la massa forestal afectada. El gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gumbau, ha explicat a Catalunya Ràdio que el primer que cal fer és calcular la superfície real cremada.
2: Ara els propers dies és realitzar aquest càlcul, perquè parlem d'aquest perímetre total, que és l'àmbit afectat per bombers, però dintre aquest perímetre pot ser que hi hagi algunes illes no afectades. Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest. No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat.
1: Repassarà altres informacions, Carola Gil.
3: L'incendi que crema sense control a la Catalunya del Nord ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí. Han estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis han hagut de ser evacuats. A última hora de la nit, el Departament dels Pirineus Orientals encara feia crides als ciutadans de diversos municipis perquè marxessin cap a zones segures. I a l'Alt Palància, a Castelló, en un incendi que afecta el Parc Natural de la Serra d'Espadà, ha cremat fins ara unes 1.500 hectàrees. La virulència i proximitat de les flames ha obligat a evacuar uns 500 veïns de Suèver.
1: El primer dia de la segona onada de calor de l'estiu ha deixat temperatures que freguen els 40 graus a ponent, al litoral gironí o a l'interior de les Terres de l'Ebre. Segons les dades del Mediocat, el punt més càlid ha estat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39,9 graus. L'escenari de calor s'accentuarà aquest dilluns. Per tot plegat, Protecció Civil ha ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb.
3: Venezuela actualitza el balanç de víctimes del terratrèmol i l'eleva a 3.342 morts i més de 16.700 ferits. 35 de les víctimes són espanyoles. Alhora, diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia i la falta de seguretat als recintes.
4: El perímetro está muy inseguro. Niños saltando por todos lados, personas desconocidas que entran y salen como si fuesen de los centros de refugiados.
1: L'OPEP+, la versió ampliada de l'Organització de Països Exportadors de Petroli,

0: valor de 26.000 euros. El jurat ha tingut en compte aspectes com ara l'ocupació de l'espai aeri, la intensitat, la durada dels colors, les dimensions, l'originalitat, el ritme, el crescendo final i l'acceptació per part del públic. L'Ajuntament de Tarragona ha destacat l'altíssim nivell del concurs d'enguany i el gran èxit de l'exhibició de drons del 30 de juny, on el patrimoni de la ciutat i el ciclisme van ser els protagonistes.
1: Esports, el Mundial de Futbol, Noruega ha protagonitzat una de les grans sorpreses de la competició després d'eliminar el Brasil als vuitens de final. Els noruecs han guanyat per 2-1 gràcies a un doblet de Haaland. Neymar ha fet el gol dels brasilers de penal en el temps afegit. I ara, fa 4 minuts, a les 3 de la matinada, ha començat el partit Mèxic-Anglaterra.
0: El mexicà Isaac del Toro ha estat el vencedor de la segona etapa del Tour, en final a Montjuïc, a Barcelona. El mexicà ha arribat al costat del seu cap de files de l'UAE Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard, del Visma, manté el liderat de la prova. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra, entre Granollers i els Angles, a la Catalunya del Nord, últim tram sense espectadors pels incendis.
2: Fins aquí les notícies.
3: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
4: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: Escolteu-nos i fem pinya. Cada vespre et fem un resum informatiu del dia en 30 minuts.
2: A 8:45, Catalunya Vespre, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
3: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
2: De dilluns a divendres, a 8:45,
3: Catalunya Vespre.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més.
2: Ningú t'ho explicarà millor.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal? Com esteu? Entre les 15 pel·lícules més taquilleres de la història, només n'hi ha una de dirigida per una dona, Barbie. Una pel·lícula que, a més, és de fa molt poc temps. I una altra, totes les nominacions a millor director, la història dels Premis Oscars, només 7, és a dir, el 2%, han estat per a dones. Vinga, una altra dada. Les pel·lícules dirigides per dones compten de mitjana amb un 24% menys de pressupost que si les dirigís un home. I podria seguir. És evident que hi ha molta, molta feina a fer per aconseguir que la pel·lícula de la igualtat acabi bé. Ever gonna let me go. I avui precisament comentarem aquestes qüestions i moltes més amb una gran actriu, directora, guionista i productora, l'Aina Clotet, que ens presenta el seu darrer projecte molt recomanable, Viva, una pel·lícula de pors, de dubtes, però sobretot d'empoderament femení. Avui també ens posarem al dia d'intel·ligència artificial i tecnologia i de moltes més coses amb el professor Esteve Almirall. També parlarem amb l'Albert Toc, que ens explicarà per què és tan important l'estratègia, aquesta estratègia d'autonomia tecnològica, que a vegades no és fàcil, però intentarem explicar-ho de la manera més fàcil possible. I acabarem el programa també parlant de grans iniciatives de reciclatge que s'estan fent al nostre país. Com serà el futur? Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.

Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.

0: Avui ens visita una dona que segur que tots els oients coneixeu des de fa molts anys. A més, arriba amb un titular potent. La revista Forbes l'ha inclòs en la llista de les 50 dones catalanes més influents del 2026. És una dona a qui l'hem vist créixer a la pantalla. Va debutar com a actriu quan tenia 11 anys a una sèrie mítica de TV3, Estació d'Enllaç. Des d'aleshores, sèries, pel·lícules i teatre han convertit l'Aina Clotet en una actriu coneguda i admirada, però fa una mica més de 10 anys l'Aina va voler anar una passa més enllà, dirigir un curtmetratge. I a partir d'aquí arribarien també més projectes com a directora, com a guionista, com a productora. Aina Clotet és una emprenedora audiovisual que té molt clara una cosa: les històries que t'enganxen i et claven davant la pantalla és per dos motius: perquè t'emocionen i perquè et fan pensar. Contenta, que sigui aquí a l'estudi d'Aina Clotet. Benvinguda a Revolució, com estàs?
1: Hola, molt bé, moltes gràcies, molt contenta d'estar aquí.
0: Jo també, perquè admiro l'Aina des de fa temps, una dona de 43 anys, que és un referent també per moltes joves, directora, actriu. Escolta, estàs d'acord que ara ja fas totes les vessants, no sé quina t'agrada més, Aina, però déu-n'hi-do, tota la feinada.
1: Sí, és un bon repte. M'he posat uns bons reptes els últims anys, però ho faig superben acompanyada. Jo necessito reivindicar l'art col·laboratiu de l'audiovisual i del cinema, perquè és que és així, o sigui, és una feina d'equip, i és evidentment el guió que coescric, però també la producció, no hauria fet aquesta pel·lícula sense l'Edmond Roc i la Marta Baldó i els meus socis de Funicular, el meu germà Marc Clotet i el Jan Andreu, i després hi ha moltíssima gent que s'incorpora en el rodatge i que ho fa possible, no? Perquè si no, és veritat que jo he personificat aquesta promoció perquè protagonitzo i dirigeixo la pel·lícula, no? Però es fa gràcies, o sigui, ho puc fer gràcies a que tinc molta gent acompanyant-me i donant-me la mà, no?
0: Molt bé. A més, escolta, deia fa un moment, formes part de la llista Forbes de dones més influents d'aquest any. Què t'ha semblat també estar en aquesta llista? Contenta?
1: Sí, home, vaig estar molt, molt agraïda perquè sé la importància que té, i sí, tot un privilegi estar al costat de dones tan potents i tan, sí, tan referents, no? Vull dir, no sé, molt contenta, molt agraïda.
0: Molt bé, anem a escoltar aquesta pel·lícula que no us podeu perdre.
2: Who wouldn't like to live 120 years?
3: Potser som uns somiadors, but we're not the only one.
4: El teu cosí és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
5: Jo vaig notar com electricitat.
6: Con mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
7: No te preocupes, todo ha pasado ya.
6: Es que es como que me asfixio, ¿sabes?
8: Mira, una crisis es normal.
9: Yo no estoy en crisis, ¿vale? Deja'm tranquila de una vegada.
10: La vida es això. Es imposible no vibrar amb ningú més.
11: Que necesito estar sola.
0: Sentíem ara un fragment de Viva, aquesta pel·lícula de la qual tanta gent en parla aquests dies. Directora, protagonista, guionista, productora, l'Aina fa de dona orquestra en aquest projecte i fa molt bé tots els papers, no? Diries que és el projecte de la teva vida, aquesta pel·lícula?
1: Jo soc molt apassionada d'aquesta pel·lícula. De fet, té aquest motor una mica com de desig i de passió, que és ficció total, però té molt de mi. I llavors m'estimo molt sempre, i cada projecte que faig li dono una mica la meva ànima. I llavors sento que és un dels grans projectes de la meva vida, no? No sé si dic que és l'únic, espero fer-ne més i acompanyar-los igual. Això no, a Suècia també li vaig donar tot l'amor i capacitats que tenia. Però sí, evidentment, és un dels grans projectes que m'ha costat molts anys aixecar i que em sento super... m'emociona haver aconseguit fer, no?
0: Clar que sí, perquè la gent que no l'ha vist, l'ha de veure viva, és un film sobretot de por i de desig, no? Expliquem una mica aquesta Nora, que és dona que és científica i que sobretot ha superat un càncer de mama, no? I a mi aquesta història també em va impactar. Explica'm una mica aquesta història de Viva.
1: Sí, és una dona de 40 anys que després d'haver superat un càncer de mama li queda una petjada en el cos, no? Tant física com emocional, que la llença com a un carpe diem, unes ganes de viure meravelloses, no? De desig de menjar-se el món, tant professionalment com sexualment. S'enamora d'un noi molt més jove que ella i dinamita una mica la relació que tenia de tota la vida, i es queda una mica atrapada entre aquests dos homes, i darrere d'aquest desig, doncs, s'amaga la seva por, no? Que no s'atreveix a enfrentar, i és un viatge de búsqueda de la pròpia fortalesa, de búsqueda de la pròpia identitat, no? De creixement, és un viatge, crec que bastant lluminós, cap a una dona que necessita enfrontar la seva por per alliberar-se, no? I per mi és molt important dir que crec que té molt sentit de l'humor, o sigui, que sento que és també la manera de connectar amb el públic i la manera com també m'agrada a mi i a la Valentina Viso enfrontar-nos a les històries i que sento que malgrat, evidentment, tocar temes dramàtics, la pel·li no perd en cap moment el sentit de l'humor i que això fa que, per tots els col·loquis que estem tenint i la rebuda amb el públic, doncs que m'emocioni molt que la gent surt dient «Ai, m'ho he passat molt bé veient la pel·lícula» i surto com amb ganes de viure i he rigut molt, no? Jo, quan em diuen he rigut molt, sóc feliç.
12: Clar. Escolta, perquè has estat molts anys, dedicada a aquest projecte. 6 anys, sí, des que va començar l'aventura. I d'on surt la idea? És a dir, per què aquesta dona tan potent, no? D'on surt?
1: Sí, la idea surt de les ganes que jo tenia d'explorar coses que em preocupaven, que m'ocupaven. Sento que des de l'escriptura també creixo, aprenc i entenc coses que... I volia parlar sobretot de la por a la soledat i de la relació que sentia que tenia amb com aquesta por ens fa tenir certes dependències en l'amor romàntic, no? I la idea original era aquesta dona atrapada entre dos homes, entre la relació més de tota la vida i una persona que coneix, que representa més el desig, i com necessita enfrontar la seva por per tenir relacions sanes. De fet, el càncer és una idea que apareix més tard, anys més tard, diria, que ve a concretar aquesta por, no?, i a posar-li com, sí, com aterrar aquesta por i que a més va alimentar molt tots els temes de la pel·li que volíem tractar. També volíem parlar del desig, de la reapropiació del cos i de posar, ens va semblar que realment venia com a fer clic a tot plegat, no?
12: Clar, també t'he de dir que perquè tenies clar que l'havies d'interpretar tu, i jo dic que el premi que et vas endur la millor interpretació en la setmana de la crítica de Canes va ser la confirmació que havies encertat el càsting, no?
1: Bueno, vaig dubtar molt, vaig estar molt de temps que no volia fer-la i, de fet, no m'imaginava pas fent-la i va ser que em van realment empènyer moltes persones, perquè jo em vaig quedar com enganxada a l'edat del personatge quan jo l'havia començat a escriure, que era més de 35 anys.
12: Sí.
1: I llavors jo m'anava fent gran i sentia que m'anava fent gran i també tenia ganes de només dirigir. I havia passat per això a Suècia en aquesta doble rol i tenia ganes d'anar amb xandall al rodatge i centrar-me només realment amb els actors. Però és veritat que a poc a poc doncs, ens en vam anar adonant i me'n vaig anar adonant que era millor que estigués més als inicis dels 40, que la posava més al límit, perquè en el fons la pel·lícula també parla d'un moment de vida on la Nora, no, aquest personatge que tenia al cap una fotografia on sembla doncs, que la maternitat, no, també sigui com un deure de les dones, i bueno, no vull fer molts spoilers perquè la gent hi pugui anar, però evidentment als 40 i pico doncs, la posava més al límit i feia que fos més interessant, i amb tot el recolzament que tenia de tothom doncs, vaig decidir llançar-m'hi, i el Premi de Can em va fer molt feliç.
12: Home, clar, aquest premi, que és un gran premi, felicitats. I, clar, la pregunta és com et pots dirigir i actuar a la vegada, perquè, clar, segurament el subdirector en aquest moment, no, també té un paper important, perquè quan estàs sent actriu, no, com estàs... No ho estic fent prou bé, és a dir, com es fa això? Quan és...
1: Sí, molta gent que està en el rodatge té un paper molt important, perquè jo, a més, a mi m'agrada molt això, la col·laboració i que tothom opini, i, per tant, m'agrada molt tenir persones molt creatives en tots els departaments, i a més, en aquesta vegada, quan vaig decidir que ho faria jo, doncs vaig convidar a una persona que venia del món del teatre, el Juan Miranda, a estar al meu costat en els processos d'assajos i en el rodatge, i llavors hi havia uns altres ulls, no, que m'acompanyaven, encara que jo acabava de tenir la decisió final de direcció, però realment era fantàstic tenir-lo amb ell, i jo he fet el viatge i anar treballant amb ell com tots els detalls tant de la meva interpretació com dels altres, perquè jo també després estava doncs, molt ocupada amb la direcció, no? Però després tinc molt bona relació amb el director de fotografia i hi ha un llenguatge que he pres, no? Com de que no visiono tot el que estic rodant, sinó que només quan sento realment que ha funcionat l'escena, llavors vaig i la miro i assajo molt. O sigui, la clau és preparar-se molt.
12: Assages molt, eh?
1: Assajo molt més que s'assajaria segurament en una pel·lícula que només dirigís o que només interpretés, si assajo molt, perquè sento que necessito arribar molt preparada quan arriba la preproducció de la pel·li, perquè llavors ha d'entrar la directora amb tots els departaments a treballar la direcció i la part interpretativa ha d'estar feta, i llavors quan arriba el rodatge han de conviure les dues personalitats i han d'estar preparades les dues, no? I per tant sento que si he assajat molt, doncs després puc arriscar, em puc tirar a la piscina, puc passar pels llocs que ja he provat, no?
12: Avui parlant amb Aina Clotet, que s'ha d'assajar molt, a preparar-se molt bé, la necessitat al 2015 d'anar més enllà, de fer aquest curtmetratge, després va venir Això no és Suècia, també la vas crear, dirigir, interpretar, no? Per tant, ja no hi ha marxa enrere, és a dir, directora, actriu, ja no et veus només fent d'actriu, és a dir, ara ja venen molts projectes. Què tens al cap, no? Perquè abans d'aquesta pel·lícula suposo que t'imagines dirigint moltes més pel·lícules, no? Ara, com es veu el futur, Aina? Perquè no sé si tens previst treballar fins als 60, ja ho has pensat.
1: Home, m'agrada molt la meva feina, espero poder treballar fins que la vida i la passió m'ho permetin, no? Crec que mentre segueixi tenint ganes m'encantarà, i tinc moltes ganes de seguir dirigint. No m'agradaria gens deixar d'actuar, perquè és un terreny on em sento molt feliç i crec que és el lloc on em sento més lliure, i de moment ara estic centrada en la segona temporada d'Això no és Suècia, que estem preproduint, que rodem a la tardor.
12: Val, i segona temporada? I sí, que, per quan serà?
1: Doncs serà pel 2027, perquè rodem a la tardor.
12: Molt bé.
1: I això doncs és una feinada, i ara mateix estic amb això al 100%. I després doncs amb la Valentina començarem a escriure el següent projecte de llargmetratge, de pel·lícula, que repetiré amb tant amb Ikiru, amb l'Edmond Rock, com amb Funicular, en coproducció, i amb moltes ganes de... Ja tenim més o menys la idea de cap on volem anar, no tenim la història, no tenim, falta moltíssima feina, però...
12: No es pot dir alguna de la idea? És secreta,
1: No. Sí.
12: És supersecreta.
1: És encara, més que res, que és una llavor.
12: Una llavor. Molt bé. No és el mateix estar una història, sentir-la dins teu, que demanen la intel·ligència artificial que doni arguments per fer un guió, escriure un guió. Nosaltres aquí parlem de tecnologia, intel·ligència artificial, i t'he de preguntar si... Què en penses tu, eh? És a dir, l'utilitzes, creus que en els guions, en les pel·lícules, cada vegada s'utilitzarà més intel·ligència artificial? Quina és la teva opinió?
1: Ah, mira, és una gran pregunta. O sigui, jo crec que és una pena que la intel·ligència artificial vingui a ocupar espais de creixement i de llocs on realment jo sóc feliç, per exemple, crec que els guionistes, que és la creació. Però també t'he de dir que jo, per exemple, vaig passar tot un estiu de fa ja uns quants anys amb els meus fills molt petits, intentant-me presentar amb unes ajudes de desenvolupament que són molt exigents i que et demanen una sinopsis de 500 caràcters, un tractament de 2.500, i que estàs fent exercicis de síntesis tota l'estona, que els vaig fer perquè no existia ni ChatGPT ni res que et fes tot això, dedicant-li 1.000 hores. Vaig aprendre moltíssim, perquè vas entenent, a sintetitzar les idees, però clar, quan tens una eina com el ChatGPT, doncs probablement ara la faria servir, perquè m'ajudaria a anar més ràpid, no?, i a fer resums. Vull dir que crec que hi ha coses que ens poden ajudar. El problema és que cada vegada fan que haguem de treballar més, perquè cada vegada les coses es fan més ràpides i hi ha com menys temps el que és el procés, el pensament, no?, perquè tens una màquina que t'ho fa.
12: Però et veus que la teva pel·lícula tingui imatges fetes per intel·ligència artificial? Sí? T'agradaria? O perquè moltes pel·lícules ja hi estan treballant, no?
1: Bueno, clar, crec que s'ha de trobar el balanç, no?, de dir què és el que et pot aportar i què és el que li treu realment humanitat o artesania, no? A mi l'artesania és una cosa que m'encanta, però també et diré que hi ha coses caríssimes que s'han fet tradicionalment, que potser la intel·ligència artificial vinc a pensar que ajuda i democratitza. Però tot això està per veure, perquè també quan veus tot el que gasta, tot el que és a nivell mediambiental, no? Fa molt de respecte, i penso, estem tots anant com encegats, com si ens haguessin tapat els ulls, i que no, i vull dir que crec que falta temps, està anant més ràpid que nosaltres mateixos a saber-ho entendre, gestionar, veure les conseqüències que pot tenir. Llavors jo crec que realment el que hauríem de fer és que fos un servei a nosaltres, no que nosaltres féssim un servei, no? Vull dir que no sé, és un bon debat. Realment t'he de dir que no en sé massa, que no l'utilitzo gaire a dia d'avui encara.
13: Quan vaig començar a posar-me darrere la càmera eren poques les directores que ens atrevíem. També semblava un somni pensar que en dues dècades seríem gairebé el 40%. La revolució de la dona. Aquesta ha estat una de les grans alegries viscudes. I encara falta molt. Hi ha pressions inconmensurables perquè res no es bellugui i tothom torni al lloc que tenia. Alguns estan molt enfadats amb nosaltres, però som moltes.
12: Són moltes, eh? Aquest és un fragment del discurs que va fer la directora Sílvia Munt quan va rebre el Premi Gaudí d'Honor aquest any. Aina Clotet, estàs d'acord en que són moltes, cada vegada més en llocs de responsabilitat a moltes professions?
1: Ai, sí, sort, però crec que encara falta.
12: Què falta per aquesta doncs, igualtat?
1: Jo crec que falta que seguim ocupant aquests llocs, falta que hi hagin dones doncs, en els llocs de decisió i en la creació, i que evidentment hi són i han ajudat moltíssim les quotes i tot el que s'està fent, i hi ha hagut aquest canvi que diu la Sílvia i que crec que totes ens sentim superorgulloses, però a mi encara em passa, i just amb la promoció de Viva me n'he donat molt, que com arriba a sorprendre un rol d'una dona de 40 anys mostrant el seu cos i en plenitud i, amb, no? I sent un personatge polièdric erràtic a moments, humà, veure una dona humana, no? I com això encara sorprèn, sento que ens falta molta feina, vull dir, perquè jo tinc ganes de veure les de 50, 60, 70, no? És com que 40... Vull dir que m'han arribat a dir com, bueno, una dona que no és jove de 40, jo dic, però si 40 encara som molt joves.
12: Clar.
1: Vull dir que sento que la dona encara té un...
12: Sí, falten més dones grans a les pantalles. Tu tens molts referents femenins en la teva professió? Amb qui t'has emmirallat una mica? Homes
1: sí,
12: o dones,
1: jo
12: eh?
1: Sento que realment ha sigut molt important tota aquesta generació de dones que han sortit com a directores. Jo, de fet, crec que jo hagués començat potser fins i tot abans a dirigir, si haguessin hagut... O sigui, hi havia aquestes dones, la Sílvia, la Judit Colell, la Isabel Cuixet, la Gràcia Queregeta, evidentment, no? que hi han hagut grans dones, però eren molt poques, no? I quan jo vaig anar a la universitat, a la Comunicació Audiovisual, per exemple, jo sentia que potser voldria dirigir, però sentia que faltaven anys. I sento que això, doncs, Carles Simón, Clara Roquet, Marc Coll, no? Totes aquestes dones que han anat obrint camí, per mi han sigut molt importants perquè m'han animat a dir, ostres, això ho podem fer i és possible, hi ha un espai, no?
12: Molt bé. Per anar acabant, recomanar sobretot aquesta pel·lícula Viva, m'agradaria comentar-te, al teu pare l'hem entrevistat moltes vegades i suposo que també t'inspira, no?, la teva família, el teu germà, el teu pare, la teva
1: sí,
12: feina,
1: tant,
12: no?,
1: la
12: família.
1: A la pel·li hi ha un petit homenatge a la ciència de casa meva.
12: Ah, sí?
1: Sí, sí,
12: ah,
1: sí, sí.
12: Hi ha un petit homenatge,
1: sí,
12: eh?
1: Sí, sí, sí.
12: Molt bé. Què diries? Quins valors t'han ajudat o t'ha portat la família a ser on ets i a que et vagi també, em diries?
1: Ai, crec que molts, molts valors, crec que tots, de fet, vull dir, segurament la resiliència és una de les grans coses que m'han ensenyat, no? El fet de perseguir, lluitar les coses que t'agraden i que t'estimes i fer-ho el millor que saps i posar-hi tot el cor i si no surten a la primera tornar-ho a intentar i realment i rodejar-te de persones que sàpiguen més que tu. I ser generós, no sé, moltes coses, crec.
12: Molt bé. Doncs escolta, Aina Clotet, jo que et segueixo ja des de petita, perquè ens portem 7 anys amb l'Aina i jo la veia a l'estació d'enllaç i ara em fa molta gràcia seguir sota la teva carrera, no? I ara ella és directora, és actriu i li queden molts projectes, eh? Per tant, escolta, un luxe que avui hagis vingut al Revolució, enhorabona per aquesta pel·lícula Viva, per aquest projecte tan personal, premiat, i que segueixis aixecant molts projectes, moltes històries i que siguis sent una dona referent del cinema català. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Un plaer.

0: Versió 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. La creativitat requereix tenir el valor de desprendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
1: Anem a repassar l'actualitat tecnològica. Hem parlat de tecnologia amb un gran col·laborador, ja el coneixeu, és el professor Esteve Almirall, professor de SADE. Què tal, com estàs, Esteve?
2: Oh, bon dia, moltes gràcies, i moltes gràcies per invitar-me al programa.
1: Aquestes setmanes hem vist una cosa bastant insòlita, eh? L'administració de Donald Trump ha frenat primer Mythos i Fable amb d'Anthropic i després ChatGPT 5.6 d'OpenAI. Dit així, sona molt fort. A veure, expliquem-ho per la gent que hi entén i que no hi entén de tecnologia. Trump està frenant la intel·ligència artificial generativa. Què està passant? Exactament què li passa a Donald Trump?
2: El que li passa és que a primers de juny va signar una ordre executiva, que és la seva versió d'un decret llei, doncs, que es diu Advanced in Artificial Intelligence Innovation and Security, que li donava potestat poders per primer mirar els models abans que es publiquessin. I llavors, com que aquests poders el té, doncs els fa servir, perquè el té amb, ja ho saps. És a dir, si pots fer alguna cosa, va i la farà. I això també.
1: Per tant, la novetat és que no només siguin models molt potents, sinó que Washington es mira com una peça de poder, no? Tot això de la IA generativa. I els espanta alguna cosa?
2: Sí, el que va passar va ser que un senador demòcrata, el senador per Virgínia, amb el comitè del Senat per intel·ligència artificial, és un senador que es diu Mark Warner, va dir en un moment amb aquest comitè que aquests models, el Mythos en concret, havia, en qüestió d'hores, no de setmanes ni de dies, en qüestió d'hores, havia penetrat a tots els sistemes de seguretat dels Estats Units. I clar, la gent es va espantar molt, no? Després es va saber que, bé, exactament això no era així, sinó que el que havia dit un general que es diu Joshua Root, que és el director de la NSA, d'aquesta agència que s'encarrega de la seguretat dels americans, és que havia aconseguit trobar les vulnerabilitats d'aquest sistema, no penetrar, no? Però bé, si fa o no fa, aquest era una mica, doncs, el tema, no?
1: El que li preocupa és perdre el control d'aquests sistemes, no?
2: Clar, es van espantar molt, imagina't, que puguin entrar a tot arreu, a tots els sistemes de seguretat dels Estats Units. Des dels missils nuclears, fins a les patents secretes, fins al comandament de l'exèrcit de l'aire. Ah, això és potent i perillós, no? Llavors, qui hi podrà entrar? Doncs, bueno, ja ho saps, des dels nostres coreans, els xinesos, el Putin, la llista és llarguíssima.
1: Clar, la pregunta és què pot fer un model com aquest en mans d'un adversari, no? Això és molt interessant que expliques, perquè estem parlant dels Estats Units, del país, que precisament és d'OpenAI, d'Anthropic, de Google, de Microsoft, d'NVIDIA, és a dir, Esteve, el país que té la tecnologia més avançada, però pel que dius, una cosa és tenir Silicon Valley i una altra que l'Estat pugui moure's a la mateixa velocitat, no? Perquè, esclar, sí, aquestes empreses són seves.
2: Sí, però, a veure, a vegades tenim una ambició dels Estats Units que és una visió una mica romàntica, i pensem que l'administració americana és tot pitxipi guai, que és fantàstica i que ho fa tot de conya. Bé, les coses no són tan així. S'assembla més a la nostra que una altra cosa. Agafem alguns exemples. Mira, per exemple, fa no massa van haver de posar, doncs, un pressupost extraordinari de 900 milions. Poca broma, no?
1: Poca broma, eh? 900 milions aquí, te'ls treus de seguida.
2: 900 milions. Perquè no tenien GPUs per fer nous models. Resulta que, com que hi ha tanta demanda de GPUs, se les havien quedat tots els privats i ells no en tenien. I, per tant, no podien fer nous models, ni podien identificar les imatges de satèl·lit, ni podien fer res de tot això. No s'hi va anar prou, no n'hi havia prou, i després va posar 800 milions més per intentar, doncs, fer això. Aquest és un exemple de les coses que els hi passen als Estats Units, no? Un altre exemple que és curiós és, segur que heu sentit a parlar dels míssils dels Tomahawk, dels F-16, totes aquestes coses que es fan, que fan servir a la guerra del Golf. Aquests trastos tenen xips especials, que són xips que han de resistir a altes temperatures, altes, i aquests xips són dels anys 70 i 80. I ja no es fan.
1: Clar, ja no aquests s'haurien de renovar, no? Li falta una mica de renovació d'aquests xips, eh?
2: Ja, però no és tan fàcil renovar-los. De moment el problema que tenen és fabricar-los. Llavors, de moment estan intentant aconseguir xips de segona mà que estan por ahí, mitjançant brokers, com sigui. Ja van aconseguir el 2003, em sembla doncs, que va ser, doncs va fer una segona generació d'aquests xips, però no els tenen. I per tant tenen moltes armes, molts vaixells, molts radars, etc, que depenen d'una tecnologia, no és que estigui obsoleta, el següent.
1: Clar, és a dir, que l'Esteve Almirall avui el que explica també no és que els Estats Units no tingui tecnologia, que com sabeu, oients, en té molta, igual que en té molta la Xina, no? És que portar aquesta tecnologia al cor dels sistemes secrets, no?, és molt més difícil del que sembla, i aquí hi ha la paradoxa, no?, perquè deies, a la IA els falten els xips més nous, però a molts sistemes militars encara depenen de xips molt antics, però escolta, tenen Nvidia, no?, que els pot ajudar.
2: Sí, però clar, Nvidia cau mobilitzar-la i cau mobilitzar-la perquè facin doncs, tots aquests xips i els posin en el servei de la tecnologia dels departaments de defensa, i això no és una cosa tan ni tan senzilla de fer, no?
1: Per tant, Esteve, quan parlem de la cursa de la IA no parlem només de qui té el millor chatbot, parlem d'infraestructura de xips, de defensa, de ciberseguretat, de qui controla realment aquesta tecnologia. Com acabarà això? Veurem models d'ús restringit? És a dir, hi haurà més restriccions, tu creus, sí?
2: Sí, mira, per exemple, aquest dijous ja vam veure com les restriccions del Fable, d'aquest model doncs, antròpic, doncs s'aixecaven, no? I això, però que s'aixecaven d'una manera una mica especial. És a dir, totes aquelles coses de ciberseguretat, seguretat, etc., ja no hi són. Han deixat un Fable sense, amb moltes restriccions, en tots aquests temes. Per què? Perquè probablement aquests models seran d'ús restringit. Aquests models els faran servir als governs que ells vulguin, i poca cosa més. I veurem models a diverses velocitats. Veurem una colla de productes pel públic en general, una colla de productes que faran els governs. I els xinesos, si fa o no fa, van per la mateixa drecera. Estem en aquest món que ja no serà un món igual per tothom.
1: I mentre els americans restringeixen, controlen i retenen, models dels xinesos què fan? Perquè si tu et frenes, l'altre accelera. També hi ha risc, no? Què em diries?
2: Home, i tant. Mira, ara una empresa que es diu CTI doncs, ha tret un model, que és el 5.2, doncs, que resulta doncs, que és ben bé tan bo com els d'Antròpic, no? Però, clar, com ho fa a partir d'aquest model? Ho fa amb una cosa que en diem destilar. I què vol dir destilar? Doncs fa servir un model de professor per ensenyar l'altre model, no? Llavors, és com si t'ho copiessis a l'examen. Llavors, clar, què és el que passa? Si tu copies l'examen, t'hauràs una nota igual de bé, no? Sortiràs el benchmark igual de bé. Però sabràs el mateix? Oi que no? Oi que no sabràs el mateix del que has copiat? Bé, això és el que els passa amb aquests models. Copien l'examen, els benchmarks donen molt bé, però després, a l'hora de figurar, clar, no tens la mateixa potència que ja has estudiat per l'examen.
1: Clar, per tant, els oients ara es pregunten, no?, si els xinesos també copien també, són tan bons com els americans, no? Qui t'agrada més, tu?
2: Bueno, el que els falta és tota aquesta capacitat de desenvolupar i de competir a la frontera, no? Perquè tenen models que donen molt bé, que funcionen molt bé, en molts casos, però aquesta capacitat de competir a la frontera, aquesta capacitat de treure el millor model després és quelcom que encara no tenen. I això és important perquè ningú vol fer servir 50 models. I si resulta que un et funciona per tot, doncs funciona per moltes coses. Igual en farà servir dos, tres o quatre, però difícilment en fa servir 25. Això passa molt amb els models xinesos. Tothom en parla. Coneixes algú que en faci servir de manera habitual? Oi que no? En canvi, tots en parlem.
1: Jo faig servir els americans.
2: Veus?
1: Tu també?
2: Clar, jo també. De tant en tant faig servir el DeepSeek i faig servir el Geleo, perquè jo
1: vaig deixar de fer servir el DeepSeek. No em funcionava bé.
2: Ja, jo com que he d'escriure això, doncs he de saber del que escric, no? Tant, si no, malament rai, no? Però per la meva feina habitual sóc com tothom, no? No vull fer servir 50 models.
1: Clar, hi ha OpenAI, Anthropic, Gemini, Grok, bé, ja en tenim prou. Tenim molta llista. Per tant, per anar acabant, el titular no és només que Trump frena la IA, és que la IA ja ha deixat de ser una tecnologia més a Silicon Valley i ha entrat de ple amb la geopolítica, i per tant el que ens espera en els propers anys és molta geopolítica política, qui domina més aquesta intel·ligència artificial i quines empreses acaben guanyant, no? Com també va passar amb les xarxes socials, que hi ha algunes xarxes socials, per posar una comparativa, que van triomfar més que d'altres i algunes han mort pel camí. Segurament d'aquí uns anys estarem parlant que alguna d'aquestes està tancada. Estàs d'acord?
2: Sí, sí, aquí no sobrevivirà tothom, no? I el que sí que veurem és coses de dues velocitats. Veurem models restringits per ús dels governs, i això no serà només ciberseguretat. Aquests models que són capaços de fer nova ideologia i tal seran una mica restringits, i després veurem els de l'opòsit general, que competiran d'una manera diferent.
1: Molt bé. Gràcies, Esteve Almirall, i una abraçada.
2: Moltíssimes gràcies.
0: No hi ha barrera, pany ni forallat que puguis imposar a la llibertat de la ment. Virginia Woolf. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Catalunya Ràdio. Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.

0: Ciber 4.0.
1: I saludem l'Albert Tor, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya. Què tal, Albert? Com estàs?
2: Molt bé.
1: Què tal, a punt de vacances?
2: A punt.
1: A punt,
2: intentarem.
1: Però que tothom estigui tranquil, que la ciberseguretat no descansa a Catalunya, oi? Ens hem de sentir cibersegurs.
2: Per suposat, cibersegurs, resilients i amb uns actius tecnològics, diguem-ne, segurs i sempre amb continuïtat de servei perquè són d'aquelles coses que són 24/7.
1: Clar que sí. Avui l'Albert ens ve a parlar d'un acord de govern important que s'ha aprovat, és l'Estrateg, que és, vol dir, l'Estratègia d'Autonomia Tecnològica de la Generalitat. I per explicar-ho fàcil, que tota l'audiència ho entengui, com la definim i per què és una notícia important aquesta estratègia, que és el que passarà amb aquesta estratègia?
2: Mira, la Generalitat, al final, i tots els serveis públics depenen de tots els actius tecnològics, que són molts a la Generalitat. I aquests actius, diguem-ne, necessiten tenir el que anomenem aquesta continuïtat de servei i, per altra banda, necessiten ser cibersegurs en un món, crec que ho hem parlat moltes vegades en aquest programa, en el que la geopolítica a nivell mundial doncs està com està. I, per tant, pot passar que hi hagi algú en una banda del món, Estats Units o a la Xina, que decideix alguna cosa, i algun d'aquests serveis i actius tecnològics pot deixar de funcionar i deixar-nos sense servei o amb més vulnerabilitats. Per tant, a nivell tecnològic, avui la geopolítica també s'ha de gestionar. I aquest és el gran tema. I aquest és el que aborda aquest acord de govern amb diferents iniciatives.
1: Ara m'expliques
2: més resilients, clar, en aquest context geopolític.
1: Perquè aquest context geopolític internacional, que canvia tant, moltes vegades degut al senyor Donald Trump, que complica les coses, no? Què significa aquesta estratègia i de què parlem? No? Una autonomia tecnològica, no dependre tant d'empreses nord-americanes, què significaria?
2: Depèn de diverses coses, no? Depèn, que a vegades oblidem, de la gestió del talent, quines capacitats tenim a la pròpia Generalitat per governar les solucions tecnològiques. Depèn de quines capacitats pròpies també desenvolupem amb mirada llarga, per no dependre tant d'altres. Depèn de qui governa aquestes solucions i aquests serveis en l'àmbit de la Generalitat. No és el mateix que ho faci un proveïdor, que ho faci talent intern, que ho faci un proveïdor, diguem-ne, que pot controlar els seus actius des d'aquí, que ho faci adequat en el model de ciberseguretat, que ho faci tenint en compte tot el que són polítiques europees i marc normatiu. Tot això és el que realment hem de controlar. Per tant, són diferents eixos que han de formar part de la cultura tecnològica de la Generalitat com a tal, i a més, que apliquen a diferents capes. Que a vegades ho simplifiquem molt, aquest debat, però això aplica en tot el que té a veure amb la connectivitat, xarxa de fibra òptica, qui ho controla, com ho controla, com ho governem, tot el que són dades i computació, on estan les nostres dades, en quins centres de dades, poden estar aquí, poden estar fora, en funció del tipus de dades que governem, quines són les plataformes tecnològiques, el núvol, hem sentit moltes vegades que ha caigut, per exemple, Amazon o Google o Microsoft, i que deixen de funcionar serveis.
1: Que no ens afecti a Catalunya, no?
2: Hem de diversificar també aquests serveis, poder garantir aquesta continuïtat, i això implica decisions. I després, sobre les pròpies aplicacions, els propis serveis digitals, qui els governa, qui els controla i quines dependències té. Això és un focus que hem d'identificar amb un mapa integral dels proveïdors tecnològics de la Generalitat, identificar quin és el talent que tenim, tenir establerts també criteris corporatius de com diversifiquem els proveïdors, les plataformes, les tecnologies, i reforçar, sobretot, que tot estigui integrat en el model de ciberseguretat i en el marc europeu. Tot això, que sona a molt, és imprescindible en el món actual que vivim. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet
1: do. Although my heart is falling too. I'm in love. Ens preguntem, l'Estrateg, això vol dir que Catalunya deixaria de treballar amb les grans empreses tecnològiques, o sí que hi deixaria, o però hi haurà nous proveïdors tecnològics? És a dir, quines podem destacar d'aquestes actuacions, no? Que hi hauria?
2: Nosaltres continuarem col·laborant, com no pot ser d'una altra manera, ho hem dit sempre, la col·laboració público-privada ha estat durant anys i continuarà sent. Hem de continuar treballant amb les grans empreses tecnològiques, també amb les que no són grans, però sobretot hem d'entendre que el món ha canviat. Vivim d'anys i anys de globalització i ara hi ha una certa contraforça que ens posa cert fre dient hem de tenir un control, hem de posar molt més focus en la resiliència i hem de posar molt més focus en la seguretat digital. Per tant, ja estem demanant, des d'aquesta col·laboració pública o privada, en aquestes grans empreses, que també ens ajudin en aquest sentit i que tinguem plans B, plans allò del botó vermell. Ja. Si passés alguna cosa, com amb vosaltres anem a garantir també una certa continuïtat del que són infraestructures i serveis crítics a Catalunya. Això ho estem treballant amb elles des de la col·laboració, no des del veto.
1: Clar, perquè en general, tot això que estem parlant, Albert, es parla sovint de la necessitat que té Europa de ser també autònoma, la línia que estem dient, no? La sobirania digital d'Europa, doncs també, no? Nosaltres, vols tenir la sobirania digital, no? De les institucions catalanes, no? També.
2: Ara, hem de ser molt conscients que hi ha diferents nivells de sobirania. Per això parlem d'autonomia estratègica tecnològica. La d'avui, la que és possible avui, i la que, a través de construir capacitats pròpies, ha de ser possible en els propers anys, quan parlem, per exemple, de desenvolupar xips a Catalunya, no? O de tenir més talent a Catalunya. Parlem d'allò que serem capaços. Ara mateix es pot arribar a un nivell de sobirania que és el que hem d'ambicionar, no des de la simplicitat, sinó explicant aquesta complexitat. Per exemple, traurem també una licitació d'un acord marc per a un cloud públic sobirà impulsat des de la Generalitat, però que podrà ser compartit pel mercat. Això és una manera també, en el mateix marc europeu, que ja defineix uns nivells de sobirania que podem exigir, doncs, poder avançar i tenir més control de les nostres dades i tenir més control de quins són els models i on es computen aquests models. És clau en el món actual en el que vivim tenir en compte aquestes coses.
1: I Albert Tor, també és important potenciar el talent tecnològic, no? De l'administració, tant homes com dones, no? Suposo que hem de tenir el capital humà acadèmic també per fer-ho, no? I necessita aquest talent, no?
2: No hi ha, diguem-ne, autonomia estratègica tecnològica ni sobirania tecnològica sense talent digital, perquè al final el talent que tenim a casa nostra és el que, més enllà d'on prové l'equipament, més enllà de quines capes té la solució, n'hi ha una que està per sobre de tot, que és qui realment opera els serveis. I qui opera, desenvolupa, manté, evoluciona els serveis és el talent que tenim a casa nostra. És clau per la sobirania tecnològica.
1: Molt bé. Per anar acabant, Estrateg Catalunya fa aquest pas endavant per construir una administració més segura, que no depengui tant la tecnologia, és el sistema nerviós de l'administració del segle XXI, i qualsevol infraestructura és crítica, no? Albert, i per tant s'ha de protegir i no només dependre de tecnològiques d'arreu del món, sinó també tenir aquesta sobirania des de casa. No? Podríem dir, per resumir?
2: De fet, a la tecnologia, des de la tecnologia, avui també hem de gestionar la geopolítica.
1: Ja, o sigui que la geopolítica ens marca també el camí i sobretot aquests canvis, no? De tots els països. Bé, Albert Tor, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, gràcies per explicar-nos aquesta estratègia, un repte necessari, més ben dit imprescindible, doncs, per Catalunya, perquè afronti aquest futur digital, i gràcies per haver vingut a explicar-ho al Revolució, i bones vacances, ens veiem.
2: Ens veiem.
0: La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Món 2030.
1: Atenció, oients, a les xifres. Només el 12% dels materials consumits a la Unió Europea provenen del reciclatge, i aquesta xifra significa que el 88% restant continuen sent recursos nous extrets a la natura. Per tant, hi ha molta feina, oients, molta feina encara per fer.

0: Sandra, si volem que el reciclatge i l'economia circular realment tinguin el pes que han de tenir, hi ha molta feina per fer. És massa optimista doblar la xifra que ara deia d'aquí al 2030, que els materials reciclats a la Unió Europea arribin al 25%. És factible això, Sandra, em diries?
1: Doncs bé, jo diria que és un objectiu molt ambiciós, no? Sí que a nivell polític és important establir aquests objectius, però si ens basem en tendències dels últims anys, amb el ritme que d'increment del reciclatge que estem tenint, segurament és complicat. Tot i que també hem de tenir en compte que aquest reciclatge no és homogeni a tot Europa i que pot ser factible tècnicament, però, no, però en el context promig de tota Europa no és el cas.
0: Clar.
1: Per tant, diria que sí, que és ambiciós.
0: La Sandra Beca en sap molt d'aquest tema. Ella és cap de línia de residus i economia circular d'Eurecat. I avui amb la Sandra volem parlar d'un tema important per al nostre planeta, pel nostre món, el reciclatge, però parlar d'un tema que és els materials crítics, que és una paraula que ens fa tirar enrere, però són materials importants, per exemple, el liti, el níquel. Com els explicaries d'una manera fàcil aquests materials que són importants per a la nostra vida, el nostre planeta?
1: Doncs bé, aquests materials en diem crítics perquè són essencials per l'economia i la indústria, no? Aleshores, sobretot són materials que es fan servir molt en la transició energètica, en tot el que és energies renovables i tecnologies digitals. I el problema que tenim és que tenen un risc elevat de subministrament. Per tant, ens trobem amb uns materials molt essencials en l'economia, però a la vegada difícils d'obtenir.
0: Clar. Per tant, estem parlant d'uns materials fonamentals. Per exemple, si volem que Europa tingui allò que diem sempre, innovació i la sobirania tecnològica, no? Si volem, per exemple, oients, fer bateries, per exemple, en el cas de níquel, és això, sí, Sandra?
1: Correcte, sí, sí. És a dir, són materials que són superimportants per a les tecnologies que fem servir en el nostre dia a dia. Tenim objectius d'anar cap a energies renovables, tenim la implementació de tecnologies digitals i utilitzen aquests elements. Si Europa vol ser al capdavant de la innovació, del lideratge en aquestes tecnologies, necessita disposar d'aquests elements, no? D'aquests materials. I això no, no és així perquè depenem externament d'altres països perquè ens els proveeixin.
0: Clar. Tinc entès que esteu provant maneres de recuperar matèries crítiques, no? Com les que estem parlant. Posa'm alguns exemples de materials que vosaltres ara mateix esteu reciclant i l'impacte, no? També de que això suposaria, sí?
1: Sí, des d'Eurecat treballem en molts tipus de residus per recuperar aquests materials. Una línia molt forta d'investigació que tenim és el reciclatge de bateries. Aquí estem parlant de níquel, cobalt, liti, principalment, manganès. I bé, per què és important? Perquè de poder disposar de tecnologia per recuperar aquests elements, tindríem disponibilitat d'aquests materials a dins d'Europa per poder fabricar aquestes bateries altra vegada. No només desenvolupem i treballem aquestes tecnologies dins d'Eurecat, sinó que ajudem a les empreses a que puguin també desenvolupar aquests processos que són tan necessaris.

0: Parlàvem de materials crítics, també podem parlar de terres rares, podem parlar... és a dir, ens preocupem avui per saber si Europa realment sap reciclar, Sandra? Es gasta moltes, no? Però realment sabem reciclar bé?
1: Bé, el problema que tenim, és a dir, jo diria, la tecnologia pot existir, és factible fer-ho des d'un punt de vista, no?, o químic o tecnològic, però no podem reciclar-ho tot, no? Hi ha alguns problemes relacionats amb la pròpia gestió dels residus, el contingut d'aquests materials en els residus, que a vegades és molt baix, i això fa que no sigui viable econòmicament reciclar-los. Sí. I el que és molt important també és disposar de la indústria de base necessària per transformar aquests materials, no? Aleshores, no encara Europa necessita desenvolupament i indústria per poder reciclar tots aquests materials.
0: Molt bé. Sandra, llavors, per acabar, hem de parlar sobretot de l'economia circular, no? Davant de tot el que estem explicant, l'associació té un nom que és economia circular, no? Em diries?
1: Sí, sí, totalment. L'economia circular és la clau, i el que passa que quan parlem d'economia circular, doncs hem de tenir present que no només parlem de reciclar, que evidentment és una de les peces més importants, però també hem d'aprendre a dissenyar millor els productes, a extendre la seva vida útil, etc. No? Per tant, totalment, sí, l'economia circular, doncs, és la clau.
0: Clar. Com diries, cap a on va el nostre planeta? Estem avui en dia, no?, parlant de la calor, del canvi climàtic, no?, de com està canviant. És a dir, ens preocupa també les temperatures, el canvi climàtic, el reciclatge. És a dir, hem d'anar a un planeta més verd, digital, ja en parlem, que hem d'anar a un planeta més digital, però sobretot més verd. I per tant, on creus que serà important i on creus que es destinaran els recursos, no?, per millorar que tots, en el fons, podem estar més anys en aquest planeta?
1: Bé, jo crec que són moltes, no?, les estratègies que hem de tenir presents, i a banda del reciclatge que parlàvem, hi ha algo molt important també, que és optimitzar l'ús dels recursos, i això no vol dir només reciclar, sinó el consum d'aquests recursos, minimitzar l'extracció de matèries primeres, controlar en què... O sigui, controlar el que comprem, el consumisme... hi ha moltes estratègies,
0: sí, és
1: no? No és difícil dir en què ens hem de focalitzar, perquè són moltes.
0: Molt bé. Doncs escolta, Sandra, realment molt interessant el que ens has explicat. Interessant, oients, i necessari, eh? No ens podem permetre no apostar per aquesta economia circular. És el futur, eh? Si volem viure en una Europa, que ho hem dit moltes vegades al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio 3CAT, més sostenible, més autònoma digitalment i més neta, per tant, aquestes paraules, reciclatge, aquests materials a tenir en compte, i sobretot també a tenir en compte l'economia circular. Gràcies per venir, Sandra, al Revolució. Una abraçada.
1: Gràcies.
2: Un emprenedor veu oportunitats allà on uns altres només veuen problemes. Michael Gerber. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Ho tenim tot, ho tenim tot. Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

Oients, acabem el programa. Avui, com sempre ja fem, amb una frase, en aquest cas, de l'emprenedora i empresària Jessica Herring. I és aquesta, diu: has de veure el fracàs com el començament o la meitat del camí. Mai has de pensar que és el final de res. Perquè, com sabeu, i en parlem moltes vegades, a la revolució, molts emprenedors i emprenedores han fracassat, però després s'han aixecat. I és una frase que sempre també hem dit en aquest programa, pots caure 7 vegades, però t'has d'aixecar 8. I, per tant, a tots ens ha passat. Hem tingut experiències personals i professionals complicades. Hi han hagut fracassos i èxits a la nostra vida, però sempre ens hem d'aixecar, sempre hem de tirar endavant. Com sempre, moltes gràcies a l'equip del Revolució. És molt important la producció de la Júlia García, també la realització tècnica del Xavi Llaurador, el Gerard Gil, amb totes les fotografies i vídeos que veieu sempre a les xarxes socials, el Jordi Pi, també amb la seva feina incansable des de fa molts anys, el Jordi Portals, també en el seu guió. Per tant, com sempre, gràcies a l'equip. Els equips són molt importants. I a la ràdio, també. Fins una altra. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers confien tenir controlat en les pròximes hores l'incendi que va començar divendres a la Serra de les Gavarres, al Baix Empordà. Les flames han afectat fins ara unes 2.200 hectàrees. La millora de les condicions climatològiques ha permès que des de dissabte a la nit el foc estigui estabilitzat. Jordi Martín és el cap dels bombers de Girona.
2: Podríem dir que l'incendi ha anat com teníem previst aquest matí, on hi ha hagut certes afectacions al perímetre i també a l'interior cremat amb aparició de punts calents i fumaroles, però que s'ha pogut treballar per mantenir l'incendi tal com hem començat el dia d'avui.
1: A la Catalunya Nord, l'incendi que crema entre Prada i Perpinyà continua sense control i ja ha destruït més de 3.000 hectàrees. Ha deixat un bomber i un veí ferits en estat molt greu. I a l'Alt Palància, a Castelló, un altre incendi afecta el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ha cremat fins ara unes 1.500 hectàrees. La proximitat de les flames ha obligat a evacuar unes 500 persones. Repàs ara més breu altres informacions. Carola Gil.
3: Avui es reprèn el judici contra els 5 excàrrecs de salut, entre els quals hi ha els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils durant la pandèmia. L'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera, declararan com a testimonis. La setmana passada, els comandaments policials i els que van declarar el judici van desinflar les tesis de l'acusació, assegurant que Salut va estar en tot moment a la seva disposició.
1: Encara a la capital de Turquia han detingut més d'un centenar de persones aquest diumenge quan protestaven contra la celebració d'una cimera de l'OTAN a partir de dimarts. Els manifestants convocats pel Partit Comunista Turc han desafiat la prohibició de protestar que les autoritats van imposar el 28 de juny. Desenes d'activistes d'esquerra han estat també detinguts en diverses operacions policials arreu del país. Al marge de la cimera, el president nord-americà Donald Trump mantindrà trobades també amb els seus homòlegs d'Ucraïna i Síria.
3: Des d'aquest dilluns fins al 30 d'agost, l'estació de Verdaguer de la línia 4 queda fora de servei. Els trens circularan per tota la línia groga, però no s'aturaran en aquesta estació. S'hi faran obres per adaptar l'intercanviador amb la línia 5. S'hi posen ascensors i s'eleven les andanes. També des d'avui fins al 7 de setembre es tanca un dels passadissos més transitats de tota la xarxa de metro, el de l'intercanviador de Catalunya entre les línies 1, la Verdaguer, Vermella i 3, la Verda. El transbordament s'haurà de fer pel carrer. Es renoven tots els elements del passadís i es retira amiant, tot i que no era accessible.
1: A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat diverses associacions ecologistes que són contràries a la modificació de la llei que permet al govern de Marga Provenç planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. La situació geopolítica, l'encariment del transport

0: nacions europees.
1: Esports, el Mundial de Futbol, Noruega ha protagonitzat una de les grans sorpreses de la competició després d'eliminar el Brasil al vuitens de final. Els noruecs han guanyat per 2-1 gràcies a un doblet de Haaland. Neymar ha fet el gol dels brasilers.
2: I el partit entre Anglaterra i Mèxic ha acabat amb la victòria d'Anglaterra 2, Mèxic 3, que s'han endarrerit una hora per culpa d'una tempesta elèctrica.
1: El mexicà Isaac del Toro ha estat el vencedor de la segona etapa del Tour en final a Montjuïc. El mexicà ha arribat al costat del seu cop de fila, Tadej Pogacar, mentre Jonas Vingegaard manté el liderat. Aquest dilluns, tercera i última etapa per carreteres catalanes entre Granollers i els Angles.
3: Fins aquí les notícies.
4: Qui diu que a l'estiu no passa res?
5: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
4: El mercat del Barça de Flick.
5: La sortida del Tour des de Barcelona.
4: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
5: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
4: La recomposició del Girona segona.
5: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
4: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
5: El sol o a l'ombra.
4: Escolta el Tot Costa.
6: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.

0: Blanquerna Extended us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

A finals del segle XVIII està documentada la presència a Catalunya d'un moble de força acceptació per part de les classes nobles arreu d'Europa. Es tracta de l'anomenat escriptori de tambor, amb una tapa que quedava amagada dins de la mateixa peça un cop oberta. Un d'aquests escriptoris, decorat bellament amb treballs de banisteria, es va fer per Francisco González de Bassecourt, comte de l'Assalto, capità general de Catalunya entre 1778 i 1790 i màxima autoritat política, militar i judicial segons el nou model d'organització territorial implantat a la fi de la Guerra de Successió. L'escriptori, d'una forta càrrega simbòlica, es va concebre per representar el poder i l'estatus social i intel·lectual del propietari.

El comte de la Salto va realitzar una gestió il·lustrada, sempre defensor de la cultura i les arts. L'escriptori era el tipus de mobiliari que podia representar millor una projecció de la seva autoritat, ja que era on firmava, i en el seu cas era l'espai on escrivia les seves composicions poètiques. L'escriptori de tambor, molt de moda a Europa, era tota una novetat a Espanya en el moment en què va ser encarregat el del comte. La datació del moble s'hauria de situar al voltant de 1780, quan el comte va ser nomenat governador amb títol. Més endavant, entre 1789 i 90, en haver-li estat concedida la gran creu del reial i distingit orde de Carles III, el mateix autor devia afegir aquests emblemes a la marqueteria de l'escut. A l'exterior, el protagonista és aquest escut del comte, acompanyat de paisatges marítims i sanefes clàssiques, mentre que a l'interior hi ha trofeus de caça i flors. És una bona demostració que els ebenistes dominaven la tècnica del dibuix sobre fusta. El moble es va decorar amb la tècnica de la tàrcia d'elements per element. S'encolava una fullola de fons, sense cap motiu, i s'hi anaven incrustant les xapes que constituïen l'escena. Aquest escriptori de tambor, el primer conegut a Catalunya, destaca pel recurs al gravat, amb incisions tintades per donar

0: a ombres i volums als dibuixos. És molt probable que l'ebenista fos un estranger establert a Barcelona o bé un català format en tallers europeus, que desconeixia alguns detalls de la simbologia de la cort. A l'etapa prèvia a la Revolució Francesa, molts artesans francesos havien migrat a Catalunya i havien aportat formes i tècniques inèdites. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, gràcies.
0: Avui parlem de mobles, d'un moble d'un personatge, a més, trobo que important i destacat, Conde de las Altos. És com es deia abans al carrer Nou de la Rambla a Barcelona, el carrer Conde de las Altos, i, no sé, era un home en pes.
1: Era un home en pes, però fixa't, la història té uns camins inversemblants, és a dir, i que sembla estrany, no? Els anglesos, el 1762, amb la seva voluntat d'ocupar tot el continent americà per fer pràctica allò, Amèrica pels americans, però pels americans i pels anglesos, que nosaltres ens quedarem les colònies i el Carib, aquesta era la idea, els comerç, i algun d'aquests comerç encara tenen les seves mans, doncs i ocupen l'Havana. Després de l'expulsió, i aquí mor el germà d'aquesta persona que estem parlant.
0: Del Conde de las Altos.
1: Del Conde de las Altos. I llavors, i tot, ha degut amb aquest fet, li donen el títol de l'assalto al morro.
0: Ah, ve d'aquí, això.
1: De l'assalto al morro. L'assalto al morro és l'abadia de l'Havana, és una abadia molt tancada, molt gran, grandiosa, però l'entrada és molt estreta, molt petita, molt hi havia una cadena que anava de punta a punta perquè no passessin els vaixells, i encara es fa un acte simbòlic cada dia a les 7 o 8 del vespre, amb uns canons i després tot de persones blanques i negres que porten perruques. Bueno, sí, fa un acte turístic, molt, és molt bonic.
0: Ho he vist, ho he vist.
1: Sí, és curiós, és molt curiós. Doncs d'aquí li diuen el conte de l'assalto del morro, però clar, l'assalto...
0: Sí, l'assalto del morro és...
1: L'important, a part d'aquest fet, i que això donarà tota aquesta simbologia, és que clar, aquest senyor havia de mostrar el poder. I com havia de mostrar el poder? Gràcies a la persona que ens... Ho sé, gràcies a la persona que ho ha estudiat, eh? Vull dir que no, tot això és aquest moble. Per quina raó? Perquè les persones, quan tenen poder, siguin qualsevol periodístic que sigui, ho han de demostrar. Ho han de mostrar als altres. I per què han de demostrar als altres? No és un cas de vanitat, que ho pot ser-ho. És un cas per dir, la força la tinc jo. Recordem que venim del 1714. Recordem que la societat de l'antic règim és una societat que està sent qüestionada. I recordem que molt poc després, i coincidint amb ell, hi haurà la Revolució Francesa. Com es demostra que tu tens molt poder? Ho podríem dir d'altres institucions que a la nostra història...
0: Per exemple, els cotxes dels futbolistes.
1: Els cotxes dels futbolistes.
0: Per posar exemple de coses impressionants...
1: O bé amb institucions que han de fer grans ostentacions per demostrar que tenen poder i han d'anar a tot arreu. Potser, per exemple, passen les monarquies d'Europa, que han demostrat que tenen poder quan excepte la monarquia espanyola, que sí que encara té poder executiu, perquè és el cap superior de les forces armades. A Anglaterra, quin poder tenen, més enllà del prestigi? Poc.
0: Sí, sí.
1: Doncs han de mostrar. I el moble és un mecanisme per demostrar el poder. Imagina't un moble tan extraordinari que en petita escala, certa gent no hem tingut a casa nostra, però ja diguem, de fuster i ebenista
0: de casa
1: local, diguem. Sí. Doncs, que em diguin, parlem, per què? Perquè doncs, és d'una magnificència extraordinària. Tothom devia quedar-se en la boca oberta quan ve aquest moble, no? I quan el veu, vaja, no quan el ve, i quan el veu.
0: Qui ha fet l'estudi sobre aquest moble, qui en sap un niu d'aquestes coses, és la doctora Mònica Piera Miquel, doctora en Història de l'Art i presidenta de l'Associació per l'Estudi del Moble, que hem tingut la sort de tenir-la un parell de cops en aquest programa anteriorment. I ella és autora del llibre L'Art de Pintar amb Fusta, on precisament es treballa, s'escriu, es parla d'aquest moble en qüestió. Doctora Piera, contents de tornar-la a veure aquí al programa.
2: Més contenta jo. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Josep Maria Soler comentava l'ostentació del moble en qüestió. Ara parlarem de com es va generar i què representa, eh? Però es feien aquests mobles per ostentar? No tenien una funció pràctica, òbvia, com d'escriptor i bo, diguéssim, però hi havia el pes molt gran de mostrar qui era el propietari d'aquell moble, més enllà de la utilitat del moble en qüestió?
2: Els mobles tenen i han tingut funció pràctica, però molts dels millors que tenim, també una funció de representació molt important. Pensem que la gent anava a les cases, en el seu cas era el palau. Per tant, tu entraves a casa d'una persona i amb tot el que veies aquella casa havia de representar a la persona i a la família, a l'estatus, als pensaments, la cultura, i això és un llenguatge visual on el moble pot jugar un paper enorme. No sé, per dir, una cadira històricament és un tro. Seu qui té poder, qui té autoritat per seure. La idea d'una cadira per descansar, això és una cosa molt moderna. La idea d'agafo la cadira, dono la cadira, és a dir, una cadira és un símbol, i a més és un símbol de poder davant d'un banc, on en el banc seuen tots iguals els que tenen la mateixa categoria. I qui seu en la cadira on només hi ha un, l'únicum, el que té autoritat per fer això? Pues, altres mobles, això mateix passa en molts mobles. I un escriptori és molt important, perquè un escriptori és on es signa, on es demostra rubrica.
1: Es rubrica les ordenances, els decrets, les execucions, els permisos.
2: Exactament. Sí. Llavors, per tant, aquest moble, a més de servir per aguantar el full,
0: perquè
2: que hagis de signar,
0: pugui d'una alçada correcta,
2: aquest moble, l'estructura, la posició, la mida, la decoració, ha de contribuir a ajudar a aquell acte, a aquella persona, dignifiqui el seu poder.
0: Per tant, no és un artefacte privat del 100%, en el sentit que, òbviament, clar, tots tenim o taules on treballem, o escriptoris, o el que sigui, on utilitzem per fer aquestes coses, habitualment. Ara, amb ordinadors, les coses han canviat una mica, però no deixen de ser mobles privats. De fet, des que es fan mobles a l'estil de Henry Ford, tots un rere l'altre.
1: En sèrie, no cal que diguem el nom, no cal.
0: Clar, sí. És diferent, però aquests mobles, sospito que no, que tenien una funció d'ensenyar.
2: En realitat, la nostra manera de veure la casa i el moble és molt burgesa, molt del segle XIX, que és ja el nucli familiar, la casa és lo meu, lo íntim, tot això és molt nou, conceptualment. Un palau, qui té dret a un palau, qui té una posició, ha de mostrar-la, i ha de demostrar-la en tots els seus actes i en tot el que té. I la casa, en gran mesura, és pública. Un palau, ara per dir, Versalles, tenim les habitacions del rei i les habitacions de la reina, i són les parts públiques. La gent veia quan s'aixecava, quan anava a dormir, eren actes públics, perquè tota la seva vida, des de que...
0: Quan defecava, fins i tot. Vull dir, clar, que és una cosa que...
2: Per tant, això és conceptualment, per nosaltres, és molt estrany, però no... És el que ha de ser. Ell es deu als altres, ell té molt poder, pot decidir moltes coses, decideix tot, però a la vegada es deu. I, per tant, tota l'estructura de la casa l'hem d'entendre com una eina al servei d'explicar unes coses, un poder. I en aquest cas, aquest moble... és un moble molt interessant per moltes coses, però clarament és un moble amb significació, amb un pes polític que, quan tu el veus, el primer que veus és un enorme escut que t'està dient jo, el meu amo és aquest senyor. I aquest senyor és, en uns anys, en aquell moment quan es va fer, la màxima autoritat a Catalunya. I, per tant, aquell moble, l'ebenista que el va concebre, havia de pensar a qui era
1: la màxima persona. Autoritat militar, política, clar, judicial i
2: tots
1: econòmica.
2: Tots els poders, sí. Tots. Vale? Per tant, estem en aquest punt i estem parlant...
1: Vigila.
2: Sí, i per tant, és el màxim poder a tots els nivells i li estàs fent a l'escriptori, que és on signa. Vale?
0: Ah, per tant, poca broma.
2: Poca broma. Vale? Tenim clar que és una eina per explicar això. És cert que ho veurà qui entri a palau. No era un moble que estigués al carrer, no és una peça que està... Però bé, molta gent entrava a palau, tots aquells que tenien possibilitats o que dialogaven o negocien...
1: Cap Pelacanyes entrava a palau.
2: Exacte.
0: No, però hi devia entrar per funcions llavors com subordinades, i per tant, encara que no ningú els hi fes cas transportant no sé què, els guardes, etc, però això també segur que la brama corria. Ui, el que he vist allà dins, no? Per tant, sigui per dalt o sigui per baix, el moble en qüestió o la posició del palau quedava prou publicitada, no? Segur. Anem per passos. Anem primer al fautor, aquell que l'encarrega el moble, el senyor del Conde de la Salta en qüestió. Qui era aquest home? I després parlarem de perquè va encarregar el moble. El Conde de l'Assalto, òbviament, no es deia així, sinó que tenia un nom sencer bastant llarg, si no el vaig errat.
2: Francisco Fermín González de Bassecourt.
0: Déu-n'hi-do,
2: aquest home. I amb molts títols, perquè era marquès de González, que era un títol de Nàpols, era marquès de Borgetto, que era un títol de Parma, era segon marquès de Grigny, per la mare, és un títol francès.
0: Aquí ve el Bassecourt, m'imagino, no?
2: Sí, sí. I llavors el títol que li van donar amb ell era, com explicàvem, el Conde de l'Assalto, que va ser arrel
0: d'aquest atac.
2: D'aquell atac, i el que va morir el seu germà, que havia defensat molt a l'Havana, doncs va ser en aquest, per aquesta situació que li van donar aquest títol.
1: A partir d'aquí es va fer reforçar moltíssim les muralles de l'Havana, per això van resistir altres atacs, i és un dels raons per les quals l'última plaça que perdrà Espanya quan perd l'imperi colonial espanyol és l'Havana, de les grans defenses que té. Ah. O sigui que les van reforçar.
2: Sí, ara, també és interessant, clar, com veus, ell als 10 anys va entrar com a patxa del rei. Vull dir, la carrera militar, des dels 10 anys, estava al servei i ja va entrar...
0: De la monarquia
2: i entrant, i va ser enviat a molts llocs. Vull dir, va estar viatjant i servint i en guerres a tot arreu, fins que va arribar a Barcelona en 1773, i ell aquí va estar molt a gust. Jo crec que ell hagués volgut morir aquí, i perquè és on va trobar l'estabilitat dintre de tot l'època molt conflictiva, socialment és una època...
1: Hi ha molts conflictes, sí.
2: Clar, molt terrible, però aquí va poder trobar una mica de pau.
0: Quan s'instal·la a Barcelona, quin tipus de política fa? Perquè era un home amb una certa sensibilitat cultural, o era un home de poder, i això de la sensibilitat cultural deixem-ho per uns altres, no?
2: Ell era un militar, ell complia ordres i edictes i normes continuades, però és una persona amb una sensibilitat cultural important. Ell va ser president de l'Acadèmia de Bones Lletres, durant, des de, crec que del 76, ell va venir el 73, i no sé si el 76 ja és el fan president, i es manté fins i tot quan ell ja deixa Barcelona, que ha de sortir de Barcelona i mor a Madrid, encara és president de l'acadèmia d'aquí. I ell escriu poesia, coses menors, però sí, està allà, li interessa molt
1: el teatre. Té una sensibilitat literària i de cultura.
2: Sí, molt, molt. I li interessava molt el teatre. Quan es va cremar el teatre, en un any va aconseguir que es reedifiqués i inaugurés...
0: El teatre principal.
2: Sí, el principal.
0: El principal és estar, pels que no ho coneguin, a la Rambla, al capdavall, molt tirant cap al Monument de Colom, una mica abans.
1: Davant del, més o menys, Empitarra, no?
0: Exacte.
1: Del carrer Escudiller.
0: Va ser el teatre històric de la ciutat de Barcelona.
2: De Santa Creu.
0: Clar, era l'únic que tenia la patent, era l'únic lloc on es podia representar teatre a Barcelona. És cert que segur que se'n representava més, de manera més o menys clandestina, però en tot cas, l'únic teatre de debò que hi havia a Barcelona durant moltíssims anys era aquest, perquè era el Teatre de la Santa Creu, que donaven que els seus ingressos anaven directament a l'hospital. Se li va canviar el nom de principal quan apareix al Liceu, i per distingir-lo diu, aquest és el principal, no l'altre.
1: Ens hem de situar una ciutat del 1770, 80, 90, que està envoltada de muralles, i a part dins de la muralla que encara hi ha horts. Vull dir que no estan ocupats, a la part del Raval.
0: Sí, sí.
1: I això, vull dir que una ciutat petita que aleshores està valorat que no arribi a 100.000 habitants, ni molt menys.
0: Sí, més o menys. Sí, una... Sí. Que... Una ciutat força petita. Tot i així, el Conde de l'Assalto em surt en castellà, Conde, perquè, clar, era el carrer del Conde de l'Assalto.
2: No, i és que ell signa Conde de l'Assalto, i nosaltres en el llibre, que està escrit en català, hem mantingut Conde de l'Assalto, perquè en realitat és un títol que ve per la monarquia.
0: Sí.
2: Pensem que... parlem del comte, però...
1: No, la gent no del títol... comte de l'Assalto.
0: No, és que
2: a la documentació surt sempre en castellà. Sí.
0: Doncs el Conde de l'Assalto, seguim així. Des de quin moment comença a plantejar-se de decorar de manera ostentosa o, com a mínim, imponent el seu palau? O ja és des del primer moment? I és ell o és la dona qui ho fa?
2: És el 1780, quan ell és nomenat amb títol, governador amb títol, perquè primer està itinerant, diguem, i quan ja li donen el càrrec, ell assumeix aquest poder i entenem que va ser aquest moment que posen a la seva disposició el palau i que toca redecorar-lo segons el que ell cregui que és la bona imatge seva. Ell era il·lustrat, era una persona que viatjava, que ja hem vist que té família a Itàlia, a França, i que ell està acostumat a veure palaus, a ser rebut, i no sabem moltes dades d'aquest interior, però sí que, per exemple, el baró de Maldà en algun moment doncs, diu que molt il·luminat, que feia goig, que allò que, com parlava el baró de Maldà, de les recepcions, doncs, tenim aquestes idees, que va decorar els colors de l'època, de la il·lustració del neoclassicisme, en colors clars, el verd oliva, vull dir, ens dona unes pautes...
1: El blau cel, no? Tots
2: sí,
1: aquests colors.
2: Ens dona unes pautes de que sí, que aquell palau a l'interior estava decorat a la... segons les modes europees del moment, que és aquest neoclassicisme que està defensat per als il·lustrats, com un, una estètica culta. És un estil, el neoclassicisme, que ve bastant de dalt, que recupera la tradició, l'ordre, que, per tant, a una persona com ell militar li deuria anar bé.
1: Tot... Sí, perquè a vegades, quan... està molt bé que diguis això, perquè a vegades, quan parlem de la il·lustració, sempre veiem darrere futurs revolucionaris. No, no, hi ha il·lustrats que eren molt tradicionals i de l'antic règim. Això, eren il·lustrats, tenien cultura i tal, però
2: que
1: eren
2: classistes. Que volen millorar el país.
1: Exacte,
2: I que la cultura arribés,
1: bueno, però qui, que tenen... De qui neixerà la idea del despotisme il·lustrat? És a dir, és donarem cultura als altres, però som nosaltres,
0: És la frase aquella que s'atribueix, no està clar que ho la digués, a Frederic de Prússia, tot pel poble però sense el poble. Aquest tipus de concepte és molt il·lustrat i conservador al mateix temps. I tant, i tant.
2: Llavors sí que la part de la decoració interior del palau se n'ocupa la dona. Ell va tenir dues dones. La primera és Maria Vicenta de Vallcàrcel i d'Oiz.
0: Déu-n'hi-do el nom,
2: I ella va ser una persona que el comte de la Salto li tenia molt respecte, fins i tot als anys, perquè va morir en el 84, ella i ell, en el 93, i encara parlava d'ella com un model de dona, i és interessant perquè la dona sempre la veiem com relegada, però en aquests casos del món nobiliari, del poder, la dona és l'encarregada de que funcioni la gestió d'un palau. Ella és la que gestionava els diners, i que els diners que ell rebia com a militar arribessin per donar una bona imatge d'aquell palau, del funcionament, però que no hi hagués, que no es perdessin els diners. I es parla d'ella com una persona que va equilibrar molt bé la despesa amb la posició que havia de defensar en aquell interior. No tenim molta informació, però sembla que sí que ell li tenia molt de respecte i que ella va fer bé aquest paper que li tocava de cuidar-se de la part més privada, no? És que privat és un concepte que en aquella època no
0: acaba de funcionar.
2: Però sí.

0: L'escriptori de tambor encarregat pel comte de l'Assalto hauria estat elaborat cap al 1780, quan ja estava establert a Barcelona amb aquesta primera muller, Maria Vicenta de Valcárcel i d'Oiz. La comtessa intervenia molt directament en la gestió diària del Palau del Capità General i s'encarregava d'aspectes tan diversos com la contractació del servei o la decoració. El nou moble encarregat pel seu marit no li devia passar inadvertit per la manera com havia incorporat tècniques constructives que començaven a ser tendència a l'estranger i que a Catalunya representaven una autèntica novetat.
1: Estimat, acaba d'arribar l'escriptori que vareu encarregar.
2: Magnífic! No us sembla una autèntica obra mestra?
1: I tant. No té res a envejar els que es fan a la Llombardia o a l'Alemanya. És d'un nivell que no s'ha vist mai a les Espanyes.
2: L'ebenista que l'ha concebut ha estat format en tallers europeus. Per això coneix tan bé la tècnica de gravar incisions a la fusta per donar-li realisme als dibuixos. Fixeu-vos en aquestes ratlles llargues que representen el mar, aquí, als costats del moble. No us sembla que aquestes onades hagin d'esquitxar-vos la cara?
1: Sou un poeta, don Francisco. És una escena marinera preciosa. Als arbres també hi veig unes marques en forma de V baixa que li donen molt relleu. I les flors que hi ha dibuixades també es veuen molt reals. Els tons vermell dels pètals i els verds de les fulles estan molt aconseguits. Només els falta fer olor.
2: M'agrada especialment com ha quedat el meu escut d'armes, aquí al centre de la tapa. Tan harmoniós, tan solemne al mateix temps.
1: És un treball molt fi i al mateix temps molt ben pensat. També està bé que l'alçada de l'escriptori sigui ideal perquè s'hi pugui treballar assegut.
2: Jo no volia un moble d'aquests que es veuen altres palaus que tenen tres calaixos a la part inferior i això fa que el seu propietari hi hagi d'estar dret. A mi no em convé això, perquè aquest escriptori no el vull només per signar dictes i paperassa. Ara mateix estic component un poema sobre la passió de Crist i segur que m'hi passaré unes quantes hores. Necessito escriure en una posició relaxada.
1: Permeteu-me, espòs, que vull provar d'obrir la tapa. Oh, m'encanta que quedi replegada dins del mateix moble. I aquests compartiments separats per una mena de cortinatges de fusta són absolutament deliciosos.
2: Tant de bo que la feina que es faci en aquest escriptori sigui digna de ser aplaudida com una peça teatral.
1: Bé, suposo que no tot allò que hi escrigueu quedarà exposat a la vista del públic. No tindrà pas algun compartiment amagat, aquest moble vostre, que sembla que l'estimeu més que a mi?
2: Impossible! Vos sou insuperable en el meu cor. Però sí, m'he fet incorporar un calaix secret que s'acciona amb una molla. És aquí. Veieu? El mecanisme és en aquesta peça de fusta de pal de rosa, on hi va un cargol inserit.
1: Ho sabia. És un escriptori meravellós, estimat. Serem l'enveja de totes les nostres amistats.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb Mònica Piera i amb Josep Maria Solís Sabater parlant de l'escriptori del Conde de l'Assalto, un escriptori ben especial del qual acabem de sentir-ne un tast ara amb aquesta conversa entre els dos esposos. Se sap com va ser encarregat aquest escriptori i si hi havia una raó específica per encarregar-ho o simplement formava part d'una decoració ostentosa de la casa?
4: Ai, no sabem res.
0: Ah, quina llàstima.
4: Hem intentat saber, hem buscat documentació, però sempre tota aquesta documentació més privada se'ns escapa, no la tenim. Podem intuir...
0: Perdó, parèntesi, però això m'agrada molt perquè il·lustra molt el problema típic de la història, en què molt sovint els documents més oficials, tal dia es va encarregar això, l'exèrcit es va moure per allà, a la cor va anomenar no sé qui. Això es troba amb una relativa, entre cometes, facilitat, i en canvi allò que interessa... Sí. Dius, però com eren? I què vivien? I què menjaven? No, dificilíssim, complicadíssim, no es troba.
4: Sí, sempre estem amb hipòtesi, sempre estem amb una dada per aquí, una frase per allà, una línia per aquí. Però bé, el moble, en aquest cas, el moble parla molt, parla per si sol. Realment és un moble important, que sí que la tipologia és una tipologia nova a l'època, que en comptes de ser... És un moble per escriure-hi. Però en comptes de tenir la tapa del cantarano típica, una tapa recta, que és el que s'havia fet des d'inici del segle XVIII, s'inventa, crea una tapa en forma de cilindre que entra cap enrere, s'amaga en la mateixa estructura del moble i això fa que no ocupi espai.
0: És aquell tipus de moble en el qual aquesta tapa és com llistada.
5: Sí, sí.
0: I llavors això fa que permeti córrer.
4: La persiana. Hi ha dos. Sí. Dintre del moble aquest de l'escriptori de tambor, que diem, o de cilindre, hi ha dues versions. La primera que es va crear era el model de persiana, que s'enrolla.
5: Que és la que tenim algunes persones.
4: Sí, com aquells després d'oficina, que es fan al segle XIX. Sí, sí. Vale, aquest seria el primer model. En el cas del Conde de l'Assalto, el que té és el segon model, que es va fer una miqueta més tard, cap a 1665, a França, a París, que és una tapa sencera que s'amaga també per una guia, entra
0: rígida,
4: de la, rígida i entra al darrere. S'amaga. Què guanya? Per què és interessant i per què és molt de la il·lustració? La idea és, vull una superfície gran per escriure-hi, però que la pugui... que pugui tancar els papers si necessito de manera ràpida i no hagi d'amagar. Per tant, en comptes d'una taula on quedin les coses fixades, quedin a la vista, d'aquesta manera una tapa m'ho tanca. Clar. Això el cantarano també ho fa, però el cantarano t'ocupa espai perquè la tapa s'obre cap endavant recta i ocupa espai a la sala. En canvi, aquest el que fa és que no ocupis.
0: Està integrat.
4: Està integrat. Per tant, aconsegueixes amagar, tancar ràpidament... I, a més, aquesta és una època molt interessant.
5: Tancar vol dir tancar en clau.
4: I tancar en clau. Tots els mobles es tancaven en clau. Tots, sempre, tota la vida. Si tu tens una cosa, la tanques. Mira, una cosa per saber si un moble és fals o no, en el 19, és que molts no li posaven clau. Perquè ja no els feien servir per guardar coses. Clar. Però, històricament, si tu tens una cosa, la tanques amb clau. I les claus les tenien les dones. Això també, majoritàriament, en moltes coses de la casa. Bé, en aquest cas, jo crec que és una època molt... aquest últim quart del segle XVIII és superinteressant perquè se li demana a l'ebenista no només que faci mobles bonics, d'acord? Sinó que faci amb enginys, que l'enginyeria entri al moble perquè siguin més pràctics i perquè siguin... atractius. Vull dir, la gent vol coneixement, el coneixement pràctic aplicat a les coses. Igual que un rellotge que faci coses, doncs també...
0: D'aquesta època són els rellotges que comencen a veure's amb vidre el mecanisme. Perquè el rellotge, el mecanisme era exterior, però si era interior, desapareixia com els rellotges actuals, que la majoria de rellotges que portem de pulsera no veus el mecanisme. Doncs en aquesta època és quan comencen a aparèixer els vidres que permeten veure el mecanisme perquè és part del goig del rellotge.
4: I molta gent important practicava aquestes coses. Tenia un taller a casa, els nobles...
0: Carles III, per exemple, i Carles IV, sobretot, va ser un gran rellotger. Potser va ser l'únic bo que va fer a la vida, però... probablement va ser l'única virtut que va tenir.
5: Es va equivocar d'hora, per això sempre.
0: Sí,
5: això
0: però... sí.
4: Pues aquest moble és un exemple d'aquesta manera de pensar i no només té aquesta manera de tancar, sinó que té un secret interior que has de moure una molla perquè surti. I el que té extraordinari, que és una cosa que jo crec que es va posar al final, ja el 1789, segurament a Madrid, relacionat ja amb els tallers de Madrid, aquests d'enginyeria i de rellotgeria, que són uns panys preciosos, però que giren i quan giren hi ha unes campanetes dintre antirrobatori. És a dir, quan tu gires la clau, va fent tic-tic-tic-tic-tic i de tal manera tothom s'entera que algú és l'alarma.
5: L'alarma és música.
4: Exacte.
0: És bonic, no? Sí.
4: I és molt d'aquesta època, és molt d'aquesta voluntat de que un pany sigui més que un pany per tancar un calaix.
0: Que tingui més utilitat que...
4: Sí, tingui aquest extra, no? Aquesta cosa de que podem inventar perquè sigui millor.

0: Tot i que encara seria capità general de Catalunya més d'un any, Francisco González de Basecur, el comte de l'Assalto, va haver de renunciar al càrrec a causa dels anomenats rebomboris del pa, que van tenir lloc entre el 28 de febrer i l'1 de març del 1789. Pel testimoni que dona d'aquells fets el baró del Maldà, el calaix de Sastre, queda acreditat que el comte coneixia personalment alguns membres de la família Caramany. Justament, Josep Francesc de Caramany seria el comitent d'un escriptor treballat per l'ebenista francès Antoine C. a Girona, amb alguns paral·lelismes clars amb l'escriptori del comte de l'Assalto.
1: En la nit del 28 de febrer, havent donat nova ordre al govern sobre augmentar-se los preus del pa de resultes de l'escandall, del blanc, mitjà i moreno, per no haver trobat pa a les taules la pobra gent, volent-se pujar al mateix temps de cercar, no podent-ne menjar, per lo tan dolent, especialment lo moreno. S'alborotà de mala manera lo poble baix, passant a cremar a totes les barraques del pa i lo pastim. Havent començat l'alborot a 8:15 i posat foc en la primera barraca de la boqueria a 7:45, i en seguida a totes les de més i lo pastim, no havent-se'n cremat que la meitat, i quedà il·leso de les flames lo de la part de l'esplanada, on hi havia algun sac de blat i farina. Lo senyor conde de l'Assalto tingué de fugir de palacio i escapat, no sé si a la ciutadela, per la quimera que li portaven, per voler-lo matar, havent fet arrenglar a la cavalleria per seguretat de sa persona. Mil tropelies se cometeren en aquella nit, anant-los amotinats cap a casa en torres per matar-lo o fer-ne d'ell un mal joc, amb la intenció de cremar-li la casa i tots sos trastos, i havent tingut ell que fugir, no sé si per les taulades, algun paratge amagat, de part del senyor capità general i de la ciutat, foren comissionats per fer aquietar els amotinats dintre de la catedral los senyors Caramany i don Josep Amigant, amb alguns dels gremis i per a que cessassen de tocar a sometent, lograren fer callar a la campana. Però després de prou amenaces i males paraules que els digueren donant los diners, ni respectaren sisquiera al senyor bisbe, flocant-li paraules moltíssim ofensives. I no és d'admirar, pues que no respectaven los amotinats a Déu ni a sants, i amb la depravada intenció de robar tot quan poguessin. Per últim, a Déu gràcies, amb les províncies donades en la rebaixa dels preus de la carn, oli i vi, s'hi aquietà un poc lo poble.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
4: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
5: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano. Mm.
4: El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. És curiós,
5: acabes
4: això.
5: Acabes d'obrir un meló interessant.
4: Sí, interessant.
5: Perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant, i per darrere és una mica...
4: Com de...
3: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
5: Hi ha gent que arriba a 100 anys i no ho diries.
4: Sí, que és veritat. Aquelles senyores que...
6: Biorritme lent, sempre amb bata, van fresques.
5: A la que es posa aquella bata, una senyora?
6: Ja no és mort.
3: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
7: Ei, torno i torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
8: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
9: Sí, sí.
10: M'encanta.
7: Una tria musical de categoria.
11: Fixa't com sona Edició Clàssics.
8: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
7: Oh, fixa't com sona.
8: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
7: sí.
8: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
3: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Això ja comença a ser un trencaclosques, doctora Piera, eh? Acaba de sortir aquí l'Antoine C., que és un personatge... És, a les novel·les dolentes negres, hi ha allò de Cherchez la femme, vull dir, busca la dona i trobaràs la causa del crim. Aquí és Cherchez l'ebenista, no? És allò, busca l'ebenista. Antoine C., que era molt important, en un episodi anterior en vam parlar de l'enguàrdia, per aquell escriptori meravellós que va construir pels Caramany, potser va ser l'autor d'aquest escriptori del Comte de l'Assalto.
12: Bé, quan jo vaig començar el treball d'aquest moble del Conde de l'Assalto, partia d'aquesta hipòtesi, perquè té similituds importants. Els dos tenen un treball de marqueteria fantàstic, treballat amb un treball de gravat, moltes incisions, molt color, vull dir, moltes coses.
0: L'època
12: està molt propera. Bueno, hi ha uns anys, 1780, 1806... Massa temps, quan vaig arribar a posar la data 1780, perquè jo partia de que fos posterior i, per tant, sí que era més clar que fos de ser, veia massa anys allà.
0: Que 26 anys,
12: sí, sí, per mobles que són de persones amb importància i, per tant, volen el millor moble, molt al dia. Vull dir, jo ara, al final del llibre, he arribat a la conclusió que no és ell.
0: Llàstima, hauria sigut bonic.
12: Bueno, estat meravellós, perquè sí que de ser vaig trobar dos mobles més. He de dir que un llit al Museu de la Garrotxa i una taula de joc amb una col·lecció privada. Vull dir que del ser, després d'aquell treball, ja tenim tres mobles. I per mi aquest era potser el primer. Crec que no és d'ell, però d'algú que... amb una formació dintre del món de la banisteria bastant similar. L'autor d'aquest escriptori del Conde de l'Assalto va passar per fora, per la Lombardia, va conèixer els mobles de França. Vull dir, és una persona que es va formar fora o que era de fora i que va venir aquí a Catalunya, tal com està construït. Penso més que és un estranger, possiblement un francès també treballant a Barcelona. Pensem que en aquell moment hi ha molts, que són els que estan aportant les novetats. Clar, estem en un moment de crisi dels gremis. El gremi ja intenta...
0: Va de baixa.
12: I en aquest moment li van venint i és el moment previ a la Revolució Francesa, partent molts migrants de fora, amb unes formacions boníssimes.
9: Migrants i fugitius dels
12: estats francesos.
9: Molts artesans.
0: No, però hi ha la barreja. Inicialment són migrants perquè veuen la situació molt fumuda, fins i tot estan en contra del que està fent la monarquia amb la monarquia Lluís XVI, intentant mantenir al màxim els privilegis en moments ja molt dramàtics, i després quan esclata la revolució són aquells que veuen perillar béns primer i cap després, no? I per tant aquesta barreja de migrants i fugitius és la que Barcelona, Catalunya en general, tindrà molt de pes.
12: Sí. Llavors, clar, jo amb aquesta relació amb el moble del Caramany, sí, quan veia la documentació que tenien relació, que es coneixien, el Conde de l'Assalto i la família Caramany, que compartien moltes coses, estaven en el mateix ambient, dic, pues això segur, és el mateix autor. Crec que és allò de no parlar més del conte, quan un estudi ha de trobar la documentació, clar, ha de trobar les coses, i m'he aturat pensant que no és la mateixa persona, però que són d'un mateix
0: ambient. Té una connexió, encara que sigui intel·lectual.
9: I per la fusta utilitzada pel treball, es pot saber això?
12: Bé, no. Vam analitzar totes les fustes del moble, igual que ho vam fer en l'altre, que teníem la documentació. Hi ha moltes fustes importades.
9: De les colònies d'Amèrica.
12: Sí. Hi ha molt pel rosa, pel de violeta, hi ha xicaranda, hi ha caoba, sí, totes aquestes fustes que venien de fora,
9: molt
12: que
9: cares,
12: formen part del llenguatge de la marqueteria d'aquell moment, combinades amb algunes locals, algunes d'aquí, mediterrànies, que sabien fer-les servir molt bé. També tallaven bé la fusta perquè aconseguís efectes que volien donar aquesta marqueteria pictòrica, que diem, que està representant, aquí a l'exterior no ho hem dit, però representa paisatges, un paisatge marí, un paisatge també rural. En els laterals hi ha un paisatge amb un penya-segat que podria abocar el castell del Morro. Podia fer... No és exactament igual, però podria abocar això, que seria també aquestes lectures relacionades amb el comitè, amb el propietari de la peça, perquè al final tot el llenguatge exterior també ha de parlar d'ell. Per exemple, hi ha també elements militars, de caça, hi ha també flors, el tema de la botànica, el reconeixement de plantes, que també era molt important a l'època. Hi ha tot un llenguatge, a més de l'escut enorme, i de dos insígnies que posa Comte de l'Assalto, Conde Assalto. Vull dir que realment el nom està fora. Tu tens clarament qui és el propietari des de que mires de lluny el moble.
0: O sigui, per tant, és evident que no va ser una sorpresa pel senyor Conde i la seva dona com era el moble. O sigui, segur que implicats en la construcció o amb la planificació, segur que era.
12: És d'encàrrec.
0: Una cosa que els anessin descobrint, no? Hem fet això, m'agrada més o menys, una mica més gran, una mica més petit, però a l'hora de veritat, ells sabien tot gairebé segur.
12: Ell sabia segur, és un moble d'encàrrec. Jo diria que molt possiblement ells van participar en la idea de que no fos un escriptori d'un altre tipus, sinó aquest model a la moda que Europa estava començant a fer, que ell segur que havia vist o a París o a Madrid, perquè a Madrid també hi ha els primers que van arribar, i segur que hi va participar. Jo diria que és un moble il·lustrat en aquest sentit, és un moble que participa de l'esperit d'ell i del món del poder a la Catalunya del moment, de com respirava aquella època.

0: Mentre que a Madrid els ebenistes havien obtingut ordenances particulars, a Barcelona i a Girona, els artesans de la fusta que feien xapats o marqueteries s'englobaven dins del gremi dels fusters, que posava molts impediments a l'hora d'acceptar com a membres els artesans procedents de l'estranger. La pressió davant de la demanda de mobles de marqueteria de més qualitat, com els que es feien en altres parts d'Europa, va portar els artesans barcelonins a esforçar-se i millorar. El 1805, el gremi es va defensar davant la Reial Junta de Comerç i finalment va citar com a propi l'ofici d'ebenista, i no només el de fuster.
1: Molt bé. Ho han fet molt els mestres majors del gremi. Potser fa uns anys els artesans gavatxos coneixien algunes tècniques noves d'ebenisteria, però ja ens les hem fet nostres i les hem de defensar.
2: Ja ho pots ben dir. Tots aquests mestratites estrangerots, que perquè han treballat a 1000 lleues del Principat es pensen que són més saberuts que nosaltres.
1: Exacte. El nostre art no pot ser menyspreat. Teniu aquí el document?
2: Aquí el porto, acabat de sortir del forn. Millor dit, del taller. Ja us el llegeixo jo, que em deleixo de repassar-lo. Que los individuos de este gremi han fabricat en dits anys tota espècie de carpinteria i d'ebenista, i en edificis de casa, com en diferents coses de comoditat i lujo, instruments de treballar a les arts, i, en fi, tot quan se pot desitjar en dit art de carpinteria, podent tenir la vanaglòria que iguala a lo estranger. Que no és fàcil expressar sos destinos, perquè los que no queden al país, que són los que més ocupen els individuos, los de lujo, los que manen fabricar-los, no expressen lo destino.
1: Molt ben dit! Molt ben dit! Sí, senyor! Això ens dona molta força de cara a defensar la nostra perícia. Que sàpiga tothom que els nostres mobles també són requerits per clients estrangers, que durant un temps semblava que tot allò que era bo només podia venir de fora. Per sort, amic meu, això ja és aigua passada.
2: Just de la fusta. I mai millor dit.
3: Això és En Guàrdia.
0: Doctora Mònica Piera, tenim el moble construït amb aquestes formes belles, impressionants, l'escut que sembla ser que s'ha afegit una mica posteriorment. No està clar.
4: No, l'escut és de l'època. El que va afegir és el collar de l'orde de Carles III,
0: d'acord.
4: Que se li va donar en el 89.
0: I per tant s'hi afegeix un...
4: S'hi afegeix, que això ara no podríem, com fem la marqueteria... Bueno, com s'ha fet després la marqueteria, no es podria fer, però tal com es feia en el segle XVIII, sí que podien fer això i que passés desapercebuda l'afegit.
0: Què li passa al moble? Què sabem del moble? Perquè, clar, el Conde de Salto ja hem vist que després del rebombolis del pa, al poc uns mesos, és destituït, deixa el càrrec, el moble se'n va a Madrid. Què succeeix?
4: No sabem res, podem intuir. ell ha de deixa de nit Barcelona després dels rebombolis. El pa van ser realment molt... important, va ser un moviment revolucionari.
0: Sovint es diu que és com un prolegomen de la Revolució Francesa.
4: És que ho és, sí.
5: Pensem que amb algun capità general, en fi, el van tirar pel balcó, vull dir que...
0: Sí.
5: Èpoques passades i alguna altra, i futures.
4: Va ser una crisi d'aliments, una crisi agrària, amb males collites, però va ser molt més que això. El poble es va... Jo crec que ja és contra l'abús de poder, contra aquest canvi d'època. Estem al final d'aquesta època. Per tant, ell li va agafar ja, uns diuen que no va ser suficientment dur al començament, altres que va ser dur, vull dir, no, és igual, el que fos, és allò es va portar fatal, i ell va haver de sortir de nit, se'n van a Madrid, i la seva dona es va quedar uns mesos per preparar el palau per al següent capità general. Llavors, en aquests mesos, segur que ell s'emportava les coses seves, les que eren privades, entre aquestes, segur que aquest moble, perquè era seu, i se'n va anar a Madrid, i ja estava gran, ja estava una mica malalt, i va quedar ja... Bueno, es va quedar allà fins que va morir a Carabanchel de Dalt, en la casa de... Bueno, una casa noble que li van deixar a l'estiu, perquè són les famílies nobles que estiuejaven. Del moble no hem sabut res més, com no hi ha inventari no hem pogut trobar-lo, i realment el moble es va trobar fa uns anys en una subhasta de la zona de la Bretanya, a França, en una subhasta petita, va sortir aquest moble, i els antiquaris, que estan sempre pendents de les coses que es venen a tot arreu, uns d'aquí de Barcelona, van dir, uau, aquesta peça és catalana. I es van atrevir a comprar-la. Que,
0: bueno, que podia ser...
4: Van dir, aquesta peça és important.
0: Un mal negoci, no?
4: Sí, van dir, bueno, és una peça important, és una peça cara.
5: Aquesta sensibilitat està bé.
4: Sí, sí, sí. I sí, em van escriure, bueno, em van trucar, Mònica, que surt això, a veure, digue'm si és català o no, i dic, crec que sí, però necessitaríem veure-ho en directe, tocar-la. Va, ens atrevim, entre diversos la van comprar i la van portar cap aquí. I,
0: No cal dir preus, però és car, això, estem parlant de molts
4: diners. És un moble bo, vull dir, realment, actualment tenim una desgràcia, és que el moble antic no val res, el moble històric ningú el vol, i tenim un problema de país enorme, estem llançant les escombraries, els mobles...
5: Bueno, però hi ha països del món que sí que tenen museu del moble i...
4: Sí, aquí tenim algun museu del una cosa, també, però no, els preus del mobiliari històric ha caigut a xifres que us faríeu creus. Vull dir, 100 euros una caixa catalana del segle XVI. ¿Vale? 100 euros. I ningú la vol. Llavors, excepte els mobles que són molt bons. Els mobles que marquen una diferència i que ja no es tracta d'un moble utilitari, sinó que estem parlant d'una obra d'art. Estem parlant d'una cosa. Llavors, aquests, sí, d'aquests hi ha pocs, i d'aquests les persones amb sensibilitat artística, els pocs col·leccionistes que tenim, realment, naturalment, els volen. I bueno, i aquest seria un cas. Clar. Una peça que es va veure, ells van tenir l'ull de veure-la, i a partir d'aquí portar-la, fer-la estudiar, i a partir d'aquí el propietari... El senyor Sorroca, he de dir-ho, és una persona amb gran sensibilitat, és una persona que la va veure, es va enamorar del moble i va dir, vale, jo el compraria, aquest moble, crec que a més és d'un moment determinat a Catalunya, expressa un moment, i és una obra molt maca a nivell de marqueteria. I per tant la va comprar, i és quan em va preguntar si aquest moble valia un llibre. Era meritori d'un llibre.
5: Que bé, no?
4: I sí, per mi va ser meravellós, i vaig dir que sí, que intentarien que fos, a més, un bon llibre, que pogués treure suc a aquesta peça, entendre com es va fer, qui la va fer i en quin entorn. I això és el que hem intentat fer.
0: Hi ha possibilitats de veure-la de tant en tant, aquesta peça, amb alguna exposició, amb algun...
4: Si tinguéssim alguna exposició de moble català, diguem això ben alt, perquè l'última es va fer l'any 2004 al Palau Robert.
0: Ha plogut una mica, això... sí. Amb anys de sequera i tot, i ha plogut força. Sí,
4: si poguéssim fer-la... he dit 2004 i no sé si és anterior, imagineu-vos, aquest moble, i seria segur. I el llibre, de totes maneres, es pot gaudir, es ven a través de l'Associació d'Estudi del Moble, i a més té unes imatges fantàstiques de Pere Roure, que és un fotògraf que està dedicat a coses de la natura, d'insectes i coses de detall, i per tant va fer aquí també
0: uns detalls meravellosos.
4: Una fotografia de molta qualitat.
0: Doctora Mònica Piera Miquel, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia. Ella és la presidenta de l'Associació per l'Estudi del Moble i autora d'aquest llibre que comentàvem, L'art de pintar amb fusta. Moltíssimes gràcies, i l'esperem una altra vegada per parlar d'un altre moble o altres coses.
4: Moltes gràcies. Gràcies per ser aquí un micròfon del moble.
0: Amb gust. Josep Maria Soler, tu tens un moble així a casa?
5: No, però més petit. No, però abans ja, quan li he dit que una cosa semblant amb un cantarà, però sí que és veritat que qualsevol objecte forma part de la història, i si nosaltres tenim un patrimoni, això ens explica també fets històrics dels treballadors, dels artesans, de la fusta, dels fusters,
0: dels
5: boscataires, de tot. I, bueno, escolta, no tenim tant turisme, doncs nosaltres som els primers interessats en voler visitar aquesta cosa a part dels turistes, clar.
0: Això és La Guàrdia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
7: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Albert Cortés i Bet Verdagí.
8: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'En Guàrdies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Els bombers confien tenir controlat en les pròximes hores l'incendi que va començar divendres a la Serra de les Gavarres, al Baix Empordà. Les flames han afectat fins ara unes 2.200 hectàrees. La millora de les condicions climatològiques ha permès que des de dissabte a la nit el foc s'hagi ja pogut donar per estabilitzat. Ara toca pensar, però, en la restauració de la massa forestal. El gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gumbau, ha explicat a Catalunya Ràdio que el primer que cal fer és calcular bé la superfície real cremada.
2: Ara, el proper dia és realitzar bé aquest càlcul, perquè parlem d'aquest perímetre total, que és l'àmbit afectat per bombers, però dintre aquest perímetre pot ser que hi hagi algunes illes no afectades. Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest. No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no es havien cremat.
1: Repàs ara altres notícies. Carola Gil.
3: L'incendi que crema sense control a la Catalunya del Nord ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis han hagut de ser evacuats. A última hora de la nit, el Departament dels Pirineus Orientals encara feia criades als ciutadans de diversos municipis perquè marxessin cap a zones segures. I a l'Alt Palància, a Castelló, en un incendi que afecta el Parc Natural de la Serra d'Espadà ha cremat fins ara unes 1.500 hectàrees. La virulència i proximitat de les flames ha obligat a evacuar uns 500 veïns de Suèbar.
1: L'escenari de calor s'accentuarà avui amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Protecció Civil ha decidit, per tant, ampliar les restriccions per perill extrem d'incendi de cara avui als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. Ahir ja es van fregar els 40 graus en molts punts de les comarques de Ponent, el litoral gironí o l'interior de les Terres de l'Ebre. El màxim es va marcar a Vinebre amb 39,9 graus.
3: La capital d'Ucraïna, Kiev, viu una matinada d'intensos bombardejos russos. Segons les autoritats ucraïneses, almenys 3 persones han mort en els atacs amb míssils i drons. L'alcalde de Kiev ha informat que un edifici residencial del barri històric ha quedat greument afectat i que diversos veïns han quedat atrapats. Les defenses antiaèries han estat actuant durant hores per intentar interceptar els projectils. Aquest atac arriba només 4 dies després d'una altra ofensiva russa sobre Kiev que va causar una trentena de morts.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu assegura que alguns pobles cristians del sud del Líban han demanat l'annexió a Israel. Netanyahu ho ha dit per justificar la presència del seu exèrcit en aquest país per lluitar contra Hezbollah.
4: També tenim cura dels nostres amics, especialment dels cristians de l'Orient Mitjà, dels pobles cristians al Líban. N'hi ha que han demanat ser annexionats a Israel perquè els protegim contra els fanàtics de Hezbollah, que els volen matar, i fem el mateix amb els cristians de tot arreu.
1: Aquest any es perdrà la producció de vinya de gairebé un 4% d'hectàrees després que s'han aprovat els ajuts de la brema en verd.
3: Els viticultors que s'hi han acollit han de llançar el raïm abans que es formi, rebran 1.700 euros per hectàrea de mitjana, una quantitat de mínims. Els afectats demanen la subvenció per reduir els quilos de fruita, que aquest any serà abundant, i evitar que caigui el preu del raïm, cosa que faria insostenible la brema. Per David Cendra, responsable del sector de vinya i vi d'Unió de Pagesos, ara s'hi haurien apuntat més viticultors.
5: Molts pagesos, tot i que nosaltres explicàvem la problemàtica que tindríem, no eren conscients del problema que hi havia en aquest moment, no? Ha arribat al mes de juny i de juliol, els pagesos han començat a tocar les cases comercials i les cases comercials han començat a dir

0: de Haaland. Neymar ha fet el gol dels brasilers de penal en el temps afegit i aquest dilluns a les 9 s'enfronten Espanya i Portugal per un lloc als quarts de final.
1: Avui es disputa la tercera i última etapa per terres catalanes del Tour entre Granollers i els Angles, a la Catalunya Nord. El mexicà Isaac del Toro va guanyar ahir la segona etapa en final a Montjuïc, a Barcelona. Johannes Vingegaard, del Visma, manté el liderat de la prova.
2: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
3: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
3: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
4: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
2: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
4: Va, nois, que se'ns fa tard.
2: A la una del migdia.
5: Qui diu que a l'estiu no passa res?
6: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
5: El mercat del Barça de Flick.
6: La sortida del Tour des de Barcelona.
5: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
6: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
5: La recomposició del Girona segona.
6: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
5: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
6: El sol o a l'ombra.
5: Escolta el Tot Costa.
7: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.

0: La Renaixença.
1: Tot i que les civilitzacions clàssiques, com els grecs i els romans, ja van idear una mena de trencaclosques, podríem dir que el precedent més clar del puzzle actual arriba al segle XVIII a Anglaterra.
2: Collons d'anglesos, eh?
1: Concretament al 1760, un tal John Silsbury, un gravador de mapes...
3: Gravador de mapes, eh?
1: Sí.
3: Què fa un gravador de mapes?
2: Collons, ja diu la paraula, grava mapes.
3: Ah.
2: Home, clar, què penses tu? O sigui, el gravador agafa un mapa gros i amb una càmera va gravant tot aquell mapa, o va gravant, i després tu no et penses que surten els vídeos del Google Maps?
1: Ah. Quins vídeos del Google Maps? De què parles?
2: Collons, a veure, Peu, quan tu et bellugues amb el cotxe, a la pantalla del telèfon, tu veus que hi ha uns mapes que es belluguen, i veus que hi ha un moviment. Això és que algú ho ha gravat abans, no sé què vull dir.
1: Pas cap vídeo, allò.
3: Esclar que és un vídeo. Fletxa bé que es mou.
2: Ara.
3: Si estigués quiet et diria és una foto, però és un vídeo perquè es mou tot.
2: Clar.
1: Els gravava sobre alguna superfície, aquest senyor. El que us deia és que aquest anglès, en John Spilsbury, el 1760, va crear el primer puzzle tallant un mapa en petites peces de fusta. Ho va fer resseguint els límits dels països i la gràcia era ordenar-los refent el mapa. O sigui que el primer puzzle de la història es va fer bàsicament per aprendre geografia.
4: Era això. Molt bé. Tu, si parlem de puzzle, hauríem de parlar, trobo, de la gent que se li en va de les mans el hobby del puzzle, no?
1: Oi.
4: I de cop i volta és com, tinc una habitació només pels puzzles.
1: Sí.
4: Mentre hi ha gent vivint al carrer, no? Jo tinc una habitació només... Aneu a la merda, home. Teniu una habitació només pels puzzles, aneu a la merda.
1: És gros. Em sembla bé. Vull dir, és menys greu, trobo, tenir una habitació amb una plantació de marihuana. Diguéssim, que és il·legal.
3: Ara.
1: Això és, ja ho sé, però vull dir que al mínim en treus un rendiment, no? Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita un boig conegut. Periodista, escriptor, guionista, divulgador i qui sap quantes coses més. És l'home que sempre està a punt per parlar-nos de la història de Catalunya i del món. De fet, si no fos perquè encara no s'ha inventat una màquina del temps, juraries que va presenciar la caiguda de Constantinople, que va veure entrar les tropes de Felip

0: cinquè a Barcelona i fins i tot que va acomiadar el Titanic al port de Southampton. Per això, Peyu, avui vigila. Si dius una data malament o si confons un rei amb un comte, ell et corregirà perquè sempre està en guàrdia.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Enric Calpena. Bravo!
2: Pierre Vilar, un dels grans historiadors que ha treballat la història de Catalunya, va dir que Catalunya al segle XIX era el lloc del món on hi havia hagut més guerres civils. En va haver-hi quatre guerres civils, es diu aviat, eh? I això és una destrucció absoluta. És un segle hiperviolent, però al mateix temps amb molta esperança, amb moltes ganes de canviar les coses. La Renaixença mateix és un exemple claríssim. Jo no sé si ho sabeu, però els que van començar la Renaixença i els Jocs Florals estaven convençuts que el que estaven fent era el funeral del català. Acabem, matem el català bé amb uns...
1: Un comiat,
2: ja està, això s'acaba, ningú en parlarà aviat.
1: És el que fem ara nosaltres.
3: Sí, una mica com nosaltres.
2: No, però ells es van trobar que va ser un èxit.
1: Mira.
2: I que tothom deia, què coi, això es mor, això té molta força. Doncs nosaltres estem amb les mateixes.
1: Aquí mateix, sí, sí. Ja serà un èxit.
4: Home, això. Hauran d'aquí 100 anys, sí. Però vull dir que... Saps? Sí,
2: sí. O 150, però sí, ho veurem.
1: Que ens ho paguin ara per anar bé.
4: Sí. Això sí que estaria bé. Això sí que aniria bé, veus?
1: Hi ha algun moment de la història que t'hagués agradat viure en directe? Algun
2: no, no. Ah. Perquè la veritat és que la història, quan penses en el passat, el primer que et ve a la idea és la pudor que faria el passat. Sí. Nosaltres ens hem acostumat a unes olors determinades, però, esclar, la gent... Això del desodorant és un invent relativament proper.
1: Sí.
2: La higiene, el concepte d'higiene no té res a veure al d'ara.
3: Si vas a un institut, també és més o menys el mateix.
2: Ara, sí, ja estem en aquesta època, sí. I totes les èpoques són molt bèsties. Sí. El que passa que en èpoques apassionants. L'Arnau deia això, Constantinople, no? La caiguda de Constantinople, 1453, has dit 1714, sí, 1912.
0: No he dit les dates perquè ja sabia que s'estiguin, no?
2: Vull dir,
0: no?
2: Però són tres moments terribles i al mateix temps fascinants, no? Quan cau Constantinople, quan cau Barcelona, o el moment en què tu saps que el Titanic farà el primer i últim viatge. Home, sí. Això és bonic de per si. Anar acomiadant la gent que saps que s'enfonsarà d'aquí l'estona. Sí. Allò és molt agradable. Sí.
1: Com és la teva relació amb la història quan neix, de petit?
2: De petit. La veritat és que jo volia estudiar història, però jo treballava en un Frankfurt.
1: Ah,
2: i l'única...
1: Tots els camins porten
2: al
1: Frankfurt.
2: És que l'única carrera que començava a les 7 de la tarda, quan jo sortia al Frankfurt a les 6, era dret.
1: Quin Frankfurt era, com es deia? El
2: Frankfurt Howard.
1: Howard.
2: Howard.
1: Alguna especialitat?
2: Jo recordo la ceba fregida del matí, la meva primera feina era tallar 2 quilos de ceba. Hòstia. I sofregir-la, i els ulls plorant com
3: plorar.
2: Una malada. Jo tenia 16 anys, eh? Això també, amb els 16-17. I res, com la primera... l'única carrera que podia accedir per horari era a les 7 de la tarda...
1: Està molt bé triar la carrera per l'horari que et va bé.
2: Sí. Tal qual.
1: És la teva vocació, no pot la que em anava bé per horari.
2: De 7 a 10, feien classe de 7 a 10, i vaig començar a estudiar a dret. Vaig deixar el Frankfurt, el meu pare va canviar de feina, va millorar econòmicament, i em va dir, bueno, ja pots passar el matí. Dic, no, al matí m'agradaria estudiar periodisme. I vaig fer periodisme al matí i dret a la nit vaig continuar.
1: Hòstia de Déu.
2: I després vaig fer història.
5: Tres carreres, eh?
2: No, dos carreres i un màster, que es diu, eh? Perquè vaig començar història, el que passa no tenia temps, ja la cosa ja era tres carreres al mateix temps, era una bogeria. Vaig fer primer i em vaig aturar. Però després vaig fer el màster d'història.
1: Quan surt la idea de l'Enguàrdia, el programa que t'ha consolidat?
2: Va ser això... A mi m'havien ofert presentar un documental, que al final la cosa no va sortir, i vaig veure que l'únic que rascava bé era l'assessor històric d'aquell documental, que era un noi molt jove, que encara estava fent el doctorat, que es deia Oriol Junqueras.
1: Què dius ara?
2: Ostres. Sí, i vam connectar bé. Pocs dies després ens trobem al carrer per casualitat, anem a fer un cafè, i vam començar a parlar...
1: Us trobeu al carrer per casualitat?
2: Per casualitat, a la Rambla Catalunya.
5: El pots trobar,
2: eh? Home, clar, la gent camina.
1: A Barcelona, per casualitat.
2: A Barcelona, sí. Sí,
3: a Muntanyola no us trobeu ningú, per casualitat, però...
1: Costa. Bueno, vull dir que ja em sembla molt fals a les sèries de TV3, com si fos ahir, o això que es troben a vegades, que dius com s'han trobat ara.
2: Pensa que en aquella època hi havia poca gent.
1: Ja.
2: Vull dir que no estem parlant dels anys...
1: Quan us trobeu amb Oriol Junqueras...
2: I prenem un cafè i comencem a parlar del tema de la divulgació històrica, i vaig pensar, ostres, això té un programa. Ho vaig presentar a la ràdio, em van dir, oh, és molt bonic, però no...
1: Sempre potser... diuen el mateix, no?
2: Sí, però ja veurem, allò que dius, ja està, oblida-te'n, i l'any següent em truquen, escolta'm... podríeu fer aquest programa. El divertit va ser quan vam acabar la primera temporada, que havíem fet 40 i escaig programes, i ens diuen, queda més història que explicar? Diu, home, alguna temporada més podem fer, i ara portarem 25. Vull dir que... sí.
1: 25 anys fent l'enguàrdia.
2: 25 anys, sí.
1: Déu-n'hi-do,
2: L'Oriol el vam col·locar.
1: I queda...
2: Vam posar en un altre puesto.
1: Que ho veu ser.
2: Sí. Treballar en un altre lloc.
1: Se n'ha anat pel seu compte.
2: Sí, exacte. S'ha emancipat.
1: És autònom, ara.
2: Sí, és autònom.
4: A crear jornades històriques.
2: Sí, exacte.
1: Perquè els hi faltava material.
4: Sí, va dir que el
2: guàrdia. M'havia de canviar d'historiador per veure si a algú se li acudien coses noves. Per això vam portar el Soler Sabater. Sí.
1: Ets molt bo memoritzant dates, Abans deies...
2: Algunes, no totes,
1: Què et costa més, dates o noms?
2: Noms,
1: eh?
2: Sí, les dates les rasco millor. No ho sé, deu ser una cosa, algun trauma infantil a la classe de matemàtiques, però si amb dates, normalment, m'espavilo.
1: I l'aprofites, aquest coneixement,
2: Per no gaire, no em serveix de... Si per trobes algun
1: jugar
2: sistema...
1: Jugar al trivial o...
2: Sí, amb això ho havia jugat bastant, però tampoc no pensis que soc gaire bo. No soc gaire bo res amb res, Vull dir que home, també no ens hem d'enganyar. Mm. Vull dir que jo soc de notables, allò. Vaig bé, ostres, aquest noi ho fa bé... Si s'espavila, arriba... No, mai m'espavilo i arribo. Però vaig fent, sí.
6: Sembla que parli de mi.
1: Sí?
2: Tu també.
6: Passa això, soc més de vents, no arribo.
2: No, ja.
1: Hobbies ben allunyats de la història?
2: Ben allunyats, no molt. Però a mi m'agrada, per exemple, els wargames. Jugar a wargames de taula. Sí, això és
4: normal, diu?
2: És molt normal.
6: És
2: una cosa de batalletes.
1: Ninotets d'aquests petits.
2: No, jo ho faig amb fitxes.
1: A fitxes,
2: Ara fa temps que no hi jugo.
6: Però com el risc o una cosa així.
2: Més
1: evolucionat.
2: Més complicat. Sobretot batalles napoleòniques. Això
6: és...
1: Així per desconnectar.
2: Sí. Home, està bé, La de batalles que he perdut. Vull dir que això... Bueno. Que també t'acostumes així. La vida és una lliçó de vida.
1: Algun esport o alguna cosa?
2: No, ho toco. No.
1: Res.
2: Jo havia nedat bastant, però la veritat és que no he sigut... M'agrada caminar, m'agrada passejar, però no, esport no ho toco. No ho he tocat mai, Això sé que ho he fet molt bé. El futbol, per exemple...
6: No t'hi posis ara.
2: No.
6: No t'hi posis.
2: A mi, amb el futbol o amb el Mundial, em passa com li passa a l'arquebisbe Omella amb el català. S'ha de tolerar. Vull dir que ho entens que existeix, no ho practiques, però l'has de tolerar. Doncs jo igual amb l'esport, exactament igual. El tolero i ja està.
1: Escolta, això que diuen que la història es repeteix, no? Sí. I que la gent està espantada ara perquè torna l'auge de l'extrema dreta, els que heu estudiat història, és verídic això? Anem cap aquí?
2: No es repeteix la història, el que passa que sí que hi ha uns comportaments del passat que et recorden molt els del present i que et poden donar claus de per on van els trets, no? Uh-huh. L'extrema dreta d'ara és... O sigui, per què va guanyar l'extrema dreta als anys 30? Perquè era una extrema dreta moderna. Ja sé que sona molt horrible.
1: Ah, sí?
2: Sí. Els partits d'abans, de dretes, eren molt conservadors, molt carrinclons, i de sobte apareixen uns tios, sempre en tios, bàsicament, vestits de manera molt sofisticada, dient unes coses semisocialistes, semi-no, amb una manera de fer molt diferent, cantant cançons que els altres no cantaven, i gran part de la població evolucionava. Va dir, aquests són moderns, aquests molen, no?
1: Val.
2: I això ara ens trobem en part una mica amb això. L'extrema dreta actual...
1: Té TikTok.
2: Sí, té TikTok i té sexe, per exemple. O sigui, una cosa, els partits conservadors històricament, el tema del sexe eren ultrapolitans, i de sobte l'extrema dreta als anys 30 i la d'ara... No tenen cap mena de problema amb plantejar qüestions sexuals. Per tant, aplicar la visió que tenim del passat a l'actualitat no funciona. Dir, és que aquests són uns puritans. No, l'extrema dreta no és puritana. Per tant, no ens equivoquem amb això. Aquest tipus de coses és la que la fa especialment perillosa.
1: L'extintor és un invent relativament modern. Abans els incendis s'apagaven amb galledes d'aigua o tirant-hi sorra.
6: O amb mantes.
1: Sí, senyor. Mirar de triar la manta que hi tinguis menys carinyo, perquè no queda bé després de l'incendi. El foc sense oxigen no crema, ho sabeu, això. Quan hi tires la manta és que treus l'oxigen, llavors per això no crema.
4: O sigui, si tu estàs a dins d'un quarto i si cala foc Sí. Si treus tot l'oxigen, sí, el foc s'apaga.
1: Sí.
4: Oh, mira que bé.
1: Si treus tot l'oxigen, també pot ser que t'apaguis tu. Ah, també, perquè
4: és veritat.
1: El necessites tu, també.
4: Sí, és veritat.
6: Però no et cremaràs.
4: No cremes.
1: Exacte.
4: No mors cremat.
1: Va, parlem de l'extintor.
7: Jo, quan anava a quart d'ESO, sí, uns van buidar l'extintor al despatx del director.
1: Ah, sí?
7: Sí, el Carlos el Loco entra ells.
1: Ostres, Carlos el Loco. Sí. Home, era una gambarrada clàssica.
6: Home, sí, és nivell, eh?
3: Això s'ha fet al Teatre Nacional.
1: Sí?
3: No diré noms.
1: Què dius ara? Oh. Ja és un nivell de gamberro...
6: Però...
4: Top.
6: En el despatx de la directora del Teatre Nacional?
3: No, no, no.
4: Ah, no, nosaltres no, ho vam ferrar aquell dia.
1: No. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
0: Sàvia per conèixer. Una dona que ha convertit la seva passió en gairebé un estil de vida. Concretament, un esport que fa més de 10 anys que practica. I no és un esport on hagis de córrer, sinó pensar. Ella diu que és un esport de cervell contra cervell. I així s'ha proclamat campiona absoluta de Catalunya i campiona d'Espanya de parelles mixtes. Peyu, estigues alerta perquè aquesta entrevista pot acabar en escac i mat.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Alba de Lomas. T'hi aficiones d'alguna manera en concret? Era una cosa que a casa ho fèieu sovint?
8: Bueno, el meu pare ens va ensenyar a jugar amb els meus germans i a mi, i a mi al principi no em creia molt l'atenció, s'ha de dir.
1: No, eh?
8: No, no massa. Això de pensar tant i les partides tan llargues no em creia molt l'atenció. Però mica en mica, anar acompanyant els meus germans en els tornejos, doncs em va cridar l'atenció un dia i vaig començar a jugar.
1: I ara ets més bona tu que els teus germans?
8: Ara jo m'hi dedico més, sí.
1: Quins dinars,
3: jo m'hi dedico,
1: ha de ser...
3: més.
6: Sí, sí. I el pare en sap?
8: Sap jugar, sí, em ensenya molt a les peces, però ara se li complica una miqueta més.
6: El matxaques.
4: Ara jugueu més al parxís, no, a casa, suposo. Sí.
1: Qui se n'adona a la família de dir, hòstia, l'Alba, cuidado, eh?
6: La toca. No?
8: Va ser molt mica en mica, realment. Si vaig anar a jugar en torneig per no federats, el meu primer torneig, i vaig quedar campiona, i vaig dir, carai, potser, mira, això dels escacs em pot donar bé, no? Uh-huh. I mica en mica va ser molt progressiu. Vaig quedar campiona de Catalunya amb 20 anys, sub-20, i a partir d'allà, doncs, anava progressant mica en mica, també.
1: Com se celebra quan guanyes un títol d'escacs? Perquè és com el futbol, que...
8: Quan vaig guanyar la partida, l'última partida, va ser tot molt silenciós, clar. Yeah. No pots començar a cridar al mig d'un torneig d'escacs, no?
1: I tens el rival just allà davant, pobret.
8: És una miqueta agressiu.
4: Davant seu, vamos!
8: És agressiu, però quan vaig sortir sí que vaig trucar a la gent, als meus pares i tot, va ser molt bonic. Però
6: clar,
8: en el moment vaig estar bastant callada.
6: Cacaulat per tothom.
1: Vinga. Escolta, saps què em faria il·lusió? Podríem fer una partida... Tu ets capaç de, segur, contestar preguntes?
8: Sí, sí, sí.
1: I simultàniament mantenir una partida d'escacs amb algú?
8: Jo encantada. Jo si tinc un taulell al costat, sí, mira, perfecte.
1: Fem-ho això, companys, entrem un taulell d'escacs. Xuriguera en sap de jugar a escacs.
6: Bueno, en sé.
1: Saps com es mouen, vinga, les fitxes?
6: Sé com es mouen, exacte.
1: Seu aquí al costat de l'Alba, Xuri. Fes el primer moviment, exacte. Xuriguera.
8: Bé.
1: Ha mogut el paó endavant, que no, la primera vegada...
8: Molt bé.
1: Sí, no?
8: Bueno, molt bé.
1: Tu, escolta, és la campiona de Catalunya i de moment està copiant tot el que ha fet el Xuriguera.
6: Li estic jugant una escocesa. Una escocesa de la campiona de Catalunya. Estic nerviós.
4: Ja t'ha matat.
1: Bueno, em deixeu fer alguna pregunta entremig de la partida?
8: I tant.
1: Perquè aneu molt ràpid a moure, tu.
6: Bueno.
8: Perquè això és més o menys teòric, de moment.
1: La velocitat, sí, es premia d'alguna manera, perquè hi ha aquell comptador de temps, no?
8: Exacte.
1: Això per què serveix?
8: Si hi ha partides ràpides, semiràpides, lentes, llavors cada torneig té el seu ritme de joc, i cada vegada, doncs, bueno, si és una partida lenta, pots tenir una hora i mitja, sí, tu i una hora i mitja el rival, però també hi ha partides de 3 minuts.
1: La partida més llarga que has fet, quan ha durat?
8: 5 hores i quart.
6: Hola!
4: Prepara, Xuriguera.
1: 5 hores i quart.
8: Però vaig guanyar, s'ha de dir, perquè si no ja... Em retiro, no?
1: I pots prendre alguna cosa mentrestant?
8: Sí, pots anar al lavabo, pots menjar, pots beure aigua, el que sigui.
4: Pots fer una mica de brasa allà al costat.
8: Pots anar fent.
4: Pots una mica de foc i brasa mentre...
1: Diuen que és una característica teva, no?, del teu joc, Alba, que ets agressiva, sempre ataques.
8: A mi m'agrada fer...
9: Mira,
8: hola!
4: Està la cartera.
8: Aquí sí que has perdut una peça, eh?
6: He perdut... Sí, ja la veia.
1: Bueno, li acaben de matar la reina, eh?
6: No, el cavall.
8: Mútuament, però he guanyat un cavall pel camí.
6: Bueno, m'està guanyant 3-0.
8: Però bueno, estàs aguantant prou bé.
1: Quantes dones hi ha a Catalunya ara, jugant?
8: Federades, realment, un 7%.
1: Un 7% de tots els federats són
8: i
1: dones.
8: I actives, no et pensis que masses.
1: Mm-hmm. I això, en el moment que tu arrenques, No sé si hi ha un col·lectiu de... No? Perquè hi ha una cosa d'orgull en els escacs, no? No sé si t'has trobat mai una partida contra un senyor de 75 anys
8: alguna
1: que el guanyes.
8: Alguna història podria explicar.
1: Sí?
6: S'aprenyen.
8: Quan era més petita, sobretot, no? Algun comentari així una miqueta més desafortunat, quan guanyes a algun senyor, no?
1: Cuenta-la, nena.
8: Però bueno... Coses que passen.
1: Coses que passen, sí, malauradament.
8: Quin remei, no?
1: Sí, sí. Escolta, és un esport, els escacs? Hi ha gent que no ho sap, això.
8: Sí, està considerat un esport mental. Mm-hmm. Si cadascú doncs, té la seva puntuació, o l'ELO, també hi ha tornejos homologats per la Federació Internacional. Mm-hmm. Es considera un esport, no físic, no? Però mental sí.
1: Bueno, però hi ha una exigència... Com entrenes, sí, tu?
8: Bueno, realment és un esport molt individual, no? L'entrenament és... bastant diferent al que podria ser doncs, amb els futbolistes, no? Que tenen cadascú el seu equip i és molt més motiva molt. Uh-huh. En aquest cas, doncs, la majoria dels escaquistes doncs, es tanquen a la seva habitació, posen davant d'un ordinador i es posen doncs, a fer problemes d'escacs, a calcular, a veure idees d'apertures... Uh-huh. Però t'has de tancar l'habitació tu sol i anar fent.
1: Els que esteu escoltant el programa per la ràdio, l'Alba, mentre m'ha contestat això, ha fet tres moviments d'escacs a la partida.
4: No, és que, jo vull dir, primera, jo en aquests moments, tu veure que estàs aquí amb el cap a sobre el... i veure que el teu rival va posant i va parlant, sí, sí. Estàs per mi o no estàs per mi? No tens aquesta...
6: Estic amb una tensió que no t'ho pots imaginar.
3: És que cada vegada es belluga més el Xuri.
1: El Xuri no pot pensar absolutament en res més que en la partida. Sí. L'Alba m'està contestant la mar de fresca totes les preguntes.
4: I el Xuri està suat que s'haurà d'acabar dutxant quan acabi la partida.
6: Hauré perdut 3 quilos després d'aquesta partida.
1: Has tingut el gust, el privilegi de poder-te enfrontar a grans noms dels escacs com els que estàvem dient ara?
8: Bueno, vaig tenir el privilegi de jugar amb Pia Kramling.
1: Pia Kramling, pels que no estem avesats, és...
8: Va ser bueno, la primera dona en aconseguir el títol de gran mestre absolut, perquè hi ha títols femenins i títols absoluts dels escacs, i va aconseguir el títol de gran mestre absoluta, la primera dona. I vaig tenir la sort de jugar amb ella en un campionat europeu, i va ser una experiència increïble. O sigui, em va guanyar, no? Sí. Però jo estava feliç de jugar amb ella.
6: És com ara jo.
1: I... Sí, no?
8: Vinga, escac.
1: Escac, Xuriguera.
8: Ara sí que ja...
1: Ja no pots fer res,
6: Ja no puc fer res.
8: Ara sí, escac i mat.
1: Oh. Ara sí, ja l'ha matat. Acaba de guanyar la partida.
8: Ben jugat. Com ja us hem anat explicant durant aquesta temporada, molts cops alguns couplets tenien aquest to lleugerament picant, però sempre fet des de la paròdia i des del doble significat. És a dir, molt juganer tot plegat. I avui, com a última secció de la temporada, us explicarem d'on ve la cançó més picant que tenim a casa nostra.
0: Fa unes setmanes, quan va venir la Glòria Rivera, sí, us vaig explicar que el famós Remena Nena era part d'una peça teatral més gran, una espècie de vodevil musical anomenat La reina ha relliscat. Uh-huh. Els llibretistes d'aquesta obra, el llibretista era Alfons Roure i el compositor Josep Maria Torrents.
8: La reina ha relliscat es va estrenar el 23 de gener del 1932 al Gran Teatre Espanyol de Barcelona, just on ara podem trobar la sala Paral·lel 62. I malgrat que aquest fragment del qual parlem avui s'hagi fet famós amb el nom de Remena Nena, el títol original de la cançó era El còctel de l'amor.
0: I ara molta atenció, perquè us podem ensenyar el primer enregistrament d'aquesta peça que es va fer l'any 1932. Remena.

0: Història de Catalunya, amics.
1: Déu-n'hi-do, eh? Més il·lusió que pressupost, de moment, eh?
0: Aquest país sempre ha anat així, eh?
1: Sí.
2: És una ampolla d'anís del món, no?
1: Semblaria que se sent de fons, sí.
3: És bonic. Bé, la peça va tenir un segon moment d'esplendor quan l'any 1970 la barcelonina Guillermina Mota la va incloure en un disc anomenat justament Remena, nena. Allò va fer que molta gent redescobrís aquella peça i també va fer-hi fixar-se el nom de Remena, nena, que l'ha mantingut el nom fins a dia d'avui i és com la coneixem avui. Remena, remena, nena. Remena, remena, nena.
0: Quins tenors.
3: Reposis ni un moment.
0: Aquesta part ja no se la saben, eh?
1: No. Ah. La barreja surt més bona i el client queda content.
0: A partir de llavors se n'han fet moltes versions, algunes especialment xocants i inesperades. Fixeu-vos en aquesta versió en clau de rumba catalana d'Arrels de Gràcia de l'any 2019, una versió que connecta dos estils genuïnament catalans, però estèticament molt contrastants. Bé, acabarem amb la versió més recent de la qual hi ha enregistrament, concretament de l'any 2025, l'any passat. És de la banda Rombo, que la va traslladar a un estil més pop, amb reminiscències de la música Yeah Yeah, música mestra.

0: El gatet de la sort, que originalment es diu Manekineko...
1: Sí, home, és aquell gatet xinès que mou així la pota.
0: Eh?
1: És un gatet xinès que mou la pota així.
0: Sí, no, no és xinès, eh?
2: No és xinès?
0: No és xinès.
2: Hòstia, però ven a tots els bassars aquests xinesos, eh?
0: Sí,
1: saluda amb la pota.
0: No, ni saluda ni és xinès.
2: Oh, no.
0: I que el venguin als bassars no és garantia de res, perquè crec que el que venen als bassars no són productes tradicionals xinesos. Vull dir, venen llitets de gos, venen ganivets de cuina.
3: Sí, amb passadissos diferents, però, eh? Vull dir que els ganivets de cuina estan en un passadís i el del gos està en un altre passadís. No
1: sí,
3: està
1: és veritat,
3: tot junt.
1: És veritat.
0: No, és veritat, sí. És veritat, sí. Sí que és veritat que hi ha xinesos que mengen gos, podria estar al mateix passadís, poder.
4: Ja, ja. Però, a veure, això dels xinesos que mengin gos, això és un mite? O...
0: És un mite, no? No és un mite. A veure, sí que és veritat que hi ha regions, passen molt, zones molt concretes de Xina que sí que mengen gos, el que passa que la immensa majoria no en mengen. Passa la gent, la gent generalitza,
1: sí.
0: És com aquí que dius a vegades, els espanyols són uns fatxes.
4: Ara,
0: i la,
4: ara.
0: I la majoria...
4: I no.
0: La majoria no mengen gos, tampoc.
4: Exacte. Llavors, exacte.
0: Perquè l'altre, per les enquestes que van sortint,
2: sí.
0: No sé... Però no ens despistem, estàvem parlant del Manekineko, eh?
1: Sí, home, és el gatet aquell xinès que saluda.
0: Tornem-hi. No, és que
4: no.
0: És d'origen japonès i no saluda, Xuri. Els orientals no saluden aixecant la mà, com nosaltres. Ah. El gest aquell que fa amb la pota és el gest de vine cap aquí.
2: Vine cap aquí.
0: Ah. Vine cap aquí. Vine cap aquí. Simbolitza que atrau la sort i la fortuna. Si tens una botiga, per exemple, saps? I poses a prop de la caixa registradora el gatet aquest mirant cap a l'entrada del local, doncs el gatet atrau la gent i els seus diners cap al teu negoci.
2: A casa meva teníem peixateries, ni teníem, eh?
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí, sí. Sí.
0: Allà, un gatet d'aquests
2: sí,
0: allà a la peixateria.
2: Cada peixateria. I els vam tancar totes dues.
0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita una boja per conèixer. Una investigadora del fons marí, doctora en biologia per la Universitat de Barcelona...
0: Has dit boja per conèixer, eh?
5: Sí.
0: Sí, sí.
5: Sí, sí, una boja per conèixer. Sí,
0: no, coincideixo,
1: no,
0: coincideixo.
1: No la coneixem.
0: És home, sàvia i, al meu entendre, una mica boja.
5: Ja veuràs si ho és. Doncs això, que és doctora en biologia per la Universitat de Barcelona i s'ha especialitzat en una zona que li queda lluny de casa. De fet, molt lluny. L'Antàrtida. Mira si n'és de boja. Allà on el fred i la foscor són extrems, ella hi troba vida, fins i tot molècules amb possibles aplicacions per la salut humana. Alguns de nosaltres anem a la platja i ens mirem al mar des de la tovallola, però ella prefereix fer-ho des d'una base científica a més de 20 graus sota zero.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Conxita Ávila. Tu ets biòloga especialitzada en organismes que habiten els fons marins, sí. Sobretot els de l'Antàrtida. Jo, aquesta gent que us especialitzeu en una cosa tan concreta, com t'hi porta la vida fins aquí? Per què això i no una altra cosa?
6: No sé, suposo que el que deies una mica a la introducció, ganes de conèixer i ganes de saber, i veure que hi ha llocs que estan més inexplorats que d'altres, no? I llavors, també l'Antàrtida té aquest punt que nosaltres diem que quan vas és com si t'hagués picat, no? Que t'hagués agafat el virus antàrtic, no?
0: Sí.
6: Que un cop vas, veus tantes coses per fer que ja t'enganxa i sempre
0: tantes
6: vols...
0: coses
1: hi ha coses
0: fer,
1: per fer, ja, eh?
6: N'hi ha moltes coses per investigar. N'hi ha molts animals que no sabem ni què són.
0: Sí, perquè, no tenen nom. Quantes vegades has trepitjat l'Antàrtida?
6: Trepitjat? De vegades he anat només amb vaixell, o sigui, no he trepitjat.
0: Però que hi has estat, diguéssim,
6: que
0: a la
6: he anat...
0: zona.
6: 15.
0: 15 vegades.
1: Sí.
0: A l'Antàrtida.
6: Sí.
0: És que jo me l'imagino, és això que t'imagines, un tros de gel i absolutament res més.
1: L'Antàrtida és la de dalt o la de baix?
0: La de baix.
1: La de baix, la de baix,
0: la de baix.
6: Pol Sud.
1: Què?
6: Pol Sud.
0: Pol Sud.
1: Sí, molt bé, sí.
0: Sí.
1: No, no.
7: Molt bé.
0: Com s'hi arriba, normalment? Com hi arribeu?
6: A veure, hi ha diverses maneres, però normalment és amb vaixell.
0: Sí.
6: Hi ha un aeroport així una mica... senzillet, que no és ben bé un aeroport, és una vista de terra i una cabanya, una caseta, però normalment anem amb vaixell, ja sigui des de Sud-àfrica cap a baix o des de Sud-amèrica cap a baix.
0: I quan arribeu allà, llavors, quan feu una expedició, entenc, que no sé quines durades tenen aquestes expedicions, on us allotgeu, què hi feu?
6: De vegades estem al vaixell, podem estar 2 o 3 mesos en el vaixell.
0: Quin tipus de vaixell és això?
6: A veure, per exemple, els vaixells alemanys, que són trencagels, que són grans i bueno, estan molt bé, tenen laboratoris, tenen de tot. I si no, doncs baixem en alguna base científica o en vàries, podem anar fent un recorregut, depèn de la feina que hem de fer.
0: I per què és tan important l'Antàrtida a nivell d'investigació?
6: A veure, per molts motius. sobretot és una de les zones del planeta que menys s'ha estudiat i que més protegida està, en teoria menys afectada per la nostra contaminació i tots els tipus d'impactes que generem els humans. No?
0: Entenc que queden molts animals per descobrir per allà sota, no?
6: Sí. Nosaltres hem descrit uns quants de nous.
0: Ah, sí?
6: Sí.
0: Tipo què? Quin...
6: Tipo cucs, tipo mol·lusc.
0: I els hi poses nom, tu?
6: Sí, els hi posem el nom.
0: Ah, sí?
6: Sí.
0: Molt bé. Sí. L'últim cuc que has batejat, què li has posat? Mercè.
6: No. Li van posar... tenen com nom i cognom, no? I el nom ja, diguéssim, que era... venia determinat.
0: Sí.
6: I l'adjectiu li van posar de la illa on el vam trobar, que és la illa Decepció, i llavors li van posar Decepcionensis.
0: Hòstia.
6: De la illa Decepció.
4: Ai, pobra.
7: Que trobes un animal i diuen Decepcionensis.
6: Sí. Sí, és un animal molt xulo perquè s'alimenta d'ossos de balena.
0: Hòstia.
7: Mira, veus?
6: Sí. Veus. Sí. I van posar un experiment, després van baixar a buscar-lo, perquè nosaltres ens fiquem a l'aigua a buscar-lo.
0: Hòstia.
6: I molt, va ser molt, molt interessant.
0: Ho dius molt ràpid, eh? Ens fiquem a l'aigua a l'Antàrtida.
6: Sí.
0: Entenc que deu tenir els seus perills, això.
6: Sí.
0: Per exemple? Clar, és que ho diu...
4: Quant temps pots estar?
7: Sí, quants n'hi ha?
6: A veure, nosaltres no ens deixen estar més de 45 minuts, però igualment és que pel fred tampoc pots estar molt més.
0: Clar, perquè a quina temperatura està l'aigua allà?
6: Entre menys 2 i més 2.
0: Mm. Entre menys 2 i més 2.
2: És fred.
0: Home, una mica fred.
6: És
0: freda.
6: Sí,
0: sí, perquè jo aquí et banyes a la platja, que em sembla que està a 25 i la trobo congelada.
6: Sí. No? No, està freda. Sí. O sigui, els perills, bàsicament, és que està molt freda, o sigui, hipotèrmia, i hi ha animals grans, també, foques lleopard i així.
0: Foques lleopard.
7: Oh, i a quin nom? No pregunta. Si és un nom ben parit.
0: Sí, no es diu Decepcionensis, no, no. Foques lleopard, no?
7: Tot això...
0: Qui ho paga?
7: Tu, com vas allà, tot això, d'on surten els calés?
6: La teva butxaca, la d'ell. De tots. No. Són diners públics.
7: Diner públic. Molt bé. Sí. Bueno.
0: Per recerca.
6: Diners públics.
0: I ja que ho paguem una mica nosaltres, diguéssim,
6: sí.
0: Hi ha alguna cosa de les que investigueu que diguis això ho notareu en un futur? Ja veuràs que en el vostre dia a dia notaràs un canvi. Pregunto, eh?
2: No us... Sí, no, no. Però...
6: La ciència pot ser molt aplicada directament de coses que tu veus demà passat i no tan aplicada, que vol dir que treballes amb coses que són generals i que a la llarga també tindran beneficis, però més a la llarga.
0: Sí.
6: Llavors, per exemple, si nosaltres trobem algunes molècules que tenen una activitat antitumoral i poden servir d'aquí uns anys, després de fer molts assajos, potser 10-15 anys, doncs potser ho veuràs, no? De fet, a les farmàcies ja n'hi ha medicaments que són d'animals marins, no de l'Antàrtida, però d'altres llocs.
0: Veus?
6: Però temes, per exemple, com canvi climàtic i biodiversitat, això triga més en què tu vegis, però clar, és igual d'important, perquè sí, si no conservem la biodiversitat, és que tot el sistema se'n va en orris.
3: Jo en vaig tenir un, de maniquineco d'aquests a casa de mons pares, un gat de la sort, i el tenia posat allà i anava fent aquesta, la cosa aquesta a la mà, jo el mirava i pensava, que xulo, seré més afortunat i tindré més diners. I res, tot anava bé, la veritat, fins que el gat va començar a parlar.
0: Què dius ara?
3: Va començar a parlar el puto gat. Sí.
0: Li vas posar masses piles, potser.
3: No ho sé, al principi no l'entenia, però després em vaig anar fixant i era curiós perquè només parlava quan aixecava el braç.
0: Fixa't.
3: Quan tenia el braç a baix, no, silenci. O potser aixecava el braç i deia... la immigració és un problema, els immigrants venen aquí a robar-nos la feina. I baixava el braç, silenci.
0: Fixa't.
3: Mira. Silenci absolut.
0: Sí.
3: Pujava el braç, tenim un problema amb l'ocupació, l'única forma de regular els lloguers, el lliure mercat i la propietat privada. Baixava el braç, silenci. Silenci absolut. Era una cosa boja, eh? Pujava el braç, ja no es pot dir res, vivim en una dictadura woke, els temps d'abans seran millor, que torni la mili. Baixava el braç.
0: Que torni la mili, havia arribat a dir.
3: Havia arribat a dir això.
4: Com tenia la mà, Àlex, així o...?
3: Això no, jo no m'hi vaig fixar.
4: Ja. Bueno, ja.
0: Era el braç dret o l'esquerra, la puteta?
3: No ho sé, però jo un dia li vaig dir, hòstia, maniquineco. Gat de la sort, dic, una cosa és que tu... Vull dir, no estaràs aquí elaborant discursos a partir de simplificar idees, no? Perquè la gent amb por absorbeixi aquests discursos.
0: Ah, clar.
3: Vull dir, una cosa és que tu em vulguis fer creure en la fortuna, està molt bé. No, però això que estàs fent, maniquineco, no és de gat de la sort. No sé quin tipus de gat ets. Total, es va quedar callat.
8: Josep, sí. Maria, no?
3: Es va quedar callat, no ho sé. I... I jo vaig dir, mira, ha reflexionat. I em vaig apropar, i em va fotre un cop de puny i em va dir, Dios, pàtria i família. En ese orden. I vaig dir, bueno, és igual. Li dono la volta, el deixo de cara a la paret i vaig a donar una volta perquè em toqui l'aire, perquè no... I res, vaig tornar a casa de donar la volta i resulta que la meva mare en aquell moment havia decidit fer neteja general. Oh. I sabeu que m'havia llançat?
4: El va fotre mar.
3: El meu gat de la sort.
0: No. El manequineco.
3: I clar, vaig dir, hòstia, mama... Jo ja sé que això és casa teva, però... em podies haver avisat, no? Feia il·lusió a mi aquest gat, també, no? Bueno, no sé. I la conclusió d'això és que, bueno, que no us fieu ni de la vostra mare. És la conclusió del dia.
0: És bona. Saps, recordes on el vas comprar, el manequineco?
3: El vaig comprar al Japó.
0: Al Japó?
3: Sí.
0: Que no és la Xina.
3: No.
1: Ho veus?
0: Xuriguera.
1: Veus?
3: O potser... Espera, no. Potser a Toledo. Potser a haver comprat a Toledo.
0: Bons ganivets,
3: sí.
0: A Toledo.
3: Sí. Sí. I bons gats.
0: I bons gats d'aquest, com el teu. Sí. La gralla. La gralla. Em podeu interrompre tots, si voleu? Menys tu, Laia.
8: Sí, clar. Home, jo vull que és el millor dia de la meva vida.
0: Tu també, si vols. Però deixa'm marge. Vull dir, jo ho intentaré explicar de la millor manera possible. La gralla és un invent que no té un invent... Bueno, és un instrument, anava a dir, que no té un inventor concret.
9: Oh, no la va inventar la Laia?
0: No, home, no, la Laia no.
9: La Laia no és l'inventora de la gralla?
0: No, la Laia és, és més antiga que la Laia, la gralla. És un instrument de l'edat mitjana que evoluciona d'altres instruments de canya doble que ja existien. Tot i que té altres parents mediterranis que se li assemblen, la gralla moderna podem dir que és un instrument bàsicament català.
1: Visca Catalunya!
8: Ara.
0: I per què es diu gralla i no es diu flauta, per exemple?
8: Ai, no. Flauta.
0: Bueno, quedaríeu parats dels comentaris que ens arriben, de... M'agrada molt aquella noia que toca la flauta.
8: No, home, no. Però encara no. Encara no ho saben.
1: A Corbera d'Ebre hi ha una gent que ens mira i la dona li diu al seu home sempre, posa aquells de les gaites.
0: De les gaites.
8: De les gaites.
3: Xandongueira.
1: Com ho va dir l'home. Posa aquells de les gaites, va.
0: Bé, es diu gralla perquè als inicis s'associava el so d'aquest instrument al so estrident que fa l'ocell que porta el mateix nom. Sabeu que hi ha un ocell que es diu gralla?
9: No ho havia sentit mai.
0: No?
9: No.
0: És un ocell com de la família dels corbs, tot de color fosc, també. No l'has vist mai?
9: No, jo tinc un amic que els sap tots, però ja ho sap ell.
0: Clar. Doncs quan veus un ocell, el truques.
9: El truco.
0: Molt bé. Quan fa un crit, l'ocell aquest, un crit molt característic, doncs s'assembla al so d'una gralla. Són uns ocells que tenen una organització jeràrquica molt complexa i on la comunitat defensa cada individu. Vull dir que s'assemblen una mica als grallers, que si n'ataques un, surten tots a defensar-lo.
8: Ah, sí. Ara, com ha de ser.
0: La gralla, com a Catalunya en general, ha viscut èpoques millors i pitjors. Primer va ser un instrument molt popular, vinculat a la pagesia. La gent la tocava de manera intuïtiva i per imitació. Molts dels grallers que hi havia no tenien coneixement musical, però se sabien un gran repertori de memòria. De fet, gràcies a aquests personatges anònims s'han pogut conservar gran part de les composicions tradicionals que no estaven escrites enlloc.
1: Això és maco.
0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
5: Bojos coneguts. I creieu-me que són molt coneguts i molt bojos. Un grup de música que són referents del virtuosisme, el bon gust i el plaer auditiu i emocional. Gairebé podríem dir que són... un dels millors grups de l'àmbit musical català.
8: Bravo!
5: Bé, no ho afirmo. Són el millor grup de l'àmbit català contemporani.
0: Sí.
5: Contemporani perquè la Trinca ja no està en actiu.
0: Correcte.
5: Treballen per la preservació de l'excel·lència musical i s'han fet un lloc en els camins inescrutables per poder assolir cims inabastables de la música catalana. El dia que pleguin o que es morin, esperem que sigui d'aquí a moltes dècades, Catalunya plorarà.
0: Sí, senyor. Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença... Obesa! Com neix la vostra amistat? Com us coneixeu?
10: Depèn.
5: A cadascú de nosaltres hi ha un moment determinat... En...
0: No apareixeu tots quatre de cop?
5: No.
11: Pràcticament.
5: Crec que els que fa més anys que es coneixen són en Coll i jo.
10: Sí. Des de l'espai Witchy Witchy de Tona.
0: Eh?
5: Un dius em vaig parlar, de l'espai.
9: Sí, és veritat.
5: L'espai Witchy Witchy.
0: Anàveu a l'espai conjuntament.
10: Amb l'Oriol Bauleres.
0: Molt bé, el tècnic de la Renaixença. I llavors arriba un moment que comenceu a fer música, però entenc que segle XIII va ser el precedent d'Obeses.
5: Correcte. Jo tenia una banda amb la qual ja hi tocaven Maiol i altres companys d'aquí a Osona. una banda amb la seva història, etcètera, etcètera, i llavors iniciem un altre projecte, i com que en Coll sempre voltava pel local d'Obeses, ai, de Segle XIII, sí, malgrat no formar part de Segle XIII...
11: Bàsicament perquè venia a berenar.
0: Venies a berenar, sí. Tu anaves a berenar.
12: Una mica com tots, eh?
10: Una mica com tots, però era com, diguem-ne, la perifèria, l'òrbita, que feia que tot fos,
0: sí,
10: estable.
0: Sí. I tu en aquell moment ja tocaves el baix?
10: Sí, sí,
5: sí. Sí, de fet, ell, clar, ell era un preadolescent i ja tocava.
0: Quan comences a tocar el baix, Coll?
10: Als 12-13 anys. Sí. Sí, una mica també, quan ens vam conèixer amb en Bordi, als 13 anys.
0: Per iniciativa pròpia o a casa et van dir hauries d'estudiar...
10: No, no crec que hi hagi ningú a la vida que l'hagi dit hauries d'estudiar el baix.
11: No ha passat mai.
10: No, crec que no ha passat. No, perquè, bueno, els meus amics tocaven instruments i dic, bueno, jo també... Ja,
12: era l'instrument que faltava.
10: Era l'instrument que faltava.
0: Clar, clar.
5: Costuma ser així la vida del,
10: sí,
5: baixista.
10: Sí, sí, sí. És...
0: Quan veus que tens uns amics que tots toquen instruments i falta el baix, t'animes a...
9: És com el porter, sí, de futbol.
0: Sí.
9: No? Que fas un partit i no hi ha porter, posa dir tu.
5: No, no, doncs...
12: Era porter, també.
10: També feia de porter.
11: Ho té tot.
9: Ets l'home perfecte.
11: Ho tenia tot.
9: Ets l'home perfecte.
0: Sí, tu vas estudiant al teu entorn les peces que falten.
10: Sí.
0: De fet, ets poeta i potser va anar per aquí, també.
10: També va anar per aquí. Que
0: falta un poeta.
10: Que falta en aquesta societat.
11: Sí, sí. Poesia, sí, senyor.
0: Escolta, heu triat un estil ben, ben curiós. De fet, no teniu un estil concret. Que això és una decisió, entenc, difícil de prendre quan arrenqueu el projecte. Perquè hi ha grups, no, que s'encasellen amb un gènere concret i vosaltres toqueu tot.
5: El cert és que no ens vam posar mai en una taula i vam dir, senyors, no tindrem cap estil. Sinó que és una cosa que va anar apareixent a mesura que vam anar fent música, vam anar tenint inquietuds diferents i ens estimulaven la qüestió de provar certs estils que no havíem tocat anteriorment. I al final sí, avui mires enrere i dius, Obeses té una discografia molt diversa i contrastant, però és fruit d'aquesta sensibilitat per la diversitat.
0: La gent que no estiguin més ficats, diguéssim, vosaltres circuleu una mica per uns camins que no són els més oficials. No esteu en els festivals principals del país, no? I heu intentat sempre ser molt crítics amb la indústria.
7: Això és un elogi o què és això?
0: No, és una descripció del que fan i el camí que han triat.
7: Val, val, val.
0: Que no sé si és el camí que han triat conjuntament o és que l'Arnau és boig i els altres van fent.
11: Això és, no, en realitat, Peyu, potser seria interessant que molts artistes també es posicionessin a lluitar contra certes coses de la indústria i potser el món artístic milloraria en aquest país, no sé.
9: Sí, sí.
11: Pregunta. Vull dir, potser ser els únics diu molt d'aquest país.
9: Bravo, bravo.
7: El Forestal porta una samarreta, sí, i diu, dos no es barallen si un té una motoserra.
0: He trobat una frase que diu que si s'estima la música, s'estima Obeses.
5: És una obvietat.
4: És teva la frase, Arnau?
5: Sí.
7: Feia tota la vida.
5: No, per això que parlàvem abans, Obeses, construïm aquest projecte amb una estima profunda per la música i, per tant, tot el que en deriva, d'alguna manera, també ha d'interpel·lar algú que tingui aquesta sensibilitat. Eh? A vegades, home, hi pots connectar més o menys, però justament tenir tanta quantitat de registres i diversitat estètica, doncs possibilita que molta gent que és d'àmbits musicals diferents i de gustos molt específics s'interessi per aquest projecte i, gràcies a interessar-se per aquest projecte, de cop descobreix també altres estils i altres gèneres, i això és una cosa de la qual estem orgullosos.
0: Recordeu el dia exacte en què vau decidir que Obeses seria el nom de la banda? I si estàveu tots d'acord en aquell moment, com ho vau decidir?
12: De fet, inicialment, crec que ens dèiem Obeses i en Jaume Coll.
0: Sí. Sí,
12: abans de fer cap concert.
0: En Jaume,
12: eh?
0: Ja anava a part.
12: En Jaume...
10: També tenia una entitat pròpia, vull dir...
12: Exacte.
10: O sigui, jo sol sumava tres.
0: Clar, clar, clar, clar. Obeses i en Jaume Coll.
12: Però vull dir, el que vam fer el primer concert ja ens dèiem Obeses. Eh? Això era com una prèvia. Mm-hmm.
0: Com és un dia d'assaig amb Obeses? Què feu? Us trobeu i us foteu a assajar? O hi ha un pa amb tomàquet? O... No.
11: Hi ha el cafè.
10: Hi ha el cafè.
5: Cafè, sí.
11: Hi ha el cafè, la xerrada.
0: Sí.
11: Sempre xerrem una mica perquè fa mandra començar a assajar, sí, i sempre hi ha molts temes de conversa per l'abans.
0: Sí. Esteu d'acord habitualment, els quatre? O sempre hi ha dos que van per un cantó, dos per un altre?
11: Normalment tenim en Burdi, que sempre es queixa de...
12: Sí. Jo els poso una mica de freno, perquè si no es flipen molt. També sóc qui porto els números i sé les coses que no es poden.
11: Però ara estem parlant de coses en general.
12: Bueno, sí.
11: De qualsevol cosa en general.
12: Bueno.
11: Sí.
12: Vale. Fem-ho així.
11: Jaume, estàs d'acord ara... o no?
7: Ja es veu que s'entenen.
0: O sigui, en Burdi és teclista i tresorer.
5: Sí, correcte. És les seves dues funcions. No, de fet, n'assumeix d'altres, eh? Però principalment aquestes dues.
0: I el màrqueting, qui el porta?
12: L'Arnau.
0: L'Arnau.
5: Sí.
0: Tu, Jaume, a part del baix, què portes?
10: A vegades al cotxe.
5: No, i també la vestiment de llaminadures diverses al local d'assaig.
10: Sí, berenars.
0: Catering i berenars. Sí, o sigui, això ja ho has heredat de quan al local de Tona sí, anaves a berenar. Sí, sí. T'has quedat això.
10: Se me va veure una expertesa. I...
5: Sí, darrerament està portant unes galetes de canyella.
12: Oh, quina merda.
11: Que a més ell no pot menjar, malauradament.
0: Per què?
10: Ostres.
12: És molt llarg.
11: És igual.
0: Ets intolerant algun...
10: No, soc molt tolerant. No, és... Coses mèdiques sí. Petites, però amb impediments.
12: Problemes de salut, coll.
0: Sí. Déu meu, és que són uns personatges increïbles. Escolta, sí, creieu que a Verdaguer li hagués agradat el rock? M'ho sent, Cinto?
12: Coll?
10: Sí, per què no? És a dir, jo crec que sí, anava amb el seu esperit, sobretot al final de la seva vida, i podria... I era un senyor obert a les coses que passaven al seu entorn, per tant... El rock i més enllà, també.
0: Vull dir. Dic perquè un dels projectes que vau fer, d'aquests que en Bordí devia dir, hòstia, això no ho podem fer, que serà massa car, és una òpera rock, no?, amb poemes de Verdaguer. No sé si us queda alguna cosa per tocar, perquè heu fet rock, sardana, heavy, habaneres...
7: Òpera.
0: De tot.
12: Pop.
0: De tot. Pop.
5: Sí, home, Peyu, queden moltíssimes coses. De fet, ja tenim entre mans un grandiós projecte l'any vinent.
0: Sí?
5: Sí, que farem conjuntament amb, diguem-ho així, una de les grans entitats corals històriques d'aquest país.
0: I no es pot avançar res més?
5: No, home, ja t'he avançat bastant.
0: On ho veurem, això?
7: Coral històrica, qui pot ser, això?
5: També en algun dels espais emblemàtics de la tradició musical d'aquest país.
0: El Palau de la Música.
7: Palau de la Música.
0: Palau de la Música.
7: L'Orfeu
0: Català.
13: Quin mes serà, això, més o menys?
0: Quin mes serà,
13: un
0: això?
13: Un mes d'aquells que farà més fred.
8: Cara de pòquer.
5: Jo no he dit res sobre això, eh? Això és una especulació vostra.
0: Escolta, hi ha alguna cançó de les que heu publicat de que no n'estigueu orgullosos? De dir, això no ho hauríem d'haver publicat mai. No.
5: I personalment no.
0: Totes, eh?
5: Que totes són obres mestres.
0: Heu tardat molt a publicar, no? Des de que havíeu publicat l'últim disc dels Fills de les Estrelles, 2018, fins que heu acabat de publicar aquest àlbum que està dividit en dues parts, de Sístole i Diàstole, de l'Ai al Cor, no? Quan heu publicat Diàstole, han passat 8 anys entre una cosa i l'altra. Sou de digestió lenta...
5: Aquesta gent que fa moltes coses...
12: Ja. Mare, com va parir.
5: No, a veure, realment, l'empresa de construir un disc després de Fills de les Estrelles no era una cosa senzilla. Era un gran disc i, per tant, doncs, va marcar també un punt d'inflexió important a la banda i no volíem presentar-nos amb una cosa menor, per això vam decidir aquesta publicació dual del disc, fer-ho en dues parts, poder centrar-nos en cada una de les parts, abocant-hi tot el nostre compromís amb la música, i ara, finalment, després d'això, d'una bona quantitat d'anys, doncs l'hem culminat, i la veritat és que estem molt feliços i satisfets del resultat, i pensem que és també una gran obra de la nostra discografia.

0: Violent incendi a la Catalunya del Nord que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. Ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees. El foc va començar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat molt ràpid, atiat per la sequera i el fort vent. Millors perspectives en l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. Al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. Enmig de temperatures molt altes, Protecció Civil ha ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi de cara aquest dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. Hi ha elevat a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa, distribuïts en 9 comarques. El terratrèmol de Veneçuela ha afectat 4 milions de nens i l'UNICEF avisa que n'hi ha 700.000 que necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents després del sisme que ha deixat, segons l'últim balanç, més de 3.300 morts. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat associacions ecologistes contràries a la modificació de la llei que permet al govern planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Aquest estiu augmenten els viatges dels catalans cap a Europa i Llatinoamèrica i a destinacions d'interior i de muntanya. Segons la patronal de les agències de viatges, això respon a la situació geopolítica actual i a les altes temperatures. També hi ha cada vegada més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies.
1: Esports. Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista marcant els dos gols del seu equip. Neymar ha marcat el gol brasiler des del punt de penal. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns, a les 9 del vespre, juga l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment també seran més altes. Ambient xafogós a la costa. Predominarà el sol.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers. El foc va començar dissabte al vespre a Trevillac i a aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3CAT Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
3: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer o un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns, que sortirà de Granollers, ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
3: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors

0: estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Unitat mòbil amb Josep Lluís Santiso i Núria Peraire des del centre de comandament de la Bisbal.
1: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana pel que les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
2: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podrien dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
1: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonge, la Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, i 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense a causa de l'incendi que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
3: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres, bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
1: El nivell 4 del Pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Els veïns de Vallrepòs, a Santa Cristina d'Aro, han començat aquest migdia a tornar a casa després de 2 dies d'incertesa per l'incendi de les Gavarres. Alguns han seguit l'evolució de les flames a través de les càmeres de seguretat. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
4: Divendres al migdia van ordenar el desallotjament de la urbanització i unes 150 persones van haver de marxar a correcuita. Ho explica la Risela Jamet.
5: The police rang the doorbell and 2 minutes. Out, out, out, oh, okay.
4: Que diu que els hi van donar 2 minuts per sortir de casa. Durant aquestes gairebé 48 hores, molts han seguit l'evolució de l'incendi des de la distància gràcies a càmeres de videovigilància.
6: Hi ha veïns que tenen càmeres de vigilància o els timbres de les portes i anaven veient imatges. Va. Els veïns de baix tenien just un enfocant al nostre carrer i vèiem doncs, que hi havia les flames a tocar.
4: O a través de grups de WhatsApp de veïns.
7: Tothom que anava trobant alguna cosa anava informant, però la veritat és que bueno, hem patit força.
4: Com explica Miquel, un altre veí, la majoria de cases s'han salvat, tot i que alguns habitatges han patit petits desperfectes. En aquest sentit, agraeixen la tasca dels bombers i després de la por...
6: Ha sigut una barreja, molt feliç de veure que està bé, però veure la muntanya així... posa la pell de gallina. La veritat, és una tristor enorme.
4: Queda la tristesa de veure l'entorn de casa seva totalment calcinat.
0: Un cop estabilitzat l'incendi al Baix Empordà, toca pensar en la restauració de la massa forestal. El gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gumbau, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que el primer que cal fer és calcular la superfície real cremada.
8: Ara, els propers dies, és realitzar bé aquest càlcul, perquè parlem d'aquest perímetre total, que és l'àmbit afectat per bombers, però dintre aquest perímetre pot que hi hagi algunes illes no afectades. Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest, no? No va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat.
0: De fet, el que més preocupa és l'erosió del sol. Pel que fa als pins, poden rebrotar fàcilment, igual que les oreres si no se'ls ha retirat l'escorça.
8: Treure aquesta fusta morta i evitar processos erosius que també ens preocupen molt, perquè sobretot la vessant sud del massís que s'ha cremat és un sòl solonós, molt propens a patir processos erosius, i que ara sense la coberta vegetal això és un risc molt gran. Per tant, haurem de veure aplicar mesures per o treure la fusta per prevenir aquesta erosió.
0: Gubau calcula que el total de bosc afectat pot ser d'un 8% del total de la superfície protegida del massís de les Gavarres, que és de 28.000 hectàrees. També al País Valencià, un foc ha cremat almenys 150 hectàrees en un incendi forestal entre els municipis de Soneja i Assuévar, a l'Alt Palància, d'on s'han hagut de desallotjar preventivament mig miler de persones. El foc afecta també el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha seguit des de Soneja, Alba Barbosa.
9: Més de 200 efectius treballen tota la nit per contenir les flames que han entrat parcialment al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Confien els bombers que les ratxes de vent no siguin tan agressives en aquestes properes hores, tot i que els preocupa l'orografia perquè és escarpada i dificulta l'accés dels mitjans terrestres. El president de la Generalitat

0: Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, avance que els efectius concentren ara els esforços en perimetrar el foc.
1: Cualquier incendio preocupa y este también preocupa mucho. Es cierto que ha entrado un poquito en ese perímetro, pero muy, muy poco. Y en estos momentos lo que les puedo asegurar es que se va a trabajar en todo el perímetro y en todos los frentes durante toda la noche. Por lo tanto, vamos a ver si nos acompaña un poquito esa evolución del tiempo, esa humedad, que no vuelvan a haber rachas de viento e intentar pues perimetrarlo al máximo.
0: S'han hagut de desallotjar preventivament 500 veïns de la població d'Assuévar. La majoria han tornat a la seva residència habitual, però una cinquantena passaran la nit al seminari de Sogorb. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
2: Aproximadamente se han evacuado 500 personas, pero hay que decir que este municipio también es turístico y muchas de estas personas han ido a su primera residencia y otras han sido trasladadas al centro cultural del municipio de Soneja.
0: El foc ha començat a primera hora de la tarda de diumenge a Soneja i afecta una zona forestal d'unes 150 hectàrees segons un primer balanç de la Generalitat.
3: El primer dia de la segona onada de calor de l'estiu deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, l'Empordà o l'interior de les Terres de l'Ebre. L'escenari de calor s'accentuarà aquest dilluns amb 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil ha decidit ampliar les restriccions per perill extrem d'incendi de cara a dilluns als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, s'eleva 45 municipis al perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. Jaume López és el cap de Guàrdia de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Si hi ha una restricció d'accés, doncs no voler anar a les zones on hi ha aquesta restricció, ni a peu, ni amb bici, ni a vehicle. I, evidentment, a la mínima que algú vegi una columna de fum o algun focus amb flames, trucar al 112 i alertar a les institucions.
3: Per aquest dilluns, els agents rurals han fixat el nivell 3 del Pla Alfa de perill molt alt a 385 municipis. A Europa, els incendis estan afectant sobretot Portugal i Grècia. El foc més important en territori portuguès ha cremat 13.000 hectàrees. Afecta des de dijous la zona de Bozelà, entre Porto i Coimbra. Hi ha 9 ferits, dels quals 2 de greus. Les autoritats han activat el mecanisme europeu de protecció civil per aconseguir reforços i, de fet, unitats militars espanyoles han col·laborat en les tasques. Les autoritats creuen que la situació està millorant i els veïns es mostren optimistes.
5: Molts militars, molts bombers apagar-ho.
6: Molts militars i molts bombers han vingut a apagar el foc. Que hi hagués poc vent també hi ha ajudat i ara crec que pot acabar avui, però no ho sabem.
5: Podrà terminar avui, mas no ho sabem.
3: A Portugal hi ha una trentena d'incendis actius, mentre que a Grècia s'han declarat 60 focs en 24 hores. La majoria estan controlats, però el més important ha afectat una zona industrial de Tessalònica i ha format un núvol tòxic. Les autoritats han recomanat a la població l'ús de mascareta. L'origen del foc apunta a un home que va provocar guspires mentre conduïa de forma temerària per una zona boscosa i que ha estat detingut.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
3: Enric Agut.
8: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de Ponent, al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogor, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu. Sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
3: L'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats pel terratrèmol de Veneçuela i alerta que prop de 700.000 necessiten ajut urgent. Diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia, mentre organitzen activitats als camps de desplaçats per alleujar el neguit dels més joves. Segons l'últim balanç d'aquest diumenge a la nit, el sisme ha fet 3.342 morts. Ens ho explica el nostre enviat especial a La Guaira, Miquel Jardín.
9: Aquest segon cap de setmana, després del terratrèmol, les imatges de maquinària pesant, desenrunant aquí a la zona de Costa Caribe, contrasten amb la festa infantil que s'ha organitzat al matí a Parque Este. Centenars d'entitats han inundat el parc de colors, de música, de balls. La intenció triple: mirar de fer oblidar per un moment el trauma, donar un respir als pares i també detectar si hi ha menors acompanyats d'adults que no són els seus tutors. Sabrina Sweet, de l'ONG Ángeles Guardianes, ens ho ha explicat a 3CAT Info.
10: El perímetro està molt inseguro. Els niños saltando por todos lados, persones desconocidas que entran y salen como si fuesen de los centros de refugiados.
9: El rumor de nens robats s'ha extès per aquest parc que funciona com a assentament de desplaçats. En Wilmer vol marxar.
11: En total somos 8. Y ellos están más que todo la mamá y ella están angustiadas, pues. Cualquier cosa se despiertan o están así como así angustiadas, nerviosas. Mira, aquí están diciendo que era un refugio. Nosotros estamos buscando un alquiler porque no queremos ir a un refugio. Aquí han pasado cosas, que si se llevaron una niña, que si entró alguien que no era de aquí, así, entonces no sabemos cómo será un refugio. Entonces lo ideal es buscar un alquiler.
9: És un element més que s'afegeix a l'impacte que aquestes víctimes han patit en aquests terratrèmols, tot i que no hi ha hagut una confirmació oficial. Un indici clar és que la seguretat ha augmentat els últims dies i s'han desmantellat els assentaments que es consideraven poc segurs.
3: Els dos últims discursos de Trump en el marc dels 250 anys de la independència dels Estats Units han estat marcats per un to partidista i molt nacionalista. N'hem parlat a 3CAT Info amb la professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, Mònica Clua. En fa un resum la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
12: El patriotisme. In America we
13: speak English. Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat. The language
14: of freedom. Són discursos que en el fons entren en el cor de la qüestió de qui és americà i de fet tampoc són nous, perquè aquest patriotisme, aquest qui és americà, ja des de la pròpia fundació dels Estats Units aquesta llibertat només era per uns quants.
12: L'enemic. You can be
13: loyal to... Pot ser lleial a Karl Marx o pot ser lleial als Estats Units. Pot ser comunista o pot ser patriota. No pot ser totes dues coses alhora. You cannot be
14: both. Està presentant, evidentment, tot el que és a l'esquerra seva com a comunisme i, per tant, com a enemic, recuperant un enemic històric dels Estats Units i, de fet, també jugant amb la geopolítica actual, no?, de la Xina, etc.
12: La religió.
13: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
14: No només no pot ser comunista si vol ser americà, tampoc pot ser ateu. S'associa una americanitat amb la creença en Déu i té tota una implicació amb el que significa l'ordre i un ordre representat per una família d'home i dona, preferentment submissa i tenint fills per aquesta nació.
12: L'administració Trump.
14: Aquí estem davant d'un projecte polític que el que fa és que cal escriure el pròxim capítol d'aquesta història nacional, perquè estem davant també d'una presidència que el que està intentant unir és aquesta imatge de Déu, aquest cristianisme, amb aquest patriotisme. I aquí estem davant d'una presentació d'una família heterosexual, biològica, com una base de la supervivència d'aquesta república.

0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assegurat que alguns pobles del Líban han demanat l'annexió a Israel. Netanyahu ha dit en una entrevista a la cadena Fox News per justificar la presència del seu exèrcit en aquest país per lluitar contra Hezbollah.
2: També tenim cura dels nostres amics, especialment dels cristians de l'Orient Mitjà, dels pobles cristians al Líban. N'hi ha que han demanat ser annexionats a Israel perquè els protegim contra els fanàtics de Hezbollah, que els volen matar, i fem el mateix amb els cristians de tot arreu.
1: L'exèrcit d'Israel està ocupant el sud del Líban i manté que continuarà quedant-s'hi mentre Hezbollah estigui actiu, malgrat l'acord a què van arribar amb Beirut per anar cedint el control a l'exèrcit libanès. A banda d'això, Netanyahu també ha reivindicat una Jerusalem sota sobirania israeliana. Ho ha fet aquest diumenge en un acte a l'antic aeroport d'Atarot, situat a Jerusalem Est, i que vol reconvertir ara en un centre de patrimoni. Israel es va annexionar aquesta zona de forma unilateral, el 1980, sense reconeixement internacional. Hamas ha condemnat aquest esdeveniment i ha denunciat que Israel hi vol crear un nou assentament colonial. Israel ha matat a trets un noi palestí de 16 anys a Cisjordània i ha ferit a les cames dos menors més, segons ha informat el govern d'aquest territori ocupat. Els fets han passat al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem, durant una incursió de l'exèrcit israelià. A banda d'aquest incident, l'agència de notícies palestina Wafa ha publicat que un nadó de 4 mesos ha mort en un control israelià perquè no ha arribat a temps a l'hospital. Segons el govern de Ramallah, l'infant necessitava un tractament mèdic especialitzat per a les forces israelianes, l'han retingut i quan ha arribat al centre sanitari ja era mort. L'exèrcit israelià ha negat els fets i ha assegurat que s'ha permès el pas de la família sense retards. Una ONG israeliana va publicar aquesta setmana un informe segons el qual Israel va matar 54 nens i adolescents palestins a Cisjordània el 2025 i reté 18 cadàvers sense tornar-los a les famílies.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Encara a Turquia detenen més d'un centenar de persones aquest diumenge quan protestaven contra la celebració d'una cimera de l'OTAN a partir de dimarts. Els manifestants convocats pel Partit Comunista Turc han desafiat la prohibició de protestar que les autoritats han imposat des del 28 de juny. Desenes d'activistes d'esquerra han estat també detinguts en diverses operacions policials arreu del país. Al marge de la cimera, el president nord-americà Donald Trump mantindrà també trobades amb els seus homòlegs d'Ucraïna i Síria.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
3: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit anotant els 2 noruecs. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
0: 3Cat Info.
3: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la importància de Lamine Yamal per aquest partit.
4: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación, y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas, y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
3: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
5: Vosotros estamos con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
6: Si te quedas,
5: ya alegará el día, ya alegará. Pero mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
3: I el blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça en una entrevista al Tot Gira.
7: Sí.
6: Obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
3: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
0: 3CAT Info.
3: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de fila Tadej Pogačar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
7: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure el que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet, i aquest intent ha estat molt bo.
3: L'olotín irlandès del Caja Rural, Alex Molinar, és el nou mallot de la muntanya.
8: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
3: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogačar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ujie Aliasim. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, de manera que supera Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries.
0: 3CAT Info.
3: El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial, Arina Sabalenka, en 2 sets, 6-2 i 7-6, i s'enfrontarà a la txeca Muchova. També s'ha classificat pels quarts la nord-americana Pegula, que s'enfrontarà a la seva compatriota Coco Gauff.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: En motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton, en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada per al Monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La classificació general queda ara amb Antonelli amb 179 punts, Russell 154, Hamilton 147, Leclerc 108 i la pròxima cursa és Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies. I al premundial de bàsquet, a Tbilisi, Georgia ha derrotat Espanya 91-89 després d'una pròrroga i de remuntar 19 punts. El blaurana Schengeli ha fet 37 punts pels georgians amb el suport dels 32 de Reed. Espanya han destacat els 19 punts de Billy Hernán Gómez. Espanya ja estava classificada per la segona fase, però ha perdut la primera posició del grup.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Tres incendis han centrat gran part de l'informatiu. A la Catalunya del Nord hi ha un violent incendi que ha causat dos ferits molt greus i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones entre Prada i Perpinyà. El foc es va declarar aquest dissabte al vespre a Trevillac i s'ha propagat ràpidament, atiat per la sequera i el fort vent. Millors expectatives hi ha a l'incendi de les Gavarres, que continua estabilitzat. Tots els municipis estan desconfinats, però es mantenen algunes restriccions de mobilitat. I al País Valencià, un incendi crema des d'aquest diumenge al migdia a prop de Soneja, a l'Alt Palància. S'han evacuat preventivament uns 500 veïns. A partir d'ara us explicarem que Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. I anirem a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, on s'ha fet la 48a baixada de Rais. Enguany ha tingut 5 nous reiers. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que Noruega s'ha classificat pels quarts de final després de derrotar el Brasil per 2-1 amb 2 gols de Haaland. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut. Aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. Victòria del mexicà Isaac del Toro a la segona etapa del Tour de França. En final a Barcelona, Jonas Vingegaard segueix líder. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles a la Catalunya del Nord.
0: Pel que fa al temps, tindrem una setmana de calor molt intensa. Ens afectarà la segona onada de calor d'aquest estiu, almenys fins dijous, amb màximes d'entre 36 i 40 graus a l'interior. Localment més altes també seran. Ambient xafogós a la costa i predomini del sol. Un incendi crema sense control a la Catalunya del Nord i ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. A més, ha deixat ferits un bomber i un veí en estat molt greu. 10.000 persones d'una vintena de municipis i els veïns del massís dels Aspres han hagut de ser evacuats. Se'ls ha reallotjat en pavellons d'altres pobles més allunyats de l'incendi. S'han mobilitzat un miler de bombers i el foc va començar dissabte al vespre a Trevillac. I aquestes últimes hores s'ha intensificat per la tramuntana, la calor i també per la humitat, que és extremadament baixa. En una entrevista a 3CAT Info, Nicolás García, vicepresident primer del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, ha explicat que no es pot córrer cap risc.
2: El fum és molt perillós perquè hi ha gent gran que no arriben a respirar, amb problemes respiratoris, i doncs encara que les flames no llepin les cases, de moment, sempre hi ha alguna vespilla que pot incendiar un ciprer, un pi amb un hort.
0: El foc ha arribat al peu del massís dels Aspres i preocupa que pugi cap amunt perquè el terreny és molt difícil d'accés per als mitjans terrestres. Per cert, l'etapa del Tour d'aquest dilluns que sortirà de Granollers ha quedat afectada al tram de la Catalunya del Nord per aquest incendi. Les administracions i l'organització han decidit que la cursa es mantingui, però amb restriccions. No hi haurà públic a les carreteres de la Catalunya del Nord per on passin els ciclistes.
2: Tots els mitjans de seguretat són mobilitzats en aquest foc i llavors no podem assegurar la seguretat del Tour. I és per això que han demanat que no hi hagi la roda, que no hi hagi la caravana i que no hi hagi públic, perquè no podem oferir els mitjans que havíem promès d'oferir, doncs gendarmes, policies, bombers, mitjans de seguretat.
0: L'organització havia plantejat o bé alterar-ne el recorregut o bé anul·lar-la i, finalment, com dèiem, mantenen l'etapa Granollers als Angles, però amb aquestes condicions especials. L'incendi de la Bisbal d'Empordà supera el primer dia d'onada de calor i es manté estabilitzat. Un 80% del perímetre està consolidat. Hi ha 11 habitatges amb afectacions estructurals importants i més de 2.200 hectàrees cremades. Ho han seguit des de la unitat mòbil en Josep Lluís Santiso i la Núria Paraire des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
3: Aquest diumenge a la nit els bombers han planificat una reducció puntual dels mitjans amb els que treballen i aquest dilluns es preveu que hi hagi menys tramuntana perquè les condicions són més favorables. Si arriba amb l'incendi estabilitzat, ho explica el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
4: Des de bombers, les novetats que tenim doncs, a hores d'ara és que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podríem dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí.
3: Dins el perímetre han detectat 11 habitatges amb afectacions estructurals importants als municipis de Calonja, La Bisbal, Santa Cristina i Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura. I 14 habitatges estan parcialment cremats. Endesa ha anat posant grups electrògens en coordinació amb els bombers per donar llum a un centenar de veïns de 3 municipis que se n'han quedat sense a causa de l'incendi que va començar divendres al matí. Els agents rurals han denunciat que aquest diumenge ciclistes i algunes persones han entrat a peu al massís de les Gavarres, tot i estar tancat a causa de l'incendi. Sentim el cap de l'àrea bàsica del Baix Empordà, Joan Manel Baqués.
5: Hem trobat gent dintre, bicicleta de muntanya i després a les carreteres, bicicletes de carretera. Tenim col·laboració dels cossos policials, però bueno, hi ha gent que té uns hàbits i que ha decidit o no ha vist el cartell o potser no li ha quedat prou clar.
3: El nivell 4 del Pla Alfa per risc d'incendi, que és el nivell màxim, s'amplia aquest dilluns a 45 municipis de 9 comarques.
0: Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 2027, pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. Madrid, Alba Gil.
6: En plena ofensiva judicial, el govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, ja que només necessita el suport d'una autonomia, però tot apunta que el PP no ho posarà gens fàcil. Els populars amenacen de torpedinar la trobada i imposar el debat sobre la reforma del finançament, que no està en l'ordre del dia perquè a finals de mes hi ha convocada una altra reunió específica sobre aquesta qüestió. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius d'estabilitat l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Sentim el titular d'Economia, Carlos Cuerpo, en declaracions al diari.
7: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa, queremos conseguir aprobar estos presupuestos.
6: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement, que ha situat en el 2,6% per aquest any.
0: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, assegura que els republicans no han renunciat al traspàs de la recaptació de l'IRPF i que continuaran pressionant en aquesta direcció. Ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
8: La recaptació de l'IRPF segueix sent una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat, hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
0: Alemany confia que la sentència del pròxim 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia ajudi Oriol Junqueras a caminar cap a l'habilitació dels seus drets civils i polítics.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'OPEP Més, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris a l'agost. És el mateix increment dels últims mesos, segons han decidit aquest diumenge en una reunió per videoconferència. És el cinquè mes consecutiu d'increment de producció petroliera. Fins ara, aquests augments han estat més teòrics que pràctics, però tot fa pensar que des d'ara començaran a aplicar-se de manera efectiva arran de la represa amb la comptabotes del trànsit marítim de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent ha anat baixant des de l'anunci de la precària treva entre els Estats Units i l'Iran i ja està al mateix nivell que abans de la guerra. Ara, amb aquest augment de petroli, al mercat fins i tot hi pot haver un excés de l'oferta que portaria a baixar-ne encara més el preu, segons els experts. La situació geopolítica, l'encariment del transport aeri, les altes temperatures i l'eclipsi solar del 12 d'agost estan condicionant les vacances d'estiu, segons la patronal de les agències de viatges ACABE. El seu vicepresident, Carles Carrión, afirma que aquest any hi ha un canvi de preferències en les destinacions dels viatges.
10: Puja, sense cap mena de dubte, és a Europa, Llatinoamèrica i països d'Europa com pot ser Albània, Bulgària, Polònia. La gent al final el que està buscant és flexibilitat, comoditat i un mig radi que genera més confiança.
0: I cada vegada hi ha més persones que trien els càmpings per passar-hi uns dies. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, fa aquesta previsió.
11: Una ocupació bona al mes d'agost, de mitjana un 85%. Perquè el mes d'agost té 31 dies, nosaltres tenim una part del client que és client centre-europeu, per exemple, holandès, alemany, a finals d'agost s'incorporen, hi ha uns dies el primer d'agost que tampoc s'omple, el mes de juliol en aquest moment l'ocupació és molt baixa, perquè fins que no hi ha vacances a altres destinacions europees.
0: A Catalunya hi ha 353 càmpings que ofereixen 267.000 places. A Mallorca, unes 10.000 persones han participat aquest diumenge en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc. L'han organitzat diverses associacions ecologistes que són contràries a la modificació de la llei que permet al govern de Marga Proens planificar activitats que fins ara no estaven permeses sense passar pel Parlament. Mallorca, Caterina Carmany.
12: Més de 10.000 persones en aquesta cadena humana per denunciar el canvi legislatiu del govern Proens sobre el Parc Natural d'Estrenc. Ara, les modificacions urbanístiques es podran fer via decret sense passar pel Parlament i les entitats ecologistes temen que sigui la porta d'entrada per urbanitzar la perifèria del Parc Natural. Sentim Tonina Siquier del GOP.
13: Amb aquesta llei òmnibus que lleva coses, podran, no només en Estrenc, que és un símbol, sinó a tots els espais naturals de les Illes Balears, se podran fer actuacions diverses, aparcaments, caça, xiringuitos, etc., que a dia d'avui no se podia fer.
12: El govern del PP nega que hi hagi cap pla ocult i la nota grotesca l'ha posat la batllessa popular de Campos, que s'ha passejat davant les càmeres per intentar boicotejar el manifest que llegia l'escriptor Sebastià Alsamora.
0: Aquest dilluns es recupera el servei de tren de l'R3 entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, la Cerdanya. El servei s'ha interromput per obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir de dilluns, i un cop fetes les comprovacions amb les marxes exploradores per comprovar l'estat de la infraestructura, 5 trens diaris per sentit faran el trajecte entre la Garriga i Puigcerdà. De tota manera, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària viària, que per les limitacions temporals de velocitat i per les hores de manteniment de la infraestructura afecten la circulació d'alguns trens. Aquest any es perdrà la producció de vinya de gairebé un 4% d'hectàrees després que s'hagin aprovat els ajuts de la Barema en verd. Els viticultors que s'hi han acollit han de llançar el raïm abans que es formi. Rebran 1.700 euros per hectàrea de mitjana, una quantitat de mínims. Els afectats demanen la subvenció per reduir els quilos de fruita, que aquest any serà abundant, i evitar que caigui el preu del raïm, cosa que faria insostenible a la Barema. Per David Cendra, responsable del sector de vinya i vi d'Unió de Pagesos, ara s'hi haurien apuntat més viticultors.
14: Molts pagesos, tot i que nosaltres explicàvem la problemàtica que tindríem, no eren conscients del problema que hi havia en aquests moments, no? Ha arribat el mes de juny i de juliol, els pagesos han començat a tocar les cases comercials i les cases comercials han començat a dir que no volien el seu raïm. Llavors jo crec que si això s'hagués... si la Barema fos ara, s'haguessin apuntat moltíssimes més.
0: Per primera vegada, els productors de la DO Cava també podran vendre excedents per a destil·lació de crisi perquè es facin altres usos amb l'alcohol. Per Cendra, ha costat que l'administració se'n fes càrrec.
14: No s'havia entrat mai el tema de la DO Cava a la destil·lació de crisi. No es veia necessari i que, clar, el ser una comissió d'origen, que no només és catalana, que és de diverses comunitats autònomes, normalment aquestes ajudes haurien de vindre de Madrid. Però com que a Madrid últimament se'n desentén de tot, les hectàrees que hi ha aquí, o el vi que hi ha aquí, que és de vinyes catalanes, doncs, se'n farà càrrec la Generalitat.
0: Tot i això, Unió de Pagesos vol que s'activin altres ajuts, com els destinats a arrencar vinyes per equilibrar l'oferta i la demanda. Ho tornaran a traslladar al govern el proper 13 de juliol a la taula del Cava, a Vilafranca del Penedès.
9: El temps.
0: Enric Agut.
15: Comencem una setmana marcada per una onada de calor, la segona onada de calor d'aquest estiu. La calor tornarà a estrènyer. Ens anirem cap als 40 graus aquest dilluns en punts de Ponent, al Pla de Lleida, també la Noguera, la Conca de Tremp, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també algun valor proper en àrees de la Catalunya central. A la costa, ambient també ben càlid, amb xafogor, també molta calor al Pirineu i amb sol al matí i a la tarda. Dimarts, dimecres i dijous encara s'enfilarà més aquesta calorada, aquesta canícula, i dimarts alguna xifra podria arribar a superar els 40 graus de les zones més escalfades, arribant als 41 o 42 en àrees del Pla de Lleida, Noguera, també la Ribera d'Ebre, interior del Baix Ebre, també apropar-se als 40 a la Catalunya central, molta calor també al Pirineu. Sol aquests dies, apuntem algun ruixat, alguna tempesta dijous a la tarda a l'àrea del Pirineu.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una gentada ha viscut la segona etapa del Tour de França a Tarragona. Una jornada excepcional, tant per als amants del ciclisme com per als curiosos que s'han concentrat a la ciutat per veure aquest gran esdeveniment. Sota un sol de justícia, tant els amants del ciclisme com els curiosos, vinguts d'arreu, han viscut la caravana del Tour amb molt d'entusiasme. Tarragona, Ariadna Escoda.
16: El punt àlgid de la jornada ha estat amb el pas del grup dels ciclistes, instant en què els assistents han aplaudit amb ganes i els ha animat. Així han viscut l'espera i el pas del pilot, la Sara, en Jordi i en Lluís, tots ells veïns de Tarragona.
17: Sí, és el primer cop que veiem el Tour i la ciutat està molt bonica, així que sí, ens fa il·lusió.
18: Home, és una promoció espectacular. El Tour és la millor competició que hi ha de ciclisme, a mi m'agrada molt el ciclisme i bueno, això es veurà tot arreu, es veurà tot el món. Tota la gent que li agrada el ciclisme i la que no també ho veuran per la tele i Tarragona es promocionarà molt.
19: I és molt impactant perquè bàsicament fa ciutat, porta molta gent, però a part crec que està ben fet, i està ben trobat i és un sentiment d'orgull d'avui, la ciutat.
16: Una jornada molt emocionant, però també molt calorosa, a la que el públic ha pogut sobreposar-se amb autobusos que han funcionat com a refugis climàtics i fonts d'aigua per refrescar-se i hidratar-se. Tot plegat en una diada única que ha convertit Tarragona en l'epicentre del ciclisme a escala internacional.
0: La 48a baixada de Reis de la Pobla de Segur al Pallars Jussà enguany ha tingut 5 nous relleus. De moment, el relleu generacional està garantit per continuar rememorant l'antic ofici del transport fluvial de fusta en una diada que plega un públic multitudinari. Alba Amor.
20: L'esdeveniment declarat com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat posa el punt final a 3 dies de festa amb activitats culturals, concerts i mercats en aquest municipi del Pallars Jussà. Concretament, enguany han salpat 4 rais tripulats per una trentena de raiers. Per 5 d'ells és el primer any que participen a la baixada. Un és l'Isarn Boller, que ha destacat la voluntat dels joves per donar continuïtat a la tradicional baixada.
21: Comença a haver-n'hi, sembla que n'hi comença a haver una mica. Potser hi ha una generació que ja porta molts anys i molta implicació en el món raier que ja potser es voldrien començar a retirar i necessitem començar a portar més gent per poder, això, que hi hagi un relleu de qualitat, no? Que aprenguin una mica com se fa cada feina i després poder ensenyar un altre cop a les següents generacions.
20: A diferència d'altres anys, aquest diumenge les 4 embarcacions han arribat fins al pont del Claverol sense incidents, entre crits i aplaudiments del públic, alguns d'ells esperant sota un sol de justícia. Tot plegat després d'un recorregut de 6 quilòmetres des de la presa de Llania.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Minyons de Terrassa són la 5a colla que aquesta temporada assoleix un castell de gama extra. Aquest diumenge, a la diada de la Festa Major de la Cocapital Vallesana, els de la camisa malva han completat el 2 de 9. Josep Almirall.
1: Els Minions han començat la diada descarregant el 4 de 9, un altre castell que aquesta temporada encara no havien provat a plaça. La Torre de 9 ha arribat a la segona ronda. L'execució del castell l'han hagut de treballar una mica la descarregada fins a la sortida dels dosos. A la tercera ronda, els agarencs han completat el 3 de 9 i han acabat la seva actuació amb una altra estrena, el Pilar de 7. Brubus Homs n'és el cap de colla.
2: I supercontents de poder arribar amb aquestes bases, amb aquest principi de temporada que era molt complicat, però haver pogut arribar amb aquest nivell que és molt alt i molt content pel que hem assolit.
1: La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat l'agrupació convidada en aquesta diada de festa major. Els ballencs, tot i que després a Sant Joan abaixen una mica la intensitat, han sortit de plaça amb una bona actuació. 3 de 9, 4 de 9, 4 de 8 amb el Pilar i Pilar de 7. L'altra colla de la ciutat vallesana, els Castellers de Terrassa, han sortit de plaça sense poder revalidar el 4 de 8 que enguany se'l resisteix. I han fet un intent desmuntat i a continuació els ha quedat en intent. Sí que han descarregat el 2 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7 aixecat per sota com a construcció més destacada.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
22: Estoy embarazado.
23: Virgen de Araceli.
24: Estás de coña, ¿no?
25: Ya, ya a mí me ha venido la regla, te jodé. Para que yo lo entienda.
0: Jorge Sanz, un dels actors clau del cinema espanyol dels anys 90, es reivindica ara com a un secundari de pes, deconstruït i amb ganes de seguir treballant del que més li agrada mentre el cap li respongui. Després d'uns anys desaparegut i un cop rehabilitat, ha estrenat aquesta setmana la pel·lícula Nueve Lunas i l'ha entrevistat en Marc Garriga.
26: Jorge Sanz va estar nominat 6 cops als Goya entre els 80 i els 90 en pel·lícules com Belle Époque, Amantes o La niña de tus ojos. Ara, a punt de fer 50 anys en la professió, gaudeix de seguir treballant encara que no sigui l'estrella.
27: No quiero dejar de trabajar porque a mí me apasiona mi trabajo. Afortunadamente los actores, mientras te dure la cabeza, pues te dura el trabajo, ¿no? De alguna manera. Y trabajar en lo mío es apasionante. Lo que sí que me gustaría es llegar a fin de mes tranquilo algunos años. Cuando tienes una carrera larga, lo que no puedes pretender es estar siempre en la serie de éxito, en la película buena y tal. O sea, hay que, bueno, hay que saber que esto va y viene.
26: Malgrat tot, es considera un afortunat i assegura que no es penedeix de res.
27: No, hombre, no, ¿cómo te vas a arrepentir? Sobre todo porque todas las películas las haces en un momento concreto, histórico, social, y yo creo que no se debe ni luchar contra eso ni intentar borrarlo, al revés. La gente tiene que ponerse en contexto. Y sí, yo tengo muchas películas que joder, hoy en día, pues, tú ves Orquesta Club Virginia, pues es muy machista.
26: També admet que algunes actituds seves del passat amb companyes actrius ara serien censurables, però assegura que en aquest temps ha après a donar-se'n.
0: Des d'aquesta passada setmana, WhatsApp permet posar un nom d'usuari i amagar el número de telèfon quan contactem amb algú per primer cop. Aquesta mesura arriba a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, que hi veia un greu problema de privacitat. La nova característica de WhatsApp serà opcional i s'anirà obrint progressivament a tots els públics de manera que tothom pugui obtenir el nom d'usuari que vulgui. WhatsApp té previst posar en funcionament aquesta opció en poc menys d'un any. Toni Noguera és periodista de 3Cat Info, especialitzat en tecnologia.
28: Això és una cosa que serà de forma progressiva i ara mateix el que ha anunciat WhatsApp és que el que pots començar a fer és reservar el teu nom. Començar, clar, són 3.000 milions d'usuaris al món, hi haurà molts noms repetits i el que intenten és que gradualment els que ja hi tinguin accés puguin anar doncs, reservant quin és el seu nom preferit o el nom que volen que la gent utilitzi per trobar-los a WhatsApp.
0: Amb aquesta mesura, els usuaris de la xarxa augmentaran la seva privacitat, ja que fins ara quedaven exposats a possibles fraus, ciberassetjaments o inclús a una suplantació d'identitat. César Córcoles, director del Màster de Desenvolupament d'Aplicacions Web de la UOC.
29: Ara, si només li fem arribar un nom d'usuari, aquesta persona a la que li hem fet arribar aquest nom d'usuari només podrà fer servir aquest número, aquest nom i no coneixerà el número, amb la qual cosa, si el bloquegem a WhatsApp, ja no tindrà cap altra manera de posar-se en contacte amb nosaltres.
0: Així doncs, els usuaris tindran la possibilitat de triar si es donen a conèixer amb el seu nom real o bé amb un pseudònim de cara a altres persones o negocis, cosa que ja passa en pràcticament totes les xarxes socials.
9: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
30: Noruega s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar el Brasil per 2-1. El davanter del City, Erling Haaland, ha estat el gran protagonista del partit, anotant els 2 gols de Noruega. Neymar ha marcat per Brasil des del punt de penal ja en el temps de descompte. El capità del Brasil, Marquinhos, ha assumit la responsabilitat al final del partit.
3: Assumir la culpa, eu como capitão, os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa aí para que as próximas gerações possa ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, né? Não sabemos o que vai acontecer.
30: El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
9: 3CAT Info.
30: I aquest dilluns a les 9 del vespre juga també a vuitens l'Espanya-Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància de Lamine per aquest partit.
4: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
30: Per part de Portugal ha parlat la seva estrella, Cristiano Ronaldo. El portuguès s'ha mostrat molt conciliador davant la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit amb la selecció.
5: Vosotros estem con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me queréis ver más aquí.
6: Si te quedas...
5: Ya llegará el día, ya llegará. Pero, mira, te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
30: El blaugrana Gavi ha parlat d'un possible fitxatge de Julián pel Barça a una entrevista al Tot Gira.
7: Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final, cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
30: Encara en clau mundial, la FIFA ha perdonat al nord-americà Balogun, que va rebre una targeta vermella i podrà disputar els vuitens de final contra Bèlgica. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans afirmen que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units.
9: 3CAT Info.
30: I encara en futbol, el Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba provinent de l'Inter de Milà.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
30: 60.000 persones a Tarragona i 125.000 a Barcelona, segons dades oficials, han gaudit aquest diumenge de la segona etapa del Tour de França en final a la muntanya de Montjuïc. Segona etapa que ha guanyat el mexicà Isaac del Toro, protegit pel seu cap de fila Tadej Pogacar, que ha acabat segon. El belga Remco Evenepoel ha estat tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. Del Toro, debutant en aquest Tour, ha parlat després de la seva victòria.
8: Soc un noi molt privilegiat. No et pots creure que arribem a treballar com a equip per ser aquí. Molta confiança per part de tothom, de veritat. És la feina de tots, la meva família, els meus amics de quan vaig créixer. No em puc creure el que he fet i aquest intent ha estat molt bo.
30: L'olotí neerlandès del Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
10: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
30: La classificació general està encapçalada per Vingegaard amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar, 15 sobre Evenepoel, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Juan Ayuso. Aquest dilluns, tercera i última etapa a casa nostra entre Granollers i els Angles. Etapa de 195 quilòmetres amenaçada per un important incendi a la Catalunya del Nord. No es permetrà públic quan la caravana travessi la frontera.
9: L'actualitat esportiva a fons.
30: I al torneig de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic ha passat a quarts després de guanyar el rus Safiulin en 4 sets i jugarà contra el canadenc Ogier Aliassime. Djokovic s'ha convertit en el tenista amb més victòries a la història del torneig amb 106, superant a Roger Federer, que en tenia 105. Martina Navratilova té el rècord en categoria femenina amb 120 victòries. El número 1 del món, Jannik Sinner, s'ha desfet fàcilment del japonès Mochizuki i jugarà a quarts contra l'alemany Jan-Lennard Struff.
6: 3CAT Info.
30: I al quadre femení, la japonesa Naomi Osaka ha eliminat la número 1 mundial Arina Sabalenka en 2 sets, 6-2 i 7-6. Osaka s'enfrontarà ara a la txeca Muchova.
6: 3CAT Info.
30: I a motor, Charles Leclerc ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lewis Hamilton en una cursa que s'ha acabat amb el cotxe de seguretat en pista. Primera victòria de la temporada pel Monegasc, la segona per la marca italiana després de la de Hamilton al Gran Premi de Catalunya. El líder Kimi Antonelli no ha pogut puntuar. La pròxima cursa serà Spa-Francorchamps a Bèlgica d'aquí a 15 dies.
6: 3CAT Info.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un matí amb calor. 22 graus a Santa Coloma de Farners, 23 a Torroja del Priorat i 27 a Barcelona, a la zona universitària. Hem entrat de ple en la segona onada de calor de l'estiu i ho fem amb una situació molt, molt complicada, crítica pels incendis. Continuen encara actius el de les Gavarres, el de la Catalunya Nord i el de Castelló. De seguida repassem, perquè el de la Catalunya Nord és el que està ara mateix més complicat, però abans saludem el Tomàs Molina. Què tal, Tomàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Perquè amb aquesta onada de calor, avui es preveu que superem una altra vegada els 40 graus, eh?
1: Sí, probablement sí. I és una onada de calor que tindrà el seu màxim entre dimecres i dijous, seran els dos dies amb més calor d'aquesta setmana, però que durarà fins divendres de la setmana vinent, amb menys intensitat, però, per tant, hem d'estar preparats per un episodi que serà llarg, que costarà de passar.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Tenim més del mig país en risc molt alt i prop d'una cinquantena de municipis en risc extrem. Anem ara en directe a un d'aquests incendis, l'incendi de la Catalunya del Nord. Montse Paulet, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com està això?
2: Doncs mira, en una compareixença que s'ha acabat fa només uns minuts, el prefecte de Perpinyà ens confirmava que el foc continua actiu. Des de la ciutat, la veritat és que no veiem fum, però sí que sentim la pudor de cremat. Ha estat una nit dura pels bombers i també per les 10.000 persones evacuades ahir al vespre de 26 municipis, gent que va rebre un NES alert als seus telèfons i que en poca estona va haver de sortir pels seus propis mitjans o en autobusos dels pobles i anar-se'n cap als albergs habilitats per acollir-los.
3: Je voudrais bien sûr demander à l'ensemble des personnes qui ont été
2: évacuées. És el prefecte de Perpinyà que els agraeix la valentia i que els demana que, sobretot, avui no tornin als pobles, que no vagin a casa seva perquè el foc continua actiu i és molt perillós. Hi ha 4.600 hectàrees afectades, una cinquantena de cases cremades o parcialment cremades, 5 ferits lleus i 2 de greus.
0: Gràcies, Montse Poblet. Aquesta és l'última hora d'aquest incendi de la Catalunya del Nord, on ara mateix la situació és molt, molt complicada. Pinta millor la cosa a les Gavarres després d'un cap de setmana tremendament difícil, però ara mateix pinta una mica millor. El que passa és que l'incendi continua sense estar controlat. A la Bisbal d'Empordà hi ha el Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Els bombers han d'actualitzar la situació d'aquí a 3/4 hora, però el foc continua estabilitzat des de dissabte a la nit.
4: Exacte, l'olor de fum igual que passa a la Catalunya Nord, evidentment no aquesta hora amb tanta intensitat, també es fa evident aquest matí aquí a la Bisbal d'Empordà, i això evidentment denota que encara hi ha feina per fer. Aquesta hora 18 graus, no bufa el vent, sensació de frescor, i això a priori sembla doncs que apunti que hi hagi unes condicions meteorològiques favorables. Però els bombers no tenen clar encara si avui dilluns es podrà avançar de fase i donar aquest incendi per controlat. Ara està estabilitzat, però al llarg de la nit, per exemple, han anat apareguent petits focus, també en zones fora del perímetre d'aquest incendi, que recordem ha cremat més de 2.200 hectàrees. El centenar de soldats de l'UME, que han donat suport als bombers aquest cap de setmana, ja han marxat. També han reduït el nombre d'efectius als mateixos bombers. En paral·lel, avui dilluns serà dia de continuar amb l'avaluació dels danys, sobretot en els 11 habitatges que el foc ha destrossat del tot. A Calonge, Santa Cristina d'Aro, a la Bisbal d'Empordà, també el municipi de Cruells, Monells i Santa Sadurní de l'Heura, que és el més afectat de tots. Aquest matí, precisament, hi ha una reunió prevista entre veïns i Ajuntament de Cruïlles per avaluar la situació i decidir què han de fer.
0: Gràcies, Fèlix. I tornem en directe, avui durant tot aquest matí, aquí al matí de Catalunya Ràdio, a la situació de l'incendi de l'Empordà, que ha preocupat i molt el cap de setmana. I després tenim el tercer incendi actiu a les últimes hores, a Castelló, als municipis de Soneja i Assuèver, a l'Alt Palancià. Allà hi tenim 500 allotjats. Alba Barbosa, bon dia.
5: Bon dia, sí, i els bombers són optimistes. L'evolució, diuen, és favorable, tot i que mantenen la prudència. El foc no es donarà per ara ni estabilitzat ni perimetrat. Queda flama, però han aconseguit aquesta nit contenir una part important dels flancs. No són fronts virulents, però les condicions meteorològiques avui seran desfavorables, sobretot per les altes temperatures. L'àrea afectada se situa al voltant de les 150 hectàrees. No hauria crescut més la major part dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà. La població d'Assuèver, uns 500 veïns, continua desallotjada, tot i que la majoria hi tenen la segona residència i, per tant, no ha calgut reubicar-los.
0: Gràcies, Alba Barbosa. Tornant a parlar de l'incendi de l'Empordà, podem saludar a aquesta hora en directe al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio. Alcalde, com estem? Bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: Com ha anat la nit?
6: Molt millor, eh?
0: Molt millor.
6: Sí, molt bé. Hi ha hagut tot el control evident, però estan molt satisfets els bombers. Ara he parlat amb els CAPs, que ara faran una compareixença en poca estona, i m'han dit que hi ha hagut molt bona nit, que han passat bé, que s'estan complint tots els objectius, que s'està estabilitzant ja gairebé completament tot i que, per tant, són optimistes de si segueix així. Doncs, al llarg del dia d'avui o de demà ja donar-lo per controlat, que per tant és molt bona notícia.
0: Molt bona notícia, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut moment en què s'ha patit, alcalde?
6: Sí, que el fet d'aquest, no?, d'estabilitzar però no completament, entrar en una onada de calor, encara feia vent, etc., doncs que això sempre

0: I per tant ja tot apunta a bons senyals, evidentment des de la prudència, de que això pot girar en qualsevol moment, que per tant tots, cossos d'emergència, però també ciutadania, hem d'estar amatents i bé, continuar amb aquesta vigilància perquè, doncs això, perquè pugui controlar l'incendi. Ho dic bàsicament pel que ens comentaven, no? Els companys de Mossos i de Bombers, que tota la ciutadania que respectin, que no vulguin pujar a la zona de l'incendi, perquè ens hem trobat o s'han trobat a gent curiosos, a ciclistes, etc. Per tant, entre tots hem de tenir prou seny i treballar perquè no passi aquestes circumstàncies.
1: Del balanç de cases, en sabem alguna cosa? Ahir ens en van dir que eren 25, 11 de les quals totalment.
0: Sí, ahir van entrar els serveis especialitzats de bombers, tant a matí com a tarda, van fer aquest inventari de les afectacions i del grau d'afectació. A última hora de la tarda se'ns va detallar, tot i que ho havien anat fent ja durant el dia, però detallat amb fotos, etcètera, cadascuna d'aquestes propietats. De fet, ja amb els propietaris que coneixíem i que havíem pogut contactar durant el dia d'ahir, se'ls va deixar, doncs, accedir a les vivendes perquè ho veiessin, amb el respecte que no sabíem l'estat, en algun cas, de solidesa de la construcció i que, per tant, doncs, s'havia d'anar amb molt de compte. I avui, doncs, bueno, se'ls va detallar, ja, com dic, en fotografies, l'ubicació, l'estat, i avui, en aquells propietaris que encara no havien aconseguit contactar, doncs, s'està fent aquestes reunions amb ells per explicar-los la situació i bé, per començar ja a fer, doncs, els tràmits necessaris amb les seves asseguradores, amb els seus serveis, perquè algú haurà, per part d'ells, doncs, de veure la possibilitat d'arreglar-ho, i per part de l'Ajuntament també l'estat de conservació, de solidesa i les obres que cal fer perquè tornin a ser habitables.
1: L'alcalde de la Bisbal d'Empordà. Alcalde, ens alegrem que la cosa pinti francament millor. Que tingui molt bon dia. Una abraçada.
0: Moltes gràcies.
1: Aquesta és una de les situacions ara mateix. Aquests tres incendis ara mateix, el de la Catalunya Nord, que és el més complicat, aquest de l'Empordà, que pinta francament millor del que pintava fa 48 hores, i el de Castelló, que encara, a hores d'ara, encara està també on les feines dels bombers. Però és que no és només aquí. Al sud d'Europa la situació és francament complexa. A Portugal ja acumulen 13.000 hectàrees cremades. A Grècia també molts incendis, i tot això amb aquesta onada de calor que tindrem durant bona part d'aquest inici de setmana. Els incendis també han afectat l'etapa d'avui del Tour de França, la tercera i l'última en territori català. Surt de Granollers, però és que la part final, a la part francesa, es farà sense públic per l'incendi aquest de la Catalunya Nord. Però si parlem d'esports, tenim notícia d'aquesta matinada. Anglaterra i Noruega s'han classificat pels quarts de final. Noruega fent la tradicional celebració, Haaland tocant el timbal, que ha marcat un doblet, després d'eliminar el Brasil 2-1. Noruega jugarà els quarts contra Anglaterra, que ha superat de matinada, de fet fa ben poquet, Mèxic per 3-2, després de jugar més de mitja hora amb 10 jugadors. I avui juga Espanya, Espanya-Portugal, a partir de les 9. Gavi, el club de la mitjanit.
2: Quizás sea una de las favoritas, seguro. Tienen magníficos jugadores. Quizás también sea la selección más parecida a nosotros.
1: És el que explicava Gavi, també aquesta pròxima nit a Estats Units-Bèlgica, un partit marcat per un conflicte diplomàtic o un escàndol que segurament generarà molts comentaris. La FIFA li ha perdonat la sanció a Balogun, el davanter, expulsat amb targeta vermella al partit de setzens. Això arriba després d'una trucada de Donald Trump al president de la FIFA. Trump li ha agraït públicament. En fi, així comença aquest dilluns, un dia que Cadaqués el sol ha sortit quan passaven 2 minuts d'un quart de 7 del matí i es pondrà a Reus quan passin 2 minuts de 2:15 del vespre. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Marcos Lamelas, Montserrat de Verera, Marta Monforta i Vicent Sánchez, però de moment... Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
1: Finançament.
5: Hisenda reuneix aquest dilluns les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos de l'any que ve, el 2027. És un pas imprescindible per després continuar la tramitació dels comptes.
4: Els territoris del PP amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. Madrid.

0: El govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos amb la presentació del sostre de despesa i els objectius de dèficit a les comunitats autònomes. L'encarregat de fer-ho serà el ministre Arcadi Espanya, que s'estrenarà en aquest cara a cara amb els consellers d'Hisenda. L'executiu té gairebé garantida l'aprovació dels objectius, però tot apunta que els populars no ho posaran gens fàcil, perquè amenacen d'imposar el debat sobre el finançament que s'ha d'abordar a finals de mes. Superat aquest tràmit, el Consell de Ministres podria aprovar els objectius l'endemà dimarts i seguir així amb el calendari previst. Carlos Cuerpo en declaracions al diari.
1: Ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa.
0: Això després que aquesta setmana el govern espanyol actualitzés el quadre macroeconòmic i millorés les previsions de creixement. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: No renuncia.
3: Esquerra Republicana al traspàs de la recaptació de l'IRPF. Així ho va assegurar ahir la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio.
4: La recaptació de l'IRPF segueix en una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat i hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
5: Alemany confia que la sentència del pròxim 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia ajudi Oriol Junqueras a caminar cap a l'habilitació dels seus drets civils i polítics.
2: S'ensorra.
6: El PSOE i l'Esquerra Espanyola, enquestes avui a l'Espanyol i ahir a La Vanguardia, posen de manifest que els socialistes farien un mal paper si ara es fessin eleccions. Segons el sondeig de l'Espanyol, el PSOE, Sumar i Podem quedarien per sota els pitjors resultats que van obtenir el 2000 i el 2011. Els tres partits arribarien als 113 escons i si es repetís el pacte d'investidura als 143 diputats, 36 menys que ara. L'enquesta de La Vanguardia suavitza la caiguda, però també constata la baixada, amb 10 diputats menys per al PSOE i 19 menys per als de Yolanda Díaz.
3: I això dona ales al PP, que, tot i recular lleugerament, no li passa en factura als seus pactes amb Vox. De fet, l'extrema dreta es dispara, gairebé duplica resultats i amb els populars podrien arribar als 200 escons. En la presa de possessió de Juanma Moreno Bonilla, com a president d'Andalusia, ha recordat que els acords són part essencial de la democràcia, tot i que de vegades no agradin.
7: Los valores no cambian. La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente. Y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo. Y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios.
2: 3.300 morts.
5: I gairebé 17.000 ferits. És l'últim balanç del doble terratrèmol a Veneçuela. 35 d'aquestes víctimes són espanyoles.
6: Alhora, diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia i la falta de seguretat als recintes i parcs on s'apleguen els desplaçats.
2: Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque. Com estàs? Bon dia, Miquel.
8: Hola, molt bon dia, Freddy.
2: Com està el panorama?
8: Molt malament. Són imatges molt impactants i a més aquí ara s'ajunta aquesta situació també amb els infants, aquesta situació, sí.
2: Quants nens poden haver quedat afectats pel terratrèmol?
8: Doncs mira, l'UNICEF xifra en 4 milions els nens afectats i alerta que prop de 700.000 necessitarien ajuda urgent. Tot l'estat de La Guaira està ple d'assentaments de tendes de campanya amb afectats i aquí, a Caracas, els grans parcs de la ciutat estan ocupats per aquests assentaments. Només el Parc de l'Est és un dels més grans, però n'hi ha molts més, n'hi ha 500 tendes. I aquí he trobat el Wilmer, diu que vol marxar.
9: Aquí han passat coses. Que si se llevaron una niña, que si entró alguien que no era de aquí. Entonces lo ideal es buscar un alquiler.
8: Diverses ONG, com Ángeles Guardianes, han denunciat tràfic de nens. Sabrina Sweet n'és la portaveu.
10: El perímetro está muy inseguro. Es niños saltando por todos lados, personas desconocidas que entran y salen como si fuesen de los centros de refugiados.
8: He recollit aquests testimonis aquest cap de setmana en una macrofesta infantil que s'ha organitzat amb diverses associacions, amb jocs, balls. Han alleugerit una mica aquest impacte de la catàstrofe. Entre els objectius també hi havia detectar a través dels jocs si hi havia algun infant no acompanyat o acompanyat d'un adult que no era el seu tutor. Per tant, tots els ulls estan alerta i enfocats a aquesta possibilitat que en alguns casos s'ha materialitzat.
2: Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque. Mil gràcies, abraçada ben forta, Miquel. Cuida't molt.
8: Abraçada, bon dia.
2: I parlant de Veneçuela, es querella.
3: La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha iniciat els tràmits legals per querellar-se contra l'empresari Víctor de Aldama després que afirmés que l'antiga mà dreta de Nicolás Maduro va ser qui li va lliurar un sobre de la patrullera veneçolana PDVSA vinculat al presumpte finançament irregular del PSOE.
5: Segons explica El Mundo, Rodríguez ha encarregat el despatx de l'exjutge Baltasar Garzón que s'encarregui d'aquest cas.
2: Ara mateix passen 2:15, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio i ens hem de fer ressò, malauradament, de 8 morts.
6: A Ucraïna, la regió de Kiev, arran dels intensos bombardejos russos d'aquesta matinada. 7 de les víctimes s'han registrat a la capital ucraïnesa en una nova onada de missils que ha provocat desenes d'explosions i danys en diversos edificis residencials. En els atacs també han resultat ferides almenys 24 persones.
3: Les autoritats ucraïneses acusen Moscou d'haver tornat a atacar zones civils i infraestructures no militars. L'ofensiva arriba a la vigília de la cimera de l'OTAN d'Ankara, ni només uns dies després dels atacs més mortífers contra Kiev des de l'inici de la invasió russa.
2: I 100 detinguts?
5: Precisament a Turquia, en les protestes contra aquesta cimera de l'OTAN, que a partir de demà reunirà la capital del país, els principals líders occidentals amb Donald Trump al capdavant.
6: En les últimes setmanes, la policia turca ha arrestat centenars de persones més en diverses batudes. Segons les autoritats, són operacions antiterroristes per garantir la seguretat durant la trobada de l'Aliança Atlàntica, però les ONGs hi veuen motivacions polítiques.
2: Enviat especial a Istanbul, Bruno Forte de Mires.
11: Durant aquest cap de setmana a Istanbul hi ha hagut manifestacions, però la més conflictiva va ser la d'ahir a Ankara. Amb aquests càntics contra l'OTAN, els manifestants desafiaven la prohibició de protestar a la capital. Ho ha ordenat el govern turc mentre duri la cimera de l'Aliança Atlàntica. La policia va dissoldre la marxa i va haver-hi enfrontaments. Més enllà d'això, des de finals de juny, les autoritats turques han detingut més de 200 persones suposadament vinculades a grups jihadistes o a organitzacions violentes d'extrema esquerra. Les ONGs avisen, però, que entre els arrestats hi ha advocats, acadèmics, activistes i periodistes independents. Consideren que el president turc, l'islamista Recep Tayyip Erdogan, ha aprofitat la cimera de l'OTAN com una excusa per reforçar la repressió. Des d'Istanbul, Bruno Forte a Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Bruno. 1:15 de 8, judici Covid.
3: Avui es reprèn el judici contra els 5 exalts càrrecs de salut, entre els quals hi ha els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acusats de prevaricació per haver retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils durant la pandèmia.
5: Declararan com a testimonis l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
2: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
12: A l'inici de la instrucció, Carmen Cabezas, que a principis de 2021 exercia com a subdirectora general de promoció de la salut, figurava també com a investigada. La seva defensa, però, va portar una conversa de WhatsApp amb una membre de l'equip de Vergés, on Cabezas expressava les seves discrepàncies a l'hora d'aturar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Arran d'aquestes proves, el jutge va concloure que la decisió no l'havia pres ella i va decidir arxivar la causa contra Cabezas, però mantenir-la com a testimoni. D'altra banda, la delegació del govern espanyol a Catalunya, amb Teresa Cunillera al capdavant, va demanar també explicacions a la Generalitat quan es va interrompre aquesta vacunació dels agents estatals al març de 2021. S'espera que avui Cunillera detalli els motius que va al·legar Salut per aturar el subministrament de vacunes. Cristian Roland Tomàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: R3.
6: Avui es recupera el servei de tren de la línia de Rodalies R3 entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, la Cerdanya. Estava interromput per les obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir d'avui, i un cop fetes les comprovacions amb les marxes explotadores per comprovar l'estat de la infraestructura, 5 trens diaris per sentit faran el trajecte entre la Garriga i Puigcerdà.
2: I L4.
3: Des d'avui fins al 30 d'agost, l'estació de Verdaguer de la línia 4 queda fora de servei. Els trens circularan per tota la línia groga, però no s'aturaran en aquesta estació. S'hi faran obres per adaptar l'intercanviador amb la línia 5. S'hi posen ascensors i també s'eleven les andanes.
5: També des d'avui fins al 7 de setembre es tanca un dels passadissos més transitats de tota la xarxa de metro. És l'intercanviador de Catalunya entre les línies 1, la vermella, i la 3, la verda. El transbordament s'haurà de fer pel carrer. Es renoven tots els elements del passadís i es retira amiant, tot i que no era accessible.
2: I contra el turisme?
6: A Mallorca, unes 10.000 persones han participat en una cadena humana contra la massificació turística i l'especulació immobiliària que està degradant espais naturals com Estrenc.
2: Mallorca, Caterina Garmany.
13: Salvem Estrenc, o qui estima Mallorca no la destrueix, són eslògans que fa dècades que es criden a l'illa. Aquesta vegada contra la simplificació dels tràmits que ha fet el govern Proens i que permetrien activitats fins ara prohibides al Parc Natural d'Estrenc o la urbanització de de la seva perifèria. L'escriptor Sebastià Alsamora ha llegit el manifest.
14: Estan duent endavant una ofensiva desreguladora dels espais naturals i protegits de Balears i també de tot l'espai rural i rústic per convertir-lo en espais edificables.
13: L'executiu balear manté que no hi ha cap pla urbanístic.
2: 7:22 minuts dels esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
15: Bon dia.
2: El Tour viu avui l'última etapa a Catalunya marcada pels incendis que ara dèiem al nord del país.
15: Amb sortida de Granollers, arribada als Angles, etapa de 195 quilòmetres amenaçada per aquest incendi a la Catalunya Nord, no es permetrà a públic quan la caravana travessi la frontera. 60.000 persones a Tarragona, 125.000 a Barcelona van donar suport als corredors de la ronda francesa. Isaac del Toro va guanyar l'etapa amb el permís del líder de l'equip, Tadej Pogacar, que va ser segon. A la general, Vingegaard, primer, 6 segons d'avantatge sobre Pogacar i 15 sobre Benepul. L'olotina irlandès del Caja Rural, Alex Molenar, és el nou mallot de la muntanya.
16: Sí, pues només el fet d'estar aquí pues ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi pues encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, pues, sense paraules.
2: I al Mundial, Noruega elimina el Brasil d'Ancelotti i Vinícius.
15: 2-1 en doblet de Haaland. De res va servir el gol de Neymar de penal al descompte, que va jugar el seu últim partit amb el Brasil. L'Ancelotti, seleccionador brasiler.
17: Encontrar noves idees. Jo creo que no és la fin, un principi d'un nou ciclo, aquesta derrota.
15: Rafinha no va jugar ni un minut.
2: I també queda fora del Mundial una de les anfitriones, Mèxic.
15: Ha perdut aquesta matinada davant Anglaterra per 2-3 amb gols de Harry Kane, Bellingham i Kwanzaa. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
18: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol. Cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol. Ellos son un gran equipo y hicimos lo que pudimos, sí.
15: A les 9, vuitens de final, Espanya-Portugal. A les 2 de la matinada, Estats Units-Bèlgica. Per cert, la selecció nord-americana podrà comptar amb Folarin Balogun, expulsat per vermella i que ha rebut el perdó de la FIFA. Donald Trump ha agraït públicament aquest gest de la Federació Internacional de Futbol. Dumfries, oficialment jugador del Madrid. A Wimbledon, Djokovic i Sinner passen a quarts de final. Osaka elimina la número 1 del món, Sabalenka, i passa també a quarts amb la nord-americana Pegula. I Charles Leclerc, campió del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1.
19: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
20: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
21: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
22: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
23: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu, per què no se't desfà?
24: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
23: I se't transmet el fred a la mà?
24: Suposo.
23: Oh.
25: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
28: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
29: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
30: Aquest estiu, crims.
29: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
30: A Catalunya Ràdio.
31: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
30: Posem llum a la foscor.
32: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
30: Què va passar? Qui ho va fer?
33: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
30: I per què?
34: No ser perquè cogí el martillo i la pegué.
30: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
32: Comencem.
19: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
35: 94.010 de la sèrie 19.
19: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: I avui a les històries del Mundial, Noruega, que ja ha passat a la història després d'eliminar el Brasil, que també serà recordada perquè han jugat, o juguen, vaja, junts, tres fills de tres jugadors que també havien compartit selecció.
0: Doncs sí, és ni molt menys la selecció amb més tradició, tot just des del seu quart Mundial, però això no havia passat mai. Tres jugadors actuals de Noruega són fills de tres noruecs que van jugar fa 32 anys, l'any 94, casualment també als Estats Units.
1: Viene el centro de señor y va a pasar el Carcinoga!
0: Cap dels tres fills havia nascut quan els seus pares van quedar eliminats per culpa d'aquest gol d'Itàlia a la fase de grups. I no estem parlant de jugadors qualsevol. Un d'ells, ni més ni menys que l'estrella, Erling Haaland. El seu pare, Alfie, havia debutat amb la selecció noruega pocs mesos abans de la cita mundialista del 94. Coses de la vida, també havia jugat al City tres temporades. Un altre, conegut de la Lliga Espanyola.
3: Ser litt rundt på troppen, og vi virker veldig, veldig...
0: Per si algú no el reconeix per la noruec, és el davanter de l'Atlètic de Madrid, Alexander Sorlo. El seu pare, Goran, també va ser internacional 55 vegades. I el tercer en discòria no és tan conegut, però torna dels Estats Units. Podem dir que ha fet un gol en un Mundial. Després de l'estadística, serà probable que li donin el gol en pròpia porteria a l'Iraq, però Christian Torbert va celebrar el 4-1 contra els iraquians com si fos gol seu. El seu pare, Eric, porter, es va retirar quan era el noruec amb més internacionalitats.
2: Però la selecció noruega també ens ha deixat una connexió especial, entre jugadors i afició.
0: Una imatge que ha fet la volta al món, els jugadors asseguts a la gespa, milers d'aficionats a la graderia i tots ben sincronitzats fent el moviment del rem, com si fossin una embarcació vikinga. Una celebració, un punt hipnòtica i que té un impulsor, com a mínim, ell se l'atorga.
4: My name is Ole Frøystad, and most people know me as Mr. Roro on Instagram.
0: Mr. Roro, que es podria traduir com a senyor rema rema.
2: I el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells.
5: Durant tot el cap de setmana, Radio Televisió Espanyola, sobretot a la seva plataforma, ha estat cobrint de debò tot el que té que veure amb els dies de l'orgull. En la 2, hem és un documàster que es diu Grandes Mariques i Bolleres de la Història, conduït per l'artista asturià Rodrigo Cuevas, que és un programa estupendo. Doncs bé, la consejera transfuga de Vox a Aragó, Marisa Gaspar, ha dit textualment que és una basura dirigida a un públic amb deficiència mental evident. Ens queda molt per fer.
2: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'arrencada de la Paris Fashion Week, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Cristóbal Valenciaga.
6: Minissèrie sobre un dels dissenyadors de moda més destacats de tots els temps. Un biòpic que arrenca als anys 30 a París, on el modista basc es fa un lloc gràcies al seu talent innat. Mostra la seva personalitat introvertida i prudent. Mai exposa la seva intimitat o les seves idees polítiques, ni tan sols durant l'ocupació nazi de París. El protagonista absolut és Alberto San Juan, que aconsegueix mostrar la delicadesa de Valenciaga a l'hora de tocar els teixits o quan vesteix models i clientes. Una producció elegant de 6 capítols que heu de buscar a Disney+.
2: Gràcies, Silvia Gomet. Aquesta és la recomanació avui, que comença la Paris Fashion Week. Arribem a 2:15. Són 8:15.

0: Els bombers confien en controlar les pròximes hores l'incendi que es va declarar divendres a la Serra de les Gavarres. Ens ho confirmava a les 7 l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
1: Hi ha hagut molt bona nit, que han passat bé, que s'estan complint tots els objectius, que s'està estabilitzant ja gairebé completament tot i que, per tant, som optimistes de si segueix així. Doncs, al llarg del dia d'avui o de demà ja donar-lo per controlat, que per tant és molt bona notícia.
0: La pitjor de les notícies, però, la tenim a la Catalunya del Nord, perquè continua fora de control l'incendi que ha arrasat més de 3.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i que va fer desallotjar més de 2.000 persones. El País Valencià, un foc a Castelló, continua també sense controlar, ha fet desallotjar prop de mig miler de persones i afecta una part del parc natural de la Serra d'Espadà. A banda, onada de calor. La segona onada de calor que avui s'intensifica a Catalunya, 18 comarques sota avís per calor intensa. Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i puja a 45 els municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa. I a banda del foc i de la calor, Hisenda presenta avui a les comunitats autònomes els objectius d'estabilitat de cara a continuar la tramitació dels pressupostos del 2027. Tot i que no figura l'ordre del dia, els territoris del PP volen forçar el debat sobre la reforma del finançament autonòmic previst per finals de mes per manifestar, diuen, el seu rebuig a la proposta del govern. I pel que fa als esports, Robert Prat.
2: El Tour etapa parcialment sense publicar la Catalunya Nord, afectada per l'incendi. 60.000 persones a Tarragona, 125.000 a Barcelona, donen suport a la ronda francesa que lidera Vingegaard. Noruega, que elimina Brasil del Mundial 2-1, doblet de Haaland. Mèxic també eliminada, 2-3 davant Anglaterra. Aquesta nit, Espanya-Portugal a les 9, Estats Units-Bèlgica a partir de les 2 de la matinada.
0: I pel que fa al temps, Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
3: Matí d'encara temperatures altes, de fet, setmana de temperatures altes. Ara mateix a Roses tenen 31 graus, un 23% d'humitat i vent del nord de 12 km per hora. A Perpinyà, 24 graus, 34% d'humitat i vent de l'oest amb 11 km per hora. I a Oliana, 24 graus, 27% d'humitat i vent del nord de 7 km per hora. Avui un dia de sol, un dia de calor, amb temperatures que arribaran al màxim entre dimecres i dijous. Aquests seran els dos dies amb més calor, però cal dir que aquesta situació de temperatures altes es mantindrà fins la setmana vinent. Amb un temps marcat en conjunt pel sol i amb aquesta situació de perill d'incendis molt elevat.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. De moment, força normalitat a la xarxa de Rodalies, però veiem diverses incidències als trens de mitja i llarga distància. El tren que havia d'arribar a Figueres des de Barcelona s'ha en 5 minuts abans de les 8, ho farà a un quart de 9. I l'altre, que circula més de 30 minuts de retard, és el tren que sortia de Madrid a Totxa i que havia d'arribar a Tarragona 10 minuts abans de les 9. A la capital catalana, la xarxa de metro i autobusos funciona amb normalitat.
0: I a les carreteres, les principals retencions d'aquesta hora, un clàssic, a les rondes. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, les principals retencions a l'entorn de Barcelona a les rondes. Ronda de Dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. A aquesta hora hem de parlar també d'un accident que complica força la circulació a l'AP7 entre Constantí i Reus en sentit Barcelona. Precaució en aquest punt perquè hi ha retencions. I recordem, sobretot també, que per l'incendi a les Gavarres segueix tallada la G6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonge i la G660 de la Bisbal a Calonge. El pas per la G664, que connecta Cassà amb Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, està permès només pels veïns.
0: 2:15, comencem el repàs a la premsa. Moment de fer com d'ull els diaris. Comencem, com sempre, per les portades i també les opinions més destacades. Francesc Soler, Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Què tenim avui?
7: Doncs els focs, sobretot els de les Gavarres, Freddy obre l'edició a bona part dels diaris. L'Ara parla de setmana crítica als boscos catalans per l'onada de calor.
8: I a La Vanguardia llegim que l'onada de calor dificulta l'extensió total del foc de les Gavarres.
7: En aquest sentit, el diari del Grup Godó dedica l'editorial al devastador incendi de les Gavarres que ha estat a mercè dels canvis del vent.
8: I assenyala que hi va començar una altra onada de calor que augmentarà el risc de nous focs.
7: A l'Ara, l'exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, fa un article dedicat a les onades de calor i les desigualtats i les polítiques urbanes.
8: Diu que una ciutat resilient no és la que suporta millor la calor, sinó la que decideix que ningú no haurà de veure augmentat el seu risc de morir simplement pels seus recursos econòmics.
7: També en portada El País, Juanma Moreno justifica el pacte amb Vox a Andalusia pel seu rebuig als cordons sanitaris.
8: En l'editorial El Mundo assenyala que amb la investidura de Moreno Bonilla es tanca el cicle electoral previ a les generals en què el PP i Vox han posat les bases a una relació viable.
7: Considera que davant del govern de Sánchez i els casos de presumpta corrupció que l'envolten, el canvi és una necessitat democràtica.
0: Continuem el repàs a la premsa, sabent què hi ha llegit avui el periodista Xavier Grasset.
6: El món es precipita en una perillosa espiral de despesa militar. La conflictivitat geopolítica, la revolució tecnològica, els interessos econòmics i la manca de tractats internacionals apunten cap a aquest avançament de la cursa armamentística. És una informació que llegim al País, signada per Andrea Risi, a les portes de la cimera de l'OTAN a Turquia aquesta setmana. Dades que recull l'Institut Cipri per la Pau, Institut d'Estocolm. Fa 11 anys seguits que som en un camí d'increment de despesa militar, just coincidint amb la invasió russa d'Ucraïna l'any 2014. Aquest avançament de despesa militar ha estat d'un 41% en una dècada. L'any passat s'hi van destinar en defensa gairebé 3 bilions de dòlars. Som en un canvi geopolític, una configuració multipolar i asimètrica. I en situacions com aquestes, en transicions com aquestes, neixen autèntics monstres.
9: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes... Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
10: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
11: Citroën.
10: Consulta citroen.es.
12: Gràcies.
11: Per què, mama?
12: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
11: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
13: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en Super Número 1 en fruta y verdura.
14: Tria el meló pell de gripavo a 0,89 al quilo i estalvia't un 31%. I tria un quilo de nectarines a 1,99 i estalvia't un 31% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
15: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
16: Troba el teu lloc amb Parklick.
17: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, amb el lleu origen.
18: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
19: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
20: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat amb la premsa digital, amb la Sílvia Solanes. Qui ha fet l'agost amb el Mundial de Futbol?
21: Doncs els restaurants han menjat per emportar. Un restaurant de sushi de Barcelona durant l'Espanya Cap Verd va rebre una comanda de 1.100 euros i un de Tarragona de 830 euros durant l'Espanya Aràbia Saudita. Són dues de les tres comandes més elevades registrades per Uber Eats. No només això, sinó que la plataforma diu que just abans dels partits de la selecció espanyola les peticions es dupliquen. Catalunya és la tercera comunitat amb més volum de comandes per darrere de Madrid i Andalusia. I què demanen? Doncs sobretot pollastre fregit, hamburgueses i pizzas.
0: Sí, bé, venir.
21: Clàssics.
0: Sí, exacte. Qui s'ha quedat sense farmàcia?
21: Vilaller, l'Alta Ribagorça. Aquest poble no té farmàcia des del maig per jubilació i falta de relleu. Llegim el Segre, que explica que des d'aleshores els veïns s'han de desplaçar fins a Pont de Suert o Barruera per adquirir els medicaments. Salut ha autoritzat ara un servei de farmaciola per oferir-lo. S'hi han presentat dues farmàcies, justament les de Pont de Suert i Barruera.
0: I, en canvi, un barber que no plega.
21: El barber més longeu de Barcelona, que continua tallant cabells amb 89 anys a la seva barberia del barri de Sants. Es tracta de Ramon Bruño, llegim la seva història l'ara, on explica com han evolucionat els talls de cabell i com els Beatles o la pel·lícula Gris van ser un punt d'inflexió. Afegeix que hi serà fins que el cos aguanti perquè a casa s'avorreix.
0: Pot ser que posis més temes de perruqueries quan el faig jo el programa? O...
21: No era cap intenció. M'ha agradat el tema.
0: Vinga, que és pionera a Tarragona.
21: A tenir el primer monument romà del món. món que explica la realitat virtual mixta als seus visitants. Llegim al periòdico que l'amfiteatre de Tarragona ofereix una experiència pionera que permet reviure un dia d'un gladiador romà. Amb unes lliures de realitat virtual, els participants podran descobrir com era un dia de grans jocs, conèixer els secrets de l'edifici o assistir virtualment a espectacles que tenien lloc en època romana.
0: Avís dels kits antiressaca.
21: Uns kits que s'han popularitzat a través de les xarxes acostumen a incloure vitamines, complements alimentaris, begudes amb electròlics o preparats d'herbes. El Col·legi Oficial de Farmacèutics de València adverteix, però, que els seus beneficis no tenen cap aval ni cap evidència científica i alerten que fins i tot poden comportar riscos per la salut. Recorden que no existeix cap altra cura i que l'única manera de prevenir-la, la ressaca, és moderar o evitar el consum d'alcohol. Ho recull el Nació.
0: Mandat al fil negre, aquests. A aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb Maria Fernández Noguera i l'Albert Duran.
1: Bon dia. Doncs The Guardian obre amb un reportatge de l'illa sueca de Gotland, que era al mig del Bàltic, a menys de 300 quilòmetres d'una base russa, i afirma que creix el rum-rum d'una hipotètica invasió de Putin. El risc és que Rússia es desesperi, diu una jove recluta de 19 anys. Hi viuen 60.000 persones i hi ha 25 soldats. Mentrestant, el diari Nacional a Venezuela denuncia les dificultats amb què passen la nit els supervivents de La Guaira, l'estat més devastat pel doble terratrèmol del 24 de juny. Encara amb l'esperança de trobar algun familiar viu sota la runa, molts han de dormir al ras, sense llum i sense la presència de cossos de seguretat que evitin els robatoris. I també Al Jazeera està fent un minut a minut de seguiment de la processó del cos d'Ali Khamenei per Teheran, un dels actes del funeral del líder suprem de l'Iran, que van començar dissabte i que s'allarguen fins dijous.
2: Pel que fa a la premsa econòmica, l'economista assegura que els contribuents paguen gairebé 4.500 milions d'euros en la renda pels habitatges que tenen buits, segons l'estadística de vivendes declarades a l'IRPF del 2024 publicada per l'Agència Tributària. Aquesta xifra significa un increment de poc més d'un punt respecte al 2023. Per la seva banda, el diari Expansión diu que les empreses energètiques i les asseguradores demanen al govern espanyol que declari la gran pagada del 2025 com un fet de força major i cobreixi els danys amb un fons solidari de 10.000 milions d'euros, igual com va fer amb la Dana. Finalment, Cinco Días obre amb una entrevista amb Ian Linnell, president de l'agència Fitch Ratings, que avisa del risc que es produeixi una bombolla en els mercats financers i afegeix que l'impacte de la intel·ligència artificial en l'ocupació serà negativa a curt i mitjà termini.
22: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
23: Hem Robert patrocinat, eh?
24: I tant, i tant.
23: És tornar tu.
24: Encara no m'hi faig, no m'hi faig.
23: Flueix la publicitat. Vinga, premsa esportiva, Robert Prat.
24: El tour més català de la història acaba a París, però comença a Catalunya.

0: Paris Moutard, Paris Certif.
1: El periòdico remarca que una població com Granollers rebrà avui el Tour. Els veïns diuen que és un orgull, encara que els compliqui el dia. És la Champions del ciclisme que arriba al Vallès després que Pogacar regala la victòria d'etapa a Barcelona al seu company del Toro. La Vanguardia veu un Collboni eufòric. L'alcalde de Barcelona diu que tenir l'E-Tour pels carrers de la ciutat ha estat el més important després dels Jocs Olímpics, un fet que recordarà la història de la ciutat. El diari parla d'un final apoteòsic a Montjuïc. El diari esportiu és un triomf del Tour. El fet de passar per Barcelona remarca que el país sencer s'ha bolcat amb la ronda francesa. Esport parla d'apoteosi a Montjuïc i el diari Ara compara el Tour a la ciutat amb la cavalcada de Reis. El Mundo Deportivo avisa que l'etapa d'avui estarà molt afectada a causa de l'incendi a la Catalunya Nord. La Vanguardia diu que l'Espanya-Portugal d'aquesta nit és un duel contra el temps. Lamine Yamal, 18 anys, Portugal amb Cristiano Ronaldo amb 41. Afegeix que el català Robert Martínez, com a seleccionador portuguès, es vol convertir en el primer tècnic que elimini el seu país d'origen en un Mundial. Un Martínez contra Espanya, remarca el periòdico. L'Esport també diu que Haaland tomba el Brasil. El Marca explica que Vinícius no va voler llançar el penal del Brasil al temps afegit quan Noruega dominava 2-0. I pel diari AS és Bellingham, amb Anglaterra, qui elimina 135 milions de mexicans.
2: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles.
3: I a la premsa del cor, Sílvia Andrés.
4: Ens sentem a Espai d'Estiu amb la boda de l'any, que no és una altra que la de la reina del pop Taylor Swift i el jugador de futbol americà Travis Kelce. Sí, Swift es va casar en gran, va llogar al mític estadi Madison Square Garden de Nova York. El diari Daily Mail ha publicat un petit vídeo en què es veu la decoració del casament. És una mena de bosc encantat amb molts arbres i flors blanques. Taylor Swift i Travis Kelce hi van convidar 1.000 persones. Alguns dels més destacats, Steven Spielberg, Emma Stone o Sir Paul McCartney. Ara, el detall que em va cridar més l'atenció, van fer uns vots matrimonials de 20 minuts cadascú, és a dir, 40 minuts en total, gairebé una hora de ràdio. Ja diuen que quan parlem d'amor, el temps deixa d'importar.
3: Mira, Isar, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Qui fa anys avui?
5: Doncs n'hi ha un que fa un número rodó, actor mític dels 80 i 90, un dels que ha repartit més cops de puny, Sylvester Stallone, avui farà, bufarà 80 espelmes.
3: Ui, déu-n'hi-do.
5: El 43è president d'Estats Units, George Bush, en posarà una menja al pastís, avui fa 79 anys. També està de celebració Pau Gasol, el jugador de bàsquet retirat fa 5 anys, celebrarà el seu 46è aniversari. I Eva Green, l'actriu francesa coneguda per Els Somiadors o Casino Royale, també fa 46 anys.
3: I fets els aniversaris, al Santoral.
5: Avui és Santa Maria Goretti, una de les santes més joves del Santoral, i també Sant Isaías o Sant Ròmul. Segons l'IDESCAT, hi ha 276 Maria Goretti a Catalunya, 9 Isaías i 12 Ròmuls. Són molt pocs, però si en coneixeu algun, feliciteu-los.
3: 3 quarts i un minut d'avui, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Des d'avui, a les pròximes setmanes, cada matí us farem una recomanació literària des d'una de les llibreries que tenim al país.
6: Soc en Guillem Seba Gómez, llibreter a la llibreria Ona de Barcelona, i aquest estiu us vull recomanar Situacions insulars, de la Carme Huasc, una escriptora a la que coneixíem fonamentalment per la seva poesia i que ara l'editorial Capdebrot ha decidit feliçment recuperar els seus contes. Uns contes que en el seu moment, l'any 89, van ser mereixedors del Premi Víctor Català, protagonitzats per dones, i que compten amb una escriptura molt avançada al seu temps. Justament aquests dies ha sortit el segon volum, que es diu El llit isabelí. Per tant, recuperem Carme Huasc, reivindiquem Carme Huasc i llegim els llibres que publica en Capdebrot.
3: 3 quarts i 2 i 3 minuts gairebé de 8, Matí de Catalunya Ràdio. Aquests són els sons del matí.
7: Els sons del matí.
8: Malauradament, el comportament d'ahir del foc sembla que va ser precisament aquest. No, no va ampliar el perímetre, però sí que les fumaroles i els fronts que en algun moment es van veure durant el dia i ens van espantar molt, eren que s'estaven recremant zones de dintre que en el primer pas del foc no s'havien cremat.
9: I els veïns de baix tenien just un enfocant al nostre carrer i vèiem, doncs, que hi havia les flames a tocar.
10: La veritat és que, bueno, hem patit força.
11: A la mínima que algú vegi una columna de fum, trucar al 112.
12: El govern espanyol avança en l'elaboració dels pressupostos.
13: Ese propósito
12: de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano.
13: Salva Mestranc o qui estima Mallorca no la destrueix són eslògans que fa dècades que es criden a l'illa.
14: I també de tot l'espai rural i rústic per convertir-lo en espais edificables.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Estabilitat.
15: Qualitat d'estable, fermament establert, que no es mou de lloc o canvia de posició fàcilment. Sovint busquem estabilitat a la vida, a la feina, en una relació o econòmicament parlant. De diners en parlant avui Hisenda i les comunitats per fixar la senda d'estabilitat dels pressupostos del 27. És imprescindible per tirar endavant els comptes.
3: Recuperar.
15: Recobrar. Algú tornar a tenir, a posseir alguna cosa que havia perdut. El que havien perdut i ara provaran de recuperar molts ripollencs i cerdans és la confiança en el transport públic. Des d'avui es recupera el tren de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Tindran 5 trens diaris per sentit per recobrar o no ganes de tornar a agafar-lo.
3: Subsidència.
15: Desaparició gradual d'una malaltia o d'algun dels seus fenòmens crítics, però amb l'excepció que ens interessa, descens lent d'una massa d'aire sobre una àrea extensa acompanyat de divergència a les capes baixes. Això és el que està passant, una baixada de la massa d'aire que està comportant un escalfament i és el causant de l'onada de calor que ens acompanyarà fins dijous.
3: Ara tres xifres amb el Francesc Soler. 10.000.
16: Són el nombre de persones d'una vintena de municipis de la Catalunya Nord que ha calgut evacuar arran de l'incendi que ja ha arrasat més de 4.600 hectàrees i que continua fora de control. El foc ha ferit de molta gravetat un bomber i un veí.
3: 45.
16: És el nombre de municipis que des d'aquesta mitjanit estan en perill extrem d'incendi forestal a comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals han fet una crida a extremar les precaucions.
3: Més del 65%.
16: Dels espanyols consideren que existeix lawfare o guerra judicial i gairebé un 60% que el poder judicial vigila i sanciona poc els jutges que fan malament la seva feina. És una de les dades d'una enquesta sobre la justícia que avui publica el País i que també indica que només un 32% dels enquestats creuen que quan es tracta d'afers polítics les resolucions judicials són justes i imparcials.
3: I ens falten les tres imatges del dia. Amb el Pol Foradada, a la primera veiem l'icònic memorial d'Iwo Jima a Arlington, a l'estat de Virgínia dels Estats Units. Un grup de soldats posant dret a la bandera dels Estats Units i de fons al cel desenes de coets en uns vistosos focs artificials.
17: Una de les moltíssimes celebracions aquest cap de setmana pel 250 aniversari de la Constitució dels Estats Units. Celebracions, això sí, marcades per la calor, amb temperatures que han vorejat els 40 graus i per una tempesta elèctrica a la costa est dels Estats Units que va obligar a suspendre alguns d'aquests actes.
3: A la segona, en primer pla, un pla en un mur d'aquells fets amb rajoles ceràmiques. S'hi llegeix Puente del Cristo de l'Expiración, el cachorro. Al fons, un termòmetre del carrer que marca 44 graus.
17: Sevilla, un dels punts on s'acostuma a registrar temperatures més altes a tota la península ibèrica. Hem començat ja la segona onada de calor. Les temperatures d'avui a la vall del Guadalquivir s'espera que arribin ja als 42 graus. Una onada de calor que es preveu més llarga i més intensa que la que vam tenir per Sant Joan.
3: I a la tercera, dos ciclistes, un d'ells amb mallot blanc i amb els colors de la bandera de Mèxic, que es posa les mans al cap mentre crida. L'altre, mallot de muntanya, somriu mentre li toca l'espatlla al seu company.
17: La imatge del dia a la segona etapa del Tour a Catalunya, el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, que li cedeix la victòria a Montjuïc al seu company d'equip, Isaac del Toro. Una jove promesa mexicana que debuta en guanya la ronda francesa i ja ho ha fet en victòria d'etapa. Gest de generositat de Pogacar, que d'altra banda s'assegura així un fidel escuder per les tres setmanes que queden de ronda francesa.
18: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Atenció a aquest titular que circula. Els taurons de les Bahamas donen positiu per cocaïna, cafeïna i analgèsics, segons un estudi científic. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. Diu la notícia que l'estudi ha analitzat la sang de 85 taurons a les Bahamas. Els taurons triats per a l'estudi eren de 5 espècies diferents i quasi un terç d'aquests taurons analitzats tenien rastres de fàrmacs d'origen humà a la sang. Entre les substàncies detectades, els investigadors van trobar en els taurons, atenció, cafeïna, paracetamol i d'altres medicaments medicaments antiinflamatoris, diu la notícia. El més xocant de tot és que dels 85 taurons, 28 van donar positiu en cocaïna. De moment, diu la notícia que ara circula, no s'ha confirmat que la ingesta d'aquestes substàncies hagi canviat el comportament dels taurons.
1: I això és real o és fals?
19: El Matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
0: La comunicació digital és clau per entendre fenòmens com la desinformació, la guerra híbrida i l'impacte de les noves tecnologies. Sasha Molotkova és professora de periodisme i directora del Màster Universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies de la Universitat CEU Abat Oliva i ha realitzat una estada acadèmica en una universitat de Berlín on ha impartit una sessió basada en la seva recerca davant un públic internacional i multidisciplinari. Una activitat que connecta el màster amb els reptes actuals de la comunicació estratègica.
19: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
20: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que els taurons de les Bahames donen positiu en cocaïna, cafeïna i analgèsics, segons un estudi científic, és una notícia real. L'estudi és de la Universitat Federal de Paraná, al Brasil. Els investigadors han trobat que la droga i les rastres de medicaments han alterat els nivells de triglicèrids, d'urea i de lactato dels taurons. Per últim, la investigació creu que aquestes substàncies arriben al mar a causa de la irresponsabilitat humana. En el cas de la droga, els científics creuen que també arriben als taurons a través de carregaments que es perden o que s'eliminen tirant-los al mar.
1: Gràcies, amorós.
20: Adéu, bon dia.
1: 5 minuts i arribarem a les 8. Els bombers confien a controlar les pròximes hores l'incendi que es va declarar divendres al matí al massís de les Gavarres.
22: Ens ho confirmava la CEL, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
23: Hi ha hagut molt bona nit, que han passat bé, que s'estan complint tots els objectius, que s'està estabilitzant ja gairebé completament tot i que, per tant, som optimistes de si segueix així. Doncs, al llarg del dia d'avui o de demà ja donar-lo per controlat, que, per tant, és molt bona notícia.
1: Això és el que ens deia l'alcalde de la Bisbal, però anem cap allà. Última hora. Fèlix Martín, com estàs? Bon dia.
24: Hola, bon dia. 184 efectius dels bombers són els que treballen ja i ho treballaran al llarg del dia en apagar aquest incendi. Continua preocupant molt l'interior de les Gavarres, la banda dreta, direcció Gironès, que és on es concentra la vigilància, però també la zona urbana de les urbanitzacions més pròximes a Calonge, Mont-Repòs i Mas Ambròs, perquè estan molt a prop del perímetre i és precisament en aquest punt, a Mas Ambròs, on hi ha hagut una revifada aquesta matinada que els bombers han pogut apagar.
1: Gràcies, Fèlix. Doncs aquesta revifada que s'ha pogut apagar, tornarem de seguida a la Bisbal per conèixer l'última hora, però Catalunya del Nord, a la Catalunya del Nord és on la situació està més complicada, fora de control, l'incendi que ha arrasat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà.
22: I al País Valencià, un foc a Castelló continua fora de control, ha obligat a desallotjar preventivament prop de mig miler de persones i ja afecta una part del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
1: I la segona onada de calor que s'intensifica avui a Catalunya, tenim 18 comarques sota avís per calor intensa.
22: Davant l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil amplia les restriccions als espais naturals i eleva 45 als municipis situats al nivell màxim del Pla Alfa.
1: El dia 15 Hisenda presenta a les comunitats autònomes els objectius d'estabilitat per continuar tramitant els pressupostos de l'any que ve.
22: Tot i que no figura a l'ordre del dia, els territoris del PP volen forçar el debat sobre la reforma del finançament autonòmic previst per al final de mes, per manifestar el seu rebuig a la proposta del govern.
1: I 3.300 morts i gairebé 17 ferits i 17.000 ferits és l'últim balanç del terratrèmol de Veneçuela. 35 de les víctimes són espanyoles.
22: Alhora, diverses ONGs denuncien desaparicions de nens i adolescents enmig de la tragèdia i la falta de seguretat als recintes i parcs on s'apleguen els desplaçats.
1: I la línia R3 recupera avui el servei entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
22: El metro de Barcelona avui es tanca un dels passadissos més transitats de tota la xarxa, l'intercanviador de Catalunya, entre les línies 1 i 3, que s'haurà de fer pel carrer.
25: Bon dia. Seguim amb aquesta situació de perill d'incendis. Avui amb temperatures que s'enfilaran pràcticament per sobre dels 30 graus a tot el país i que arribaran a fregar els 40 en alguns indrets de les comarques interiors. Encara amb una miqueta de vent i, per tant, doncs, amb una situació marcada per aquest perill d'incendis que es mantindrà i fins i tot s'incrementarà de cara a dimecres i dijous.
3: I el trànsit, Clàudia Serra, com el tenim? Bon dia.
2: Bon dia, doncs hi ha lentitud amb aturades a la 2 entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona per un accident amb una motocicleta implicada que talla dos carrils. També per accident encara retencions a l'AP7 entre Reus i Constantí en sentit Barcelona. Aquí també hi ha dos carrils tallats. I a l'entorn de Barcelona les principals retencions a les rondes, sobretot sentit Llobregat.
3: I aquests dies d'estiu al Manu li han donat vacances, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Ho podreu fer amb la cançó original. Notes de veu al 636-360609. Notes de veu com aquesta.
4: Hola, sóc el Guillem i li vull dedicar la cançó de Jean-Luc, dels Amics de les Arts, a la meva parella, la Marta, perquè és una cançó molt especial per nosaltres, que ens recorda molts bons moments que hem viscut i a altres que viurem. I allò, sempre que la posem al cotxe, doncs la fem sonar al màxim de volum i la sabem de pe a pa, així que Jean-Luc dels Amics de les Arts per la Marta, que és l'amor de la meva vida.
5: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.

0: Molt bon dia a tothom. Com esteu? Avui, evidentment, tots pendents dels incendis. Triple incendi ara mateix que tenim a les nostres radars, per dir-ho d'alguna manera. El pitjor, ara mateix, és a la Catalunya del Nord. Crema sense control al massís dels Aspres. Ha deixat 10.000 persones evacuades. Aquest és ara mateix el que preocupa. El que pinta una miqueta millor, ens ho deia l'alcalde de la Bisbal avui en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, és el de les Gavarres, l'incendi de l'Empordà, que han aguitejat i molt al cap de setmana, però ara la pinta millor. I després tenim l'últim dels incendis, que és a Castelló. En principi ja hi ha 500 persones desallotjades per aquest incendi, del qual s'espera que pugui aportar bones notícies a les pròximes hores, però que ara mateix continua actiu. I tot això amb una onada de calor que complica encara més el panorama. Tomàs Molina, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, estem en aquesta situació en què les temperatures s'enfilaran fins als 40 graus al llarg dels propers dies, sobretot dimecres i dijous, i aquesta pujada serà més notable al Pla de Lleida, a les Terres de l'Ebre, però també en tot l'interior de les comarques gironines. Per tant, aquesta situació de precaució, d'alerta, d'estar amatent davant d'aquest perill d'incendi, s'ha de mantenir al llarg de tota la setmana. Potser dijous tindrem algunes tronades que puguin ajudar a refrescar una miqueta l'ambient.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Doncs actualitzem la situació d'aquests tres incendis. El que ha centrat bona part de la nostra atenció les últimes hores ha estat el de l'Empordà. Hi ha hagut moments en què el patiment ha estat molt alt, però ara mateix la cosa pinta bastant millor després d'un cap de setmana complicat, però la cosa pinta millor. Anem en directe al Bisbal d'Empordà amb el Fèlix Martín. Fèlix, molt bon dia de nou. Fèlix, bon dia.
2: Sí, bon dia.
0: Ara et sentim. Aviam, els bombers han actualitzat la situació fa una estona. Ens deies això, que la cosa es confirma, que la cosa va pel bon camí. Controlat no està, però la cosa va pel bon camí.
2: Això mateix. Ens deien, però, que difícilment es podrà donar aquest incendi per controlat al llarg del dia d'avui, aquest dilluns, després de les revifades, també fora del perímetre que hi ha hagut aquesta nit i matinada, especialment, per exemple, a prop de l'urbanització Mas Ambrosa Calonja, que és on s'ha cremat algunes de les cases. Recordem que, segons dades del satèl·lit, aquest incendi ha cremat 2.020 hectàrees del massís de les Gavarres, amb afectacions directes en 25 habitatges i construccions, de les quals 11 amb destrosses molt greus i danys estructurals. Treballen avui en aquest incendi 184 efectius dels bombers. Evidentment, ja és un nombre la meitat del que hi havia, per exemple, ahir diumenge. En poca estona també s'enlairarà un helicòpter bombarder per continuar remullant la zona més afectada des de l'aire.
0: Gràcies, Fèlix Martín. Al matí de Catalunya Ràdio parlàvem ara fa una estona amb l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ens deia això.
3: Hi ha hagut molt bona nit, que han passat bé, que s'estan complint tots els objectius, que s'està estabilitzant ja gairebé completament tot i que, per tant, som optimistes de si segueix així. Doncs, al llarg del dia d'avui o de demà ja donar-lo per controlat, que, per tant, és molt bona notícia.
0: Doncs aquesta és la situació ara mateix a la Bisbal d'Empordà. La cosa pinta notablement millor al voltant d'aquest incendi de l'Empordà. Avui ho analitzarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, com pinta aquesta situació després d'aquest incendi, que insistim, n'ha guitejat molt aquest cap de setmana, però ara mateix les perspectives són prou positives. Saludem ara mateix l'alcalde de Calonja, Jordi Soler. Alcalde, com estem? Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Confirmem això, que aquest cap de setmana hem patit molt, però ara la cosa pinta millor.
4: Bé, la cosa ara pinta, com he sentit a l'Òscar de París, pinta millor, certament. Ha sigut una nit tranquil·la. Hi ha hagut alguna petita revifada aquí a la zona de la muntanya de la Creus, just davant darrere del que és el nucli urbà de Calonja, al costat de Mas Ambròs, però ha estat apagada ràpidament per part dels bombers. I, per tant, tot sembla que la cosa va estar ja en camí de resolució definitiva.
0: Els veïns estan... Com estan els veïns de Calonja? Els veïns o els que no són veïns, diguem-ne, els que estan aquests dies amb la segona residència?
4: Bueno, hi ha hagut molta preocupació durant aquests dies. La veritat és que el foc el teníem, en alguns casos, vagant pels propis carrers de les urbanitzacions. Per tant, la gent estava molt espantada i amb tota la raó del món. No obstant això, hi ha un punt de tranquil·litat ara en aquests moments. Tot ahir va ser un dia tranquil, tot i petites columnes de fum que estaven produint, perquè aquí hi ha molt de suro, bruc, vol dir que les rabasses i molts arbres encara tenen brasa en el seu, en el seu interior i a poc a poc anar apagant. És a dir, anem a camí de la normalitat, ara és hora de fer recompte i mirar de veure com podem ajudar la gent que ha tingut o que ha patit majorment el sinistre.
0: Això anava a preguntar-li, perquè se'ns deia que hi havia una onzena de cases, una vintena de cases, una onzena de les quals havien quedat, doncs, francament, malmeses. S'espera, suposo, que a mesura que avancin les hores, això, tornar-nos-ho a mirar, a veure si s'ha d'actualitzar aquest balanç, no?
4: Hi ha un grup de bombers que són arquitectes que estan mirant estructuralment com estan les vivendes més afectades. Les 14 cases, diguem, que estructuralment per al moment han resultat molt danyades i, per tant, no es poden evitar. Mm. És en tot el perímetre de l'incendi. Per tant, hauríem d'esperar acabar el dia d'avui que hagi pogut fer les seves inspeccions i el recompte, i a partir d'aquí sabrem més coses.
0: Durant aquest cap de setmana, sobretot, es va insistir molt per part de les autoritats que la gent es confinés en municipis com el seu,

0: Se calhar sou o Magí também o entendemos, não? E a mim não me há de passar. Però bueno, davant d'una situació així, ells també ho vivien de lluny, no? Però davant d'una situació així, i advertits com estaven, la gent no hauria de fer més bondat.
1: Alcalde, ens agraïm, li agraïm moltíssim que ens acompanyi i ens alegrem que la cosa pinta millor, a veure si es va confirmant a mesura que passin les hores. Jordi Soler, l'alcalde de Calonge. Mil gràcies, alcalde, una abraçada ben forta.
0: Moltes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.
1: 8 i 8 minuts, aquest és un dels incendis que pinta una miqueta millor, després d'un cap de setmana que, com dèiem abans, doncs, home, hem estat tots bastant preocupats, però l'escenari més complicat ara mateix pel que fa als incendis és a la Catalunya del Nord. És un incendi que crema des de dissabte al massís de les Aspres. Ha deixat dues persones ferides, una de les quals un bomber, i sobretot 10.000 persones que s'han hagut d'evacuar. Anem en directe, Montse Poblet, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com està el panorama?
2: Malament, malament, perquè el foc continua avançant sense control i amb molta rapidesa. Només aquesta nit han cremat 1.000 hectàrees, per tant, ja estem a 4.600. Malgrat els esforços dels 700 bombers que hi estan treballant, les flames han saltat al riu Tet i ara ja estan a tocar del massís dels Aspres, una zona de difícil accés pels mitjans terrestres que els bombers volen evitar de totes totes. Hi ha més de 10.000 persones evacuades, els és alert dels telèfons no paren de sonar, demanant a la gent que viu a les comunes d'Aspres i d'Ill-Sortet que abandonin els pobles, si és que encara no ho han fet, i que si no tenen manera de marxar, demanin ajuda als ajuntaments perquè els traslladin a algun dels albergs habilitats per acollir-los. El prefecte de Perpinyà, Pierre Regnault, els agraïa la comprensió i els advertia del perill que comporta intentar tornar.
3: Je voudrais bien sûr demander à l'ensemble des
4: Vull demanar al conjunt de persones que van ser evacuades i a les quals agraeixo el civisme i la valentia amb què van sortir dels seus pobles, que avui no intentin tornar-hi, que no vagin a casa, perquè el foc continua actiu i, per tant, de moment, no poden tornar-hi.
2: Corregim el balanç de ferits perquè l'últim balanç és de 5 lleus. Ahir es va qualificar per error de crític l'estat d'un bomber i d'un veí.
1: Ah, això és interessant i és important. Són 5 ferits lleus, eh? Llavors, sí. Ara, Montse...
2: Sí, 5 ferits lleus i les flames no estan a dins d'Aspres, estan a punt d'entrar en el massís, que és aquesta zona on costaria moltíssim treballar amb els mitjans terrestres i, per tant, els bombers estan concentrant en allà tots els esforços per evitar que entrin a dins del massís.
1: És interessant aquest missatge que sentíem, Montse, demanant a les persones evacuades que continuïn i estan evacuades, és a dir, que no tinguin la temptació de tornar. Ho dic perquè ara comentàvem amb l'alcalde de Calonge que alguns no van fer bondat i no van seguir les instruccions. En el cas d'aquest incendi a la Catalunya del Nord, el missatge és clar de les autoritats, Montse?
2: Claríssim, hi ha 26 municipis evacuats i alguns de confinats, i pel que nosaltres vàrem poder veure ahir, la gent va anar sortint ordenadament, però molt ràpid dels pobles, alguns amb els seus cotxes, d'altres caminant, i si no tenies manera de sortir, es van habilitar autobusos per dur-los cap a aquests albergs. De fet, nosaltres acabem d'arribar a Tuir, a la Maison del Poble, on ara intentarem entrar, aviam si podem parlar amb algunes d'aquestes persones que van haver de marxar ahir de casa seva.
1: Doncs tornem a parlar d'aquí una estona. Montse, mil gràcies.
2: Molt bé, fins ara.
1: Fins ara. Tenim aquest incendi de la Catalunya del Nord, on la situació és molt complicada, com ens deia la Montse Poblet. Tenim l'incendi de les Gavarres, on afortunadament el panorama és molt millor, però és que en tenim un tercer. Tenim un incendi actiu a Castelló, al municipi de Soneja i a Suèver. En aquest cas són 150 hectàrees cremades i 500 persones desallotjades. Anem en directe també. Alba Barbosa, què ens expliques? Bon dia.
5: Bon dia, doncs. Des d'aquí les notícies són més positives. Els veïns evacuats són del poble de Suèver. De moment no podran tornar a casa, però els bombers a primera hora d'aquest matí ja ens deien que parlen d'evolució favorable del foc, tot i que, amb prudència, l'incendi no està perimetrat, tampoc està estabilitzat. Han treballat aquesta nit per contenir tots els flancs. Ens explicava el director del punt de comandament de bombers, Fernando Quindelán.
6: Hemos conseguido, vamos a decir, estabilizar un poco... con alfileres, pero sí que hemos conseguido sujetar el incendio.
5: A les 9 hi ha prevista nova reunió per seguir l'evolució del foc i assistirà també el president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca. A aquesta hora es comencen a incorporar els mitjans aeris. Les hectàrees afectades es mantenen al voltant de les 150, la gran part dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Per tant, aquesta xifra no ha variat des d'ahir. Els veïns reubicats al seminari de Sogorbes són una cinquantena, són veïns de Suèver que han estat reubicats a aquest seminari de Sogorbe. El risc per incendi és extrem avui a gairebé tot el País Valencià. Des d'aquí, des d'aquest punt de comandament, avui veiem una columna de fum grisa, però molt diferent, no tan densa, no tan negra,

0: Com la que veiem ahir des de la carretera.
1: De fet, ara sentíem els helicòpters, no, Alba? Això són els mitjans aèris que ja s'hi posen, oi?
0: Exacte, sí. Comencen a enlairar. Es preveuen que hi treballin uns 17 mitjans aèris, més o menys com ahir. Ahir parlàvem d'una vintena, doncs avui també ens mouríem sobre aquesta xifra.
1: Alba Barbosa, mil gràcies. Parlem d'aquí una estona. Fins ara.
0: Vinga, fins ara.
1: Insistim que tenim aquests tres incendis amb uns panorames molt diferents. Tenim aquest incendi de Castelló que està actiu amb aquesta incorporació dels mitjans aèris que ara sentíem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio. Tenim l'escenari més complicat a la Catalunya del Nord i tenim l'escenari que d'alguna manera ara és molt favorable, però durant el cap de setmana doncs, ha fet patir molt, que és aquest incendi de l'Empordà a les Gavarres i que ha generat doncs, tot tipus de testimonis, tot tipus de comentaris, però un dels que ha tingut més ressò és aquest.
2: I està tot sec. Està tot sec i abandonat. Això és una vergonya. El món crema. La terra crema. Hem de canviar la manera de viure, la manera de fer. Hem de fer com els nostres avis. Viure senzillament. La terra parla. És que és increïble. És que l'ambient està calent.
1: És la Núria Molla, que és una pagesa de Calonja. Núria, com estàs? Molt bon dia. Núria, bon dia. No ens sent. Ara mateix la Núria Molla. Núria, bon dia. Mirarem de recuperar-hi ara mateix la conversa perquè l'hem sentit estossegar, vull dir, de sentir-la nosaltres, la sentim, però és ella que no en sent a nosaltres. És, com dèiem, és una parella de Calonja, i vam parlar el dissabte, i vam parlar al suplement de Catalunya Ràdio, i també volíem saber doncs, com està 48 hores després de fer aquestes declaracions que es van fer virals. Núria, ara sí, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Això, dos dies després, la cosa pinta millor.
3: Sí, el poble olora cendra, però respirem descansats, la veritat. Tot i això, encara molt tocats i bueno, ja mirant cap al nord, cap al sud, veiem que crema cap amunt, cap avall, i, bueno, i aviam quines temperatures arribarem avui.
1: Tot el que és les teves instal·lacions, allà on treballes, allà on tu vius, al final està raonablement bé després d'aquest incendi?
3: Nosaltres sí, estem a la vall de la Conca del Tinar, just aquí baixant les Gavarres del Puig Cargol, i aquí el vent, com que ens bufava a favor, com aquell qui diu, no ens ha tocat res. Llavors hem viscut tranquils, però expectants de tot el que estava passant.
1: Ja et sentíem aquests dies parlant-ne, però quines coses creus que no hauríem d'aprendre d'aquest incendi? Quines lliçons no hauríem d'agafar?
3: Jo he filosofat molt del tema, estic encara molt emocionada. A casa en parlem molt, tinc la sort de que a casa sempre a taula sempre hi ha un debat a parlar i a reflexionar, i per mi són aquestes polítiques que s'han carregat la pagesia petita, s'han carregat tot el petit productor, l'estan maltractant encara dia d'avui a Catalunya, Espanya, Europa, el món. Tot ha de ser una pagesia industrialitzada o esclaus del sistema, produir per grans supermercats, grans superfícies, i això és un desastre. Després, el problema que tenim tots global, que jo crec que individualment, parlant com a Esther, com a persona d'individu, hem de canviar la manera de fer, de viure i a on consumir.
1: A més, hi ha una altra qüestió, que ara parlàvem amb l'alcalde de Calonja, jo li preguntava si els veïns havien fet bondat en el confinament i si la gent havia respectat aquesta petició de no anar a la segona residència el cap de setmana, i ell em deia, els primers sí, els segons no tant.
3: Bueno, jo crec que això ja és, la gent s'ho passa tot pel forro, i és igual, el sentit comú no surt, sembla que sempre s'ha de marcar tot, amb policia, ordres. Jo crec que la humanitat està una mica, no sé on té el cap i la coherència.
1: Núria, mil gràcies per aquesta claredat i ens alegrem que estigueu tots bé, de debò.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres de donar veu a la pagesia.
1: Una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
3: Una abraçada. Adéu, bon dia.
1: Avui aquests incendis són un dels temes del dia. Passa un minut d'un quart de nou. Tot això, com deia ara mateix la Núria, amb vistes d'una nova onada de calor.

0: Temperatures que poden fregar tranquil·lament o arribar-hi als 40 graus a Ponent, a l'Empordà, a l'interior, a les Terres de l'Ebre. 18 comarques ara mateix amb avisos per calor intensa, Berta Torrades.
1: Protecció Civil i els agents rurals demanen extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi i amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, eleven a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa. Jaume López és el cap de guàrdia de Protecció Civil.
2: No voler anar a les zones on hi ha aquesta restricció, ni a peu, ni amb bici, ni a vehicle, i, evidentment, a la mínima que algú vegi una columna de fum, trucar al 112 i alertar a les institucions.
1: En els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del Pla Alfa, està completament prohibit fer qualsevol activitat amb risc d'incendi en terrenys forestals. Berta Torrades, pel matí, de Catalunya Ràdio.
0: Doncs justament, amb aquestes recomanacions de Protecció Civil, podem saludar-ne ara mateix la subdirectora Ima Soler. Senyora Soler, com estem? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: El que dèiem, és a dir, hi ha una sèrie de recomanacions molt clares perquè el perill d'incendi en alguns punts del país és extrem encara.
3: Exacte, exacte. I entrem en una setmana que amb aquesta onada de calor, amb aquestes temperatures que estàveu ara comentant, que poden arribar fins a 40 graus a la zona de Ponent i també a la resta del territori una temperatura molt elevada entre 34 i 36 graus a la línia de litoral. Imagineu-vos, tot el país tindrem aquesta calor i, per tant, hem de pensar en aquest risc d'incendi que també creixerà juntament amb la calor i haurem de ser molt vigilants. Cap ignició, cap guspira, cap foc que pugui crear un incendi, és el que hem de fer entre tots, és el que hem de vigilar i sobretot si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112.
0: Sí, perquè alguns d'aquests incendis, com és acat el de les Gavarres, en principi hauria estat per algun tipus de feines, no? Per una radial, em fa l'efecte que s'havia comentat. De fet, hi ha una persona detinguda.
3: Sí, ja sabeu que això. Sí, sí. Ja sabeu que això en aquests moments s'està fent el seu procés d'investigació i d'esbrinació del que ha passat, però ja veiem com una acció mal feta el que pot fer és comportar aquesta gran emergència que hem tingut aquest cap de setmana. Mm. Això et sap molt de greu, perquè per un segon, per un moment, el que es fa és aquesta destrossa i, evidentment, el que és el que entre tots hem d'evitar.
0: És que, a més, els missatges en aquest cas jo crec que són meridianament clars, tant per part de les autoritats com els que traslladem als mitjans de comunicació, però, per exemple, els agents rurals ahir denunciaven que hi havia persones que entraven en bici o a peu al massís de les Gavarres, tot i que estava tancat.
3: Clar, això és un perill, perquè aquí el que hem de pensar és que estem entrant a peu o en bicicleta en una zona on hi ha un incendi actiu, aquest incendi amb una girada de vent. Heu sentit parlar aquest cap de setmana els bombers segur del tema de que entra la marinada, entra la tramuntana... Doncs els vents i la meteorologia també fan variar l'evolució de l'incendi. Per aquest motiu, sapiguer cap a on es dirigirà un incendi, doncs els bombers, els tècnics ho van estudiant i per això saben per on apagar-lo, però les persones no ho coneixem, això. Llavors és molt difícil posar-nos en aquesta zona i saber què passarà. Llavors, si entrem i ens trobem amb aquest incendi, una persona davant d'un incendi no pot fer res i el més segur és que tingui un dany. Llavors, per aquest motiu nosaltres demanem aquest no accés.
0: Quan hi ha aquestes instruccions estat clares, de tota manera, el fet que es mantingui determinats concerts o festivals de música amenaça d'alguna manera amb, no sé si dir, confondre o esmorteir el missatge inicial?
3: Jo crec que el que s'ha de mirar és on és la ubicació, on es fa, què succeeix, si hi ha la viabilitat per talls de carreteres o per com està la situació d'accedir a determinats punts i actuar en conseqüència. El que m'estàs comentant són aspectes molt localitzats que davant d'una emergència que tenim que afecta molts municipis o un tros de terreny molt gran, doncs el que hem de fer és localment veure quina és la situació i analitzar què és el millor per la societat en general, si que aquella activitat continuï o que es pugui restringir. I és el que suposo que han anat fent els ajuntaments, els promotors de les activitats aquest cap de setmana.
0: I, senyora Soler, a banda del risc d'incendis, evidentment, onada de calor, per tant, una vegada més recordem prendre moltes precaucions amb aquestes altes temperatures, molt especialment les persones més vulnerables, la gent gran, els més petitons.
3: Clar, correcte. El que tenim que fer és lo típic, hidratar-nos bé, vigilar de no estar sota la insolació del sol, vigilar també les hores de calor més forta, no fer esforços forts sota del sol en aquestes hores de calor, recordar la gent que treballa, que vigilin amb els descansos, que vigilin amb la hidratació, amb quines les hores amb les que poden estar a l'exterior. Recordem que es poden modificar horaris, que es pot fer moltes coses per mirar d'afrontar aquesta onada de calor tan forta que tenim, i alhora també aquesta vigilància que tu dius, sobretot les persones que estan són de dependència nostra, les persones grans, els nens, vigilar sobretot això, que s'hidratin, que no estiguin a sota del sol. Recordem, mai dintre d'un vehicle tancat. Els vehicles tancats arriben amb una temperatura que una persona dintre pot morir. Per tant, aquesta vigilància també. Ser molt curosos amb això. No només això, també les mascotes. Vull dir, pensem en tot això i mirem en aquests dies aquesta vigilància, com la podem fer perquè els puguem passar millor.
0: Imma Soler, em fa l'efecte que haurem de parlar bastant aquest estiu, de subdirectora de Protecció Civil. Moltíssimes gràcies per estar al matí de Catalunya Ràdio.
3: A vosaltres, com sempre. Bon dia.
0: Bon dia, 8 i 22.
4: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
4: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: Escolteu, al matí de Catalunya Ràdio, és un quart i mig de nou. Els incendis, la calor, són el gran tema del dia i ho seran durant el dia d'avui, però hi ha altres notícies que repassem ara mateix. Repassem els bàsics del matí amb el Robert Prat, el Pol Foradà, de la Sílvia Solanes i la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: D'entrada tenim un escàndol important al Mundial que segurament es farà gros. La FIFA ha retirat una targeta vermella a Balogun, de la selecció dels Estats Units, però és que ho ha fet després d'una trucada de Donald Trump.
7: La FIFA ha anunciat que ha retirat la sanció d'un partit sobre el davanter, l'estrella, de fet, dels Estats Units, que va ser expulsat als setzens de final i, per tant, podrà jugar els vuitens contra Bèlgica. Segons el New York Times, la decisió s'ha pres després que Donald Trump truqués personalment al president de la FIFA, Gianni Infantino, per demanar-li que revisés la decisió.
0: Doncs Infantino ho ha fet. De fet, la Federació Belga, Robert, ha fet un comunicat on assegura que està textualment estupefacte.
7: Diu que està estudiant totes les opcions possibles per textualment protegir els drets dels equips del Mundial i els principis fonamentals del joc net. És el primer cop que la FIFA retira una targeta vermella a un jugador des de l'any 1962, quan va permetre que Garrincha jugués la final entre el Brasil i la República Txeca.
0: Avui en parlarem, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, i d'entrada als esports repassarem, diguem-ne, la part estrictament futbolística del Mundial. Deixeu-nos dir ben ràpidament que Noruega i Anglaterra han eliminat el Brasil i Mèxic respectivament i que avui juga Espanya en Portugal. En fi, però encara parlant de Donald Trump.
8: Over 250 years, the world has seen the great empires, vast kingdoms, mighty nations.
0: El president dels Estats Units ha reivindicat l'excepcionalitat dels Estats Units en aquest ja famós acte per celebrar els 250 anys del país, on també han estat notícia les imatges de supremacistes blancs.
9: Un grup d'homes encaputxats han desfilat per Washington amb banderes i crits de Recuperem Amèrica. Portaven els símbols de Patriot Front, una organització que defensa la transformació dels Estats Units en un etnoestat.
0: Doncs aquest Donald Trump és el que veuran els socis de l'OTAN demà a la cimera d'Istanbul, la cimera de l'Aliança Atlàntica. El president dels Estats Units ho ha escalfat una mica, com és habitual, dient que és ridícul que Washington continuï pagant diners i contribuint a l'OTAN. I això enmig de la llau de detencions a Turquia, on es farà aquesta cimera, en aquestes hores prèvies. De fet, se'n compten més de 100. Enviat especial de Catalunya Ràdio Istanbul, Bruno Fortea Mires.
10: Durant aquest cap de setmana a Istanbul hi ha hagut manifestacions, però la més conflictiva va ser la d'ahir a Ankara. Amb aquests càntics contra l'OTAN, els manifestants desafiaven la prohibició de protestar a la capital. Ho ha ordenat el govern turc mentre duri la cimera de l'Aliança Atlàntica. La policia va dissoldre la marxa i va haver-hi enfrontaments. Més enllà d'això, des de finals de juny, les autoritats turques han detingut més de 200 persones suposadament vinculades a grups jihadistes o a organitzacions violentes d'extrema esquerra. Les ONGs avisen, però, que entre els arrestats hi ha advocats, acadèmics, activistes i periodistes independents. Consideren que el president turc, l'islamista Recep Tayyip Erdogan, ha aprofitat la cimera de l'OTAN com una excusa per reforçar la repressió. Des d'Istanbul, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una previsió destacada del dia la tenim a Madrid. Hi ha Consell de Política Fiscal i Financera, és a dir, Hisenda reuneix les comunitats autònomes per fixar, entre d'altres coses, el camí d'estabilitat dels pressupostos del 2027. Això és una mica tècnic, però perquè ens entenguem és un pas imprescindible per tramitar els pressupostos. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bon dia.
11: Bon dia, sí, avui tràmit necessari i estrena del nou ministre d'Hisenda Arcadi Espanya davant d'una majoria de comunitats del PP. El govern espanyol avui té les cartes a les mans per tirar endavant el topall de despesa dels futurs pressupostos i el repartiment del dèficit que hauran d'assumir les administracions. Una altra cosa serà el Congrés, on s'haurà de votar la setmana que ve, tot i que un no dels diputats no fa descarrilar legalment els comptes, que segons ha dit al diari Punes el ministre Carlos Cuerpo, segueixen cremant etapes.
12: Ese propósito de cumplir con un calendario
6: ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa. Queremos conseguir aprobar estos presupuestos.
11: La d'avui serà una reunió on no està previst parlar del nou model de finançament, tot i que el PP tractarà de mostrar el seu rebuig al model pactat entre el PSOE i Esquerra.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
11: Adéu, bon dia.
0: Per cert, que sobre això, Esquerra, ara que ho citava en Dani, el partit, Esquerra Republicana, assegura que no renuncia al traspàs de recaptació de l'IRPF. És el que deia el suplement a l'Hisenda Alemany.
12: La recaptació de l'IRPF segueix sent una carpeta oberta i, per tant, evidentment, el pressupost està aprovat. Hi ha unes carpetes obertes que depenen del govern de l'Estat espanyol i continuem pressionant i tant de bo altres partits s'afegeixin en aquesta pressió per fer avançar el país.
0: I una altra enquesta avui dona mals resultats al PSOE si ara tinguéssim eleccions. La pública El Espanyol, que diu que el PSOE, amb tots aquests casos de suposada corrupció, empenyen les esquerres a una de les seves pitjors caigudes que recorden.
13: Sí, apunta que PSOE, Sumar i Podem, la suma d'aquests tres partits, arribaria tot just al 113 escons. I si es repetís el pacte d'investidura, aconseguirien 143 diputats. Són 36 menys que ara i, per tant, molt lluny de la majoria absoluta. El PP aconseguiria 147 diputats, 11 més dels que té, i amb un Vox que en trauria 58, la suma de tots dos pràcticament, o de fet superaria els 200 escons. Dit d'una altra manera, només hi hauria una majoria absoluta, la que hem vist a Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i ara Andalusia, i és el PP amb el suport de l'extrema dreta. És una enquesta que va bastant en la línia de la que teníem aquest cap de setmana a La Vanguardia.
0: Dues enquestes més. El País i La Vanguardia, que també van en línies semblants, alerten sobre el lawfare.
13: Més del 65% dels enquestats consideren que el lawfare existeix. Diu que els casos que afecten el PSOE, de fet, són més coneguts que els que involucren el Partit Popular. I també hi recull El País una altra xifra. Una de cada tres persones encastades creu que els jutges tendeixen a afavorir la dreta. Ho recull, com diem, al País. Segons l'enquesta de La Vanguardia, avui segona onada, un 60% dels encastats creu que hi ha jutges fent política. La majoria veu parcialitat en els casos de Begoña Gómez o de l'exfiscal general de l'Estat.
0: I avui es reprèn el judici contra els 5 exalts càrrecs de salut per haver retardat, suposadament, la vacunació dels policies nacionals i de les guàrdies civils durant la pandèmia. Cristian Roldán.
14: A l'inici de la instrucció, Carmen Cabezas, que a principis de 2021 exercia com a subdirectora general de promoció de la salut, figurava també com a investigada. La seva defensa, però, va portar una conversa de WhatsApp amb una membre de l'equip de Vergés, on Cabezas expressava les seves discrepàncies a l'hora d'aturar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Arran d'aquestes proves, el jutge va concloure que la decisió no l'havia pres ella i va decidir arxivar la causa contra Cabezas, però mantenir-la com a testimoni. D'altra banda, la delegació del govern espanyol a Catalunya, amb Teresa Cunillera al capdavant, va demanar també explicacions a la Generalitat quan es va interrompre aquesta vacunació dels agents estatals al març de 2021. S'espera que avui Cunillera detalli els motius que va al·legar Salut per aturar el subministrament de vacunes. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Hem arribat, heu sentit els senyals horaris, a 8:45. De seguida repassem la resta de titulars de la jornada, però abans, cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Sílvia Andrés, bon dia.
15: Bon dia. La circulació de la línia R3 entre Ripoll i Ribes de Freser continua interrompuda per problemes a la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. A més, recordar que hi ha modificacions a la línia per la celebració de l'etapa d'avui del Tour de França, a la mitjana i llarga distància. Destaca que el tren Irió, que ha sortit de Madrid Puerta de Atocha i que havia d'arribar a Tarragona a les 9, ho farà una hora més tard, cap a les 10 del matí, pel que fa a l'aeroport del Prat, matí força tranquil. Només veiem que el vol d'EasyJet cap a Manchester, que estava previst per 10:45, sortirà 15 minuts més tard.
0: I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
16: Mira, sobretot les rondes de Barcelona i sobretot la litoral, per un accident que talla un carril de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. I encara retencions destacades també a la P7 entre Reus i Constantí en sentit Barcelona per un altre accident que talla dos carrils.
0: I punts taronja?
16: Queden encara punts amb densitat a la 2 de Sant Vicenç dels Horts. Ja s'ha retirat l'accident que us explicàvem fa uns minuts. Tot i això, com dèiem, encara trànsit dens en sentit Barcelona des de Sant Andreu de la Barca.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
16: Fins ara.
17: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: El temps amb aquesta onada de calor que avui continuarà sent intensa. Tomàs Molina, bon dia.
18: Molt bon dia. No només avui, sinó de fet al llarg de tota aquesta setmana i podria ser també una part de la setmana vinent. Avui un dia de sol, encara amb una miqueta de vent, doncs que manté aquesta situació de perill alt. Ja no és tramuntana, però persisteix fins al mig matí, a les 12, a les 13, doncs s'acabarà aquesta miqueta de tramuntana que bufa a les zones més altes de l'Alt Empordà, però després s'imposaran les brises i és una situació de temperatures, ja ho dieu, que poden arribar als 40 graus a les comarques de Ponent aquesta setmana i, per tant, doncs cal mantenir molt amunt aquesta precaució davant d'aquesta situació de perill d'incendis.
0: Ens afegim aquesta crida a la precaució. Gràcies, Tomàs. Fins ara.
18: Bon dia.
17: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:45 de nou, matí de Catalunya Ràdio. Moment de parlar de Veneçuela, perquè les ONGs del país denuncien desaparicions de nens i falta de seguretat als recintes on, en teoria, hi ha d'haver-hi refugiades les persones que han perdut la casa arran del doble terratrèmol de la setmana passada. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
19: Segons les últimes xifres oficials, hi ha 850 edificis afectats i 190 van col·lapsar aquí a Veneçuela. Un d'aquests és on vivia en Wilmer, pare de dues criatures. Ara viu al Parc Est, on s'apleguen mig miler de tendes de campanya amb damnificats, però vol marxar.
20: Hace días que se robaron una niña, hace días había alguien que no era aquí y estaba solicitado por la policía. Entonces lo ideal es encontrar un alquiler donde nos podemos ir y estar relativamente mejor.
19: El temor de Wilmer és també el de moltes ONGs que ha denunciat desaparicions i tràfic de nens. Carla Vitola és portaveu d'Àngeles Guardianes.
21: Con los niños que hemos interactuado le preguntábamos, ¿él es tu familia, él es tu tío, sí? Està segura, visualitzar si de verdad són su família o no.
19: Des de Caracas, Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Veneçuela també és notícia avui perquè la presidenta interina Delcy Rodríguez ha iniciat els tràmits per querellar-se contra l'empresari Víctor Del Dama.
9: Ho fa després que l'empresari afirmés que l'actual presidenta veneçolana i antiga mà dreta de Maduro va lliurar un sobre de la petroliera veneçolana. PDVSA vinculat al presumpte finançament irregular del PSOE. Segons explica El Mundo, Delcy Rodríguez ha encarregat el despatx de Baltasar Garzón que s'encarregui del cas.
0: 2:45 de nou.
22: Ja, també vull agrair a la ciutadania la paciència que han tingut aquests dies perquè hem vist alterades les seves vides o la mobilitat a la ciutat o les carreteres del país, però crec que valia la pena. Des dels Jocs del 92, sens dubte, ha estat l'esdeveniment més important que ha viscut la ciutat de Barcelona.
0: Era alcalde de Barcelona després de la visita del tour a la capital catalana.
23: L'Ajuntament insisteix que no hi ha hagut incidències destacables, tot i els talls i els grans problemes per circular. Avui l'etapa surt de Granollers.
0: I encara alguna cosa més que volem explicar. Per exemple, Aliança Catalana ajorna el Congrés en què preveu modificar els seus estatuts per vetar presentar-se a les generals.
23: El conclave s'havia de celebrar a finals d'agost, però finalment serà el setembre per centrar-se, diuen des del partit, a tenir una selecció curada dels candidats de cara als comicis municipals. Ho llegim al periòdico.
0: I a Lleida disminueix el nombre de persones en situació irregular que tenen el dispositiu de destinat als treballadors temporers. Així ho constaten no només l'Ajuntament, sinó l'entitat Fruita amb Justícia Social, Estela Busoms.
24: Segons el regidor d'Acció Social, Carlos Enjuanes, les persones que arriben sense paper s'han reduït a la meitat, del 40 al 20% del total. Per això assegura que la prioritat és facilitar que els que poden treballar, que són la majoria, puguin encadenar contractes i tinguin un lloc on dormir.
25: Si alguna empresa necessita un temporer per aquestes dates que falten, jo que sé, de juliol, i el problema és que ja el contractaria, però és que no tinc allotjament. Tranquil, l'allotjament el fiquem nosaltres.
24: Des de l'entitat Fruit amb Justícia Social, Llibert Reixac creu que aquesta no hauria de ser la funció de la paeria.
26: És un bizum a la patronal, és un bizum a aquells empresaris que no compleixen el conveni laboral i que, per tant, no ofereixen allotjament als seus treballadors.
24: Des de Lleida, Estela Busoms per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I els ajuts a la barema en verd faran que aquest any la producció del raïm es redueixi prop d'un 4%. Els viticultors que s'hi acullen eliminen el raïm abans que maduri per evitar que els preus baixin.
23: A canvi, es reben una ajuda d'uns 1.700 euros per hectàrea, una quantitat de mínims. Per David Cendra, responsable del sector de vinya i vi d'Unió de Pagesos, ara s'hi haurien d'apuntar més viticultors.
27: Molts pagesos no eren conscients del problema que hi havia
1: els pares han començat a tocar les cadenes comercials i les cadenes comercials han començat a dir que no volien el seu raïm. Llavors jo crec que si això s'hagués, si la Barem fos ara, s'haguessin apuntat moltíssimes més.
0: I encara alguna cosa més, ho dèiem ara, però val la pena recordar-ho. Atenció als usuaris habituals de la R3 de Rodalies, perquè avui s'havia de recuperar el servei entre Ribes de Freser i Puigcerdà, però els trens no circulen en aquest tram per una incidència.
9: El servei estava interromput per les obres de millora de la infraestructura de DIF en aquest tram. A partir d'avui s'havia de reprendre, però aquest matí a primera hora hi ha hagut una incidència i els trens ara mateix no circulen entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
0: I des d'avui fins al 30 d'agost, l'estació de Verdaguer de la línia 4 de metro de Barcelona queda fora de servei.
9: Els trens circularan per tota la línia groga, però no s'aturaran en aquesta estació. S'hi faran obres per adaptar l'intercanviador amb la línia 5. S'hi posen ascensors i s'eleven les andanes. També des d'avui, fins al dia 7 de setembre, es tanca un dels passadissos més transitats de tota la xarxa de metro, el de l'intercanviador de Catalunya entre les línies 1, la vermella, i la 3, la verda. El transbordament s'haurà de fer pel carrer. Es renoven tots els elements del passadís i es retira amiant, tot i que no era accessible.
0: Ara mateix són 2:15 de nou i després d'un cap de setmana que en l'àmbit cultural o de la socialité, que diuen, tot ha estat marcat per un casament.

Avui encara, ens ho deia la Sílvia Andrés, encara molts mitjans parlen del casament de Taylor Swift amb Travis Kelce. De fet, el diari Guardian porta en portada, el The Guardian de Londres, porta en portada no només que Paul McCartney va actuar... sinó que va tocar en públic per primera vegada en 60 anys aquest temazo dels Beatles.

0: I dit això, comencem una setmana, com sempre, d'estrenes a les plataformes de streaming.
1: Tell me, Mr. Ingles, what brought you to this land? A fresh start for my family.
0: I la família Ingles, déu-n'hi-do, quin records. Perquè a un remake de La Casa de la Pradera és un dels protagonistes, Marc Garriga.
2: Netflix ja ha tornat a adaptar els llibres de La Casa de la Pradera que segueixen les vicissituds de la família Ingles al Far West de finals del segle XIX. La sèrie busca l'equilibri entre el western, el drama i la comèdia i s'estrena dijous. La nova The Ghost in the Shell arriba per en vídeo demà. És l'última versió del manga cyberpunk original de Masamune Shirow, adaptat ara per l'important estudi Science Saru, una sèrie d'anime sobre un grup policial d'elit que combat el cibercrim. I pel que fa a les pel·lícules d'estrena a plataformes, destaquen Los Niños de la Resistencia a Movistar Plus, sobre un grup de nens que combat l'exèrcit nazi, i Mi Robot Favorito a Filmin, una cinta d'animació sense diàlegs creada pel DJ Kid Koala. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. 5 minuts i 3 quarts de 9.
3: Al Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust, la capacitat de veure on els ulls no arriben, el que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, ametller origen.
5: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria, un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
6: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
7: 150 anys movent-nos per tu.
8: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
9: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
8: A més, té un 98% de carn.
9: És natural que es noti, oi?
8: Doncs sí, natural.
10: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
3: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Bon dia!
3: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
4: Que bé! Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
2: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i aquesta nit a TV3. La casa nostra.
5: Ai, som dia.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Hem parlat abans d'aquest escàndol a la FIFA per aquesta targeta vermella que li han retirat a un jugador de la selecció dels Estats Units sospitosament, després d'una trucada de Donald Trump a Gianni Infantino, però no hem de pensar malament, no, Robert?
2: No, un truca a Trump i diu, retira això. Doncs ho retira. Ho retira i ja està, s'ha acabat.
1: Normal, tot molt normal.
2: Hi ha un precedent, eh? No, és a dir, hi ha un precedent, el que explicàvem de Garrincha,
1: sí.
2: Però va haver-hi al Mundial d'Espanya de 1982, el Camerún jugava un partit contra França,
1: sí.
2: El xaïc del Camerún va protestar una acció perquè considerava...
1: És aquell que va baixar al camp.
2: Sí. I l'àrbitre va dir, doncs escolta'm, saps què?
1: Ja me'n recordo. En fi, va, ara de seguida parlem del Mundial, però abans, el Tour viu l'última etapa a Catalunya marcada pels incendis al nord del país.
2: Sortida de Granollers, arribada als Angles, etapa 195 quilòmetres. No hi haurà públic quan la caravana travessi la frontera. 60.000 persones a Tarragona, 125.000 a Barcelona van donar suport als corredors de la ronda francesa. Isaac del Toro va guanyar l'etapa amb el permís del líder de l'equip, Tadej Pogacar, que va ser segon. A la general, Vingegaard primer, 6 segons d'avantatge sobre Pogacar, 15 sobre Benepul. L'Uluti neerlandès del Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
3: Sí, doncs només el fet d'estar aquí, doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi, pues, encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, pues, sense paraules.
1: Ara estic parlant del Mundial, perquè a banda del xou aquest que ara comentàvem, el Mundial ens porta l'eliminació del Brasil de Vinícius i Ancelotti.
2: Vinícius molt empipat, Noruega elimina el Brasil d'Ancelotti i Vinícius al Mundial, 2-1, doblet de Haaland, de res va servir el gol de Neymar, de penal al descompte, que va jugar el seu últim partit en Brasil. Vinícius no va voler llançar el penal. Ancelotti, seleccionador brasiler.
4: Encontrar noves idees, jo crec que no és la fi, és un principi d'un nou cicle, aquesta derrota.
2: Rafinha no va jugar ni un minut.

0: I encara parlant del Mundial, Robert, Mèxic, que recordem que és una de les anfitriones, ha estat eliminada aquesta matinada.
1: Justet, de matinada, Anglaterra ha eliminat Mèxic 2-3, gols de Harry Kane, Bellingham i Cuanza, Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
2: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo. Hicimos lo que pudimos, sí.
1: I aquesta nit juga Espanya a les 9 davant Portugal. Gavi, internacional amb la selecció espanyola, només té elogis per Lamin. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Lamin al 60-70% és el mejor igualmente, marca la diferencia. Pero como te digo, si Lamin está bien y está mentalizado como lo está siempre, es el mejor.
1: I aquesta matinada a les dues, Estats Units-Bèlgica, com ja m'ha explicat, els Estats Units podran comptar amb la seva estrella perdonada per la FIFA a petició de Donald Trump.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
5: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: I de seguida comencem l'àgora del dilluns, avui al matí de Catalunya Ràdio, però abans ja ho dèiem que estem pendents d'aquests tres incendis, el de l'Empordà, que pinta molt millor que no pas fa 48 hores, el de Castelló, que encara continua sense control, però sense cap mena de dubte, el que pinta pitjor és el de la Catalunya del Nord. Allà hi ha la Montse Poblet, i hem parlat ara fa una estona, i tornem en directe, perquè estàs amb un alcalde, Montse. Montse Poblet, bon dia. No ens sent ara mateix la Montse i tornem en directe. I tornem d'aquí directe, vull dir, d'aquí una estona. Única publicitat i ho tornem a intentar. Fins ara.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
4: Sona bé.
3: 4,3 litres de consum al 100.
4: Sona a Qashqai e-Power.
3: I el 0% TAE.
4: Sona que estreno un Nissan.
3: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Plutó!
6: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
7: Què et passa?
8: Que no em tanca la maleta.
7: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
8: Bé, si trec uns quants banyadors...
7: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel. Viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
12: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
13: Pensa en un cor. En un tomàquet. O un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dona-li un toc black. Skoda Kamiq amb Black Pact és de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a Skoda.es.
14: Només per tu, només per ser de Mi MediaMarkt, tens un 15% de descompte a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app. Només el 6 i 7 de juliol, el millor descompte de l'estiu és a Mi MediaMarkt. Encara no n'ets membre? Descarrega't l'app i fes-te'n ara.
15: Víctor Fernández, alias
16: El Pajarito.
17: Hi ha futbolistes que no juguen per fama.
18: És una superació estar aquí.
17: Ni per diners.
19: Aquesta lliga no es pot subestimar pas.
17: Per ells, el futbol és molt més que un esport.
20: Si me quitasen el futbol, no seria persona.
21: És com una excusa. Nosaltres igualment podem demostrar que tenim discapacitat, també podem trencar barreres.
22: Jo estic molt content amb mi mateix.
17: Nits sense ficció. Genuïns. Això és una altra lliga. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Qui diu que l'estiu no passa res?
24: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
23: El mercat del Barça de Flick.
24: La sortida del Tour des de Barcelona.
23: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
24: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
23: La recomposició del Girona segona.
24: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
23: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
24: El sol o a l'ombra.
23: Escolta el Tot Costa.
0: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.

0: De seguida comencem l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio, però abans el que dèiem, anem a Perpinyà amb la Montse Poblet per buscar l'última hora d'aquest incendi a la Catalunya del Nord. Montse, bon dia.
1: Hola, bon dia. Ens hem mogut. Ja no som a Perpinyà, estem a Tuí, a 15 minuts de Perpinyà, un poblet que està situat al centre de tots aquests municipis que es van haver d'evacuar per l'incendi. Estem en concret a la Maison del Ciutadà, és una espècie de centre cívic on han passat la nit unes 60 persones. Estem envoltats de llits de campanya, coberts amb mantes tèrmiques, i hi ha tot de gent asseguda, encara esmorzant. Veiem les restes del sopar d'ahir. Recordar-vos que s'han hagut d'evacuar 26 municipis per la proximitat del foc. L'evacuació va començar ahir al vespre, però els SLR dels mòbils continuen sonant, avisant a la gent que si encara queda algun d'aquests pobles, que marxi, i que sobretot no hi tornin. Ens acompanya Estefan Mestres, ell és alcalde de Tuí. Estefan, bon dia.
2: Bon dia.
1: Li volia preguntar com ha arribat tota aquesta gent fins aquí, com s'ha fet aquesta evacuació?
2: Una mica català i en francès també,
1: Endavant.
2: Aquesta gent ha arribat... a 6, a les 7, ahir a la tarda, i han tingut de menjar, de dormir, de se faire soigner, i 300 persones sont vingut a Tuí per la nit, 400 a 500 han anat dans d'autres pobles, Canoès, Perpinyà, etc.
1: En total, 300 persones a Tuí, repartides entre diferents establiments municipals, i també ens deien alguns hotels i també veïns que els han acollit. Aquest matí, a primera hora, el prefecte de Perpinyà ens deia que, sobretot, la gent no tornés a casa seva. Quines instruccions els hi han donat a vostès per continuar amb aquest operatiu d'emergència?
2: Soigner. Com diguem en català, soigner.
1: Vigilar.
2: Vigilar la gent, que poden menjar, s'estar aquí tranquil·lament, i anem a donar informació tot el dia en funció de l'incendi.
1: Entenc que, a part de cobrir necessitats bàsiques, doncs això, no?, de menjar, de poder dormir, de poder-se netejar, de que vostès els cuidin, potser algú ha necessitat algun tipus d'atenció psicològica?
2: Sí, tenim una atenció psicològica aquí, a la Maison de la Citoyenneté, i tenim infermeres, tenim metge també, que em fa que la gent poden estar aquí.
1: Alguna pregunta des de l'estudi?
0: No, ha quedat molt clar. Només enviar ànims amb aquesta situació que tenim ara complicada. Montse, moltíssimes gràcies. Qualsevol novetat, micros oberts.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins ara. I també val la pena que anem a la Bisbal d'Empordà per veure l'última hora d'aquest incendi, que aquest sí que pinta notablement millor. Fèlix Martín, què ens expliques? Bon dia de nou.
3: Bon dia. Sortosament, aquí a la Bisbal d'Empordà, aquesta zona del massís de les Gavarres, la situació és força més tranquil·la que la Catalunya Nord fins aquest vespre, però no faran balanç de com ha anat la jornada i decidir si finalment, doncs, aquest incendi es dona per controlat. I és que hi ha encara molts punts calents. Aquesta nit matinada, per exemple, ha provocat alguna revifada, i no només a la zona cremada, també fora del perímetre, per exemple, a tocar de l'urbanització Mas Ambròs de Calonge. Això ho concretava aquest matí la sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz.
4: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades. És un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
3: Sobre el terreny continuen treballant uns 200 efectius dels bombers, la meitat respecte d'ahir, amb un únic helicòpter bombarder, i és que expliquen l'onada de calor i el risc extrem fa que s'hagin de dosificar esforços i estar molt alerta per si hi ha d'altres punts de Catalunya on calgui actuar de forma ràpida i urgent.
0: Gràcies, Fèlix. Fins ara. També volem saludar ara mateix el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell. Senyor Borrell, com estem? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Ara ho dèiem, aquest foc de les Gavarres hem tingut una revifada aquesta nit. Suposo que és un dels perills, no? Per bé que la cosa pinta molt millor que no pas divendres o dissabte, aquestes revifades sempre són perilloses.
5: Sí, sí, la situació de l'incendi no té res a veure amb la situació de divendres o de bona part de dissabte, però encara no podem donar per controlat. Està estabilitzat, que vol dir que ja no ens creix de forma significativa, diguéssim, el que és l'àrea afectada per l'incendi, però encara hi ha, té molta activitat, moltes fumaroles a dintre, el que comentava la sotsinspectora Muñoz, no? Algunes petites represes dins i alguna fora del perímetre, i per això estem doncs, treballant intensament. Tenim una bona notícia, que és que el que és el flanc que té més potencial, el flanc que ens podria cremar totes les Gavarres, aquest flanc dret de l'incendi, aquest està molt més estabilitzat que no pas la resta del perímetre. És el que vam prioritzar, s'ha treballat molt bé, tot i que, com sentíem, el perímetre és molt irregular, molt sinuós, parts mal cremades, amb aquest potencial de retorn que vol dir que pugui tornar a cremar, perquè no s'ha cremat bé i, per tant, el que ha quedat, perquè s'entengui, és la vegetació marrón, però no ha quedat negra, i, per tant, això encara és més fàcil de que torni a cremar. I tot i que s'ha estat treballant molt bé i durant el dia d'ahir no vam tenir activitat en aquest flanc dret, doncs, i que això és una molt bona notícia, també és veritat que hem d'estar molt atents.
0: En aquesta situació, el que es comenta sobre això és aquesta possibilitat que el foc es pugui donar per controlat avui. Això és una opció?
5: Veurem, hem de ser molt prudents per això que dèiem, perquè no tenim tot el perímetre. Igual com ara us comentava que el flanc dret sí que està força controlat, la resta del perímetre no, i per tant no podem donar la globalitat de l'incendi per controlat, com a mínim ara. Hem de veure com evoluciona avui. Ahir, ara ho explicava, hi havia hagut molta activitat en el perímetre i, per tant, encara no podem donar-lo per controlat. Veurem les properes hores. El problema que tenim és que, diguéssim, que a mesura que van avançant els dies, anem pitjor en quant a meteorologia, no? Fa molta més temperatura, no? Avui farà una mica més de calor que ahir, però, a més, és que es va acumulant, això, no?, en dies successius. I, per tant, és allò de que nosaltres anem avançant amb les feines, diguéssim, de ramat, però també és veritat que les condicions cada vegada fa una miqueta més de calor i, per tant, és una mica prematur dir-vos si avui el podem donar per controlat o no.
0: Clar, perquè tenim això, és a dir, tenim aquesta onada de calor que ve amb aquestes situacions que fa que encara estiguem en risc molt alt d'incendi ben bé durant tota aquesta setmana, gairebé, o fins a mitja setmana, pràcticament, no?
5: Sí, sí. Ahir, per exemple, encara que l'activitat de l'incendi va ser molt més baixa allò que dèiem, que divendres o dissabte res a veure, però, en canvi, vam tenir molta activitat amb altres incendis de tot Catalunya, incendis petits, de poques hectàrees, arribaven la majoria a la desena d'hectàrees, però que si arriben a agafar inèrcia, doncs ens haguéssim pogut complicar molt les coses. A més, també tenim activitat d'altra mena, no? Ahir també vam tenir un incendi d'indústria, abans d'ahir també, és a dir, estem tenint uns dies que ens concorre molta activitat degut a aquesta meteorologia, no?, de tanta calor, que incrementa molt, doncs, el risc d'incendi.
0: Parlàvem abans amb l'alcalde de Calonge i li preguntàvem si la ciutadania havia fet bondat, d'alguna manera. I ell ens deia, els veïns del municipi, sí. Els veïns del municipi, els que vam demanar que es confinessin, sí. Els veïns de l'àrea metropolitana de Barcelona, a l'hora de dir de no pugeu a l'Empordà, no tant.
5: Això no us ho sé dir. Jo, sobretot, el que poso molt en valor és això, és que la gent, majoritàriament, quan es marquen confinaments, nosaltres, el sistema que fem servir perquè tots els oients el coneguin, és que nosaltres monitoritzem tots i cadascun dels incendis. Ho fem des de la sala central de bombers, o, si és en el mateix incendi, ho fem des del centre de comandament avançat. En allà estem amatents a que qualsevol situació que es produeixi d'afectació a la població, amb temps, decretem un ordre de confinament o, si es donés el cas, es podria arribar també a decretar evacuacions. No les descartem. Mm. El que passa és que les evacuacions s'han de fer de forma molt endreçada, amb temps, ho parlem amb Mossos d'Esquadra perquè puguin fer aquest acompanyament, és a dir, és amb molt més temps d'antelació. Els confinaments és amb una mica menys de finestra de temps per poder-ho fer. Ara bé, ho estem seguint sempre. Llavors, amb temps, marquem aquestes mesures. Enviem recursos, diguéssim, de bombers, si fos el cas i si fos necessari, a protegir aquestes urbanitzacions o aquestes, diguéssim, àrees urbanes afectades. Mm. I la majoria de gent fa cas, és a dir, que no és un sistema, diguéssim, és un sistema que segueix, que si està a sobre, que fem amb temps. Llavors, a partir d'aquí és quan ho passem a Protecció Civil i Protecció Civil doncs fa l'exalert corresponent. I la gent fa cas. Sí que és veritat que esporàdicament doncs, tenim situacions, també és molt complicat perquè són mesures, diguéssim, de caràcter general i sempre doncs, en cada cas no? Doncs hi ha multitud de situacions. I la gent fa cas. Ara, sempre trobes alguna persona que no. Sempre diem el mateix, al tanto, amb les autoevacuacions, perquè és quan ets més vulnerable. Mm. Els grans accidents que hem tingut en la història dels incendis forestals, aquí al Principat, però també a altres indrets del món, sempre són en situacions de la gent in itinere, és a dir, amb que t'agafi la carretera i allà tenir moltes morts. L'última vegada que va passar així de forma més impactant va ser a Portugal, exacte, que vam tenir més de 200 morts. Llavors, molta alerta amb això, de dir, el confinament és la mesura que ens permet treballar de forma, diguéssim, més segura i més bé.
0: És el David Borrell, que és el cap dels bombers de la Generalitat. Senyor Borrell, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé i molts
5: ànims. Moltes gràcies a vostès per tot el seguiment. Gràcies.
0: 9:03.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, amb l'advocada Montserrat Nebrera, amb el periodista del Confidencial Marcos Lamelas, amb el periodista Vicent Sánchez i amb la periodista d'Infolibre, Marta Monforte.
0: I de què han parlat fins ara, Pol?
7: Doncs el Marcos i el Vicent, parlant de les vacances i parlant d'un dels temes, sens dubte, que marcarà informativament aquest estiu, dijous que ve, la sentència sobre l'amnistia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea una notícia com aquesta pot afectar lleugeríssimament l'agenda laboral d'algú com el Marcos, que es dedica a cobrir aquestes coses.
0: Això és dijous de la setmana que ve. Ho tenim apuntat en vermell a l'agenda, Marcos.
8: Se m'acabaran les vacances. Just en aquest moment.
0: Sí? Però en funció de què digui la sentència o ja saps que peti qui peti...
8: No.
0: Peti qui peti, hauràs de tornar.
8: No.
0: Vaja.
8: Toca retor, tocarà retor i...
0: I tu, Vicent, també n'estaràs pendent o no? En parlarem, d'aquí a allà, però...
9: Bueno, jo per una desviació psicològica. No és una qüestió laboral.
0: Vinga, comencem l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I ens ha passat una mica el que ens havia passat ja l'any passat, que ens havien dit, ojo, que l'estiu serà complicat dels incendis, i només començar el mes de juliol i hem tingut uns quants, i aquest de les Gavarres, que vaja, que va fer patir durant tot el cap de setmana.
9: Bueno, l'experiència ha de servir d'alguna cosa, no? I com que són en totes les circumstàncies que poden provocar focs com els que estem patint, això està passant. De tota manera, per ara, si es pot dir alguna cosa, és que les reaccions i la prevenció i el control estan anant bé, que això no es pot dir sempre. Però també és veritat, com ha passat en Portugal, que ja no és una qüestió moltes vegades ja dels sistemes de prevenció, sinó i com estàs preparat tu, etc, sinó que hi ha focs que són salvatges. Hem començat el mes de juliol d'una manera molt, molt desbocada, i creuem els dits, perquè, clar, en principi mires previsions meteorològiques i això es mantindrà, i les fortes ventades i la secada, que no sé què era la secada pròpia d'un mes de juliol, i, per desgràcia, crec que ens tocarà parlar molt d'aquestes situacions durant els pròxims dies. I una cosa importantíssima, perquè per això parlava el responsable dels bombers, i és que la gent faci cas, que ja hem viscut bastant desgràcies a tots els nivells, i per tant, ara que estem mirant, per exemple, a la Catalunya del Nord, com els missatges de prevenció d'alerta funcionen també, i suposa que sí, en la part afectada també, doncs que la gent faci a casa això. Que no hàgim de dir, no, és que clar, és que quan el personal es dispara, o els pixapins de Barcelona que pugen allà dalt i els és absolutament igual.
0: Mira, bueno,
9: que ja som una mica grandets.
0: Sobre això és una cosa que volíem comentar, perquè hem parlat aquest matí, per exemple, amb l'alcalde de Calonge, i li preguntàvem, doncs això, si, com deia el Vicenç, si la gent havia fet bondat, perquè hi havia dues grans peticions, els que estiguessin allà, que es quedessin a casa, i els que no estiguessin allà, que no pugessin a passar el cap de setmana. I ell ens deia això.
10: Sí, estimava dir gent de fora, es va haver inclús tallar la C31, la variant, que diem nosaltres, no va venir amb la mateixa quantitat que altres setmanes, però a la crida que va fer el president de la Generalitat de que la gent es mantingués a casa seu, molta gent doncs, no li va fer cas.
0: Això és el que ens deia l'alcalde de Calonge, Marcos.
8: Bueno, a veure, molt sovint la gent ha intentat prendre les decisions en funció del seu criteri. És veritat que l'incendi ha estat un incendi relativament petit en comparació a 2.300, perquè ens féssim una idea. L'incendi més gran de l'any passat a Espanya van ser 44.000 hectàrees a Galícia. No sí. sé si a la Rua perquè va haver-ne dos, crec que van ser molt grans. És a dir, i segur que molta gent va pensar que si la seva zona no estava afectada o la seva casa no estava prou afectada, tot això que podien anar igual. Llavors, però el problema és el que diu el Vicenç, la mobilitat. La mobilitat és el que genera problemes. Un, perquè es belluguin els equips d'emergència, que per cert, els bombers jo crec que han fet una fantàstica feina i que tot això, amb una mica de sort, ara anirà bé. Mm. És molt important el concepte també, com ha dit el Vicenç, la sort. Aquí, en aquest tema, si això, amb una mica de sort, l'incendi quedarà molt controlat. Mm. Ara, estaria bé que la gent fos una mica més responsable. Si li diuen, no hi vagis, no passa res per passar al cap de setmana a Barcelona. És a dir, és una ciutat fantàstica.
9: No és un drama, no és un drama.
8: No. És a dir, és una ciutat fantàstica on hi ha moltíssimes coses que fer. O sigui, no passa res i diguem-ne, no...

0: i tot la gent ho ha fet, pel que sembla, força bé. És a dir, si ha quedat a casa, s'ha confinat... Bueno. Però que una persona que li estan dient no pugi aquí perquè això és un infern. I, a més, pot complicar la tasca de les persones que estan ara en una activitat reactiva com és la que es fa a l'estiu. Jo és que fotaria unes multes al que arriba per la carretera que es quedarien tremolant. O sigui, vostè on va? A casa meva, que tinc aquí una casa. 1.000 euros. Vostè, 1.000 euros més. Però què és això? Però com és possible que la gent no entengui que li han dit que allà hi ha un infern? I que, a més, complicarà la tasca. I, a més, farà la vida impossible als que hi viuen. Ni que estigui a Barcelona, ni que es posi a sota una dutxa, ni que se'n vagi a la platja de Castelldefels. M'és igual, però allà no s'hi pot pujar. Jo aquestes coses, com el que ha passat respecte de com s'ha originat, ja sabem que pot haver-hi una negligència i ens pot passar a tots, però t'estan dient que hi ha determinades tasques que durant l'estiu no es poden fer. Em sembla sagrat, perquè si això que ha passat a les Gavarres, ara perquè això l'altre ha passat a Castelló i a la Catalunya Nord, que ens queda relativament lluny, però si a Catalunya si foten 3 focs d'aquesta envergadura, no hi ha manera d'aturar-ho, això. És a dir, no hi hauria efectius ni possibilitat d'aturar-ho perquè estava tot... Nosaltres no sé per on anàvem ahir, que veiem un petit foquet. Dius, si ara això es complica, els que estan a les Gavarres com venen? Com venen? Ja sé que és molt fàcil dir-ho quan ja has passat
1: sí,
0: tot,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Jo, sincerament, de la gent que ha arribat allà, i si m'estan sentint, que sentin que crec que són uns irresponsables, que això no es fa ni que tinguis la festa d'aniversari. Això no es pot fer en aquestes circumstàncies.
1: Marta, comparteixes?
2: Sí, jo parlant també d'aquesta qüestió que diu la Montse i del civisme especialment que s'espera de la ciutadania en un cas com aquest, no? Que et diuen clarament per part de les autoritats no pugeu, per favor, és important que es mantinga aquesta situació, pot ser perillós, i crec que la majoria complís, però n'hi ha qui no complís. Jo crec que també té a veure, pot ser, amb que molta gent cada vegada més no respecta qui són les autoritats, on hi ha una manca d'acceptació sobre qui ha de tindre l'autoritat en aquest tipus de situacions, no?
1: Clar.
2: Ho hem vist, jo crec que al llarg dels anys com hi ha una desconfiança cada vegada més evident a la societat respecte a qui pren les decisions, per què jo he de fer això, sobretot ho vam veure també a la pandèmia, no? Per què me manen fer això si jo no estic d'acord? I aquest espírit, jo crec que més individualista, d'anteposar també les necessitats de cada un, de cadascú, i no veure el col·lectiu. I jo crec que això sí que hem de parlar molt d'aquest missatge i de fer una crida a creure el que ens diguen les autoritats, a no difondre també desinformació en moments d'incertesa, com ha passat ara també a l'incendi, que pot ser la gent escolta per WhatsApp, oh, m'han enviat aquest àudio i és important. No, sinó intentar que també des de la ràdio pública, des dels mitjans públics, des dels mitjans privats, fer un missatge i fer una crida a la responsabilitat, incidir en aquesta qüestió, perquè si no, potser això es descontrolaria, pot ser encara més. I jo crec que en aquest cas, per sort ara, està descendent el nivell de perill, però pot ficar en perill a moltíssima gent. No? Ho vam veure, per exemple, a la Dana al seu moment, de com no n'hi havia una resposta institucional i això crec que fa desconfiar més a la gent o si arribes fora de temps, que no ha sigut el cas, no?, en aquest temps.
1: Sí, el que passa és que jo pensava, Montse, tu deies això de les multes, eh? Però si es posessin, una mica pensant en el que es va passar durant la pandèmia i el confinament, també sortiria gent dient, hosti, és que clar, entre poc i massa, també queden coartades les llibertats individuals i tota aquesta història.
0: És cert, no, és cert i segurament si es fes com ara jo he dit, 1.000 euros seria nul·la, perquè clar, que cal una prèvia norma, que la norma estigui justificada. Ah, en el cas de la pandèmia resulta que també s'havien equivocat, no era un estat d'alarma, sinó que era un estat d'excepció, per tant, totes les multes van quedar anul·lades, i segurament hi havia algunes que eren com una mena d'ensenyament. Si tu trobes una persona enmig del bosc que ha fet footing perquè a més resulta que que no s'hi pot quedar a casa perquè no té ni finestra. I resulta que no hi ha ningú. Hi ha allò que diuen el comissari de balcó que diu, per allà va, per allà, agafeu-lo. Ja sabem, però és que en aquest cas estava molt clar i delimitat, ja sé que no es pot, eh? Ja, era més aviat metafòrica la idea, però és com per esbroncar la persona que arriba i dir-li, però vostè no li han dit que aquí hi ha un infern, que estem intentant controlar un foc que amb vostès pel mig serà més complicat? segurament serà una qüestió més de pedagogia. Però estic d'acord amb la Marta que deia, és que

0: que això, des del punt de vista de les persones, el que ha significat és vostè no em diu a mi què és el que haig de fer. Molt interessant la reflexió, perquè crec que, que no som conscients de que per molt que l'individu sigui important, i segurament seria la meva posició d'origen, no, però escolti, és que estem parlant de protecció civil. Ja no estem parlant ni tan sols de que ens sembli que la pandèmia l'ha generada no sé qui, la conspiració... No, és que estem parlant d'una cosa que li ve a sobre i que Protecció Civil és probablement el servei que més directament entronca l'individu amb el col·lectiu, l'individu amb la comunitat. Deixin que facin la feina i sobretot una cosa tan complicadíssima, que ells mateixos ho diuen, com és el foc, que té unes reaccions absolutament imprevisibles i que ja hem tingut ocasions en què el propi vent ha encerclat persones i ha acabat matant alguns dels efectius i bé que ens ha dolgut, no? Doncs si això és tan complicat ja en situacions, diguem, objectives, a sobre afegeix-li que hi ha algú que diu que no, que jo haig d'anar a la platja aquell dia perquè sí, perquè jo lo valgo. Pues, escolti, vostè lo vale poco. Que...
1: Ara de seguida ho continuem comentant, però deixeu-me que saludi la Marta Puig. Marta, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: La Marta és una veïna que viu en un mas al mig de les Gavarres i ha tingut l'amabilitat d'atendre'ns una estona, literalment al mig de la feina. Com esteu, Marta?
2: Bueno, ara estem bé, estem estables. A casa, de moment, encara no tenim llum. Ahir a la nit van portar un generador, però funciona a la zona que està fora d'incendi. Nosaltres estem a dintre la zona d'incendi i no tenim llum. Anem amb generador i l'aigua tant en tant també ens baixa la pressió quan bombers agafen de l'hidràulic i bueno, ens quedem també sense aigua.
1: Mm. El foc l'heu tingut a prop?
2: Molt a prop, molt. Molt. Per sort van venir molts amics a ajudar-nos a apagar, fent senyals als helicòpters que buidessin el cantó on s'ha calcinat una de les barraques que hi havia animals, perquè ens estava agafant a la nostra tanca, i mentre es van evacuar, doncs el meu fill amb els amics i amics nostres apagant el foc amb els peus i fent cadena amb les garrafes d'aigua que un amic ens va portar.
1: Apagant el foc amb els peus?
2: Sí, amb els peus. Sí, i amb que... els picos trencant els pals perquè no ens agafés a dintre casa nostra.
1: Us en vau sortir?
2: Com ens en vam sortir?
1: Sí.
2: L'adrenalina et fa fer coses que en un dia normal no les faries.
1: Però no hi havia bombers a la zona?
2: Hi havia bombers, hi havia els helicòpters treballant, però havien de sufocar les grans flames que hi havien i per poder després accedir a dintre. Vam obrir camí, vam desmuntar les tanques per ells poder entrar.
1: I quan ha baixat aquesta adrenalina que deies, Marta, com us heu quedat?
2: Amb el cor molt encongit. Molt encongit, veient tot el que ha passat. Després ens vam quedar el meu home i jo sols. El divendres ja vam treure també els animals, que tenim cavalls. Els van emportar uns amics a la seva hípica. I ens vam quedar, ell i jo, intentant, bueno, salvar el que hem salvat. Alerta, estant alerta.
1: Què creus que no hauríem d'aprendre del que hem viscut aquest cap de setmana, del que heu viscut aquest cap de setmana?
2: Bueno, pues, el que hem d'aprendre, hem de netejar els diners, els impostos que paguem, els polítics que els gestionin bé, que que ens deixin fer també, i en els pagesos, que els deixin netejar, els bombers, que els deixin netejar boscos, tallar arbres, tenir-ho tot net, que deixin ficar cabres, animals que mengin, que els deixin fer perímetres perquè vagin netejant. Si els deixéssim fer tot això, no tant de papeler o tanta burocràcia o burrocràcia, perquè ells ho entenen així, doncs les coses poder anirien molt millor.
1: És a dir, un canvi de xip.
2: Sí, completament. Jo crec que sí.
1: Seria, ara insisties amb la burocràcia. N'hem parlat molt, de la burocràcia que teniu els que us dediqueu a la pagesia, a l'agricultura. Entenc pel que em dius que continua sent així, que és un pes que encara teniu i que no us deixa fer altres coses.
2: No, perquè bueno, nosaltres estem intentant arreglar uns papers fa 3 setmanes i encara esperem resposta. Vull dir que, no sé, tan lent ha d'anar tot, amb el temps que estem visquent, amb l'internet que funciona, que ens anem a la Lluna, que volem viure en allà, primer arreglem-lo d'aquí, crec jo.
1: Marta, ens ha atès una estona avui que ens consta que tens molta feina, eh? Però Marta, t'ho agraïm moltíssim que ens hagis dedicat una estoneta per explicar-nos com heu viscut l'incendi, i sobretot ens haguem alegrat que, doncs, amb aquestes feines allò picant de peus, literalment us n'hagueu sortit. Que vagi molt bé.
2: Agrair als bombers, a tot l'equip, a bueno, tots voluntaris, pagesos i tota la gent que ens aneu informant, perquè bueno, encara no tenim llum i l'internet ens funciona com ens funciona. Mm. Moltes i moltes gràcies a tots.
1: A tu, Marta, que vagi molt bé. Una abraçada ben forta.
2: Una abraçada.
1: Hem parlat amb la Marta Puig, que viu literalment en un mas al mig de les Gavarres, i fa una estona parlàvem amb la Núria Molla, que és ella és pagesa, de Calonge. Es va fer viral aquest cap de setmana, perquè va sortir unes declaracions seves al 3CAT, on deia que la terra crema, que la terra l'hem d'escoltar. I avui, una mica més en fred, 48 hores després, ens deia això.
3: I per mi són aquestes polítiques que s'ha encarregat la pagesia petita, s'ha encarregat tot el petit productor, l'estan maltractant encara dia d'avui a Catalunya, Espanya, Europa, el món, i això és un desastre.
1: Aquesta és una altra de les qüestions que tenim sobre la taula. Ja n'hem parlat amb tu diverses vegades, Vicenç, de
4: sí,
1: la qüestió de la pagesia,
4: que,
1: però clar, quan hi ha drames com aquests, esclata una altra vegada el debat, eh?
4: És que són històries recurrents, i és veritat que va haver-hi la gran protesta, és veritat que va aparèixer una força sindical que estava al marge dels sindicats de pagesos, del majoritari i dels minoritaris. És veritat que des de la Generalitat, en el nostre cas, van dir que em prenien nota i que els farien cas, i també és veritat que a mesura que van passant els mesos la situació sempre torna al punt de partida, perquè jo hi ha una cosa que em resulta molt difícil d'entendre, que és aquest excés de burocràcia brutal. I més és veritat, diu, anem a la Lluna, volem viure en la Lluna, estem en l'època d'internet, de l'intel·ligència artificial, i com és possible que s'impose tant la burrera natural? Però bueno, va així, és a dir, no hi ha manera. I mira que moltes vegades els responsables de les institucions, responsables polítics, tenen ben clar que això es passarà factura i que totes aquestes actituds al final acaben reforçant missatges que són, que potser tampoc arreglaran res segurament, però que són populistes també, però que són molt inflexibles. És a dir, escolta, és que no estan fent cas. Doncs no hi ha manera, no hi ha manera. Sí. A mi m'ha quedat un petit neguit abans, quan parlaven de la gent que no en fa cas,
1: sí.
4: Perquè, clar, aquí cada un ha de rebre, eh? Vull dir, sí, és veritat que el govern, el nostre, concretament la Generalitat, no atén la veu dels pagesos. És veritat que és un sector que està desapareixent, i és veritat que, malgrat les protestes i sempre la mateixa cançó, us farem cas, no hi ha manera. Però és que en l'altre costat és el mateix, també. És veritat que sempre hi ha gent que, quan hi ha una desgràcia, no atén a raons. I llavors hauríem de tindre en compte que hi ha un percentatge de gent que és egoista, fins i tot narcisista, que va a la seua bola, i la gent que condueix ja sap què passa moltes vegades quan es troba una persona que condueix i que té aquesta actitud. Hi ha gent per punt que és molt irresponsable i que no veu mai el perill, i jo diria que és infantiloide en molts casos, i hi ha gent pel món també que està desinformada, que malgrat tot no sap que no pot anar-hi. I llavors jo crec, bueno, és que jo ho he vist en ciutats, a València, quan arriben falles, no es pot entrar en el centre durant 5 dies, cap cotxe, de no ser que sigues veí, i a mi m'han explicat i he vist tota mena d'actituds, des de gent que diu, no, és que jo sí que visc, però no porto el DNI. No, és que, però de tot, he vist, però dius, bueno, però el morro és terrorífic. I també he vist els guàrdies, els municipals, que són inflexibles. Sí, sí, vostè està contant aquesta història, té el DNI o no el té. I si no, dona'm ensenyar vostè el paper d'empadronament, s'identifica d'alguna manera. No, és que, pues no passa. I aleshores, quan hi ha una cosa com aquesta, dius, bueno, les carreteres són totes controlables.
1: I d'on surten les multes que deia la Montse abans?
4: No cal multes, senzillament vostè és veí o no és veí. Porta el DNI o no porta el DNI. Doncs no passa. No, és que tinc una cosina i tinc una... Bueno, pues ja saludarà la seva cosina el mes que ve. I això crec que no seria tan difícil.
1: Marcos.
5: Bueno, sobre la qüestió de la pagesia, sí. Jo crec que hauríem de separar els problemes de la pagesia del tema dels incendis. És a dir, l'incendi, o els incendis, o els incendis que podem viure aquest estiu, com els que es van viure el 2025, que van ser esgarrifosos, jo crec que estan molt més vinculats a qüestions com el canvi climàtic, clarament, que la qüestió de la pagesia. Jo entenc que...
4: Però la vinya és un tallafocs. El cultiu, el cultiu sempre ha estat un taller.
0: I les cabres?
1: Sí.
0: I les cabres?
1: Sí,
4: cuidar el bosc.
5: Els problemes que té el sector són... És a dir,
4: sí, sí, sí, però a mesura que tu te vas carregant els pagesos, és a dir, els vas desmotivant, hi ha menys terra cultivada. Amb menys terra cultivada hi ha més probabilitat d'incendi. És això el que estan dient, més o menys.
5: I després, la culpa del retrocés de l'agricultura no és només de l'administració. No és només de l'administració. Es queixa molt de la burocràcia. Clar, però la burocràcia és perquè reben subvencions. Perquè si no... Aquest és a dir, aquesta burocràcia és excessiva? Sí. A mi m'agradaria que fos la meitat i la meitat. M'agradaria molt que la intel·ligència artificial servís per reduir la... És a dir, tenim intel·ligència artificial perquè jo pugui fer un quadre com Van Gogh, però no tenim intel·ligència artificial per estalviar-nos 4.000 passes burocràtiques absolutament absurdes. Mm. Anem a una mica de món absurd que a mi em molesta. Yeah. Però, sisplau, hem d'entendre que la pagesia, a mesura que el sistema econòmic global va canviant, la pagesia en determinats entorns, Europa, i no especialment extensius i no especialment vinculats al mercat de la globalització, està patint molt. Mm. Està patint molt. Perquè pal·liar aquest patiment es donen subvencions. Què fa Europa? Donar subvencions. Què fa aquesta administració que dona subvencions? Demanar papers. És la dinàmica perversa és aquesta, diguem-ne. I si a tots ens agrada molt, molt, molt, molt anar al Mercadona i que tot sigui molt barat, fantàstic, però clar, tot això...
1: Té un preu.
5: Tot això té un preu. I si per posar un exemple, la pujada de la inflació que ha generat la guerra d'Ucraïna ens ha deixat esparverats, si haguéssim de pagar la pagesia perquè no hagués de rebre aquestes subvencions, estaríem molt, molt, molt esparverats. Mm. És a dir, llavors, tot això, quan es donen dades d'inflació, i es donen dades d'inflació del 3%, del 4%, que és una inflació amb un cicle molt ample, molt baixa en comparació amb la que hi havia quan jo tenia 18 anys, que hi havia inflacions del 10-12%, doncs clar, és a dir, això és una economia avançada, però tot això té un preu. Llavors, però sobretot, jo separaria la qüestió dels incendis, que jo crec que no és ben bé, no es pot vincular ben bé a això. Mm. I que, per exemple, el bosc de les Gavarres estava, en comparació a molts boscos de Catalunya i d'Espanya, estava molt net. Mm. És a dir, no havia un problema de bosc abandonat o de... No.
1: Marta.
6: Sí, per un costat, per la part de la pagesia i del que parlàvem ara, jo que conec una mica millor la qüestió, per exemple, de la taronja a València, al País Valencià, sí que és cert que, per exemple, el que es queixen especialment és de la competència deslleial, no? De que especialment importacions que venen del Marroc no passen els mateixos controls que ells tenen a l'hora de vendre, etc. Però també és cert que jo crec que és perillós que es puga incentivar un discurs des de la pagesia, i jo crec que això després té un recolzament institucional per part d'alguns partits, com per exemple l'ultradreta espanyola, de que el Pacte Verde Europeu no funciona, s'està intentant fer un equilibri ecològic en detriment dels agricultors, i això és mentida perquè el canvi climàtic no és culpa de les urmes, etc. Crec que, és a dir, entenc perfectament les preocupacions que en tenen, i jo crec que la Marta ho ha explicat molt bé, i de fet ha fet una crida a la institucionalitat, i ha parlat molt bé dels bombers, de la feina que han fet, etc. Però també, per un altre costat, entenc moltes de les reivindicacions que hi ha, i hem d'entendre que el món està canviant i que necessitem fer aquests equilibris, i especialment amb el tema de l'incendi. Sempre parlem de que la millor prevenció es fa a l'hivern, no? I de com ara a l'estiu sempre n'hi ha problemes, n'hi ha incendis. Ara, per exemple, a Castelló també hi ha un que ho hem parlat abans, perillós, a la Serra d'Espadà, que és una localitat que està molt prop de Castelló també, i de la zona on viuen els meus pares. Però clar, això jo crec que és important, que cada volta que ocorrisca no ens llevem les mans al cap, sinó que intentem veure solucions, i especialment el que tinga a veure amb el pressupost. És a dir, no poden hi haver bombers forestals que no estiguen pagats o que estiguen mal remunerats, etc etc. I és el que sempre en parlem i després, quan arriba l'hivern, ens oblidem. Jo crec que això també és important recalcar-lo, que amb una bona preparació i especialment amb bons recursos, moltes vegades no hem de pensar que les coses poden passar perquè passaran i això és inevitable, però poden estar millor controlades, no?
1: Ens falta un parell de minuts per arribar a 9:45. De seguida seguim a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la Montserrat Nebrera, el Marcos Lamelas, el Vicent Sánchez i la Marta Monforte.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
8: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
9: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
8: Per què?
10: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
11: Sort del RAC.
10: RAC, i som per ajudar.
12: La senyora Garrapeta es diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
13: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
14: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
15: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 euros. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
16: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
17: Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
18: Hi ha gent que s'estima més els gats.
19: Els gats realment et donen molt d'amor.
18: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
20: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
18: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
21: Ole! Ai, guapa!
18: Cita Bestial, amb Candela Figueres, a TV3 i a la plataforma 3Cat, dimecres a la nit.
22: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
23: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
24: L'any 1353, la Joana penja l'espasa i deixa l'ofici de pirata.
25: Es dona de baixa dels autònoms?
24: Sí, de l'epígraf de pirata.
25: Pirata, pallasso...
24: Caricato.
25: Caricato, excèntrico.
24: Jo havia inseminat truges i...
25: Bueno, aviam, no passis tan ràpid.
24: Perquè relaxin, els hi toques una mica l'esquena.
25: Sí.
24: Has de tenir...
25: Sí.
23: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. Un amor de programa.
24: Que maco seria que hi hagués gent fent l'amor mentre escolten el búnquer.
25: Preciós.
24: Hauríem arribat a la nostra fita radiofònica, ja.
26: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
27: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
28: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
29: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
30: No podem acceptar que hi hagin...
29: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
31: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
27: Catalunya Migdia.
23: Cada dia a les 2.
26: I a partir de les 3...
23: L'espai de reflexió a la tertúlia.
27: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
26: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Seguim a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la Montserrat Nebrera, el Marcos Lamelas, el Vicent Sánchez i la Marta Monfort. Hem parlat d'incendis i això vol dir parlar de calor. Vol dir d'altes temperatures com la que estem tenint aquests dies. Abans el Tomàs Molina ens deia que és més que previsible que aquesta onada de calor duri dies, encara aquesta nova tongada de calor de l'estiu. I això, evidentment, abans el Marcos hi feia referència, és un resultat del canvi climàtic. Ara mateix podem saludar aquí al Matí de Catalunya Ràdio el director del Servei de Vigilància del Canvi Climàtic de la Unió Europea, el Servei Copernicus, Carlo Bontempo. Senyor Bontempo, què tal? Molt bon dia.
32: Molt bon dia.
1: Hem de recordar, i és important fer-ho, que quan vostès fan aquests informes alertant de l'augment de les temperatures, això està directament relacionat amb aquests incendis que tenim ara mateix a Catalunya, a la Catalunya Nord i a València.
32: És un factor important. La temperatura, com sabem, és segurament els experts us han dit. Però no és l'únic. Com la meteorologia o el clima pot generar condició que facin a pitjor, que empitjorin la situació, que facin més difícil gestionar els focs, però al final es necessita una xispa, un començament, es necessita carburant, que siguin arbres, fulles o el que sigui. Per això no és només la temperatura o el clima, sinó és una combinació de factors.
1: La qüestió del canvi climàtic i la qüestió de tots els fenòmens dels que vostès alerten, el que ens aboquen és a cap a fenòmens meteorològics més extrems i més sovint, sobretot al Mediterrani. No només la calor, sinó tempestes, per exemple. No? Això ja és irreversible?
32: La tendència a l'escalfament sí que és bastant clara i seguirà per anys i dècades, i si mirem la temperatura del mar, segles, com no és una cosa que es torna enrere d'un dia a l'altre. Això segurament té un impacte sobre la quantitat d'aigua a l'atmosfera, perquè ha pujat la temperatura, puja la capacitat de l'atmosfera de tenir vapor, i això sí que té un impacte sobre el risc d'inundacions, perquè fa més probable aquesta precipitació, o fa més intensa, més que probable, més intensa aquesta precipitació, que ja és molt intensa, de fenòmens extrems. I a tenir una superfície del mar, com tenim ara, i tant al Mediterrani com a l'Atlàntic del nord-est, tant per sobre del promig, això proporciona una energia, o té el potencial de donar més energia a aquest fenomen extrem i fer la pluja encara més intensa.
1: És el que li anava a demanar ara fa pocs dies, la setmana passada, em fa l'efecte. El Copernicus deia que les temperatures del mar en aquesta època de l'any ja han superat rècords del 2023 i del 2024, i això té conseqüències en aquestes tempestes que vostè deia, entre d'altres coses, té conseqüències en el clima en general.
32: Té moltes conseqüències. Exactament, la setmana passada vam publicar un informe amb els companys del Servei Marín de Mercator, que gestiona aquest servei, per indicar que, una altra vegada, a nivell d'oceà global, com de tota la zona dels 60 graus a nord, a 60 graus sud, estem a valors de promig de temperatura que estan molt per encima, molt per sobre del promig de juny. I això indica que tot el sistema climàtic està en un territori que potser mai hem vist, segurament en la nostra vida, i amb molta probabilitat en la nostra història com humans d'aquest planeta, i potser molt més enllà que això. I això, sí, vol dir perjudicar, i té un impacte directe sobre la biodiversitat entre els oceans, però té també aquest impacte sobre l'atmosfera. Parlàvem abans de la intensitat de la precipitació. L'altra cosa molt clara és l'impacte sobre la zona de calor, perquè tenia aquesta massa d'aigua tan més calenta del normal, especialment en la zona de la costa, vol dir que la temperatura a la nit no afluixa, es manté a temperatura molt, molt alta, que sabem que és un dels factors de risc per l'estrès tèrmic que sofrim nosaltres.
1: Hi ha un fenomen d'un cert peix que es mossega la cua? És a dir, penso en els aires acondicionats, per exemple. Els aires acondicionats emeten calor cap a fora, d'alguna manera, no? És a dir, més calor, més aire condicionat, per tant, s'emet més calor cap a fora, per tant, haurem de posar més aires acondicionats. Hi ha el risc d'aquest peix que es mossega la cua?
32: En les zones urbanes és bastant clar, perquè com sabem, no podem fer fred una zona sense escalfar-ne una altra, i el que fem és enfriem de dintre de casa, però pugem la temperatura de fora. I si tenim moltes cases juntes, com passa en la ciutat, això sí perjudica el clima de la ciutat. Però no és un camí a una sola direcció, es poden fer coses, i a nivell d'adaptació, que com quan parlem de clima sempre hi ha aquest dos vessant, l'adaptació i la mitigació, que no són alternatives, han de mirar les dues coses. A nivell d'adaptació hi ha moltes coses que es poden fer a nivell d'administracions locals, de regionals, nacional, per suposat, però que són coses, algunes són enginyerística, de canviar la manera de construir les cases o de fer zones més verda o fer servir l'aigua, però altres són només una qüestió de canviar les nostres aptituds, les nostres activitats, els nostres horaris, les escoles, l'exercici comercials, les botigues, que jo fa poc estava a Anglaterra i desgraciadament a Alemanya, al pic de l'onada de calor, i clar, era una situació molt difícil de gestionar també, perquè tota la infraestructura, tant la infraestructura física com la infraestructura social, si volem dir d'aquesta manera, no estaven pensades per viure amb 40 graus.
1: Clar. Clar, a més, el Regne Unit és un exemple clàssic en aquest sentit. És a dir, les cases del Regne Unit estan fabricades per retenir calor. Perquè, sí, perquè sí, històricament sí. Han sigut llocs freds, diguem-ne.
32: Sí, això és cert, però és cert també que la gent no sap actuar amb 40 graus. I molts dels inglesos o dels britànics obren les finestres quan fa calor, perquè diuen, no, home, fem circular l'aire. I cap persona que visqui aquí ho faria, no? El joc és tancar la casa durant el dia per evitar que la frescor que hi ha dintre surti i entri la calor. I això és una cosa que es pot millorar molt fàcilment, no? Jo crec que hi ha aquest aprenentatge, potser entre països, mm-hmm. a nivell d'Europa, que podria produir un impacte positiu amb molt poca inversió.
1: I dels altres països, què n'hem d'aprendre nosaltres? Ho dic perquè vostè feia referència a canvis d'horaris i de calendaris i aquestes coses, sí, per exemple, no?
32: Bé, dels altres països, a vegades, una capacitat d'organització, una capacitat de gestionar els recursos que segurament en alguns països funciona millor a nivell tradicional o històric que no en molts països del Mediterrani. Potser jo soc italià i tot el sud d'Europa normalment té aquesta mala fama en la capacitat de gestionar o d'organitzar-se. Sí. Ara, hi ha també coses climàtiques que es poden aprendre. Més el fred, com dèiem abans, a nivell d'arquitectura, hi ha moltes cases, molts edificis del nord d'Europa que sí que estan superben aïllats i que a l'hivern fan una diferència. I també això segueix jugant un paper important també a la nostra latitud, perquè encara que el pic ara sigui el problema del pic de calor estiu, a l'hivern seguirà fent una mica de fred, no? Clar. I podem baixar els consums i tenir una casa que funciona millor o un edifici que funciona millor vol dir també baixar el consum d'electricitat i al final les emissions de CO2.
1: Clar, és que alguns dels canvis que vostè està plantejant en un bon tempo ja no són macro, són micro, no? No vull dir que siguin fàcils, però vull dir que són de costums, d'horaris, és a dir, que són, no són coses que impliquen un cert canvi d'abandonar la gasolina o abandonar el que genera CO2, sinó canvis més petitons, però que tot i així impliquen un canvi de model productiu.
32: Sí, però com parlava d'adaptació i mitigació. Sí. L'adaptació sí que té possibilitat d'intervenció molt a petita escala, diguéssim. La mitigació, no? Com si volem solucionar i volem respectar l'acord firmat a París fa una mica més de 10 anys, de mantenir la temperatura per sota 2 graus i intentar-la mantenir-la sota el grau i mig. Això, nosaltres podem anar amb bicicleta o caminant el que volem, però si no aconseguim de tenir un acord vinculant entre tots els països, no anirem cap lloc. Mm. I aquest és més difícil, però clar, ja que sabem que la pujada de la temperatura bàsicament està connectada directament amb les emissions de gasos a efecte hivernacle, està clar que si aquest és el camí que volem, hem de canviar alguna cosa que és més radical que no pas el color del teulat o els arbres del jardí.
1: Senyor Bontempo, moltíssimes gràcies una vegada més. Una abraçada ben forta.
32: A vosaltres. Que vagi bé.
1: El Carlo Bontempo, que és el director de Copernicus, el Servei de Vigilància de la Unió Europea del Canvi Climàtic, al qual feies referència tu abans, Marcos. Vull dir, són els deures que tenim per fer. Jo tinc la sensació que els deures ja els sabem. El pas és que estan a la taula i no volem ni mirar.
0: Però no anem a millor, sí, Frederic, sí. Perquè, clar, en els últims temps hi ha una tendència social a que el canvi climàtic o l'escalfament global és una qüestió d'opinió. No és una qüestió d'opinió. És un fet científic. L'escalfament global és un fet científic. No és una qüestió de que aquesta és la teva opinió i jo tinc una altra. No. A partir d'aquí, és veritat que l'actual geopolítica va en contra d'una resolució eficient, perquè requereix cooperació entre les diverses potències i ara anem amb uns hiperlideratges que estan buscant la confrontació i, per tant, el que es diu en geopolítica, el trencament del multilateralisme. Mm. I, per tant, tu necessites que Estats Units, que Xina, que Europa, que la Índia vagin tots a una. Per exemple, a l'eliminació del carbó. Molt important. Perquè això tingui un efecte perdurable. És a dir, polítiques regulatòries només a Europa, per posar un exemple, això no funciona. No funciona. El problema d'això és que Europa aplicarà unes polítiques que els seus ciutadans veuran que no funcionen, perquè no funcionaran, perquè la resta del món no les està aplicant.
1: Yeah.
0: Una altra cosa també és els nostres hàbits de consum diaris. I això és molt important en termes de mobilitat, en termes... però tampoc es pot fer un plantejament que acabi perjudicant a l'economia. Quan la gent diu, per exemple, doncs escolta'm, doncs hem de volar menys, o hem de... No. No, l'economia necessita un creixement global sostenible. I tu no pots carregar-te, és a dir, no pots dir que la lluita contra el canvi climàtic és perquè la gent sigui més pobra. Perquè, ni aquí ni a la Índia, perquè la gent no vol ser més pobra.
1: Montse.
0: Llavors aniràs al fracàs.
2: Sí, no, però jo crec que no hi ha... potser hi ha algun terraplanista que ho diu, però el problema no és que la gent opini que hi ha, que el canvi, sobre el canvi climàtic. Jo crec que el canvi climàtic, que ens ha explicat ara l'expert, està clar com a tendència des de fa molt de temps. Fins i tot podríem dir que nosaltres mesurem l'escalfament de la Terra en raó dels paràmetres que podem utilitzar, que són ben pocs, perquè la història de la humanitat a la història del planeta és un quart d'hora, per no dir cinc minuts. I, per tant, parlem de lo nostre. Quan parlem de que... Quan es diu que hi ha una opinió respecte al canvi climàtic, no és que la gent pensi que no s'està escalfant la Terra. Això és una absurditat, perquè ja es veu que s'està escalfant. La qüestió és si nosaltres, amb tots aquests canvis dels que estem parlant, serien capaços de revertir un procés que la pròpia Terra també té. És a dir, ja sabem que el factor humà n'hi ha afegit, però encara que no hi afegeix, nosaltres sabem que la Terra s'ha cremat i glaçat 300.000 vegades abans que arribéssim a aquest planeta. Per tant, això també passarà. Nosaltres podem fer perquè aquest procés es pugui revertir, ni pensar-ho. Nosaltres no podem revertir res. Som per alguns, un virus a sobre la Terra, no? Perquè tenim una capacitat de condicionar-lo relativa. I, de fet, ara quan parlem de que alguns països fan aquest tipus de plantejament una mica egoista, de, bueno, jo m'haig de desenvolupar, i parlem de la Xina, bueno, els que han anat a la Xina i han vist com estan electrificant algunes ciutats, ja no hi ha cap carbó en moltes ciutats de la Xina. Ja fa molt de temps que ens han passat per sobre. I nosaltres aquí parlem de que nosaltres regulem Europa i no sé què, quan molts de les coses que suposadament amb la regulació haurien d'haver fet, encara les tenim per fer.
1: I
2: la Xina ja les ha fetes. Ja hi ha ciutats que no saben el que és un cotxe de benzina.
1: Sí.
2: Vull dir que sopa con ondas ens han donat, no? I per tant, és veritat que algunes de les coses, com diu el Marcos, jo estic d'acord, l'economia i l'ecologia no poden anar enfrontades, perquè el que acabes fent és que les persones que tenen menys capacitat siguin els que més pateixen. L'exemple és aquesta regulació nova que diu que per poder vendre un pis, no sé si és el 30 o el 34, haurà de tenir un cert certificat energètic. Hi haurà moltíssima gent que no el podrà vendre, perquè no podrà tenir, i si ha d'esperar la subvenció europea, pot morir-se assentat, no tindrà capacitat per poder millorar les condicions energètiques del seu pis. Per tant, com fem per equilibrar això i per tenir en compte ser una mica més humils?
1: Yeah.
2: Nosaltres, si el planeta s'escalfa, nosaltres no revertirem res, per molt que en comptes d'aire condicionat, cosa que, per cert, crec que ens hem passat de rosca amb aire condicionat, perquè sembla que hi ha llocs que sembla que siguis un pingüí, no revertirem
1: res. Quan vas als Estats Units, sobretot. Vull dir que
2: home, per favor, i en alguns centres comercials.
1: Exacte.
2: Aquí.
1: Marta.
3: Sí, jo, per exemple, parlant d'aquest tema, n'hi ha un discurs que jo crec que cada vegada està calant més la població, que és aquest qüestió del fanatisme climàtic, no? Ja no parlem del canvi climàtic, sinó que el que comentava abans, no? Que n'hi ha un cert fanatisme climàtic i, per tant, això és perillós perquè vol dir que la gent està massa preocupada per una qüestió que és inherent a la condició humana i que va a passar. I sí que he vist, i està documentat en dades, en enquestes, com la preocupació sobre el canvi climàtic ha disminuït en els últims anys. Cert. I afecta especialment a la gent jove, als barons joves, com això ha decrescut en els últims anys. No? Tinc una enquesta de l'informe de la percepció sobre la transició ecològica en Espanya, que es va publicar per l'Observatori de Transició Justa, i va precisament en aquest sentit, no? De com això s'assumís com una part del problema que n'hi ha, i especialment, per exemple, ara, a nivell global, els espanyols l'identifiquen en el lloc 36 de la llista de problemes que té el país. És a dir, no és una preocupació, i jo crec que també ahir pot ser, tant des dels mitjans de comunicació com des de l'esfera pública i política, no estem ficant el focus on pertoca. I crec que això també s'ha d'explicar i s'ha de fer com ara, no? Parlant amb experts, intentant donar un punt de vista, no només fer veure que això és inevitable i que doncs forma part del dia a dia, i la culpa també és dels altres i no només és nostra, sinó que és un problema col·lectiu. Però clar, ahí també sortixen els interrogants, inclús la hipocresia de dir, ja, és que jo estic fent un esforç per reciclar, per estar conscienciat, i després es permetissin, no només a països, no? A altres països, fer el que volen perquè estan fora dels protocols i no tenen un compromís, sinó també als multimilionaris que viatgen com volen, fan un ús desproporcionat de moltes qüestions que tenen a veure amb el canvi climàtic, i també pressuposat, així hem de parlar, que jo crec que és el futur i és el present de la IA, no? De qüestions com la intel·ligència artificial, de tota la quantitat d'aigua que s'està gastant, i de com tot això està ja en el present i què s'ha de fer des de l'esfera pública per a fer condicions que no vagin endavant, no? Que s'ha de controlar com se regulen altres sectors, també aquest. I jo crec que això sí que és una realitat que està, però que la gent no ho percebís com a tal, no? És com, bueno, no passa res, és lo de sempre, estiu, calor, clar, incendis, i és el que ha passat tota la vida, no? És un poc el discurs que jo crec que ara sí que està calant i que cala majoritàriament.
1: Hem d'anar a publicitat, però abans, Vicenç.
4: Ràpid, quan jo era nano, els escolapis diuen, predica padre que per una mentre i per l'altra me sale. I hi ha gent que estem donant molt la tabarra, dient que hem de fer molt, i al final la gent diu, escolta, deixa'm en pau. Per tant, hem d'anar també en compte segons quins discursos reiterats, continus, que acaben sent sermons i que tampoc funcionen. Jo em quedo en la història, clar que el canvi climàtic existeix, clar que podem fer alguna cosa. Evidentment hi ha una tendència a l'escalfament, però evidentment també hem de procurar moltes vegades, perquè a mi em sembla que els responsables polítics moltes vegades això ho agafen com a recurs exculpatori. Mire, no podem fer més, la societat no pot fer res més perquè es vivim en el canvi climàtic. I després també jo crec que això genera moltes vegades fatalisme entre la gent. Bueno, doncs si hem de rebentar, rebentem a gust. Entens? Si això se'n va a la merda, com que és veritat que els acords vinculats depenen de Xina, depenen dels Estats Units, depenen de l'Índia i d'Europa i de Rússia, i no faran cas, només fa cas a Europa, doncs perquè... I després, perdonem, però Xina no ens avança en moltes coses. Quan hi ha un perill enorme quan parles d'una societat que està en evolució contínua, i si parles de gasos d'efecte hivernacle i contaminants, Xina en representa el 32% mundial. I, per tant, és lògic que molta... Bueno, Xina, i després Estats Units, després Índia, i si vas per percentatge per habitant, les monarquies del Golf. Al final, molta gent diu, saben què? Com això no depèn de mi, me passen el dia pegant-me la brama amb això, doncs que se creme la barraca i s'acaba la pel·lícula. Potser sí que hem de fer un repàs, però també de quines estratègies estem fent per convèncer a la gent.
1: 9 minuts i arribarem a les 10.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Llimonada natural Don Simón, amb suc extremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc extremut. La gran diferència.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
9: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
10: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
11: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
10: A més, té un 98% de carn.
11: És natural que es noti, oi?
10: Doncs sí, natural.
12: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
13: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
14: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
15: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
14: És que el sofà que t'agradava tant ara està a meitat de preu.
15: Ah, sí?
14: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes...
15: Jo no, però em bataven sí. Va, bet.
16: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
17: Com et quedes si et diem que la novel·la romàntica que et vas comprar és en realitat una capsa de sabates? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
18: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
19: Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
19: Catalunya Ràdio.
21: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: I allà...
1: Digues, Vicenç, digues.
4: No, que allà a l'hivern no fa molt de fred i a l'estiu no fa molta calor.
1: L'hora del matí de Catalunya Ràdio, el Vicenç Sánchez. De què riu?
4: Estava donant una explicació.
1: No,
4: perquè...
1: no, ja l'he entès. Digues,
4: no,
1: digues.
4: Sí, sí,
1: digues.
4: Sí, perquè este senyor que ha parlat abans, sí. No recorda el nom.
1: Carlo Buontempo.
4: El Buontempo, mira.
1: És dels aptònims més coneguts que tenim ara mateix. Algú
4: claríssim.
1: Que es dedica al canvi climàtic es diu Buontempo.
4: O algú que és secretari de la Unió de Pagesos i que es diu Cavall. Acaba sent-te així. No, no, que deia que no, en esta part del món, nosaltres no obrim les finestres a l'estiu.
1: Sí.
4: No és veritat.
1: Ho hem fet molts anys, però ara no.
4: Ja s'apanyaran vostès. Yeah. Però la gent que viu en un segon, un tercer, en un quart pis i té marinada o té un cert ventijol, obri les finestres durant el dia, quan este vent entra, sempre que entra l'aire, si no, no cal.
1: Sí.
4: Però perquè este aire canvia la temperatura. I els que viuen en baixos, no, evidentment, perquè allà no corre l'aire i perquè, a més, viure en baix, que és un costum que jo propugne contínuament, perquè ja no tenim prou botigues i els baixos queden desaprofitats, i el que viu en baix, i a més té la sort de viure en una zona antiga amb un cert gruix de paret, és millor que no obriga res, o sí, depèn de si fa una miqueta d'aire, perquè és veritat que aquests pisos o aquests apartaments o aquestes vivendes conserven la temperatura. Això és la meva experiència, si serveix d'alguna cosa.
1: No,
4: i si algú vol comprar-se un espai o un pis que tot està tancat, que mire la possibilitat de fer-ho en un baix.
1: 5 minuts i arribarem a les 10, una mica menys i tot. Recte final de l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la Montserrat Nebrera, la Marta Monforte, el Vicenç Sánchez i el Marcos Lamelas. Avui que tenim reunió del Consell de Política Fiscal i Financera per parlar de la senda d'estabilitat, que ja sabeu que és un pas imprescindible, ho dèiem abans, pels pressupostos. Madrid, Dani Sadeaja, com estàs? Bon dia.
33: Què tal? Bon dia.
1: Pedro Sánchez vol recuperar d'alguna manera, Dani, la iniciativa política després que les enquestes doncs no li siguin especialment favorables. Les enquestes diuen que si avui hi hagués eleccions, la suma de PP i Vox tindria una majoria, i a més una majoria molt còmoda. Ahir en publicava una a La Vanguardia, i avui ho fa l'Espanyol, i Dani va, si fa o no fa, en la mateixa línia.
33: L'enquesta de l'Espanyol apunta directament a una desfeta de l'esquerra espanyola. El PSOE, Sumar i Podem es quedarien en 113 escons, i si pactessin una altra vegada amb partits independentistes i nacionalistes, arribarien només als 143, 36 menys que ara. A l'altra banda, una supermajoria del PP i Vox de més de 200 diputats. Recordeu que la meta són 176 diputats. Els de Feijó, segons l'enquesta de l'Espanyol, obtindrien 147 i els d'Abascal, 58, duplicarien els 33 d'ara. També La Vanguardia apuntava que PP i Vox arribarien als 196 escons i una altra enquesta més, la de La Razón avui, també dona a la dreta extrema dreta més de 200 diputats.
1: Per tant, es repetiria, si aquestes enquestes tenen raó, l'escenari d'Extremadura, Aragó, Castella, Lleó i Andalusia. O Andalusia, on hi va prendre possessió Juanma Moreno Bonilla, el Partit Popular s'imposava clarament al PSOE, però tot i que el president Moreno Bonilla va dir que no és el que li agradava, depèn de l'extrema dreta per governar, i de fet la té el govern. Dani.
33: Sí, no, de fet, hi ha dos escenaris que hem vist darrerament, a l'Aragó i Castelló, on PP quedava lluny de la majoria i Vox tenia un pes més important, i d'altres casos d'Andalusia i d'Extremadura, com deies, on el PP s'ha quedat a pocs diputats i Vox era menys necessari. Però en els dos casos, tant un en l'altre, PP i el Vox ha acabat imposant el seu programa, la prioritat nacional com a mesura estrella, i ha aconseguit entrar als governs amb més o menys conselleries. Feijó, en un inici, deia que un PP fort podria governar en solitari, però ara, des de l'escenari d'Andalusia, Feijó va moderant el seu discurs i ja va acceptant i obrint la porta a un govern en coalició, malgrat que insisteix que vol governar en solitari.
1: Gràcies, Dani. Fins ara.
33: Adéu, bon dia.
1: Ah, ja hem d'anar acabant, però sí que volia doncs un primer comentari. Tindrem tot l'estiu per parlar d'aquesta qüestió, em fa l'efecte, però és aquest escenari que avui estem veient amb aquestes enquestes que li auguren doncs un panorama complicat a Pedro Sánchez. Marta.
3: Sí, de fet, jo crec que ara el que ha passat a les autonomies, com comentava el company, és un poc el preludi del que pot passar a nivell nacional. I ahir és on vem el canvi que ha protagonitzat Alberto Núñez Feijó en l'últim any, especialment, perquè l'any passat, a juliol de l'any passat, va fer un congrés nacional, el Partit Popular, en el que Feijó es va comprometre, va dir, a no governar amb l'extrema dreta. Ara ha canviat el discurs i ha admet, en diverses entrevistes ha dit públicament que si no li queda més remei, doncs farà el que han fet els seus companys de partit a Andalusia, a Extremadura, a Castilla i Lleó, i és governar amb l'extrema dreta. I jo crec que això ho ha deixat molt clar Vox. Vox, les autonòmiques, en realitat no li interessen tant. El seu objectiu és a nivell nacional. Per això el candidat és Santiago Abascal, pràcticament, en tots aquests territoris. Perquè ells el que volen és, diguem, tindre la victòria ideològica front del Partit Popular. Jo crec que ho han aconseguit, no?, amb aquesta qüestió de la prioritat nacional, que l'eslògan és els espanyols primers, per molt que el PP volga intentar emmascarar-lo de arraigo o qualsevol d'aquestes qüestions que ells han dit. Jo crec que ahir Vox ha guanyat la partida al Partit Popular i saben que els han convençut d'entrar en els governs dos anys després d'iniciar-se'n d'ells, i que aquesta qüestió és la que se jugarà a les properes eleccions nacionals si tots dos, com ara apunten les enquestes, arriben i sumen majoria absoluta. Aleshores, jo crec que això està clar. Feijó haurà de fer el que han fet també els seus companys de partit i governar amb Abascal, que jo crec que això serà una de les condicions imprescindibles que ficarà damunt la taula a banda de la prioritat nacional. No?
1: Montse.
2: Sí, més enllà dels canvis d'opinió, els que ja ens anem acostumant, no?, que cadascú diu una cosa, però després, si la realitat el desdiu, doncs és capaç de dir una altra, i sempre hi ha una justificació, perquè per tot hi ha una justificació. Aquesta en concret, que s'assemblaria bastant a la que Pedro Sánchez va tenir en el moment en què va construir un govern alternatiu a la majoria parlamentària que havia obtingut el Partit Popular a les darreres eleccions, és... Pues miri, la realitat és molt tossuda. Ens van dient a cada elecció, rere elecció autonòmica, que, pues sí, que el partit més votat és el PP, que no hi ha possibilitat d'alternativa d'unes grans coalicions a l'estil alemany amb l'altre partit de la suposada centralitat, que seria el Partit Socialista, i per tant que ens estan dient que hem de governar amb el Partit Popular, perquè sols no podem, no ens donen la majoria per governar sols, ens donen una majoria per governar solament amb aquest concret. Doncs això és el que hi ha. I això el que fa és que, més enllà de que la gent vulgui posar barreres, línies i fer escarafalls respecte de que l'extrema dreta arriba, la gent li està dient a l'arc parlamentari: nosaltres no volem una majoria absoluta de ningú, això ja ho ha dit 25 vegades, suposo que deu estar una mica escamada el que vam fer en el passat, i en aquest cas concret ha canviat el pèndol i ara el que tindria la majoria seria amb aquest partit de Abascal. En quines circumstàncies? Moltes d'elles ja sabem, ens podem posar les mans al cap del que ha dit i de més, ja sabem que moltes d'elles són inviables des del punt de vista de la Unió Europea, inviables. Or, altres, en canvi, la Unió Europea ja les està conformant com a part del seu discurs. Això és el que està passant. Igual que el canvi climàtic, doncs també tenim un canvi ideològic que va cap a aquesta banda, com altres vegades ha anat cap a l'altra. Amb la bona notícia de que no estem a la circumstància en la que estava Europa als anys 30, que no hi havia uns blocs constitucionals que poguessin posar portes al camp, i que ara, si res, que continuem batallant per desfer-ho, perquè ja abans parlàvem sobre els bombers, però estem contínuament intentant desfer la legitimitat de totes les institucions, seran aquestes institucions que posaran pals a la roda de qualsevol cosa que es passi de frenada de l'estat de dret i dels drets fonamentals aconseguits.
1: Marcos.
0: Bueno, aquesta pujada de l'ultradreta canvia molt el panorama. Estem parlant d'una majoria de PP i Vox amb 60 diputats de Vox. Això no permetrà, no serà una col·laboració anecdòtica de Vox. Una altra cosa és que Vox no té un discurs armat, ideològic i programàtic com tenen altres ultradretes europees. És a dir, per posar un exemple, Meloni arriba al poder a Itàlia amb un pla. Construiré presons a Albània i enviaré cada immigrant il·legal a Almària. A Albània en gastaré 35.000 euros per cada immigrant que enviï a Albània. Mm. I tinc un acord amb Albània. Mm. Això, quin és el pla? Quin és el pla de Vox? Ara que estàvem parlant d'escalfament global i d'agricultura. El pla de Vox és que no vinguin els marroquins, però tampoc els comprarem taronges. Aquest és el pla de Vox. És a dir, per tant, Vox, en molts temes, no parlem ja de política, és a dir, no hi ha pla. No hi ha pla. Hi ha un discurs bàsicament molt ideològic i molt fora del context. Estem veient una pujada de l'ultradreta en una economia com l'espanyola, que porta pràcticament 7 anys creixent al 3%, amb una taxa d'atur excepcionalment baixa, al 10%. És a dir, no hi haurien raons objectives per una pujada de l'ultradreta com la que es va produir a Itàlia o a Alemanya als anys 30.
1: Mm. Vicent, rematem, que tenim el butlletí pendent.
4: Primera, les enquestes no sorprenen a ningú, segur. De segona, que el frontisme que actualment practiquen PP i PSOE, els dos, evidentment porta cap a la situació actual, cap a una hegemonia de la dreta amb el suport total de l'extrema dreta espanyola. Tercera, si jo fos un demòcrata espanyol, que sóc el primer però no el segon, demanaré un acord PP-PSOE, com ha fet Aznar. El que passa és que Aznar ha demanat aquest acord dient, vale, però el PSOE sense Sánchez. I el PSOE ara Sánchez. I, per tant, hauríem d'esperar-nos un resultat electoral i després dir Sánchez ha quedat rematat amb aquest resultat i el que queda del PSOE, que serà un altre PSOE, segur, doncs vinga, que faci costat al PP i evitem aquesta política de Vox. Que pot quedar més o menys aquesta política matisada per la Unió Europea? Home, ja, però tot el món sap que canviaríem. Tot el món que és demòcrata a Espanya canviaria moltes més coses. El que passa és que jo sóc un altre demòcrata i a mi això em preocuparia perquè el dia que el PSOE i el PP es posen d'acord en aquest gran pacte constitucionalista, els països de la perifèria, per dir-ho així, haurien begut oli. I com a mínim sempre ens quedarà l'esperança de dir, bueno, després d'un PP i Vox, per molt terrible que siga, tornarà un altre PSOE que podria ser com el de Sánchez i això ho suavitzaria una mica. Total, mare de Déu, senyor.
1: Mare de Déu, senyor. Deixem aquí l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Montserrat Nevera, Marcos Lamelas, Vicent Sánchez, Marta Monforte, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: Que tingueu molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Moment
4: bon
1: de fer un cop bon d'ull a altres de les notícies, o les notícies vaja del matí. Joan Bota, com estàs? Molt bon dia.
7: Bon dia.
1: Ens actualitzem.
7: I aquesta hora, òbviament, estem pendents dels incendis. Les temperatures elevades i el vent continuen alimentant 3 incendis als Països Catalans. A la Catalunya del Nord, un foc fora de control ja ha cremat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà. El balanç és de 5 ferits lleus, entre els quals hi ha un bomber i 26 municipis evacuats. Montse Poblet, enviada especial a Tuïr, a la Catalunya del Nord, amb el suport tècnic de Pep Casanovas. Bon dia.
20: Bon dia. Tuïr acull unes 300 persones de les 10.000 evacuades dels 26 pobles que el foc ha posat en perill. A la Maison del Ciutadà, una espècie de centre cívic del poble, han passat la nit 60 veïns com la Sílvia, que ahir va haver de marxar de casa seva quan l'SLR, que li va sonar el mòbil, va donar l'ordre d'evacuació.
22: A les 8 ja hacía 35. I com si havia nevado. Y caían, y yo digo, ¿qué es eso? Y entré en casa y nos dijo, vale, vale, hay que partir. Así es que cogido, hemos pasado la noche aquí, ya, y hasta ahora no sé cuándo nos diremos.
20: El foc avança sense control. Aquesta última nit ha saltat el riu Tet, ha cremat 1.000 hectàrees i s'ha situat a tocar del massís d'Aspres. Montse Poblet i Pep Casanovas, Catalunya Ràdio, Tuïr.
7: I continuem parlant de focs. Natàlia Ramon.
23: Doncs sí, perquè el foc que crema a Castelló a la Serra d'Espadà continua actiu i els bombers no el donen encara per perimetrat. ara empitjoraran les condicions meteorològiques i, de moment, els 500 veïns desallotjats no podran tornar encara a casa seva. I també encara s'investiga l'origen del foc. Soneja Alba Barbosa, bon dia.
5: Bon dia. El foc podria empitjorar pel vent que s'espera que bufi a partir de les 11 i per les altes temperatures. Cap al migdia es valorarà si els 500 veïns d'Assuévar poden tornar a casa. Ara treballen uns 300 efectius dels bombers i s'investiguen les causes de l'incendi, que s'ha descartat que siguin naturals. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol.
6: El que sí que podem dir és que el focus sí que està molt localitzat. Aleshores, podem confirmar que no és una causa natural.
5: Una quarantena de persones han passat la nit al seminari de Sogorbe. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, Soneja.
7: I en canvi els bombers esperen poder donar per controlat l'incendi de les Gavarres aquest vespre, malgrat que la calor i la marinada a la tarda fa que es mantingui la prudència i s'intensifiquin les tasques de vigilància per evitar revifades. Mentrestant, a aquesta hora, l'alcalde de Cruïlles i Monells es reuneix amb els veïns afectats per les flames. Anem a la Bisbal de l'Empordà ara. Fèlix Martín, bon dia.
8: Hola, bon dia. Sí, el foc de les Gavarres encara no es pot donar per controlat per les revifades que hi ha hagut les últimes hores.

0: Continuen treballant sobre el terreny. S'han cremat 2.025 hectàrees. Josep Lluís Blázquez, Fèlix Martín, Unitat Mòbil a la Bisbal d'Empordà.
1: Hisenda reuneix avui les comunitats autònomes per fixar els objectius d'estabilitat dels pressupostos pel 2027, un pas imprescindible per continuar la tramitació dels comptes. Els territoris del Partit Popular amenacen de forçar el debat sobre la reforma del finançament, tot i que la reunió per abordar aquesta qüestió està prevista a finals de mes. Madrid, Dani Sainbeja, bon dia.
2: Bon dia. Avui tràmit necessari i estrena del nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, davant d'una majoria de comunitats del PP, amb tot el govern espanyol, té les cartes a les mans per tirar endavant el topall de la despesa dels futurs pressupostos i el repartiment del dèficit que han d'assumir les administracions. Una altra cosa serà el Congrés, on s'haurà de votar la setmana que ve o la següent. La d'avui serà una reunió on no està previst parlar del nou finançament autonòmic, tot i que el PP tractarà de mostrar el seu rebuig al model pactat entre el PSOE i Esquerra. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
3: La Xina ha fet un nou llançament de prova d'un míssil balístic a l'oceà Pacífic i ha generat preocupació i crítiques del Japó, Austràlia i Nova Zelanda. Pequín ha disparat per primer cop el míssil de llarg abast des d'un dels seus submarins de propulsió nuclear. L'agència oficial xinesa ho ha descrit com un exercici militar rutinari que no anava dirigit contra cap país ni objectiu, però el ministre d'Afers Estrangers d'Austràlia ho ha qualificat d'una acció desestabilitzadora per la regió i ha denunciat el fet que la Xina estigui reforçant el seu exèrcit de manera ràpida i sense transparència. El Japó ha demanat sense èxit que fes marxa enrere en aquest exercici. Esports, Marcos García.
4: Anglaterra s'enfrontarà a Noruega als quarts de final del Mundial. Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. Abans, Noruega ha donat una de les sorpreses d'aquest Mundial. Ha eliminat el Brasil per 2-1. Aquest vespre, a les 9, jugaran Espanya i Portugal als vuitens de final i a les 2 de la matinada ho faran els Estats Units i Bèlgica. Amb polèmica, perquè l'estrella de l'equip estadounidenc, Balogun, podrà jugar tot i ser expulsat a l'anterior partit del Mundial. La FIFA ha deixat en suspens la sanció al jugador dels Estats Units aplicant una normativa que així ho permet. El Tour de França, avui tercera i última etapa en territori català, entre Granollers i els Angles, on no hi podrà haver públic per culpa del greu incendi que hi ha hagut a la Catalunya del Nord. Jonas Vingegaard segueix de líder del Tour. I el torneig de tenis de Wimbledon, Novak Djokovic elimina el rus Safiulin i ja és als quarts de final, on s'enfrontarà el canadenc Oje Aliassime. El serbi de 39 anys s'ha convertit en el tenista de la categoria masculina amb més victòries a la història del torneig, 106 en té Djokovic i ha superat Roger Federer, que en té 105.
5: Fins aquí les notícies.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
7: 3 minuts i arribarem a 10:15.

0: periodista i analista de dades. Aquest any tornarem a parlar de dades, aquest estiu, aquí al matí de Catalunya Ràdio, però alerta, perquè les enfocarem cap a un àmbit bastant concret, bastant complex i bastant interessant, com tot el que expliques, vaja.
1: Sí, sí, sí. Content que un altre any tots els col·laboradors t'hagin dit que no i hagis hagut de recórrer
0: sí,
1: cap a mi.
0: No ha anat per aquí, això, ja ho saps.
1: Bueno, aquesta vegada ho farem una mica amè, no? Ho intentarem, almenys, i tractarem un tema, doncs, una realitat més quotidiana del que acostumem a tractar amb dades, però que té molta rellevància i segurament ocupa més converses de sobretaula que no pas els últims debats al Parlament.
0: Sí.
1: En concret, parlarem sobre com vivim les relacions d'amor, sexoafectives i familiars en un sentit ampli. En definitiva, parlarem de com estimem, com cardem i com ens relacionem entre nosaltres. Ara bé, com sempre, ho farem amb dades d'enquestes recollides a Catalunya i Espanya i també a partir d'estudis empírics, una mica per donar-hi context.
0: És a dir, que aquestes enquestes ara... Ui, ui, ui, Isma, no me'n patis d'aquesta manera. No, les enquestes no només parlen d'intencions de vot, sinó també parlen de com ens estimem i aquestes coses que deies tu, eh?
1: Sí, sí, sí, sobretot són les enquestes d'estimació d'escons el que acostumen a traure els titulars dels mitjans, però cada cop hi ha més enquestes que parlen d'aquesta realitat quotidiana de les persones, no? Que és un fet, doncs, que el món anglosaxó ja feia molt de temps que passava, però aquí cada cop, doncs, per sort tenim més. Mm. I dic per sort perquè, malgrat hi haurà alguns haters que diran allò de «Ai, per què s'han de gastar diners per saber el que faig a la meva vida íntima?»
0: Sí, sí.
1: Doncs perquè, en realitat, diu molt de nosaltres, diu molt de la societat i també, doncs, encavalca amb aspectes que són molt importants, com el del repte demogràfic o també el de la salut pública, com després veurem, no? Per tant, doncs, per això cada dilluns parlarem d'un àmbit vinculat amb aquestes qüestions, com la família, la parella, el sexe lliure, el sexe remunerat, que aquest sí que genera debat parlamentari, o qüestions com la maternitat i la paternitat. Ho farem amb dades, però intentarem fer-ho divulgatiu, que s'entengui, i si algunes coses, doncs, algunes xifres, doncs, no, la gent no ho pilla, doncs hem fet una pàgina web en el qual...
0: Què
1: dius? Sí, sí, sí, que la gent, doncs, podrà entrar allà, fins i tot fer un qüestionari per veure com se situen aquests àmbits.
0: Qüestionari, a veure
1: qüestionari, bueno, aviam, doncs...
0: Ara falta que la gent digui la veritat, però bueno, sí, sí.
1: Bueno, ja passa les enquestes, això també, vull dir que no hi haurà un polígraf vinculat, per tant, que ningú s'espanti, és tot anònim.
0: Val.
1: I després també, si sí, algunes dades interessa més tocar, doncs ja enamudades.periodismedades.cat, doncs allà ho trobarà tot. Ho anirem repetint.
0: Aquesta és la web, de fet, a la secció el Roger n'hi ha dit així, enamudades.
1: enamudades.periodismedades.cat.
0: enamudades.periodismedades.cat és on trobarà totes aquestes dades que comentem avui amb el Roger. Però m'ha creat l'atenció que has dit que les relacions socials es poden vincular amb aspectes com la salut, eh?
1: Efectivament. De fet, així per donar un títol ràpid, els amics, les parelles i la família poden curar tant o més del que ho fan els metges o els medicaments.
0: Ai, que bo.
1: És un tema realment, sí, sí, sí. És molt estudiat, no? I, de fet, fins i tot, recentment ha aparegut un estudi que analitza 150 estudis fets fins ara, per tant, no és un bolet que apareix per allà al mig, i llavors la conclusió que arriba és que les persones arreu del món, diguem, que tenen les relacions socials més fortes, tenen un 50% més possibilitats de supervivència que aquelles que tenen relacions socials més febles. I, de fet, aquest estudi el que assenyala és que els altres estudis analitzats, diguem, que agafen la qüestió de les relacions socials d'una manera més àmplia, és a dir, no només un aspecte concret, eleven encara més aquestes possibilitats, fins a un 90% més de supervivència entre les persones amb bones relacions socials.
0: I això com s'explica? Com es pot explicar, això?
1: Clar, clar, no és que hi hagi una mena d'immunitat de ramat, que el fet de tenir amics doncs, et faci més fort, no?
0: Ai, m'ha agradat, això.
1: Però, en canvi, bueno, el Covid passava una mica,
0: ja,
1: però bueno...
0: Sí, ja, però associat a la qüestió dels col·legues i de les parelles, ho trobo interessant, la immunitat de ramat.
1: Però el fet és que el fet de tenir amics, per una banda, doncs, et desestressa una mica, doncs, et permet alliberar problemes que tens, i per tant, la reducció de l'estrès, la gent que té bones relacions socials dorm millor, també, que és un tema important, i després també està associat a activitats més saludables, com per exemple fer exercici, ni que sigui anar a passejar, o fins i tot anar al metge. És a dir, que quan tu et trobes malament hi ha una mica et diu, ostres, això t'ho hauries de fer mirar.
0: Ah, que bo.
1: I per tant, també la gent que té més amics, més relacions socials, acostuma a anar més al metge i per tant, doncs, també es cura més. No? I per tant...
0: Sí, la gent que té més amics i els hi fa cas, a més a més, quan els hi diuen has d'anar al metge.
1: Clar, hauríem de mirar aquest viatge, no? Però sí, sí, per tant, doncs, hi ha aquest vincle. De fet, molts cops es diu allò de compra't un amic, no? Doncs segurament el que hauríem de dir és que l'amic t'hauria de donar la seguretat social.
0: Estaria bé, això. Amb recepta.
1: Exacte.
0: Recepta i tot. Aviam, les xarxes socials també n'hem de parlar, no?, d'alguna manera? O vivim una societat en què la parella i la família tenen una gran centralitat, d'alguna manera? No només els amics, eh?
1: Això aparentment sí, no? Perquè és el que a les pel·lícules, a les sèries, doncs clar, tot està molt centrat en l'amor, en menys, diguem... Però, clar, les enquestes també ens ajuden una mica a matitzar aquestes percepcions. De fet, hi havia una enquesta feta a Catalunya en concret,
0: sí,
1: que preguntava, i ara no miris el guió,
0: aviam
1: què em diries, pregunta. Per tenir una vida plena,
0: sí,
1: què és el més important?
0: Val.
1: I llavors citaven com a opcions una casa en propietat, una feina que t'agradi, fills, molts diners, no diners, sí,
0: molts diners,
1: una parella estable o temps lliure. Què creus que la gent... va dir més.
0: Per tenir una vida plena, eh?
1: Per tenir una vida plena.
0: O sigui, no què diria jo, sinó què crec que va dir la gent, eh?
1: Si vols el qüestionari a la web, ho pots
0: ja
1: fer.
0: Ja ho faré. Per tenir una vida plena, has dit temps lliure, que és el que m'ha quedat més.
1: Casa en propietat. Feina que t'agradi,
0: sí,
1: fills, molts diners o parella estable.
0: Jo crec que la gent dirà els fills.
1: Doncs fred.
0: Fred, eh?
1: Fred. La gent diu temps lliure.
0: Mira, és el que anava a dir.
1: Bueno, és que ets la catalana.
0: És que anava a dir jo, però he pensat... No, la gent tirarà pels fills i tot
1: trampa,
0: això.
1: Era una pregunta trampa. La gent diu el temps lliure.
0: Mm?
1: En segon lloc, una feina que t'agradi. Per tant, la centralitat de la feina és espectacular. En tercer lloc, una casa en propietat. I llavors, només llavors, a nivells molt similars, hi ha la parella estable, fills i molts diners.
0: Molts diners és l'últim?
1: Molts diners i fills
0: estan
1: més o menys allà. És allò de, vendries el teu fill per molts diners? Doncs hi haurà gent que et dirà que sí. I curiosament, per als homes, la parella i els fills són més importants que per les dones, que en canvi valoren més el temps lliure i la feina. Mentre que els joves donen més pes als elements més materials, com la feina, els diners, la casa en propietat, potser perquè veuen més difícils assolir-los en un futur proper.
0: Aviam, de tota manera, això de que els diners compren la felicitat, si costa una miqueta, amb el que dius, o no ben bé?
1: Bueno, hi havia aquella frase atribuïda a Oscar Wilde, sí, que deia que els diners no donen la felicitat, però et donen una sensació tan increïblement similar que només els experts, més experts, són capaços de diferenciar-les, no? I, de fet, hi ha estudis, també molts estudis, que ho han analitzat, i assenyalen una cosa que es diu la paradoxa de la felicitat i el consum. És a dir, que el fet de tenir diners, evidentment, sí que t'aporta una certa felicitat, és a dir, el fet de patir per si et desnonen de casa, doncs no et permet ser gaire feliç, però a mesura que tens més diners, el guany de felicitat cada cop és menor, o fins i tot hi ha un punt en què això decau.
0: Ah, sí, eh?
1: Efectivament, és a dir, tenir massa diners tampoc seria...
0: És un mal de cap, també.
1: Bueno, sobretot si tens un fill que no té clar que els deixis en herència.
0: Yeah.
1: Però, en tot cas, per què passa això, més enllà de problemes familiars? Passa perquè, t'acostumes ràpid a les possessions, i per tant, doncs, el guany és menor, és a dir, que passar del 0 a un Rolls Royce, doncs, fa il·lusió, però passar de 6 a 8, doncs segurament ja no tant.
0: Sí.
1: I llavors, també perquè...
0: Ui, l'Isma em diu que això se'n diu adaptació hedònica.
1: Ah, doncs
0: com
1: mira...
0: Com saps tu això, Isma? Mira, filosofia estoica. Hosti, Isma, em deixes molt sorprès.
1: M'encanta el concepte.
0: No, com n'has dit que es diu això? Adaptació hedònica.
1: Doncs mira, aquesta és una. I l'altra és que, a mesura que tens més diners, la comparació social augmenta. És a dir, et compares més amb la gent que està una mica per sobre teu, no? Hi havia la senyora aquella, propietària de pisos, que els deia als llogaters, vosaltres el que teniu és enveja!
0: Aquí, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Doncs els que tenen enveja són sobretot dels rics cap als més rics encara, no? I per tant, doncs això. I a més, és més important, segurament, el que fas amb els diners que els diners que tinguis. El que també s'ha estudiat és que quan els gastes amb experiències, és a dir, un viatge, fer coses amb gent, o comprant coses per amics, és a dir, fent regals, això et dona més felicitat que simplement les possessions. Per tant, tornem al mateix. Si tens diners però no tens amb qui gastar-te'ls, doncs tampoc és un bon
0: negoci. No serveix de res.
1: No.
0: O no serveix.
1: Bueno, serveix. Aviam. O sigui, els rics també ploren, però és millor plorar en un Mercedes que sobre el bicing.
0: Absolutament. Aviam, tornant a les dades que deies abans. Deies que l'amor i l'amistat tenen nivells d'importància similars, però poden no ser contradictoris. És a dir, tu et pots estimar molt, els amics, diguem-ne. Potser no romànticament, però gairebé.
1: No, però és veritat que cada cop, o almenys tenim la sensació de que es parla molt de l'amor d'un sentit més ampli que no pas el clàssic, no? Però les dades, un altre cop, doncs, tornen a matisar aquesta qüestió. Hi ha una enquesta molt interessant amb resposta oberta, és a dir, que tu et preguntaven simplement, tu quan et parlen d'amor, amb qui penses que sents aquest amor, no? I llavors aquí tu podies respondre el que volguessis. La majoria de gent, vora el 60%, parlava de la parella o de família, per tant, cosa clàssica, diguem.
0: Yeah, yeah.
1: Però sí que hi havia més d'un 20% que parlava dels fills, que pots tenir fills o no, sí, i els amics. Per tant, ja vora una de cada 5 persones que sí que parla de l'amor cap als amics.
0: Això quan la pregunta és en quins amors penses?
1: Quan parles d'amor? En qui penses, no?
0: Sí.
1: I, bueno, hi ha respostes de tot tipus. Hi ha un 8%, 8% de la gent que respon amor a la societat, en general, a la humanitat.
0: Perdó, a la humanitat en general, eh?
1: Un 4% parla a la mascota o als animals, no sé si són els Terians o simplement és qui té animals.
0: No reobrim el món
1: no
0: dels Terians, per l'amor de Déu.
1: Però, bueno, a favor, perquè això, aquí els joves van estar molt...
0: Se'ls
1: va ficar molt a picota, però, en canvi, hi ha coses bones dels joves, per exemple, que hi ha un 4% de la població. Però són sobretot joves que parlen de l'amor propi o autoestima, o que també és un tema
0: molt
1: interessant.
0: Està molt bé, això.
1: Però, per contra, sobretot també en la gent més jove, un 20% dels menors de 25 anys parla directament de l'amor romàntic, que és una cosa que podem considerar antiga i, de fet, amb generacions més grans, l'amor romàntic pràcticament no se cita.
0: Ah, sí, eh?
1: No.
0: Si ho citen més els joves que els més grans, l'amor romàntic?
1: Sí, és ben curiós.
0: Caram. En qualsevol cas, els amics, però això que has dit de la gent jove em crida l'atenció. És a dir, cita més l'amor romàntic, però la gent jove no estima els amics, entén-me. No cita l'amor als amics quan parla de l'amor.
1: Bueno, es poden estimar els amics, sí, jo crec que al final jo me'ls estimo moltíssim.
0: Sí, sí.
1: És super sa estimar-los,
0: sí, sí.
1: Exacte. I efectivament, sí, la gent jove declara més que sent amor per les amistats o estima. Aquest amor per als amics cau entre la gent de dretes. També, bueno, hi ha certa gent de dretes també en aquestes enquestes que, bueno, per les preguntes per amor et diu amor heterosexual. No, és una mica,
0: sí,
1: sobretot senyors de certa edat,
0: amb
1: no?
0: Aquest,
1: per
0: amb,
1: tant...
0: amb aquest to, a més a més. Ho
1: jo m'imagino, jo quan llegeixo enquesta sento aquest to. Però el que és més curiós amb el tema de les amistats, sí, és la diferència home-dona.
0: Ah,
1: és a dir, les dones senten 10 punts més d'amor que els homes cap a les amistats, i estem parlant d'un 20%, per tant, les dones són un 25% i els homes un 15%. La diferència és molt, molt, molt gran. I, de fet, és coherent amb altres enquestes en el qual a les dones se'ls preguntava, bueno, les dones, a tothom se'ls preguntava, si en cas de necessitat creus que els amics t'ajudarien? Un 35% de les dones diuen que sí amb tota seguretat. En canvi, només un 25% dels homes estan segurs que els seus amics els ajudarien. Per tant, aquí hi ha un diferencial de gènere bastant, bastant gran. No sé si té un nom, si ens el diran ara,
0: però... Té un nom, això no se'l sap, aquest.
1: Bueno.
0: El buscarem. Li podem posar un nom nosaltres, ens ho podem inventar. En fi, o sigui, un 35% de les dones creuen que les amigues no els hi fallaran, diguem-ne.
1: Correcte.
0: I un 25%, i això en el cas dels nois és només un 25%.
1: Clar.
0: Per tant, hi ha més vincle entre amigues dones que entre amics homes?
1: Clar, segurament té un nom perquè, efectivament, s'ha estudiat això també i hi ha estudis molt curiosos del tema. Hi ha una persona, uns investigadors, que el que van fer va ser començar a mirar imatges a Facebook i veure si hi havia més imatges de dones entre elles, dones,
0: amigues,
1: aparentment no parelles,
0: sí,
1: sinó entre
0: sopars,
1: amigues,
0: i tot això, sí,
1: o d'homes amb més homes. Mm. I clarament hi havia moltes més dones que penjaven fotos amb altres dones que homes. I, de fet, es va fer una altra investigació espectacular que van dedicar 2.600 hores a mirar el carrer a 46 països i van anar apuntant quantes parelles de dones i quantes parelles d'homes hi havia.
0: 2.600 hores mirant això, apuntant
1: moltíssims
0: això?
1: Moltíssims investigadors, segurament mal pagats, mirant el carrer, esperem que en moments que no feia tanta calor com ara, no? Apuntant tot això. I a Europa... hi havia un 72% més d'amigues caminant pel carrer juntes que amics. Per tant, doncs, sembla ser que efectivament les dones cuiden més l'amistat entre elles.
0: I en països diferents, això era, eh?
1: Sí, en 46 països,
0: 46
1: pràcticament
0: països.
1: A tots hi havia un diferencial positiu a favor de les dones, però a Europa era especialment exagerat.
0: De tota manera, que un 30% estigui convençuda que els amics o les amigues l'ajudarien, clar, no sé si és poquet.
1: Que estem parlant d'una escala de 1 al 10 en què el 30% aquest és el 10 absolut. Yeah. És a dir, ho deixarien tot per venir. Però, clar, jo crec que també té un punt de realisme. És a dir, que, jo què sé, potser dius, home, potser el problema que jo crec que tindré és de diners. Oh. I els meus amics no són especialment rics, no? Per tant, doncs, bueno, jo crec que està bé el percentatge aquest, perquè, de fet, quan es pregunta per la satisfacció amb les relacions, no? La puntuació amb les amistats no és baixa. De mitjana, la gent està un 8,1 sobre 10 de satisfacció amb les relacions d'amics. Jo crec que està bé. És una mica més baix que amb les relacions de parella, que és un 9,1, amb les relacions familiars, que és un 8,7, però bueno, també té un punt de postureo, perquè dir que no estàs bé amb els amics, doncs és lleig, amb la família o amb la parella, quan jo tinc uns quants amics, no direm quins, en antena, que es queixen una mica, però bueno, en tot cas...
0: No, però sí que és interessant, no sé si hi ha una qüestió d'edat aquí, no sé si amb la gent jove canvia. Ho dic perquè, per exemple, això que deies dels amics, clar, jo a mesura que em anava fent gran, jo estava convençut que la meva vida seria com Friends. Estava convençudíssim que seria com Friends. Sí, hi hauria el grupet d'amics, alguns tindrien parell, alguns no, però quan hi hagués alguna cosa bona o dolenta, allà estaríem tots. Clar, a mesura que fas gran, te n'adones que no perquè siguin mala gent, sinó perquè la vida és molt punyetera.
1: La vida porta per molts llocs i sobretot et dona problemes, reptes i dificultats, efectivament.
0: Però amb els joves això passa, diguem-ne? Els joves encara, entre cometes, s'ho creuen, diguem-ne?
1: Sí, però no excessivament. Hauríem de veure fins a quin punt les xarxes socials aquí impacten o no, però vaja. El que sí que hi ha diferències, per exemple, i també vull vincular-ho amb el tema de les relacions de parella, de qualitat de parella, que clar, aquí els problemes ja no venen tant amb l'edat dels reptes que venen, sinó que ja, directament amb els reptes que hi ha. És a dir, alguns dels problemes que tots coneixem, més enllà dels que passen en el llit, que això en parlarem en un altre programa, alguns passen a la cuina o al menjador, que és a l'hora, per exemple, de netejar. No? I aquí doncs sí que veiem... diferències molt grans que no acaben de resoldre's.
0: Clar.
1: Per exemple, i aquí doncs, hi ha unes dades molt interessants que preguntaven en parelles que conviuen juntes, si quina de les dues feia més feina a casa, no? O si feien més feina el que pertocaria. D'homes, només un 7% diu que fan més feina que l'altra persona. Un 54% creu que les feines són igualitàries. I escassament un 31% reconeix que l'altre fa més feina. És un de cada tres. Podries... actuar una mica per millorar-ho, però bueno, està bé aquest terç que ho reconeix, almenys. Sí. Però és que, en canvi, les dones, hi ha un 59% que diu que fan més feines elles.
0: Clar.
1: És a dir, 31% d'homes que reconeix que en fa menys, i en canvi un 59% de dones que diu que fa més. Per tant, aquí, cuidado. I això no, joves, no només no canvia, és a dir, hi ha el mateix percentatge de dones que diuen, dones joves, que a casa fan més feina que les seves parelles, homes joves, i el fet està que hi ha menys joves homes que reconeguin que fan menys feina de la que pertoca. Per tant, la cosa no sembla que vagi a millor.
0: Però el que sí que canvia és el concepte clàssic de família, no? És a dir, cada cop se'n veuen més d'altres menes, des de monoparentals, o parelles homosexuals, o tot això.
1: Clar, clar, i parelles separades, divorciades, el tema de l'adopció per part de parelles del mateix sexe és més comú. De fet, el nombre de nuclis monoparentals en 14 anys a Catalunya ha passat de 250.000 a 430.000. És un canvi brutal en la societat. I, vaja, ja em sembla una mica llunyana aquella frase, no?, que escoltàvem de l'APM quan hi havia les manifestacions contra l'adopció per part de parelles del mateix sexe.
2: Este es un desmadre! Queremos padre y madre!
0: Ui, que es posa la mort.
1: Olores la naftalina, sí, el grup meu, aquí,
0: és
1: espectacular. Sí. Doncs semblaria que està molt lluny, semblaria que està molt lluny, però en canvi fa molt poc a Catalunya van fer una enquesta en la qual demanaven el grau d'acord amb la frase un nen necessita una llar amb el seu pare i la seva mare per créixer feliçment. Doncs això, que jo pensava, dic, home, tothom ho rebutjarà, només va rebre el rebuig del 45% dels encastats.
0: 45%
1: només.
0: Ho hem de deixar aquí, Roger. Mil gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Continuem, bon dia. Continuem parlant de seguida de relacions, perquè de seguida parlem de copaternitat.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Quina calor. Vens a l'aigua?
6: No, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
5: Ja, això passa.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: El teu cos continua aquí, però el teu cap fa dies que és a la platja. Pensant en aigües cristal·lines, en no saber ni quin dia és... Atrapa-lo tens destinacions com la Riviera Maya o Punta Cana des de 940 euros per persona amb sortida des de Barcelona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
10: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. i sempre s'escapa el gorrit. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
11: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del

0: imaginat.
1: I al matí de Catalunya Ràdio saludem el Rafael Vila San Juan. Què tal, Rafa, com estàs?
2: Bon dia, Freddy, què tal?
1: Avui no parlem tant d'innovació o no parlem tant de ciència, sinó parlem d'un tema completament diferent, com és la copaternitat.
2: Exacte, sí. A veure, la ciència el que posa aquí, en tot cas, és el que ja sabem,
1: sí,
2: no?
1: Exacte,
2: la reproducció assistida,
1: sí.
2: En fi, els milers de mecanismes que puguin funcionar perquè dos persones que no són parella puguin tenir un fill, o puguin reproduir. Ja veurem qui diu que és fill meu o qui no, això ja ho veurem després. Però en tot cas és una parella i un mètode pel qual, no tenint una relació, diguem-ne, emocional... poden pensar en una paternitat o maternitat.
1: És a dir, dues persones, la persona A i la persona B, diguem-ne, que decideixen tenir una criatura sense ser parella.
2: Exactament. Llavors, aquí no entrem tant en el que la ciència pot oferir, que evidentment el que ofereix és el que tenim, sinó més aviat en qüestions poder culturals, poder ètiques, no? Aquí és on podríem estar pensant que hi hauria, i fins i tot legals, una qüestió legal que podria haver-hi aquí, no? Però en tot cas, el que parlem és que efectivament la ciència el que ha permès és pensar en formes diferents de família.
1: Guillem, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Ara deia, una persona A i una persona B, tu series una d'aquestes dues persones.
3: Sí, la que vulguis.
1: Com ha anat això? Explica'ns-ho. És a dir, tu com arribes a la copaternitat, a la idea de la copaternitat?
3: Doncs mira, jo ja arribo per un desig molt gran de ser pare des de fa temps. Llavors, el tema és que jo tinc parella des de fa uns anys, uns 7 anys o així, estem casats, de fet. Llavors, amb la meva dona vam intentar, no?, en el seu moment, com tenir fills, però no vam poder. Aleshores, el tema és que per ella, diguem, no era una cosa tan important com per posar-se en un procés d'in vitro, per exemple, no? Elles més eren que jo, aleshores hagués sigut un procés potser complex, ella té amigues que ho han passat malament per aquesta situació, perquè la in vitro a vegades no surt bé i suposa un desgast econòmic, energètic, de salut, etc. No? Aleshores, ella no estava com disposada a posar el seu cos i la seva energia en aquesta situació, però, com que sempre hem tingut una mentalitat oberta, em va dir, escolta'm, doncs, sigueu amb una altra dona, no? És a dir, si per tu és tan important aquest desig, que per mi ho era, doncs per què no tires endavant amb això, aquest projecte, amb una altra persona? Al final no té per què ser incompatible, no? Que jo pues, tingui una parella i alhora pues, comparteixi la paternitat amb una altra dona, no? I així és com jo, doncs, pues, havia sentit a parlar de la copaternitat i vaig estar doncs, buscant a Google i així vaig trobar la Carmen.
1: La Carmen, que també ens acompanya. Carmen, com estàs?
4: Hola, què tal? Gràcies.
1: La Carmen és la Carmen Balaguer, que és la directora de Copaternitat BCN, que és aquesta companyia que es dedica a ajudar gent com el Guillem.
4: Sí, exactament, sí. Aquí vienen persones que tienen el deseo de ser padres y madres, cada uno con su situación, ¿no? Ahora escuchamos la situación de Guillem, pero hay otras situaciones que hace que una persona, por lo que sea, no está pues en esa situación tradicional, ¿no? De pareja, que los dos tienen el mismo deseo, pues ¿por qué no buscan otras opciones? Igual no hay una relación romántica, ¿no? Pero sí que sobre todo se busca que haya una complicidad grande, ¿no? Un bienestar el uno con el otro. O sea, que sí que quitamos la parte romántica, la parte sexoafectiva, pero sí que buscamos en el otro pues todo lo demás, ¿no? Que es adecuado o que es importante para criar conjuntamente a un hijo o una hija. Ahora nos explicará Guillem, ¿no? Seguramente que la relación que tiene con la futura mamá pues es una relación de complicidad, de amistad. Están creando ese vínculo que sobre todo es lo que desde aquí se busca, ¿no? Que se cree esa conexión entre ambos.
1: Això, com ha anat, això, Guillem? Que tu et poses en contacte amb l'empresa de la Carmen i llavors et posen en contacte amb una noia que és la mateixa situació que tu, diguem-ne, que també vol tenir una criatura, diguem-ne, amb aquesta via, amb la via de la copaternitat.
3: Exactament, la Carmen seria la Celestina del segle XXI, una mica, perquè ella,
1: a més,
3: pensa... Sí, la Cupido, penso que té realment molta intuïció. I llavors, bueno, et diu, mira, crec que hi ha una persona que encaixa molt bé amb tu, no?, perquè ha fet entrevistes en profunditat prèviament, no?, amb la qual cosa, diguem que et proposa que coneguis una persona, no? Aleshores, jo durant l'any passat vaig conèixer dues noies. Ens vam estar veient unes quantes vegades, però la cosa, diguem, no va arribar a bon port, no? Per situacions diverses. Llavors, ara, doncs fa uns 3 mesos, la Carmen em va parlar d'una altra noia i aquest cop la cosa realment va molt bé. És a dir, fa 3 mesos que ens estem veient, però realment l'altre dia parlàvem que sembla que faci un any, perquè ens veiem 2 cops per setmana i a més són trobades intenses, perquè li dediquem hores, parlem de moltes situacions, ens coneixem, anem al restaurant, anem a fer una excursió, anem a la muntanya, anem al teatre, no? I parlem molt. I aleshores realment estem creant un vincle d'amistat molt, molt profund i estem amb molta il·lusió, la veritat.
1: I això, perdona que t'ho pregunti, però és que segurament molta gent t'ho pregunta. La teva parella, com ho
3: sí.
1: porta?
3: Doncs molt bé, la veritat. Bueno, com et dic, pues sempre hem tingut una mentalitat molt oberta, no? I llavors ella, pues, des del primer moment... De fet, ella va ser idea seva, no? Que m'ha dit, escolta, per què no tires per aquí? I ara la veritat és que ella està il·lusionada també perquè em veu a mi, pues, molt content amb la il·lusió que jo porto, no? A casa. I a ella també li fa molta il·lusió que un dia, pues, hi hagi una criatura per casa i ella, pues, ser una figura de referència. No seria la mare, òbviament, però seria una figura important en l'educació i això. I a més, amb la noia que estic coneixent, doncs, elles també es coneixen, ja en tres ocasions s'han vist, han compartit un sopar, per Sant Jordi, per exemple, vam anar a passejar els tres pel centre, ens vam regalar una rosa, un llibre...
2: I... Dos roses.
1: És boníssim,
3: sí,
1: això.
3: Sí, sí, sí. De fet, ella ens va regalar un roser, cosa que va ser molt, molt bonic. I sí, podríem dir que s'estan fent amigues, s'intercanvien àudios i...
2: Clar, no, perquè això... Jo anava a preguntar perquè hi ha una cosa, evidentment, nosaltres venim, tenim la cultura que tenim i això pesa també a l'hora d'analitzar tot això i penses, ostres, però a veure, si no hi ha emocions, bueno, no sé fins quin punt no hi ha emocions, algun dia potser hi ha emocions, però és igual, deixem això de banda, que no és problema nostre, en tot cas serà algo amb el que hauràs de treballar tu. Però sí que hi ha una cosa que sembla, o sigui, un home no pot ser pare sense la complicitat d'una dona. A l'inrevés, sí. I per tant, això té un... diguem-ne, un esbiaix, diguem-ho així, no? Aquesta idea de la copaternitat o comaternitat vol dir que lo difícil és trobar dones que vulguin ser mares.
4: Exacte.
2: Amb una parella, suposo,
4: Sí, quieres decir que el hombre lo tiene más difícil, ¿no? Para ser padre.
2: El hombre lo tiene imposible.
4: Imposible, si no claro. Ahí está lo que nos pasa, que aquí hay muchos más hombres apuntados que mujeres, ¿no?
1: Así, ¿eh?
4: Sí, hay muchos más hombres apuntados que mujeres, porque la mujer, bueno, hay dos factores. Uno, ella puede ser mamá en solitario, ¿no? Va a un banco de esperma y se hace un tratamiento y puede ser mamá en solitario. También a nivel emocional cuesta más, porque tradicionalmente la mujer ha estado más asociada al hogar, ¿no? Pues, ¿no? Digo, la historia, pues la mujer tiene que estar en casa con los hijos, está como mucho más ligada con lo tradicional, inconscientemente, ¿no? Entonces, cuesta más dar el paso, cuesta más decirlo a la familia, depende qué mujer, pero es por lo que yo veo en general. Lo que pasa que aquí, pues las mujeres que acuden, aún pudiendo ser mamás en solitario, porque muchas tienen apoyo logístico, ¿no? Apoyo de la familia, incluso recursos económicos para permitírselo, pero bueno, pues lo que suelen argumentar, pues es ese deseo de que ese niño o niña que va a venir, pues que tenga su padre, su entorno paterno, ¿no? O sea, familia, pues que hayan dos familias, que tenga dos referentes, y también el tema del apoyo emocional, ya no tanto logístico, sino emocional. Ese es el tema del que hablan casi todas las mujeres.
1: Clar, és el que anava a preguntar. És a dir, en un procés com aquest suposo que us heu d'assegurar que tot afini molt bé des del punt de vista personal. El Guillem deia que es reuneixen molt sovint, que haver-hi unes noies amb les quals no van queixar, que amb aquesta sí. Suposo que això també és una cosa que superviseu a la companyia,
4: sí,
1: diguem-ne.
4: Claro. Antes de presentar...
1: Que tothom estigui renglarat,
4: sí,
1: diguem-ne, no?
4: Claro, luego nunca se sabe, claro. ¿no? Antes de empezar, antes de conocer a cualquier persona, primero pedimos algunos documentos, ¿no? Pues antecedentes penales, un documento médico, otro laboral, y hacemos una entrevista extensa para conocer muy bien a la persona, ¿no? Estilo de vida, entorno familiar, dónde vive, posibilidad de vivir en otro lado, y también cómo se plantea la copaternidad, ¿no? Si planteamos convivir al principio una temporada o no, si haremos custodia compartida o cómo lo haremos... Bueno, pues hablar, ¿no? Con qué tipo de personas nos sentiríamos más cómodos y a partir de ahí, pues conocer a alguien que pueda ser compatible. Pero a veces no se sabe, o sea, es conocer a la persona y ver qué tal.
2: Es a dir, el que hi hauria aquí és una copaternitat preventiva abans de ser copares, diguem, no? Comares, diguem. Una prevenció de moltes més coses que normalment la parella poder, per una mica per el tarannà de la pròpia parella emocional, ja es deixa anar. Ah. I en canvi aquí no, heu de mirar tot. Entre altres coses, perquè, en fi, no sabeu què passarà.
1: Que anava a dir això, és a dir, tu has fet un procés que una parella, diguem-ne, convencional per tenir una criatura no ha de fer, diguem-ne, que és falcar la compatibilitat i falcar el que dèiem, que estiguem arrenglarats, no?
3: Sí, jo crec que moltes parelles avui dia encara doncs, tenen una criatura realment sense qüestionar-se moltes coses, no?, sobre si realment la volen. A vegades hi ha parelles que la tenen, un dels dos ho té clar, l'altre no, però bueno, per influència, perquè toca, no? o no es qüestionen doncs, quin tipus de criança volen fer o quina educació li volen donar, o no sé, o què farem en cas de que hi hagin conflictes, no?, entre nosaltres, de discrepància, etc. Sí, jo crec que moltes parelles no s'ho qüestionen. En el nostre cas, doncs, bueno, donada la situació, doncs, i amb l'assessorament de la Carmen, que ens proposa temàtiques també, no?, de comentar i tal, doncs, al final són debats que tens prèviament i que t'ajuden a veure si aquesta persona és compatible amb tu, a veure si encaixeu, i que després també et preparen de cara al futur, doncs, a totes les coses que puguin passar, no?, que després, òbviament, un cop neix la criatura, doncs, poden canviar les opinions i tot, no?, doncs, com en totes les famílies. Però ja t'ajuda també a tenir una base i anar una mica més preparat.
1: Clar, però ara ho dius, quan neixi la criatura, viureu junts quan neixi la criatura?
3: A veure, recomanats per la Carmen, ella orienta més o menys, no?, que és, que és necessari que hi hagi una convivència quan la criatura és un bebè, no?
1: Sí.
3: Llavors, orientativament, farem un any de convivència, diguem, la mare, jo i la criatura, no?
1: I la teva parella?
3: I la meva parella estarà a casa nostra, és a dir, com hi haurà dos nuclis.
1: O sigui, per tots a la mateixa casa, vull dir?
3: No. O sigui, no, a casa, jo aniré a casa de la mare.
1: Ah, d'acord.
3: Sí, amb la criatura. Sí. Perquè, clar, el primer any la criatura no pot anar-se movent, no? Ha d'estar allà, i jo el meu paper és donar suport, òbviament, a la mare, a la criatura, i estar al servei de tot el que faci falta, i també viure els primers mesos de vida del meu fill, no? I llavors ja, quan la criatura ja sigui una miqueta més gran, no sé, un any i mig o així, llavors fer un règim de custòdia compartida, com uns pares que se separen. Llavors, no sé, que al principi potser la criatura està dos dies a casa d'un i després a casa l'altre, després potser s'allarga una miqueta més, no? Pues, com les parelles separades.
2: La vida que avances cada cop se'n fa difícil, és a dir, porteu una feina, diguem-ne, que en algun moment donat pot esclatar, això, sou conscients?
3: Pot esclatar? Bé, pot passar de tot, com en totes les famílies, la veritat. Sí, sí. Però el que hem de fer és estar preparats, establir una relació de molta confiança, de molta comunicació, sobretot. Tenim moltíssima comunicació, que això és vital, i a partir de la comunicació afrontes tots els problemes que vinguin.
2: Perquè,
1: digues, Rafa.
2: No, anava a dir, hi ha algunes preguntes que són difícils aquí, no? Per exemple, tota la qüestió de la legalitat. És a dir, en el moment que això es pugui trencar o el que sigui, amb la mare no ets parella, de fet, perquè tu ja tens una parella, per tant, legalment, tampoc és fàcil, diguem-ne, tenir una relació com tindria una parella que es separa, en aquest sentit, d'una cobertura legal. Vosaltres esteu sense cobertura legal, en aquest sentit.
4: Te respondo a eso yo mejor. Sí, esa sensación de que puedes tallar, ¿no?, que es lo que estabas diciendo, yo, perdón, es que hablo en castellano, me comunico mejor. Claro, es porque tenemos como interiorizado y naturalizado una manera de relacionarnos. Entonces nos viene algo nuevo y como que nuestro sistema de creencias necesita como asimilarlo de alguna manera, ¿no? Pero esto de romperse, pues, ¿cuántas parejas tradicionales no vemos que se rompen realmente? Y ahí hay mucho más conflicto porque hay algo más, ¿no? Aquí estamos quitando la parte romántica. Si hay conflictos, seguramente se traten de manera muy distinta a una pareja tradicional que tiene desacuerdos. Eso para empezar. Luego, a nivel legal, para el Estado, por así decir, para el sistema judicial, la relación entre los padres es indiferente, por así decir. O sea, se protegen los derechos del menor independientemente de la relación que haya entre los padres. Por ejemplo, aquí lo que solemos hacer, primero, cuando nace el niño se registra en el registro civil y ahí nunca te preguntarán qué relación hay entre los padres. De hecho, bueno, pues pueden incluso haber sido pareja o no, eso da igual. Lo que hacemos antes de intentar el embarazo, un acuerdo privado, ¿vale?, para poner por escrito pues lo que hemos estado hablando, bueno, y poner orden a las expectativas que tenemos y a cómo nos sentimos. Y luego, cuando nazca el niño, pues se puede hacer el convenio regulador, que es parecido o el mismo del que hacen las parejas cuando se separan. Pero tampoco es obligatorio hacer este convenio. O sea, a nivel legal, para el Estado da igual la relación que tengan los padres entre ellos.
1: Es decir, él consta como el seu pare y ya está.
4: Y ya está.
1: Y punt.
4: Y punto. Con el orden de apellidos que hayan pactado. Exacto.
1: Nosaltres també hem consultat amb la banda bioètica, diguem-ne, que també l'hem volguda consultar per fer aquest espai. Marc Jurado, com estàs?
0: Què tal?
1: Tu n'has parlat amb algú que controla d'aquesta història de la bioètica i li hem preguntat què passa amb aquestes situacions, no?
0: Correcte, una veu especialitzada en bioètica, la de la catedràtica de Dret Civil de la Universitat de Barcelona, Judit Soler. Ella sosté que el debat no és si és ètic o no tenir fills sense cap relació afectiva, sinó que cal superar-ho perquè ja és una realitat i centrar-se, diu, en qüestions que d'alts, com ara si queda ben regulat o no el benestar del menor. Al final és la clau, diu, de tot plegat.
5: El del domicili, el de la custòdia, el dels canvis de custòdia, totes aquestes coses, quan hi ha una crisi matrimonial, l'autoritat judicial les valora, i si els progenitors pacten un sistema que l'autoritat judicial entén que és contrari a l'interès del menor, intervé el fiscal amb el seu informe, etc. Doncs ara mateix no estan pensades per als casos de copaternitat, no? En els que els pares poden fer, els progenitors poden fer un acord que poden decidir pactar el que els sembli, i aquest acord d'entrada hauríem de veure si té algun tipus de validesa però jurídica, però en qualsevol cas, si s'està aplicant, doncs això pot perjudicar el menor, no?
0: De fet, Soler planteja que cal canviar la legislació perquè ha quedat del tot obsoleta, diu, i posats a regular podria anar més enllà, deixant de mirar-ho tot des de la vessant de la filiació biològica, per tant, de qui és l'esperma i de qui és l'òvul, i obrint, per què no diu, la porta a la pluripaternalitat.
5: Torna a començar, perquè la societat l'ha superada moltíssim. I ara seguim pensant en que hi ha un pare i una mare, i pot ser que només hi hagi una mare, pot ser que hi hagi diversos pares, diverses mares, pot ser que la relació sigui biològica, pot ser que únicament sigui intencional, i tot això no ho pensa la nostra llei.
1: Això és el que ens deia la catedràtica de Dret Civil de la Universitat de Barcelona, Judit Soler. Marc Jurado, mil gràcies.
0: A vosaltres.
1: Clar, relacionat amb això és una mica el que deies tu, Carmen, no? És a dir, que la importància, hem de posar l'accent sobretot en que tot això vagi bé i pels interessos de la criatura molt més que no pas, claro, en, i com deia el Rafa, coses que venen de tradicions anteriors.
4: Claro,
1: no?
4: Claro. Sí, aquí es eso, pues estamos pensando en dos personas que realmente buscan la paternidad y la maternidad, y personas, pues, no sé, pues que lo tienen muy meditado, muy pensado. Por ejemplo, el Guillem no es algo que lo escuchó y dijo, ah, voy a ver qué tal esto, sino que lo lleva meditado y pensado durante mucho tiempo, ¿no? Y también yo veo que a veces, con el hecho de que no son pareja romántica, ya se ve que algo está mal, ¿no?
1: Más extraño, digamos.
4: Sí, como si fuera raro, ¿no? Y entonces, pero eso es normal, ¿no? Porque tenemos unas estructuras culturales muy marcadas. Pero bueno, pues sí que hay que, si nos quitamos esto, ¿no? Pues, ¿por qué no? Podemos relacionarnos de otra forma, y que no seamos pareja no quiere decir que eso vaya a dar más conflicto. Claro. Quizá hasta al revés.
2: Jo només tinc un parell de preguntes una mica, diguem-ne, que segur que són difícils, no? Sí. La primera és que el Comitè de Bioètica d'Espanya, sí, va dir, home, no ens fiquem amb el que ha dit la catedràtica, no ens fiquem amb la, en fi, que les persones puguin tenir un fill encara que no tinguin una, sí, relació emocional, sí que ens fiquem amb la possible mercantilització, és a dir, de fer això com un gran negoci, diguem-ne, de cara al fill. Aquesta seria una. I l'altra, doncs, evidentment, això, bàsicament, és una mica inequitatiu, perquè això estem parlant sempre de gent que pugui fer-ho. Para recursos, ¿de qué?
4: Sí, claro, porque son dos hogares, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hay que ir a una clínica de reproducción asistida, aunque a veces lo han intentado de otras maneras, ¿no? Con algún kit casero, pero esto ya es, pues claro, también estando en la sociedad donde estamos, donde la vivienda parece que es algo realmente complicado. Sí, eso puede ser así, aunque no necesariamente, ¿no? Depende, pues, de la situación de cada uno. Y en cuanto a la mercantilización, pues bueno, yo creo que volvemos a lo mismo. Como no son pareja sentimental, ya buscamos dónde está el problema, como viendo la parte de que algo falla, ¿no?, en el sistema. Este documento lo hicieron hace 3 años, ¿no?, sobre todo porque hubo un boom de la copaternidad en los medios de comunicación, y evidentemente, pues, quisieron comentar, regular, y claro que comentaban, ¿no?, que el niño no tiene que estar como para satisfacer las necesidades de los padres, que es algo que lo remarcaban mucho, pero comparándolo también con la pareja tradicional, ¿no? ¿Cuántas veces no se tienen niños como para solventar problemas de la propia pareja, o para, bueno, pues lo que estaba diciendo Guillem antes, ¿no? Que hasta qué punto, ¿por qué tenemos hijos? Entonces, pues bueno, evidentemente es una realidad, cada vez hay más personas, pues, que deciden ser padres y madres en un modelo distinto del tradicional, y obviamente tendría que haber más visibilidad, que se tenga en cuenta, más regulación.
1: Guillem, en quin punt del procés estem? Quan l'esperem, aquesta criatura? Sabem ja dates i aquestes coses?
3: Doncs la nostra perspectiva ara de moment és acabar de conèixer l'entorn de l'altra persona. O sigui, d'aquí un parell de setmanes jo aniré a conèixer els seus pares, que em consta que tenen moltes ganes de conèixer-me, i a posteriori ella coneixerà els meus, no? Que ho saben tots, ja saben de la seva existència, i bueno, realment els hi fa molta curiositat i volen conèixer la mare, no? I llavors, a partir d'aquí, passar l'estiu ja intentaríem, doncs, sí, fer una inseminació artificial, la qual cosa, si tot va bé, doncs, no sé, mitjans de l'any vinent, doncs ja hi podria haver una criatura.
1: Es parla de noms ja o no?
3: Hem parlat, sí. Hem parlat de noms. De fet, això és una de les coses que la Carmen proposa que es parlin, no? En el meu cas, jo preferia, doncs, tenir més pes en el cognom i els noms no m'era tan igual. Mm. Però en el cas d'ella, doncs sí, ella tenia els noms més clars i llavors hem dic, vale, tu tindràs més pes en el nom.
1: S'ha negociat això.
3: Sí, sí. Ja se n'ha parlat, sí.
1: I ara que deies dels teus pares, la teva família com porta que tu hagis optat per la copaternitat?
3: Doncs la veritat és que en un primer moment, clar, els hi va sobtar, però ja en la mateixa conversa, clar, em van fer mil preguntes, que és lo normal, no? Mm. Però la mateixa conversa que jo els hi vaig explicar m'han acabat dient que em donen tot el suport, no? També perquè em veuen molt convençut de que ho vull tirar endavant, saben del meu desig i saben que ara mateix és l'opció més viable de que jo pugui ser pare. O sigui que sí, suport total.
2: Un canvi, eh? Totalment. O sigui, ens costa de construir les barreres culturals que nosaltres tenim, però veient aquestes coses dius, és evident que les famílies estan tendint cap a altres idees. Ara bé, és veritat que genera molts interrogants que vosaltres les esteu intentant solucionar per avançat, cosa que no han fet les parelles, ja t'ho dic.
1: Ah, correcte. Sí. Doncs Guillem, que vagi molt bé i ens explicaràs com va tot aquest procés. Moltíssimes gràcies per explicar-nos avui.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Carmen Balaguer, també moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Matí de Catalunya
4: moltes
1: Ràdio.
4: Gràcies.
1: I Rafa, abraçada, cuida't molt.
2: Gràcies igualment.
6: Al Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, escolta el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el releixador l'Ill de la Laguna, tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
5: Compartir una síndria del dia a l'estiu és el millor.
6: No ho comparteixo.
5: El que he dit?
6: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
5: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
6: Que costa comprar bé.

0: Som 3CAT.
1: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
2: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Com més calor fa,
5: més fresca et fem la tarda.
4: Les millors tardes d'estiu
5: són les que es passen en bona companyia.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
4: Tu, deixa't sorprendre.
6: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
5: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
7: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
8: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
9: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
8: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
8: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
8: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
7: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
10: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
8: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
11: Bon dia, us informa Joan Bota. La segona onada de calor de l'estiu tindrà temperatures per sobre dels 40 graus o que fregaran aquesta xifra a Ponent, l'Empordà i l'interior de les Terres de l'Ebre, unes temperatures que augmentaran avui en 18 comarques amb avisos per calor intensa. Per tot plegat, Protecció Civil amplia des d'avui les restriccions contra els incendis. Protecció Civil i els agents rurals demanen extremar les precaucions davant l'elevat risc de foc i amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. A més, eleven a 45 els municipis al nivell màxim del Pla Alfa. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, feia crides a la responsabilitat al matí de Catalunya Ràdio.
12: Cap ignició, cap guspira, cap foc que pugui crear un incendi, és el que hem de fer entre tots, és el que hem de vigilar, i sobretot, si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112.
11: També al matí de Catalunya Ràdio, el cap dels bombers, David Borrell, advertia dels riscos de les altes temperatures, posava com a exemple la quantitat d'incendis petits que van coincidir ahir mateix.
13: Sí, vam tenir molta activitat amb altres incendis de tot Catalunya, incendis petits, de poques hectàrees, arribaven la majoria a la desena d'hectàrees, però que si arriben a agafar inèrcia, doncs ens haguéssim pogut complicar molt les coses.
11: Més notícies, Natàlia Ramon.
14: Les temperatures elevades i el vent continuen alimentant l'incendi que afecta la Catalunya del Nord, un foc fora de control que ja ha cremat més de 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà. El balanç és de 5 ferits lleus, entre els quals hi ha un bomber, i també hi ha 26 municipis evacuats. Enviada especial a Twitter, el Rosselló, Montse Poblet i Pep Casanovas. Bon dia.
15: Tuí acull unes 300 persones de les més de 10.000 evacuades dels 26 pobles que el foc ha posat en perill. A la Maison del Ciutadà, una espècie de centre cívic del poble, han passat la nit 60 veïns com la Sílvia i el Lucas, que ahir van haver de marxar de casa seva quan un avís al mòbil va donar l'ordre d'evacuació.
16: A les 8 ja feia 35, com si havia nevat. I entré en casa i nos dijo, vale, vale, hay que...
17: Hi havia molt fum, no es veia res, i era complicat respirar i traslladar la gent gran que estava amb nosaltres.
15: Serà difícil que avui aquesta gent puguin tornar a casa seva. Per això l'alcalde de Tuí els explicava que s'organitzaran per mantenir aquest dispositiu en funcionament.
11: I mentrestant, els bombers esperen poder donar per controlat l'incendi de les Gavarres. Aquest vespre, a la Bisbal d'Empordà, Fèlix Martín, bon dia.
0: Bon dia. Aquest és matí de molta feina encara, amb els bombers que estan remullant la zona, vigilant que no hi hagi revifades, però també d'avaluar danys. Però encara hi ha propietaris afectats que no poden fer-ho directament perquè no els deixen arribar a casa. És el cas, per exemple, de la Nathalie Lienard, de Bèlgica, amb orígens catalans, a qui se li ha cremat bona part de casa seva, al Mas Alenyà, a Cruïlles.
18: És tot mi dinero de una vida. Ahora yo soy jubila. Mi sueño este es volver en mi origen, porque mi familia viene de este país. Cuando nosotros hemos comprado, es para rehabilitar como estaba antes, pero para hacerlo tenemos problema para haber autorización.
0: La prioritat dels bombers a les Gavarres és acabar de totes amb la possibilitat d'una revifada, sobretot a la banda dreta, des del Baix Empordà cap al Gironès. Josep Lluís Blázquez, Fèlix Martín, Unitat Mòbil a la Bisbal d'Empordà.
14: Milions d'iranians participen en el seguici fúnebre del gran ayatolà Ali Khamenei pels carrers de Teheran, assassinat el primer dia de la guerra. Les autoritats han demanat a la gent que es congregui en una plaça molt gran per evitar estampides mortals, com va passar el 1989 amb el funeral de Khomeini, el seu predecessor. La televisió estatal mostra una multitud portant banderes, fotografies i pancartes en un homenatge públic que es pot allargar més de 10 hores. La gent demana venjança i reclama la mort de Donald Trump i Benjamin Netanyahu. El règim vol convertir aquest funeral en una demostració pública d'unitat nacional. Després de la jornada d'avui, els fèretres de Khamenei i la seva família sortiran demà en processó per la ciutat de Qom. Dimecres aniran a l'Iraq i dijous serà enterrat a la ciutat santa de Mashhad, al nord-est del país.
11: A aquesta hora ja s'aplica el gruix de les restriccions de trànsit derivades de l'etapa del Tour de Granollers cap als Angles d'aquesta segona etapa de la Ronda Francesa. Equip Viari, Clàudia Serra.
19: Bon dia. Sí, ja hi ha talls en carreteres del Vallès Oriental i Osona. Les vies principals més afectades són o seran durant el dia la C-17, C-59 i Nacional 260, el seu pas pel Vallès Oriental, Osona i la Cerdanya. Hi ha canvis també en línies de bus interurbà. Es recomana, per això, consultar les afectacions abans de sortir si us heu de desplaçar per aquestes comarques. Hem de parlar també de Rodalies, és un nou matí amb incidències. A l'R3 avui s'havia de recuperar la circulació entre Ribes de Freser i Puigcerdà, però de moment això no està sent possible per un arbre que ha caigut sobre la catenària. La circulació està interrompuda entre Ripoll i Puigcerdà. Hi ha servei alternatiu per carretera, l'habitual en aquesta línia, entre Barcelona i Puigcerdà. Clàudia Serra, Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Esports, Marcos García.
20: Doncs justament arrenquem amb el Tour. Estarem molt amatents a la tercera i última etapa en territori català entre Granollers i Les Angles, on en aquest final d'etapa no hi haurà públic per culpa del greu incendi que hi ha a la Catalunya del Nord. Jonas Vingegaard és el líder d'aquest Tour de França. A banda, el Mundial, Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final. Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. Noruega ha donat una de les sorpreses del campionat. Ha fet fora el Brasil per 2-1. Aquest vespre, les 9, Espanya-Portugal, vuitens de final, i a les dues de la matinada Estats Units-Bèlgica, amb polèmica als Estats Units, perquè l'estrella del seu equip, Balogun, podrà jugar tot i ser expulsat a l'anterior partit d'aquest Mundial, perquè la FIFA ha deixat en suspens aquesta sanció. A motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada vinent al Mundial de MotoGP. Ho farà amb l'equip KTM. Així ho ha fet oficial la mateixa marca austríaca.
21: Fins aquí les notícies.
22: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
23: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
24: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
25: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
5: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un... de te mare. El director va dir... Tornem a repetir.
4: Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
9: Jo encara tinc les de l'any passat.
4: Però premiades?
9: No, sense premiar.
4: Collons, doncs llença-les, hòstia.
9: Jo, en tant en tant, cada 15 dies agafo i repasso. I dic, sí. No m'ha tocat. Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa. I encara no estic segur. Jo crec que m'ha tocat.
26: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia.
27: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
28: A

0: Toni García Ramon, com estàs?
1: Què tal, com esteu?
0: T'ha agradat aquesta música que t'he posat per la teva secció o no?
1: No ho sé.
0: No gaire?
1: Per la setmana que ve hauríem d'intentar buscar una altra cançó. Aquesta
0: sí,
1: cançó,
0: doncs,
1: aquesta cançó
0: que
1: no
0: m'estava veient la cara.
1: Aquesta cançó no me la mereixo, m'entens
0: o
1: no?
0: Però jo ho dic perquè la teva secció ara, aquest estiu vens a portar-nos teràpia.
1: Sí,
0: i vens a portar-me
1: secció...
0: pau vital
1: veritat,
0: i pau espiritual.
1: És veritat, Freddy, serà una secció optimista. Però, però tampoc
0: és anar a surf,
1: Sí, però tampoc cal passar-se, m'entens o no? Amb aquestes cançons són rulleres. No, perquè em fa com a...
0: Saps on la vaig conèixer, jo, aquesta cançó?
1: I
0: encara et farà més ràbia. És d'un episodi de Cómo conocí a vuestra madre.
1: Hòstia puta. Ara s'entén tot.
0: Puja, puja. Hey, it's not gonna work
1: for you. Hòstia, quina ràbia fot.
0: Està bé, home.
1: Em donen ganes d'estripar això i començar a parlar malament.
0: No, home, no. Va, escolta. Ara explicarem això de la teràpia que avui ens farà... Avui i cada dilluns d'estiu el Toni García Ramon.
1: Correcte. Teràpia entre cometes,
0: Teràpia entre cometes. Sí, escolta, l'Odissea del Nolan, què? Està a la cantonada, ja, no?
1: Estic esperant. Crec que la setmana que ve fan el passe de premsa. Sí. I llavors, ja, si voleu, podeu començar a rajar.
0: Sí.
1: Jo ho dic perquè veig moltíssima gent rajant abans de que toqui. Si no heu vist la pel·li, no podeu jutjar-la. Per tant, tots aquests fils de hate, perquè el Mediterrani no era d'aquest color. Jo a més m'agradaria aclarir que l'Odissea és un llibre de ficció.
0: Home, tu diràs.
1: D'acord, que està basada en un poema. Llavors, si a la vida real no hi havia cap cíclop, no hi havia la de Troia...
0: No, no. Homer no existia.
1: No hi havia gegants, etcètera, etcètera. Llavors, no ho sé...
0: Open mind, una mica.
1: No, simplement, com en cada pel·lícula, excepte si és de Los Javis, que es pot narrar abans, o surt Pepón Nieto...
0: Per què?
1: No,
0: Javis.
1: Perquè és insuportable.
0: Javis, ja hem comentat
1: els
0: algun cop
1: que aborden aquests tios...
0: Que no els tens. Bueno, van petar molt,
1: Sí.
0: Amb la del Lorca.
1: Sí, però...
0: Però què?
1: No, que ja veurem quan s'estreni... Què passa? Perquè com que la banda, els que hi havien acreditats a... No tots, òbviament. Sempre hi ha... Sí.
0: Ai. Aquests punts suspensius.
1: Sempre hi ha excepcions.
0: Sí.
1: Però vull dir que a Madrid hi ha aquesta espècie d'entitat conegut com la Vente Colmena, no? Que és que hi ha una persona a Madrid que decideix si les pel·lícules els agraden a tots o no.
0: Ah, sí,
1: Llavors aquesta persona, de la qual no diré el nom, diu... A, i tots diuen A.
0: Ah, sí,
1: I és una cosa que a Catalunya, gràcies a Déu, no passa. Aquí ens acostumem a barallar-nos obertament per qualsevol pel·li. Allà no, allà tots estan d'acord amb tot. I... Endavant sempre.
0: Bueno, va.
1: Amb la maseta.
0: Doncs ja ens explicaràs.
1: En qualsevol cas,
0: l'Odissea.
1: Jo tinc ganes de veure-la.
0: Home, jo també.
1: La pel·li ja porta no sé quants milions venuts a entrades.
0: Sí.
1: Rodada en 70 mil·límetres, si es pot veure així, que aquí podrem veure-la perquè tenim el fenomen. Doncs
0: sí.
1: Fantàstic. I, escolta'm, endavant les atxes.
0: I, a més, vaig veure que la càmera és un...
1: Sembla,
0: és
1: una red.
0: És una més gros que una màquina de cosir,
1: És una red, és una càmera mítica que pesa un colló i val un colló, i rodar amb allò val un ull de la cara, però veurem. Jo només vull recordar que Oppenheimer va fer 1.000 milions de dòlars contra un pressupost de 100 milions. Amb la qual després d'això era obvi que no l'ensaliria la pinça, aquesta no sé si costa 250 quilos, però les meves previsions serà que farà per sobre els 1.500. Sí, no, es quedarà tan ample.
0: Doncs vinga, ens explicaràs a veure què tal l'Odissea. Escolta, dèiem això de teràpia. Tu aquest estiu vols ajudar que el cine ens ajudi a afrontar situacions turbulentes.
1: La gent dirà, hòstia, que original, no. No, és original.
0: Home,
1: a més, diré a qui he copiat.
0: Això està molt bé.
1: He copiat...
0: S'ha de saber a qui copiar en aquesta vida
1: correcte,
0: i dir-ho. Sí, sí.
1: Correcte.

0: com és els, allò que deia Pablo Picasso, els, sí, els artistes imiten,
1: sí,
0: els genis copien, no? Ah, sí. Els genis copien, sí, no, o alguna cosa així. Sí, era una cosa així, no?
1: Sí, sí, sí,
0: els artistes imiten, els genis copien. Doncs, doncs això. Mm. Hi ha un professor de la Universitat de Penn, no? Mm. Universitat de Penn a Filadèlfia, mm, que es diu Justin McDaniels, que és un senyor que fa un postgrau que es diu Existential Despair, mm, que bàsicament és desesperació existencial.
1: Ah, no? Vamos,
0: i
1: no està mal.
0: Basa, ell basa aquest, mm, aquest curs, diguem-ne, aquest màster, en ensenyar als seus alumnes que tot el que tot el que busquen, les respostes que busquen, es troben als llibres.
1: Als llibres.
0: Fins i tot respostes als problemes que encara no coneixen, no?
1: Ah,
0: i que
1: bé
0: arribaran al llarg de la vida. I que tots aquests problemes, les respostes a aquests problemes, o la manera de transitar-los millor, es troben aquests llibres. Llavors el tio agafa, fa una selecció de llibres que cada any és diferent, mm, tu deixes el mòbil, cada classe dura 3 hores,
1: hosti,
0: i en aquella classe llegeixes un llibre.
1: Durant la classe et fan llegir?
0: Durant la classe.
1: Que bo.
0: El llegeixes, tu ja estàs concentrat, tranquil, no, mm, no hi ha res que no sigui el llibre i tu mateix, mm. I fins i tot hi ha una vegada a l'any que fa un gimnàs, convoca 300 alumnes i es passen tota la nit llegint.
1: Hosti.
0: Una cosa molt maca, no? Que a més,
1: i tant,
0: pues, va en contra d'aquesta moda infecta, no? De groc, això és veritat. No? Que és una de les proves més òbvies de la decadència moral, yeah, i intel·lectual que estem patint.
1: Groc, això és veritat.
0: Groc, això és veritat. No? ChatGPT, què em pots dir d'aquest tema? Doncs això. Doncs aquí intentarem evitar
1: que
0: això.
1: Que m'ha agradat és la veu que li poses, ja no a la intel·ligència artificial, pues que sinó a la persona que fa la consulta.
0: Tu tens, el millor és que ara groc és una cosa premium, no? Llavors, sí, si no tens, sí, el xec, sí, blau, si no pagues, mateix, no el tens. Llavors hi ha gent dient, groc,
1: torni,
0: això que diu Antoni és veritat. I llavors groc contesta, aquesta no sé què està només disponible per als, sí, sectors premium. Groc, no em fallis ara, groc. Perquè no saps buscar a Google, no? Mandrugo.
1: Ai, bé, va, mandrugo.
0: Doncs Justin McDaniels, que és un tio al que admiro moltíssim, fa això. Mm. Llavors he pensat, per què no faig el mateix? Perquè per ser ara treu un llibre.
1: Ah, molt bé.
0: Que es Justin diu McDaniels, a Guide to the Sad Books.
1: Oh, que, oh,
0: una guia,
1: oh,
0: als llibres tristos.
1: Ui, m'agrada molt. Justin McDaniels.
0: Justin McDaniels. Llavors, he pensat en fer el mateix, però amb pel·lis.
1: Ah.
0: Llavors, us receptaré pel·lis per diferents problemes que esteu passant, o heu passat, o passareu al llarg de les vostres vides.
1: Que bé,
0: amb
1: que bé, fantàstic,
0: la millor de les intencions.
1: Home, i tant.
0: No vol dir que aquestes receptes funcionin per tothom, però a mi m'han funcionat i crec que vosaltres també us podrien funcionar.
1: Ho intentarem. I per on comencem, aquesta primera?
0: Començarem forts.
1: Començarem forts, eh?
0: Començarem amb 4 pel·lis contra la solitud.
1: Oh.
0: O com a mínim contra la sensació de solitud, que és encara pitjor que la pròpia solitud. Allò de que estàs a casa i penses, hòstia, m'estic menjant tots els marrons jo sol,
1: sí,
0: i al final no tinc amb qui compartir-los, perquè els marrons, els mengem sols, amics.
1: Exacte. I això farem en pel·lícules per afrontar aquesta...
0: Correcte, avui portem 4 pel·lis.
1: Vinga.
0: Que seran el nostre puntal, la nostra columna vertebral, els nostres tòtems per enfrontar la solitud.
1: La primera. This is right on down at Greenville. We'll listen to some great music, we'll finish the tour, and we'll leave those ungrateful fools behind. And we'll come back here. Almost Famous, Casi Famosos.
0: Sí, anava a esperar que sortissin ja tots cantant. Però
1: a veure, puja,
0: no
1: puja, puja,
0: cantant.
1: Perdó, bueno, te'n fas,
0: no? No, és que encara no han cantat i no sé.
1: Sí. A veure.
0: No, és que encara han pujat el bus. A veure, tira una mica cap endavant.
1: Ara. Ara. Ah, això és el tros que posa en Tiny Dancer.
0: Clar, home, sentim una mica, no?
1: Sí. És el moment que pugen a l'autobús tots enfadadíssims.
0: Tots enfadadíssims.
1: Es posen Tiny Dancer.
0: Posen Tiny Dancer i passa això.
1: Quin cas, estan enfadats, no?
0: Cara, aquesta pel·lícula han fet una cosa molt bona amb aquesta cançó, Tiny Dancer, que té com un pont, aquesta cançó.
1: Sí.
0: Un pont horrible. No, com una transició, sí, entre un estribillo i l'altre, i aquí salpeten.
1: Ah, sí, eh?
0: I llavors són com si la cançó fos tot així, i dius...
1: Ai, m'encanta, no m'he
0: quina llàstima,
1: pensat.
0: Sí, sí, sí.
1: M'encanta.
0: Això m'ho va explicar un dia Pepe Colubi.
1: Sí.
0: Pepe, si n'estàs escoltant un petó...
1: Abraçada.
0: Que va dir, quin gran gust van tenir a empatar-se aquesta escena
1: pont
0: del pont, perquè el pont és absolutament, sí, anticlimàtic i sembla d'una altra cançó.
1: A veure si aquí canten ja o no.
0: Ara cantaran. Sí. Ara començaran en breu.
1: Sí. Ara.
0: Si m'ho sé, si m'ho sé, amore.
1: Que és un gran moment, aquest.

0: Esperarem la tornada, us ho dic ara. S'acaba en 30 segons, no sé si arribarem a la tornada.
1: Bueno, però igual arribem.
0: Farem un karaoke aquí ara.
1: Bueno,
0: ja ho tindria.
1: Això és preciós.
0: És un gran moment, eh? És molt bonic.
1: És un dels meus moments favorits de la història moderna del cinema.
0: Perquè, a més, hi ha un moment que en el Billy Crudup, amb el que s'estaven dient
1: no,
0: del nom del
1: diu,
0: porc...
1: Vull anar, sí. Necessito anar a casa. I l'altre li agafa el braç i li diu, ets a casa.
0: Ets a casa, sí.
1: És preciós,
0: és
1: preciós.
0: És molt bonic.
1: Doncs, escolteu, Casi Famosos, que és la història d'un xaval, no?, de 14 o 15 anys, que de sobte es veu llançat, no?, al tour d'un grup, no?, que podríem dir que és Led Zeppelin, està basat en aquest grup, no?,
0: prou.
1: Quan començaven, i se'n va aturar amb ells, no?, amb una mare fonamentalista catòlica, no?, que no entén, perquè el seu que diu, el meu fill l'ha segrestat una banda de rock and roll. És una pel·li basada en les memòries de Cameron Crowe. Cameron Crowe és el director, i Cameron Crowe és un tio que va començar a escriure a la Rolling Stone amb 15 anys.
0: Molt jovenet, sí.
1: Molt jovenet, i llavors acompanyar els Allman Brothers, a Led Zeppelin, a Lynyrd Skynyrd, es coneixia tots. Llavors aquí es nota molt moltíssim, és la seva millor pel·li, de llarg, i es nota moltíssim que el tio sabia molt bé de què estava parlant, no? Llavors hi ha un munt d'anècdotes que no s'atribueixen a un grup en concret, però que si coneixes una mica la història de Cameron Crowe o has llegit les seves memòries, saps quin grup és.
0: Ara fa poquet va treure un llibre explicant les seva història amb el Rolling Stone.
1: I jo conec molt el Neil Preston, que va ser el seu fotògraf, no?, durant molts anys, i que era com el seu mentor, perquè era com 10 o 15 anys més gran que ell, i ell n'explica moltes, i moltes de les anècdotes de Neil Preston estan posades a la pel·li. La pel·li és una pel·li preciosa, sobre un nen, no?, que li agrada molt escriure, i escriure de música, i conèixer una gent que li permet escriure de música i es fica amb un perdeu bestial. Però a mi m'agrada molt aquesta sensació que té ell, el nen, no?, d'estar completament sol, no?, d'enamorar-se, no?
0: De Penny Lane.
1: Exactament. D'estar sol, d'enamorar-se, de viure també el desamor al mateix temps, d'estar putejat, d'estar trist, de no saber molt bé què li passa, perquè és un xaval molt jove. I, hòsties, a mi és una pel·li que sempre em reconforta, em reconcilia amb la vida. I la recomano molt. És una pel·li que es pot veure, és una pel·li riu, jo sempre dic aquesta frase, no?, que tu t'asseus, la trobes a qualsevol lloc i te l'empasses sencera. I a més està ben acabada, està molt ben feta, té unes actuacions increïbles, i és una de les grans pel·lis de la història del cine, per mi, en l'àmbit del cine musical o de rock and roll.
0: A més, magnífica. La relació que dius amb la mare, amb sa germana, també és molt bonica.
1: Ah, surt Frances McDormand, no?
0: Frances McDormand.
1: Fent de mare. És meravellosa, de veritat.
0: L'has entrevistat, Cameron Crowe?
1: Sí.
0: Ha de ser un tio molt llest, no?
1: És un tio molt llest i molt simpàtic i molt maco. També haig de dir que no li ha sortit cap pel·lícula igual de rodona que aquesta, perquè era molt difícil. Si la primera, no?, que fas realment teva et surt així, hòstia... És que, clar...
0: A mi, he de dir que a mi és un altre gènere. Elizabeth Town a mi em va agradar,
1: A mi no, jo la vaig,
0: no va agradar?
1: La vaig trobar insuportable.
0: Hòstia, tu.
1: Elizabeth Town, la d'Orlando Bloom amb Kirsten Dunst.
0: Amb la Kirsten Dunst.
1: Terrible, sí. Terrible. Que ella agafa, que ell es vol suïcidar i li posa una bici estàtica un ganivet,
0: això,
1: no?
0: Sí, això és una mica lamentable.
1: Una mica, sí.
0: I la
1: conversa per telèfon, els hi trencava el cap al telèfon.
0: Però, escolta, que trencava
1: patètica.
0: El clima.
1: Això que passa amb Casi Famosos passa també
0: Perdó.
1: Amb una pel·li que és l'altra que parlem ara.
0: Vinga.

0: preciós.
1: Això és molt bonic.
0: Això és preciós i és un altre cas de... És veritat que la primera pel·li de Sofia Coppola, que era Les Vírgenes Suïcides, era una gran pel·li, però mai ha arribat al nivell de Lost in Translation, que és la següent pel·lícula de la que parlarem. Una de les meves pel·lis favorites de la història.
1: Ever.
0: Sempre. Sempre top 5 a la meva vida. Mm. Una pel·li que vaig veure en un moment complicat i que crec que tothom pot arribar a sentir-se com Bob Harris, que és aquest actor que interpreta Bill Murray, que aterra un dia a Tòquio completament perdut. No? Per fer un anunci de whisky que no li ve de gust, amb un viatge que no li ve de gust, en un moment delicat del seu matrimoni, no? Completament alienat, no?, de la seva vida familiar, sent un actor ja una mica en decadència, no? Quan li pregunten què fas aquí, estic fent un anunci pel que em paguen 4 milions de dòlars quan podria estar a Broadway fent una petita obra de teatre, no?, i guanyant mal aplaudiment dels crítics. Una pel·li on Scarlett Johansson demostra que és una actriu memorable, no? Ja era molt jove, però ja estava en el seu prime, no?, en el seu pic, com diuen ara. I és una història preciosa. Sobre això, sobre dues persones perdudes, una en un matrimoni terrible, que és la Scarlett Johansson, no?, que està casada amb un personatge basat en Spike Jonze, que després li va tornar la jugada a Sofia Coppola fent Hair, sí, dient que Sofia Coppola era com, està casada com un sistema, amb un sistema operatiu.
1: Sí, és molt divertit els guinyos aquests que hi ha.
0: Correcte. I és una pel·li, per mi, que t'agafa per l'ànima i no et deixa anar. No? És una pel·li nostàlgica, molt, molt bonica, però no tens, preciosista.
1: Però Lost in Translation, si tens moments de soledat, no te'ls augmenta?
0: Jo crec que és una pel·li melancòlica, molt sí, melancòlica, molt. Però crec
1: no,
0: que...
1: No, m'agrada molt, molt fan d'aquesta
0: pel·li. Però que té un final tan maco, sí, no? Que, i una altra vegada és això de reconciliar-te una mica amb l'existència, no? Mm. Quan ell s'acosta, no?, i li diu a ell a l'orella una cosa, que algú a Estats Units va aconseguir, llegint els llavis, no?, reproduir, no diré quina frase diu,
1: sí,
0: i que a l'altre cantó de l'Atlàntic, a molts països sud-americans, li van posar una veu, que no aconseguit trobar. Sí, sí. Ho van verbalitzar i deia "Me han gustado mucho conocerte, ha sido un placer. Nunca te olvidaré."
1: O algo així,
0: que li fan dir. Que en realitat es veu
1: que... Perquè el Quique no se sent un xiu-xiueig, l'altre li diu ok i ja està.
0: Correcte. Crec que li diu "no deixaré que la distància ens separi." Una cosa així, que és com molt maco, no? Yeah. Perquè no, mai es concreta aquest amor, o sigui, no es materialitza. Mm. Simplement una sensació, una percepció d'aquelles dues persones s'estan enamorant. Sí. I crec que aquí està la gràcia de la pel·li, no?, que mai arriba a caure en la frivolitat, fins i tot, no?, de fer que se'n vagin al llit,
1: sí,
0: no sé si m'explico.
1: De seguir l'instint.
0: Tot és com molt pueril, sí, fins i tot, i a mi m'agrada molt. És una pel·li que em sembla una obra mestra absoluta i que, a més, té la música molt ben tocada, està feta amb quatre pessetes, però està molt ben feta, sí, és molt suau, molt lleugera, molt bonica, no sé. Una pel·li increïble.
1: Lost in Translation és la segona pel·lícula que recomana el Toni García Ramon per afrontar els moments de soledat, la primera, Casi Famosos, i la tercera, he de dir, que és una debilitat meva, també, eh?

0: És aquesta pel·lícula que en anglès es deia The Perks of Being a Wallflower. Aquí li van dir les ventajas de ser un marginado.
1: Sí. A vegades,
0: si la diguéssiu la cara que ha posat
1: vegades,
0: el Toni,
1: no, vegades,
0: quan li he dit el títol en castellà.
1: Hi ha vegades... És que sé el títol en castellà, el sabia.
0: Sí.
1: Però crec que The Perk of Being a Wallflower...
0: Home, és que és preciós.
1: Ventajas de ser un marginado...
0: És una pel·li que a mi em va flipar molt, eh?
1: És...
0: Però hi anava... Admeto que hi vaig anar sense saber-ne pràcticament res.
1: És que és, aquesta és la idea. Jo explicaré molt poc.
0: Oh, quin tros de pel·lícula, mare
1: és un... Explica la història d'un paio que escriu cartes a amics imaginaris, explicant-li com li va la vida, no? Mentre comença a fer amics de veritat. És una pel·li sobre un xaval... Abans hi podíem dir un fric, però han devaluat tant el pes de la paraula que és un xaval introvertit.
0: Sí.
1: No, el que li costa molt fer amics. Tots coneixem algú que sigui introvertit i li costi fer amics, que al final són amics collonuts.
0: Exacte.
1: Aquesta gent, perquè a més, no d'estar tot el rato donant la turra. El bo dels introvertits és que no donen la turra, m'entens? No t'estàs explicant la seva vida tot el rato.
0: Això és una gran frase, Toni.
1: No, és veritat.
0: El bo dels introvertits és que no et foten la turra,
1: sí,
0: és una
1: clar.
0: Gran frase.
1: No, és veritat, però és veritat. Tots tenim un amic introvertit que quedes amb ell i saps que si tens algun problema li pots explicar.
0: Sí.
1: I no t'interrompre en cap moment. I si ell té un, no te l'explicarà. Amb la qual és win-win. És win-win. Tots hem de tenir un amic introvertit.
0: Però ja és una mica més que introvertit. És,
1: sí,
0: una,
1: home,
0: mica,
1: sí.
0: És una mica inadaptat, pobrot.
1: D'acord, aquest potser ara diríem que té necessitats especials.
0: Sí,
1: d'acord? Que està molt tancat en si mateix. Però és una pel·li molt maca sobre com es comença a fer amics, no? Com se surt del pou no, de no tenir amics. Lo difícil que és fer amics
0: i
1: lo difícil que és conservar-los. D'acord? I és una pel·li preciosa. Aquí tenim la banda sonora, és meravellosa.
0: És.
1: Teniu a David Bowie cantant Heroes, com això crec que ja ho tindríem. I és una pel·li que a mi m'agrada molt, molt, molt, molt. Si la busqueu, ja sabeu. Ventajas de ser un marginado.
0: Sí, això és una mica...
1: Un títol magnífic.
0: Amb la Emma Watson, que no ho hem de
1: ser un dia. Per què no l'han titulat Eres un pringado payaso, per exemple?
0: Sí, perquè el concepte Wallflower no és ben bé això.
1: No, un Wallflower és un tio que és com un alienat,
0: que
1: no?
0: És com si no hi fos,
1: sí,
0: diguem.
1: Sí, com si no hi fos. Sí, sí, sí. Un Wallflower és un tio que sempre està allò, saps, mirant a un lloc,
0: sí,
1: al cel, no? I que això, doncs, un tio en castellà seria un emparado.
0: Sí, una mica.
1: No, una mica un emparado. Bé.
0: Però és amb l'Emma Watson i l'Ezra Miller, abans que fes coses estranyes.
1: Correcte.
0: Però aquí està.
1: Ezra Miller, abans de tornar-se boig.
0: Per això.
1: Però aquí Logan Lerman i Emma Watson estan magnífics. I és una pel·li que a mi m'encanta. És molt bonica.
0: A més, hi ha un monòleg. No direm gran cosa, eh? Però hi ha un monòleg
1: final.
0: Quan està en el cotxe, que és de marcar. És per marcar.
1: Preciós.
0: Vinga, ens en queda una. Una pel·lícula per recomanar per afrontar els moments de soledat.

0: Què està més sorprès? Aquesta
1: pues
0: tria,
1: aquesta és tria una de les meves pel·lis favorites. Sí, o sigui, aquí he posat tot, per mi, tòtems. Tot el que posarem en aquestes seccions seran tòtems.
0: Bueno, clar, per
1: pel·lis
0: això...
1: que m'agraden molt.
0: Molt bé.
1: Però és aquesta pel·li, no saps quantes vegades l'he vist.
0: Sí.
1: Hi ha molta gent que em diu, és molt avorrida. Groc.
0: Com el mateix.
1: Groc. Benjamin Button és molt avorrida,
0: Groc.
1: Dir,
0: és el curiós cas de Benjamin Button, eh? Que vols parlar.
1: Que és... d'un dels meus directors favorits, que és David Fincher,
0: home,
1: que diria que no té pel·li dolenta, fins i tot Panic Room, que sempre li tinc un mania, doncs ara la miro amb carinyo, que és un director espectacular, i aquesta pel·li és l'adaptació de l'obra de Francis Scott Fitzgerald sobre un senyor que neix vell i es va ajuvenint, no?, a mesura que va passant els anys. No? I, hòstia, és acollonant, com d'un conte, no?, de no gaires pàgines.
0: Sí, és raonablement curt.
1: Fincher et fa una pel·li amb un Brad Pitt espectacular, no? Hòstia, amb una Kate Blanchett meravellosa sobre el pas del temps, no?, i de la vida, i sobre com seria anar al revés. No, perquè, clar, es representa que ell s'enamora i mentre la seva xicota va envellint, ella es va fer més jove. Hòstia, amb una pel·li. Per mi és una cosa excepcional, amb una banda sonora magnífica, i després Fincher fent una exhibició de talent, no?, de direcció, de muntatge, de sapiència cinematogràfica, d'un tio que, hòstia, és que en sap tant. Per mi Fincher és el gran director modern del cinema. Hagués estat a Orson Welles si hagués nascut als anys 50 o 40. És un espectacle. Un espectacle, i la pel·li és meravellosa. Hi ha un munt de personatges, diguem-ne, que estan allà ficats, no?, com el Jared Harris, no?, de capità de barco, no?, que se'n va a la Segona Guerra Mundial. El senyor Garrer, no?, Pigmeu, que apareix a la residència de la seva mare, no?, perquè representa que quan tenen el nen l'abandonen. No?
0: L'abandonen, sí.
1: Perquè, clar, veuen que és un vell, un nen vell. Llavors, tota la part primera, no?, quan el tio explica com és la casa on viu, que diu, a les nits escoltava la casa respirar. Hòstia, és tot poètica, i a més a mi, la poesia aquesta invertebrada, no?, que fan alguns amb el cine, no?,
0: sí,
1: que creuen que poesia és posar, enfocar una estàtua de Buda, no?, i després un cel blau. I el sol que surt. A mi això em fa molta ràbia. I aquí la poesia està amagada en llocs recòndits, no?, i està molt ben buscada. I, hòstia, està gairebé feta. Ai, saps com aquells senyors que fan figures de fusta?
0: Miniatures,
1: sí,
0: així, sí.
1: I dius, hòstia, hi ha dedicat... O que posen un vaixell dins una ampolla.
0: Sí.
1: Doncs és això, tio, el procés de fer el vaixell i posar-lo dins l'ampolla. És completament hipnòtica per mi. I són 2 hores i mitja que, a més, hòstia, hi ha una escena increïble on un tio, Elias Coteas, no?, interpreta un inventor que fa un rellotge que va al revés. I quan li pregunta a l'alcalde del poble, quan va negociar el rellotge va al revés, diu, per què va al revés? Diu, perquè així podem fer que el temps torni enrere i el meu fill no moriria a la Primera Guerra Mundial. I els fills de moltes altres persones no moririen en aquesta guerra. Hòsties, et cau la bava, tio.
0: Que bo.
1: És acollonant.
0: Ai, mira, m'has fet venir ganes de tornar-la a mirar.
1: Perquè... magnífica, si no l'heu vist, us la recomano moltíssim. És una d'aquelles coses que, hòstia, la primera vegada que la veus, a mi em va enamorar completament. Em vaig quedar assegut al cine fins que va venir el senyor i va dir, què?
0: Marxi.
1: Què? No tens casa o què? Groc.
0: Ai, Groc.
1: Que té casa aquest senyor.
0: Aviam, Benjamin Button, The Perks of Being a Wallflower. No tornarem a dir el títol en castellà. Lost in Translation. I almost famous, quasi famosos, les 4
1: correcte
0: pel·lícules del Toni per afrontar la soledat.
1: I sobretot, amics, no estigueu sols.
0: No estiguem sols. Molt
1: i
0: bé.
1: Si esteu sols, intenteu no sentir-vos sols.
0: La setmana que ve, més consells, no?
1: Home, i tant, la setmana que ve, El Desamor.
0: El Desamor. Ui, aquesta serà bona. Bé, no vull dir que avui no ho hagi estat. Ha estat molt bé, avui, eh?
1: A veure, no, l'avui ha estat, l'avui ha estat
0: no,
1: una merda.
0: No, que a mi m'ha agradat molt.
1: No, segur que la següent
0: que
1: és bona,
0: molt.
1: Aquesta ha estat una puta merda,
0: no,
1: d'acord?
0: No, no ho he dit en aquest sentit, ja ho sap. Apa, adéu, Toni.
1: Adéu, adéu.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
7: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
8: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
9: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
10: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Com més calor fa,
13: més fresca et fem la tarda.
12: Les millors tardes d'estiu
13: són les que es passen en bona companyia.
14: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Tu, deixa't sorprendre.
14: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
13: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
15: A la meva esquerra...
16: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
14: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
17: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
14: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
16: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Són 2:15, recta final del matí de Catalunya Ràdio.

0: Luna, com estàs?
1: Bon dia. Què tal? Com estem? Bon estiu.
0: Bon estiu. Amb el Joan Luna repetim top 10. Ja ho vam fer l'estiu passat, de cada dilluns, d'aquesta hora, més o menys. Aquesta hora,
1: avui,
0: més a més.
1: I avui no hi havia cap altre remei, perquè a Barcelona només es parla del Tour de France, òbviament.
0: 10 cançons temàtiques, i avui, doncs, com deia el Joan, no hi havia altre remei. 10 cançons sobre l'univers de la bici, de les curses ciclistes, tot això, eh?
1: Això mateix. Algunes amb referències al món de la bicicleta, altres no, perquè hi ha molts temes instrumentals. Mm? Hem començat amb Queen, amb Bicycle... amb Bicycle Song, perdó, o Race, perdó, sí, del disc Jazz, que és una cançó que realment té una lletra molt absurda, molt absurda, sí, però que va passar la història una mica primer pel títol i després perquè el videoclip, que va ser molt censurat, era un vídeo on sortien 65 noies despullades en bicicleta, i per això m'he negat pràcticament a incloure-la a la llista. Però bueno, ens trobarem coses bastant curioses.
0: Sí, perquè recordem les normes del top 10 del Joan. La primera no està inclosa. La primera és allò...
1: Això mateix.
0: Per fer servir terminologia ciclista, la primera és hors categoria.
1: Això mateix.
0: És com els ports aquests fora de categoria.
1: Després anirem al pelotó.
0: Exacte.
1: I després ja arribarem una mica als que van avançats. Sí.
0: El mallot groc.
1: Això mateix.
0: Vinga, top 10 amb el Joan Luna de cançons dedicades a l'univers de la bici, del ciclisme. Comencem. Número 10. Ah, no.

0: Número 10, Joan, els Doctor Prats.
1: Òbviament, Doctor Prats d'Energia, havíem de començar amb la cançó com una mica oficial, tot i que aquí a Catalunya som molt modestos i en lloc de donar banda sonora oficial al Tour de France complet, hem fet la cançó del gran depart del Tour de França a Barcelona, òbviament, que va ser el passat dia 4. És una cançó composada per Marc Riera i el Miqui Santamaria, que l'he de reivindicar com un dels millors baixistes que tenim a Catalunya. Mireu qualsevol dels seus vídeos a YouTube o les seves xerrades al voltant del baix, perquè són increïbles. I és una cançó que aconsegueix exactament el que vol. Gresca, merengue, molta xerinola per la sortida del Tour a Barcelona. Sí. De fet, és una cançó que va ser un encàrrec de l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona, i el tema fonamental era que, ho llegiré textualment, que el projecte havia de plantejar el repte de crear una peça popular i festiva allunyada del to institucional, capaç de connectar amb el públic des del primer moment i acompanyar la ciutat durant els mesos previs i l'esdeveniment, que perdurés més enllà del moment concret.
0: Això és l'encàrrec,
1: I crec que, sens dubte, els Doctor Prats ho han aconseguit.
0: Missió complerta.

Vinga, número 10 d'aquest top 10 d'avui amb el Joan Luna, dedicat al món del ciclisme, els Doctor Prats i la cançó oficial del Grand Départ del Tour de França des de Barcelona. Anem al 9.

0: Digue'm perspicaç, però això ens porta al Giro d'Itàlia, no?
1: El Giro d'Itàlia, òbviament, perquè no només del Tour de France viu l'home. És la cançó oficial de l'any 2020, d'Estralicio, que és una banda que a Itàlia és molt coneguda. Aquí es pot servir com a referència que aquest cap de setmana actuarà Jovanotti al Cruïlla Festival,
0: sí senyor,
1: sí. I ells han col·laborat en diverses ocasions. Oh. És un grup que és molt curiós perquè a Itàlia es defineixen ells com una banda de folk punk, i escoltant els de folk punk, veritablement escoltant el seu repertori no li trobo jo ni el punk.
0: Aquesta com a mínim no ho sembla.
1: Efectivament. Això sí, l'he de defendre perquè és una de les cançons, es diu Giro, gira, gira, gi, que té més referències al món de la bicicleta, i això, tenint en compte tot el que escoltarem, ja té molt mèrit. És una cançó, tot i que la lletra és bastant absurda, com he dit abans, va ser escrita amb l'ajut d'un escriptor, una dissenyadora de producció, va haver com 10 persones treballant en una cançó que al final té una lletra que diu Giro, gira, giro, gi, amb la qual tampoc crec que tingui molt mèrit. Scorrono i vigneti,
0: l'argine, il fienile, la piazza, i belli. Mira, sembla el Toni García Ramon quan parla amb groc. Finale a festa passa lo sprinter, il bassista, gimacana, vorticosa, gregata. Vinga, número 9, Estralicio, diuen aquesta gent?
1: Estralicio, sí.
0: Estralicio, anem al número 8.

0: La oreja de Van Gogh.
1: La oreja de Van Gogh, Vuelta a España 2012 amb la cançó Dia Cero. Mm-hmm. I no sé si ho sabeu, però a internet hi ha molts foros que parlen sobre les cançons que han format part de les sintonies de la Vuelta Ciclista. I, curiosament, aquesta és una de les que ha generat més hate al llarg de la història.
0: Oh, sí,
1: per què? Perquè es considera que va ser directament una jugada comercial.
0: Yeah.
1: Estem parlant de quan l'oreja de Van Gogh es separen de la Amaia Montero, entre la Leire Martínez com a vocalista, publiquen Cometas en el Cielo, estem parlant de l'any 2011, i la gent no acaba d'acceptar ni el canvi de vocalista ni que el grup tira una mica més cap a un pop electrònic i tal, amb el qual hi ha molts problemes. Què passa? Que un acord entre la Vuelta d'Espanya i la discogràfica fa que ens tornin a venir amb el tema Dia Cero de l'Oreja de Van Gogh. És una cançó que jo crec que no es pot dir gaire bé res en relació amb el ciclisme, perquè no té cap mena de relació. Parla precisament d'una relació entre dues persones i, òbviament, la jugada comercial estava aquí. Jo crec que no va aconseguir el seu objectiu. De fet, ara és una cançó que, bueno, ha passat una mica com un tema...
0: L'Oreja tampoc no la canta als directes,
1: és un tema,
0: em sembla.
1: Efectivament, és un tema bastant secundari. De fet, la valoració una mica que es fa habitualment en aquell moment és com entrava als tops de los 40 principales, i és una cançó que mai va superar, si no m'equivoco, el número 33 de la llista, amb la qual no és un dels grans hits de l'Oreja Van Gogh.
0: I per això és el nostre número 8, està just per sota del número 7.

0: crec que a Catalunya no hem après gaire mai, i si abans deia que Doctor Prats només era en la sintonia d'una part del Tour de France, en aquest cas, a la Volta Ciclista a Catalunya de 1985, vam triar a Bíceps amb el tema Muñeco de Ficción com a banda sonora, que era un duet de Cartagena. Amb la qual cosa no té gaire relació.
1: És
0: un tema que, òbviament, sí, no parlava res de ciclisme, mm-hmm, però, curiosament, tot i que ara, possiblement, a la gent que l'estigui escoltant no li soni molt, va ser un dels més grans èxits de la banda sonora de la Volta. Del 85. De fet, és tan fàcil com si entreu, per exemple, a YouTube, també, sempre faig servir la referència a YouTube, entreu i trobareu aparicions del duet a molts programes de televisió estatal. Mm. Molt bones paraules. Ara estan reivindicats una mica com un dels primers grups de tecnopop espanyol. I la Dècada Prodigiosa fan versió d'aquest tema, amb la qual cosa suposo que aquesta és una garantia.
1: La Dècada Prodigiosa, això ja té anys, també.
0: Ja és una garantia de que han passat a la història amb lletres majúscules.
1: Els Bíceps, Muñeco de Ficción, era el número 7. Anem al 6.

0: Ai, m'agrada molt Zahara.
1: Sí, Zahara, a més, jo crec que Merezco és un dels temes de la seva trajectòria pre-santa i així que millor ha aguantat el pas de història. És el pas del temps, perdó. És un dels seus hits primerencs, l'únic disc que va publicar a Universal, i suposo que per això va aparèixer a la banda sonora Vuelta Ciclista Espanya el 2009. I és una cançó que, òbviament, tampoc té cap relació amb el món de la bicicleta, òbviament. I és una cançó, per això, que ens va mostrar la cara més cantautora d'una Zahara que realment amb el pas del temps ha demostrat que podia anar molt més enllà, que ha fet electrònica, que ha col·laborat amb Tot Déu, que ha fet discos conceptuals que formen part de la història del pop independent del nostre país.
0: Totalment.
1: I sobretot que ha dirigit la seva carrera ja fora d'una multinacional i per això té molt de mèrit que el 2009, estant a Universal, aconseguís colar un hit com aquest a la memòria de tots els espanyols.
0: Zahara és el número 6, anem al número 5.

0: Això, els oients més grans reconeixeran algú que en algun moment estava a la sopa, ara ja no tant, tot i que encara toca el Jean-Michel Jarre. Sí, el vaig veure al diari l'altre dia.
1: Sí, sí, sí, ara, de fet, no sé si aquí també actua, però a Madrid mateix.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. Jean-Michel Jarre, ja has dit el nom, Chronology número 4. Jo crec que és la primera cançó que reflexa una mica aquest tipus de temes instrumentals que van ser durant molt de temps banda sonora de Vuelta Ciclista, del Tour de France... en aquest cas, estem parlant de l'any 1993, tot i que tenim altres exemples previs que sortiran més endavant a la llista, amb la qual cosa no fem molts spoilers.
0: Endavant.
1: Però el cas de Jean-Michel Jarre és molt curiós perquè ja era el quart disc, si no m'equivoco, de la seva trajectòria, un tema instrumental que té ritme de ciclista, realment. I que una de les gràcies fonamentals de triar aquesta cançó és que estem pensant el 1993 Berlusconi dirigia Telecinco i va aconseguir els drets d'aquesta cançó i va aprofitar tant els drets que va ser la banda sonora oficial del Tour de France del 93 i del Giro d'Itàlia del 93 i del 94. Ja que tenia els drets, doncs ja, una mica aprofitem-ho.
0: Jean-Michel Jarre és el número 5. Va, que anem, ens acostem. Número 4.

0: No tenia gens present, que això va ser... Això va ser banda sonora de què? De la Vuelta?
1: Vuelta Ciclista a Espanya 1980.
0: Hosti, tu.
1: Eren uns anys on la banda sonora de la Vuelta Ciclista eren cançons de molt èxit previ a la Vuelta Ciclista, i llavors ells se les apropiaven una mica i ens les repetien constantment. Penseu que en aquell moment tothom no podia escapar. El canal principal de la televisió espanyola emetia constantment resums i sempre sonava la cançó. Aquesta cançó és Lip Sync, de Funky Town. I com estava dient que hi havia molts hits que en aquell moment es feien servir, hi havia, per exemple, el September de Earth, Wind & Fire, que va ser una cançó que també va sonar moltíssim. El poc després va haver també el Take On Me de Ha, també, i alguna més que escoltarem després. És molt curiós perquè el Funky Town és d'un projecte americà que es diu Lip Sync, que ha passat a la història. Aquesta cançó és una cançó que encara sona a discoteques una mica retro, sí, i que surt moltes vegades de fons a diferents documentals, reportatges. I és molt curiós perquè en un moment en el que, per exemple, quan Rosalía se li tirava tant encara que no apareixien músics en escena i tal, les aparicions televisives de Lip Sync, per exemple, a televisió, no hi havia cap música en escena, es cantava sense micro, i la cantant original del projecte sí que apareixia amb dues o tres ballarines, però això, cantant, sense micro, fent coreografies... Estem parlant del 1980.
0: Continuem els 80 amb el número 3.

0: Home, Gloria Estefan, eh? Que
1: Gloria Estefan amb Miami Sound Machine, sí. Conga, Vuelta Ciclista Espanya 1987, i la veritat és que ho he de reconèixer aquí públicament, va ser una cançó que vaig acabar odiant d'una manera increïble.
0: Estava a la sopa, aquesta cançó.
1: Sí, sí, i a més aquesta part en concret que hem escoltat és la que es repetia constantment, dia rere dia, i no només a televisió, sinó que a qualsevol lloc on anessis. Sí, sí, sí. De fet, és que és una cançó que, si no m'equivoco, va ser número 1 fins a 20 i pico països diferents, amb la qual continua sent un dels més grans hits de Gloria Estefan amb Miami Sound Machine, tot i que era el seu nouè disc o una cosa per l'estil. I és una cançó amb la que al final he fet les paus, en el pas del temps, sí, perquè realment la producció em sembla fantàstica i és una cançó que aguanta molt bé el pas del temps, tot i que lo de Conga a mi no m'arriba, i tampoc té cap mena de referència...
0: De sentit, no.
1: Cap mena de referència ciclista.
0: El número 2 també, déu-n'hi-do, eh? Com el vam trobar fins a la sopa.
1: Sí, sí, sí, sí. Hosti!
0: Sembla que ho vegi per la tele.
1: Aquesta té molt de mèrit.

0: Que això és 80, també, a principis dels 80.
1: Ah, efectivament, és a la Vuelta Ciclista a Espanya del 82. M'estoy volviendo loco, de azul y negro. Abans dèiem que Berlusconi va exprema totalment el tema cronològic número 4 de Jean-Michel Jarre. Molta gent pot pensar també que Evia va tenir dos temes principals, dos sintonies a la Vuelta a ciclista, que va ser el Garrotín al 99 i el Tirador al 2003. Mm. Molta gent pot pensar que és una mica el rècord, tenir dos o tres cançons a la Vuelta Ciclista, al Tour. Mm. Doncs no. Azul i Negro tenen el rècord absolut. Un altre duet de Cartagena, també.
0: Ah, mira, carem, què passa amb Cartagena.
1: I tenen el rècord absolut, però és que no us ho podeu imaginar. El 82 van colar aquesta cançó, M'estoy volviendo loco, a la Vuelta Ciclista a Espanya. El 83 va ser No tengo tiempo con los dedos de una mano, a la Vuelta Ciclista a Espanya. El 1984, a la Vuelta Ciclista a Catalunya, van incloure el tema Funky Punky Girl. El 86 van incloure a la Volta Ciclista a València el tema Vuelva usted mañana. I a la Volta a Espanya, 1993, van tornar amb el tema Tupacá. O sea, un rècord absolut que jo crec que no hi haurà mai a la història ningú que ho pugui igualar. Estem parlant de 6 cançons en total. Increïble.
0: I a més que totes...
1: I totes amb un estil molt definit, per dir-ho d'alguna manera.
0: No diré que totes eren iguals, però gairebé.
1: Sí,
0: arribem al número 1 del nostre top 10 dedicat al ciclisme i al Tour.

0: Home, aquests són...
1: uns clàssics.
0: Aquest és un clàssic, sí, i aquest és dels noms que la història sí que els ha fet més justícia.
1: Ah, efectivament, sens dubte. Tour de France del 1983. Per què l'ha triat el número 1? Perquè és un tema amb referències al món del ciclisme, tot i que ara hem escoltat la part instrumental, però després hi ha molta referència al món del ciclista. Després, perquè el Ralf Kutter i el Florian Schaeder, que són els, eren els líders fonamentals del projecte, sempre parlaven de ciclisme, han fet ciclisme de manera semiprofessional... I no només van fer aquesta cançó, que és un clàssic ja de fons quan es parla del Tour de France, sinó que després, posteriorment, van fer un disc complet que es deia Tour de France Soundtracks, que sortien totes les diferents etapes d'una cursa a ritmes diferents, tenint en compte com els ciclistes... la velocitat que tenen els ciclistes. Crec recordar que una vegada aquesta cançó va aparèixer a algun dels, de, algun top que vam parlar o amb alguna conversa nostra, perquè és una cançó que, curiosament, a Europa es coneix com la cançó del Tour de France, però a Mèxic es coneix com la cançó de El baile de la escoba, perquè és una cançó que va es va fer molt coneguda amb una pel·lícula que es diu Breaking, i hi havia un moment en el que un dels personatges ballava amb una escombra, i, per exemple, a Mèxic la referència és El baile de la escoba.
0: Kraftwerk encapçala aquest top 10 dedicat al ciclisme. Joan, mil gràcies. La setmana
1: moltes
0: que ve
1: tornem. Moltes gràcies a vosaltres.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. Les altes temperatures i el vent mantenen actius tres incendis als Països Catalans. A la Catalunya del Nord, un incendi continua fora de control i ja ha arrasat més de 4.500 hectàrees entre Prada i Perpinyà. El foc deixa 5 ferits lleus, entre ells un bomber, i ha obligat a evacuar 26 municipis. Enviada especial a Tuí, a la Catalunya del Nord, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Pep Casanovas.
4: A la més un del ciutadà de Tuí, una espècie de centre cívic del poble, un dels 16 albergs habilitats per rebre els evacuats de l'incendi, estan enllestint el dinar amb les donacions que els han dut pagesos i comerciants, i ja tenen roba i productes de neteja perquè la gent es pugui dutxar i canviar. La Lucy és l'encarregada de la logística.
5: Por... en priorité.
6: Prioritzem els que són aquí, els que es quedaran tot el dia i potser també demà. Es podran dutxar, instal·lar-se, canviar de roba. Pensa que molts han sortit sense res. Els hi donem coses per cuidar els nens. N'hi ha que no han agafat ni la llet pels nadons. Van haver de marxar sense endur-se res.
4: Mentrestant, a pocs quilòmetres d'aquí, 700 bombers treballen per estabilitzar un foc que des de dissabte ha cremat 4.600 hectàrees, un miler només aquesta nit. Montse Poblet i Pep Casanovas, Catalunya Ràdio, Tui.
3: Més notícies, Natàlia Ramon.
7: La policia local de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha detingut un home que acusen d'haver provocat diversos incendis ahir al municipi. Girona, Clara Jordan, bon dia.
8: Hola, bon dia. La policia el buscava arran de l'avís rebut des d'un establiment comercial i un veí va alertar que l'havien vist caminant pel camí vell que va de Torroella a l'Estartit. Mentre el buscaven, la policia es va trobar quatre focus d'incendi separats per pocs metres que van poder apagar de seguida amb els extintors dels mateixos vehicles policials mentre no arribaven als serveis d'emergències. A l'home de 30 anys l'acusen de delictes de lesions lleus, atemptat contra agents de l'autoritat, desobediència i per la seva implicació l'origen dels incendis. Ha de passar les pròximes hores a disposició judicial. Clara Jordan, Catalunya, Ràdio Girona.
3: Els comuns qüestionen que la principal mesura per gestionar els boscos i prevenir els incendis hagi de ser tallar arbres, com defensa el govern de Salvador Illa. Sentiu el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello.
9: Em costaria pensar que els experts arribin sense més a aquesta conclusió,
3: En canvi, el PP demana al govern una millor planificació forestal i que escolti els experts. Juan Fernández és el secretari general dels Populars a Catalunya.
10: A Catalunya falta planificació. Aquests incendis s'han d'evitar a l'hivern. Per tant, el que hauria de fer el senyor Illa és planificar millor i, sobretot, escoltar aquells que hi entenen del món rural.
7: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, defensa criteris mèdics per prioritzar la vacunació dels més grans de 60 anys respecte als serveis essencials i evita valorar uns missatges de WhatsApp on recomanava avançar amb la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Ha estat el primer testimoni en la tercera sessió del judici contra la cúpula de salut del 2021, que s'enfronta a penes d'inhabilitació d'entre 12 i 15 anys. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán, bon dia.
11: Bon dia. Per l'acusació, Carmen Cabezas, qui a inicis del 2021 exercia com a subdirectora general de Promoció de la Salut, era la cap de cartell del dia, degut a una conversa de WhatsApp amb membres del gabinet d'Alba Vergés, on recomanava avançar amb la vacunació dels agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Una conversa que Cabezas ha volgut rebaixar, però que ha preferit no comentar.
12: Pero usted no recuerda un WhatsApp que le manda Judith Vinyals que dice la consellera en demanda parar Guardia Civil y Policía Nacional.
13: Los WhatsApps que están en la instrucción están en la instrucción.
11: Tot i això, Cabezas ha volgut puntualitzar que aquests missatges que va rebre de Salut s'emmarquen en l'objectiu de prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys, una franja d'edat molt poc present entre els guàrdies civils i els policies nacionals destinats a Catalunya. Cristian Rotlán Tomàs, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: George Clooney rebrà el Lleó d'Or honorífic a la pròxima mostra de Venècia. Al setembre, l'organització del festival ha anunciat avui que textualment volien premiar un artista complet i carismàtic, apassionat i original, que des del seu rol com a actor, però també com a director i productor, ha transformat la seva profunda vocació en una de les paràboles més lluminoses del cinema contemporani. Coincideren amb aquestes paraules també que Clooney és la combinació perfecta del glamour de les estrelles d'abans i el gran professionalisme i la sensibilitat d'avui dia. L'actor de 65 anys ja ha assegurat que el de Venècia és el seu certamen favorit i que rebre aquest premi és un honor immens, i ha afegit que probablement també vol dir que s'està fent gran, però diu que no passa res. Clooney ha estat nominat 8 cops a l'Oscar i n'ha guanyat 2. Entre les seves pel·lícules més recordades hi ha la saga Ocean's Eleven, Gravity, Michael Clayton o Bona nit i bona sort. Esports, Ernest Macià.
14: El Tour de França és a punt de començar la tercera etapa amb sortida a Granollers. 33 graus ara mateix a la línia de sortida. Jonas Vingegaard ara mateix a la transmissió que està fent Esport 3. Segueix de líder, segueix de mallot groc. Una etapa, recordem, que acaba a la Catalunya Nord, al Pirineu, als Angles, però que en els últims quilòmetres no tindrà públic per culpa d'un incendi que hi ha en aquella zona. Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final del Mundial. Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. Abans Noruega ha donat una de les grans sorpreses d'aquest Mundial després d'eliminar el Brasil de Rafinha i Vinícius per 2-1. Aquest vespre juguen les seleccions Espanya i Portugal als vuitens i a les dues de la matinada Estats Units i Bèlgica, en polèmica perquè l'estrella de l'equip estatunitenc Balogun podrà jugar tot i ser expulsat a l'anterior partit perquè la FIFA li ha deixat en suspens la sanció aplicant una normativa que ho permet. En bàsquet, la penya oficialitzarà aquest migdia el fitxatge d'Àlec Reyes, a la que fins ara jugava el Kitz Anas Manresa. Aquesta matinada, dos jugadors del Barça han jugat la final del Mundial Sub-17. Joaquim Bumge amb Estats Units ha estat proclamat campió, l'ha guanyat, i Nikola Kosturić amb Sèrbia ha estat subcampió, autor de 37 punts, però els dos han estat inclosos al 5 ideal del Mundial. En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb un equip austríac, el KTM, i el torneig de tennis de Wimbledon. Dels partits destacats avui destaquem el del número 7 al món, Taylor Fritz, que s'enfrontarà davant de Bablic.
2: Fins aquí les notícies.
15: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
17: L'estiu ets tu.
15: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
3: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
2: Per què?
4: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
5: Sort del RAC.
4: RAC, i som per ajudar.
6: Bon dia!
7: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
8: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
9: Tranquils, que no ens avorirem.
7: La Casa Nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i aquesta nit a TV3. La Casa
1: Nostra. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dilluns, l'ofici de viure.
10: L'estiu pot ser una bona època per aprendre més i millor l'ofici de viure.
1: Recuperem alguns dels millors programes de la temporada de l'ofici de viure.
10: Parlem de psicologia i espiritualitat d'una manera pràctica amb eines per viure amb més benestar.
1: Els dilluns a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio. L'ofici de viure. Eines pel benestar emocional.
11: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
11: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu.
11: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: La Renaixença.
1: Anys enrere, el barret va ser un símbol d'estatus social. Per exemple, el barret de copa alta el portaven els senyorets de Barcelona, la burgesia catalana, la gent de bé. Aquells que xerren en castellà a vegades.
2: Sí.
1: Bueno.
2: Ja, patam, només començar, eh?
1: No, bueno. És que vaig anar a dinar l'altre dia a un restaurant a l'Empordà i tenia una taula al costat, nano, que déu-n'hi-do, eh?
3: Però els de l'Empordà poc parlem castellà.
1: No, però que no eren pas de l'Empordà, aquella gent.
3: Ah.
1: Vaig sentir, només entre... vaig sentir... De las seis casas que tenemos, aquí es donde duermo mejor. Jo vaig sentir això, ja està. Bueno, els senyorets portaven barret de copa quan sortien al carrer a fer-se l'important, però que sapigueu que el barret de copa és un invent dels francesos.
2: Collons de francesos, eh?
1: Bueno,
2: ho inventen tot, eh?
1: Ho inventen tot, o diuen que ho inventen tot, perquè tot i que se'ls atribueix a ells l'invent del barret de copa, la veritat és que el primer que va fabricar-ne un va ser un sastre anglès, en John Hetherington. El va fer l'any 1797 a Londres.
2: Collons d'anglesos, eh?
1: Sí, noi.
2: I els va parir.
1: I atenció a la dada. La primera vegada que se'l va posar en públic pels carrers de Londres va ser el 15 de gener de 1797. I la cosa va ser tan bèstia que va acabar sortint a les cròniques. Ho descriuen de la manera següent.
4: John Hetherington va ser processat ahir davant l'alcalde amb l'acusació d'alteració de la pau pública i incitació a disturbis per haver aparegut a la via pública portant al cap el que ell anomenava un barret de seda, una estructura alta, amb una lluentor brillant i calculada per espantar la gent tímida.
1: Cuidado, eh? Per espantar la gent tímida. Hòstia, has de ser molt tímid.
3: Molt tímid.
2: Molt.
1: Perquè t'espantis quan veus un barret de copa.
2: Sí. Bueno, més que tímid has de ser curt, eh?
1: Sí. No?
2: Un barret de copa, tia.
1: Sí. Espera't, perquè la crònica continua. Insisteixo, el que estem llegint és un text real...
3: És verídic, eh?
1: És verídic.
3: Sí.
1: És real de l'època.
3: Sí, sí, sí.
4: Diverses dones es van desmaiar davant la vista inusual. Mentre els nens cridaven, els gossos bordaven i un noi jove va ser llançat a terra per la multitud que s'havia plegat i li van trencar el braç dret.
1: Déu-n'hi-do. La gent de Londres de 1797 eren una mica menys tolerant que l'actual.
5: Molt sensibles.
3: Ah, és que... Li han trencat el braç amb un paio, eh?
1: Sí, sí.
2: Bueno, que no portava ni barret, ell.
1: No, no. És que no
2: passava per allà, aquest, eh?
1: No era ni el... Sí, bueno, li han trencat amb el que porta el barret.
2: Ah,
1: bueno, té lògica.
2: Va cap allà, va dir... good day.
1: Good day?
2: És que em sortia buen giorno.
3: Com diu?
2: Com ho diuen els anglesos?
5: Good morning.
1: Good morning, bots. Good morning. Ara, hòstia.
3: Yes. Good morning. Good day. Ara ho diré per tot arreu. Per allà a l'Estartit, que vagi per allà a l'Estartit.
1: Good day. Good day.
2: Tants idiomes que no els he barrejat.
1: Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Sí.

0: Sabeu per què als bordells se'ls diu cases de barrets? Algú sap?
1: No.
0: Us ho dic?
2: Sí.
0: Es diu que la plaça Reial de Barcelona, mitjans del segle XIX, en plena Renaixença, es va construir una de les primeres botigues on es venien barrets. I en aquell establiment i oferien serveis que anaven un pèl més enllà. Amagaven un passadís que et conduïa a un entresol on s'hi exercia l'ofici més antic del món.
2: Mira, Mercè, molt interessant sembla això que expliques, però jo penso, i com passes de demanar un barret a dir, miri, em quedaré aquest de color blau, que a la dona li agradarà, però m'han dit que per aquí darrere puc fer algú més? Anava així, és això?
3: És de mal plantejar, amb el botig,
0: Sí, fa de mal plantejar.
4: No te diu res per aquí darrere?
0: Però es veu que no anava així, es veu que estava tot calculat. Tots els barrets que hi havia a la botiga tenien el mateix preu. Llavors, els homes que sabien que la botiga de barrets només era una tapadora i volien gaudir dels altres serveis, pagaven el barret amb un bitllet dels grossos, una quantitat superior a la del barret.
3: Val.
0: Després, l'amo els deia alguna cosa com companyin aquí darrere que anirem a buscar canvi, i els portava fins a l'entresol on hi havia les prostitutes.
3: Fixa't, molt subtil, no? Molt ben calculat.
4: Sutil ho és, però ara imagina que tu no saps de què va la cosa, saps?
3: Sí, tu arribes de Torroella un dia.
4: Jo vinc de Torroella de Montgrí i, collons, vinc carregat de duros.
3: I vols un barret.
4: Un barret.
1: Amb calé negre.
4: Però tinc un bitlletot d'allò guapo. Sí.
0: Dels de 500, aquest que no et canvia.
4: Entro-te a la casa de barrets, posi'm aquest, i pago't.
0: I tot això que t'emportes.
4: I ja se m'emporten cap allà.

0: darrere... que tu vas entrar al passeig i dius, a veure, on anem, ara?
1: On anem? On anem?
2: Jo, al bon preu, estem targeta, allà pago. Sí, saps què és aquella porta de la nevera que... i entren i surten carros?
0: Allà darrere hi ha algú.
3: Allà. Però que no m'ha pres res de l'apagón aquell que va haver-hi. S'ha de portar efectiu, nois.
0: Ojo, eh?
1: En fi, si mai aneu a comprar un barret a Barcelona, mireu de portar...
3: Canvi.
1: Just, canvi. Just. O pagar-lo just. Pagar just. Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Bojos coneguts, i per topeu-ho encara més coneguts, perquè són tres usonencs. Un grup de música que es va formar el 2010 entre Aiguafreda i Centelles i que fa 15 anys després segueixen creant i fent concerts arreu de Catalunya.
1: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença els Catarres!

0: tal?
1: Com esteu? Guapo, eh? Què tal?
2: Molt bé.
1: Us agrada el bar?
2: Molt maco, molt bonic.
1: Aquí és maco?
2: Sí, ho ha deixat molt...
1: Estic molt content que sigueu aquí el dia de l'estrena de la Renaixença. Què heu esmorzat?
2: Jo un te i ara aquí he fet un cafè.
1: Mira, bueno.
3: Te i cafè.
4: Jo un entrepà d'alvocat.
1: Entrepà d'alvocat?
4: Sí, d'aquí al bar del costat.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Però es pot ficar alvocat dins d'un entrepà?
4: Sí, no?
1: No ho sabia, no ho sabia.
5: Puguem-t'hi fotre cansalada.
4: Sí. Exacte.
1: I tu, res, un cafè amb llet.
3: Jo cafè.
1: Cafè i prou, eh? Sí. No esmorzes?
3: No, no.
1: No t'agrada?
3: No tinc gana, als matins.
1: Hòstia.
3: Des de petit, no sé.
1: Des de petit que ja feies un cafè i prou.
3: Sí, sí. Descafeïnat. O...
1: Escolta'm, ja que som a, quan éreu petits, de petits ja éreu dels que apuntàveu maneres? Les vostres famílies us van apuntar a escoles de música, ja tocàveu instruments...
2: No ens van apuntar, però jo i en Joan des de petits ja volíem fer música. El que passa és que fèiem molt freestyle, agafàvem la guitarra, no sabíem fer els acords i llavors ens els inventàvem.
1: Ah!
2: Era absolutament terrible.
1: Hòstia, home, clar.
2: I va ser de més grans que sí que ens van interessar nosaltres i vam anar per propi peu a fer una mica de classes, diguéssim.
1: Sí, sí, sí.
2: Tampoc gaires, eh?
3: Una mica.
2: No massa.
6: I els vostres pares ho van agrair, no?
3: Sí, sí.
2: Hem d'estar molt agraïts als nostres pares per aguantar-nos la tonteria durant tants anys.
1: Fa 10 anys que l'en toca, però no sap què toca.
2: Una mica sí, una mica d'això.
6: Ell rasca.
3: Sí, fèiem algun concert a classe i les cançons, només sabíem un acord, el mi, que és molt fàcil, i... Sabíem la temàtica de la cançó, però la lletra no hi havia lletra. I era com, bueno, va d'un gat que se'n va al poble del costat i anàvem improvisant la lletra.
1: Hòstia.
3: Són els primers concerts.
1: Sí, era bastant.
3: Amb 6 o 7 anys.
1: Cançó d'un gat en mi.
2: Sí. Inventada.
1: Està bé.
2: Improvisada.
1: Per sort heu anat evolucionant. I ara heu tret Paracaigudistes, aquest 2025, que parleu molt sobre el tema de prendre decisions, atrevir-vos a fer coses importants. No sé si us passa llançar-vos a vosaltres, us costa en el vostre dia a dia. És una mena de metàfora dels paracaigudes, entenc que sí.
2: És una metàfora, al final parla una mica de que la vida... Són reptes constants, no? I al final fa por, no? Fer coses. Al final, atrevir-se a fer coses noves, sobretot fa bastanta por i et paralitzes molts cops i tendeixes a caure en la zona de confort, no? I nosaltres del que parlem és d'atrevir-se a sortir d'aquesta zona i com a músics, nosaltres ja portem uns anys fent-ho, sobretot al principi, no? Aquells primers passos que costa molt donar, deixar la feina, el que sigui, no? Per atrevir-te a viure d'una feina que no està gens garantitzada que et donarà calés. Però ho fas perquè t'agrada, perquè t'apassiona, però sempre hi ha un punt de por, no? I al final, doncs, la vida ho pots aplicar a qualsevol...
1: Qui és el més boig dels tres? Qui és el que pren les decisions una mica més impulsivament?
2: Bueno, tots som bastant, no? Vull dir, tenim les dues parts.
1: Estamos todos locos.
2: Jo crec que estem bastant equilibrats, no? Perquè quan algú té una idea bastant boja, els altres dos també el frenen una mica i el diuen, vale, espera't un moment, potser és bona idea, però anem a...
1: Sents el que et diuen, Jan?
3: Sí, sí.
2: ja li has
3: exactament llançat, això. No ho ha dit per respecte, però...
1: Vosaltres ja éreu amics de petit, vull dir que us respecteu, entenc... Bueno, tots tres éreu amics o... O només el Jan i l'Eric?
4: A veure, nosaltres ens coneixíem sempre, perquè els pares són amics. Però a mi, o sigui, amb mes germana, sí que ells tenien un grup de música amb mes germana quan eren petits, 12 anys o així.
3: Hi havia uns catarres abans dels catarres?
4: Bueno, sí, molts grups hi havia abans dels catarres.
3: Sí, sí. L'Eric vam tenir 50 grups abans. 50 grups abans dels catarres fets per vosaltres.
1: Sí. Sí.
3: I un cantava la seva germana. I una de la germana, l'altra cosina.
1: L'altre feien allò de la cançó del gat en mi.
3: Sí, sí, sí.
2: No, això era molt abans.
3: No, perdona, t'he tallat, però és que no sé...
4: Ja està, i llavors el 2010 pues, van muntar ells el grup i em van dir a veure si volien anar a tocar jo.
3: Perquè a la teva germana no els agradava el que passava.
4: Volien algú que toqués el contrabaix.
3: La seva germana ens va deixar per...
2: Ens va abandonar.
3: Per anar amb el grup dels germans de l'Eric, que eren més grans i tocaven molt millor.
1: Hòstia.
2: Sí, va fer bé.
1: Hi ha un merder familiar increïble.
3: Sí.
2: No, pobreta. Nosaltres érem uns pelacanyes i li van oferir anar amb el grup, que ja tocaven, feien bolos i tocaven bé, i llavors van decidir, òbviament...
5: Com es deia aquest altre grup?
2: Aquells com es deien, perquè van
6: tenir diversos.
2: És que tenien diversos, també.
3: Bum xacalaca.
5: Bum xacalaca. Ja es veia que no podien arribar. Bum xacalaca.
1: El xacalaca. Se n'ha sentit parlar fort, el xacalaca. Escolta, i...
2: Té mal parit.
1: No us heu separat mai, porteu 15 anys, té mèrit també mantenir la relació, no? Mm-hmm. Perquè éreu amics, heu afegit un tercer membre... No hi ha ningú que hagi volgut marxar mai en aquests 15 anys?
4: Sí, molts cops. Hem volgut marxar, però hem tornat sempre. Bueno, vull dir...
0: No m'ha arribat a marxar.
4: No m'ha arribat a marxar mai. El que passa que hi ha hagut èpoques que hem estat... Bueno, jo personalment he estat molt cansada en alguns moments.
7: D'ells dos.
4: Sí, també, també.
1: També, eh?
4: No, no he volgut plegar mai per ells, sinó perquè jo també estava molt cansada en algun moment i, de fet, alguna gira l'havíem hagut d'acabar abans perquè jo em trobava malament.
1: Bueno, però també passeu a nivells diferents. No tots teniu fills dels tres. No?
4: En Joan i jo sí que tenim fills.
1: Jo no. Eric no. Clar, tu vas amb avantatge amb el parit.
0: Sí, però jo treballo el triple que ell.
1: No. Tu no tens fills. Ja xerrat, no sap pas de què va. Ja es veu que no sap de què va.
5: No tens ni idea de què és la vida, nano. No.
0: Bueno, però m'esteu atacant molt, trobo.
1: No. Escolta, 15 anys dalt dels escenaris... Heu sigut mai taloners d'algun grup ben parit? Perquè ara deveu tenir taloners vosaltres, però quan començàveu devíeu ser taloners, també.
0: Mm. I tant. Quan vam començar amb els Catarres, me'n recordo el primer any vam fer de taloners algun cop de Manel, que estaven també començant. Bueno, ja portaven un any i pico, però ells estaven al màxim. Ens va fer molta il·lusió.
7: I ja s'han desfet, no?
0: Llavors la gent no ens escoltava i només anava a escoltar-los amb ells. Era una mica això. Però,
3: bueno. I també, i abans de Catarres, amb aquests grups que dèiem, havíem tocat amb Sopa de Cabra...
0: Amb els pets. Aquests concerts feien molta il·lusió, la veritat.
1: Home, i molta gent de cop i volta allà davant teu, no?, quan encara ets un mindundi.
0: Sí.
1: Bé. Escolta, heu coincidit alguna vegada amb algun referent vostre? Algú que... Diu, hòstia...
7: Xurigre Feixades...
1: Un grup de música que admiréssiu i que ara hagueu compartit escenari o...
3: Mira, o sigui, el penúltim disc, que era un recopilatori, que el vam treure el 2023, vam fer un disc de col·laboracions i amb tota la gent que admiràvem de l'escena catalana i realment tothom va dir que sí i allà vam fer un xec a tots els artistes que ens flipaven. Uh-huh. Que era Lluís Llach,
1: Hòstia.
3: Qui hi havia més? Joan Dausà...
1: I teniu algun fan que us hagi sorprès? Algú que... Hòstia, algun jugador del Barça o alguna estrella que diguis... És que sempre us escolto, estic enganxadíssim als Catarres.
3: El Camerino han vingut, en Sergi Roberto va venir un dia, en Bojan... En
0: Bojan, sí.
5: Dels millors futbolistes que hem tingut.
7: No, què us passa?
5: No sou vosaltres que us heu descollonat?
1: Escolta...
5: Com a jugadors catalans... Tu has jugat mai a la selecció catalana de futbol?
7: Val més que no.
1: Us heu carregat el grup de la germana de l'Eric.
7: Que no!
1: Us heu carregat ara el pobre Bojan Kirkic. No.
8: I la selecció catalana.
1: La selecció catalana. Prou, nois, prou. Ara ja sou, després de 15 anys, ja sou dels veterans del panorama musical, sí. No? Perquè hi ha molta gent. No sé si us sentiu una mica els pares de la resta d'aquesta nova fornada.
0: Jo, pare, no.
5: En aquest cas no seria el meu.
0: El germà gran. Nosaltres no ens hi sentim tant de veterans, però sí que l'altre dia, no sé quin festival presentàvem, crec que era l'Acústica,
4: sí.
0: I ens van dir en els veterans, tal, i...
3: Els clàssics,
0: ens van posar allà.
1: Dic, bueno, us van ficar a la categoria de clàssics.
0: Sí,
1: i vam pensar,
0: pues està bé, també, ser un clàssic, no? Vull dir que sobrepassar aquesta barrera, és maco.
1: En fi, hi va haver un moment en el transcurs de la independència a Catalunya que us veu posicionar bastant fort. No sé ara si us proposessin de composar el nou himne d'Espanya, per exemple, el nou himne del Madrid. Entre fer el d'Espanya i el del Madrid, quin us agradaria?
3: Paguen igual.
1: Paguen, no, tenint en compte qui té més diners, paga el Madrid.
3: Paga el Madrid? Però no. Sobretot soc català, eh? Jo, de tot té un preu. No, és broma.
1: És una decisió difícil, eh? Himne d'Espanya
0: És molt difícil. Aquesta pregunta és amb mala hòstia.
3: No. És fàcil. No el faríem mai.
4: No el faríem, ja està.
0: No, clar, però ella has de triar un dels dos.
1: Clar.
3: Ah, el de Madrid.
1: El del Madrid.
3: Home.
7: Sí. Home, però fer-lo ben lleig, allò. Que no s'aguanti per enlloc.
3: Desafinat. Amb un acord, només.
5: O això, o els dieu que facin el xacalaca aquests que teniu.
1: Pobre xacalaca.
7: Tornaran, eh?
1: Mira,
5: gràcies a això, xacalaca, fotrà una gira que llavors...
7: Ves-los al darrere.
5: Sí. Xacalaca.
1: En fi, com aneu de català? Catarres?
0: De català, molt
4: bé. Bueno, sí, anem fent.
1: Ningú ha fet de... Perquè a vegades, hòstia, hi ha molta gent que del terreny artístic es passen a fer de professors de català. A mi m'ha passat en el meu entorn.
4: No. Venim més del... No, és que no. Jo no podria fer de professora directament.
1: Què faries? Si no us dediquéssiu a la música, no t'ho has plantejat, no?
4: No ho sé, igual alguna cosa...
0: Artística.
4: Però d'ensenyar jo crec que no, Ficaria molt nerviosa.
1: No teniu cap castellanada, les vostres cançons, que tingueu detectada, com el reflexar de la teva llum?
0: Jo crec que sí que alguna en tenim. Invencibles bandidos. Diem bandidos.
1: Bandidos.
0: Però això és perquè ho deia la meva iaia.
1: Clar, això és un altre tipus de castellanisme, el bandido.
0: Algun hi haurà, Em sembla que nosaltres, quan diem seguim, no?, i es continua, una cosa així, pot ser?
3: Va. Ja, sí, cara,
5: Això has de fot ràbia.
1: Això ja,
0: el corrector marca sempre, diu.
1: Vinga,
0: no, ben dit,
1: bandidos, anem a posar a prova el vostre català.
8: Vinga, va. No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Jo us llegeixo una paraula a l'atzar en el diccionari i us dic tres possibles definicions i heu d'endevinar què vol dir la paraula. La paraula és esbalsada. Esbalsada.
0: Esbalsada.
1: Esbalsada. A. Sinònim d'estimbada. Acció d'estimbar-se, de fotre's de lloros contra alguna cosa.
7: Baixant pel camí, l'Esteve va perdre una roda del carro i es va fotre una esbalsada que una mica més i hem d'anar en terro.
1: B. Esbalsada. Planta aromàtica i endèmica que es cull a la primavera a certes zones de l'illa de Menorca.
5: La meva tia de Menorca, quan té mal de panxa, es fa una bona infusió d'esbalsada amb llimona.
1: O C. Esbalsada. Es diu de manera popular quan una dona ja no pot tenir fills perquè l'han operat.
9: Aquella nena no pot ser pas filla de la Maite perquè fot 4 o 5 anys que està esbalsada.
3: Hòstia. Ah.
1: Què?
0: La que m'ha convençut més és la primera.
1: La primera?
3: A mi també.
0: Sonava, no?
4: Jo la segona.
0: La segona?
4: Sí.
0: La planta aromàtica.
1: Sí. Us heu de posar d'acord per anar bé. Necessitem una resposta.
4: No, ja està, 2-1.
0: La primera.
1: Funcioneu així sempre,
4: Sí, sí, sí.
1: Val. Esbalsada és la... Ah, sí, senyor. Sinònim d'estimbada, acció d'estimbar-se, de fotre's un bolet.
10: President.
1: Bé, a la Renaixença volem posar una cosa de moda, que és que els catalans se sàpiguen de memòria els presidents que ha tingut la Generalitat de Catalunya. N'ha tingut 133. No cal que els digueu des del principi. No cal que comenceu amb Berenguer de Cruïlles, que va ser el 1300 i pico. Podem començar de l'actual cap enrere. Jo us dic el número i vosaltres el nom. 133è.
3: 133è és l'últim.
1: Sí.
3: Salvador Illa.
0: Salvador Illa.
1: 132è.
3: Aragonès.
1: 131è.
3: Quim Torra.
0: Quim Torra.
3: No t'enganyo.
1: Bé, aneu bé, 130.
3: Puigdemont, ja.
0: Puigdemont.
1: 129.
0: Artur Mas.
1: Hòstia, jo m'he encallat ja fa estona.
7: Olé.
5: Va bé. Carai, compte.
9: Més, quina nervis.
1: 128è.
0: És el...
3: Montilla.
1: Sí?
3: Montilla.
1: Sí. 127è.
3: Maragall.
1: Culló, 126è.
3: Ja ve el Jordi Pujol.
0: Pujol, no? Pujol.
1: 125è.
3: Tarradellas, ja és la...
1: Sí, Josep Tarradellas.
0: Sí, ja perdo,
1: 124è.
3: Irla.
1: Irla? Hòstia, aneu molt fort.
7: Irla.
1: Aneu molt fort.
7: Va, Irla.
5: Quins savis, tu no en savis, eh?
1: Va, parir, tu. 123è.
0: És Companys, no?
3: Lluís Companys.
1: Sí. 122è, a veure si arribarem al primer, hòstia.
3: 122è, oficialment, compten els interins.
0: Però m'ho estàs dient en sèrio.
7: Oh!
1: Sí que ets malalt, d'això, ja.
3: No.
1: T'agrada?
4: És ben boig.
3: Vaig estudiar uns anys d'història.
1: Ara!
0: No, però...
1: 122è.
3: Digues. Casanovas és interí, però després ja ve Francesc Macià. No sé si compta Casanovas.
1: Ho has dit bé, cony, ho has dit bé, ja està. Les coses com siguin.
3: No en sé més.
1: Ja està? No? El 121è no us hi atreviu, no?
0: Ja m'havia perdut fa estona,
1: Fa molts d'anys. 121è, Josep Vilamala. 1713-1714.
0: Sí. Hem fet un salt, aquí.
1: Hem fet un salt. Va haver-hi un temps que no hi va haver Generalitat de Catalunya. Del 714 a l'any 31 no n'hi va haver.
0: Què va passar?
3: Prima de Rivera...
1: 155.
0: Ah, bona 155. Cosa.
1: Els catarres, que se sumen a una iniciativa d'aquest programa, que és que sempre que passi un grup de música per aquí volem que toquin en directe i volem que ho facin amb la sonoritat de la Renaixença, la Laia Gluck amb la gralla i els arranjaments que haurà preparat l'Arnau Tordera. Avui els catarres amb la Laia Gluck i l'Arnau interpretaran Vull estar amb tu.
0: Exacte.

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. El programa preferit del teu besavi.
1: Avui no parlàvem del barret de copa.
2: Encara de rato que no s'ha dit res del barret de copa.
3: Un moment, ara hi anem. Mercè, el barret de copa és un dels símbols de la màgia, també.
4: Totalment. Tot comença al segle XIX amb un francès que revoluciona el món de la màgia i utilitza per primera vegada el barret de copa per fer trucs. En Robert Houdin.
3: A Houdini?
4: A Houdin.
3: En Houdini?
4: En Houdin. A veure, en Houdin.
1: Ha quedat encallat,
4: això. No me'l confonguis amb el Houdini, perquè el Houdini era aquell dels tancs d'aigua, dels tendaus...
3: Sí, el que s'emmanillava...
4: Sí, de la màgia sadomaso, saps? Sí. Doncs no, és un altre. És un altre que...
3: O sigui, hi ha un Houdin i hi ha un Houdini.
4: Hi ha un Houdini. Aquest és el Houdini, que és el primer que puja dalt de l'escenari amb la indumentària elegant de l'època, el barret de copa, una americana, perquè fins aleshores anaven amb capes, amagaven...
3: Sí.
4: Hi havia unes butxaquetes i amagaven els trucs allà. Ell no.
3: En Houdin va elegant.
4: Va elegant. I després també n'hi ha un altre, que és el Louis Comte, que és el primer mag que va treure un conill de dins un barret de copa. I a mi aquí se'n van encendre totes les alarmes, tu, perquè a veure què passa amb els conills a dintre, que s'estan tot l'espectacle allà.
3: No,
4: pobres bitxos.
3: Aquell conill, quan no el veus,
4: està florit.
3: És el que està més bé de tots. Està allà amb els mateixos toros de les corrides, que mentre no són a la plaça, són els toros que viuen més bé del món.
4: Doncs vaig anar a parlar amb un mag de veres.
3: Ah, sí?
4: Sí, amb el mag Stigma, i em va explicar que això del conill, que et foten el canviasso a l'última hora.
3: Ah.
4: I aquest, el Mac Stigman, és molt fan de la matamàgia. Sabeu què és la matamàgia?
3: No.
5: No t'ho inventis,
4: eh? No m'ho invento, home. Que m'he documentat molt, la feina que he tingut. És una màgia que a tu et fan pensar un número, no? I te l'endevinen.
3: El 12, el 12.
4: No!
2: Això no m'ho crec, jo, Mercè.
4: Voleu que us el faci, el truc?
3: Ah, sí?
1: Fes-el.
4: Bueno, no el sé fer, eh?
3: Bueno.
2: Fes-el.
4: No el sé fer, però com que vaig gravar el Mac Stigman, doncs vaig aprendre moltes coses.
3: Ell te'l va fer a tu, aquest truc.
4: Me'l va fer a mi.
1: I te'l va encertar?
4: Em va fer endevinar el número. Ai, no, em va fer pensar un número.
3: Sí.
4: I me'l va endevinar, però de pe a pa. Em va escriure tot unes fórmules a dintre d'un paper i tot el que era vertical, tot el que era horitzontal, en diagonal i per grups, tot donava el número que havia pensat jo.
3: Hòstia. Però fes-nos-el una mica.
4: Mira, Xuri, escriu-me un número.
3: Escriu, agafa, tens un bòlic i sobre.
4: Però no me l'ensenyis, eh? Un número entre el 30 i el 70.
1: Entre el 30 i el 70.
4: No, mira, fem-ho difícil. Entre el 20 i el 80, que sóc molt xula. Però no passis la teva edat o això, ho puc mirar a la Wikipedia.
1: No, és que sóc molt manipulable, jo, eh?
3: Ja.
1: Li dono que aquest senyor.
3: Vale.
4: I ara,
1: és el notari.
4: Ell el que feia era tota una sèrie de coses, però jo m'ho estalvio i et dic quin número m'has escrit. A veure si l'endevineu. És el 37?
2: Ai!
1: Ai!
4: Sí o no?
1: Senyor, quin és?
2: No t'has conegut la lletra.
1: El 43.
4: Ostres.
3: Bueno, t'hi has acostat.
4: És que sabeu què? Com que el vaig gravar, després jo a casa vaig mirar a veure què havia fet.
1: Sí.
4: I ell, com que va dir del 30 al 70...
3: Sí.
4: Vaig pensar, del 30 al 70...
3: O sigui, vols dir que primer...
4: M'ha induït el 37.
3: Val. O sigui, primer et va dir del 30 al 70...
2: Clar, Mercè.
3: Sí. Llavors t'ho va canviar i tu vas pensar el 37.
4: Sí.
1: Ets molt més manipulable que no pas jo, doncs.
3: Sí.
4: Un desastre.
3: Aquí està el truc.
4: Em va dir que era molt bon públic.
3: El Mac Stigman el podem anar a veure a Catalunya?
4: Sí. No patiu, que si no teniu cap plans aquest cap de setmana, jo us l'organitzo.
3: Aviam.
4: Aquest dissabte podem veure el Mac Stigman al Turó Parc de Barcelona i l'entrada és totalment gratuïta.
3: Mira.
4: I si no hi podeu anar aquest cap de setmana, doncs no passa res, perquè el podeu trobar tots els matins de diumenge, d'octubre a desembre, al Teatre Aquitània de Barcelona.
3: Li haurem cardat el número online, ara, la gent.
4: Esperem que no tothom digui el 33. Em denunciarà. Primer dia ja tinc una denúncia.
3: Moltes gràcies, Mercè.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Welcome to the Jungle, de la banda de rock americana Guns N' Roses. Quan era jove, l'Slash, el guitarrista de la banda, va veure un barret de copa en una botiga de disfresses de Los Angeles l'any 1985.
0: Mira, un any abans que naixés jo.
2: Mira, veus?
0: És un dato que us regalo.
3: Sí, sí. No, gràcies, no, gràcies.
2: Això sempre ho explicaré. Sí.
1: Va entrar-hi, el va robar i se'l va posar per l'actuació que tenia aquella nit. Com? La imatge resulta que va agradar tant que va convertir-se en la seva vestimenta pública habitual.
0: Hòstia.
3: Bueno, s'ha de pagar. Jo escoltava aquesta cançó en el 127 d'en Martí García.
0: Qui és en Martí García?
3: Bueno, un de Torroella.
0: Això també és un dato que me'n recordaré tota la vida. Gràcies, Xuriguera. En fi, Guns N' Roses, i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per Hiroshima i Nagasaki.

0: Avui us volem presentar la Mel, la gossa de l'Esperança i en Lluís, de Folgueroles.
1: La gossa de l'Esperança.
2: Exacte. És ben maca. Maca,
1: això. Tothom confia en ella, no?
0: Acabarà bé així la història, sí, segur.
1: Segur.
0: La Mel és de la raça Shiba Inu.
3: No sé pas què.
1: Sí, aquest... No, no aviam, la foto, ensenya'ns la foto, ja, sisplau.
3: Ja. Shiba Inu?
1: Ah, sí! Oh. És el gos d'en Hachiko, de la pel·lícula de Richard Gere.
0: No ben bé, no ben bé. És molt semblant, no. Però en Hachiko és de la raça...
1: Hachiko no, eh?
0: No?
1: Hachiko.
0: Hachiko?
1: Sí, sí.
0: Hachiko.
4: No sé pas de què parleu, eh?
1: És igual, és igual. Una pel·lícula. Una
0: ves més al cine.
1: Sí. Una pel·lícula.
0: És de la raça Akita Inu.
1: Ah, sí. Sí. Sí.
3: I aquesta, quina has dit que era?
0: Espera, Shiba Inu.
1: Shiba
0: Inu, Akita Inu. Bueno, escolta, deixeu-me avançar, que si no, no acabarem.
1: Sembla una frase feta d'allà, eh?
3: Sí.
1: Shiba Inu, Akita Inu.
3: He pa les tuies a remojar.
1: Va, que no avançarem.
3: No, sí, va, calleu. Va.
0: De fet, la Mel és el contrari del Hachiko.
1: Sí.
0: Hachiko, Hachiko. Els seus responsables la descriuen com l'antigós. Quan arriben a casa, la Mel sempre està al seu raconet, estirada, sense fotre res, i no s'aixeca ni per anar-los a rebre.
1: Ai, és gandula.
0: És poc gos, és poc gos. I atenció la dada que ens han donat. Podria aguantar-se les seves necessitats durant 3 dies amb l'únic objectiu de no haver de sortir de casa.
1: Mira,
0: què us sembla?
4: Jo et dic una cosa, jo i els gossos, vull dir, no som amics. A mi
1: a tu no t'agraden els gossos, gossos Fel, eh?
4: A mi no m'agraden els gossos, no m'agraden els gossos. Però amb la Mel, jo crec que ens, vull dir, és com una alfombra. Ho tens allà, saps? Com,
1: no molesta.
4: No molesta.
0: Com dissecada.
4: Com sí, saps? Sí. Ni caga ni res.
1: Bueno, l'has de treure, almenys cada 3 dies, que és quan diu ella que sí? Pot aguantar el pipí.
4: Bueno, però si li fas estar 5 i també te'ls aguanta.
1: Sí.
5: Sí. Avui passejarem la Mel per una ciutat costanera de l'antiga Roma, al sud de l'actual Nàpols. Ens situem a l'any 79 després de Crist.
1: Avui passegem el gos per l'erupció del Vesuvi a Pompeia. Estem de sort. Ens trobem en un dels llocs més plàcids de tot l'Imperi Romà. Heu de saber que Pompeia és un dels llocs d'estiueig de nobles i polítics de Roma. Els afores de Pompeia són plens de palauets i viles luxoses. La majoria de les cases són segones residències. En temporada alta, la petita ciutat de Pompeia està col·lapsada. Agafant la via Àpia, Pompeia queda un cop de carro de Roma.
3: Sí.
1: Els autèntics habitants del poble, els pompeians, que viuen allà tot l'any, són els que més ho pateixen. A les botigues del barri no es parla d'altra cosa.
0: N'estic ben farta dels romans. Ens estan destrossant Pompeia, tu.
4: Venen de Roma amb els seus carros Porsche caient sí. I es pensen que sí que qui sap què, saps?
0: Ei, tu.
4: Merdes, saps?
1: Escolta, el bosc tallat, el rodó de quilo, Josep?
4: Ja el tallarà la dona a casa, que si no queda sec.
1: Oh.
4: Queda sec a mi.
1: Déu, tants turistes, abans d'aquest boom es vivia més tranquil. Ei. Estic fins als collons, hòstia.
4: I encara torrai, punyetero, encara torrai, que fas l'agost. A quin preu els hi fots el quilo de pa?
1: Aquests estiujans de Roma?
4: Sí.
1: No pregunten pas el preu, pots cobrar el que vulguis, qualsevol bestiesa.
0: Ah, per culpa dels romans, els preus de les cases estan pels núvols, eh? Ah. El meu fill gran no pot independitzar-se per culpa seva.
4: Bueno, a veure, el teu fill,
0: què?
4: També, pobret.
0: Què n'has de dir?
4: És un nano que també...
0: Què passa? No, que... Escolta, què n'has de dir del
4: no,
0: meu fill, què?
4: No, millor que no s'independitzi també, perquè...
0: Què vols dir?
1: Calleu, que ve un romà, calleu.
6: Salve.
0: Salve,
1: salve.
6: Si dorm tan bé aquí a Pompeia. A Roma fa una humitat que no us ho podeu ni imaginar. No sabeu com us envejo. Amb la dona hem estat parlant de vendre'ns el pis de Roma per venir a viure aquí.
4: Sentiu? Heu sentit? Ens estan destrossant el poble.
1: Calla. Què hi posarem? El mateix que ahir? Perquè si és el mateix que ahir seran 10 monedes de plata.
6: Crec recordar que ahir em va costar 7 monedes.
1: No. 10, 10. Ara són 10.
4: Jo te'n pago 10.
1: Com em pagues tu?
4: 10 i a vegades 12.
0: Ostres, depèn del dia, ja.
1: Són 12. He dit 10, m'he equivocat.
4: Però això, em sembla que són 15, a vegades.
0: Avui és dilluns, fins i tot 16.
6: Val, doncs som-hi. 16.
1: Ah, 16. Aquest és l'ambient caldejat que es viu a Pompeia. Els seus habitants odien els forasters vinguts de la capital. Però no tot és negatiu. Com heu vist, hi ha comerciants que es lucren amb el seu anar i venir. La veritat és que la ciutat de Pompeia està progressant gràcies als estiuejants. Tot i ser petita, està més ben equipada que altres ciutats romanes. Fixeu-vos-hi.
4: Yep.
1: Tenen un fòrum,
4: oh,
3: maco,
1: unes termes per banyar-se i relaxar-se, un amfiteatre per distreure's, un altre teatre més gran, i fins i tot un bordell, el més enorme de la regió, també per banyar-se i relaxar-se.
3: Vigileu que el gos no s'hi entri i agafi alguna merda estranya d'aquí al bordell, eh?
1: Sí.
3: Saps? Vull dir que no ens agafi...
1: No sé si pot...
3: Purgacions.
1: No sé si són pet-friendly, els bordells.
0: Millor que no. Millor que no s'hi acosti.
1: No.
4: En Hashiko es diu aquest?
1: Hashiko.
4: Hashiko?
0: La mel.
1: La mel està descansant a una de les viles dels afores del poble. Ha trobat el seu raconet i s'ha quedat allà. Ja sabeu que és una gossa que es pot aguantar la pixera durant 3 dies per no haver de sortir a passejar.
3: Sí, sí.
1: És una llàstima que, per molt que la tibem de la corretja, no ens vulgui acompanyar pels carrers de Pompeia. Mentre deixem que la mel faci la gandula, nosaltres podem gaudir del bullici de la ciutat.
4: No sé si bullici a Pompeia seria la paraula més adequada, eh, Paiu?
1: Bueno, de moment no ha passat res.
4: Val.
1: Un dia normal i corrent,
4: val.
1: Només hi ha un petit problema que ens impedirà gaudir d'una visita plena. Fa poc, els habitants de Pompeia van tenir una enganxada amb l'administració de Roma. Ara resulta que l'emperador Neró ha prohibit que Pompeia organitzi obres de teatre i exhibicions de gladiadors durant 10 anys, tu. Ojo. Per tant, avui, l'amfiteatre estarà tancat. No podrem veure com els gladiadors es maten entre ells.
3: Venen aquí, ho embruten tot.
4: Sí, senyor.
3: Ens tracten d'imbècils.
4: Imbècils, sí, senyor.
3: I a sobre ens prohibeixen a veure gladiadors, sí, que és l'únic capritxo que et dono.
0: No demanem més.
4: No.
3: No tinc cap més capritxo.
4: No fas res més.
3: Tot per la família i per casa. I per aquí, perquè la meva dona estigui contenta i els nens estigui,
4: no vagin
3: a col·legi.
1: Sí.
3: I un dia l'any, sí, que vull anar a veure un que li tallen el cap i l'altre que li obren el ventre, sí, i no puc. Això no és vida ni res.
1: No. El bordell no hi vas pas, al bordell.
4: No.
3: Perquè no sé ni on... Hi ha un bordell?
1: Per ser sincers, l'emperador Neró té motius per castigar els habitants de Pompeia. Fa un temps hi van haver disturbis i els pompeians van assassinar diversos colons que s'havien instal·lat a la ciutat.
3: Un mal moment que vam tenir.
1: Ah, noi, és que també us veu passar als pompeians, hòstia. Malauradament, ben aviat ja no s'hauran de preocupar més per si poden o no poden anar a veure gladiadors. Els homes i les dones de Pompeia estan a punt d'experimentar l'infern a la Terra. Ja fa dies que el Vesuvi està donant senyals de perill. Des de fa 15 dies s'han produït una sèrie de terratrèmols, però la gent ha fet com si res. El boig de la ciutat, que a vegades és el que té més enteniment, ja fa dies que anuncia la desgràcia.
3: Una desgràcia? Però això és una desgràcia. Oh, els déus ens han enviat una desgràcia.
0: Què diu ara?
3: No,
0: on vas tu amb aquesta campana?
3: Una desgràcia?
4: Des de que se li va morir la dona, que no gira res.
3: No. Els déus... Me'n vaig al bordell.
4: Sí. Aquest sí que hi va.
1: Sí. Hores abans de l'erupció del volcà, els animals de la ciutat comencen a posar-se nerviosos. Durant tota la tarda, els cavalls piquen a les portes dels estables i els gossos borden sense parar. Tots, menys la nostra amiga Mel, que continua esterracada al seu racó sense fotre res. No fa pinta que la Mel tingui gens de pressa per marxar.
3: Avui aquesta gossa ens farà anar malament, eh?
1: Sí.
3: La Mel i el Xixi-Cuqui...
1: Sí. Així, a mi, si me dius llocs dels que s'hagi de marxar ràpid,
3: sí,
1: Pompeia és dels primers que
3: ens
1: cap.
3: N'és un.
1: Al migdia apareix la primera columna de fum del capdamunt del volcà.
3: Ja hi som.
1: Malgrat que el fum es veu des de Pompeia, que és a 10 quilòmetres de distància del Vesuvi, ningú de la ciutat mou un dit. La gent continua fent vida normal.
3: Una desgràcia?
1: Ei, torna.
3: Una desgràcia? No, és que els déus ens miren. Una desgràcia? Una desgràcia?
6: Ara potser sí que li hauríem de fer cas. D'aquella muntanya en surt fum.
4: Tu per què no hi entens ben res?
0: No, pateixis.
4: Mira.
6: És que cada vegada surt més fum. No és perillós.
4: Va, parir com sou aquests de ciutat, eh? Us treuen de Roma i us quedeu a cagar un dient que no sabeu pas on sou, eh?
0: Home, calla, sí que surt una mica de fum, eh?
4: Això és el més normal del món.
0: Segur?
4: Quan el Vesuvi treu fum vol dir que farà tramuntana. Ja m'ho sé.
0: Ah!
4: És que s'ho ha d'explicar tot.
1: Encara que sembli estrany, això és exactament el que va passar. Els pompeians de Socarrel eren una mica ferèstecs i ja estaven acostumats a aquesta mena de coses. De fet, en aquest any en què ens situem, Pompeia encara s'estava recuperant d'un terratrèmol que havia ensorrat mitja ciutat.
3: Ja me'n recordo.
1: Ni els tremolors, ni el fum, ni la fortor dels gasos els van fer canviar les rutines. Aquella nit tothom se'n va anar a dormir com si res, tal com ha fet la nostra gossa Mel. L'endemà al matí, a primera hora, és quan arriba l'Espatec. Ai, ai. El volcà ha entrat en erupció.
2: Oh,
7: imagina't quin... Oh. Guaita. Això sembla els flocs de Blanes.
1: Aquell llunàtic tenia raó. Volcà, el déu del foc, els ha castigat de mala manera. En aquest punt de la història ja tenim les primeres víctimes mortals. Ja? Algunes cases s'han esfondrat per culpa de les pedres gegants que han caigut i han esclafat la gent que estava dormint.
7: Quina mala mort, també.
1: Hòstia, sí.
7: Estàs dormint, me cago.
1: Una pedra gegant te cau al cap.
7: I es desperta la dona i... Bon dia, i collons, troba aquella pedra...
1: Sí. Què has fet? Què has fet?
7: Ja t'ho dic, que et mous. Què has fet? Et mous massa quan dorms.
1: Déu, què has fet?
7: Entre això i els roncs, saps?
1: Els habitants que s'han despertat per l'explosió els queda poc temps, però encara poden mirar de fugir. Rius de lava baixen sense aturador en direcció a la ciutat i la lava rai. Ara mateix el principal problema són les temperatures. En pocs minuts, Pompeia experimentarà temperatures de més de 400 graus.
2: És bastant, això, eh?
7: Aquests de Roma que diuen que si dormia tan bé, ja com dormen avui. A les nits em poso una mica de rebequeta a sobre. Que la fots amunt, la rebequeta.
1: Compte, perquè els estiuejants han sigut els més desconfiats i són els primers de fotre el camp. El problema és que aquests miserables, abans de fugir, han ordenat als seus esclaus que es quedin a Pompeia vigilant les seves propietats.
6: Esclau,
2: sí.
6: Vine cap aquí.
2: Va.
6: Escolta'm bé,
2: sí.
6: T'has de quedar a vigilar la casa, m'has entès?
2: Sí, amo. Com vostè ordeni, amo, sí, amo. I vostè què farà, amo? Amo!
6: Jo marxo un moment.
2: De marxar, amo?
6: Un momentet, i pobre de tu, si hi ha alguna destrossa, que aquest estiu hem fet l'entrada nova.
2: Bueno, faré el que pugui, amo. Ja se'n va, amo. Amo!
1: Ja no hi és.
6: Ha marxat?
2: Hòstia, m'ha fotut molta via.
7: Sí, fas els personatges amb més llums, punyetero? Ha parit, són els personatges intel·ligents de tu, eh?
1: Els bons. La primera erupció ve seguida d'una sèrie de terratrèmols i la caiguda continuada de pedres gegants. La ciutat està condemnada.
2: Amo! Has sentit què diu el narrador? Que la ciutat està condemnada. Vull dir, jo no li puc pas assegurar que la casa quedi intacta, eh? Amo!
6: Quan torni, vull que tot això estigui igual.
2: Bueno, igual. Igual, no li puc prometre, eh? Igual. Amo! Ja li dic que intentaré fer el que pugui, eh? Amo!
6: Oh, pobre de tu.
2: Pobre de tu? Pobre... Amo? Home, també li dic que algun moment hauria d'anar fins a casa, eh? Haig d'anar a veure com estan la dona i els nens.
0: Vols fer favor de venir aquí? Ah, que els nens estan cagats de por. Tant d'amo.
2: Ja vinc, vida meva, ja vinc. És que el senyor vol que... Quedi vigilant la casa, que ha fet l'entrada...
0: Però deixa-la estar, el senyor!
2: No, deixa-la estar. Sóc el segon esclau, eh?
1: Poca estona després del pet inicial, un núvol de cendra s'escampa a 30 quilòmetres a la rodona. Tapa el sol i fa l'aire irrespirable. Els habitants que no han mort carbonitzats per les temperatures extremes estan caient com mosques per culpa dels gasos tòxics.
2: Em va parir.
1: Si hem d'agafar la mel i fugir, ara seria el moment. El problema és que la gossa s'ha bloquejat en sentir l'explosió. No us ho hem comentat, però és que té pànic als petards, també, i els sorolls forts.
2: A veure, Peyu, a mi em sap greu per la mel, però jo ja aniria tirant. Hauríem d'anar marxant d'aquí, eh?
1: Sí.
2: Fot molt mala pinta.
1: Centenars de cadàvers s'escampen pels carrers. Els casos més dramàtics són les morts dels gladiadors de la ciutat, que no poden sortir de les cel·les. Per molt que provin de forçar els barrots, estan sentenciats. El més curiós de tot és que en aquelles cel·les hi ha una dona que ha decidit passar la nit amb un d'aquells homenots. A l'antiga Roma era molt freqüent que les dones de la noblesa s'enllitessin amb els gladiadors. Un adulteri sense maldat per sortir una mica de la rutina. Yeah. Però la llàstima és que aquella nit de passió s'ha vist interrompuda. L'escena devia ser ben maca de veure, també.
0: Oh, ven aquí, gladiador meu. Torna al llitet, que encara no he acabat amb tu.
7: És que fot estona que sento pudor de cremat, eh? Vull dir, no, potser hauríem d'anar sortint a fora a veure què passa.
0: Oh, home, no et facis de pregar, que encara és molt d'hora.
7: Ho dic en sèrio, eh? No, tu no has notat aquests tremolors? Vull dir, no estic parlant de...
0: Tonto, que això sigui cosa teva, va. Que ets una bèstia.
2: Va, senyora, hauríem d'anar marxant.
0: Senyora, que se m'està cremant tot. Avui no sé què et passa, que estàs molt pesat, eh? Tantes ganes tens de marxar. Va, marxa.
7: I sap què passa? Que és que vostè qui té la clau de la cel·la? Si no, no puc sortir.
0: Saps on la tinc amagada, la clau?
7: Va, senyora, hòstia.
0: Busca la clau.
7: Senyora, sisplau, hòstia.
1: Quan la lava del volcà finalment arriba fins a la ciutat de Pompeia, 2.000 cadàvers reposen per tot arreu.
2: Reposen.
1: Bueno, és una manera de dir-ho. Els que han tingut la fortuna de salvar la vida, ja fa estona que s'han escapat. A la lava només li queda engolir-ho tot pels segles dels segles. Les primeres excavacions per desenterrar les ruïnes de Pompeia comencen a principis del segle XVIII. S'han passat uns 1.700 anys enterrada. Entre les tones de lava petrificada, els arqueòlegs es troben uns espais buits, unes cambres d'aire que no saben què són. Aquests espais buits són precisament la gent que va morir, que la lava els va atrapar i es van acabar desfent al llarg dels anys. Carai. Això permetrà als arqueòlegs injectar guix líquid per omplir-los i formar un motlle perfecte dels cossos i les expressions de les víctimes de Pompeia. Per aquest motiu podem conèixer tants detalls d'aquell dia, entre els quals l'afer de la dona que va fer el salt al seu marit a la caserna dels gladiadors.
0: Em fa por preguntar, eh? Però què se n'ha fet de la mel?
1: Ai.
0: No, és que a veure.
1: La mel.
2: Bueno, enmig d'aquestes víctimes no hi ha la mel, no?
1: Bueno.
2: Ara em sento...
0: Gossos n'hi van trobar?
1: Sí, que en van trobar de gossos. Ah,
4: ja.
1: La mel ja sabeu que li costava aixecar-se.
4: Sí, no volia anar a pixar.
1: Un cop estava estirada.
4: No volia anar a pixar.
0: Però potser va sortir a pixar aquell dia.
1: Amics meus, la pobreta mel... Ai, ai. Està ben desfeta.
0: No! Però no podem començar així.
4: Això és una desgràcia.
2: Mel i mató, eh?
1: Ja us hi anireu acostumant. A vegades el gos sobreviu, a vegades no. Entre les víctimes de Pompeia també s'hi poden trobar les siluetes de cavalls i animals domèstics com gossos. Em sap greu dir-vos que la pobra Mel, quan ha vist venir la lava, s'ha estimat més quedar-se estirada al seu raconet que no pas intentar fugir corrent. Aquesta ha sigut la seva última passejada.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
10: Bon dia, us informa Òscar Fernández. El govern espanyol manté el 0,1% del PIB al marge de les comunitats per endeutar-se. Hisenda n'està informant a aquesta hora els consellers autonòmics responsables en el que és un pas necessari perquè la Moncloa pugui elaborar els pressupostos de l'any 2027. Anem a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
11: Bon dia. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, afronta la seva primera trobada amb les comunitats amb l'expectativa de superar un nou tràmit en el camí dels pressupostos. Presentarà el sostre de despesa dels nous comptes i el repartiment del dèficit entre les administracions. La majoria de comunitats es queixen que el 0,1% és un marge molt estret per gastar més del que ingressen. La consellera d'Economia, Elisa Romero, demana estar a l'alçada i prioritzar els nous comptes.
12: Esperem que avui es pugui fer una proposta, que es pugui aprovar i comencem aquest camí dels pressupostos generals de l'Estat i també els de la Generalitat, perquè això ens permet ja aprovar també a nosaltres la nostra regla de despesa i, per tant, desenvolupar i dissenyar els nostres pel 27.
11: El problema, diu, és el model de finançament, que és del que volen parlar avui les comunitats del PP, que consideren que el debat pressupostari és un teatre. Dani Sainz, Catalunya Ràdio, Madrid.
10: Més notícies amb Joan Bota.
13: 3 de cada 4 ciutadans creu que la justícia no és imparcial quan té un polític assegut al banc dels acusats. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques. Els que tenen més dubtes sobre la imparcialitat de la justícia són els espanyols d'entre 65 i 74 anys. Més del 80% desconfien de la neutralitat dels jutges en aquesta franja d'edat. I són sobretot els votants de Junts, Esquerra i el BNG els que creuen que en els processos que afecten polítics hi ha menys imparcialitat.
10: Hamas dissol el seu govern a Gaza per donar pas a un comitè tecnòcrata palestí que administri la zona. La decisió s'emmarca en l'acord d'alto el foc amb Israel i ha de garantir la presència palestina a les institucions de la franja de Gaza. Només s'hi mantindrà personal tècnic i professional perquè no hi hagi un buit a la governança. D'aquesta manera es posa fi a 20 anys de control absolut de Gaza per part del moviment islamista. Ara bé, això no suposa la fi de Hamas ni tampoc el seu desarmament. És un pas polític per permetre una transició en el govern d'aquest enclavament i explorar una possible reconciliació amb la resta de formacions palestines. Ara bé, Israel no permet l'entrada dels membres d'aquest nou govern. La situació humanitària a la franja continua sent catastròfica. Mentrestant, la treva continua sent paper mullat per part d'Israel. 3 palestins han mort aquesta matinada per atacs de l'exèrcit israelià, segons fonts mèdiques.
13: Operació en marxa dels Mossos d'Esquadra per desmantellar un laboratori de cocaïna a Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Una trucada veïnal va permetre de manera fortuïta localitzar la droga. Hi ha 3 detinguts. Sant Cebrià de Vallalta, Marta Vallès.
14: Bon dia. La presència de vehicles dels Mossos d'Esquadra al voltant d'una casa de lloguer turístic del carrer Maresme de la urbanització Castellà d'Índies començava ahir al matí fa 24 hores. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, a l'interior, bosses d'escombraries amb paquets de cocaïna preparats. La trucada d'algú del veïnat avisant que havia vist una persona entrant a l'habitatge saltant la tanca va alertar la policia. Un cop al domicili, de manera fortuïta, va tenir lloc la troballa. En el moment dels fets hi havia 3 persones a la casa que estan detingudes. L'operació dels Mossos continua en marxa i la investigació la porta a la Divisió d'Investigació Criminal. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Sant Cebrià de Vallalta.
10: La cadena Sky ha comprat la divisió d'entreteniment de la cadena britànica ITV per uns 1.800 milions d'euros. L'acord, que ara han d'aprovar les autoritats britàniques, pretén crear un competidor de pes per gegants mundials de streaming com Netflix, Amazon o Disney. Londres, Quim Olivares, bon dia.
15: Hola, bon dia. La venda que s'espera que quedi completada durant la segona meitat de l'any que ve inclou els canals de televisió en obert ITV, el seu servei en streaming ITVX, però no la producció d'estudi responsable de programes populars aquí al Regne Unit, com Coronation Street o I Am a Celebrity. La fusió de Sky, fundada el 1989 per Robert Murdoch i actualment propietat de l'operador de cable nord-americà Comcast i dels canals d'entreteniment de la cadena ITV, ocuparan més del 70% del mercat televisiu de publicitat al Regne Unit. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
10: Els esports amb Ernest Macià.
16: En marxa la tercera i última etapa del Tour de França en territori català. Els ciclistes cobrint els primers quilòmetres a punt de sortir del Vallès Oriental, una etapa entre Granollers i els Angles, on no hi podrà haver públic per culpa a la part final de l'incendi que hi va haver a la Catalunya Nord. Jonas Vingegaard segueix sent líder. Notícia de fa poca estona, l'Espanyol ha renovat el porter Àngel Fortuño. Fortuño acabava contracte el 2027 i serà blanc i blau fins al 2030. Anglaterra i Noruega jugaran els quarts a final del Mundial. Els anglesos han eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3. Abans Noruega havia derrotat el Brasil de Vinícius i Rafinha per 2-1. Aquest vespre a les 9 jugaran les seleccions Espanya i Portugal. En bàsquet s'oficialitzarà aquest migdia el fitxatge d'Àlex Reyes pel Joventut, jugador que fins ara estava al Kitsanàs Manresa, mentre el Madrid ha fet públic a través d'un comunicat el fitxatge de Pedro Martínez per les 3 properes temporades a la banqueta blanca. Aquesta matinada, 2 jugadors del Barça de bàsquet han jugat la final del Mundial Sub-17. Un d'ells l'ha guanyat, Joaquim Bumge Bumge, ha guanyat amb Estats Units després d'imposar-se a la Sèrbia de Kosturica per 15 punts de diferència. Kosturica ha fet 37 punts i els dos jugadors han estat inclosos al 5 ideal d'aquest Mundial. En motor, Àlex Márquez competirà a partir de l'any que ve amb l'equip austríac KTM, i en hoquei patins el Barça ha fitxat l'atacant del Reus, Martí Casas, fins al 2030.
9: Fins aquí les notícies.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
18: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
19: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
20: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
19: Per què?
21: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
19: Sort del RAC.
21: RAC, i som per ajudar.
22: Garantia vàlida per un any, subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
23: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, Explocasió.cat, el nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Explocasió.cat.
3: Com més calor fa...
5: més fresca et fem la tarda.
3: Les millors tardes d'estiu...
5: són les que es passen en bona companyia.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
3: Tu, deixa't sorprendre.
6: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
5: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
7: L'estiu ets tu.
24: Catalunya Ràdio.
7: La llum dins dels meus ulls.
6: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu.
24: L'estiu ets tu.
7: Quan em mires i somrius.
24: I Catalunya Ràdio... t'acompanya allà on vagis.
6: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
25: Sabíeu que a principis del segle XX existien dues varietats de la raça empordanesa de pollastre, la blanca i la rossa? Després d'anys de declivi que la van portar al límit de la desaparició, aquesta raça tradicional es va recuperar a partir dels anys 80. Avui és un valuós patrimoni de la pagesia i la gastronomia de l'Empordà.
6: La Fonda, amb Pep Noguer.
25: Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui entrem a la cuina d'un dels cuiners que millor ha interpretat els productes del Pirineu i les emocions que amaguen els plats, amb sensibilitat, tradició i actualitat gastronòmica. Comencem!
26: Cada territori té una manera pròpia d'explicar-se. A Lleida ho fa a través dels seus productes, paisatges i gastronomia. Sabors que parlen de proximitat, de tradició i d'identitat. Aquest estiu, descobreix allò que ens fa únics. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat. Tria Gust de Lleida, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
25: Ja tenim l'Òscar Gómez a punt per portar-nos les seves rutes de la cuina catalana i els restaurants. Com anem, Òscar?
27: Hola, Pep, molt bon dia, ben trobat.
25: Et veig bé, eh?
27: Bueno, jo crec que la vida, mentre estiguem aquí, hem d'intentar prendre-la en positiu, per tant, em sento bé, la veritat.
25: Molt bé, escolta, va, vinga, anem a fer plats de cuina catalana i restaurants on podem menjar-los. Per on comencem?
27: Avui comencem pel palpís de corder.
25: Home, bo això, eh?
27: Sí, he intentat que no siguin plats, diguéssim, els més coneguts, per tant, el palpís, que evidentment...

0: més o menys bonic el nom i ja està.
1: Exacte, un plat bo, saborós, d'aquells que costa de trobar, perquè moltes vegades, com deies tu, els que sou molt del centre, només voleu costelles del xai o del corder.
0: Sí, és una de les coses que hem d'anar canviant, no? Que és no agafar sempre els mateixos plats i caure en els clixés, aprofitat l'animal totes les parts, tot i que les cuixes tampoc és que sigui una cosa molt estranya, no estem parlant de menuts, però bueno, hem d'obrir una mica el ventall. Jo crec que el palpís de corder és una bona manera de fer-ho.
1: Doncs vinga, va, a on anirem a menjar palpís de corder?
0: Doncs mira, a Font de Ferrer.
1: A Barú.
0: Sí, és una font de... Bueno, jo crec que a més, és un exemple de continuïtat de la cuina de muntanya pallaresa. Vull dir, és un lloc fantàstic. També a l'Opigal, a Casa Quico, a Llessuí, que és una referència territorial de primer ordre. I, si voleu, també, al restaurant de l'Hotel Montseny, a Espui. En fi, són llocs que fan cuina catalana tradicional, molt ben feta, i els tres ofereixen palpís a la seva carta.
1: Aquí has anat cap al Pallars Jussà, eh?
0: Sí. Jo, diguéssim, a més, és la zona on m'he mogut més. La Ribagorça, haig de reconèixer que he fet menys quilòmetres.
1: Doncs ja saps què et toca, eh? A partir d'ara...
0: Tinc els deures pendents. Tenim un país molt petit i alhora molt gran, Pep. No sé si em donarà temps d'anar tot arreu, però aniré a fer el palpís també a la part de l'Alta Ribagorça.
1: Òscar Gómez, moltes gràcies.
0: A vosaltres, una abraçada.
2: La Fonda.
1: I a la cuina fresca d'avui tornem a tenir el nostre estimat Jordi Ávila. Molt bon dia.
3: Molt bones, Pep, què tal?
1: Fantàstic, mira, què? Tinc ganes de... No sé si hi ha ossos o no hi ha ossos avui al teu plat.
3: Avui, sí, avui hi haurà ossos i reivindiquem una carn molt nostrada a casa nostra, que és la carn de conill, Pep.
1: Oh, conill, que és bo. Escolta'm, tu no tens conills a casa, eh? Tens la Matilda, que és una gallina, però conills no en tens.
3: No, tenim les gallines, tenim les Matildes, la Ludovica i tot plegat, però conills no tindríem el temps per dedicar-los-hi, perquè la carn de conill és excelsa i tal, i aquests animals s'han de mimar molt i molt bé. I avui es porta una recepta, Pep, que és d'aquestes ràpides... necessitem 20-25 minuts, i que farem a l'air fryer. O sigui, serà ràpida i estalviarem caloris si ens anem a cuinar-la energèticament a l'air fryer, que és un conill a la llimona, amb herbes aromàtiques i amb un alioli d'alls escalivats i fruits secs. Que...
1: Uf, com ho fem, això?
3: Mira, un bon conill, aquí no... totes les parts del conillall, inclús el cap, tot plegat, tallat a trossos, que no siguin gaire grossos, perquè aquí volem optimitzar la cocció, el suc d'una llimona... Aquí, quan haguem tret el suc de la llimona, també aprofitarem les pells. I comencem a macerar aquest conill amb el suc de llimona, sal, pebre, farigola, romaní fresc, sal, pebre... Els alls, important aquí, eh? Tota la cabeça d'alls sencera a macerar amb aquest conill. El deixem macerar. És l'única feina que tindrem, és el temps aquí, eh? Que maceri bé, i ja després ens anem a l'air fryer. Comencem a escalfar l'air fryer a 180 graus durant 3 minuts, que estigui preescalfada, 2 minutets serà suficient, i col·loquem a la cistella tota aquesta amalgama de conill amb tot aquest preparat que hem fet de llimona, oli d'oliva verge extra. Aquí podríem ficar una cullerada de mel. La mel no serà protagonista, però com a aliment, ingredient principal, però sí que ens ajudarà a lligar aquesta salsa que deixin tant els sucs del conill com la llimona. I això, amuntuguem-ho tot a dintre l'air fryer i coguem durant 15-18 minuts a 180 graus. Amb l'all sencer dintre, eh? Aquí no hem tallat la cabeça d'alls, tota la cabeça d'alls, tota sencera dintre.
1: Perfecte, perfecte, va.
3: Coguem a dintre, això, 15-18 minuts. Si veiem que hi convé, podríem ficar mitja cocció. En aquests 18 minuts obrim la cistella, un got d'allò que tinguem a mà, ja sigui una mica un gotet de cervesa, vi blanc, vi ranci, inclús, si no tenim, i tenim, ens queda un colín de vi negre, també podríem posar-li, eh? No ens farà cap mal. Fem una remenada, traiem aquesta cabeça d'alls, tornem a tancar 2 o 3 minuts, que acabi de coure, que acabi de fer el xup-xup, que s'evaporin els alcohols de l'alcohol que hi haguem ficat, i amb la cabeça d'alls, que estarà mig cuita, no estarà escalivada del tot, ens anem a la mà de morter. Pelem aquesta cabeça d'alls, la matxaquem bé amb la mà de morter, fruits secs, aquí avellana de Brunyola, com no podria ser d'una altra manera, i tot això una bona amalgama. Anem a preparar aquest alioli d'alls escalivats i fruits secs. I comencem a fer un alioli tradicional, però amb aquests fruits secs ben esmicolats. I comencem a afegir aquest oli d'oliva verge extra. Aquí sí que ha de ser impepinable aquest oli d'oliva verge extra. I comencem a lligar aquest alioli. Inclús serà més fàcil per

0: Partint de la base de que els alls estiguin escalivats, perquè ja estan molt, molt amorosits, o sigui, que no hi ha marge d'error, i si se'ns talla, no passa res. Si veiem que s'ha anat per un costat l'oli, per un costat l'all i per un altre costat el fruit sec, no passa res. Aquell alioli negat serà boníssim quan aquest conill surti de l'air fryer.
1: Home, i si poses amb aquest alioli una miqueta d'aquest suquet reduït, dels sucs amb el vi i tot, uf, quina delícia!
2: La Fonda, amb Pep Noguer.

0: tornem a la gatera, a aquest obrador compartit de Guardiola de Font-rubí, que és un bon lloc a on trobar-nos un pagès i escriptor de cuina com és en Gerard Piñero, que ens ve a explicar històries de la cuina catalana. Gerard, molt bon dia.
1: Bon dia, Pep.
0: Escolta, em va agradar molt això d'aquest plats que es diuen d'un nom però que no porten allò que porten, eh?
1: Sí, sí, la cuina falsa.
0: La cuina falsa. Avui de què ens parles?
1: Mira, avui parlaré de poques receptes, Pep? No és que em faci mandra, però avui et vull parlar d'un món una mica desconegut, que és el món dels peixos, jo li dic perduts, no estan perduts, encara es poden menjar, però que desconeixem, diguem-ho així.
0: Els peixos en perill d'extinció, bueno, no és que no hi siguin, sinó que és que potser no ens arriben a les taules de les peixateries.
1: O arriben i, com la gent no els coneix, els desconeix, per tant, es queden allí mateix.
0: Doncs vinga, va, a veure.
1: Pep, tu coneixes els esparralls, gat, rata, aranya, palaia, pop roquer, pop blanc, molleres, moixina, borrets, bròtoles, dèntols, mabres, escolar, boga, canta, pagell, etc, etc. Tu els coneixes, aquests peixos?
0: Home, jo els conec perquè sóc cuiner i la gran majoria d'ells els he cuinat alguna vegada, però és veritat que si vas a un restaurant, la gran majoria d'aquests a les cartes no els hi trobes.
1: Exacte, efectivament. Però tot i això, tots aquests peixos que t'he anomenat encara els podem trobar a algunes peixateries d'aquest país. No, algunes no. A moltes peixateries d'aquest país. Val a dir que, com a bons mediterranis, cada zona té els seus noms, eh? Cuidado, que això jo et puc parlar dels borrets i un altre lloc es dirà vermellets, per dir-ho d'alguna manera, eh? Però dins d'aquests noms, o dins d'una generalització dels peixos, dels noms dels peixos, trobem molta varietat. Però saps una cosa, el més sorprenent, Pep? És que alguns d'ells, trencant el mite de que els peixos locals, els peixos de platja, els peixos de roca són cars, també en trobem de baratos, que tenen preus força econòmics, però s'ha de conèixer una mica. Per exemple, la moixina, com el gat, que ja n'hem parlat abans, els podem trobar per 9, entre 9 i 12 euros. La ballesta, entre 10 i 12 euros. La rata, com l'aranya, sovint el trobem entre els peixos més econòmics per fer sopa, els típics peixos per fer sopa. Les bogues, entre 10 i 12. L'aranya, entre 10 i 16, segons el tamany, eh? I la temporada. I els borrets, entre 8 i 10 euros. I que això que són cars els peixos de platja o de costa, o de roca, no és veritat.
0: A més, estàs parlant de peixos que cadascun té la seva idiosincràsia, no només, diguem-ne, fisiològica, sinó també de gust, de sabor i de cuina.
1: Sí, sí, exacte, sí, senyor. Perquè amb això et dono tota la raó. Cada peix d'aquests peixos de roca, els peixos de platja, com li vulguem dir, són molt, molt diferents, segons la seva carnositat, si tenen més espina, tenen més us espina. Hi ha moltes varietats. Se'n poden fer suquets, se'n poden fer brous, se'n poden fer alls i pebres, es pot fer alls cremats. Moltíssimes. Cada peix es pot diversificar de moltes maneres. En canvi, un salmó no es pot diversificar gaire.
0: No es pot diversificar gaire i, a més, escolta, mentre tu i jo, un salmó està molt bé, des d'un punt de vista, diguem-ne, empresarial, que la gent faci. Però, clar, és que no el tenim aquí a casa nostra, tot i que en el llibre del Sens Oví, doncs, surti, clar, ja sabem que aquí no hi ha cap peixater, diguem-ne, ni cap peixatera de casa nostra, cap pescador ni pescadora, diguem-ne, que n'hagi pescat cap aquí, no?
1: No és el cas, no és el cas. Aquí som d'altres peixos. I no en tenim un d'insígnia, sinó que en trobem moltíssims. I si vas escarbant entre les peixateries, cada cop en surten més, és increïble. L'altre dia vaig provar per primer cop els rafets, que en altres llocs els diuen garrameus. I és un peix excel·lent, però no t'hi has de fixar.
0: Escolta, haurem d'anar buscant a totes les peixateries del país, siguem del Delta de l'Ebre, de la Vall d'Aran, o de l'Alt Empordà, o del Gironès, o de les Garrigues, eh? Haurem d'anar mirant a veure i anar demanant que no tens pas això, que no tens pas allò. Una altra cosa és a veure si ens ho porten o no ens ho porten.
1: Anar parant atenció i sí, i una mica de fe, també.
0: Gerard Piñero, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Pep.
2: La Fonda de Catalunya Ràdio. amb Pep Noguer.
3: Balliser, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I avui toca anar a fer un passeig per la dolça Catalunya de la mà avui d'un artista de la cuina dolça com és, en Lluís Riera, de la pastisseria Cacau d'Olot. Lluís, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com va això?
1: Bé, molt bé.
0: Sí? Escolta, a mi m'agrada molt aquesta secció perquè recórrer Catalunya a partir de les seves especialitats de la pastisseria, això és una delícia.
1: Això és un viatge molt fàcil de fer, amb ganes, en principi, amb coneixement, amb història i amb futur.
0: Doncs vinga, què m'expliques avui? A veure.
1: Va, avui escombrem una mica cap a casa i comencem amb polèmica. Flaones i flaons.
0: Uf, per què comencem amb polèmica?
1: Bé, perquè fa poc vam fer el primer plec dels flaons, que tu hi eres, no?
0: I fa uns mesos a la ciutat d'Olot.
1: Exacte. I ja vam tenir emprenyats tot de gent de... No, perquè Palamós, des del 1283, a l'Empordà, han fet moltes... I semblava que això, que era només una cosa seva. Però la història és que cada terra fa sa guerra i cadascú ho fa a la seva manera. Flaones i flaons, el postre preferit d'en Jaume I. Són postres d'origen medieval, són unes postres que tenen diferents formats. Bàsicament, la massa és diferent... Normalment és més cruixenteta, i llavors a dintre el farcit l'interior també és diferent en funció de zones, no? En el cas de la Garrotxa fem un brioix així molt especiat, amb clau, canyella, cardamom, i a dintre hi posem crema, una crema pastissera. A l'Empordà és similar, però en aquest cas a Figueres el que fan és, en lloc de fer una massa de brioix, és més tipus una pasta brisa, més cruixenteta. I llavors ja tenim l'altra varietat empordanesa molt ben parida, que és la de Castelló d'Empúries, que la fan farcida amb massapà. O sigui, el que és ja directament fruit sec pur i dur, que és exactament com la fan a Alacant, com la fan a la Marina Baixa. I llavors ja entra la secció del brosat, dels formatges frescos, tens el flor de Morella, també una massa tancada, tipus el pastisset de Tortosa, en lloc de cabell d'Àngeles amb brosat, amb un formatge fresc, i tens la versió ibisenca, que és a tres quartes parts del mateix, però en format rodó, amb llavors d'anís i herba sana.
0: Ara que parles precisament del brossat, mira que costa trobar brossat, eh? Se'n fa poquet a Catalunya. Fem molts formatges, però clar, el brossat, que precisament no és de llet, sinó del xerigot, això costa trobar-ne.
1: Clar, això és cuina d'aprofitament, vull dir, al cap i a la fi, tota la tradició que veiem tant en la cuina convencional com la cuina dolça, que és la que fem els que són pastissers, hòstia, la cuina d'aprofitament és la base fonamental a partir de la mancança, a partir de la necessitat, i aquest enginy ens ha portat coses fins avui en dia que realment és bàsicament la cuina del dia a dia, no? Què tenim? I en funció del que tenim, li fotem una cosa, li fotem l'altra, i això va així.
0: Això va així, i aquí a Olot vau fer el plec de la flaona, que, a més, és una d'aquelles coses boniques. Avui, ara que parlem amb aquesta secció de donar a conèixer, de defensar, de divulgar aquest patrimoni, en aquest cas, dolç de la nostra Catalunya, doncs, home, això de la paraula a plec, és a dir, el fet d'anar fins a un lloc a menjar, en aquest cas, una cosa determinada, això sí, amb bona música es va fer,
1: Sí, bueno, en aquest cas ja vam dir, va, ja aquí som, Pol Broc Gros. Vam portar músics de diferents instruments populars tradicionals, des d'acordions, hi havia tabals, hi havia sacs de gemecs, vull dir que realment vam fer això, espardenya de set vetes, faixa morellana, barretina, fins a dalt a Volcà de Sant Francesc, pujar allà dalt un xarrup de ratafia, una flaona i tornar a baixar. I ja està, és això. I l'excusa per trobar-se i tornar-hi.
0: La Catalunya dolça, la Catalunya senzilla, la Catalunya de l'especialitat, que això és una d'aquelles coses bones. Lluís Riera, torna quan vulguis.
1: Doncs la setmana que ve, quan m'hi vulguis. Sempre.
2: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
3: Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai.
0: Avui, al plat fort de la Fonda, ens enfilem fins al Pallars. Anirem fins a Sort, travessarem Sort, ens desplaçarem cap a l'esquerra i anirem fins a Surp, un d'aquells pobles petits on el temps sembla que s'aturi i on, de vegades, passen coses grans. Aquí hi trobem un restaurant que trenca totes les regles i tots els motlles. Una sola taula. No hi ha rotacions. No hi ha soroll, no hi ha presses, no hi ha doblar les taules, no hi ha dos serveis en un dia. Només hi ha un cuiner, uns comensals i un moment que no es repetirà mai més. Al capdavant hi ha Mariano Gonzalvo, un cuiner amb una trajectòria que ha decidit allunyar-se dels circuits habituals per construir una proposta radicalment personal, íntima i sense concessions. Avui parlarem de cuina, però també parlarem de decisions, d'origen i de llibertat. De què passa quan un cuiner decideix fer exactament el que sent? Mariano, molt bon dia.
4: Bon dia, Pep. Benvingut a casa.
0: Escolta'm, a veure, ja m'explica-m'ho. Què hi fa un nano de província de Saragossa que feia de banista a Barcelona, acaba fent de cuiner i obrint un restaurant d'una sola taula a Surp?
4: Bueno, és tota la trajectòria d'una vida, de feina, es transforma en un somni i el somni agafa forma.
0: Escolta, des de Saragossa fins a Barcelona, com va ser això?
4: Bueno, el meu pare va venir a treballar i després em va portar. Em va treure del poble, que estava vivint amb els avis.
0: Com es deia el poble?
4: Villar de los Navarros.
0: Villar de los Navarros.
4: Mm. I vam començar a viure a Barcelona i, bueno, de ben jovenet, quan vaig decidir que no volia continuar estudiant, pues perquè ja feia de fuster i m'agradava, de banista, i m'agradava molt, pues vaig deixar d'estudiar per fer-me banista, perquè abans s'aprenia l'ofici des de baix, eres aprenent i començaves a aprendre l'ofici treballant.
0: No? Clar, ara una d'aquestes coses és que ara moltes vegades la gent no vol ser aprenent, és a dir, vol passar d'estudiant a director general, no?
4: Director general, no. I després, bueno, com que era un ofici molt perillós per les màquines i no estava assegurat i així, coses. Pues el meu pare va dir, te traiem d'aquí i te posem aquí. I em van posar en una cuina a rentar cassoles. I, bueno, te pots imaginar amb 16 anys que te treuen d'un lloc que t'agrada i te posen en un lloc on no t'agrada. Jo recordo el primer dia va ser terrorífic. Estava davant de la pica tenia una finestra i la finestra donava un pati de llums, sense llum. Allò era frustrant. Però als pocs dies, o que jo deia, allò per mi era molt, molt lleig, vaig girar el cap i vaig veure la cuina. I per primera vegada vaig dir, jo vull estar allà i no vull estar aquí. I aquesta decisió ho va canviar tot.
0: Clar, tu no vens d'escola de cuina. Aquí, quins van ser els teus referents en un principi a l'hora de treballar de cuiner?
4: Sí, els meus referents sempre han sigut els meus companys, sempre, de sempre. I, bueno, Juan Méndez, per exemple, que era va ser el primer cap de cuina que vaig tenir, i vaig tenir la sort de que era un gran cap de cuina i una gran persona, no? Em va ensenyar, sobretot, el respecte, la professionalitat i el que això vol dir, i la responsabilitat que això representa, i l'educació. Jo crec que si no hagués tingut el Joan com a primer cap i hagués tingut el que vaig tenir de segon cap, jo no hi seria aquí, perquè eren dos mons molt contraris. No? I jo crec que l'haver començat amb respecte i amb amor per la feina és el que m'ha fet arribar aquí.
0: Et va enamorar, no?
4: Sí, perquè l'altre era tot el contrari. Per aquest món fosc que també hi ha a la gastronomia.
0: Clar, la cuina, la gastronomia, la restauració, ara, diguem-ne, és un altre món. És a dir, ara, precisament, hi ha restaurants que malauradament han de tancar perquè no hi ha, diguem-ne, l'oferta de feina no hi és, és a dir, no hi ha ningú que va a buscar-la. Sabem que la cuina és una feina d'hores, que ara cada vegada està més bé, això, Mariano. Si això ens hagués agafat a la nostra època, quan estudiàvem...
4: Bueno, jo no me'n benedeixo de res de lo que he fet, però també dic que no cal, per ser cuiner, no cal passar per tot el que hem passat, la gent de la nostra generació, ¿vale? Mm-hmm. Jo crec que tot ha de tenir una mesura i les jornades laborals no poden ser de 16 hores com una norma, no? I no tenir dies de festa, mm-hmm. perquè no, això no pot ser. Ara, d'això, que tot sigui fàcil i que amb 4 hores de feina vulguis viure, pues, pot ser algo hem fet malament, perquè el discurs no és als extrems, està al mig, no? Fes allò que t'agrada i fes-lo el temps que calgui per ser tu. I ja està, res més. No hi ha, és que estem en una societat que tot ho vol regular i tot ho vol quantificar. I jo crec que quan és una feina perquè necessites diners, està molt bé. Però quan és una feina que t'agrada, els límits desapareixen. No?
5: Tu vas a cuinar a Pol Dorado Petit, vas cuinar també en un restaurant amb el teu amic Quim Marquès. Vas treballar a molts restaurants que això a la cuina sempre s'ha fet, no? És a dir, sempre abans d'acabar en un lloc has voltat una miqueta per allò que, com diuen, no?, per curtir-te una mica, no? És necessari això?
4: Sí, però mira, jo no crec que sigui únicament per curtir-te. Jo crec que en el fons és que quan el cuiner té tendència a ser inquiet. O el cuiner que és inquiet és el que té més probabilitats de posar un negoci o acabar sent un cuiner més creatiu. Però quan tu tens aquesta inquietud per aprendre, per saber, arriba un moment que les empreses ja no pots aprendre més. L'empresa no canviarà per tu. Normalment no és així. Aleshores has de canviar tu d'empresa. És la lògica. I sempre tries les empreses que en principi t'han de donar allò que tu busques en qüestió de feina, o bé per aprenentatge o bé per estatus, el que vulguis. I això és el que hem fet gairebé sempre i crec que encara continuen així els cuiners més joves, no? Van passant pels restaurants que ells estimen que han de passar per assolir l'experiència que els hi pugui permetre després fer el seu projecte personal.
5: Arriba un moment en el qual tu acabes amb una escola de cuina i això d'ensenyar és molt diferent ensenyar en una escola que ensenyar amb els teus companys de viatge en un restaurant, no? Aquí la cosa canvia.
4: En el fons sí, canvia perquè els teus companys són companys i si tu tens una responsabilitat sobre l'equip, pues això et dona un poder, entre cometes, no?, que has de saber gestionar, però et dona unes eines per prendre decisions que després la resta esperes pues, que facin cas. No? Però quan entres a una escola és diferent perquè aquí ja la producció no és el més important. La producció és secundària. Aquí el que interessa és que l'alumne prosperi com a persona i com a persona cuiner. Entens? Tot i que estigui a la cuina i tinguis un servei i hi hagi molta pressió i tot el que vulguis. Però tot això t'obliga a fer les coses d'una altra manera. Has de tenir pedagogia que a la cuina, com a cap de cuina professional, també hauria de ser així, perquè en el fons el teu equip l'has de formar a la teva manera, no?, a la teva imatge, o que s'assembli a tu perquè pugui fer el que tu vulguis. Però no s'aplica. El per què és una resposta difícil que ens portaria a parlar de moltes més coses. Però quan entres a l'escola, això és dràstic, és un canvi. Bueno, això no són companys, són alumnes, fins i tot podríem dir, són clients, no? I se'ls tracta d'una altra manera. Què necessitats tenen?
5: Clar, és que allà el per què no ha de ser mai la resposta, no és ni per què sí ni per què no, sinó el per què s'ha d'explicar. Hi ha d'haver-hi una teoria i segurament una pràctica, no?
4: Sí, però és que a més, jo com a cuiner, quan algun cap de cuina em deia perquè sí, a mi m'emprenyava moltíssim, perquè jo deia, m'estàs dient que no saps o no m'ho vols dir. O no ho saps o no m'ho vols dir, no? Clar, quan ets professor, si no ho saps, dius, no ho sé, però t'ho miro. Demà et contesto. I això és com un acicate, no?, per prosperar. Jo sempre dic que la gran sort d'haver estat a la cuina de l'Escola Hoffman és justament això, haver pogut aprendre dels meus alumnes, dels seus dubtes, dels seus errors, no? Tot això donava a mi l'oportunitat d'exposar o el que jo ja sabia o de resoldre els problemes i obtenir una resposta per donar-les. I això és una bestiesa perquè si tens, per exemple, 20 alumnes en una cuina, tots cuinen alhora, i comencen a fer-te... Però eren preguntes una darrere l'altra, no? Moltes eren de resposta immediata, ràpida, perquè tu ja ets un professional, però altres eren al tanto. I això per què ha passat? I havies de rumiar i rumiar, rumiar, fins que trobaves una resposta i que fos realment plausible i que poguessis demostrar.
5: No, i a més a més, tu i jo que venim d'una cuina, diguem-ne, i d'una manera d'ensenyar més aviat clàssica, no? Amb aquest tall francès que hi havia a les bases culinàries, no? Sí. I que ara, avui en dia, l'any 2026, segurament que hi ha molta gent que es planteja coses, no? Allò, per què una vinagreta ha de ser... 4 parts d'oli o 3 parts d'oli, una part de vinagre, perquè ha de ser vinagre i no pot ser un suc de taronja dolça, no? O maracuyà, no? És a dir, moltes vegades venim d'una manera d'aprendre encorsetada, i una de les coses que més t'agraden a tu, a més, ho veig aquí en aquest l'Opaller del Coc, que estem ara, aquest restaurant d'una sola taula amb la cuina vista, que una de les frases que hi ha al final d'un quadre diu llibertat, no? Sí. Aquesta és la llibertat que vas buscar quan vas venir cap aquí a Surp?
4: Sí, sí, sí, de poder fer allò que realment vols, no? Però mira, si ara anem una mica enrere de quan jo vaig començar a fer classes a l'escola fins que vaig sortir de fer classes a l'escola, jo no vaig ser el mateix. Clar, això també s'aprèn a ser professor, no? A transmetre. I al principi jo estava també molt encorsetat, perquè al final, clar, el coneixement, primer, l'has d'ordenar perquè tingui forma, ¿vale? L'has d'exposar, però arriba un moment que tot aquest coneixement tan ordenat fa nosa, però aquesta inquietud que dic sempre que tenim els cuiners, no? I comences a fer-te aquestes preguntes que has dit, i per què ha de ser així? I no pot ser d'aquesta manera, i no pot ser així, i per què tal? I clar, i al final te n'adones que totes aquestes normes de l'alta gastronomia que hem heredat de França eren molt bones per començar, per no perseguir.
5: Clar.
4: I aleshores el que has de fer és desmuntar-les amb respecte i amb intel·ligència per crear la teva pròpia proposta, no? Manera d'entendre la cuina.
5: Clar, la teva pròpia proposta, la teva pròpia també identitat, no? En un moment també en el qual sorgeix ja fa aquesta colla d'anys això de no establir només de fer que si cuina francesa, que si cuina espanyola, no? Allò que ensenyàvem a l'escola, no? Que començaves per la cuina del teu territori, no? De la teva comarca, de la teva província, de Catalunya, d'Espanya, i després feies el món, no? Avui en dia, la cuina, creus que és més lliure? Tenim més llibertat per cuinar i per fer una proposta, diguem-ne, que siguis feliç fent allò que fas tu aquí a Surp, Mariano?
4: Sí, moltíssima més. Jo crec que això és un dret que ens hem guanyat els cuiners al llarg de moltes generacions de lluita per trencar esquemes, no? Sempre s'han trencat esquemes, eh? Des de Carem, que ja va posar el seu, fins a altres grans companys que han anat trencant esquemes, creant nous esquemes, però jo crec que ara hem arribat a un punt en què l'últim esquema que es va, entre cometes, crear, no? Aquesta cuina més, per mi, artificial, perquè utilitza molts productes de la indústria alimentària i de més, però pues, això ja també s'ha trencat, no? Ara ja... Hi ha una hibridació entre cuina tradicional i aquesta cuina més tècnica, i d'aquí a poc sortiran noves propostes, però sempre amb la intenció, sempre respectuosa, perquè venim d'allà tots, de fer algo nou. És com una obsessió pels cuiners, no? He de fer algo nou, algo que no hagi fet ningú. I amb l'experiència te n'adones que gairebé tot està fet. L'únic que acabes fent són petites transformacions.
5: Clar, aquí hi ha una cosa important amb tot això, i és el fet, com dèiem ara, això de fer la teva pròpia proposta, però de ben segur que durant tots aquests anys, des de que feies de cuiner fins ara que tornes a fer de cuiner, tu a la vida has tingut referents des d'un punt de vista de filosofia gastronòmica, no? Quins són els cuiners o les cuineres que t'han marcat? No que hi hagis treballat, sinó que t'han marcat.
4: Pues mira, per mi un dels primers cuiners que em va marcar molt per la seva simplicitat és Bernard Lasso. Jo quan vaig descobrir que una persona podia fer una cosa tan senzilla, però tan tècnicament perfecta com Bernard Lasso, vaig pensar, aquí potser tinc futur, però jo sóc així.
5: Essencial, no?
4: Sí.
5: Més que senzill, essencial.
4: Bernard Pacó també va ser dels primers cuiners que em va també fer vibrar. Després d'Espanya, evidentment, de la península, Subijana, Martín Berasategui, Ferran Adrià, evidentment, tot, jo encara recordo amb molt de carinyo el temps que vaig poder estar al Bulli, en unes vacances que tenia de feina, i vaig dir, escolta, que puc venir? I em va dir, sí, vine, clar que sí. I aquell temps per mi va ser com una... trencar totes les barreres, no? Ja no per el Ferran, no? Sinó per tot l'equip, com funcionaven entre ells.
5: La manera de fer, no? De funcionar.
4: Sí, la manera de fer. Sí, aquesta llibertat de que tothom pot dir, encara que després se faci el que s'hagi de fer, però tothom podia dir. Fins i tot jo, que portava ja 4 dies, donaven l'oportunitat d'expressar-te. Jo no l'havia viscut gairebé mai. L'única persona que amb el que fèiem això era amb el Quim Marqués, ¿vale? Que és el punt de referència en què tot va canviar, no? Quan vam treballar junts. Ell també venia d'haver estat al Bulli, i és aquest esperit de llibertat i de compartir, no? Que és el que jo crec que ens va canviar a moltíssima gent les maneres de veure la cuina.
5: De fet, vosaltres vau fundar, amb en Quim Marqués i companyia, una colla de cuiners, el dels joves abans de la cuina. Què era això? Entre el 90 i el 2000?
4: Sí, el 90. Sí, el 90, sí. Era un grup de cuiners joves que volien fer coses noves i compartir, sobretot compartir sense...
5: Clar, sí. Aquella època no hi havia ni els telèfons ni les xarxes socials,
4: No.
5: El coneixement venia d'una altra manera, no?
4: Sí, però sí, i compartir costava molt. Aleshores, era una manera de compartir era reunir-nos i parlar de cuina i les il·lusions de cadascú i tal. Al final, el grup era molt numerós, però... per temes evidentment de dedicació, de que molta gent pues, va començar a discrepar de com fer les coses i demés, no vam quedar tants, però va ser un grup, els que vam quedar, va ser un grup molt xulo i que encara ens recordem tots de tots i tenim una molt bona relació. I va ser també un abans i un després, perquè va ser una manera molt íntima de sentir cuina, no?
5: Clar, de fet, als anys 90-2000 va ser el gran, diguem-ne, la gran brotada dels col·lectius de cuina a tot Catalunya, no? Que avui en dia, el 2026, després de 25 anys, sembla que ja no tingui tant de sentit, no? Evidentment, han perdut, diguem-ne, pistonada els col·lectius, però també perquè el món ha canviat, no?
4: Jo crec que no, han perdut pistonada, però jo diré que no crec que sigui perquè no facin falta, sinó perquè crec, realment ho crec, perquè la meva experiència m'ha portat a pensar així, que quan un col·lectiu se pren forma formal, legal, és el principi de la seva mort. Pot ser una mort més llarga o més, però tot el romanticisme que l'ha creat es perd quan toma forma legal.
5: Clar, perquè, de fet, per una banda, hi ha una cosa important aquí, és que moltes vegades s'ha d'anar cap a una filosofia, s'ha d'anar cap a un eix, no? I, evidentment, doncs, a vegades hi ha allò que passa, a vegades, amb segons quins aspectes de la vida, no? Que hi ha brots que, o van, hi ha trencants que llavors et van allunyant, no? D'aquell eix central, no? I això amb la cuina passa, però passa amb moltes altres coses de la vida, no?
4: Sí, però...
5: Amb amics també, amb amistat també passa això.
4: Sí, però continuem tenint una gran necessitat de compartir. M'entens? Aquí ara al Pallars també hem fet una feina de tornar-nos a juntar per parlar de cuina, de les nostres necessitats, d'entendre com és el nostre territori, qui ens pot ajudar o com podem ajudar als que ens proveen de producte, perquè és una necessitat. És que quan treballes en xarxa, realment és quan veus que tens possibilitats d'ensortir-te, no? I de crear una marca. Però en el moment en què t'agrupes i crees aquesta marca, aquesta mateixa marca et condiciona molt i ja perds aquesta llibertat de pensament, perquè la marca pot més que tu. I per això és que jo discrepo una mica sobre els grups que acaben prenent marca.
5: Escolta, i com acabes aquí a Surp? Perquè, escolta'm, estàs... ja no és només de no, et dius, no, mira, Sort, monto un restaurant a Sort, no? No, a Surp, allò, uns quilòmetres més amunt, en un poble de 23 habitants.
4: Perquè si no hagués estat a Surp, això no seria el que és. Vull dir, primer que no haguessin tingut el temps de entendre que realment el que volíem era això. Perquè si haguéssim estat a Sort, segurament el negoci hagués funcionat molt més ràpid i molt més bé a nivell de negoci. Però quan les coses van molt bé a nivell de negoci, potser perds aquest esperit romàntic de jo vull fer això, perquè els diners tenen aquest poder. Però com que vam tenir molt de temps perquè això pogués acabar sent un negoci i poder viure d'això, doncs vam tenir molt de temps de rumiar i de polir totes les coses que no tenien clares, no? I no ens hem allunyat de res d'allò que teníem com un somni, perquè tot va començar com un somni fa molts anys. Jo, als alumnes a l'escola, quan em preguntaven i tu, qual és el teu somni, xef? Jo els deia això. Jo vull estar en un restaurant petit, amb una única taula, amb la cuina, i cuinar el que em vingui de gust per molt poca gent.
5: De fet, això en Joan Borràs, no sé si te'n recordaràs, a Estrella Michelin, a Sant Salvador de Bianya, a la Garrotxa, va acabar tinguent el restaurant per una taula. Ell tenia un restaurant amb diverses taules i va arribar un moment que va dir, mira, una taula i prou, no? Sí. I, de fet, aquí tenim una taula que hi ha 8 cadires. Com funciona exactament l'Opella del Coc, Mariano?
4: Pues mira, primer has de reservar, perquè si no reserves no pots venir, perquè cuinem per la gent que ve, exclusivament. La gent que ve comparteix taula. La gent que ve no sap què menja. Ni tan sols quan li poses el plat li diem què menja. Menja sense saber què és el que està menjant. I no hi ha protocols. Vull dir, aquí la idea és que cadascú mengi com és, no? I sempre diem això, jo cuino amb llibertat, altres mengeu amb llibertat. I la veritat és que hi ha gent de tot tipus.
5: Un podria pensar que segurament dones peu a molta improvisació, però clar, el que et permet això precisament és no tant a improvisar, sinó a, entre cometes, mentalment cuinar tota la setmana, perquè aquell dia que tens aquella taula, no?, o aquelles reserves, dius, mira, els hi farem això, els hi farem allò, no? Tot el temps amb les conserves, amb fer les teves preparacions, no? La mise en place, que es diu.
4: Sí, sí. Hi ha molta planificació. D'improvisació no hi ha res. No hi ha res. I la construcció del menú, tot i que pot variar d'un dia per l'altre, no s'improvisa. Està tot mesurat. Perquè nosaltres heu d'entendre que nosaltres comprem a temporada el que hi ha al mercat, comprem als nostres proveïdors, que són d'aquí, del territori, peces, que a vegades són peces senceres, I quan te les han preparat per tu, que les han criat per tu, tu no li pots dir, ara em va malament. Vull dir, nosaltres comprem. I ja està criada l'ovella? Doncs pues vinga, dos ovelles. De cop i volta, dos ovelles per un restaurant tan petit és una bestiesa. Però això què implica? Doncs pues que les has de pedaçar, has de fer car per una cosa, car per una altra, cecina, entens? Has de guardar molt bé, has de cuinar molt bé i després allà tens a l'espera de que vinguin les cries i tu un dia diguis, bueno, tinc aquesta ovella, què tinc ara com a verdura? Què hem agafat? Hem brots d'aquí, aquesta herba d'allà, la combinem i allà fem un plat. Però això tot va canviant a mesura que va canviant el clima, el territori, la verdor, la sequera, el fred, i nosaltres ens adaptem amb això. Sí. Hem de ser molt curosos i de tenir molta planificació, perquè si no, un dia podríem no tenir i hauríem de comprar fora. I això no ens ho podem permetre perquè ens trenca el nostre discurs.
5: Tu cuines molt en producte del territori, aquesta, diguem-ne, aquest tet-a-tet amb la pagesia que tens aquí, també amb el teu hort. L'altre dia em deien, he menjat unes faves allà amb en Mariano que és impossible trobar-les, que no es venen, no? Escolta'm, quines són aquestes faves?
4: Bueno, són uns fesols. Són uns fesols que, bueno, un dia em van donar unes llavors, m'han dit, això és un fesol molt típic d'aquí. Com es diu? A farta pobres. El nom ja em va agradar moltíssim, no? I bueno, els vaig sembrar, vaig agafar la primera collita, no va ser per fer una olla, i les vaig tastar i vaig dir, hòstia, això és un tresor, no? I a més, amb aquest nom, això ha assegurat l'èxit. I bueno, vaig guardar una mica de llavor. El següent any vaig tornar a sembrar i tot el que vaig agafar la vaig guardar com a llavor, i ara ja cada any me faig... I pues, si tinc per tenir, jo què sé, 50, 60 o 70 racions d'un plat o d'un altre, pues les agafo i el que té la sort de tenir-les i gaudir-les, doncs les gaudeix. I quan s'acaben, s'acaben, fins l'any que ve.
5: Podríem posar etiqueta a la teva cuina? Consideres que fas cuina catalana?
4: Jo sí que sé que faig cuina catalana perquè jo sóc cuiner i m'he fet a Catalunya. Les meves arrels són de cuina catalana. A més, jo durant molts anys, la majoria de la meva vida, he fet cuina catalana tradicional. Després jo he intentat modificar-la, això que fem els cuiners, per fer-la més guapa, més bonica, més estètica, més fina, el que sé, el que vulguis dir. Però en el fons, les tècniques, que és el que realment caracteritza i dona identitat a una cuina, és cuina catalana, evidentment.
5: Mm-hmm. Sí, sí.
4: I tradicional, encara que no ho sembla, la gent diu, però és que això és cuina avantguardista. No, això és puro tradicional. Analitza una mica, pensa, i jo no t'he donat res avantguardista, aquí és tot tradicional.
5: Mm-hmm. Fa uns mesos et sentia una entrevista amb la companya Cristina Jolong i deies que el terme aquest d'alta cuina a tu et fa escarrifances, no?
4: Sí. Sí, sí, perquè saps què passa? Que en el fons és com posar classes a dintre del món dels cuiners. I això a mi no m'agrada, no m'agrada gens ni mica. Tu pots tenir la sort de tenir molts mitjans com a cuiner i de tenir un pressupost infinit gairebé per cuinar. I això, si això te fa millor cuiner, creus que et fa millor cuiner, doncs pues vale, allà tu. Però jo crec que no. Jo crec que és al contrari. El que te fa un gran cuiner és l'escasset. L'escasset te posa a prova. Productes humils, productes quotidians, treu-los d'aquesta quotidianitat, treu-los d'aquesta humilitat i fes-los soberbis, no? Enormes, que la gent plori quasi, i que quan li si dius, no, això és això, dius, no pot ser. Si trenquen els esquemes. Per jo, és el triomf, no?, de la humilitat sobre la soberbia, no?, de l'alta cuina. Sap greu dir-ho, però...
5: Bueno, hi ha molt ego amb un cert tipus de cuina, no?
4: Sí, i bueno, i jo també tinc ego, eh? Qui no té ego? Pep, tu també ets cuiner, i tots tenim el nostre ego, forma part de l'ésser humà. Però entre un ego controlat i mesurat, a un ego desmesurat, i jo crec que hi ha molta diferència, però bé, cadascú tria el seu model.
5: Escolta, una cosa que m'imagino molt aquí és que amb la intimitat d'aquest restaurant de 8 cadires amb una cuina aquí al costat, hi ha d'haver-hi espais pel silenci. Suposo que deu ser diferent si la taula és de 8 i es coneixen tots, o són allò 4 minitaules de 2 persones que es van seguint al costat, però al final suposo que una de les coses que passen aquí és el ressupor en el qual tu després te sentes aquí i feu tertúlia, no?
4: Sí, sí. Ja fa molts anys que em vam donar compte que, bueno, al final li donem la culpa o la fem culpable al moble, no? A la taula, de les situacions que se donen aquí en aquesta sala, perquè la taula convida i alhora obliga. Convida a compartir i t'obliga a compartir. Encara que no conegues a ningú, estàs menjant al costat d'un altre que està menjant el mateix que tu, està sentint coses igual que tu, i al final acabes comences, gairebé sempre les converses comencen amb comparacions, i això que et sembla, i així, pam. I després la gent es relaxa, se sent com a casa, que això és meravellós. I ja comencem aleshores a interactuar entre tots. I al final la guinda la posem quan seiem tots a taula i xerrem de lo que sigui, perquè hi han hagut tertúlies intranscendents, aquestes de riure i tal, i hi ha hagut tertúlies que semblava que canviaríem el món, no? Que d'aquí sortiria algo gran.
5: Quan dura aquí el cafè copa i puro? Així és filosòfic, perquè...
4: Sí, bueno, mira, l'última taula que vam tenir l'altre dia van marxar a les 6:30. Vam entrar a les 2 i vam marxar a les 6:30. A les 4 ja havíem acabat. Ja estàvem de tertúlia, ara. 2 hores i mitja de tertúlia.
5: Aquesta experiència és felicitat pura. Avui a la Fonda hem entrat en un restaurant que no s'assembla a cap altre. Una sola taula, un sol servei, una sola oportunitat. En Mariano Gonzalvo ha decidit reduir-ho tot a l'essencial: el producte, el gest, la presència. Ha canviat el volum per la profunditat, la pressa pel temps, l'estructura per la llibertat. Des d'aquí Surp ens proposa una manera diferent d'entendre la cuina, de gaudir-la. Més íntima, més honesta, més connectada amb qui seu a taula. Perquè potser el futur no és res més sinó fer-ho millor. I de vegades fer-ho per menys gent, però amb més veritat. Mariano, moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar en aquesta taula de l'Opella del Coc. I vida a la llibertat, no?
4: Gràcies, amic.
6: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: I per acabar la Fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la pagesia ensenya a esperar. Esperem que us hagi agradat aquesta Fonda i que ens tornem a trobar properament.
7: 10.000 evacuats, 5.000 hectàrees afectades, 2.000 bombers mobilitzats en l'incendi de la Catalunya al nord. Bon dia, són les 2.
2: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
7: El foc que crema entre Prada i Perpinyà, a la Catalunya del Nord, ja ha afectat més de 5.000 hectàrees en un balanç que s'acaba d'actualitzar i que continua descontrolat, Joan Bota.
8: Les altes temperatures i el vent alimenten les flames que han afectat una cinquantena de cases. L'objectiu dels bombers és ara mateix que el foc no salti al massís d'Aspres, on el seu potencial destructiu es multiplicaria.
7: Enviada especial, Montse Poblet.
9: Bon dia. Hi ha més de 10.000 persones evacuades de 26 municipis i res no fa pensar que avui tornin a casa seva, perquè el foc continua avançant. De fet, des de la prefectura de Perpinyà els agraeixen la paciència i els demanen que mentre el foc es mantingui viu es quedin algun dels 16 albergs que s'han habilitat per acollir-los.
10: Je voudrais bien sûr Vull demanar al conjunt de persones que van ser evacuades que no vagin a casa perquè el foc continua actiu i, per tant, de moment no poden tornar-hi.
7: Més bones són les notícies que ens arriben des del Baix Empordà, on els bombers podrien donar per controlat l'incendi de les Gavarres aquest mateix vespre.
8: Ara estem pendents d'un nou foc a Terrades, a l'Empordà, mentre al nord del País Valencià l'incendi a l'Alt Palància es manté actiu, però amb una bona evolució.
7: Connectem amb la Bisbal d'Empordà i amb Soneja, Fèlix Martín i Alba Barbosa.
11: A la Bisbal, les 40 dotacions terrestres amb 180 bombers que hi havia aquest matí no es mouen del Baix Empordà per intentar tenir controlat aquest incendi a les Gavarres tan aviat com es pugui. Però aquest segon incendi, que crema des de fa poca estona uns camps de conreu a Terrades a l'Alt Empordà, ja ha cremat del tot una granja. Els mitjans aeris ho estan remullant. Es tracta d'evitar de totes un segon incendi greu a la zona. Complicaria molt la situació. El risc és extrem.
12: I a Castelló els bombers estan preocupats ara pel vent i les altes temperatures per si fan revifar algun punt calent i treballen 300 efectius. I per ara els veïns de Suèbar no poden tornar a casa. S'ha habilitat el seminari de Sogorb, on han passat la nit una quarantena de persones de les 500 desallotjades. L'incendi afecta 180 hectàrees forestals.
7: Al Catalunya Mitjà d'avui ens fixarem en aquests tres focs i també en el mapa del risc d'incendis previst per avui, que es dispara enmig de l'onada de calor que travessem. Això el dia en què a Madrid el Ministeri d'Hisenda ha mantingut en el 0,1% del PIB el marge per endeutar-se per les comunitats autònomes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: És una passa més per continuar l'elaboració dels pressupostos que el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, preveu tirar endavant amb el suport de Catalunya abans que es vote al Congrés, on ja va decaure fa un any. La majoria de comunitats consideren que el 0,1% és un marge molt estret per gastar més del que ingressen, però la consellera d'Economia, Alicia Romero, diu que el problema és el model de finançament. La nova proposta, que rebutgen totes les comunitats menys Catalunya, es debatrà abans d'acabar el juliol.
7: I de la crònica internacional, Hamas dissol el seu govern a Gaza per donar pas a un comitè tècnic palestí que administri el territori. Què implica i, sobretot, què no implica aquest moviment, Jerusalem, Jordi Brascó?
14: És, sobretot, un moviment simbòlic que Hamas ja fa mesos que havia anunciat que duria a terme i que tindrà poca incidència mentre Israel segueixi prohibint l'entrada a Gaza als membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa ha d'administrar la franja. La decisió afecta únicament la branca política de Hamas i no la militar. El desarmament, que és la clau de volta de tot plegat, continua encallat.
7: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
7: El Mundial de Futbol avui es juga al Portugal-Espanya, 16ens de final. Mentrestant, Noruega, protagonista d'una de les grans sorpreses de la competició.
9: L'equip de Holland elimina el Brasil i ja és als quarts de final de la Copa del Món. També es va classificar Anglaterra. Avui es juga en Portugal-Espanya a les 9 i Estats Units-Bèlgica a les 2 de la matinada. Partits de 16ens de final, els Estats Units, que podran disposar de la seva estrella, Balogun, després que la FIFA li hagi tret el partit de sanció. Una decisió que ha provocat una gran polèmica. En parlarem al Catalunya Migdia. El Tour de França s'acomiada de Catalunya amb la tercera etapa que està en marxa, que ha començat a Granollers i acaba als Angles. I Àlex Márquez fitxa per KTM.
7: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. Avui pendents pel pas de la tercera etapa del Tour de França. Hi ha talls en vies principals i secundàries del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i les Cerdanyes. Recomana consultar aquestes afectacions abans de sortir. Més enllà del Tour, a aquesta hora, la G510, que connecta Llers amb Terrades a l'Alt Empordà, ha estat tallada per incendi forestal i a Rodalies, demores de 25 minuts a l'R2 Nord i l'R11, mentre que a l'R3 no hi ha trens entre Ripoll i Ribes de Freser.
7: I ens falta el temps.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
7: Néstor Gómez, bon dia.
16: Bon dia, Òscar, què tal?
7: Avui, sobretot, les temperatures, no? Estem en plena onada de calor.
16: Temperatures totalment desbocades, fins i tot a hores d'ara, que estan a punt de tocar els 40 graus a Vinebre, en 39,7, Vallirana, 39,2, Torroja del Priorat, 39,2, són ara per ara les més altes i ja diem que pràcticament encara els hi queda recorregut per pujar, especialment a les Terres de l'Ebre. Avui s'esperen valors de 40-41 graus cap a Ponent, a la Conca de Tremp, i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, a la Catalunya Central cap als 39, també cap als 38, cap a l'àrea de les comarques de Girona. Una calor en la qual ahir vam iniciar l'onada de calor i s'estendrà gran part d'aquesta setmana, com a mínim, fins dijous i divendres. De fet, entre dimecres i dijous assolirem el màxim. I si avui en fa calor, demà en farà més. Demà s'esperen valors de 42 o 43 graus a l'oest del país. I pel que fa a l'estat del cel, poca cosa a dir. Sol, algun núvol de tarda i de manera molt puntual alguna petita precipitació al Prepirineu.
7: Molt bé, doncs paciència per anar suportant aquestes temperatures. Gràcies, gràcies, Néstor. Bon dia.
16: Bon dia.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Les dues i gairebé 7 minuts. L'incendi de la Catalunya del Nord continua fora de control. El foc ja ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. Més de 700 bombers continuen treballant per intentar estabilitzar un incendi que avança empès per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Enviada especial a Tuïr, a la Catalunya del Nord, Montse Poblet, amb Pep Casanovas. Montse, bon dia.
9: Hola, bon dia. Aquí a Tuïr hi ha uns 300 evacuats, gent que entre ahir i dissabte van haver de sortir corrents de casa perquè el foc estava a tocar dels seus pobles i fins i tot alguns els tenien al jardí, a la Maison del Ciutadà, on es concentra el gruix de l'operatiu per atendre'ls. La sala d'actes fa de dormitori i ara de menjador, i és el punt de trobada de veïns i de desconeguts amb els que compartir el que estan vivint aquests dies.
17: A les 8 ja hacía 35, y como si había nevado y caían, y yo digo, ¿qué es eso? Y entré en casa y nos dijo, vale, vale, hay que partir. Así es que hemos pasado la noche aquí ya, y hasta ahora no sé cuándo nos diremos.
9: Durant tot el matí aquí no ha parat de venir gent amb roba, amb productes de neteja, amb menjar, voluntaris que s'ofereixen a preparar els àpats, o veïns com la Elsa, que té dues habitacions lliures a casa i les deixa qui les necessiti.
18: Hem portat productes d'higiene i hem ofert les dues habitacions que tenim lliures a casa per si fan falta aquesta nit. Sabem que això ens podria haver passat a nosaltres i que d'aquí un any ens pot tocar. Al final el que prima és la solidaritat.
19: C'est la solidarité qui prime.
9: De fet, segurament l'acabaran trucant. Els bombers encara no han aconseguit controlar el foc. Entre aquesta nit i el matí ha cremat unes 1.400 hectàrees més. Les autoritats insisteixen que és perillós tornar als pobles i tot indica que almenys avui els evacuats tornaran a fer nit als llits de campanya que els han muntat els 16 albergs habilitats per acollir-los.
7: Mentrestant, pel que fa a l'incendi al massís de les Gavarres, amb 2.200 hectàrees cremades, la feina dels bombers ara se centra, un cop estabilitzat, a blindar el flanc dret per evitar que qualsevol revifada torni a donar via lliure a les flames i poder-lo donar per controlat, esperen aquest vespre. Els veïns, que ho han perdut tot, mentrestant, reben assessorament dels ajuntaments per veure què han de fer a partir d'ara. Anem al centre de control de la Bisbal d'Empordà, Pep Lluís Blázquez i Fèlix Martín. Bon dia.
20: Hola, bon dia. A les Gavarres es concentra la feina sobretot en tres barrancs. Un cop remullat tot, hi van els bombers a desbrossar i treure vegetació en el punt de confluència entre la baixada d'una banda de muntanya amb l'altre punt, el de la muntanya, on es torna a filar. Actuacions que estan fent, per exemple, al veïnat de Rabioses, a Cruïlles i Monells. Hem acompanyat aquest migdia un equip dirigit pel sergent Xavi Encinas.
21: Estan refredant amb la línia d'aigua i un cop ha passat la línia d'aigua per acabar de consolidar aquest flanc dret, s'estan utilitzant eines manuals per poder fer una separació física entre el cremat i no el cremat per evitar que qualsevol punt calent tingui continuïtat de massa forestal i pugui trobar un punt d'alineació i a partir d'aquí comenci a créixer un altre cop l'incendi.
20: Els bombers asseguren que el foc, ara estabilitzat, encara no es pot donar per controlat perquè hi ha aquests punts conflictius, però que l'objectiu prioritari continua sent tancar de totes les feines a la banda dreta, que és on hi ha més risc perquè es podria escampar el foc doncs, des del Baix Empordà cap al Gironès. Escoltem Ferran García, el cap de l'operatiu.
22: Ara mateix no tenim flama activa per sobre cap urbanització. Tenim petites reproduccions, especialment per sobre aquelles urbanitzacions que estaven al cap flanc esquerre, allà Mas Ambròs, però són punts que ens els fem nostres molt ràpidament. Però no hi ha flama activa enlloc. L'únic que hem d'anar és rematant.
20: La superfície aquí ja no avança, per això el foc es diu que està estabilitzat, però encara no es dona per controlat, i deixen clar que amb l'onada de calor i el risc extrem falten encara dies perquè es pugui donar per extingit.
7: Però com que la situació és molt perillosa, Fèlix, la demostració és que estàvem molt pendents d'un altre incendi que ha començat fa molt poca estona en uns terrenys agrícoles entre Terrades i Llers, això és a l'Alt Empordà. Sabem alguna cosa d'aquest incendi?
20: Sabem que s'ha cremat ja una granja, cap aquí s'hi han desplaçat els mitjans aeris, però en principi cap de les 40 dotacions terrestres amb 186 bombers que estan treballant aquí a les Gavarres. Escoltem el que ens deia el sotsinspector García.
22: És un incendi que està afectant camps, és un incendi agrícola que està corrent molt i hi havia una granja allà que ha quedat afectada, però estem allà, acaba de començar aquest incendi ara mateix. Ja hi va mitjans aeris, hi ha 4 aves, perquè el foc camp puguem perimetrar-lo també i escanyar-lo de cap, i mitjans terrestres.
20: Treballs intensos, per tant, a Terrades, en estarem pendents. El foc de les Gavarres ha cremat, recordem-ho, 25 habitatges, dels quals 11 pràcticament del tot. Ha afectat més de 2.000 hectàrees, de les quals 1.500

0: mediodía con el sol calentando las laderas y ahí tenemos el riesgo de que se produzcan pues reproducciones y con las condiciones que tenemos de humedad y de altas temperaturas y las previsiones de convección, que cualquier reproducción se haga virulenta.
1: Tampoc tenen una previsió sobre quan podran tornar a casa les 500 persones desallotjades d'Assuévar. Una quarantena han passat la nit al seminari de Sogorb, com l'Eva i la Felisa, que també es van dur ahir el seu gos.
2: Vam agafar quatre coses, roba interior pels xiquets, panyals pel menut, i vam fugir d'allí. Ens van desallotjar a Soneja, hasta un poquet abans de sopar, que ens van dir, vos aneu cap a Segor.
3: Cuando nos quedamos así mirando, y estaba toda la montaña ardiendo. Nos fuimos a Soneja y luego por la tarde dijeron que los teníamos que venir a quedarnos a dormir aquí.
1: L'origen de l'incendi s'investiga, però es descarta que sigui per causes naturals. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol.
4: El que sí que podem dir és que el focus sí que està molt localitzat, aleshores podem confirmar que no és una causa natural.
1: Han augmentat lleugerament les hectàrees cremades fins a les 180 i el perímetre afectat seria d'uns 8 quilòmetres. El risc d'incendi forestal és avui extrem a tot el País Valencià.
5: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest incendi. Ja veieu que el risc d'incendis és extrem, no només aquí, on tenim focs actius, sinó a 45 municipis catalans de 9 comarques diferents. Des del Servei Meteorològic adverteixen que demà i demà passat s'arribarà a 42 graus en alguns punts de l'interior del país. Protecció Civil, per això, alerta que el perill de focs simultanis amoïna per la llargada de la segona onada de calor i les humitats baixes que afectaran molt més territori les pròximes hores. Unitat mòbil al Departament d'Interior, José Antonio Rodríguez i Mònica Mas.
6: Bon dia. Aquests municipis, com deies, estan en perill extrem nivell 4, però n'hi ha 385 més de 30 comarques que estan a nivell 3 de risc d'incendi molt alt. Això implica la prohibició de fer activitats amb foc en aquests territoris i, en el cas de les zones a nivell 4, vol dir la restricció d'accedir al medi natural. La sotsdirectora de Coordinació d'Emergències, Imma Soler, ha detallat quins punts els preocupen més ara.
7: Que són aquestes zones de les Gavarres, de la Ribera Salada, també de la Baronia de Rialb. Doncs aquestes zones són les que veiem amb més preocupació perquè ha estat aquest risc molt incrementat. Però aquest risc s'incrementarà també al llarg del territori i esperem també cap a la zona interior de Catalunya Central, també cap als Vallesos, cap a les zones més interiors, que aquest risc també anirà pujant aquesta setmana.
6: Tot plegat a causa de l'episodi d'altes temperatures, els episodis que portem aquest estiu i de la segona gran onada de calor que comença ja i que farà pujar els termòmetres més enllà dels 40 graus a l'Empordà, a les Terres de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb el dimecres i dijous com a dies més crítics. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, ha explicat, però, que la calor no ens deixarà en uns quants dies.
8: Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que anunciem també que els mapes ens indiquen que, tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
6: Per això, des de Protecció Civil, avisen i demanen que cal protegir-nos de la calor a les hores centrals del dia i protegir els més vulnerables, com la gent gran i els infants.
5: És un quart de 3 de la tarda. Seguim amb més coses a banda dels incendis i la onada de calor, tot i que insisteixo que a la segona hora de Catalunya Migdia tornarem a fer-hi referència. Sobre l'actualitat política, el govern espanyol manté el 0,1% del PIB al marge de les comunitats autònomes per endeutar-se i promet que l'any que ve rebran més recursos que mai. El ministre d'Hisenda ha reunit avui les comunitats autònomes per tal de superar el que és un tràmit necessari per elaborar els pressupostos del 2027, malgrat que des del Partit Popular el que reclamen és discutir sobre el nou model de finançament. Madrid, Dani Saideaja.
9: Bon dia. El ministre Arcadi Espanya afronta la seva primera reunió amb les comunitats amb l'expectativa de superar un tràmit més en el camí dels pressupostos. Amb Catalunya té prou suports per tirar endavant la senda d'estabilitat, el que les comunitats poden gastar més del que ingressen, que manté en el 0,1% del PIB. Una xifra que el Congrés ja va rebutjar l'any passat i que les comunitats del PP veuen insuficient. Això deia la consellera d'Extremadura, Elena Manzano, i la catalana, Alicia Romero, abans de la reunió.
10: ¿Cómo pretende que paguemos la sanidad, la educación y todo el gasto que soportamos? El Estado bate récord de recaudación y pretende someternos a una tasa que es imposible de cumplir.
11: Hi ha comunitats autònomes que compleixen, altres que no, en gran part per la falta de finançament que patim algunes o l'infrafinançament d'algunes comunitats autònomes. Per això demanem un nou model de finançament i volem que s'aprovi.
9: Del nou model de finançament, precisament, que es debatrà en una nova reunió a finals de mes, en volien parlar avui les comunitats del PP perquè veuen una cortina de fum fent

0: d'uns pressupostos abocats al fracàs.
1: La enésima cortina de una mafia que nos gobierna y que lo único que quiere hacer es tapar la corrupción.
2: Puro teatro, es un paripé de lo importante, no se va a hablar en el día de hoy.
0: El rebuig de gairebé totes les comunitats al model de finançament pactat entre el PSOE i Esquerra continua sent frontal. Avui han tornat a insistir que dona privilegis a Catalunya.
3: Doncs precisament sobre el finançament, Esquerra Republicana redobla la pressió a Junts per Catalunya per tal que doni suport al nou model que es voti al Congrés ja després de l'estiu. Els de Puigdemont refreden però el seu suport i insisteixen en la defensa del concert econòmic. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
4: Hola, bon dia. Un cop aprovats els pressupostos de la Generalitat, Esquerra posa ara el focus en el nou model de finançament autonòmic. El president del partit, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè no hi doni l'esquena i demana als agents econòmics i socials que també hi remin a favor.
5: Catalunya no es pot permetre el luxe de llançar per la borda 4.700 milions addicionals que es derivaran de l'aprovació d'aquest model de finançament. Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a les empreses, als treballadors i a les treballadores, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
4: Junts no s'ha mogut de posició i segueix defensant el concert econòmic. El portaveu del partit, Josep Rius, ha fet aquesta petició a Esquerra i al PSC.
6: Emplacem el PSC, emplacem Esquerra Republicana també, a pactar un nou model de finançament equivalent al model, al concert econòmic. Tenim una oportunitat històrica.
4: Esquerra també ha demanat a Junts que voti a favor de la condonació del deute del FLA al Fons de Liquiditat Autonòmic que s'ha de tramitar al Congrés.
3: I enmig dels processos judicials que afecten l'entorn del PSOE, 3 de cada 4 ciutadans creu que la justícia no és imparcial quan té un polític assegut al banc dels acusats. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia a Espanya, Pilar García.
7: Els espanyols entre 65 i 74 anys són els més desconfiats amb la neutralitat dels jutges en processos que afecten els partits polítics. Més del 80% dubten de la imparcialitat de la justícia. I és entre els votants de Junts, Esquerra i el BNG on hi ha més ciutadans que creuen que els jutges no actuen amb objectivitat. Més del 90%. L'enquesta també revela que 8 de cada 10 espanyols creu que els mitjans de comunicació es fan ressò de notícies falses i mentides.
3: Passant gairebé 20 minuts de les dues, a la informació internacional, gest polític important de Hamas per permetre una transició a Gaza. El moviment islamista ha dissolt el seu govern per donar pas a un comitè tècnic palestí. Aquest pas, inclòs en l'acord del toall foc amb Israel, no inclou ni la desaparició ni el desarmament de Hamas i podria derivar en una reconciliació política palestina. Ara bé, Israel ho està bloquejant tot. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
8: Bon dia. El gest de Hamas sembla marcar un abans i un després, però és més simbòlic que res més. Ha dimitit la cúpula que governava la franja, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. La intenció de Hamas és la de mostrar compromís amb el canvi de govern i passar la pilota al terrat d'Israel, que a dia d'avui encara prohibeix l'accés a Gaza als membres del Comitè Tècnic Palestí, que se suposa que ha de governar la franja. Ismail Altawabta és el director de l'oficina de mitjans de Hamas.
9: Instem les autoritats pertinents a accelerar les mesures immediates perquè el Comitè Nacional assumeixi les seves responsabilitats a Gaza i dugui a terme els seus deures i responsabilitats nacionals i administratives.
8: Aquest gest de Hamas no afecta la branca militar i per això es preveu que no tingui pràcticament incidència. I és que el tema clau en tot aquest procés de transició, que a efectes pràctics està aturat des de fa mesos, és precisament el desarmament de Hamas. Els islamistes volen gestos per part d'Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat diverses vegades que mentre Hamas no es desarmi, la transició a la franja continuarà bloquejada.
3: I mentrestant, hem tingut un nou atac massiu de Rússia contra Ucraïna a la vigília de l'inici de la cimera de l'OTAN a Turquia. Moscou ha fet a Kiev almenys 14 morts i més d'un centenar de ferits en un bombardeig amb míssils i més de 600 drons, que han causat també destrosses importants a edificis residencials. Zelensky reclama als aliats de l'OTAN que prenguin decisions fermes a la reunió de líders a partir de demà, de la qual s'espera que en surti un nou compromís multimilionari amb Ucraïna. L'exèrcit ucraïnès ha colpejat diverses refineries de petroli russes i dos vaixells de la flota fantasma que ajuda el Kremlin a transportar-lo. Trump ha parlat amb Putin i amb Zelensky abans d'assistir a la cimera de l'OTAN. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea, bon dia.
10: Hola, bon dia. Un dels moments esperats de la cimera serà la reunió que Zelensky mantindrà per separat amb el president nord-americà Donald Trump. Ucraïna busca un suport més previsible de l'OTAN i els aliats esperen sortir de la trobada posant més milions damunt la taula. Això sí, mantenint l'esquema imposat per Trump, que Europa pagui als Estats Units perquè Washington vengui les armes a Ucraïna. En aquesta cimera de Turquia, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que es van negar a ajudar-lo durant la guerra contra l'Iran. Washington no ho oblida i la trobada permetrà comprovar en quin punt estan les relacions transatlàntiques. Més encara, després que els Estats Units hagin anunciat una revisió del seu nombre d'efectius militars a Europa. Els detalls encara estan per concretar, però això obligarà els aliats europeus a ocupar el buit que deixin els nord-americans. Per ara, tots els països europeus han assolit l'objectiu de gastar un 2% del PIB en defensa, però Trump en vol més, que sigui un 5% d'aquí 9 anys. I els nord-americans ja han avisat que arriben a aquesta cimera amb ganes de comprovar si els seus aliats estan complint o no. Gastar el 5% del PIB en defensa és un compromís adquirit per tots els països de l'OTAN, però el govern espanyol se'n va desmarcar i el seu president, Pedro Sánchez, mantindrà aquesta negativa durant la reunió a Turquia.
3: Preocupació i malestar a l'Àsia Central i a Oceania després del test d'un míssil xinès disparat des d'un submarí nuclear a l'oceà Pacífic. El règim xinès en rebaixa la importància i ho descriu com un exercici rutinari, però alguns veïns, com ara Austràlia, el Japó o Nova Zelanda, ho consideren desestabilitzador i confien que no es repeteixi. En tot cas, la prova evidencia el creixent potencial militar xinès amb una despesa a l'alça. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
11: Bon dia. Llançat des d'un submarí de propulsió nuclear, el míssil ha fet impacte en aigües del Pacífic, el punt preestablert per l'exèrcit xinès. Potències regionals tradicionalment aliades dels Estats Units, com el Japó o Austràlia, han reconegut haver estat avisades prèviament, però han reaccionat igualment qualificant la prova del míssil com un factor desestabilitzador per a la zona. Per a la portaveu xinesa, és part de l'entrenament militar anual.
12: Ha estat una activitat d'entrenament militar rutinària, no dirigida a cap país o objectiu específic. Esperem que els països de la zona no ho exagerin.
11: El Japó ha recordat el constant increment del pressupost de defensa xinès.
13: Per a la seguretat del Japó i de la regió ens preocupa aquest llançament. Mantindrem el màxim nivell de vigilància i seguirem de prop els esdeveniments.
11: El llançament arriba just quan Austràlia acaba de firmar una aliança amb les illes Fiji, un cop a la voluntat d'influència de Pequín al Pacífic. I coincideix amb un altre element de tensió, les maniobres conjuntes de Pequín i Moscou al mar de la Xina Oriental.
3: I encara en la informació internacional, el doble terratrèmol de Veneçuela ja ha fet més de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits, segons l'últim balanç. La majoria d'equips internacionals desplaçats s'han anat retirant. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha creat una nova unitat militar per a la gestió d'emergències i defensa la gestió que ha fet el govern del desastre enmig de les crítiques en augment per part de supervivents i també de les ONGs. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca, bon dia.
14: Bon dia. A 12 dies dels dos terratrèmols, el govern veneçolà reacciona ara creant un escamot militar especial per a les emergències amb tota la grandiloquència típica de la revolució bolivariana del segle XXI i amb consignes xavistes. Era nomenat el comandant responsable precisament d'aquesta nova unitat i es deixava clar, i ara escoltarem a la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, que la resposta davant d'aquesta crisi humanitària pels dos sismes ha estat ràpida i que s'evitarà un esclat social.
15: No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, a planificar que si estallidos sociales, aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo.
14: El cert és que conversant aquí sobre el terreny amb militars no veneçolans, amb ONGs i també amb els voluntaris, la por que hi ha és precisament a brots sanitaris i a un esclat social si no s'actua ràpid amb habitatges temporals per als damnificats. Els rescatistes continuen sobre el terreny i n'han arribat de nous. Hem estat amb els de l'Argentina, que es despleguen encara amb esperances de trobar persones vives. També es viuen escenes dramàtiques entre les runes i els edificis caiguts. Per exemple, de nit, mentre es busquen persones, es celebren misses a peu dels edificis caiguts amb rescatistes i familiars resant.
3: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Ja sabeu, fa mesos que vam informar que la Generalitat havia demanat a l'OCDE un informe sobre la situació de l'educació a Catalunya. Bé, doncs l'OCDE desaconsella una baixada generalitzada de ràtios i recomana aplicar-la només als centres que tenen més complexitat. També reclama donar més poder a les direccions dels centres, incentivar la formació de professors i distribuir els recursos en funció de les necessitats dels centres per tal de garantir-ne l'equitat. Així ho recull el primer informe que ha elaborat, com dèiem, l'OCDE sobre la situació a Catalunya en el marc de l'acord signat amb la Generalitat per intentar remuntar els resultats educatius. Barcelona, Sara Cañete.
16: L'OCDE diu que una baixada generalitzada de ràtios té un fort impacte econòmic i, en canvi, pot notar-se poc a l'aula i que aquests diners podrien invertir-se, en canvi, en atraure talent entre els professors de manera que siguin docents millor pagats o també pagar millor els docents més preparats. Paolo Santiago és un dels coordinadors de l'equip que ha realitzat aquest informe.
17: Passar de 22 a 21 no va ser gran diferència dentro de la sala d'aula en termes d'impacte en la enseñanza, en l'aprendizaje del alumno, pero va a tener un costo muy, muy alto. Por eso, en la mayor parte de los países, cuando se hacen políticas de reducción del tamaño de clase, lo que se hacen es de manera seleccionada, es decir, clases con alumnos más desfavorables.
16: L'OCDE també situa entre les prioritats per a Catalunya establir uns criteris clars de com assignar els recursos en funció de la complexitat dels centres i revisar totes les escoles i els instituts del país i integrar millor el sistema d'avaluació en la presa de decisions. Diuen que tenim moltes dades, molts diagnòstics, però que aquests no s'estan utilitzant per impulsar millores educatives.
3: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils i confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos independentment de la seva edat. La conselleria, liderada per Alba Vergés, que s'enfronta a penes d'inhabilitació de 15 anys, hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán, bon dia.
18: Bon dia. Entre febrer i març de 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dins dels cossos de seguretat perquè en aquell moment l'edat havia esdevingut el principal factor de risc de mort per Covid-19. Aquest perfil, però, els majors de 60 anys, era gairebé inexistent entre els guàrdies civils i els policies nacionals destinats a Catalunya. Tot i això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat que es vacunessin igualment.
19: La importància de vacunar a les persones majors de 60 anys la compartíem tots, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
18: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que, en qualsevol cas, tampoc el compartia.
20: Fue por tramos de edad y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
18: Altres testimonis vinculats a aquest procés de vacunació també han assenyalat el retard en l'enviament dels censos per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil com un dels factors que haurien endarrerit la vacunació d'aquests cossos.
3: Tenim una operació en marxa dels Mossos d'Esquadra per desmantellar un laboratori de cocaïna a Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, una trucada d'un veí ha permès, de manera fortuïta, trobar la droga. Hi ha 3 detinguts. Sant Cebrià de Vallalta, Marta Vallès.
21: La presència de patrulles dels Mossos d'Esquadra i d'operatius del Zarro durant tot el diumenge a l'urbanització Castella d'Índies va alertar els veïns. Custodiaven una casa on s'ha trobat un laboratori de cocaïna. És el carrer Maresme el més transitat de l'urbanització que la creua sencera. Ha estat la casualitat que ha permès localitzar l'amagatall. Un veí veu com una persona entra saltant dins un habitatge i avisa el 112. Arriben els Mossos i perceben alguna cosa estranya. Finalment, té lloc el decomís. Ahir diumenge eren visibles des del carrer els sacs d'escombraries plens de material, previsiblement la droga. Quan els Mossos arriben al domicili, a l'interior hi ha 3 individus que estan detinguts. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, la casa és de lloguer turístic i els inquilins no havien aixecat sospites. La vigilància policial, amb agents amb metralletes, s'ha mantingut durant tota la nit. Avui l'operació continua oberta i és una investigació que es porta des de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos.
3: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els apicultors reclamen al govern espanyol i també a la Generalitat ajudes específiques per compensar l'encariment dels carburants per la guerra a l'Iran. La crisi climàtica els obliga a fer transhumància i els costos els han augmentat més d'un 25%. Tarragona, Jordi Barranca.
22: Cada cop són més els apicultors que practiquen la transhumància. Porten les
0: arnes cap a zones com el Pirineu per evitar l'impacte de factors com les espècies invasores. Seria el cas, per exemple, de la vespa velutina. L'esclat de la guerra els va enxampar just a l'inici d'aquesta fase. Els costos els han incrementat, atenció, més d'un 25%. Josep Maria Clarià, portaveu del sector d'Unió de Pagesos.
1: Un apicultor professional de 150 caixes que faci transhumància se li ha encarit 800 euros tota l'operació de cuidar les arnes. I una explotació més gran, com podria ser de 1.500 arnes, s'ha encarit uns 10.000 euros.
0: Ara mateix no poden optar cap ajuda. De fet, la setmana passada van quedar fora del decret d'ajudes del govern espanyol. Han fet números del que representaria Jordi Brull de la Federació de Cooperatives Agràries.
2: Hem estimat que d'habilitar una compensació amb el Departament d'Agricultura, que la mesura costaria entre uns 300 i un milió d'euros per a compensar l'encariment dels costos del carburant.
0: Confien que ara que ja hi ha pressupostos, el Departament d'Agricultura els pugui ajudar.
3: Passen 3 minuts de 2:15 de la tarda. Una pausa i de seguida la cultura.
22: Catalunya migdia.
23: Només per tu, només per ser de Mi MediaMarkt, tens un 15% de descompte a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app. Només el 6 i 7 de juliol, el millor descompte de l'estiu és a Mi MediaMarkt. Encara no n'ets membre? Descarrega't l'app i fes-te'n ara.
24: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
25: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
26: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
25: Per què?
27: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
28: Sort del RAC.
27: RAC. I som per ajudar.
29: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
30: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
31: Si Espanya marca el dia 6, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al xec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
30: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Catalunya migdia. Passant gairebé 5 minuts de 2:15, atenció, nostàlgics, torna La Casa de la Pradera.
32: Tell me, Mr. Ingles, what brought you to this land?
3: I és que Netflix n'ha fet un remake que s'estrena aquest dijous. És una de les novetats més destacades de la setmana pel que fa a les plataformes de streaming, Marc Garriga.
33: La Casa de la Pradera va ser una famosa sèrie dels anys 70 que relatava les vicissituds de la família Ingalls, un exemple de bondat cristiana en un poble fronterer de l'oest llunyà a finals del segle XIX. La seva fórmula, que mirava d'equilibrar western, comèdia i drama, va ser un èxit absolut a la televisió de la transició. Ara torna actualitzada per explicar les dificultats d'aquells colons que van aixecar als Estats Units. Aquesta setmana, però, hi ha un altre remake destacat, The Ghost in the Shell, que arriba a Prime Video demà. Després de les genials pel·lícules d'animació de Mamoru Oshii dels anys 90 i les sèries de Kenji Kamiyama, ara l'estudi Science Saru torna a adaptar aquest manga cyberpunk original de Masamune Shirov amb una animació 2D tradicional que narra la història d'un grup policial d'elit que combat el cibercrim. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a les plataformes, destaquen dues produccions destinades al públic infantil o juvenil. L'adaptació dels famosos còmics Els infants de la resistència a Movistar Plus dimecres i Mi robot favorito a Filmin divendres, un film d'animació sense diàlegs creat pel DJ Kid Koala.
3: I ara un altre nom il·lustre.
34: It's never been done before. What's the target? When was the last time you were in Vegas?
3: George Clooney, als seus 65 anys, rebrà el Lleó d'Or honorífic en reconeixement a tota la seva carrera a la pròxima Mostra de Venècia, el mes de setembre. En el comunicat del festival s'assegura que volen premiar un artista complet i carismàtic i també apassionat i original, Valerio Vareda.
35: Consideren que George Clooney
4: És la combinació perfecta del glamour de les estrelles d'abans i la professionalitat i sensibilitat d'avui dia. També valoren la seva feina com a director i productor. L'agraïment de l'actor ha estat a l'altura. Ha dit que Venècia és el seu festival favorit i que rebre el Lleó d'Or és un immens honor. I amb ironia ha reconegut que veu probable també que rebre aquest guardó significa que s'està fent gran. Però no passa res, ha dit. Clooney ha guanyat diversos premis, entre els quals dos Oscars.
3: I ara, un llibre. Ja en ple estiu, l'escriptora valenciana Gemma Pascual publica La vida és allò que passa mentre esperes un maig. Una obra molt fresca, plena d'humor. Una comèdia, però, que també té un rerefons de crítica social, Montse Camps.
5: La protagonista és una dona, la Martina, que vol tornar a trobar l'amor a través d'una aplicació de cites, cosa que provoca situacions hilarants. La novel·la, plena de gags, s'emmarca en el subgènere literari Chiclit, com explica Pasqual a Catalunya Ràdio.
6: Chiclit és Bridget Jones, Sex in Nova York, val? Són novel·les que superen l'amor romàntic més feminista, no? És una història d'amor, d'amor per ella, però també d'amor romàntic, que clar, l'amor romàntic és molt perillós i per això li passa el que li passa. Però li passa en humor, eh? Li passa tot en molt d'humor.
5: La protagonista és vulnerable, però troba forces per lluitar contra la gentrificació que amenaça de prendre-li el negoci familiar al barri barceloní del Poble Sec.
6: Em vaig enganxar al Poble Sec. A més, és que és molt xulo. I veus com van desapareixent. Pot ser la façana d'un lloc que havia estat un fort i ara és una casa de fer les ungles, el capital... El liberalisme està tirant a la gent de les ciutats. I això és greu.
5: La novel·la també aborda altres temes com la grassofòbia i la necessitat de construir comunitat davant d'individualisme.
3: I ara, un homenatge. Perquè avui arrenca a Barcelona l'any Joan Costa per homenatjar un dels pioners del disseny de marca a casa nostra, creador de la identitat d'empreses com Renfe, Seat, IBM o Movistar. Coincidint amb el centenari del seu naixement, la iniciativa repassarà la seva trajectòria i debatrà sobre la comunicació visual en l'era de la intel·ligència artificial, Montse Mas.
7: Dissenyador gràfic i teòric de la comunicació visual, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de l'any, Joan Costa.
8: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
7: La programació organitzada pel Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya culminarà amb una exposició al Palau Robert l'estiu que ve. Inclourà premis, mentories i un congrés internacional on es debatrà sobre l'impacte de l'automatització i la intel·ligència artificial en el disseny gràfic d'ara.
3: I acabem amb música. Fins al 6 de setembre ja es pot votar el Premi Cerverí a la millor lletra en català al web de Catalunya Ràdio i Dicat. Les 10 cançons finalistes són La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi, Festa i drama, que estem sentint, de Maria Jaume, Enganyar-te, de la Ludwig Band, El forner, de l'Osa, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calaril, Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura, Mori el branch, del Fetus, Balcons i cavalls, de Gavina MP3 i Al·lèrgiques al polen, Non, non, non, de Magall Sare i Terra de guapes, de Sandra Montfort. El guanyador s'anunciarà el dia 15 de setembre als Premis Literaris de Girona. Per tant, des d'avui i fins al 6 de setembre, la Laia Tudel i qui ens escolti ja pot votar la millor lletra de cançó en català d'aquest any al Premi Cerverí.
9: Tinc interessa. Claríssim ja. Doncs tinc claríssima la meva votació.
3: Les has sentit totes?
9: Sí.
3: I escoltat?
9: També.
3: Ah, va, va.
9: També.
10: Catalunya migdia.
3: Fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
3: Amb el Tour de França, acomiadant-se de Catalunya, i amb el Portugal-Espanya, que juga al Mundial de Futbol.
9: A partir de les 9 de la nit, Lamine Cristiano Ronaldo, només un podrà jugar als quarts de final del Mundial.

0: Avui a les 9 de la nit a Dallas, Espanya-Portugal, partit de vuitens de final d'aquesta Copa del Món. Una de les que es consideraven a priori favorites a guanyar el títol quedarà fora aquesta nit, Roger Bosà.
1: Sí, és el primer gran rival per a la selecció espanyola en aquest Mundial, la Portugal del català Robert Martínez, també la de Cristiano. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente manté però la fe i també la confiança en els jugadors. Això diu que és innegociable, està convençut que serà un partit de detalls entre dues seleccions que s'hi assemblen molt i veu a Lamine Yamal molt motivat. Creu que el partit d'avui és un partit fet per ell i que el jugador del Barça el motiva a agafar aquesta responsabilitat.
2: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación.
1: Lamine, que té 18 anys, avui contra Cristiano, que en té 41 i que està jugant al seu sisè Mundial. El vam sentir ahir en una roda de premsa força simpàtica. Cristiano Ronaldo diu que no té cap tipus de pressió d'haver-ho de fer-ho bé i de guanyar aquest Mundial, que passi el que passi, ell marxarà feliç i amb la consciència tranquil·la i que no ho està fent tan malament.
3: Creo, a part de algunes opinions diferents de vosotros, que no estoy así tan mal. Ya he hecho 3 goles. A otros que hicieron más, porque están muy bien. Pero yo no estoy mal, creo. Hay que seguir. A ver si gano mañana y marco un golito.
1: Cristiano, que va en Lamine, un jugador amb un gran futur, i sobre les crítiques li aconsella que s'acostumi el més ràpid possible i que es mogui per la passió de la gent i també per la passió que sent pel futbol.
0: Doncs aquest partit serà a les 9 de la nit i a les últimes hores el que hem viscut al Mundial ha estat una altra sorpresa. El Brasil plora i Noruega ho celebra. Doncs així va fer repicar el timbal Erling Haaland per celebrar amb l'afició noruega fent la remada vikinga, una de les grans imatges d'aquest Mundial. Noruega va eliminar el Brasil per 2-1 amb una actuació estel·lar arbusada al davanter del Manchester City.
1: Sí, el carrer La Penta Campiona va ser un bon partit que es va decidir amb un doblet de Haaland, el primer de cap, el segon amb un xut sec des de la frontal, un bon gol, i ja l'ha afegit Neymar, va fer el gol del Brasil de penal, però ja era massa. Protagonisme també per Nilan, el porter noruec del Sevilla, que va fer grans aturades, començant per la del penal a Bruno Guimarães, al minut 13. El Brasil, que va anar de menys a més, va tenir ocasions per fer el gol, també Noruega, fins que a la segona part va aparèixer Haaland, gol al 80 i gol al 90 per fer història amb Noruega. Mai abans havia superat els vuitens de final d'un Mundial. Carlo Ancelotti reconeix que és el final d'una era.
4: Es obvio que estamos todos profundamente tristes porque yo acho que el equipo hasta ahora fez no un Mundial espectacular, pero un buen Mundial. Y yo acho que también los juegos de hoy se podía merecer ganar el juego. Y cuando pasa un momento así, tú tienes que pensar que una derrota es el empiezo de una nueva aventura, de una nueva temporada. Tenemos que seguir trabajando, mejorando.
1: I aquest que sentireu és Casemiro, l'exjugador del Real Madrid, trencat, plorant al final del partit durant una entrevista.
5: Es difícil això. Achar palabras. Es un sueño, ¿eh? Cuando você começa a jugar, cuando você...
1: I, com dèiem, el protagonista del partit va ser Erling Haaland, amb aquests dos gols que van tombar el Brasil. Va ser escollit MVP, tot i que, com dèiem, també Nilan, el porter, ho va fer molt bé. I Haaland, que explicava ahir l'orgull que sentia.
6: I don't think there's any pressure, you know...
7: No crec que hi hagi pressió, ni tan sols avui. És un esdeveniment massiu, però al final zero pressió. El Brasil tenia més de 200 milions de persones, miraven i esperaven que guanyessin Noruega, igual que tothom. Nosaltres tenim 5 milions i mig d'habitants celebrant al carrer. Al final pressió zero, així que només podem gaudir. La manera com hem jugat, com hem mantingut la pilota, ha estat increïble. Sincerament, estic molt orgullós.
6: Honestly, I'm so proud.
1: Per cert, un partit en què el Brasil no va jugar cap minut Rafinha, que era a la banqueta. El jugador del Barça ja està de vacances mentre s'acaba de recuperar d'aquesta lesió. I Noruega, que jugarà ara a les quarts de final contra Terra.
0: Doncs Noruega, que s'enfrontarà a Anglaterra després que els anglesos es van classificar també aquesta matinada després d'eliminar una de les anfitriones, Mèxic, Montserrat.
8: És un triomf de mèrit, 2-3 per a l'equip anglès. Dos gols de Jude Bellingham als minuts 36 i 38 i un de penal de Harry Kane ja als 60. Els anglesos, a més, han jugat amb 10 durant més de 40 minuts a l'estadi Azteca, ple amb 80.000 espectadors. Mèxic ha dominat durant la primera mitja hora i ha anat a remolc al marcador, però ho ha intentat fins al final. S'acaba el somni mundialista de l'equip de Javier Aguirre, que assegura que no pot retreure res als seus jugadors.
9: Dienstad va ser el partit perfecto para ganar a Inglaterra en las circunstancias normales. Esos dos goles nos pesaron mucho y cuando nos repusimos llegamos con mucho ánimo al vestidor, con muchas ganas de revertir el marcador y viene el tercer gol que evitable a todas luces que nos condena, ¿no? Remamos contra la corriente, después contra 10, intentamos variantes, pero no fue posible.
8: El blaugrana Anthony Gordon ha sortit de titular amb Anglaterra i ha forçat el penal que ha marcat Kane. El seleccionador anglès Thomas Tuchel admetia que havia estat difícil superar Mèxic perquè cada vegada que semblava que avançaven patien un entrebanc. La selecció anglesa jugarà en quarts de final del Mundial contra Noruega l'11 de juliol a Miami.
0: I els anglesos ho han celebrat moltíssim, però no tot han estat bones notícies en aquestes celebracions. Perquè, males notícies per a la selecció anglesa, Jordan Henderson s'ha fet una lesió que el pot deixar fora del Mundial, Josep Gaya.
10: En el moment en què els jugadors britànics celebraven la victòria amb la seva afició a l'estadi, Henderson ha saltat la tanca publicitària per entrar dins el terreny de joc amb la mala sort que ha perdut l'equilibri, ha caigut a terra i s'ha fet mal al canell. El jugador ha hagut de ser retirat de l'estadi amb llitera i ha estat traslladat a l'hospital més proper. Segons ha dit el seu entrenador, Thomas Tuchel, la lesió és bastant greu i possiblement es perdrà el que resta de Mundial. Jordan Henderson, que fins ara només ha jugat 51 minuts, ha aconseguit un fet insòlit en aquest Mundial i és que en un mateix partit s'ha lesionat i ha rebut una targeta groga sense jugar ni un minut.
0: I ja m'ha explicat que la jornada d'avui destaca sobretot el partit entre Portugal i la selecció espanyola a les 9 de la nit, però a la matinada juga un altre partit, Estats Units-Bèlgica, i és un partit que s'ha enrarit moltíssim perquè l'estrella dels Estats Units, Balogun, podrà jugar, tot i que va ser expulsat a l'anterior partit. És una decisió en què hi hauria intervingut fins i tot Donald Trump, Montse.
8: Balogun va ser expulsat en vermella directa al partit de setzens contra Bòsnia i Hercegovina, sanció que fins i tot es va confirmar al VAR. Tot i que la normativa és molt clara i Balogun no hauria de jugar avui amb l'equip estatunidenc, la FIFA ha suspès la sanció durant un any aplicant la norma 27 del Codi Disciplinari que així ho permet. El president dels Estats Units, Donald Trump, va trucar a Gianni Infantino, el president de la FIFA, perquè fes que Balogun pogués jugar avui contra Bèlgica, segons recull el New York Times. I fins i tot li ha agraït a les xarxes. Mauricio Pochettino, el seleccionador dels Estats Units, creu que l'expulsió era injusta i veu correcta que avui jugui Balogun.
11: Es justa la decisión porque nunca fue una roja. Hay un error, de lo que quiera llamarle, pero hay un error y hay una sanción, castigo. Castigo que es demasiado grande para un equipo que, y sobre todo para una acción que es una acción involuntaria.
8: La UEFA creu que la FIFA ha traspassat una línia vermella amb aquesta decisió que qualifiquen d'inèdita i injustificable. La premsa belga ja parla de Balogun Gate i qualifica de partit estrany els Estats Units-Bèlgica d'avui. La Federació Belga de Futbol estudia emprendre accions. I el seleccionador belga Rudi Garcia es mostrava molt contrariat per la decisió.
12: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
10: No sabia que a les oficines de la FIFA el 5 de juliol és el dia dels innocents a Europa. La Federació Belga no es defensa ella, no defensa l'equip nacional, defensa el futbol en general, la seva integritat, la seva ètica. De memòria crec que és la primera vegada en la història del Mundial que es produeix una decisió així.
12: La primera vegada en la història de la Coupe du Monde que hi ha aquest tipus de decisió. Voilà.
8: Doncs no és la primera vegada que passa, però sí a una eliminatòria d'un Mundial. A Cristiano Ronaldo el van expulsar l'any passat contra Irlanda en la fase de classificació i la FIFA li va reduir els 3 partits de sanció a un de sol aplicant l'article 27. I aquest mateix any l'argentí Otamendi i l'equatorià Caicedo els van expulsar a les eliminatòries sud-americanes i van rebre la suspensió de les sancions per poder debutar en la fase de grups d'aquest Mundial.
0: I encara al Mundial, Carlos Queiroz plega com a seleccionador de Ghana. És el desè seleccionador que deixa el càrrec després del Mundial, entre els quals, recordem, destaquen Koeman, Bekachese, Nagelsmann o Marcelo Bielsa. I encara des del Mundial, però relacionat amb el Barça, hi vam sentir el tot gira el jugador blaugrana Gavi, Ramon Salmurri, demanant el fitxatge de Julián Álvarez.
13: Sí, i el que queda clar és que el vestidor del Barça obren els braços de bat a bat per acceptar i abraçar l'arribada de Julián. Tots els missatges que surten van en la mateixa línia i l'últim, aquest que comentes tu, el de Gavi, des de la concentració de la selecció espanyola al Mundial, en declaracions al Tot Gira.
14: Sí, obviamente ya lo he dicho que es un jugadorazo y obviamente si él desea venir, espero que así sea. Al final, yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea.
13: La carpeta del nou, la carpeta de Julián, segurament serà de les últimes en tancar-se. Aquesta setmana sí s'hauria de gestionar i de donar per acabada la sortida de Marc-André Ter Stegen, cedit, camí de l'Ajax de Michel i Jordi Cruyff. I amb totes aquestes carpetes obertes, Hansi Flick ha decidit avançar uns dies la seva incorporació. L'equip comença la setmana vinent, però aquesta mateixa setmana ja serà la Ciutat Esportiva treballant. Al seu costat, Benjamin Kugel, nou preparador físic per indicació de Flick, que van treballar junts amb la selecció alemanya. Arriba per suplir les funcions de Julio Tous, que queda emplaçat a coordinador de força de tot el club.
0: I encara un punt més a primera divisió, l'Espanyol ha anunciat la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. Set minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i quan tornem al Tour i bàsquet.
15: Catalunya migdia.
16: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, la nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
18: I sí. Després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
19: Molt bé.
18: Arribarem a tot?
19: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: Vols convertir els reptes d'avui en les solucions de demà? Estudia un grau en enginyeria a la Salle Universitat Ramon Llull i desenvolupa el teu talent en un campus internacional amb una metodologia pràctica i transdisciplinària. Treballa en projectes reals amb empreses líders i prepara't per afrontar els reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
22: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
0: El Tour de França viu avui els darrers quilòmetres en territori català.
24: El seguiment del Tour a Catalunya Ràdio amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.

0: Després de viure el Gran Depart a Barcelona i les tres primeres etapes, el Tour de França s'acomiadarà avui de Catalunya, David Ubach.
1: Doncs un Tour de França que ara és en dansa amb aquesta sortida des de Granollers. Molta afició s'ha provat a la capital del Vallès Oriental per viure una etapa que acaba ja en territori francès, l'última del tríptic català d'aquesta gran sortida del Tour. Avui, prova de foc, perquè són 196 quilòmetres i, atenció, prop de 4.000 metres de desnivell positiu acumulat. Per tant, són xifres de gran etapa del Tour quan som només a la tercera etapa. A la sortida de la capital vallesana hem pogut viure com la gent s'ha apropat a veure els corredors, fins i tot dues hores abans de l'arrencada per veure la caravana publicitària. Per tant, molt de color a la capital del Vallès Oriental, molta canalla també, i compta amb la calor, apretava fort. Això ho viuran també els ciclistes, ho estan vivint, de fet, al llarg de l'etapa, en la qual doncs, han passat per el Vallès Oriental, com dèiem, han seguit per la comarca d'Osona, el Ripollès, on són ara. Ara mateix la situació de cursa és una escapada nombrosa d'unes 18 unitats, amb un minut 57 segons d'avantatge sobre el gran grup, on hi és el líder Jonas Vingegaard. No hi és, però, el líder de la muntanya, Alex Molinar, el ciclista neerlandès amb arrels catalanes, que cedeix gairebé 7 minuts amb el gran grup, i això que a la sortida doncs, ens deia que volia mantenir aquest mallot després d'assolir-lo a l'etapa d'ahir, a la segona etapa, en final a Montjuïc, a Barcelona. Els ciclistes, doncs, tot just ara, al cap de cursa, passant per Ribes de Freser, ja al Ripollès, quilòmetres previs a iniciar l'ascensió més destacada del dia, la Collada de Tosses, port de primera categoria, 9,3 quilòmetres a un pendent mitjà del 6,5%. Després del descens s'entrarà a França per Puigcerdà i d'allà, en els últims 40 quilòmetres, ja no hi tindrem públic. Recordem aquest important incendi a la Catalunya Nord que va fer que l'organització del Tour, juntament amb les autoritats franceses, decidissin vetar el pas tant a la caravana publicitària com al públic per minimitzar riscos. I allà veurem uns últims quilòmetres en el final d'etapa, que és als Angles.
0: Doncs així s'està vivint aquesta tercera etapa, l'última per Catalunya. Un apunt més de mercat relacionat amb el Tour, David.
1: Doncs exacte, perquè precisament qui és entre els escapats d'avui, entre aquestes 18 unitats que són al cap de cursa, és Abel Balderston, el ciclista d'Ullestrell, que, atenció, hem sabut que l'any que ve fitxarà per l'Emirates de Tadej Pogacar, actualment a les files del Caja Rural. Doncs Molinar canviarà d'aire, segons ha avançat el diari Marca, i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, també.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I en bàsquet, el mercat de fitxatges a la Lliga CBS també es viu que mai. Al Barça se li continuen escapant alguns dels últims jugadors, el Madrid fitxa entrenador i la penya comença a posar fil a l'agulla amb la presentació d'un dels millors jugadors, Ernest Macià, de l'ACB d'enguany.
3: Doncs sí, aquesta tarda ho anunciarà, és Àlex Reyes, l'Àlex Tremeny, tal com us vam avançar ja al maig, signarà per dues temporades, però a més n'hi afegirà una d'opcional, la notícia la sabrem avui mateix, la mateixa setmana que la penya segurament farà públic també el fitxatge d'Isaac Nogués, també de Ricky Rubio, és la setmana de la campanya d'abonament. Sobre el Barça, doncs sí, dos jugadors que estaven encarats s'escapen, l'Ubabu Cabarrot, màxim anotador de la Lliga CB, marxarà al Madrid, i l'altre, Isaac Bonga, se'n va al Panathinaikos. I et deixaré sentir ara la veu del nou entrenador del Madrid.
4: Es un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del
3: Aquest mundo. És Pedro Martínez, el fins ara entrenador del València, campió de la Lliga, doncs bé, que ja podem dir que és nou entrenador del Madrid, ja és oficial. I aquesta matinada, dos joves jugadors del Barça que amb prou feines han debutat amb el primer equip, doncs han jugat la final del Mundial Sub-17. I un, a més, ha sigut el màxim anotador, l'altre no, però és campió, Joaquim Bumge, nord-americà, i Nicola Kosturica, serbi. No han jugat quasi en el Barça i ja se'n van a les lligues universitàries que els paguen, doncs, per exemple, en el cas de Kosturica, 12 milions d'euros en dos anys, que això no ho cobrarà ni el millor jugador de l'Eurolliga.
0: I ràpidament, en tennis, en joc el primer partit d'avui dels vuitens de final del quadre masculí de Wimbledon entre Àlex de Migno i Flavio Cobolli. Josep.
5: A hores d'ara encara el primer set, 5 jocs per de Migno i 6 per Cobolli. Aquesta tarda tenim més partits. Alguns dels duels més destacats són el partit entre el número 7 del món, Taylor Fritz, contra l'11, Alexander Bublik. També jugarà el número 3 del món, Alexander Zverev, contra el 14, Jiří Lehecka. El quadre individual femení dels partits d'aquesta tarda destaquen el duel de Madison Keys i Linda Naskova, que començarà al vols de les 4 de la tarda.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 tot costa, a les 11 al Club de la Mitjanit, i ara al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
7: Catalunya Migdia.
6: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que l'incendi a la Catalunya del Nord, entre Plada de Conflent i Perpinyà, ha afectat ja 5.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 10.000 persones. El vent i la calor alimenten les flames. Al Principat, mentrestant, els bombers alerten que aquest mateix còctel dispara ja avui i ho continuarà fent durant els pròxims dies el risc d'incendis. Ens n'ocuparem en aquesta segona hora del Catalunya Migdia. També ens hem fixat en el Consell de Política Fiscal i Financera, on el govern espanyol ha comunicat avui a les comunitats autònomes que l'any que ve els mantindrà el marge per endeutar-se en el 0,1% del PIB. I us hem destacat també que, després de 20 anys, Hamas ha dissolt avui el seu govern a Gaza. És un pas important per donar pas a un comitè tècnic palestí que administri el territori. Tot plegat està contemplat en els acords de pau que hi ha amb Israel. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
5: Doncs en el marc dels incendis que afecten els Països Catalans, a la primera hora de l'informatiu us hem parlat d'un possible nou incendi. Estàvem pendents d'aquest foc que ha començat fa un parell d'hores a l'Alt Empordà, entre Terrades i Llers, i sembla que podem donar bones notícies. Última hora des de Girona, Clara Jordan.
7: Sí, perquè aquest foc ha començat en un terreny agrícola, els bombers ja el donen per controlat. De tota manera, hi continuen treballant 10 dotacions terrestres per evitar qualsevol ensurt, perquè recordem, ho esteu dient, que la calor és intensa i també bufa vent a la zona. Aquest foc, com dèiem, ja està controlat, però sí que ha cremat una granja, que ha col·lapsat i s'ha cremat la palla que hi havia emmagatzemada a l'interior. Els bombers han hagut de desviar cap a aquest nou foc part dels efectius concentrats perquè es mantingui estabilitzat i, si pot ser, controlat aquest vespre el foc a les Gavarres, que va començar divendres i que ha cremat 2.200 hectàrees al Baix Empordà.
5: Malauradament hem de parlar, però, d'un possible nou incendi. De fet, d'un nou incendi, veurem amb quina afectació final. En aquest cas, a Sentmenat, és un incendi que crema amb intensitat en ascendent, diuen els bombers, al nord del polígon Mas d'en Cisa. Els bombers hi treballen amb 15 dotacions terrestres, 3 helicòpters i 2 hidroavions. Per tant, aquest perill molt alt i en molts municipis també extrem d'incendi, doncs, que es va confirmant en diversos focs que van començant. A tot això, Junts per Catalunya demanarà explicacions a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, sobre els treballs de manteniment a la carretera que van originar el foc de les Gavarres. L'operari que feia servir la serra radial treballava per una empresa subcontractada per la Generalitat. Junts vol saber si s'havien donat instruccions oportunes davant l'alt risc d'incendi. Sentiu Josep Rius, que és el seu portaveu.
8: No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
5: I en aquest context, atenció també a aquesta notícia, pla pilot de la inspecció de treball al Baix Segrià amb la utilització de drons en explotacions fruiteres per prevenir els efectes de les onades de calor. Els drons permeten veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures i seran una eina més de prevenció de riscos laborals. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: Hola, bona tarda. La prova s'ha iniciat en una finca de Seròs, coincidint amb la nova onada de calor que afecta a Catalunya. La seva utilització és purament informativa per certificar les condicions sota les quals s'està treballant. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, reconeix que encara no hi ha una normativa clara.
10: El que ha de veure és, doncs, a quines hores concretes s'està passant unes temperatures que es considera que no són apropiades per treballar. També us haig de dir que al respecte encara no hi ha una normativa clara que especifiqui no es pot treballar a partir de les 12 o a partir de les 11 quan hi hagin 35 graus. Això a dia d'avui encara no existeix.
9: Si la prova pilot dona resultats satisfactoris, aplicarà altres territoris del país i també altres sectors com la construcció. Recordem que a l'estiu de l'any passat un temporer que collia fruita en una explotació del Segrià va morir per un cop de calor en un moment en què la temperatura superava els 40 graus.
5: Estem molt pendents de la calor i dels incendis. Si no, potser la tertúlia avui haguéssiu parlat d'això. Un jutge substitut decidirà probablement avui mateix si torna el passaport a Begoña Gómez perquè pugui acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia i a la graduació de la seva filla a Londres. Això perquè el jutge titular, Juan Carlos Peinado, ha marxat de vacances i ha deixat aquest recurs per resoldre. Madrid, Tania Tapia.
11: Bona tarda. El jutge Juan Carlos Peinado ha marxat avui de vacances i ha deixat sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fa una setmana, el seu advocat va demanar permís al jutge perquè pogués viatjar juntament amb el president a la cimera de l'OTAN Ankara i tornar via Londres per poder anar a la graduació de la seva filla. Un permís entre el 7 i el 10 de juliol i on l'advocat recordava que estaria localitzable en tot moment perquè viatja amb l'equip de seguretat del president espanyol. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid afirmen que la decisió la prendrà durant el dia d'avui el jutge que de manera natural substitueix Peinado quan està de vacances. Unes vacances argumenten que va demanar fa temps. Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular.
12: Pendents d'aquesta decisió, també us expliquem que si el PP governa la pròxima legislatura farà una llei perquè les famílies que estan esperant un fill es beneficin d'ajudes com si ja hagués nascut. És el que s'ha aprovat a la Comunitat de Madrid, que atorga al fill concebut no nascut, és la fórmula que fan servir, la condició de membre de la unitat familiar. Caldrà acreditar l'embaràs amb documentació mèdica. El líder del PP ho ha explicat a Antena 3.
13: Quan una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
12: En plana cultural, l'escriptor Jordi Coca ha guanyat el 6è Premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic amb l'obra L'Enigma Marlowe. L'assaig fa una reconstrucció històrica de la figura del dramaturg anglès Christopher Marlowe, nascut el 1564, amb una obra que va quedar eclipsada rere l'ombra del seu coetani William Shakespeare. I atenció a això, un porc senglar ha entrat aquest matí en una residència de Balaguer i ha ferit una treballadora. Els bombers han confinat l'animal, que finalment ha estat sedat pels agents rurals. Ho ampliem des de Lleida, Júlia Albacar.
14: Sí, els fets han passat a 8:15 del matí, quan un porc senglar ha entrat per la zona del gimnàs a la residència geriàtrica Sant Domènec de Balaguer i ha copejat una treballadora a la cama, provocant-li ferides. La treballadora ha estat atesa pel Servei d'Emergències Mèdiques i després al Centre d'Atenció Primària de Balaguer. L'animal, per altra banda, l'han pogut confinar els bombers a la planta Menjú i, posteriorment, els agents rurals l'han pogut sedar abans de retirar-lo de la residència.
6: Passant 7 minuts de les 3.
2: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: I amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
15: Què tal? Bona tarda.
6: El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
16: Molt bona tarda.
6: I l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
6: Tot bé?
16: Sí, i tant.
6: Bé. Jordi, avui ha arribat el primer.
15: No pot ser, és que increïble.
6: I s'ha posat a la porta, pràcticament, controlant l'hora d'arribada dels altres, eh?
15: S'ha sí. arribat i m'ha mirat malament, és que no pot ser.
6: Sí, sí. De l'Alba no dic res. L'Alba ha entrat, ja durant els titulars, eh? Vull dir, ja arribava justa, eh? Però no, no, el Jordi ha arribat el primer i, escolta, amb un paper i boli, com apuntant les hores d'arribada dels altres. Sí, sí. Home, ho has fet o no?
16: I tant, i tant. Ja ens parlarem després.
6: Sense amagar-te.
16: De què em mereixo.
6: Carai, escolta'm. No, no obris aquest meló, perquè parlo de memòria, però no diria que hagis estat el primer d'arribar durant la temporada.
16: Tens molt mala memòria. Si parles de memòria.
17: Jo crec que no, perquè ens trobem a baix tu i jo corrent una mica. Però no, tu tens una actitud més pausada. Jo crec que sí. L'altre s'arribem allà...
6: Escolta, ara que arribem cap al final, eh? Us queden 2 dies més a banda d'aquest, doncs ja comenceu a flexibilitzar una mica, eh? A veure, també és puntual qui ens ofereix el primer tema del dia, cada dilluns. Ja sabeu que és l'escriptora Empar Moliner. Empar, bona tarda.
18: Bona tarda.
6: Com estàs?
18: La mar de bé. Estava sentint aquesta notícia que heu donat ara del porc senglar.
6: No hi ha cap dubte que et cridaria l'atenció el porc senglar que ha entrat en una residència.
18: Perquè estan humanitzats. Els porcs senglars no tenen por de res, maten els gossos, i no m'estranya gens que hagi entrat a una residència d'ancians. I un porc senglar petit en una residència d'ancians pot causar la mort, eh? És a dir, són feres. És molt fort, molt fort. Estem envoltats.
6: Sí, sí. D'aquí que l'hagin sedat, els agents rurals, per tal de poder controlar-lo. Si no, és pràcticament impossible. Bé, doncs, a banda del porc senglar, que ha entrat en una residència, segur que no era aquest el tema que volies tractar, tu, la Dèria, no?
18: Donald Trump. Sí. Donald Trump ha trucat, però ell mateix, eh? No com tu, que quan has de trucar, per exemple, em truques a mi, ho fa el teu secretari, aquest noi que tens. Donald Trump ha trucat ell mateix al president de la FIFA, que es diu Gianni Infantino, per dir-li o suggerir-li o exigir-li que deixin jugar Folarin Balogun, que té nom de protagonista de conte. T'imagines les aventures extraordinàries de Folarin Balogun al Pol Nord. És un nom boníssim per una sèrie d'aventures per nens. Doncs en Folarin, que és el màxim golejador dels Estats Units, va ser expulsat amb targeta vermella en el partit de setzens de final, això ja ho sabeu tots vosaltres, contra Bòsnia, després de trepitjar, de forma fortuïta, s'ha de dir, un rival. Avui la FIFA ha anunciat que en Folarin Balogun podrà jugar als vuitens de final contra Bèlgica. No sé per què esteu tan escandalitzats tots. Que si en Trump ha trucat, que si ja està bé... O si no, no llegiu els clàssics. A la Neida, la mare del protagonista, Eneas, que és la deessa Venus, que això està bé, tu tens una mare deessa i no li pots començar a dir que té pallaringues als braços, perquè és una deessa. Doncs bé, la mare d'Eneas intercedeix tota l'estona davant dels déus en favor del seu nen, que ha errat. El llibre 1, després d'una tormenta, que li ha enviat Juno, la mare puja a l'Olimp personalment i li demana, suplica, proposa, exigeix a Júpiter que acabi amb el patiment dels troians. I Júpiter li diu que ok. I, a més, li fa saber que el seu nen, en això de la Fundació de Roma, tindrà més pes que el Congrés d'Arquitectura de Barcelona. Al llibre 10, Venus torna a veure Júpiter i li diu que la deessa Juno li fa bullying al seu nen. No només és que Venus parli amb la FIFA, és que té la premsa comprada. Hi ha un moment en què el protegeix amb una boira màgica, perquè no el vegin, i convenç el seu marit, que és Vulcà, que era ferrer, que li faci al nen una armadura divina. Si anem a la Ilíada, la mare d'Aquiles, Tetis, li suplica a Zeus que doni avantatge als troians i que honori el seu fill Aquiles, perquè Agamèmnon és el capitost del bàndol dels aqueus, que és el d'Aquiles, i ha pres Briseida com a botí de guerra. I Aquiles està cabrejat perquè volia Briseida com a botí de guerra a ell, s'enfada amb Agamèmnon i fa vaga de guerra, una mica com els narcos i les nòvies. Donald Trump i els clàssics tenen molt a veure. Us queixeu de vici. Un president americà és el pare de la pàtria i un pare ho faria tot pels seus fills. Acabo amb les bambolines. Li he enviat un missatge a la meva admirada Roser Omar, doctora en filologia clàssica de la Universitat de Barcelona, traductora.

0: Units, però vaja, i això ha provocat el malestar de Bèlgica, que és l'equip que juga contra els Estats Units i que dona un dia aquest perdó, que treu cap aquest perdó.
1: A veure, primer...
2: Tot molt florentí, no?
1: Tot molt florentí. Bueno, primer ja, comparar Trump amb Venus ja és... ja és dur, això.
0: Això t'ha trencat els esquemes, ja, eh?
1: Ja és durillo. Però, no, però, clar, és que jo, sincerament, ara estava pensant, no?, com al final Trump s'erigeix com aquell exemple, no?, amb aquesta falta d'ètica, però d'allò que és probable de fer i allò que és possible i que fins i tot està acceptat. Llavors, a mi em fa molta por aquest tipus de personatges perquè aquestes intercedir utilitzant aquest tràfic, no?, com d'influència, com si diguéssim, no?, aquesta posició de poder al final està dient, escolta, allò que deien aquells, el que pueda que haga, no?, una cosa d'aquestes, en el sentit de dir, si tu tens la possibilitat de, escolta, saltar-te, no?, les normes, d'intentar a través d'aquestes relacions fosques aconseguir el teu objectiu, fes-ho. I jo tinc la sensació que ens està portant fins i tot a nivell ètic en uns llocs que són molt perillosos, perquè al final aquests líders són referents. I a mi, sincerament, el Mundial, sincerament, em preocupa ben poc, però sí que em preocupa aquest tipus d'accions, perquè al final molta gent està veient el Mundial, i al final dius, bueno, escolta, però si això és pantomima, tot al final també en el meu dia a dia, jo també aprofitaré per saltar-me les normes per aconseguir els meus objectius. No,
2: no, però això és legítim. És a dir, que la mare, no?, vagi a buscar Zeus i digui al meu fill, ah, sí, sisplau, és totalment legítim. El problema és que Zeus li digui que sí. I que la FIFA li digui que sí. Això és el que em sorprèn. També. És a dir, el Donald Trump és un tio que acaba de dir que vol la seva cara al Mont Rushmore. I que, si fos per ell, ja estaria fet. I la FIFA li ha dit que si això, falta que ara la gent americana li digui sí, tindrem la teva cara al Mont Rushmore, i la següent serà, no, jo no tinc per què sotmetre'm la limitació de mandats. I vés a saber, si la gent li va dient que sí, començo a pensar que el problema ja no és ell, sinó que és que realment és una persona capaç de moure-se a la terra, però moure'ls de veritat i fer-ho venir cap al seu terreny tota l'estona.
3: Jo crec que el Mundial no és un exemple de res. De fet, aquest tipus de mercadeig crec que es fa en absolutament tots els equips. El que passa és que aquí hi ha una persona, com deia ara el Jordi, que és Donald Trump, que creu que pot fer el que vulgui perquè altres li permeten que faci el que vulgui. En aquest cas ho han aconseguit. Llavors és allò que parlem sempre, no? El corrupte o el corruptor. En aquest cas vindrien a ser les dues coses, no? També és cert que a mi el futbol no m'agrada i crec que el Mundial no és una altra cosa que una plataforma de patrocinis i d'interessos que van molt més enllà de la pilota i, per tant, bé, no, he de dir que no em sorprèn.
0: A mi el que em sorprèn de Donald Trump és que em faci ostentació. És a dir, això segur que ha passat tota la vida.
3: Sí,
0: i a les nostres vides privades, qui té un telèfon el mou. Sí. I si t'interessa alguna cosa
2: per un fill,
0: i
2: tens,
0: per això tu ho intentes.
1: No.
0: Ara, segurament no fas ostentació. És a dir, si algú ha pressionat perquè se li perdoni una expulsió, en aquest cas a un jugador, o ha mogut fils perquè li donin un contracte, no sigui, ho intenta amagar. En canvi, Donald Trump no és ell qui fa una piulada, un truth social, en què diu, no, gràcies a mi la FIFA ha solucionat una injustícia. I, clar, una altra s'amagaria. Ell, en canvi, en fa ostentació, perquè deu considerar que això li dona punts. Però
2: el que desconec és la injustícia. Jo no ho he mirat. No sé si trepitja involuntàriament,
0: però
2: o si
0: igual,
2: es pot reconsiderar, si estem davant del Tribunal Europeu de Justícia.
0: Que és Gianni Infantino, ara. Gianni Infantino, president de la FIFA, ara s'erigeix al Tribunal.
2: Exacte.
0: Bé, doncs, és la notícia que efectivament ha marcat el partit que juguen els Estats Units contra Bèlgica demà, i és aquesta petició directa de Donald Trump perquè es perdoni una expulsió a un jugador dels Estats Units, i la resposta favorable de la FIFA, que l'ha perdonat. Veurem si hi ha canvi o no, que és el que demana Bèlgica abans del partit. Empar, gràcies, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Passen 2 minuts d'1/4, fem una pausa, res, una mica més d'un minut, i de seguida anem a la Catalunya del Nord, on tenim un incendi desbocat que ja ha afectat 5.000 hectàrees.
5: Catalunya migdia.
6: Qui diu que a l'estiu no passa res?
7: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
6: El mercat del Barça de Flick.
7: La sortida del Tour des de Barcelona.
6: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
7: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
6: La recomposició del Girona segona.
7: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
6: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
7: El sol o a l'ombra.
6: Escolta el Tot Costa.
8: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
9: Com vas camuflar la intenció?
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi.

0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Ja fa setmanes que els responsables ens avisen que aquest estiu seria especialment perillós perquè el té a veure amb els incendis forestals. I la veritat és que ha començat ben mogut. Hem tingut el gran incendi de les Gavarres, que afortunadament els bombers confien que aquest vespre el puguin donar per controlat, de moment però el tenen estabilitzat. I també un al nord del País Valencià, a Castelló, que diríem que tampoc no creix com creixia ahir, però el que especialment amoïna ara és el que hi ha a la Catalunya del Nord, en què hi ha pràcticament 5.000 hectàrees afectades. Allà i tenim a Tuí, al Rosselló, la Montse Poblet. Montse, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Quina és l'última hora sobre aquest foc, que ara mateix no està ni controlant, ni estabilitzant, ni cap d'aquestes paraules que utilitzen els bombers?
5: Exacte. Continua sense control, continua desbocat. De fet, aquesta nit ha avançat 1.000 hectàrees i pel matí n'ha sumat 400 més, de manera que ens hem situat ràpidament a les 5.000 que tu comentaves. Els bombers no han aconseguit evitar que les flames saltessin al riu Tet i ara estan lluitant per frenar la seva entrada al massís dels Agres perquè diuen que és una zona de molt difícil accés on els hi costaria moltíssim treballar amb els mitjans terrestres. És un incendi que ha provocat ferides lleus a 5 persones i que ha cremat totalment o parcialment una cinquantena de cases i falta veure què és el que s'acabaran trobant en aquests 26 municipis, 26 comunes que han hagut de desallotjar. Han desallotjat unes 10.000 persones, 10.000 evacuats repartits en hotels, en cases particulars i sobretot en poliesportius, en centres cívics i altres equipaments municipals. La veritat és que nosaltres, al llarg d'aquest matí, el que hem vist ha estat una gran mobilització ciutadana per ajudar-los. A la Maison on del ciutadà de Tuí, que és on estem, per exemple, no ha parat d'arribar menjar, de roba, productes de neteja, veïns que s'ofereixen voluntaris per fer-los companyia, per preparar-los als àpats, per fer qualsevol tasca que necessitin. I mentrestant, doncs, això, els bombers continuen treballant sobre el terreny, mirant de frenar aquest incendi que continua desbocat.
4: S'atreveixen a fer pronòstic als bombers perquè el desplegament pel que ens arriba és força important, no?, de les forces de l'estat francès?
5: Sí, l'única compareixença dels bombers ha estat a 6:45 del matí. Després, ells no han tornat a compareixer. El que ens explicaven és que patien molt per les altes temperatures que hi havia anunciades pel dia d'avui. Ara mateix els termòmetres aquí a Tuí marquen 37 graus i també per una vegetació abundant i molt seca. A la seva compareixença a la prefectura de Perpinyà, el cap dels bombers deixava entreveure que com a mínim tenen feina per avui i per demà per assolir aquests dos objectius prioritaris.
6: El primer és
7: primer de tot, garantir la seguretat dels pobles que ha travessat o pot travessar el foc. En segon lloc, evitar que la llengua que està pujant pel massís d'Aspres es converteixi en un corredor de foc de dimensions històriques difícilment accessible per nosaltres i que podria destruir moltes hectàrees.
5: Tenim temperatures altíssimes, moltíssima vegetació, un ambient absolutament sec i el foc corre moltíssim. Un dels problemes, a més, és la simultaneïtat d'incendis de boscos i de vegetació al sud de França i que, a més, ja fa setmanes que se'n succeeixen d'altres a l'oest i al centre del país. Per tant, no es poden concentrar en mitjans i hi ha un desgast i un cansament dels efectius. De fet, aquesta tarda el ministre de l'Interior francès visita la zona, entre d'altres coses, per agrair als bombers tot l'esforç que estan fent.
4: Doncs aquesta és la situació a la Catalunya del Nord, on l'any passat ja hi va haver un gran incendi.
5: I tant.
4: Vull dir que és una zona que està especialment castigada per aquests focs, per aquests incendis, i que, per tant, esperem que els bombers aconsegueixin controlar-lo el més aviat possible, però ara mateix continua desbocat, continua cremant, continua ben viu, i amb aquestes 5.000 hectàrees afectades, no vol dir que totes estiguin cremades, però en tot cas sí que estan afectades. Amb la Montse Bolet i el Pep Casanovas, tots dos a Tuí. Montse, gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.
4: Que la situació és molt delicada ho demostra que tot just estem sortint de l'incendi de les Gavarres, que encara no està controlat, insistim, està estabilitzat, però els bombers encara no el donen per controlat, però aquest matí hem tingut un ensurt a Terrades, també en aquest cas a l'Alt Empordà, però ara mateix també hi ha un altre incendi que està a Sentmenat, a la zona del polígon Mas d'en Cisa. Aquí treballen 27 dotacions dels bombers, 7 de les quals són mitjans aeris, està cremant amb intensitat i agafa el vessant d'un turó. Per tant, també els bombers en l'escenari que més els amoïna, que és la simultaneïtat de focs. Això, juntament amb aquest foc que dèiem de la Catalunya del Nord, o també el que crema a Soneja, al País Valencià. Aquest evoluciona favorablement, però manté 500 persones desallotjades. Es va originar diumenge al migdia, ha cremat unes 150 hectàrees, ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà, a la comarca de l'Alt Palància. Vull dir que la situació és d'allò més perillosa. Precisament sobre això, des de divendres, que crema una part important del massís de les Gavarres, aquesta gran àrea de bosc que va des de Girona fins pràcticament al mar, no sé com ho veieu, però la sensació és que tindrem un estiu... És veritat que estem avisats, però això no treu que anem d'ensurt en ensurt.
3: Totalment. De fet, el problema, crec, és el que deies ara, la simultaneïtat d'incendis. Se'n preveuen molts i el pitjor és que cada vegada són de major magnitud. Jo crec que en aquest cas és on els bombers pateixen molt pel tema dels recursos. És a dir, al final, un incendi que crema amb moltíssima rapidesa, evidentment és molt més difícil d'aturar-lo, i si n'hi ha més d'una a l'hora, és evident que els recursos també són limitats i en aquest cas s'han de prioritzar certes zones. Aquí és on entra sobretot també el debat polític, no? de com prevenir-los i en aquest cas quina gestió forestal s'ha de fer i quina potser no.
4: Doncs són preguntes que molts ens estem fent ara aquests dies, de fet ja fa mesos, però és veritat que ara, i a més quan hi ha els incendis sempre hi ha moltes opinions i a vegades no totes elles fonamentades. Per això saludem en Joan Pino, que és director del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals i catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Joan, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
4: Entrant per l'incendi de les Gavarres, tot el massís, són prop de 30.000 hectàrees verdes, pràcticament bosc continu, des de l'Empordà fins a pràcticament la ciutat de Girona. Se n'ha cremat una mica més de 2.000 hectàrees. És una desgràcia evident, però podríem dir que encara hem estat de sort que s'hagin quedat en aquestes 2.000, que podria haver estat encara molt més gros?
6: Bé, jo penso que, més que estar de sort, que potser també, això es deu a la professionalitat i a l'eficiència dels nostres equips d'extinció, també. Perquè crec que cal recalcar, i potser no s'ha recalcat prou, que haver aconseguit encerclar i haver controlar un incendi en plena episodi de tramuntana, un incendi afectat doncs, unes 2.000 hectàrees només, amb un potencial que, com dèieu, podia arribar a les 30.000 hectàrees, ha estat tot un èxit. Per tant, hem tingut sort, però també és fruit d'una feina que portem molts anys fent bé i que cal recalcar aquí la professionalitat també dels nostres bombers.
4: Estem fent bé la feina a l'hora de lluitar contra les flames? Estem fent bé també la feina d'evitar les flames o aquí tenim més deures pendents?
6: Tenim més deures pendents, però també tenim una... La tasca també és més ingent. Hem de pensar que un 40% del nostre territori està cobert de bosc, que un 60 i tants per cent del territori és terreny forestal, és a dir, incloent matollars, pastures, etc, i que tot això, gestionar-ho, doncs, comporta un esforç tècnic en recursos humans i en recursos econòmics molt important, també. Però ens hi hem de posar, és l'assignatura pendent. Cal treballar en aquest sentit.
4: Hi ha massa bosc a Catalunya? El president de la Generalitat ja ho ha dit algunes vegades i anuncia un plans per tal de reduir la massa forestal, però això no sé com es fa.
6: A veure, massa bosc. Catalunya potencialment podria estar coberta de bosc gairebé en la seva totalitat, perquè els diversos tipus de bosc són la vegetació potencial de gairebé tot el territori, excepte les zones més interiors, més properes a la Vall de l'Ebre. Per tant, és un depèn les respostes. I, tenim molt de bosc i és un repte perquè tenim 8 milions de persones i creixent, convivint amb aquest bosc. I, per tant, tenim un bosc en recuperació després d'èpoques en les que el bosc havia estat la base del nostre proveïment de material i d'energia i aquest bosc s'ha anat recuperant. Cada cop tenim més bosc. També tenim cada cop més persones al territori i més persones a prop del bosc i, a més, cada cop tenim més risc d'incendi a causa del canvi climàtic, amb la qual cosa això és un, és una tempesta perfecta, no?
4: Mm. Hem sentit molts alcaldes parlant de les gavarres i utilitzen la paraula polvorí. Deien, les gavarres és un polvorí. Per què hi ha aquesta sensació que les gavarres especialment és un polvorí?
6: Bé, les gavarres és un massís dominat pels boscos mediterranis. Són boscos que tenen tendència a cremar. Però també són boscos que es recuperen. En qualsevol cas, és un continu forestal, perquè molts d'aquests massissos, doncs el nostre model econòmic es va portar a mitjans del segle passat, doncs, a que molts d'aquests massissos s'abandonessin i acabessin sent dominats pel... És a dir, que el que tenim és una mica el fruit d'un model econòmic concret, i el que tenim a les Gavarres és el que també tenim en altres llocs, com el Montnegre, com les muntanyes de Prades, com molts altres punts del territori, Sant Llorenç, en què tenim un massís relativament poc accessible i dominat per una coberta forestal gairebé contínua. Mm.
4: En el cas de les Gavarres, a més, bona part de la titularitat dels boscos és privada. La majoria del terreny és de propietat privada. Com es gestiona això? Perquè per molts propietaris no els és rendible explotar el bosc perquè no en treuen un rendiment econòmic i, per tant, poden deixar de gestionar-lo i, per tant, no fer les tasques necessàries. Aquí necessiten ajudes? Se'ls ha de prendre el bosc, entre cometes? Com ho fem, això?
6: Crec que el que cal és una combinació d'esforç públic i esforç privat. És a dir, és veritat que falten ajudes i que cal potenciar, doncs, la gestió privada del bosc, però alhora també, doncs, cal endreçar una estratègia pública, que és el que ha de dur a terme el futur Pla General de Política Forestal. És a dir, cal planificar des de l'àmbit públic què volem fer amb el bosc, i cal recolzar els propietaris que en molts casos, doncs, fan una feina ingent amb pocs recursos.
4: Mm-hmm. Ara aquests dies sentíem, per exemple, l'alcalde de Cruïlles, que deia, no hem fet els deures, i, per exemple, es queixava de la paperassa a l'hora de demanar ajudes. Deia, et demanen fins i tot fotografies de com era el terreny abans i després. Jo, d'abans, de segons quina part del meu terme municipal, no tinc fotografies com per poder documentar abans de poder demanar les ajudes. És massa difícil pels ajuntaments accedir a aquestes ajudes?
6: Bé, això no sóc jo qui ho ha de dir, no ho conec prou bé, però en qualsevol cas, tots els que rebem recursos públics sabem de les dificultats que això comporta en termes burocràtics. Segurament que es pot fer més, però també és part inherent a la recepció de fons públics.
4: Hem passat d'uns anys de sequera terrible, podríem dir que des del 2021 fins al 2024. Això ha estat molt dolent pels boscos, que han quedat amb centenars d'arbres morts. També hi ha hagut nevades que també han deixat molta fusta seca, podríem dir, i arbres morts en alguns boscs. L'any passat va ploure, aquest 2026 també. El foc de les Gavarres ha estat virulent igualment. Un al final no sap què és pitjor, si el fet que hi hagi sequera, que òbviament ho deixa tot molt sec, o que hi hagi unes pluges molt fortes que fan créixer segons quina vegetació, que després amb l'escalfor de l'estiu també queda seca.
6: Bé, que hagi plogut en els nostres boscos crec que és una molt bona notícia. És a dir, els boscos s'han pogut refer, perquè imaginem com estaríem si haguéssim d'encarar una campanya com aquesta amb condicions molt favorables als incendis, amb tot l'estat de depauperació que portàvem arrossegant en aquests anys de sequera. Per tant, crec, personalment penso que les pluges dels darrers dos anys han ajudat a refer-se els boscos i encara millor aquest nou episodi de sequera. En el fons, el món dels boscos mediterranis és això, és aprofitar les èpoques d'abundància per refer-se i per resistir el següent embat de la següent sequera que vindrà, no? Mm. Per tant, penso que els boscos han arribat en aquest nou període de calors extremes i amb aquestes que propicien els incendis en unes condicions relativament bones, i per tant, doncs, és tot això que tenim guanyat. Mm.
4: Abans dèiem la necessitat que hi hagi ajudes públiques pels propietaris de boscos per tal de poder-los gestionar, també els ajuntaments per tal que els puguin gestionar. També caldrien més ajudes als pagesos, per exemple, perquè sempre també parlem d'aquell paisatge de mosaic, no? Si hi ha terra conreada, això també ajuda a l'hora de controlar els incendis.
6: A veure, els plans de prevenció d'incendis fonamentalment estan incorporant dos elements. Un és el de la protecció de les àrees habitades, totes aquestes franges de protecció que es fan al voltant de les zones habitades, i per una altra la creació d'espais en mosaic, especialment allà on es pot ser més efectiu a l'hora de trencar la continuïtat dels grans incendis. És evident que no podem ara convertir aquest 40% del territori forestal en un mosaic, això és impossible. Llavors, tot allò que es pugui fer per recuperar feixes de conreu en aquests mosaics i, per tant, que doncs, ajudar a que s'incorporin a les àrees agrícoles productives, doncs benvingut serà, igual que també tots aquests ajuts que s'estan promovent perquè les urbanitzacions, les zones urbanitzades, doncs tinguin aquestes franges de protecció perquè el foc no hi arribi tan fàcilment. També hem de dir que, com s'ha vist amb aquest incendi, en una situació de tramuntana, moltes d'aquestes franges i molts d'aquests mosaics esdevenen poc efectius.
4: I també hi ha hagut aquest canvi, no?, de, fins i tot d'espècies, no? Que, per exemple, aquí a les Gavarres hi havia hagut molta alzina surera i, en canvi, ara hi ha molt pi en lloc d'alzina.
6: Bé, les nostres informacions és que un 60% de les Gavarres estan ocupades per sureres i que el pi doncs, ocupa determinades zones. Normalment, en zones que havien estat antigues feixes. A mi no em consta aquest canvi de proporció entre les espècies. Jo crec que i el fet que hi hagi aquest predomini de les sureres a les Gavarres també és un bon senyal per la recuperació d'aquest espai, perquè la surera és especialment efectiva a l'hora de recuperar-se després del foc.
4: Estem parlant amb el Joan Pinos, director de CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, catedràtic d'Ecologia a la Universitat Autònoma. La Júlia Reguem demana de poder-li fer una pregunta. Júlia.
3: Què tal? Bona tarda. Amb tot aquest debat dels incendis sempre apareix una mesura, que és la crema controlada. Jo voldria saber quina és la seva posició sobre això.
6: La crema controlada és un dels mètodes de gestió que podem aplicar. Jo crec que hem de tenir present que quan parlem de gestió estem parlant de coses molt diferents. Estem parlant d'accions molt intensives, fins i tot de retirar el bosc del costat de les zones habitades i substituir-lo per conreus. Estem parlant d'un aprofitament intensiu dels boscos més accessibles i després estem parlant també doncs, que en zones menys accessibles doncs, es puguin fer cremes del sotabosc controlades per tal de reduir la càrrega de combustible. Això entra dintre de les eines que podem fer servir. Com també en algunes de les zones menys accessibles al nostre territori doncs, caldrà assumir que la gestió s'haurà de confiar a processos naturals, a incendis naturals, a herbivoria, a processos, a esdeveniments de sequera.
4: Per tant, assumir que el foc és un element natural als nostres boscos.
6: I que podem fer-lo servir de manera activa, amb cremes controlades, evidentment justificant on es fa i també que en algunes zones doncs, ens haurem de recuperar règims d'incendis més naturals.
4: Alba Alfagema, vols una pregunta?
8: Hola, bona tarda. També el president, i crec que també des de, no, de tot l'equip de bombers i conjuntament amb agricultura, crec que estàvem plantejant també una estratègia que tenia a veure amb uns eixos que partien com el territori i que intentaven fer com aquestes franges, no, que bastant àmplies, que intentaven d'alguna forma distribuir el nostre terreny, el nostre país, amb uns com, no sé si eren eixos de confinament, no sé si eren 12 o 14, vaig escoltar, i crec que era com una iniciativa bastant pionera i que hi havia com molta confiança. Sé que no és una mesura d'impacte immediat, sinó que és un treball més a llarg plaç, però podria ser una bona estratègia aquesta per intentar d'alguna forma frenar els incendis, no?, en aquests eixos per tenir temps d'extingir-los?
6: Més que per frenar els incendis en aquests eixos, el que ens han de servir aquests eixos és per trencar aquestes grans continuïtats, per evitar incendis de grans dimensions. Sempre haurem de conviure amb els incendis de mida petita o de mida mitjana. Hem d'intentar, però, que aquests incendis es converteixin en incendis de grans proporcions. I, important, la situació actual dels boscos, en què tenim grans continus forestals. De manera que aquests, això que anomeneu eixos, el que pretenen és precisament crear aquests mosaics per reduir la continuïtat del bosc en determinades zones, que ens permeti doncs dividir el territori per tal de que hi hagi menys possibilitats de que un foc doncs passi a ser un foc de moltes desenes de milers d'hectàrees.
4: Ara mateix tenim l'incendi a la Catalunya del Nord, un altre al nord del País Valencià, tenim aquest incendi de les Gavarres que encara no està controlat aquest matí, hem tingut un ensurt a Terrades, que també hi ha hagut un incendi, ara en tenim un altre Sentmenat. Ens mentalitzem per un estiu especialment complicat o serà un estiu com ho són tots igual de complicats?
6: A veure, si us fixeu, fa cosa de 3 mesos parlàvem de que els boscos estaven en un bon estat hídric. Han arribat determinades situacions meteorològiques de molta calor, de vents, de baixa humitat relativa. Estem parlant d'aquella regla del 30-30-30, no? I això ens ha posat en un altre escenari. I això són situacions que cada cop seran més freqüents als estius i que, per tant, doncs, és probable que no sigui l'última vegada aquest estiu que tinguem una situació com aquesta, no? Jo crec que el més important és que ja n'hem après molt. Jo crec que en sabem molt de gestionar incendis i actuar en conseqüència. I, per tant, doncs, cal ser optimistes i, sobretot, cal tenir prudència, no? També cal fer una crida, l'enèsima crida, a la prudència per part de la població.
4: Doncs és Joan Pino, és director del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma. Joan, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
6: A vosaltres.
4: Tenim última hora dels bombers sobre aquest incendi de Sentmenat. Ha arribat a carenar el turó per la zona del cap i del flanc dret, diuen. I diu que centren els seus esforços per intentar evitar que el flanc motor, que seria l'esquerra, vagi més enllà. Hi ha llançat focs secundaris i treballen un centenar d'efectius, 27 terrestres més 7 aeris. Per tant, aquesta és la situació d'aquest incendi de Sentmenat, que de moment no està ni de bon tros controlat i veurem si va a més o no, esperem que no toquem fusta i que per tant no haguem de tenir aquesta simultaneïtat de focs, que és una de les coses que més amoïna els bombers perquè complica moltíssim les seves feines quan han de fer front alhora a 2, 3 o 4 incendis a la vegada. No sé com ho veieu, la conversa amb el Joan Pino, el que ha passat durant tot aquest cap de setmana i el que molt em temo que serà tot l'estiu.
9: En primer lloc, en termes de prevenció, sembla que mai n'hi ha prou, és a dir, per molt que facis tallafocs i mosaics, que suposo que s'ha estat fent, vull pensar que s'ha estat fent durant els últims anys, doncs se suposa que, pel que es veu, no n'hi ha prou, o no es fa prou bé, o no es fa amb prou intensitat, no ho sé. Però després ve el vessant més de reparació, no? D'extinció, en el qual sí que ara mateix que estiguem tants fronts oberts i que n'hi hagi tants alhora, fa que ni tan sols la col·laboració amb el terreny de la Catalunya Nord no es pugui ser massa possible. És a dir, una cosa que podia ser perfectament compartida, no?, en termes de col·laboració interfronterera, doncs aquí a la mateixa falda del Canigó, que és una cosa que a mi personalment m'alarma, doncs m'agradaria pensar que es pot intentar compartir una mica d'efectius. Però mentre la prioritat sigui la quantitat de focs que hi ha al Principat, doncs segurament això no serà tan possible.
8: Jo crec que el Joan Pino apuntava, no?, aquesta idea, si estem davant aquesta crisi climàtica que està implicant la probabilitat d'aquests incendis de sisena generació que no coneixíem i que de fet ens estan posant en un altre escenari, però també crec que ell al principi ho posava sobre la taula, no?, la vàlua dels serveis d'emergència, d'extinció, que jo crec que no podem oblidar que al final, no?, quan ho expliquen, és la idea no és tant extingir un foc de sisena generació, que això és, a vegades, no?, diuen estar fora de la nostra capacitat d'extinció, sinó tot el que estan fent al darrere, que és generar aquesta intel·ligència sobre el propi foc, no?, com fan, tenen la capacitat aquesta en ocasions d'entendre, de xifrar el foc, no?, cap on anirà, decidir quin flanc deixen que cremi i quin no, amb la dificultat que té de decidir això i parlar-ho amb els alcaldes de cada localitat. Entendre la població també al final, de dir, escolteu, això ja no va d'aquells incendis, sinó que estem davant d'un altre paradigma, i a part també que tenen aquest altre sistema de comandament, que també són referents conferències a nivell internacional perquè fa la intel·ligència en l'extinció, però també en com gestionar, que és aquesta capacitat d'entendre tot el que està, com treballen des d'un sistema per evitar aquesta simultaneïtat. Nosaltres, per exemple, jo que soc de Banyoles, que teníem en aquesta ocasió l'incendi a Vilademuls, teníem l'incendi a l'Empordà, i deien sobretot que no ens creixi, no? La capacitat de dir, escolta, aboquem molts esforços aquí perquè estem sistematitzant, no?, d'alguna manera, aquest incendi, que és més petit, teòricament, que no ens creixi, no? Llavors, jo crec que ell apuntava, no és casualitat, sinó és que jo crec que estan construint una intel·ligència en la comprensió del foc, que són referents, i que és molt, i que és potentíssima, no? I en aquest sentit, jo crec que també, com a ciutadania, hem de tenir aquesta capacitat psicològica d'ubicar-nos en un altre paradigma, i això no és senzill, en un altre paradigma en el que hem d'aprendre un altre cop, tot i que les nostres arrels mediterrànies ja ho porten, a conviure amb els incendis, i amb el que passa amb la nostra corresponsabilitat, què passa també amb com tot el tema de les grans emergències passen per, sobretot, aquesta pedagogia de què fer la ciutadania davant d'aquestes situacions. I jo crec que aquests dies hi ha hagut molt també el tema dels confinaments, no confinaments, si la gent sortia, si no sortia, no? I crec que amb això haurem de seguir els mitjans fent pedagogia i explicant, no?, quan és segur o no, què hem de fer i què no hem de fer. Perquè jo crec que, dissortadament, aquest ara serà segurament un hàbitat natural, per desgràcia, del nostre país, els incendis. I què fem? Com gestionem el nostre dia a dia? Com si ens diuen, escolta, el confinament, tot i que sigui contraintuitiu, escolta, estem més segurs perquè les cases nostres són diferents de les que, per exemple, cremen a Califòrnia. Tot això és un altre paradigma i jo crec que hem de fer un aprenentatge.
4: I que costa, perquè avui, aquest cap de setmana, molt. Encara sentíem alguns veïns que deien, no, a mi m'havien dit que em quedés a casa, però he preferit marxar perquè les flames les tenia molt a tocar. I els bombers diuen, no, és que ens és molt més difícil protegir algú que està en moviment
8: al
4: bosc que no a casa, que el tenim local. O aquest matí que sentíem al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde de Calonge que deia no, la gent d'aquí de l'Empordà sí que ha fet cas i s'ha quedat a casa. En canvi, hem vist gent que ha vingut de Barcelona.
8: Totalment.
4: Que no han volgut renunciar al cap de setmana a la seva segona residència, tot i els avisos que des de divendres, i a més ens va agafar en directe al Catalunya Migdia, que no paraven d'insistir, no pugeu, eviteu-vos aquest cap de setmana a pujar perquè dificultareu molt les feines d'extinció.
3: Jo crec que precisament aquesta és la gran contradicció, és a dir, jo sóc de les que pensa que vivim molt millor que fa molts anys enrere, tenim una sèrie, no tothom, però és cert que més capes de la societat tenen un privilegi, que és, per exemple, tenir aquestes segones residències, però alhora estem maltractant el planeta, estem vivint el canvi climàtic que nosaltres mateixos hem provocat, però no volem deixar de marxar de cap de setmana. A mi tot això, sincerament, em preocupa molt, perquè és que és una contradicció flagrant.
9: Suma-hi la imprudència de fer servir una serra.
4: Una radial. Sí.
3: Una radial. Però en aquest cas s'ha de veure exactament si és una imprudència seva, si és de l'empresa subcontractada per la Generalitat, si és de la Generalitat...
9: I amb la teva línia, el Mediterrani és casa nostra i, per tant, és especialment sensible en termes de vegetació i tal com està configurat, però l'any passat era Galícia. I va ser espectacular, també. Vull dir que tens raó, que és un tema molt...
3: Sí, en aquest cas ho faig extensible a tothom.
9: Claríssim.
3: Sí, sí. No només als catalans. Per això crec que és important una mica també el que explicava l'expert, no?, de dir, d'acord, hem de conviure amb els incendis, n'hi ha alguns que són naturals, però n'hi ha d'altres que també els estem o provocant directament o fent-los més grans nosaltres amb la nostra acció.
8: Humà.
3: Per tant, em sembla d'una responsabilitat absoluta. I de l'altra, crec que també s'ha de posar sobre la taula quin model de construcció s'ha fet també en aquest país. És a dir, hi ha urbanitzacions que estan en llocs on no haurien d'estar, hi ha cases que s'han permès o són il·legals directament al mig del bosc, sense estar ben perimetrades també per evitar que cremin. És a dir, hem de... En certa manera, entenc que és molt difícil perdre privilegis, però igual que es va obrir el meló dels càmpings, ho recordeu, amb les inundacions, crec que en aquest cas el govern també...
4: El Canar s'han expropiat algunes cases i s'enderrocaran algunes cases perquè estan sobre la llera d'un barranc.
3: Sí, sí.
4: I el dia que hi ha una llevantada...
3: Hi ha un pàrquing en un lloc inundable. És a dir, hem de repensar tot el que ha passat també en aquest país a nivell de construcció, com s'han fet les coses, com moltes vegades s'ha saltat la llei i com ara cal recular, perquè és que si no estem en perill nosaltres mateixos.
4: Doncs tenim ara mateix aquest foc a la Catalunya del Nord i aquest altre de Sentmenat. És més petit, però els bombers estan treballant-hi perquè no volen que se'ls desmadri i que marxi molt més enllà en aquesta serra. Estarem pendents de tot plegat. Ara, però, passen 3:45 de la tarda, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
2: Catalunya migdia.
10: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
11: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
12: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
15: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
16: Són el nou Micra.
15: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
18: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
4: Onze minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. La Júlia Reguer, que està a la tardúlia, però amb un ull posat al Tour de França.
8: Com t'agrada, Júlia.
3: Que tinc dubtes del Tour, però últimament...
4: Fins i tot de reglament, eh? T'has escandalitzat, eh? Perquè un s'ha agafat el cotxe.
3: Clar, i de cop ho veia que anava enganxat al cotxe i anava tirant i dic, però què? No l'hauríem de classificar.
4: Es pot fer un trajecte, no molt més, i sempre que t'estiguis, doncs, o rebent atenció mèdica o alguna atenció mecànica, a vegades els hi en algun fre o alguna roda que no va bé, però no poden estar molts quilòmetres enganxats al cotxe. Molt bé,
8: molt bé. Aclarir. Que estava empenyent.
3: Sí, el que ha canviat, però aquest ha canviat de bici.
4: Perquè quan han de canviar la bicicleta, per ajudar-los a tornar a arrencar.
8: Això també és per tot.
4: Us ho he d'explicar tot. Bé, doncs el Tour de França que va camí dels Angles i, per tant, ja avui sortirà del territori català. De moment encara els tenim, però demà ja...
9: Bueno, sortirà de l'estat espanyol.
4: D'estat, sí, si no ha sortit ja estan a punt de sortir, però després acabaran els Angles, encara territori català, demà ja sí que surten de Carcassonne i aquí ja sí que fora de Catalunya. Bé, 10 minuts per arribar a les 4, no ens estalviem l'embolic judicial, i aquest és d'aquells que, com a mínim, fa un somriure. El jutge Juan Carlos Peinado ha marxat de vacances i ho ha fet sense haver decidit si autoritza o no Begoña Gómez, la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, a viatjar demà a la cimera de l'OTAN, que és el que li va sol·licitar la setmana passada. Ara serà un altre jutge, el que cobreix les vacances de Peinado, qui haurà de resoldre la qüestió. I ho haurà de fer havent llegit la interlocutòria de Peinado on afirmava que li retirava el passaport a Begoña Gómez pel risc de fuga que el jutge veia incrementat perquè els seus escortes la podien ajudar a fugir. Això, recordem-ho, va generar fortes crítiques del jutge que, d'aquesta manera, posava en qüestió la professionalitat de la policia espanyola, que és qui fa les tasques de seguretat i d'escorta del president del govern espanyol i la seva família. Ara el jutge està estudiant la causa, té marge de tot el dia d'avui per decidir què fa perquè la cimera de l'OTAN comença demà i, per tant, Begoña Gómez hauria de saber si pot acompanyar el seu marit o no avui mateix per fer la maleta o no fer-la. Però té un punt de surrealista que algú que sap que ha de prendre aquesta decisió... És veritat que fons jurídiques ens diuen que... Això el Jordi potser ens ajuda més. El que havia de fer el jutge era comunicar la petició de Begoña Gómez a totes les parts, que va haver una part que fins divendres no va respondre. I que, per tant, el jutge no podria prendre la decisió mentre totes les parts no haguessin respost. I una no va respondre fins divendres, i com que tenia les vacances ja pactades, doncs, escolta'm, jo me'n vaig i ja, qui vingui al darrere ja ho arreglarà.
9: És bastant possible que... És a dir, sempre hi ha una raó del jutge per no fer-ho o per fer-ho, i també hi ha una raó per ser més diligent i per intentar estar una mica més a l'aguait, no? És a dir, en efecte, acollint-se a la llei és bastant possible que fes la feina que li correspongués i prou. En un cas tan sensible com aquest, vull pensar que un jutge pot anar una mica més enllà de les seves competències, de les estrictes en termes laborals, a intentar estar una mica més a l'aguait d'un tema tan sensible mediàticament i a nivell polític. És a dir, no li hauria costat res ser ell mateix que estigués una mica vigilant d'aquest tema, atès a les conseqüències de tot plegat. El que ja desconec és la demanda mateixa de Begoña Gómez, de fins a quin punt tenen sentit o no tenen sentit, de fins a quin punt s'ha de respondre sí obligatòriament a aquesta assistència a aquests fòrums i si el tema de la filla. No tinc la informació com per saber fins a quin punt està obligat el jutge a concedir-ho, però sí tinc la sensació que a nivell de procedir judicial hauria estat perfectament fàcil per ell estar una mica més present i portar una mica la responsabilitat del tema i no delegar un jutge substitut.
3: A mi no m'agradaria ser el substitut, la veritat. Clar. Perquè
4: arribes i el primer que tens és la patata calenta. Clar.
3: I a més molt complexa, tenint en compte l'escrit que el propi Peinado va fer per justificar, ara ho repassava l'Òscar, no? Per justificar aquesta retirada del passaport. Per tant, ara, si ell decideix mantenir-ho, crec que també serà qüestionat, però és que si decideix dir no, en aquest cas sí que pot viatjar, també estarà contradient de forma molt directa la, entre moltes cometes, doctrina que ha anat marcant en aquest cas Peinado. Per
4: de
3: tant,
4: fet, els advocats de Begoña Gómez van tirar d'ironia i quan vam demanar que els hi tornés el passaport per fer aquest viatge posava, li costarà molt fugir perquè va acompanyada de l'escorta del president. És com volem dir, allò que tu deies que era un perill, en realitat és una assegurança.
8: Garanties.
4: Vull dir que hi ha una lluita aquí entre els jutges i els...
3: Sí, que sembla que s'enfoten ja entre ells. Sí. No sé què decidirà, però és cert, potser és veritat, això que dius, no és obligatori, evidentment no és obligatori que la dona del president viatgi a la OTAN. Crec que em sembla més delicat entrar en qüestions personals com la graduació de la seva filla, i també em sembla més dedicat opinar tenint en compte com tots sabem que s'ha construït aquest cas judicial. Per tant, crec que és controvertit. Abans deies, no? Sembla, fem una rialla perquè, i de fet el CIS ho diu avui, no? L'enquesta que ha sortit,
4: aquí, sí.
3: Tota aquesta desconfiança que hi ha amb la justícia i amb com la justícia, depèn de quin color polític actua, també actua d'una altra manera determinada, i crec que tot això té afectacions en la nostra democràcia.
8: Sí, bueno, és la definició, allò que diuen, passem al marrón, no? Que dius, val, a veure, el problema és, o sigui, això al final és com una anècdota d'una situació que és com absolutament surrealista, i al final també, bueno, també està bé que passi a unes altres mans, pel que dius, per veure realment, no? Avui parlava això al CIS, de quin tipus de jutge, si es confia en la justícia o no, de si realment està molt polititzada. Bueno, veurem al final també quina capacitat té el jutge o la jutgessa que li toqui, que no sé si ha estat ja anunciat o no, qui haurà de prendre aquesta decisió, però també si hi ha prou elements al final per sostenir una decisió com aquesta, com molt surrealista, o realment toquem de peus a terra i amb els elements objectius que hi ha sobre la taula, independentment que això suposi d'alguna forma desacreditar el jutge Peinado, s'ajusta més a llei.
4: Mm. Un altre ciclista li està agafat el cotxe, li estan donant bidons. Això que deien tant la Júlia com l'Alba. Tres de cada quatre ciutadans creuen que la justícia no és imparcial quan té un polític assegut al banc dels acusats. Són dades del Centre d'Investigacions Sociològiques fetes públiques avui sobre la qualitat de la democràcia espanyola. Els espanyols que tenen entre 65 i 74 anys, per tant els més grans, són els més desconfiats amb la neutralitat dels jutges en processos que afecten els partits polítics. Més del 80% dubta, en aquestes edats, de la imparcialitat de la justícia. Entre els votants de Junts, Esquerra i el BNG és on hi ha més ciutadans que consideren que els jutges no actuen amb objectivitat. Més del 90% dels votants d'aquestes forces creuen que aquí no n'hi ha d'imparcialitat. L'enquesta també revela que 8 de cada 10 espanyols, és a dir, la immensa majoria, creuen que els mitjans de comunicació es fan ressò de notícies falses i de mentides. Vull dir que aquí també ens toca el rebre, els mitjans. Anem amb això de posar en dubte la qualitat de la justícia, perquè, clar, és realment perillós per un sistema, no?
3: L'advocat s'hauria de defensar.
8: Estem mirant això.
9: No, és que
4: lletrat defensis.
9: No, jo no defensi la justícia espanyola. En aquest... No, perquè, a més, jo penso que fins i tot l'enquesta que sortia això, no?, establint que només un 40% de la població creu que la justícia sigui imparcial, em sembla que és perfectament justa. Sembla que és perfectament justa, perfectament raonable, i no només en termes de funcionament tècnic, sinó sobretot en termes de funcionament judicial. És a dir, la desconfiança és extrema, és un sistema que no va tant en termes de diligència com en termes de justícia, i ho trobo normalíssim que estigui tan desprestigiada. Em sembla que estem bastant desemparats en aquest sentit.
8: Clar, és just, o sigui, jo puc entendre que hi hagin aquests resultats, però és absolutament preocupant, no? Perquè al final un sistema democràtic, si tenim la sensació que està tan absolutament contaminat, per tant...
9: Evidentment es pot generalitzar, però la sensació és la que és.
8: Sí, però per tant és molt preocupant que hi hagi aquesta sensació, i que aquesta sensació segurament es focalitza i es concreta en determinats casos, però a més també és molt preocupant aquest sentiment que els mitjans, perquè no sé si pregunta per mitjans tradicionals, per la xarxa, no ho sé, però desinformació i desconfiança és com el còctel perfecte perquè entrin, però vamos, per la porta gran i amb l'alfombra vermella, tots aquests partits d'extrema dreta amb la sensació de el sistema no funciona i tot això és una pantomima, no? Llavors, és molt preocupant que el core de la pròpia democràcia, que té a veure amb el sistema judicial, però també amb els mitjans de comunicació tradicionals, que aquí em sobta, perquè realment estem veient que els mitjans de comunicació tradicionals són els que generen una percepció de, parlant de temes de seguretat, per exemple, de més seguretat que no la gent que s'informa a través de les xarxes socials. Llavors, ja no sé si parla mitjans, no, això que dèiem, tradicionals, tal, o realment, en general, la gent té la sensació que la desinformació, les fake news, estan d'alguna forma tan exteses que no tenim ni la capacitat, que això ho deia Hannah Arendt, que hem perdut com la capacitat de poder discernir què és veritat del que no, no? I això jo trobo que és molt preocupant, perquè tens la sensació que tens pocs llocs on agafar-te, no? Mm-hmm. Poder confiar.
3: Crec que aquesta batalla, lamentablement, i em sap molt de greu perquè soc periodista i per tant crec que la visc pràcticament cada dia, i és que l'extrema dreta ha guanyat completament el relat. I és cert que jo no faré aquest discurs gremial dels periodistes, de que tots ho fem molt bé, de que nosaltres no ens equivoquem, no és cert, és a dir, hi ha hagut errors en tots els mitjans de comunicació. Ara bé, d'aquí a aquest nivell de desconfiança, aquest nivell d'acusacions de l'extrema dreta, a l'auge també, mentre els diaris, sobretot, estàvem en crisi, les xarxes socials creixien cada vegada més, això és cert que ha fet un mal a la democràcia molt alt. I crec que ens trobem en aquest moment, i que l'extrema dreta ara viu d'això. M'agradarà veure què fan quan governin. Uh-huh. També ho dic,
9: no,
3: perquè
9: no
3: després...
9: No
3: m'agradarà, però entén, era una forma de dir-ho, Era una forma de dir, després quina relació voldran tenir amb els mitjans. Ho dic perquè aquí veurem coses que potser ara mateix tampoc ens imaginem, però a mi també de tot el que em preocupa del CIS hi ha una altra dada, que és l'única institució que té credibilitat i que pels espanyols supera l'aprovat és l'exèrcit, les forces armades.
8: Ostres.
3: Crec que això també és una dada rellevant en el món en el que ens trobem.
4: Per cert, no hi ha distinció en la pregunta. És mitjans de comunicació, no parla ni de clàssics ni de cap altre. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alfageme, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
8: Gràcies.
4: Nosaltres ho deixem aquí. Arriba de seguida les notícies de les 4 i després primer programa de la tarda de l'estiu amb el Roger Canandell i la Marta del Cor. Nosaltres tornarem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Marta Prat. L'incendi de la Catalunya del Nord continua fora de control. El foc ja ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 26 municipis. Les altes temperatures, la baixa humitat i el vent compliquen les tasques d'extinció. Enviats especials a Twitter a la Catalunya del Nord, Pep Casanovas i Montse Poblet.
2: Bona tarda. Els responsables de l'operatiu d'acollida als evacuats per l'incendi del Rosselló els acaben de confirmar que avui no podran tornar a casa seva. El foc continua viu i és perillós, però més, si algú ho intenta, es trobarà amb els accessos tallats. Alice Burot és la primera tinent d'alcaldia de Tuí, on dormen 300 dels 10.000 evacuats.
3: No poden perquè les rutes estan tancades i doncs no podran anar a la llur casa. I el prefet ha demanat que per primer que siguin els bomberos que tenen la prioritat sobre totes les rutes.
2: Montse Poblet i Pep Casanovas, Catalunya Ràdio, Tui.
1: Més notícies amb Txell Vallespir.
4: Els bombers treballen per apagar un incendi forestal la Setmana al Vallès Occidental que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha arribat dalt d'un turó. Les flames avancen ara per la carena i han cremat ja unes 10 hectàrees. Sobre el terreny hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 d'aèries i els bombers estan prioritzant el flanc esquerre d'aquest foc amb descàrregues des de l'aire. L'incendi també ha provocat focus secundaris.
1: I els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes a l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. L'Organització de Consumidors i Usuaris adverteix que els incendis forestals no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances, que és l'organisme públic que cobreix els danys provocats per catàstrofes extraordinàries, com ara la Dana al País Valencià. Enrique García, portaveu de l'OCU, explica que molta gent té assegurances de la llar que solen incloure els danys del foc perquè, per exemple, tots els habitatges amb hipoteca estan obligats per la llei hipotecària a contractar-ne una. Segons les cobertures i el peritatge, l'assegurança calcularà la compensació.
5: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
4: El govern espanyol s'obre a flexibilitzar el límit d'endeutament a cada comunitat autònoma i a crear-ne de diferents per cada territori. És el que ha dit el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, a la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta, que no ha concretat quan s'aplicaria, té el suport de la Generalitat i l'oposició frontal del Partit Popular. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Hisenda ofereix a les comunitats autònomes un marge de dèficit del 0,1% del PIB que els governs del PP rebutgen de ple i per primer cop està disposada a debatre objectius de dèficit asimètrics per les diferents comunitats en lloc d'un objectiu únic per a totes, igual com passa ara. Aquesta proposta d'Hisenda tindria en compte la diferent situació fiscal de cada regió. Catalunya hi està d'acord. La resta de comunitats del PP, en contra, sentim la catalana Alicia Romero i l'extremenya Elena Manzano.
7: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
8: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
6: Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: I a aquesta hora tenim algunes novetats en relació a la xarxa de ferrocarrils de Rodalies. Joan Garcia, bona tarda.
9: Bona tarda. Sí, s'ha reprès ja la circulació entre Ripoll i Puigcerdà. Recordem que ha estat tallada tot el matí per un problema a la infraestructura, però en canvi a la R1, la línia del Maresme, se circula per via única entre Mataró i Arenys de Mar, amb retards que poden superar la mitja hora per l'atropellament d'una persona a Mataró. Renfe està gestionant que hi pugui haver autocars amb parades intermèdies entre Mataró i Arenys.
1: I ara els esports amb la Sònia Oleart.
10: En marxa la tercera i última etapa del Tour de França en territori català. Sapiguem com va l'etapa. David Ubach, bona tarda.
11: Bona tarda. 44 quilòmetres perquè s'arriba al final a l'estació francesa dels Angles. Això vol dir que al cap de cursa 6 corredors escapats que tenen un minut i mig, una mica més, d'avantatge sobre el gran grup, són a punt d'entrar a Puigcerdà, a la Cerdanya, després d'haver fet el descens de la Collada de Tosses, el port de més entitat del dia, d'una etapa que és de muntanya amb gairebé 4.000 metres de desnivell positiu acumulat. Ha sortit a Granollers enmig d'una gran expectació i entre aquests corredors escapats destaquem el nom de George Bennett, corredor de l'NSN d'Andrés Iniesta, i el de Raúl García Pierna del Movistar. També hi és Àlex Bodén, corredor de l'Education First, que ara mateix seria líder virtual perquè té poc més d'un minut de desavantatge respecte a Jonas Vingegaard, que llueix el mallot groc, i el seu grup d'escapats té un minut i mig respecte del gran grup. Com dèiem, corredors al cap de cursa a punt d'entrar a Puigcerdà. Queden 43 quilòmetres i mig per a l'arribada. Quan s'entri en territori francès, per cert, ja es prohibeix l'assistència de públic per aquest greu incendi a la Catalunya Nord. David Ubach, Barcelona.
10: Gràcies, David. Aquest vespre a les 9 jugaran Espanya i Portugal en els vuitens de final del Mundial. A les 2 de la matinada s'enfrontaran als Estats Units i Bèlgica. L'Espanyol ha renovat el porter Àngel Fortuño, acabava contracte el 2027 i serà blanquiblau fins al 2030. En bàsquet, Alec Reyes, que fins ara jugava al Manresa, ja és oficialment jugador de la penya. El Madrid ha fet públic avui també el fitxatge de Pedro Martínez per les 3 pròximes temporades.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
12: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
12: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
13: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
14: Passen 7 minuts de les 4 de la tarda. Marta Delcor, bona tarda.
15: Molt bona tarda, Roger Carandell.
14: Ja has vist que jo estic despistat i que no trobava el volum dels meus auriculars.
15: És que, mateix. És el que passa també quan canvies d'estudi.
14: Bueno, clar, estem a l'estudi 2,
15: llavors,
14: que és un estudi diferent,
15: no
14: que
15: controlem.
14: No és el nostre habitual, i ens ho estem posant tot a lloc.
15: Però d'aquí dos dies això ja estarà a casa nostra.
14: Això és el primer dia. Jo també acabo de menjar-me un sushi fa 10 minuts. Vull dir que si en algun moment sents un... d'aquests, saps?
15: Estàs tot just començant la digestió, eh?
14: Exacte, mica en mica. Tot ho farem fins a les 7 de la tarda i durant tot l'estiu que us acompanyarem. Un estiu marcat pels incendis, no? Aquest cap de setmana doncs, hem tingut tots plegats l'ai i el cor. En aquests moments tenim un incendi a Sentmenat que sembla que està, doncs, bueno, els bombers hi estan treballant. Aquest cap de setmana hem tingut el del Baix Empordà i per això a aquesta hora saludarem a la Gemma Puig que ens actualitzi una miqueta com pinta el temps les properes hores. Gemma, molt bona tarda.
16: Bona tarda.
14: Com anem?
16: Bé. També posicionant-nos aquest nou horari,
14: Sí, no?
16: D'acabar d'aclimatar.
15: Has dinat tu ja, Gemma?
16: Jo he dinat, sí, he dinat. I no sushi.
14: No? És que no en teniu aquí, TV3, em sembla, de sushi.
16: No? Tens raó. Ja. No. Tenim altres...
14: Bueno, altres coses,
16: he dinat,
14: no?
16: he dinat a casa.
14: Ah, val. Ets de tàper, tu.
16: No, he dinat a casa. He dinat i vinc a treballar.
14: Ah,
16: després.
14: Molt bé, perfecte.
16: Dino més d'hora.
14: Bueno, això cadascú...
15: Com, ja que cadascú que gestioni com li vagi bé. No ens hi posarem, Gemma.
16: No ens hi posarem.
14: Exacte. No. Gemma, escolta'm, a veure, comencem per les zones on hem tingut incendis. Per exemple, el Baix Empordà. No sé si es preveu algun canvi de temps, canvi de vent, o que l'arribessin pluges, però és que ja ni t'ho demano, això.
16: No, les pluges no me les demanis perquè no arribaran pluges, però tampoc hi ha un gran... No hi ha previst una bona ventada, és a dir, que la situació és força més tranquil·la de cara a aquesta tarda. Encara tindrem aquest vent de mar cap a terra, altre cop, i després, doncs, amb vent no molt fort, el que sí que ha fet més calor, La temperatura avui ha pujat més. Ara ja tenim, no en aquest sector, però sí a l'Ebre, doncs, ja hem arribat a aquests 41 41,2 graus, 41,9 a Vinebre, 41 a Escó, a Torroja Priorat. Per tant, aquesta onada de calor que fa que la temperatura pugi, i en aquest sector de l'Empordà, doncs, les temperatures ara mateix, doncs, també se situen cap als 35, 37 graus a la Bisbal d'Empordà, 38 a Medinyà. Per tant, també s'enfila el termòmetre aquí, però la situació, doncs, pel que fa al vent, doncs, hem deixat enrere, doncs, la tramuntana que hem tingut aquests darrers dies.
14: I a la resta del país?
16: Però continuarà la calor, exactament.
14: Sí, no?
16: Sí, mira, el que tenim és un cel força clar, sense núvols, amb calor, amb temperatures que, com dèiem, avui ja s'han enfilat més. Ahir no vam acabar d'arribar als 40, però avui ja les hem sobrepassat, i en aquests avisos de calor, que amb una calor que s'anirà intensificant. Avui ja ha pujat, demà més, demà tenim aquests avisos de nivell més alt cap a la zona de Ponent, i bona part de Catalunya amb avís de calor, i també tenim aquests valors de temperatures que no baixen durant la nit i matinada. I això és el que anirà passant. Demà les màximes més altes, 42-43 graus cap a aquest sector de Ponent, més valors que puguin arribar a fregar els 40 graus cap a la Catalunya central o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i dimecres una miqueta més. Per tant, aquesta tendència, aquesta onada de calor, aquesta segona onada de calor, que de moment s'allargaria fins dijous. Per tant, aquesta situació de perill d'incendi que es manté, perquè tenim unes temperatures que encara voldran pujar una miqueta més de cara als propers dies.
15: Gemma, deies fins dijous. No sé si és perquè no us atreviu a mirar més enllà, o perquè a partir de dijous podem començar a ser una mica optimistes i potser baixar una mica aquests termòmetres.
16: No és una gran baixada. La veritat és que no és una gran baixada, però baixen una miqueta. Llavors, com que perquè sigui una de calor ha de superar, clar, aquestes temperatures, pot ser que dijous ja quedem a fora, però és un petitíssim, és a dir, potser estarem fora, una mica com va passar la primera onada, que la vam donar per acabada, la primera onada, i la gent ens deia, però si fa molta calor...
15: Això t'anava a dir, jo sí, tinc la sensació, sí, que vivim una onada de calor permanent. Exacte. O sigui, allò, clar, que acaba una, comença l'altra...
16: Sí. És a dir, ens pot passar exactament el mateix. És a dir, potser donarem per acabada la segona onada de calor dijous, però això no vol dir que divendres respirem superbé.
15: I dilluns ja anunciareu la tercera onada de calor de l'estiu. Bueno, ja ens ho coneixem, això.
16: La veritat és que si miro això a més llarg termini, bueno, doncs venen uns dies ben bé, fins al 19-20 de juliol, amb temperatures altes. No ens hem d'enganyar, amb calor.
14: Molt bé, doncs bueno, ens ho apuntarem. Bueno, i sí, paciència tots plegats.
16: Sí, exacte.
14: Jo tenia apuntat demanar-te com serà tot el juliol, però ja preguntarem més endavant.
16: Mira, de moment, això, fins al 20 et diria per que això, molt poca pluja,
14: per tant,
16: i temperatures força, força altes. Així, per això estic fent una mica de... no és molt segur això, Sembla que a partir del 18-19 es començaria a normalitzar. Això no vol dir que vingui fresca, Però començaria. Però la veritat és que ara ens quants dies de calor intensa.
15: Roger, a mi el que em fa patir... Estem veient, tenim aquí els televisors encesos, veiem aquests ciclistes que estan fent el tour.
14: Clar, el tour, passant per Puigcerdà, veig ara.
15: Aquesta gent, a quants graus està pedalant?
16: Home, mira, ara Puigcerdà, espera't, que t'ho miro així.
15: A veure, t'hem agafat així una mica...
16: No, és un moment de res, això. Mira, ara Puigcerdà tenen 34 graus.
15: Re, fa una pujadeta, 34 graus.
14: Quan va ben aigua, però clar, va ben aigua.

0: la Nacional 154, també entre Puigcerdà i Llívia, la GI400 a l'altura d'Alt, la Nacional 260 entre Fontanals de Cerdanya i Puigcerdà, també la C162 a Alt i finalment la GIB-4082 en el tram entre Alt i Fontanals de Cerdanya. De moment aquestes són les que romanen tallades pel Tour de França. Afegeixo també les diferents vies que es mantenen tallades, en aquest cas pels darrers incendis forestals. De moment són quatre, la GI660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GIB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge, la Nacional 2 a Vilademuls, aquesta de fa una estoneta també per un incendi a Vilademuls, i finalment la GI510 a l'altura de Llers, també tallada per incendi forestal en els dos sentits de la marxa. Perfecte. I un cop detallades aquestes carreteres tallades, unes pel Tour i les altres pels incendis, ja passem una mica al que és la mobilitat, anem a dir, entre cometes, més o menys normal, amb alguns accidents. En aquest cas, destacar un que tenim a l'autopista P7, a l'altura de Vilademuls, precisament, on hi ha dos carrils tallats en sentit sud. De moment s'acumulen 3 quilòmetres de cues en aquest punt de l'autopista, sentit sud. I ja per volum de trànsit, si més no destacar, per no allargar-me massa, destacar el tram que tenim a la Ronda Litoral. Aquí hi ha hagut un accident fa una estona, al migdia, en sentit Llobregat. Hi ha quedat un tram força antipàtic de retencions de cues en sentit Llobregat des de pràcticament Prim fins a la zona de Montjuïc, tot això en sentit Llobregat. També hi ha algunes aturades a la Pota Nord, sobretot, venint de Santa Coloma de Gramenet, o també venint o entrant per la C33 de Barcelona a la zona de Montcada. Això seria més o menys el més gruixut del que tenim ara mateix pel que fa a la mobilitat.
1: Que no és poc, que no és poc amb tot el que has dit.
2: Més val que no agafin el cotxe.
1: Exacte. Eduard, moltes gràcies. Qualsevol cosa ja ho actualitzem d'aquí una estona.
0: Perfecte, aquí estem. Bona tarda.
1: Un quart de cinc de la tarda. Aleix Figueres, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
1: Bon estiu i ben tornat a Catalunya Ràdio.
3: Home, benvinguts de nou tots plegats,
1: exacte,
3: no?
1: Exacte. Judit Pastor, molt bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
1: És un territori que ja coneixes i que tens, sí, evidentment, controladíssim. I bé, com veieu aquí a l'estudi, tenim posades les teles, tenim punxat TV3 en aquests moments perquè estem seguint el Tour de França a punt de sortir de Catalunya.
5: Torturador normal. No. I si hagués estat Poli, li hagués donat molt d'oxigen, molt d'aire ja fa molt de temps.
6: Bé, de totes maneres, pel perfil d'aquests dos dies, malgrat ser exigents, l'UAE ho ha pogut salvar bé amb un McNulty Excels ahir.
1: El tema, Marta, és que a aquesta hora estem pendents d'aquesta última etapa del Tour de França, que en algun moment abandonarà Catalunya.
2: Exacte. És el que anava a dir, un gran de part del Tour de França que arrencava a casa nostra dijous passat amb la presentació dels equips a la Sagrada Família i amb una primera etapa contrarrellotge dissabte a Barcelona. Ahir diumenge la segona etapa arrencava a Tarragona, amb final a Montjuïc, i l'última a Terres Catalanes ha sortit aquest migdia des de Granollers, que és la que ara estàvem escoltant. L'última vegada que el Tour va passar per Barcelona, no sé si ho recordes, Roger, va ser l'edició del 2009.
1: No, mira que jo ja era una persona ben adulta i funcional, però... i no recordo el Tour de França, que ja et diu molt del meu interès pel ciclisme.
2: Doncs va ser en una sisena etapa de la Ronda Francesa, passada, per cert, per aigua, i que va acabar l'estadi olímpic Lluís Companys, i l'endemà va arrencar l'Avinguda Maria Cristina de la Ciutat Comtal.
1: A aquesta hora, perquè ens il·lumini una mica i ens expliquin tots plegats com hem de viure aquest Tour, si és que el volem viure, Franc Lluís Giró, company d'ICAT i boig del ciclisme, molt bona tarda.
7: Bona tarda, Roger, i bona tarda a tot l'estudi de la tarda de Catalunya Ràdio.
1: I per altra banda, David Ubach, company d'esports, molt bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda, Roger, Marta i companyia.
1: Què tal? Escolta'm, tant la Marta com jo, la Marta potser una mica més, però jo en tema ciclisme, o sigui, parteixo pràcticament de zero. Llavors, volíem aquí llistar unes quantes preguntes per la gent, sí, que partim de zero, per si ens volem enganxar al Tour o al ciclisme a partir d'ara.
2: És que tindrem 3 setmanes, no?, de Tour, el tindrem aquí cada migdia. Si no ens ajudeu una mica, els que no hi entenem, se'ns pot fer llarg.
7: Clar, el Tour de França se'n va de Catalunya, però es queda a les nostres vides, com tu bé deies, sí, durant 3 intenses setmanes. Passa cada any, el mes de juliol, és el que té.
2: Moltes migdiades.
7: O molta, sí, impossibilitat també de fer migdiada.
2: Va, segur que ens ajudarem, això.
8: Sacrilegi la migdiada.
7: Ara, David, aquí et veig bé.
1: David, aquí no han arrencat i d'on sortien? De Granollers, no? Els has vist,
8: sí,
1: tu?
8: Sí, de Granollers i ben puntuals. Quan passaven 10 minuts de les 12 del migdia han fet 5 quilòmetres de sortida neutralitzada, que és com una mena de passeig per les localitats de sortida, i després d'aquests 5 quilòmetres ja s'ha donat el que és la sortida llançada per arribar ja avui a territori francès. Per tant, s'acaba aquest tríptic català d'etapes d'altura amb aquesta gran obertura, gran sortida del Tour de França des de

0: Barcelona, avui amb arrencada a Granollers i final als Angles a França ja.
1: I on els tenim ara mateix? És a dir, els estem veient per TV3, que està fent la retransmissió, però què, per la zona de Puigcerdà, la Cerdanya, ara ja tocaria?
0: Han passat, ja són en territori francès, perquè ara, si us fixeu a les imatges, no hi ha públic. I això és molt estrany en el Tour, perquè, vaja, jo vinc d'un bany de masses a la sortida a Granollers. És una altra dimensió el Tour de França, tot el que mou d'infraestructures i de suport del públic. Ara mateix 36 quilòmetres per a l'arribada, i els tenim, doncs, ja passats a Puigcerdà, ja en territori francès, on els ciclistes encara els queden. De seguida destaquem com va l'etapa, però els queden aquests 36 quilòmetres per arribar al final en ascensió als Angles.
2: A mi, David, m'interessa molt saber, perquè crec que tenim algun català. O sigui, de quin català hem d'estar pendents? Que això és el que ens interessa, els d'aquí.
0: En tenim un parell i també hi ha absències destacades, perquè el català més potent, us diria jo, que és el Marc Soler, però no ha pogut córrer aquest Tour després de 8 tours consecutius perquè està lesionat. Això ho va avançar a Catalunya Ràdio, el nostre company Isaac Vilalta, que està fent les narracions televisives ara, però Marc Soler no arribava al Tour, és el gran absent. Sí que hi són dos ciclistes del Caja Rural, que són el Joel Nicolau i l'Abel Balderston, que avui ha arribat a estar en l'escapada del dia, però ja s'ha quedat una mica despenjat en l'ascensió a la Collada de Toses. I després hi ha hagut també protagonisme d'un corredor que és català mitges, que és l'Àlex Molenar, també del Caja Rural, i que és neerlandès, però té un fort arrelament a la Garrotxa i, vaja, aquest matí hem pogut parlar amb ell amb un català perfecte, impecable.
1: Fent el símil futbolístic, com seria, Frank Lluís, diguéssim, el Tour de França, per gent que venim de veure la Champions, el Mundial... Clar, el tema és que tu no domines el futbol, ara.
3: A veure si ens en sortim.
2: Un traductor d'idioma de futbol a ciclisme.
3: La cosa és, quan veieu el Tour de França, heu de pensar que hi ha una mena de doble competició, d'acord? Una que és a llarg termini, que és a veure qui guanya el Tour. Només hi ha un ciclista que guanya el Tour, i llavors, com que cada dia hi ha una etapa, n'hi ha 21, tu tens la possibilitat de guanyar aquell dia. En ta vida guanyaràs el Tour de França, val? No tindràs el mallot groc, però et pots coronar i hi ha gent que pot justificar tota una carrera de 15, de 20 anys en el ciclisme amb la victòria a una etapa només del Tour de França. Qualsevol dia random del mes de juliol.
2: Ara, pot ser que llavors el Tour el guanyi algú que en realitat no ha guanyat cap etapa?
3: 100%. Això ha passat més d'una vegada perquè és un sumatori, és a dir, tu fas 21 etapes i et compten el temps el que tardes. El que tardes tu, el que tarda en Roger, el que tarda l'Aleix, el que tarda la Judit. Llavors, al final dels 21 dies hi ha un còmput i és qui hagi tardat menys ha fet totes les 21 etapes, guanya. No vol dir que algun dia hagi arribat la primera, la segona o la tercera, saps? Però és així que es va sumant.
2: Clar. I a mi el que em crida molt l'atenció, Roger, és que tu veus a 8 ciclistes, bueno, veus a molts ciclistes, no? Però hi ha com 8 ciclistes, no? De cada equip, però en realitat el Tour el guanya un. Llavors, o sigui, com funciona això exactament?
4: Per
2: és
4: una
2: pregunta molt bàsica, eh?
3: Exacte. Això és una bona definició, és que és un esport d'equip on només guanya un ciclista. I llavors, saps què passa? Que els rols estan molt especialitzats, però vindria a ser com un equip d'un programa de ràdio, és a dir, tan important és la feina que fa una persona com la que fa l'altra, però al final sembla que de qui diuen el nom o qui té més minuts d'antena brilla més, i això, els que treballem a la ràdio, sabem 100% que no és així. Doncs ve a ser una mica el mateix. Hi ha gent que és més bona enfilant, no? És a dir, quan hi ha pujades, quan hi ha colls i ports, hi ha gent que és més bona quan roden el pla, hi ha gent que és més bona contra el rellotge, tothom té el seu tipus de tasca, i sumant els esforços, doncs al final fas que el líder del teu equip, que és la persona que brilla en totes les disciplines, pugui acabar al capdamunt de la classificació.
5: I a més també hi ha rols dins dels equips.
3: 100%.
5: Hi ha els que treballen pel líder, no? Hi ha una mica aquesta cosa.
3: Sí, és que hi ha etapes, per exemple, que per molt bo que siguis tu pujant, doncs no les podràs guanyar mai, perquè són ondulades, és pujar, baixar, pujar, baixar, pujar, baixar. D'altres que són molt planes. Llavors també la fisiologia, és a dir, el tipus de cos que tens, marca molt el tipus de ciclista que ets. És molt difícil que tu, si mereixes 1,90 m i peses doncs un bon tou de quilos, puguis ser bo pujant muntanyes, perquè són molt més escanyolits, molt més baixets, els ajuda el tipus de cos que tenen, i això defineix molt a la llarga quin tipus de ciclista és cada un.
2: El que passa és que ara ens parles d'una cosa molt cooperativa, però al final tu ho deies, el Tour el guanya un ciclista. A veure, jo vaig una mica al marro. Dins dels equips no hi ha una mica de piqué entre qui és el líder, perquè clar, deies, no, tot remen, cadascú té el seu paper, tal, però a veure, aquí tothom té els seus egos, els esportistes n'han de tenir per fer això, no hi ha una mica de rivalitat dins dels propis equips?
3: N'hi ha, i ha passat, i tornarà a passar, hi ha equips ara mateix que tenen una mena de coliderat, i això habitualment acaba malament, com el Rosoli de l'Aurora. I hi ha un parell d'exemples que et puc posar d'aquest Tour 2026, on s'hauria d'estar pendent de que puguin saltar xispes i hi hagi rajades i joc de declaracions.
2: Digues, que jo vull prendre nota per poder seguir-ho.
3: Mira, per exemple, el Red Bull, val? Que són uns molt fàcils, perquè el logo de Red Bull tothom el té al cap, oi que sí? Doncs veieu el logo de Red Bull i el casc de Red Bull? Hi ha dos ciclistes, que són un que és alemany, que es diu Florian Lipovits, i un que és belga, que es diu Remco Evenepoel. Doncs aquests dos, tots dos, es pensen que són el millor de l'equip. Llavors, els ho han venut una miqueta així, saps? És a dir, ve la direcció de Catalunya Ràdio, no? I s'asseu amb tu, Marta, Marta. L'estiu és teu, eh? En Roger està aquí perquè és el del que no surti.
1: Sí,
3: i la gent el coneix. Llavors t'agafen a tu, Roger, clar, i diuen, Roger, l'estiu és teu. Et posem a la Marta perquè ho heu de fer entre dos.
1: Una mica és el que ha passat, eh? Perquè mira,
2: mira, aquí estem
1: tots dos.
2: Ja anirem veient, a veure, explica el que va guanyant el Tour.
3: Doncs llavors hi ha ball de bastons garantit. Vale. El que sí que, Marta, del que deies tu, hi ha una cosa que és important i s'ha de saber. El millor ciclista, sense un bon equip, mai de la vida podria guanyar un Tour de França. Per molt bo que siguis, per molt superior que siguis a la resta. Sense un equip corrent per tu i deixant-se la pell, impossible. Avui en dia, de cap manera.
1: Perquè, David, per fer-nos una idea, quina distància hauran recorregut avui quan acabin i qui tenim al capdavant de la cursa ara mateix? Hi ha hagut una caiguda, estic veient?
0: Doncs mira, jo ara veig el cap de cursa, que és Àlex Bodén, que ara mateix, per poc, però seria el líder d'aquest Tour de França. És un dels 6 escapats, que a més ha deixat enrere els seus 4 companys d'escapada i roda juntament en cap de cursa amb Nicolas Prudhomme. Ell seria el líder. Ara, a 33 quilòmetres de l'arribada, estan fent la penúltima ascensió del dia, que és un port de tercera, que no diríem que és gran cosa per als ciclistes, eh? Evidentment, que són 11 quilòmetres, però no gaire pendent, un 4%. I ell seria el líder virtual, a l'espera de com transcorri el que queda d'etapa, que pot presentar moltes variacions, perquè si algú es decideix entre el gran grup, entre els favorits, a moure, es retallaran ràpidament aquest avantatge dels escapats.
3: L'etapa és molt més dura del que sembla, eh? Jo la vaig fer fa 2 setmanes amb un amic meu.
1: Tu has fet l'etapa?
0: Sant Celoni fins a Barcelona amb bici, tu.
1: Quan trigaran ells i quan vas trigar tu a fer aquesta etapa?
3: L'etapa és la diferència. Granollers als Angles. Nosaltres vam fer Vic als Angles. Per un tema de saltar-nos Granollers Vic. Tampoc és tan xulo.
1: 40 quilòmetres, no?
2: Llavors,
3: nosaltres vam tardar unes 7 hores a fer 150 quilòmetres. I encara prou contents, que ens va sortir una mitjana de 21-22 per hora.
4: I quina temperatura hi havia el dia que ho vas fer tu?
3: Feia una bona calorada, no tanta com avui, però, eh?
4: És que jo els veig ara i uf.
3: Ells tardaran menys de la meitat, amb molta més calor i molt més sol, i fent més quilòmetres.
2: Clar, però això el Fran Lluís
0: Avui són 196 quilòmetres.
3: Imagina't, jo 150.
0: I 4.000 metres de desnivell acumulat, que bé, no s'acumula amb grans ports, però són 4.000 metres gairebé, clar, que és una etapa de muntanya.
2: I això, dèiem, en Franc Lluís Giró, que agafa la bicicleta sovint. Vull dir, imagina, Roger, si ens hi poséssim tu i jo. Vull dir, sortim avui? Sortim ara?
1: Que jo no arribo
2: a Vic, Marta. Demà a la tarda?
1: Que jo no arribo a Vic des de Granollers.
2: Jo havia anat amb la bicicleta, però ja et dic, ens hi posem avui i demà potser no arribem a presentar el programa.
3: Perquè la gent ho entengui, jo tinc un amic que és com 10 vegades més que jo amb la bici, val? I en sap moltíssim. I vam parlar una vegada amb un mecànic d'un equip ciclista i li vam dir, escolta, jo al màxim de forma, superesmolat, dedicant-m'hi a tope, tu creus que podria aguantar una etapa tipus plana?
2: Sí.
3: I li va dir, mira, podries aguantar un quart d'hora i t'hauries de parar a vomitar a la cuneta.
1: Molt bé, doncs l'estampa és per
3: la realitat.
5: Sí. Ells agafen velocitats de 50-60 per hora.
3: Sí, ahir ens van passar per Molins de Rei a més de 70, i era pla, us asseguro que allò no feia baixada.
4: No, hi ha gent fent 4-5 hores de cua i passen en un segon i ja està.
2: Jo els vaig anar a veure.
0: En el que va d'etapa, a 32 de l'arribada, en una etapa que frega els 200, van a una mitjana de 42 per hora. What? La mitjana, eh?
3: Imagina't.
0: La mitjana, amb ascensions, perquè ja porten més de 3.000 metres d'ascensions acumulades.
1: David, aquest matí suposo que has vist moltíssima gent, no?, que els esperava per veure'ls, que contrasta amb les imatges que ara estem veient de l'entrada a França, que, com dèieu, no hi ha públic pel tema dels incendis i tal. I com has vist l'ambient? És gent que realment li agrada molt el ciclisme o era gent que anava allà a treure el cap per curiositat?
0: Hi ha de tot, però jo us diria, des dels que tenen més pedigrí ciclista, però el que abunda més i m'ha fet aquesta sensació, jo he de dir que diguem que treballen de votar en un tour i és una altra dimensió comparat amb altres curses, però la majoria de gent és més profana en quant a afició al ciclisme i s'apropa per la dimensió que té, que té un tour. Penseu que es diu que és el tercer gran esdeveniment esportiu després d'uns Jocs Olímpics i d'un Mundial de Futbol. Després vindria el Tour de França pel que suposa en quant a moviment de logístic, d'acreditacions de mitjans, etc etc. I per tant la gent, val a dir, un aspecte important és que 2 hores abans que arrenquin els ciclistes aproximadament hi ha el que és la caravana publicitària. Us imagineu una cavalcada de Reis? Doncs sí. Similar. Les caravanes van repartint regals, gorres, caramels, samarretes i clar, molta canalla hem vist avui a Granollers a la sortida. Penseu també que allà els corredors surten i van a un ritme doncs suau, xerrant abans d'arrencar el que és l'etapa en si, en aquests 5 quilòmetres de neutralitzada. Per tant, tens temps de veure'ls molt bé, no a la velocitat que van habitualment, perquè encara no estan, entre cometes, competint en aquests trams inicials de l'etapa. I a Granollers, molta gent, més de la que jo havia vist mai, en, no sé, voltes a Catalunya, tant masculina com femenina, per exemple, no?
6: Donem una volteta per aquí per la caravana, donem una volteta per la porxada, veiem l'ambient, veiem els ciclistes i després ja marxem a la carretera per anar a veure l'alçada, la carretera allà.
7: Treballem aquí davant, estem a tribuna.
0: Sí, el tour no per la porta de casa, però sí per la porta de feina.
7: A casa meva també passa, per davant, sí. Però aquí estem, vamos, a tribuna.
0: Aficionades habituals al ciclisme o ho traieu al cap perquè és tot un Tour de França?
8: No, traiem el cap perquè passa per aquí el Tour de França i són coses que no es veuen cada dia, llavors s'ha d'aprofitar.
7: Jo era de l'Indurain, en l'època passada, però ara mateix no, però tots estan molt bé i que ho disfruti molt i que no passin gaire calor, que això és molt important.
8: Aquesta calor corre, déu-n'hi-do,
9: Sí, ens agrada anar en bici i, bueno, ja que estava aquí a Granollers, hem aprofitat i hem vingut a veure'l.
0: I quin ciclista us agrada més? A veure, aquest nom que em dèieu abans.
9: El Pogacar. El Pogacar.
0: Molt bé.
10: El Pogacar.
1: Aquest és el bo, no? El Pogacchi?
3: Pogacar.
1: Pogacar.
3: Si diuen Pogui, si voleu quedar bé amb ell, rotllo jo et segueixo des de fa
4: anys. Pogui pels amics.
3: Pogui, exacte.
1: Pogui.
0: O focatge, també n'he sentit.
2: Va, jo el que us demano, David i Frank Lluís, pronòstic, qui creieu que guanyarà el Tour? I si us sembla, us truquem quan acabi i a veure qui dels dos l'ha encertat.
3: Jo tinc una hot take, per tant, segur que m'elimineu, és un triple que tiro d'esquenes. Diria que aquest any li toca guanyar en Jonas Vingegaard, que és com l'adversari d'en Pogacchi. D'enfocatge.
2: En Pogui pels amics.
3: Sí, en Pogui. Doncs sí. Jo crec que guanya en Vingegaard, va.
2: David.
0: Pogacar, penseu, ha guanyat 4 tours Pogacar, els dos darrers, però entre els 2 i 2 de Pogacar hi ha els 2 de Vingegaard. Jo, va, per dur una mica la contrària amb Frank Lluís i que hi hagi una mica de topall, diguem, dic Pogacar, però crec que hi ha molt partit al contrari que els dos darrers tours i això que estem de dol amb Frank Lluís i jo perquè Vingegaard no compta amb una arma importantíssima al seu favor aquest any. El ciclista dels pocs de 1,90
3: i quilos
0: que puja bé. Bolt van Aert, quina llàstima.
1: David, moltes gràcies.
0: Que a vosaltres.
1: Actualitzem més tard a veure si acaba hi ha alguna novetat. I Frank Lluís Giró, moltes gràcies i bon estiu, si no tornem a parlar més.
3: Però ja està. I què fareu fins a les 7 si no parleu del Tour?
1: Tu fotries un programa de ciclisme de 3 hores al dia.
3: S'haurien de seguir totes les etapes, Roger.
1: Vaya turra que estaria tot el dia. Amb el futbol ho fem, amb el futbol.
2: Jo t'he de dir que quasi que m'enganxaria més al ciclisme i al Tour que al futbol, eh?
1: Jo he entès la meitat de tot el que heu explicat.
3: Què fa?
2: Això ho l'explica. No puc
0: comprar l'objectiu, llavors.
3: Molt a poc.
1: No, però la meitat està bé. És un aprovat, David. És un aprovat.
0: Molt
1: bé. Nois, moltes gràcies.
3: Apa, li bon estiu, eh?
1: N'anem parlant. Passa un minut de 2 quarts. De seguida anirem fins als Estats Units, que tenim el Mundial, una mica de futbol després del ciclisme, i parlarem amb en Roger Arbusà, que ens expliqui l'última que n'ha fet en Trump amb una targeta vermella del Mundial. Què era això? Què era això?
11: Sempre volem massa i necessitem por. A Catalunya Ràdio. Què era això? Què era això? Tot el que buscava tenia ben a prop. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor. Que...

0: Esport i el periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona, Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
3: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
2: Per què?
4: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
5: Sort del RAC.
4: RAC, i som per ajudar.
6: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: Víctor Fernández, alias...
10: El Pajarito.
11: Hi ha futbolistes que no juguen per fama.
12: És una superació estar aquí.
11: Ni per diners.
13: Aquesta lliga no es pot subestimar pas.
11: Per ells, el futbol és molt més que un esport.
14: Si me quitasen el futbol, no seria persona.
15: És com una excusa. Nosaltres igualment podem demostrar que tenim discapacitat, també podem trencar barreres.
16: I estic molt content amb mi mateix.
11: Nits sense ficció, genuïns, això és una altra lliga. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: De 4 a 7 de la tarda... La tarda de Catalunya Ràdio.
18: Passen 5 minuts a 2:15. De seguida anem fins als Estats Units, però abans, sobre l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Setmanat, hi haurà gent que potser els hi pitarà el mòbil perquè estaran rebent aquesta alerta que els avisa de confinament en algunes poblacions o en algunes urbanitzacions de la zona. Marta, quines són aquests indrets on es demana el confinament?
19: Doncs mira, l'urbanització El Ferrell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Can Vinyals i nord de Castellar del Vallès. Sabem que de moment hi ha 36 dotacions terrestres treballant-hi i 12 mitjans aeris.
18: Per tant, estarem pendents al llarg de la tarda d'aquest incendi de Setmanat a aquesta hora, demanant protecció civil al confinament d'alguns nuclis de població. Qualsevol novetat més doncs l'anirem explicant aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. A tot això, aquests dies tenim molts la mirada posada als Estats Units, perquè s'hi està disputant el Mundial de Futbol, els millors jugadors del planeta s'hi concentren fins al 19 de juliol. El que ells no saben és que són dins d'una mena de circ romà, on sembla que l'emperador és Donald Trump. Àlex Figueres, a veure, explica'ns això.
20: Exacte, de fet, Donald Trump, que ja no sap què fer per centrar l'atenció en la seva persona, si fa uns dies ja demostrava que hagués pogut viure perfectament en ple imperi romà, muntant un show de lluita lliure al pati de la Casa Blanca d'aquells que esquitxen de sang, els que són a primera fila. Ara ja s'ha posat la corona de llorer, al més pur estil Juli César, que per si no ho sabíeu diuen que la feia servir per dissimular que s'estava quedant calb. Em sembla un mètode a provar.
21: Bona punt històric.
20: Doncs per què? Perquè sembla que per ell el Mundial de Futbol és el futbolí del bar del poble, amb la diferència que ell no hi posa monedes sobre per reservar la següent partida, perquè el futbolí és seu.
18: I ara què?
20: Bé, doncs resulta que durant el partit de setzens de finals entre Estats Units i Bòsnia i Herzegovina, un dels jugadors dels Estats Units gairebé li trenca literalment el turmell, perquè veiem a les imatges allò esfereïdores de com es doblega aquell turmell a un dels jugadors doncs, del combinat de Bòsnia. Motiu suficient, de fet, com per ensenyar-li una targeta vermella de manual. Fins aquí, doncs, correcte. Ara bé, sembla que això el president dels Estats Units, com que ell és una mica l'amo del món, doncs no li va fer cap gràcia, eh? Diu que no està disposat a perdre ni jugant al pedra, paper, tisora, i va decidir aixecar el telèfon i trucar al màxim mandatari de la FIFA, Gianni Infantino. Hoy he dejado mi teléfono. De fet, tant de bo hagués fet com l'Aitana, eh? I hagués deixat el telèfon quiet per no trucar a Gianni Infantino, perquè segons l'agència Associated Press, el líder nord-americà hauria demanat que l'àrbitre del partit revertís la seva decisió i que, per tant, el jugador expulsat pogués jugar el proper partit contra Bèlgica. Evidentment, l'escàndol ha arribat quan la FIFA ha decidit indultar el jugador de la selecció dels Estats Units. Concretament, el jugador mantindrà, diuen, la targeta vermella, però el màxim organisme internacional de futbol ha congelat la sanció que això comporta, que seria doncs no poder jugar al proper partit per un període de prova d'un any, com si fos això una promo de Netflix, eh? Directament tens un any ara per fer el que tu vulguis.
5: Però Ali, sabem si això s'havia fet abans o no?
20: Jo crec que és una decisió totalment inèdita.
5: És grossíssim, realment.
20: Sí, sí, o sigui, és que és... em sembla directament com ell jugant una partida del FIFA a casa seva i dir, ara em trec, vaig a tornar a resetejar. I per si l'escàndol no fos prou gros, Donald Trump ha decidit fer un breu comunicat a la seva xarxa social Truth Social, en què diu: gràcies a la FIFA per fer el que és correcte i revertir una gran injustícia. Per tant, el que dèiem, pa i circ a la Casa Blanca, Roger.
10: Bé, 4:45. Roger Arbosà, molt bona tarda.
21: M'explota el cap amb el crossover Donald Trump Aitana.
10: Bona tarda. Que me l'esperava i, bueno, m'ha funcionat. La veritat és que m'ha funcionat. Roger, quina hora tens aquí i on t'hem de situar en el mapa aquest dels Estats Units, que és un mapa enorme?
21: Sí, mira, ara mateix són 9:45, bé, a les 9:39 del matí, i sóc a Dallas, sóc a Arlington, de fet, al costat de Dallas, just al costat de l'estadi on es jugarà d'aquí a poques hores aquest Portugal-Espanya.
10: Deus anar en pijama, encara.
21: Vaig en pijama, sí, sí. Mira, vaig amb una samarreta, Roger, sí. Que és la meva samarreta de dormir aquests dies aquí, sí, als Estats Units. Val. I et puc dir que és una samarreta que tu has vist.
5: Com? Caram, a veure què ens heu d'explicar.
10: No és el que sembla, vull dir, en Roger i jo tenim molt bona relació, però diguéssim no...
5: Roger Grandell posant-se vermells.
10: Una samarreta...
21: No has vist els pantalons? No has vist els pantalons, que són uns pantalons curts, Roger, d'esport?
10: A mi no em facis sexting en antena de Catalunya Ràdio, eh? A mi no, eh?
21: I la samarreta... Però sí que és una samarreta coneguda, és una samarreta coneguda que tu has vist, i és la samarreta d'estar per l'habitació de l'hotel i dormir.
10: Samarreta de... Sembla un joc, així,
5: sí,
10: una mica.
5: Sí, a veure, no sé...
10: No és samarreta esportiva, eh?
21: No és esportiva.
10: No és esportiva. Per tant, no. Samarreta de propaganda...
21: Podríem dir que sí.
10: Podria entrar dintre el tema samarreta de propaganda. Sí.
21: D'estar per casa, d'estar per casa.
5: Propaganda corporativa?
21: Ho deixarem en d'estar per casa.
10: D'estar per casa. D'estar per la ràdio, també?
21: No tant. D'estar per la ràdio, no tant. Jo no hi aniria. Jo ara mateix no hi aniria. Perfecte. Així, a la ràdio.
10: Llavors, ara no sé si em resoldràs o és una cosa com que es queda, diguéssim, a casa Can Arbosà.
21: Es queda aquí.
10: Molt bé.
21: Es queda aquí.
5: En sèrio, ens deixarem així, eh?
10: Bueno, escolta'm, cadascú explica fins...
22: No, d'acord, estic entenent quina història teniu vosaltres.
5: No l'estan tenint ningú.
10: No és l'història, però a mi m'agrada molt quan ens entren enviats especials a la ràdio, que allà són... No és una hora intempestiva, tampoc 9:45 del matí, però jo sempre penso, clar, entren des de l'hotel o des d'un son.
20: Amb sabatilles.
10: I això no és la tele, llavors tu pots anar vestit com et doni la gana. I a mi m'agrada demanar, doncs, si estan còmodes, si estan amb xancletes o no.
5: També et pot mentir, vull dir, també poden estar...
10: En Garriga ens arribava a explicar quan estava als Estats Units de corresponsal autèntiques barbaritats, també perquè la Juliana Canet li preguntava...
22: Clar, és que... Hi ha alguna història que m'ha explicat el Garriga?
10: En Garriga havia entrat despullat en algunes correccions, i jo ho defenso, i em sembla bé.
5: Però ell ho deia?
22: Sí. Ell et deia... Això ho ha explicat en antena, el Garriga, o estem aquí destapant alguna cosa?
5: Primer dia estava tan privat del Garriga i l'estem deixant...
10: A mi em sona que sí, o si més no es notava que anava despullat.
22: Pel to.
10: I per la manera com...
5: Bueno.
21: Despullat no us entraré.
10: No, jo com vulguis, Roger, que entis. Escolta'm, tu t'has llevat fa una estona, llavors suposo que ja has començat a veure alguns titulars sobre en Trump i aquesta trucada que ha acabat fent a la FIFA.
21: Sí, sí, però ja ahir, eh? Ja ahir va saltar aquesta notícia i ahir ho vam veure, sí, sí, a les xarxes i sobretot a la tele. Aquí tenim posat el canal Fox tot el dia i bé, sí, sí, tothom parlava d'això, d'aquesta notícia, d'aquesta decisió que és insòlita, que no és inèdita, ara ho parlàveu, no és inèdita, això va passar, re, fa 4 dies, al Mundial del 62.
10: Home!
21: Amb el brasiler Garrincha, que estava expulsat i que va jugar a la final contra Txecoslovàquia, una decisió en què hi va intervenir la política també, el govern brasiler, que és una cosa, diríem, que no gaire diferent del que sembla que ha passat aquí amb Donald Trump, però vaja, que fa moltíssim d'això i ara això ha estat una bomba. Jo crec que només Donald Trump i Pochettino, que és el seleccionador nord-americà, estan d'acord amb aquesta decisió perquè és que és un escàndol.
10: Tu veuries Trump capaç de trucar a Pochettino perquè faci canvis, jo què sé, a l'11 inicial?
21: Home, i tant.
10: Sí, no?
21: I Pochettino sentint, eh?
10: Sí, dient, no,
21: Pochettino
10: que,
21: fent cas.
10: El que digui, el que digui vostè.
5: Jo al·lucino amb els tentacles d'aquest home.
21: El teu Pochettino, Roger, per cert. El teu Pochettino, eh?
10: Que va ser entrenador de l'Espanyol. Va ser un bon entrenador de l'Espanyol. Sí, va ser un gran jugador de l'Espanyol i ara és el seleccionador dels Estats Units. Cobrant un paston, m'imagino, no?
21: Home, i tant.
10: Paguen bé, ja. Escolta'm, aquest vespre què fas? Suposo que vas a veure el partit d'Espanya, no?
21: Sí. A veure si podem entrar avui, perquè no és fàcil entrar avui al camp. Hi ha moltes peticions, però vaja, que estaré molt pendent d'aquest partit, que és aquí al costat de l'hotel, com deia, aquest Portugal-Espanya. Seran les 2 de la tarda aquí i és el primer gran partit per Espanya, eh? Amb un rival ja potent, la Portugal de Cristiano Ronaldo, que posarà les coses difícils en aquests 8 anys de final.
10: Doncs, Roger Red, volíem trucar per saludar-te i com que ens anem sentint al llarg de la tarda dels propers dies, doncs anar temptejant una mica el terreny. Per tant, et deixem amb la teva samarreta íntima i que acabis d'esmorzar tranquil·lament.
21: L'últim dia potser expliquem això de la samarreta, si voleu.
10: Em semblaria bé.
5: Estarem tots pendents de com acaba aquesta història.
10: Roger Bosà, des dels Estats Units. Moltes gràcies. Cuida't.
21: Vinga, va, que vagi bé.
5: A veure.
10: A tot això, què?
5: Ja que estem parlant de com vesteixen els nostres enviats especials, quina roba porten, aquí anem a despullar-nos tots. Heu deixat mai la parella?
0: A mi sempre m'han deixat.
5: Sí?
0: Sempre. Jo no he deixat mai ningú.
5: També et diré, ara em llançaré a la piscina amb aquest comentari, però...
0: Algo havia fet, vols dir?
5: No. Però anava a dir que com a tendència igual general, i que ara no saltin tots els homes aquí a mal, però pocs homes conec que hagin deixat ells la relació. Si hi havia una tercera persona.
10: Anem a fer un estudi de mercat.
5: Oi que sí, Judit, estàs amb mi, oi?
1: A no assumir les converses.
5: Exacte.
0: O sigui que, de fet, és culpa nostra, doncs.
5: No, però vull dir que potser... Jo no, a veure, explica fins on vulguis, Aleix, però a vegades hi ha homes que estan en relacions que...
0: Acomodats.
5: Exacte. I que potser ells mateixos veuen, o potser no es volen deixar veure, però saben que allò ja no va enlloc, però són incapaços de dir ei, fins aquí. I aquesta decisió tendeix a prendre-la més la dona. Sí. Com a tendència general.
10: M'ha passat 3 vegades.
5: O sigui, eren relacions que tu sabies que estaven ja mortes.
1: Però has delegat la conversa.
5: I has deixat que fos ella qui t'unés el pas, oi?
10: Sí. No, realment és que ho heu explicat perfectament i anar pensant, sort que no em passa només a mi, això.
0: I a més és d'aquelles coses que després tu fas la reflexió interna i penses, no, si realment anava malament...
5: Veus? Clar, però les dones sempre per davant. Va, i quin argument o quina excusa us van donar per deixar-vos, ja que estem aquí parlant d'intimitats, Roger i Aleix?
10: No, cap, la veritat.
0: No, què vols dir, no cap? Que això no funciona.
10: Excusa, no.
5: Però què us van dir?
10: Aviam, tu entendràs que jo... Però potser estan escoltant la ràdio i jo no haig de ventilar aquí la conversa que vaig tenir.
0: Però vaja, Roger...
10: Amb tres ex,
0: que normalment acaba sent, escolta, això ja fa dies que no funciona i fins aquí.
10: A mi m'han deixat 2 cops al cotxe i un cop a la cuina.
0: El
5: cotxe és molt mal lloc.
10: A mi em sembla molt bé perquè són llocs que pots estar fent una altra cosa mentre t'estan deixant de manera...
5: Molt perillós.
0: Però conduint.
10: Sí, de manera que jo estava conduint. Jo estava conduint i jo era el deixat. De manera que tu vas conduir i dius, vas mirant la carretera perquè a mi que m'ho diguin els ulls segons quines coses trobaria molt violent. Jo vaig agrair... està conduït i recordo el quilòmetre i el lloc, que no us el diré. Va, ah, i cada cop que hi passo, doncs, bueno, penso.
0: Ja he deixat unes flors.
5: Un dia d'aquests obrim un consultori.
10: Sí, no sé per què estem parlant d'això ara mateix.
5: Ara t'ho explico, perquè se'ns ha anat una mica de les mans. Jo tot això us ho deia, perquè avui ens ha cridat molt l'atenció una carta d'un lector del periòdico confessant per què havia trencat amb la seva parella. I no ho diríeu mai. La causa era Rodalies. Judit Pastor.
22: És fort, és fort. Quan ho hem llegit ens hem quedat una mica impactats. L'actor és un tal Joan Casanovas, de Vidreres, a la Selva, que ha decidit que avui era un bon dia per obrir el seu cor i enviar una carta al periòdico i explicar per què ho ha deixat amb la parella. I el titular era aquest. He perdut l'amor de la meva vida per culpa de l'R11. La carta feia així.
10: Aviam.
22: Diu, la meva parella em va deixar, farta que arribés tard a casa per culpa dels trens, farta d'esperar-me, farta de les meves queixes, del meu cansament, del meu estrès. Els retards i les cancel·lacions diàries dels trens de la línia R11 van poder amb la nostra relació. Ella m'estimava, ho sé, però va acabar deixant-me i jo, sense poder fer res. Ara segueixen els retards i les cancel·lacions. Atenció com acaba, diu. Ara ja no tinc pressa, perquè ningú m'espera a casa.
5: Ens ha entendrit? Ens ha enfadat? Perquè hem sigut conscients de fins a on arriben les conseqüències del drama de Rodalies. I per això nosaltres hem volgut activar el nostre equip d'investigació, capitanejat avui per la Judit Pastor, i hem trobat l'autor de la carta. Hem localitzat en Joan Vidreres, que molt amablement ha obert el sorc al seu cor amb nosaltres i ens ha donat més detalls d'aquesta ruptura amorosa causada per Rodalies.
22: Molt, molt generós per part del Joan,
10: doncs molt,
22: de Vidreres,
10: perquè,
22: realment,
10: clar,
22: perquè una ruptura ja és complicat d'explicar, i quan és una ruptura causada per Rodalies...
5: Aquí les expliquem amb molta facilitat,
22: depèn,
5: però bueno.
22: Depèn d'aquí, les ventila ràpid.
10: No, sí, el primer dia estem ja explicant això, jo no m'ho imaginar l'últim. Però
22: clar, bueno. Joan ens ha explicat que, a veure, aviam, la majoria de ruptures no hi ha un únic motiu que fa que ho deixis.
10: Clar.
22: Pot ser un cúmul de factors,
5: cert,
22: no? Si t'arremboquen en la ruptura, no? Però en el seu cas, diu, si vas a pensar, la font, l'arrel de tots els problemes i totes les discussions que nosaltres teníem era la mateixa, que era Rodalies, perquè cada dia el Joan arribava tard a casa per culpa dels trens i això, diu, va ser una bomba per la relació.
2: Aquests retrasos de trens i aquesta tensió provoca, per exemple, jo arribo a casa i no tinc ganes de fer res, em vull aïllar, vull sortir a córrer per desbravar-me. I arribes a casa, la parella t'està esperant, però llavors hi ha el meu temps què? I això desencadena amb discussions sempre sobre el mateix. A quina hora arribaràs? Jo no, doncs no ho sé, depèn dels trens. Hem de fer tal cosa, jo no t'asseguro. Discussions, discussions, i això s'esclata i ella em diu, mira, no podem seguir així perquè és que jo no estic feliç amb tu, perquè és que tens un tipus de vida tan inestable, insegur, no saps mai quan estaràs. I al final aquesta noia, doncs, bueno, llàgrimes als ulls, m'acaba deixant, no?, al final.
5: És que és trist, eh? O sigui, és trist que l'origen de tot plegat sigui Rodalies. Realment, escoltant-lo, empatitzes amb ell.
22: Clar, clar, tu posa't en la seva situació. Cada dia has d'anar de Vidreres fins a Barcelona Sants, no? Primer agafes un cotxe fins a l'estació, després el tren, i un cop arribes a Barcelona, caminar uns 15-20 minuts fins a la feina. Això en un dia normal són una hora i 40 minuts fins aquí. Bé, és una mica llarg, però podíem estar disposats a fer aquest trajecte. Però què passa? Que quan dia sí dia també hi ha retards, hi ha cancel·lacions, és que arribava a trigar moltíssim més a arribar a casa i a la feina.
2: I hi ha hagut dies, això no és cap exageració, hi ha hagut dies que he estat més rato fent el viatge en el tren que treballant a Barcelona. Si jo tinc de fer 7 hores i mitja, hi ha hagut dies que se't posa 3 hores per baixar i 4 hores per pujar, val? I això es fa insostenible. I bueno, jo aquesta carta la vaig escriure des del tren, cansat de tot i una mica trist per aquesta relació, no?, perquè s'havia acabat.
5: És que estem parlant d'una jornada laboral passada al tren, normal que no li quedessin...
22: 7 hores del teu dia al tren, arribes a casa i clar, la parella esperant-te tot el dia i tu arribes que dius, no vull saber res de tu.
5: De mala llet.
22: Es pot entendre, fins aquí es pot entendre. Clar, li he preguntat si veient aquest drama que suposava, no?, cada dia anar i venir i estar tantes hores, si es va plantejar, per exemple, canviar de feina. Però em deia, clar, jo tinc 50 anys, ja porto 20 anys treballant a la mateixa empresa. Aquestes alçades de la vida, fer un canvi no és tan fàcil.
2: Es va pensar de tot, eh? Vaig pensar, aviam, baixar amb cotxe, un pis de lloguer a Barcelona per 2-3 dies, per alleugerar una mica aquests horaris i que ja em veiés més. Vam pensar inclús els dos anar-nos a viure a Barcelona, però tampoc era factible això perquè tenim família aquí a Vidreres, val? Jo tampoc em vaig veure capaç de fer segons quins canvis a la meva vida. Per exemple, canviar de feina, jo no em vaig veure capaç. Però es va parlar, i tant si es va parlar.
22: Que també l'he preguntat, i què passa si tens una nova parella? Perquè el drama de Rodalies em temo que seguirà existint. Què passa si un dia te tornes a enamorar? Què passarà?
2: M'he plantejat, doncs, bueno, potser tenir millor una parella a Barcelona. Avisar, si jo conec una persona, llavors ho tinc claríssim, que això és una cosa que s'ha d'explicar, és el primer que explicaràs, per no fer mal a l'altra persona o perquè no es trobi amb la sorpresa que es va trobar la meva exparella.
5: Sí, em sembla meravellós com a carta de presentació. Saps allò? Mira, tinc dos fills...
22: Exacte. Tinc una fissura una mica estranya, que tal...
5: I... Em moc amb Rodalies.
22: No, no.
0: Depenc de Rodalies.
5: Depenc de Rodalies. Com a carta de presentació, saps?
22: La motxilla, cadascú...
10: També et dic una cosa. Sabent com està Renfe en aquest país, quedarà tothom solter. Si tothom segueix, diguéssim. Sí. Si ningú té una mica de paciència amb les seves parelles...
5: Bueno, hauràs de lligar amb gent del teu barri.
10: Al final, sí.
5: Ja està.
10: Exacte. De proximitat.
5: Exacte, sí. Amor de proximitat.
22: Hem de donar l'amor de proximitat.
0: Però, clar, has d'arribar al teu barri.
10: Bueno, feina de proximitat. Hauràs de tenir...
5: Sí, sí, vida de proximitat en general.
22: Com abans. Vida la feina, la parella, tot allà mateix. Bueno, aquesta és la història del Joan de Vidreres, que, per cert, ara deu estar al tren escoltant-nos. Ai,
5: veus?
22: Molt bé. Per tant, una abraçada. Tots els ànims. Esperem que avui arribis d'hora a casa i que si torna a passar el tren de l'amor, doncs aquesta vegada el puguis tornar a agafar sense cap incidència, Joan.
10: Exacte.
5: I mentrestant nosaltres li farem companyia a la ràdio mentre es torna en tren.
10: Exacte, la ràdio sempre és companyia, nosaltres sempre hi estarem, Joan. Bé, 7 minuts i arribem a les 5 de la tarda. A tot això, aquest cap de setmana, 25.000 persones van veure sortir el sol a Canet de Mar. Van ser més de 12 hores seguides de música en directe i qui ho va viure de molt a prop, perquè ja he vist Instastories, ja he vist fotos, ja he vist de tot, que hi va ser fins molt tard, va ser la Mariona Córdoba. Bona tarda.
3: Bona tarda, com esteu?
10: Vas aguantar fins al final?
3: Per desgràcia, sí.
10: Del Canet Rock?
3: Per sort no vaig haver de tornar en Rodalies, que hi havia molta gent que sí que tornava en tren i era terrible l'estampa. Però sí que és veritat que la ressaca emocional i física està sent dura. No us diré que no.
5: Se't veu bé, eh?
3: Gràcies. Jo noto la veu tocada, eh?
10: Sí, jo no noto al 100%, però bueno, escolta'm, també vas anar a treballar.
3: Llavors,
10: si has hagut de parlar, l'has hagut de parlar.
3: Era jornada laboral, 100%.
0: Clar, es nota.
10: Sí, escolta'm, com va anar, aviam?
3: Va anar molt bé, la veritat, sota un sol abrasador, us haig de dir, perquè feia moltíssima calor, però hi havia grups com Figaflaues, Els Tiets, Els Catarres 30, UFAM, o Maria Jaume, que et feien ballar, peti qui peti, fes la calor que fes, i que van omplir el pla d'ensala amb un codi de vestimenta força clar, que va ser, bàsicament, samarreta del Barça i estelades lligades al coll.
10: Mal.
3: Això és el que es portava. I, a més, va ser una jornada musical que va acabar amb una actuació molt emotiva, que va ser la de la Fúmiga. I per fiemo. Valencià s'acomiada dels escenaris després de moltíssims anys i és que ha escollit una data molt especial per ells, que és el Canet Rock. De fet, l'Artur de la Fúmiga explica que acomiadar-se mentre sortia el sol ha estat una mica la cirereta del pastís.
4: Sempre penses que no et queden coses noves per sentir, però el que va passar al Canet Rock va tindre una màgia especial. Teníem moltes ganes de tancar un Canet Rock i només pujar a l'escenari i veure tota la gent que s'havia esperat decididament a passar això amb nosaltres, ja ens va fer pujar a un escenari molt emocionats. I això va fer que crec que aquesta emoció se contagiara i se va convertir en un concert dels més emocionants, dels més intensos que hem viscut mai. I a més, el fet de que la llum anava canviant als minuts encara ho va fer més màgic. És aquesta cosa que contarem quan algú ens pregunta què era això de la Fúmiga d'ací molts anys.
3: Va ser molt emocionant i, a més, al grup encara li queden algunes dates i s'acomiadarà definitivament dels escenaris el 16 i el 17 d'octubre al Sant Jordi Club i el 30 i 31 al Roig Arena de València, i us haig de dir que amb entrades exaurides.
10: T'ho vas passar bé?
3: M'ho vaig passar molt bé, la veritat.
10: Perfecte. A punt d'arribar a les 5, ara farem una pausa i de seguida, després del butlletí, la cosa seguirem amb música, perquè saludarem el nostre productor musical de confiança, que és en Jordi Cubino, que un estiu més ens acompanyarà. I atenció, perquè avui... Sabrem, per exemple, què tenen en comú el wannabe de les Spice Girls,
18: que tu Mariona no havies ni nascut,
3: no, però
18: la coneixes.
3: Bé,
18: eh? I també el One More Time de Britney Spears. Per tant, fem una pausa, sentim el butlletí i de seguida ho descobrirem.
17: De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Avui, i digue'm si em vols. Avui, i digue'm. Amb Roger Carandell i Marta del Cor. Si no m'agrada...

0: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
1: Com et quedes si et diem que el pot de mel que tens al rebost és en realitat una ampolla de vi? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o a la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
2: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Another sunny day, I met you
4: up in the garden. La tarda de Catalunya Ràdio. You were taking plans, I took
5: you back your pardon. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Manel Elias. L'incendi de la Catalunya del Nord continua fora de control. El foc ja ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Més de 700 bombers continuen treballant per intentar estabilitzar un incendi que avança amb pes per les altes temperatures i la baixa humitat. Enviada especial a Illa de la Catalunya del Nord, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Cientiso. Bona tarda.
2: Bona tarda. Som al centre de comandament dels bombers a l'Il Sortet, un poble evacuat, on no hi ha ningú pel carrer perquè les persones els han demanat que es desplacin cap a Tuer. Aquí, aquesta tarda, hi ha de comparèixer el ministre de l'Interior. Un dels bombers responsables de l'operatiu detallava els dos punts importants a aquesta hora.
3: Primer de tot, garantir la seguretat dels pobles que ha travessat o pot travessar el foc. En segon lloc, evitar que la llengua que està pujant pel massís d'Aspres es converteixi en un corredor de foc de dimensions històriques difícilment accessible per nosaltres i que podria destruir moltes hectàrees.
2: Aquí ara hi fa molta calor, estem aproximadament a 39 graus i el que preocupa és aquesta onada de calor amb la simultaneïtat d'incendis, perquè aquí també n'hi ha a l'oest i al centre del país. Laia Claret, Catalunya Ràdio, El Sortet.
1: Més notícies relacionades amb incendis, Cèlia Forment.
4: Els bombers treballen per apagar un incendi forestal a Sant Manat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 30 hectàrees. Protecció Civil ha enviat un missatge a alerta als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Són el Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, nord del Castellà del Vallès i Camp Vinyals. Les flames avancen ara per una carena cap a l'urbanització del Farell i sobre el terreny hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 d'aèries perquè no hi acabi arribant. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre de l'incendi amb descàrregues des de l'aire i el foc ha provocat també focus secundaris.
1: I finalment, pel que fa a l'incendi de les Gavarres, els bombers concentren els esforços a blindar el flanc dret. L'objectiu és donar-lo per controlat. Aquest vespre aquest foc ha cremat 2.200 hectàrees.
4: Donald Trump anuncia que tractarà amb Volodymyr Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra a Ucraïna durant la cimera de l'OTAN, després d'haver mantingut dues converses amb ell i Vladimir Putin per telèfon. Insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
5: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem. I crec que aconseguirem posar-hi fi.
4: Just abans de la cimera de l'OTAN, que comença demà encara, Rússia ha llançat un nou atac massiu que ha fet una vintena de morts i més d'un centenar de ferits a Kiev, la capital d'Ucraïna. El bombardeig amb missils i més de 600 drons ha causat també destrosses importants a edificis residencials. Zelensky reclama als aliats de l'OTAN que prenguin decisions fermes a la reunió de líders a partir de demà, de la qual s'espera que en surti un nou compromís multimilionari amb Ucraïna. L'exèrcit ucraïnès ha atacat diverses refineries de petroli russes i dos vaixells de la flota fantasma que ajuda el Kremlin a transportar-lo.
1: I el govern espanyol prepara un pla estatal de fertilitzants perquè l'agricultura depengui menys de les importacions després que el conflicte a l'Orient Mitjà hagi provocat l'augment del preu dels adobs en un 30%. Pedro Sánchez ha anunciat que està llest el primer trimestre de l'any vinent. Pel president de l'executiu, tenir autonomia agrícola serà positiu per a l'economia dels pagesos i impedirà que els preus del menjar es disparin.
6: Tiene que ser un plan para que tengamos unos precios justos y, por supuesto, también un pueblo o pueblos más vivos.
4: Microsoft acomiada 4.800 treballadors, una mica més del 2% de la seva plantilla. Les inversions que estan fent les grans tecnològiques en intel·ligència artificial i la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci estan disparant els acomiadaments en el sector. A primers d'anys, Microsoft ja va oferir una plaça d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. Dels acomiadaments anunciats avui, 1.600 corresponen a la filial de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en el que els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de finals d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més.
1: I ara els esports, Sonia Olear.
7: En marxa la tercera i última etapa del Tour de França, en territori català. Sapiguem com va l'etapa. David Ubach, bona tarda.
8: Bona tarda, sortit de Granollers. 10 minuts passat del migdia, però ara ja roda des de fa alguns quilòmetres, una trentena en total per territori francès. 6 quilòmetres i mig per a l'arribada al Coll dels Angles, aquest final d'etapa després de 196 quilòmetres que els corredors saldran amb gairebé 4.000 metres de desnivell positiu acumulat a les cames. Ara mateix ja el grup de favorits roda unificat, un cop que fa ben pocs instants s'ha capturat el cap de cursa, que era el francès de l'equip Education First, Alex Boden, l'últim supervivent de la nombrosa fuga del dia, en què també hi havia Abel Balderston, ja despenjat des de fa molts quilòmetres a l'ascensió a la Collada de Toses. Ara mateix, doncs, 6,5 pel final als Angles. El grup de favorits compacte, tot per decidir en aquesta tercera etapa del Tour de França, que, insistim, ja ha abandonat aquesta gran sortida amb les tres primeres etapes per territori català. David Ubach, Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Gràcies, David. Aquest vespre a les 9 jugaran Espanya i Portugal en els vuitens de final del Mundial. A les 2 de la matinada serà el torn dels Estats Units, que s'enfrontarà a Bèlgica. I el motor, Àlex Márquez, competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca avui.
0: Fins aquí les notícies.
9: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
0: Aquest estiu, crims.
9: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
0: A Catalunya Ràdio.
10: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
0: Posem llum a la foscor.
11: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
0: Què va passar? Qui ho va fer?
12: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
0: I per què?
13: No sé per què cogí el martillo i el pegué.
0: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
11: Comencem.

0: Jordi Covino, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, i ben trobats, els dos.
0: I molt content de tenir-te aquí un estiu més. Crec que ja en van tres. Aquest.
1: Jo encantat, és una de les coses que em fa més il·lusió. L'estiu no seria el mateix si no vingués a fer el programa.
2: Tu ja ets part dels nostres estius i dels estius de Catalunya.
0: Absolutament, i dels oients, perquè a mi molta gent em deia m'agrada molt a l'estiu quan vaig amb el cotxe i en Covino ens comença a disparar tamacles un darrere l'altre i ens va explicant una mica la història i les anècdotes que hi ha darrere d'ell. A veure, la majoria ja coneixeu en Jordi Covino, que és un dels millors productors musicals del nostre país. Molts també el coneixereu per la faceta Eufòria, el programa de TV3. I vaja, que has treballat amb artistes que cada cop que vens n'afegeixes un més, però Fonsi Nieto, David Bisbal...
1: Sí. Luis Fonsi.
0: Perdoni, Fonsi Nieto és el de les motos, sí. Perdona.
2: També, saps que és,
1: no, i és DJ. No s'ha equivocat del tot.
0: Saps que tinc apuntat Fonsi Nieto, pues, i ho he vist i dic...
1: És que el Fonsi és DJ.
0: El del Despacito, pensava.
1: Sí, el Luis Fonsi. El que passa que el Fonsi que deies tu també és DJ, ha tret algun disco.
0: Ah, també és DJ, sí, doncs és veritat.
1: És veritat, o sigui, no t'ha estat malament.
0: I escolta'm, amb qui més has treballat per afegir en aquesta llista? De noms així que la gent digui, bueno, quina bestiesa.
1: Buah, és que l'altre dia m'ho deien, no? Dic, comencem per la gent que no has treballat, no? Vull dir, és més fàcil aquest país. No sé, mira, Miguel Bosé, Pablo Alborán, Il Divo, Montserrat Caballé, Mónica Naranjo, Alejandro Sanz, molta gent.
2: És que Rafael, si faig la llista,
1: Rafael també, Alan Parsons, imagina't, molta gent, i d'estrangers també, no sé, molts, realment,
2: sí,
1: molts.
2: Amb en Covino, saps allò dels 7 passos, com es diu, els 7 graus de separació?
0: Sabeu, sí, per arribar a la persona que tu vulguis.
2: Tu coneixes en Covino i ja està. Ja estàs a un pas de qui sigui.
1: Un o dos.
0: Escolta'm, aquest estiu analitzarem les grans cançons de la història de cada gènere, o si més no, els més coneguts.
1: Sí.
0: I avui hem dit, mira, començarem amb els grans hits del pop.
1: Venga.
0: I jo pensava, bueno, el Wannabe de les Spice Girls ha de sonar. Jo recordo que tenia 11 o 12 anys i això va caure com una autèntica bomba a la meva escola, i crec que tot el món, tu, Marta, en el seu moment, també
2: tot
0: ballant
2: arreu.
0: A tot arreu.
2: Jo, dic, jo feia P5, molt petit, el primer de primària, i me'n recordo perfectament al pati amb les meves amigues ballant aquesta cançó, inventant-nos la lletra de la cançó. De fet, avui encara no me la sé, però jo forma part de la història, de la música, de tots nosaltres.
0: Aquesta és una cançó rodona que, si tu ja haguessis sentit abans que es publiqués, haguessis dit, té alguna cosa.
1: Té alguna cosa. La veritat és que va trencar per una raó. Nosaltres veníem de la història del pop amb boy bands, i no n'hi havia cap de girl band, que per això el girl power de les Spice Girls, no? I penso que va trencar. Només pel fet del trencador que va ser, ja és un punt històric, no? A més, és una cançó que va donar moltes voltes. No va ser fàcil. Es va gravar mitja hora, això sí que és veritat, que la veu la va gravar mitja hora. El primer productor, que era el Matt Rove, les va ficar, els va donar la lletra, els va ficar dintre la peixera, i diu, va, repartiu buscar un trosset de la lletra, i aviam que us surt. Total, que van gravar, el van presentar a la companyia discogràfica, però no va convèncer. I aleshores ho va remixar un altre productor, vale, i que és el David Way, aquest noi ho va donar a revessar, i tampoc els hi va agradar. O sigui, no, acabaven de trobar el punt a Simon Fuller, que era el productor executiu d'elles, fins que van trobar una persona, que el Mark Spike Stent, que va fer la mescla definitiva de la cançó, fent un muntatge nou sobre la cançó original.
0: Com per ser un dels productors que has descartat la cançó, saps?
2: També això et demostra la importància de la feina dels productors. Com amb una aparent, no?, mateixa cançó, segons com la treballes, pots fer que sigui descartada o que sigui un èxit.
1: I passa més vegades del que la gent es pensa, eh? Realment, donem moltes voltes a les produccions. Hi ha produccions que surten a la primera, però altres que donem moltes voltes. Ja arribarem, suposo que parlem durant aquests dies, per exemple, de Michael Jackson, us explicaré anècdotes molt curioses sobre Michael Jackson i tot el que es va arribar a fer a nivell de preproducció.
0: Viatgem fins al 2020.

0: És un tema de BTS, hi ha gent que potser no coneixia el nom del grup i tal, però clar, per la ràdio sí que ens han fet un tip d'escoltar-la, aquesta cançó.
1: Home, BTS l'altre dia va fotre 65.000 persones a Madrid, al Wanda. Mm. Va ser brutal, no hi havia entrades, entrades a 400 euros. És una febre, el fenomen del K-pop. El K-pop, jo, a mi em fa molta gràcia. Jo fa molts anys vaig anar a cantar, quan jo començava a cantar amb David Lime, a Corea del Sud, i vaig estar a Seul cantant a un concert amb 400.000 persones, i me recordo que em deien, hi ha com un moviment, imagina't, fa 30 anys això, que volen treure un estil de música per exportar des de Corea, però fet amb l'estil de pop europeu o americà. I una sèrie de productors que estaven aleshores molt embrionari, i de tot això han sortit tots aquests grups.
0: Clar, per tant, això s'ha estat alimentant durant anys i anys,
1: sí.
0: I el que tu dius, que sona molt europeu, en el sentit de que han begut dels Estats Units i
1: d'Europa.
0: I com ho han aconseguit, això? De que aquest estil ara, diguéssim, sigui tan... que el reconeguem tan ràpid.
1: Mira, molt fàcil. Ells van agafar, sobretot, compositors d'aquí. La cançó aquesta que estem escoltant, que és la primera que va ser un hit mundial seu a tot el món, va ser número 1, és el David Stewart i la Jessica Gombar. Són dos compositors molt reputats que estan aquí entre Amèrica i Estats Units i Europa, i ells van agafar equips d'aquí junt amb els seus equips de productors. O sigui que molta de la gent que treballa amb aquests equips, després comentarem altres cantants, surten composicions que potser venen de Suècia o venen de països, Canadà, que no t'ho pensaries mai, i tothom es pensa que és un producte o coreà o americà o europeu.

0: i això va afectar.
1: En canvi, després la de cançons... Bueno, mireu ara Rosalía mateix, amb tota aquesta simbologia religiosa, també. O qui era aquella cançó que es va gravar en una església, ballant, com es diu? Que ballaven dins d'una església, i va haver també molta polèmica. Mira, ho busco, i abans que acabem...
0: Si estava desconsagrada, no passa res.
1: No, va haver-hi pollo, això, a veure si em ve i t'ho dic.
2: Però és curiós com als Estats Units molts títols de cançons, això que deies que són un punt conservadors amb segons quines coses, un fac mai te'l trobaràs en un títol. Hi ha l'asterisc, o fins i tot existeix un altre títol, no?, paral·lel a aquell, perquè als Estats Units no sigui tan bèstia.
0: Correcte. I a més, hi ha una història, jo crec que és més una cosa de simbologia. Els americans tenen un doble rasero, diguéssim, perdoneu per barbarisme, a nivell de qualificar les coses. I aleshores, quan hi ha estaments i sobretot simbolismes en els que pugui confondre's, ells van a contra això. És molt així. En canvi, és el que dius tu. Diuen fac, fac, fac i ningú s'espanta.
1: He trobat la cançó, eh?
0: Quina?
1: La Teo, del C. Tangana i Nati Peluso.
0: Sí,
1: us en recordeu?
0: Sí.
1: Que no em sortien ara els seus noms. Sí, que va haver-hi també un bon escàndol per ballar dins d'una església.
0: Sí, sí.

0: Hi ha una cosa molt curiosa en aquesta cançó, que és, a mi em va agradar moltíssim, i era molt jove quan la vaig sentir, que és la barreja, quan barreja aquest cor de gospel, que és meravellós, sobretot, el cor de gospel, que quan s'obre tota la cançó, és increïble, quan s'obre tot, perquè ningú s'ho espera, i és com un homenatge, no? És una, de fet, és like a prayer, és una oració cap a Déu, no en contra de Déu.
1: I és una cançó que va creixent, no? Perquè comença ella sola, rotllo a capella, i cada cop s'hi van afegint
0: més capes
1: i més capes.
0: La producció m'encanta.
1: Taylor Swift.

0: que si no és l'artista més escoltada del món, amb molt poc li falta.
1: Molt poc
0: és
1: li falta.
0: És una bestiesa, allò de Taylor de
1: la,
0: Swift.
1: De les més, si no la que més escoltada del món, i segur que la més criticada del món.
2: També.
1: No sé què li passa a la Taylor Swift, que té molt hater, no? És una noia que, a més, amb aquesta cançó va voler anar contra tot això. Estava passant una època de la seva vida perquè ella veia una mica del món, l'esfera, que aquí no coneixíem, del món del country americà, era una barreja entre country i el que feia. Va voler donar el salt al pop dient, escolta'm, passo de tot el que esteu dient, deixeu-me fer la meva carrera. És com una reafirmació, aquesta cançó. A més, fixeu-vos amb els saxos que van fent de fondo. És molt Motown, això. És com un record als Motown dels 50, no? Dient, és com un, vinga, avantguardista, i ara vull demostrar qui sóc, canviar d'estil i que tothom se sorprengui.
0: Jo el problema que tinc amb la Taylor Swift no és que sigui hater, i no m'haig de justificar i tal.
1: Però,
0: a mi em passa que cançons com aquestes, que ens hem passat de posar-les a les ràdios una vegada i una altra, arriba un punt que no la suporto.
1: Sí.
0: I això no és culpa seva,
1: no,
0: evidentment.
1: No,
0: però és que...
1: No?
0: Es fiquen tant de moda les cançons ara que jo les gasto.
3: Però si passa molt de temps, com ara amb aquesta, no? Des que va sortir, quan la tornes a escoltar, no et torna el bon rotllo? O és com, un altre cop aquesta?
0: No, ara aquesta l'hem posat,
3: sí,
0: i dic,
3: ja tens ganes de passar-la,
0: No, però veig que us agrada i la deixem. Però
1: us explico una anècdota. Mira, quan fem a vegades trobades de productors, entre aquí, Madrid i a Londres, que parlo molt, tu vols dir que el 99% dels productors no els agrada Taylor Swift? No sé per què.
3: En sèrio?
1: T'ho dic en sèrio.
0: Wow.
1: O sigui, el col·lectiu musical, hi ha molta gent que té una mica de refús cap a ella.
3: Però,
1: a mi m'agrada,
3: Per una qüestió musical, de
1: no
3: pell, d'estil, de la seva personalitat?
1: És tot, és el conjunt de coses que diuen és que no està molt... No, ningú diu, no està malament, està molt bé, però és que aquell és que té, no sé, té aquell punt ella, no? Però omple estadis, és una gran estrella,
3: sí.
1: I jo considero que a més una gran cantant i compositora.
0: Ole! Home, puja-la, que aquesta...
3: Aquesta no t'avorrà.

0: això és de l'any 98, Britney Spears, Baby One More Time, i no seria la veu que té Britney Spears, perquè és com una veu com nasal, sí, com molt infantil, segons sí. com. No?
1: I et puc dir perquè, a més, aquesta cançó té història i tot el fenomen té història. Tothom sí, sí, es pensa, Britney Spears, Backstreet Boys, un producte americà... Mentida. Està tot fet a Suècia.
0: A Suècia.
1: A Suècia. Les composicions dels grans temes de tota aquesta gent són suecs, de compositors suecs. Aquesta en concret és un productor que es diu Max Martin i no va tenir gens fàcil aquesta cançó, perquè aquesta cançó la va refusar TLC i la va refusar Robin, no la volien cantar. Deien, això no m'agrada.
2: El que dèiem abans, quina ràbia ha de fer quan rebutges algo que després es converteix en un himne.
1: I la va agafar amb 16 anys, ella, van veure que podria ser idoni, i és que la cançó original, la maqueta, ja estava cantant sobre aquest rotllo. I ella va adaptar-se una mica a la maqueta original, que la maqueta és el que fem els productors previ, que és com una demo del que sortirà. No? I per això canta així, i va ser un èxit quan les cançons ja són refusades. Vull dir, totes les cançons tenen molta història.
2: I després el videoclip d'aquesta cançó, per mi, és un dels més icònics dels anys 90.
0: Absolutament. Absolutament.
2: No? Sí. Amb aquella disfressa... Sí. Bueno, no disfressa, però vaja, sí, d'estudiant de, sexy...
1: Sí, al high school.
2: Exacte,
1: Colegio
2: high
1: Mayor.
2: School. Sí,
1: high school.
0: Bé, i de Britney Spears a Black Eyed Peas.
1: Temazo, això és molt bo.
0: No, això, jo recordo que quan va sortir... Vam embogir tots, Era l'època del lip-dub, em sembla que era, i de totes aquestes coses.
2: Jo recordo posar-me aquesta cançó abans de sortir amb les amigues i ara, vinga, posem aquesta cançó que arrenca la nit. I got a feeling that tonight's
0: gonna be a good night. La cançó és boníssima, però la clau no està amb aquests acords com inicials.
1: Completament.
0: Que en un segon ja saps on ets i cap on anem.
1: És que és molt important tenir un riff d'una cançó que només quan entri la gent la reconegui, però la gent crida als estadis, a les discoteques, no? Sí. És així, no? Jo penso que el secret és el can, can, can, aquest piano matxacón, que és barrejat amb un sintetitzador, que està molt bé. Aquest, això es va ser idea del David Guetta, perquè aquesta cançó la va escriure David Guetta junt amb el Black Eyed Peas. David Guetta estava fent música electrònica molt experimental i volia ficar-se en el món del pop. I va arribar amb aquesta col·laboració amb ells, es va introduir, va donar les seves idees amb el seu equip de producció, perquè Guetta no és Guetta, ja ho explicarem, és un equip de producció que ell dirigeix, i van tenir aquesta idea que és brutal sobre la cançó. I jo crec que tot s'aguanta, i si et fixes, es va aguantant i poder portar un minut i mig, encara no ha esclatat.
2: És
1: la gràcia és quan esclata, que és tota la pista amunt. Aquest és el secret d'aquesta cançó. Aviam qui crida més. Fixeu-vos que és supersenzill harmònicament, té una bateria, té un baix, té una guitarra com samplejada, can, can, can, can, can, can, can, i no té res més, i un cinte de tant en tant. Són quatre instruments, però la cançó funciona.
0: I tot i així té com diferents passatges,
1: correcte,
0: no? La cançó, que dius, ara som aquí, ara som allà,
1: correcte,
0: ens calmem una mica, tornem a pujar. I ara posarem una cançó que és molt important pels culers d'aquest país i que representen un moment de la història. També estem parlant d'un inici que de seguida saps on
1: estàs.
0: On vas.
2: Molt
1: I aquest també va ser feina del productor. No va ser una idea de Coldplay, la cançó era diferent quan la van crear, el Chris Martin, però el seu productor va decidir que volia posar, necessitaven un riff d'entrada, que a més no tenia res a veure amb un grup de pop-rock com eren ells, i van col·locar un sintetitzador. I de fet, després, si veus la carrera de Coldplay, s'han anat molt cap a sintetitzadors, disculpeu, que inclús el Skyfall Stars va estar produïda per Avicii. O sigui, ell arribava a un punt en què escrivia Chris Martin i ho feia amb Avicii, i després el grup ho toca junts, però no hi col·laboren directament, no? És una cosa que ells van desenvolupar molt la música electrònica molt a partir d'aquesta cançó. Timbals d'orquestra.
0: Cordes, que potser en el pop estem, no et diré, poc acostumats, però de sobte aquí sembla que tinguem una orquestra que ens acompanya.
1: I això va ser perquè la producció la va fer el Brian Eno. Brian Eno va ser un dels productors més importants de tota l'època. Ell era el productor de U2, de Coldplay, de David Bowie, de Talking Heads, de Depeche Mode, i la veritat és que era un crac. I era molt donat a fer aquestes bandes orquestrals, que a mi també m'agrada molt posar-les.
0: Va, anem per l'última, també, mira, de l'any 2008, Lady Gaga.

0: aquesta va ser la consolidació segurament de Lady Gaga 2007, 2008, 2009, que va aparèixer com de sobte i ho va trastocar tot.
1: Ella hi va ser ella havia fet coses. El que passa és que aquesta va ser la consolidació i la cançó que va marcar el so que vindria després de Lady Gaga. Va ser una col·laboració amb el Red One, que era un DJ molt important i segueix sent-lo, ja no està tan de moda, però havia sigut molt important. Fixeu-vos, a més, a nivell de producció, quan ha entrat, que la veu està filtrada com un telèfon, sí. I quan arriba l'estribillo, pum! Sobretot, que és molta de la gràcia. Però sobretot, fixeu-vos en els sons de sintetitzadors. Hey.

0: això tampoc es pot controlar, no? Quan una cançó marcarà com sonarà aquella dècada, els propers anys, i que tothom s'hi enganxarà?
1: No. Jo, és molt difícil. Pots estar-te guiant. Els productors el que fem molt és escoltar cada dia, jo per almenys ho faig, una mica tot com està el panorama, que és el que està sonant, sons nous, i a vegades t'arrisques molt amb aquestes coses. I quan t'arrisques, quan més t'arrisques, és quan més tens possibilitat de marcar tendència, que és el que va passar amb aquesta cançó.

0: acabarem amb mal al coll i al cap, perquè portem tota l'estona movent el cap com unes oques, saps? Com unes gallines, tota l'estona. Covino, haurem de fer una cosa, haurem de fer la setmana que ve versió 2 dels grans hits del pop, perquè jo crec que ens en descuidem tants.
1: Vinga.
0: Vull dir, tenim tants que hem de repassar. Vull dir que la setmana que ve més. Per tant, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, encantat.
0: I cuida't.

0: tota la vida.
1: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
2: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
4: Sona bé.
3: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
4: Sona el nou Micra.
3: I el 0% TAE.
4: Sona que estreno Nissan.
3: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
9: Hola a tothom.
8: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
10: Fa 20 minuts que mires destinacions i 0 minuts que treballes. Recorre Itàlia, França, descobrir la Selva Negra o fer un creuer fluvial per Europa. Atrapa-lo, tens viatges per Europa fins a un 35% de descompte. L'estiu comença quan el reserves. Atrapa-lo.
11: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: De 4 a 7...

0: A 6:15 de la tarda estem molt pendents d'un nou incendi. Ja són 3 els focs que cremen simultàniament a diversos punts del país. Per actualitzar-ho, Aleix Figueres i Judit Pastor, bona tarda de nou.
1: Bona tarda.
0: Comencem per l'incendi més recent a Sentmenat, al Vallès Occidental, que obliga a confinar diversos nuclis de població.
1: Sí, un foc que hauria començat cap a 3:15 de la tarda a un polígon. Ara mateix hi ha una quarantena de dotacions dels bombers treballant-hi. S'han enviat alertes als telèfons mòbils per ordenar el confinament de diversos nuclis de població a urbanitzacions de Sentmenat, però també alguns nuclis de població de Caldes de Montbui, Lliçà de Vall, Castellar del Vallès. Protecció Civil també demana que es tanquin portes i finestres.
2: I al Baix Empordà, l'incendi que afecta el massís de les Gavarres des de divendres encara no està controlat, tot i que podria estar-ho en les properes hores, Aleix.
3: Exacte, de fet, es preveu que vora 6:15 hi hagi novetats, mentre està pendent del vent que podria provocar petites revifades i de les altes temperatures. Ara mateix el que sabem és que les flames han calcinat ja més de 2.000 hectàrees i que preocupa especialment el flanc dret, que podria avançar, doncs, fer avançar l'incendi en direcció Girona i que engoliria encara més zona forestal d'aquest espai protegit de les Gavarres. Per evitar-ho, els bombers de la Generalitat hi estan dedicant tots els seus esforços i també recursos amb gairebé 200 efectius sobre el terreny, més de 40 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. Tot plegat amb un ull posat a la resta del territori, on els bombers destaquen que patirien si ara es declarés un incendi de les mateixes característiques. Ho explicava així el sotinspector dels bombers, Ferran García.
4: No volem un segon. Per això la casa, diguéssim, ha abocat tants mitjans en aquesta fase d'incendi, perquè és que necessitem tancar aquest incendi, perquè si en tenim un altre, patirem. A nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
0: Això és el que ens explicava el sotsinspector dels bombers a Catalunya Ràdio, i per si no n'hi havia prou, Judit, continua fora de control l'incendi de la Catalunya Nord.
1: I les imatges són esfereïdores, eh? De moment ja ha cremat unes 5.000 hectàrees, ha obligat a evacuar més de 10.000 veïns, un foc que també ha deixat, atenció, 16 ferits lleus, 4 dels quals bombers. Hi ha ara mateix un miler de bombers treballant per intentar apagar un foc que avança molt ràpidament i les condicions meteorològiques no hi ajuden gens.
2: A més, Protecció Civil avisa que el risc d'incendis pels pròxims dies és màxim, coincidint amb la nova onada de calor que avui comença, com ens avançava abans la Gemma Puig.
3: Exacte, s'arribarà als 42 graus en zones de l'interior i els dies més complicats seran demà i dimecres. Això, sumat a la baixa humitat i al vent de marinada que s'espera pels propers dies, formarà doncs un còctel explosiu pels incendis. Segons Protecció Civil, hi ha 45 municipis de 9 comarques d'arreu de Catalunya amb el nivell màxim de risc extrem per foc.
0: Per tant, tots plegats, màxima precaució, perquè tenim el territori molt sec, les condicions meteorològiques no acompanyen i, com deien els bombers, que no podrien aguantar ara un nou incendi, per tant, màxima responsabilitat per part de tothom. Passen pràcticament 5 minuts de 6:15.
2: I ara, Roger, ens volem posar una mica filosòfics, transcendents, perquè l'estiu i les vacances ens ofereixen una oportunitat per parar, per aparcar el mòbil, mirar-nos als ulls i tenir converses tranquil·les, reposades, sense estar mirant el rellotge ni el WhatsApp. Però resulta que hi ha persones que això ho fan tot l'any. No n'hi ha gaires, no sé si en coneixes alguna, Roger, d'aquestes amb les qui pots...
0: Molt poques, diria que cap.
2: Doncs tenim la Cira Cusiner, que n'ha trobat una. Cira Cusiner, bona tarda.
5: Bona tarda, nois. Doncs mira, aquesta tarda m'ha anat fins a Sant Andreu.
2: A Sant Andreu et tenim, però a veure, Cira, ara ho dèiem, que la cosa va de converses. Crec que tens al costat un conversador que és, podríem dir, un conversador professional, oi? Qui és? Presenta'ns-el.
5: Sí, senyora. Estem amb algú que passa les seves tardes amb gent que se li apropa per explicar-li històries. Anècdotes que es converteixen en converses al mig del carrer, sigui primavera, estiu, tardor o hivern. I com deies, en un moment en què a tots ens costa una mica per atenció, ja no a la gent, sinó a qualsevol cosa, trobar persones com ell que es dediquen voluntàriament a escoltar és pràcticament inaudit. Conversar sobre la vida amb desconeguts de forma totalment desinteressada. Ell és l'Adrià Ballester. Hola, Adrià.
6: Hola, què tal?
5: Encara que avui ens hem reunit en un lloc que no és el teu habitual, per la calor i per l'hora, normalment et trobarem a Arc de Triomf.
6: Exactament, trobaré a Arc de Triomf a un dia del cap de setmana.
5: Algun dia del cap de setmana, algun sempre dia... cap de setmana.
6: Sempre cap de setmana.
2: Avui has fet una excepció per nosaltres, Adrià?
6: Sí.
5: Avui ens trobem més a prop de casa seva.
6: Sí, jo sóc de Sant Andreu.
5: L'Adrià Plante, la seva pancarta de Free Conversations, converses de franc, i la gent se li apropa per explicar-li la seva vida. Ell simplement para l'orella i de forma voluntària, com dèiem, es dedica a escoltar i conversa amb aquestes persones. Funciona així, oi?
6: Exactament. Jo poso les dues cadires allà i creo aquest espai on la gent pot venir i parlar amb un total desconegut. Les converses, perquè us feu una idea, són molt semblants a les que et pots trobar en una parada de bus, en una estació de trens, i converses molt de tu a tu.
5: Explica'ns, com se t'ha acut començar a passar les teves tardes escoltant la vida de la gent? Com comença això?
6: Doncs mira, se'm va començar fa 10 anys ja, després d'allò estar passant per un moment difícil de la vida, doncs problemes amb la meva exparella, etcètera, etcètera. I un dia vaig deixar la feina i de camí a casa, doncs, vaig posar-me a caminar, vaig arribar fins a Collserola i allà dalt de la muntanya un senyor va venir a parlar amb mi, que a més me'n recordo que feia un dia gris, havia plogut, humit, o sigui, terrible, no? El senyor era bastant gran, físicament i vell, jo pensava que era Santa Claus per les dates, que era cap allà al novembre, però no, el tio es deia Ramon, no? I parlant amb ell em va ajudar moltíssim a tota aquesta sensació d'angoixa que tenia al pit, doncs poder-la almenys disminuir. I em vaig donar compte que parlar amb un total desconegut que no tornaràs a veure mai més i que no tens gent en comú, doncs em va ajudar molt, no? I des d'aquell cap de setmana, cada cap de setmana, doncs anem a Arc de Triomf i fem lo de les converses.
0: Perquè, Adrià, tu recordes aquella conversa com va començar? Perquè, clar, jo ara m'imagino que em trobo un desconegut pel carrer i tal. Començar una conversa de zero i que acabis podent explicar, diguéssim, tot el que tu vols explicar, és que et va com transmetre confiança de seguida, no?
6: Sí, aviam, era... Jo me'n recordo que estava escoltant un grup de música que es diu Linkin Park,
0: sí.
6: Un grup molt xulo, sí. A mi m'agradava molt. Tenia els cascos de música, me'ls vaig treure, no tenia música ni a les orelles ni pensaments al cap, només estàvem jo i la ciutat, no? I va aparèixer aquest home de darrere, i jo sempre... No me'n recordo com va ser la pregunta perquè no estava tan atent, no? O sigui, per recordar-me, però... jo sempre que trobo algú en una situació complicada al carrer i tal, i el veig, jo sempre començo... que un dia difícil, no? un dia de mierda, no? Sí. I penso que és una pregunta que si es vol explayar, s'explaya, si no s'explaya, no s'explaya, no? I no sé, però jo me'n recordo que el tio em va dir: Adri, tu no és que no estiguis content amb la vida, és que no estàs content amb la vida que estàs portant. I és totalment d'acord, no?
5: Uh-huh. I ara fa quant temps que ho fas, això?
6: Doncs 10 anys ja, eh?
5: 10 anys,
2: wow.
5: Sí. No hi ha cap setmana que pensis, aquesta setmana, escolta, estic trist, estic cansat, no em ve de gust escoltar les coses dels altres.
6: Pues és una molt bona pregunta, perquè el cas és que, home, alguna setmana no he anat que he estat de vacances o he tingut alguna boda, alguna cosa així, sobretot ara que és època, no? Jo no ho he fet, o sigui, he intentat assistir sempre, però sempre que els dic als voluntaris, sempre, ja tenim voluntaris, no? I els voluntaris sempre els dic, si esteu passant per un moment complicat o difícil, perquè clar, són molts anys, no? Mm-hmm. Doncs aquí dia no sortiu, perquè és per responsabilitat pròpia i cap a la gent que seu.
2: Adrià, ara ens explicaves la teva primera conversa amb un desconegut, però no sé si recordes la primera conversa que vas tenir tu, la primera vegada que et vas plantar amb una cadira a Arc de Triomf.
6: De les primeres que recordo, era el que, si no era el primer dia, era el segon, però era el d'una senyora que era bastant gran, que era de Iugoslàvia, i aquesta dona, me'n recordo que m'explicava com era... Ella venia d'una família molt adinerada, molta pasta, estava forrada, segons em deia, i amb la guerra ho va perdre tot, i va perdre sempre em deia, d'un martes a un miércoles, no d'un dimarts a un dimecres, i com va començar a conviure amb la sensació de... Bueno, ja no portava la vida que portava. I no sé, però han vingut històries molt, molt diverses, de tota mena. O sigui,
2: i imagino tot. Que t'expliquen coses... Clar, tu ets un autèntic desconegut. No sé si t'expliquen coses que ells no han explicat a ningú més, justament perquè tu ets un desconegut i, per tant, tenen aquesta llibertat de dir, mira, no em jutjarà, o si ho fa, no el tornaré a veure mai més.
6: Mm, sí, sí, de fet, recordo una història en concret que és un clar exemple de les avantatges de parlar amb algú que no tornaràs a veure mai més. I era el cas d'una dona, és una conversa molt crua, la veritat, però és el cas d'una dona que tenia un fill que era discapacitat i el fill es va morir per la malaltia que tenia, es va morir als 20 i pico anys. I ella m'explicava que ella se sentia alleugerada. O sigui, ella se sentia bien. sigui, ja no tenia que estar tan pendent. I clar, em deia, esto no ho puc explicar, clar, perquè em faran sentir fatal.
2: I com ho fas tu per escoltar? Clar, perquè entenc que per deixar que la gent es deixi anar, has de simplement escoltar i no jutjar. Imagino, no ho sé, eh? No. O tu els dones la teva opinió, els dones consells.
0: No? Exacte. I això per què, tal, com ho fas?
6: Sí, no, les preguntes sempre són des de... Nosaltres no som professionals, o sigui, vull dir, no som psicòlegs. Si hi ha algú que necessita un psicòleg, ha d'anar al psicòleg. O sigui, nosaltres som les converses que... Més bé... Bueno, les preguntes les fem des de la curiositat més que des de la teràpia, perquè no som terapeutes ni tenim coneixement. Però l'única cosa que tenim com a norma entre els voluntaris és no donar consells. Perquè depèn de qui li donis, no saps com se'l prendrà.
2: I alguna vegada t'han explicat alguna cosa inconfessable? Inconfessable a nivell delicte. De dir,
6: sí? Sí, però m'ha passat un parell de cops i no vaig caure que, hòstia, que trobes un cas així, a vegades ho has de posar en coneixement de les autoritats. Però no hi vaig pensar. Me'n recordo un home que va venir, que va estar com una hora parlant amb mi, i al cap de mitja hora va explicar pues, que ja havia contractat fa anys un... Com es diu? Un sicari. Mm-hmm. Un sicari. I clar, jo vaig donar per sentat que, bueno, pues, ja havia complert condemna i tal, no? Però després ho vaig pensar en fred, igual no, però... Però bueno, no sé, a més el tio m'ho explicava no com si fos el tema de la conversa, sinó com, bueno... Pues,
5: algo natural.
6: Sí, algo natural.
0: Algo perquè, Cira, tu ara has quedat amb l'Adrià i heu quedat a un banc. És veritat que avui sou a Sant Andreu i ell normalment és tard de triomf. Però com descriuries, és a dir, com l'has vist tu, l'Adrià, quan has arribat? T'han vingut ganes de seure? Com va vestit? Com està posat? Porta coses? Hi ha objectes al seu voltant?
5: Doncs, de fet, li he comentat sobre la camisa perquè va amb màniga llarga. I m'ha dit que la raó per la que va amb màniga llarga és que a la feina, que no és aquesta, sinó que és una altra, l'obliguen a vestir, diguéssim, una mica elegant, no?
6: Sí, bueno, jo treballo en oficina, jo sóc comercial de software, o sigui, vull dir, haig de rep clients, tal, no sé què, no sé quantos, doncs haig d'anar amb el codi de vestimenta de l'empresa, que és una empresa ja que té anys, i sí.
5: I després també porta una maleta que amb cadires que finalment no m'he utilitzat perquè hem trobat un banc amb ombra i el cartell de Free Conversations, que és la seva forma d'anunciar que això és el que fa.
2: I Cira, en aquesta estona que portes aquí, o abans que arribessis, no ho sé quanta estona feia que hi era l'Adrià, però s'hi ha apropat algú amb ganes de parlar?
5: No m'ha arribat ell ha arribat després de nosaltres, sí? I ja l'han posat de ple amb micròfon,
2: l'has acaparat. Clar,
0: sí, i no fotran fora la Cira per posar-s'hi algú altre, perquè seria de mala educació.
5: Home, ho faria, això només per curiositat. Sí.
6: Perquè es feu una idea, cada cop que faig la sessió, que són més o menys unes dues hores, venen unes tres converses sòlides.
5: Sí, eh?
6: Sí, hi ha gent que passa i es fa la foto i poc o més, però...
5: Clar, que t'anava a preguntar, què vol dir sòlides?
6: Sòlides vol dir que hem parlat d'algú. Vale. Saps que més enllà de què és el que estàs fent aquí, això de què tracta...
5: I en quins idiomes tens aquestes converses? Perquè entenc que no sempre és castellà o català.
6: Clar. De fet, quan ve algú, si tens una sensació rara de que saps tan poc de l'altra persona que no saps ni en quin idioma saludar-lo. Uh-huh. I clar, és o català o castellà o anglès.
5: Sí, clar, perquè l'Art de Triomf hi ha molt...
2: Però s'ha assegut alguna vegada algú parlant en un idioma que tu no entenies res? Simplement t'has quedat allà, no sé, escoltant-lo?
0: D'una finca, sí, amb el cap.
6: Sí, m'ha passat un parell de cops. Una noia japonesa i un noi que va estar parlant sol, perquè clar, jo no l'entenia.
2: Fies allà de mirall, simplement, no?
6: I va marxar, no sé, jo pensava que posaria finlandès o noruec o una cosa així.
2: I tu què fas, aleshores? Simplement mires, assenteixes? Perquè a vegades potser és el que necessita aquesta gent, buidar el pap.
0: Que algú t'escolti, no?
2: Ja està, no cal que em diguis res. Escolta'm, para l'orella i ja està, jo vaig aquí buidant.
6: Sí, bueno, m'ha passat un parell de cops, no? La noia japonesa, pues, bueno, va marxar i ja està, entre risses, perquè estava allà amb els companys. I l'altre sí que s'havia quedat a gust, perquè el tio sí va estar com dos minuts amb un hola i va marxar sense res.
5: I a tu et pregunten coses a tu?
6: Claro, a mi em pregunten coses.
5: I?
6: La pitjor pregunta que porto és si tu caries en mi situació. Tu què faries en el cas? Quita.
5: Consells hem dit que no, eh?
6: Jo passo de líos. Però sí que és veritat que a vegades passa alguna persona que està visquent algo que tu has viscut exactament el mateix. Mm-hmm. I en alguna vegada sí que li dic, mira, jo el que jo faria, però és el que jo faria...
5: El que jo he fet, no?
6: Sí, mm-hmm. És això. I també la gent fa que li dona la gana, eh? Això és com l'amiga que et demana consells i...
0: Bueno, que diu una cosa que llavors no fas.
5: I com ho saps? Fas seguiment?
6: No, no, jo no tinc ni idea. De fet, alguna vegada sí que hi ha gent que repeteixi i hi ha gent que no.
5: Val.
6: O sigui, de fet, hi ha gent que ve amb una història incompleta, perquè és el que està passant en aquell moment, i torna després de 3 anys i te lo cuenta, sí, sí.
2: Uau!
6: No, no, és superinteressant.
2: I has tingut èpoques d'algú que vingués, no ho sé, setmanalment, una mica com dient, mira, ja sé que no és la teva feina, no ets terapeuta, però gent que digués, mira, jo he trobat aquí algú que m'escolta, doncs jo vinc aquí cada setmana i tinc la meva estona per reflexionar i per compartir el que penso. T'ho has trobat?
6: Mira, una història que comentava amb la Cira abans d'entrar és la d'una dona que sí que venia setmanalment i era una noia, era una dona pues, amb uns 80 i pico anys, molt eixerida, molta energia, ella i tal. I aleshores ella, al cap d'un temps, em va explicar que ella pues, havia patit assetjaments quan era preadolescent, o sigui, ella havia patit abusaments, no sé en català?
5: Abusos, abusos, sí.
6: Abusos, vale. I una situació molt desagradable que no entrarem en detalls, no? Però quan va parlar-ho, quan va tenir el valor de comentar-ho, ella tenia doncs, gairebé 40 anys i la persona que abusava d'ella ja no estava, ja s'havia mort. I sempre, i em deia que sempre havia tingut les ganes d'explicar-ho i que se li havia quedat allò de no haver-ho fet. I al cap d'unes setmanes va venir una noia jove que estava passant per la mateixa situació i, clar, vaig pensar, pues, les connectem, que parlin entre elles, i la senyora gran va convèncer la jove de que denunciés. La jove va denunciar, la persona, l'abusador va, no sé si va anar a presó, però va tenir conseqüències, i aleshores la senyora gran es va morir. Va morir super tranquil·la, jo crec, perquè era un dels seus, li passava molt, no haver-ho denunciat abans. Mm-hmm. I és una història que jo crec que només per aquestes històries val la pena el projecte.
0: Estem parlant amb l'Adrià Ballester, que fa 10 anys que es dedica a portar amb una maleteta dues cadiretes Art de Triomf, potser l'heu vist alguna vegada, i escolta la gent de manera gratuïta. Per tant, deu ser de les persones que millor escoltes d'aquest país, seguríssim, Adrià, però clar, això et deu haver portat en situacions alguna vegada d'algú que t'ha començat a explicar, i clar, us esteu mirant als ulls tota l'estona. I bueno, doncs la gent a vegades tenen química i potser fins i tot t'has arribat a agradar amb una altra persona, no? Ha clar, passat aquestes, això?
6: Aquestes coses pues, passen, no?
0: Clar, veus?
6: Mira, jo només, els futurs voluntaris al projecte, si volen trobar l'amor en el projecte, que jo no posaré barreres, només dir-los que és millor que siguin voluntaris els dissabtes millor que els diumenges, que els diumenges els guiris marxen. És millor dissabtes. Però bueno, m'ha passat un parell de cops, o sigui, el rati no és gaire alt, que són 10 anys fent-ho.
2: O sigui, t'has enamorat, eh?
6: No, enamorat.
0: Bueno. No, però que ha tingut connexió amb l'altra
6: sí,
0: persona. I deu ser habitual que et demanin el telèfon. No sé si el dones o dius, no, mira, si tu vols tornar a parlar amb mi, t'has de tornar a presentar aquí, a aquesta hora, en aquest lloc.
6: No em passa tant com us podeu imaginar, però sí que és veritat que a la pissarra hi està l'Instagram, no, del projecte, i aleshores, bueno, ja m'escriuen per allà, però no us penseu, no creo jo que passa gaire.
2: Clar.
6: Li passa més, és terrible, però li passa més a les noies que als nois.
0: Ja, no m'estranya.
2: Sí, ara ens parlaràs una mica més amb la Cira d'aquest projecte, no, perquè ja és més que tu sol amb la cadira Art de Triomf, crec que això ha crescut, però jo vull saber, Adrià, Tu què has après escoltant a la gent? Perquè 10 anys, cada setmana, tenint gent que se't planta al davant, dona, jo crec, que per fer un retrat, no sé si sociològic, de la condició humana. Tu quines conclusions has arribat escoltant a la gent?
6: Mira, he arribat a la conclusió de que a tothom li preocupen més o menys les mateixes coses. O sigui, vull dir, la feina, la salut, la família, el casar-se o no casar-se, depèn de l'edat, però... Però és igual si és una persona de Nova York que d'un país tercermundista, o sigui, és així. I, de fet, ja en tenim estadístiques de la gent que ve i seu.
2: Sí?
6: Sí, està recollidíssim. Algunes, no m'han registrat totes, però sí que hem trobat, per exemple, que les dones parlen molt més de relacions a família, amistat, amor, tal, i els homes més de política, de cultura i de feina.
2: És a dir, que obrir-se realment... Són més les dones, amb el que, sí, amb el que us esteu trobant, vaja, sí, en aquests anys, en aquest projecte.
6: No m'he parat a mirar si què passa si és home-dona, saps? Si, vull dir, jo sé les estadístiques, si parlen amb dones, si parlen amb homes, però no sé si el gènere...
5: Clar, si algú parlen d'entrada, o sigui, oferint conversació,
6: claro,
5: conversa, que sigui una dona.
6: Sí, sí, uh-huh, sí.
5: I tenint en compte que el teu escenari normalment és Barcelona, Arc de Triomf, tu et planteges anar a alguna altra ciutat, ja que parles anglès i que tens converses amb anglès, planteges plantar la cadira en alguna altra ciutat europea, potser, o no necessàriament?
6: Mai hem tingut la necessitat, perquè vull dir, si Arc de Triomf, te trobes la mateixa gent que a París que a Londres. O sigui, vull dir, perquè la gent que ve són guiris, o sigui, et trobes el mateix tipus de gent. I a més, bueno, el projecte té recursos limitats. Aleshores, bueno, cadascú ha de tenir voluntaris. Si volem arribar a una ciutat, busquem voluntaris a aquella ciutat, que a més farem que el projecte sigui a llarg termini.
5: Perquè tu has convertit això en un projecte del qual més d'un centenar de persones formen part, m'explica.
6: Sí, no? Bueno, nosaltres en el projecte s'hi han apuntat més de 100 persones. Ara, en el dia a dia, devem ser unes 30. I bé, doncs, i som suficients, som la tira. De fet, ens costa fins i tot coordinar-nos, però sí que és veritat que nosaltres, que és un projecte que està molt a peu de carrer i qualsevol pot venir i dir-nos, oye, que quiero apuntar-me, no, que vull apuntar-me, i nosaltres li donem la benvinguda.
5: I perquè veieu que la tria és un escoltador número 10, a banda del projecte Free Conversations i de ser comercial de productes informàtics, tu també et dediques voluntàriament també a l'atenció al telèfon del suïcidi, oi?
6: Sí, jo sóc part del telèfon del suïcidi, que allà sí que trobes converses dures. És complicat.
5: I inclús t'ha arribat a passar, em deies, l'altre dia em va passar que vaig estar 4 hores pendent del telèfon i ningú va trucar, bueno, qual, suposo que...
6: És bona senyal. Bueno, no sé si és bona senyal, perquè hi ha molta gent que no sap que existeix. Però justament és que em va passar just ahir. I no m'havia passat abans, porto 2 anys en el projecte i ho faig un cop al mes.
2: Clar, però... això és estona que estàs, que ningú toca el telèfon, però què passa quan et plantes amb la cadira i no ve ningú? Tu fas allò que fem la majoria mentre esperem, que és agafar el mòbil. O tu no, et quedes allà assegut, observant, mirant, no, però... què fas?
6: Aviam, el mòbil jo no l'utilitzo quan estic allà, perquè a més és dissuatori,
7: no? Clar, sí. Clar. No voldràs molestar. Que...
6: Clar, a més te dic una cosa que és màgica, el tema és, o sigui, jo quan no ve ningú estic amb un llibre, i és meravellós que quan no ve ningú, ostres, t'has donat 2 hores del teu temps a la setmana a llegir un llibre a l'aire lliure, que això no passa mai. Però clar, si et dones 2 hores per estar al mòbil, doncs no perd una mica la gràcia. Els voluntaris, no és que tinguin prohibit utilitzar el mòbil, però és recomanat, perquè també perquè això, perquè gaudeixis del temps lliure, no?
7: Què estàs llegint, Adrià? Dic, perquè ara haurem de parlar amb un autor, dic, ja seria l'hòstia que l'Adrià estigués llegint el llibre de l'autor amb el que parlarem.
6: Bueno, mira, hi ha un llibre que m'estic llegint ara, que és, em sembla que es diu 1 milió d'illes, que és un antropòleg català que va estar visitant illes molt petites arreu del Pacífic durant els anys 80 i 90. Em sembla interessant, no? És curiós. I descriu justament totes aquestes illes.
7: Doncs no és aquest, eh? Per si algú ho hem clavat, no serà aquest, però serà un altre.
6: Escolteu una cosa, sí. Si m'ho permeteu, si hi ha algú que estigui escoltant el programa i vol ser part del projecte, que ens busqui a xarxes socials, saps que les xarxes és Free Conversations, que és converses gratis en anglès.
2: Cal algun requisit per apuntar-se com a voluntari?
6: Mira, un requisit molt bàsic és que tu estiguis en un bon moment de la teva vida.
2: Clar.
6: Sí, vull dir que no, perquè més que res que si no tindràs un problema. O sigui, ja, nosaltres el tindrem, però la persona que seu també.
2: Sí.
6: O sigui, imagina't, hi ha gent que està passant per una depressió important i, clar, ve algú i està passant per una depressió també i això no acabarà bé.
5: Clar.
6: És de l'únic. I tenir el temps, bàsicament.
5: Després de tants anys fent això, la teva intenció és fer-ho molt sí, més sí. temps. T'hi veus amb 50 anys encara tenint Free Conversations.
6: Sí,
5: eh?
6: Sí, jo fins que no posin a Arc de Triomf un banc rotllo estàtua perquè qualsevol pugui fer-ho, no parem. Però sí, no, jo m'ho passo bé, jo ho gaudeixo. Sí que és veritat que és una mica com anar al gimnàs, que a vegades fa mandra, però un cop allà t'ho passes bé. Però jo m'imagino 50 anys més fent-ho, sí.
7: Adrià Ballester, moltes gràcies. Enhorabona per aquest projecte que fa 10 anys que dura i esperem que duri molt més. I moltes gràcies. Cira, ens veiem d'aquí una estona aquí a la ràdio.
5: Vinga, fins ara.
6: Molt bé.
7: Que vagi molt bé. Fins ara. M'ha encantat l'Adrià i la d'història és que deu tenir que fins i tot ell podria escriure un llibre.
2: És que això és el que t'anava a dir. Segur que pot escriure diverses novel·les amb totes les històries que li han arribat.
7: Parlant de llibres i parlant d'autors, ara farem una pausa i just després del butlletí de les 6 sentirem la conversa que hem tingut amb en Gil Prat sobre Roca.
8: Quants llibres has venut, Gil? Doncs ara jo crec que un 50.000 o alguna cosa així.
7: Això és molta pasta.
8: És pasta, però no és una barbaritat. És a dir, depèn de qui el company. Però és que passa que...
7: Home, hem de pensar que en Gil és un bigatà, que és l'autor del Joc del Silenci, un dels llibres que ha estat un dels fenòmens editorials de l'últim any. Jo no sé si tu l'has llegit.
2: No, encara no. Però...
7: És un llibre que la que comences a la primera pàgina,
2: sí, eh?
7: Cancela tots els plans, perquè te l'acabes en una tarda fins a arribar al final, perquè és un thriller espectacular. Per tant, fem una pausa, sentim el butlletí a partir de les 6, tot el que ens ha explicat ara que ja s'ha posat a treballar en la seva propera novel·la.
9: A Catalunya Ràdio...

0: 4 a 7 de la tarda.
1: Yo no puedo olvidarte sin poder devolver el tiempo atrás.
0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
2: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
3: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Atlàntida Salut de la A a la Z i Gramona.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
5: Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé, Mònica Naranjo, Angus and Julia Stone, Snarky Papi, Sopa de Cabra, Benjamin Clementine, Los Delincuentes i molts més. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Més informació a portaferrada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat.
5: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música d'Abrel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmackel, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: A Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
6: Hi ha gent que s'estima més els gats.
7: Els gats realment et donen molt d'amor.
6: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
8: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
6: Però nosaltres els estimem a tots dos igual. Sí, Tabastial, amb Candela Figueres, a TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la nit.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Manel Elias. Continua cremant sense control un incendi a Sant Manat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'en Ciser i que ja ha cremat almenys 35 hectàrees de terreny forestal. Al foc hi treballen 54 dotacions terrestres de bombers i 12 d'aèries, a més d'efectius de les ADFs de la zona. Protecció Civil ha enviat un missatge a S-Alert als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sant Manat, Xavi Cussó i Maria Costa.
2: Bona tarda. L'incendi i treballen, com dèiem, una seixantena de dotacions. Un incendi que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'en Ciser i que ha avançat ràpidament muntanya amunt, la que es coneix com la del Farell, on hi ha el Pic del Vent. Les flames han arribat fins a la carena, que continua cremant amb intensitat i ja baixa per l'altra banda cap al nord. Protecció Civil ha enviat un missatge S-Alert als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Són el Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, al nord de Castellet del Vallès i Can Vinyals. Ho ha explicat fa uns minuts a 3Cat Info l'alcalde occidental Jordi Gilgado.
3: Sembla ser que s'està desplaçant l'incendi de la muntanya del Parell. Parell, que li diem, cap a la part de darrere de la muntanya, o sigui que s'està descontrolant una miqueta. Podríem estar parlant d'entre 500-800 habitants.
2: Els primers indicis apunten que l'origen del foc és una excavadora d'un particular i es desconeix encara a hores d'ara si aquesta estava treballant o no. Unitat mòbil, Xavi Cussó, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Sant Manat.
1: Més notícies sobre incendis amb Montse Pujol.
4: Els bombers treballen per apagar un incendi de vegetació agrícola a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt, al costat de la carretera BB2131. Per aquest incendi també s'ha demanat el confinament dels municipis de la Pobla de Claramunt, les Garrigues, la Torre de Claramunt, Claramunt i Capellades. Els bombers hi treballen amb 23 dotacions terrestres i 3 d'aèries. L'avisa més a 4:45 de la tarda i ara els esforços se centren en el flanc esquerre. El telèfon d'emergències ha rebut fins ara més de 400 trucades i es demana als veïns que tanquin portes i finestres si es veuen afectats pel fum.
1: I pel que fa al foc que crema a la Serra d'Espadà, la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, s'ha aconseguit estabilitzar aquesta tarda. De moment, els 500 veïns desallotjats no podran tornar a casa. Una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers treballen en l'extinció del foc que ha cremat unes 200 hectàrees, segons les últimes informacions facilitades pel govern valencià. S'investiga l'origen del foc.
4: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o castigar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que el govern nord-americà diu que contempla. Rutte ha comparegut abans que demà comenci a Turquia la cimera de líders de l'OTAN. Enviat especial encara, Bruno Forte, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. A petició dels Estats Units, els aliats europeus de l'OTAN s'han compromès a gastar el 5% del PIB en defensa d'aquí a 9 anys. El govern espanyol s'hi nega i quan li han preguntat a Rutte si li semblaria bé que Washington castigués els països incomplidors venent-los menys armament nord-americà, el líder de l'Aliança Atlàntica s'hi ha posat de perfil.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
5: Rutte creu que la pressió de Trump serveix perquè els europeus gastin més en defensa i espera que a la cimera de Turquia cada país presenti plans creïbles per assolir l'objectiu del 5%. Bruno Forte, Amires, Catalunya Ràdio, encara.
1: El govern espanyol convoca tots els governs autonòmics el 29 de juliol per debatre el nou model de finançament. El ministre d'Hisenda ho ha anunciat davant dels consellers d'Economia del Consell de Política Fiscal i Financera, on ha anunciat que manté el límit de dèficit per a les autonomies en el 0,1% del Producte Interior Brut, però s'obre a adaptar-lo en el futur per a cada territori. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
7: Bona tarda. Per primer cop, Hisenda està disposada a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. La proposta d'Hisenda tindrà en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
8: Yo creo que es una reflexión que hay que poner encima de la mesa, de que no todas las comunidades autónomas parten de la misma base, y es un ejercicio que jo crec que de solidaritat entre les comunitats autònomes que no lo necessiten i les que lo necessiten.
7: En tot cas, Hisenda manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB per a totes les comunitats, un objectiu que el Congrés haurà de votar i que rebutjarà. Junts tornarà a votar-hi en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Els pressupostos estan abocats al fracàs. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: La tardor del 2027 al Museu d'Art Modern de Nova York, el MoMA acollirà una retrospectiva del cineasta Pere Portabella que posarà punt final al programa internacional que ha dut a terme el govern català sobre Portabella. Serà la segona retrospectiva que li fa el prestigiós museu en 20 anys.
1: Esports on el Lear.
9: Ja ha finalitzat la tercera etapa del Tour de França. Sapiguem com ha quedat la classificació. David Ubach, bona tarda.
10: Bona tarda. La tercera etapa del Tour de França, l'última en territori català després de la gran sortida de la ronda francesa, ha deparat un canvi de líder després de la victòria de Tadej Pogačar arran dels 196 quilòmetres amb sortida a Granollers i arribada als Angles. Un Pogačar que s'ha imposat en l'arribada en el grup reduït de favorits a Jonas Vingegaard. Li ha tret 2 segons i ara al capdamunt de la general tots dos estan empatats a temps, però Pogačar és el nou líder per posicions. Amb els 5 primers de la general, Pogačar, Vingegaard, també Evenepoel, Seixas i Ayuso, separats per menys de mig minut. David Ubach, Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Gràcies, David. Aquest vespre a les 9 jugaran Espanya i Portugal en els 8ens de final del Mundial i a les 2 de la matinada s'enfrontaran els Estats Units i Bèlgica. En bàsquet, Àlex Reyes, de l'E, que fins ara jugava al Manresa, ja és oficialment jugador de la penya.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dilluns, l'ofici de viure.
11: L'estiu pot ser una bona època per aprendre més i millor l'ofici de viure.
0: Recuperem alguns dels millors programes de la temporada de l'ofici de viure.
11: Parlem de psicologia i espiritualitat d'una manera pràctica amb eines per viure amb més benestar.
0: Els dilluns a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio. L'ofici de viure. Eines pel benestar emocional.
12: Bé, aquest és un àudio que no sé si posaré, eh? En tot cas, ara estic al cotxe, estic arribant a Vic, perquè d'aquí una estona he quedat amb en Gil Prat sobre Roca, que és l'autor del llibre El joc del silenci, un llibre que ha estat un èxit editorial d'aquest últim any. I res, hem quedat a Vic, que és la seva ciutat, i també la meva, i hem quedat ara a 2:15. Bé, aviam si és puntual, en Gil. Jo, de moment, vaig superbé de temps.

0: Què tal, Gil?
1: Bé, molt bé, molt bé, molt bé.
0: On som? On t'he citat?
1: Doncs ara mateix estem al Col·legi Sant Miquel dels Sants, que és el lloc on tu i jo vam estudiar, no? Vam fer... jo vaig fer aquí l'ESO i el batxillerat. I, bueno, i la primària, però es fa en un altre edifici. Però bueno, també, tu vas fer també la primària?
0: Jo la primària la vaig fer a l'Andersen, de Vic.
1: Ah, vale.
0: I llavors vaig venir a fer la secundària aquí a Sant Miquel dels Sants. Ben bé, és que estem ben bé al centre de Vic, aquí al carrer Manlleu, no?
1: Sí, sí.
0: Que seria com un dels carrers comercials, sí, peatonals, sí, on la gent passeja tranquil·lament. Mira, et proposo una cosa, Gil. Hem quedat aquí davant de Sant Miquel. I he pensat que podríem anar fins a la muntanya de llibres.
1: Vale, perfecte.
0: És una llibreria que deus conèixer.
1: Sí, sí, sí. És on vaig fer la primera presentació del Joc del Silenci. La vaig fer allà, de fet. Que estava supernerviós.
0: M'encanta.
1: La vaig fer allà, sí, sí.
0: Clar, era el primer cop que... I a més a casa, no? Presentar llibre a casa sempre és com especial.
1: Sí, sí. A més, va ser com...

0: Ara que estem sortint de Sant Miquel i anem caminant direcció a la plaça, tu com a estudiant i apuntaves a ser un escriptor? És a dir, si jo demanés alguna mestra teva de literatura, em diria, hòstia, en Gil, si tenia una passió per la literatura increïble.
1: A veure, jo crec que a mi sempre m'ha agradat molt escriure, i sempre, típic el Premi de Sant Jordi que hi havia de presentar un relat o un conte sí, així, ja m'hi feia molt i ja intentava guanyar. No sempre ho aconseguia, algun cop sí.
0: Però tu anaves a competir.
1: Jo anava a competir una mica, sí. El que passa és que també era una mica liante. Em portava una mica malament, depèn de quina etapa. Llavors, no sé si ho preguntessis a un professor, si et diria... Ui, sí, perquè no sé si tenen el concepte que era un bon estudiant jo, bàsicament.
0: Que una cosa és l'actitud a classe i en el centre, sí, i l'altra, els interessos que tens. Vull dir que total, tu pots ser un liante, però no sé si ja llegies molt, o si t'agradava la literatura, si investigaves...
1: Sí. Això sempre, sí. Sí, clar, tinc les meves dues germanes grans, també han sigut molt gran, molt lectores sempre. Bé, i el meu pare també... No sé, a casa sempre s'ha llegit molt. Llavors crec que això ho he anat mamant molt i... Sí, llegir sempre ha estat allà, sí.
0: Tu recordes un primer llibre que et marqués bastant?
1: Aviam, així de petit, jo crec... Bueno, Harry Potter...
0: Home.
1: O sigui, me'l sabia... O sigui, crec que el tercer el vaig llegir com dos o tres cops, de fet.
0: És el presoner d'Azkaban?
1: Sí. Uh-huh. Aquest em va marcar moltíssim, sí. I llavors, no ho sé, alguna... No ho sé, típic Zafón... La penya dels tigres. Tu havies llegit la penya
0: dels
1: tigres?
0: Sí.
1: Allò també m'agrada molt.
0: I el Zafón també moltíssim, no?
1: Sí.
0: És com una mica el pas natural cap a la literatura adulta?
1: Podria ser. Aviam, té l'Ombra del vent, que recordo que estava al límit de que jo el pogués entendre, perquè ara com literatura d'això que dius adulta. Però sí. Té un misteri i un interès que t'empenyen a esforçar-se per entendre-ho. Vull dir que pot ser, sí.
0: Quan es fan estudis sobre si la gent llegeix o no, es diu que els adolescents llegeixen bastant i que llavors hi ha un període, 16, 17, 18, que la gent abandona una mica la lectura. A tu et va passar en algun moment que et vas distanciar?
1: Aviam, és que jo crec que també hi ha una cosa aquí, que és que a les escoles, o sigui, amb l'oferta que hi ha de literatura, es tria molt malament els llibres que t'obliguen a llegir. I a vegades et fan llegir cada tostón que dius, tio... Això està sent un sofriment quan podria ser un plaer, no? I llavors crec que pot ser que coincideixi amb aquesta etapa que dius, que a més les hormones estan disparades, tens un, no sé, un desordre vital bastant heavy, que a més et fan llegir una cosa molt dolenta.
0: Una cosa que no t'agrada, que t'avorreix, i llavors associes, no, el llegir a una cosa que em fot un palíssim de Déu.
1: Total.
0: Quines lectures vas tenir?
1: Jo recordo Fray Perico i Montpetit, Cucho, és que a més també t'he dit que hem fet molta broma amb els col·legues, i els tinc una mica memoritzat, aquests llibres. Però Fray Perico i Montpetit, Cucho i... Bueno, no sé, La Celestina, un d'aquests, va ser molt dur. Sí.
0: Te'l vas llegir, tu?
1: Jo crec que no. Jo crec que feia xuletes aquella època, una mica. Ara ha prescrit, això, no?
0: Sí, home, sí. Dir? I a part, que no teníem ChatGPT, en aquella època, ja. No ens podia resumir del tot. Bueno, hi havia allò del Rincón del Vago, no?
1: Ah, sí.
0: Amb algun resum. Hòstia. I alguna història.
1: I Patata Brava.
0: Patata Brava.
1: Però això, a més, pot ser de la universitat. Però sí, és veritat.
0: Hi havia apunts, la gent pujava les coses.
1: Uau, però nosaltres som de les generacions que va haver de picar pedra, per aprovar els exàmens. Vull dir que ara està... Bueno...
0: Tu creus que ara és més fàcil amb la tecnologia?
1: GPT. Tu et feies xuletes d'aquelles apuntades o sigui, microscòpiques?
0: Sí, molt petites, amb el Rotring 02. Ahir les posava a la calculadora.
1: Rotring, xaval. Havia oblidat aquesta paraula.
0: Bueno, és que hi ha moltes coses que és com que ja no tenen cap sentit a hores d'ara, no?
1: Total.
0: Perquè ho pots fer tot amb la IA. Per exemple, jo tinc por que la gent deixi de saber escriure, perquè conec molta gent que a l'hora de redactar un correu electrònic... ChatGPT, escriu-me un correu electrònic dient-li al meu jefe que vull vacances aquest dia i tal altre.
1: 100%, sí.
0: I clar, dic, no sé on anirem a parar al final si no sabem escriure.
1: Total, ja. I a més que crec que estem en un moment de transició, encara és com tot molt nou,
0: sí,
1: però que d'aquí, no sé, 5 anys, és que serà... No sé, aquest tema fa molta por, no sé com acabarà tot.
0: No es fa molta por que algun dia et llegeixis un conte o una petita novel·la que t'encanti, que la trobis brillant, i llavors algú et digui, això està fet a mi, Gil.
1: Ja. Sí, moltíssim. Crec que amb el tema escriure encara està verda la cosa, però crec que és qüestió de temps. És a dir, ja està passant amb... No sé si amb pel·lícules, amb cançons, que ja ho estan fent coses així amb mi, i és com, hòstia, d'aquí res serà impossible decidir, saber què és,

0: generant una sèrie de TV3, que és el Teorema del Mico.
1: Sí, però que va passa ser... precisament a la plaça de Vic, on estem vist, arribant ara mateix.
0: Et sona, eh?
1: He vist el primer capítol.
0: Hòstia, doncs pensa que hi ha molt poca gent que hagi vist aquesta... És una fumada de sèrie, una mica.
1: Potser però, no va tenir molta audiència, però recordo que quan es va emetre, a mi algunes persones em deien TV3 ha més una cosa... raríssima, però molt guapa, saps?
0: Sí, sí.
1: Perquè hòstia, què era aquesta sèrie?
0: Doncs són 9 falsos documentals que busquen com molt rigor, però d'una cosa hipervolada. I el primer, el que vas veure tu, va de que l'Ajuntament de Vic decideix organitzar una macroorgia a la plaça Major per atraure turisme.
2: Algun trio hauré fet, però com la de Vic, ni de conya.
3: Després d'uns anys molt durs de pandèmia...
0: Sí, sí, hi van haver iaies que van trucar a l'Ajuntament i van dir... Que us heu tornat bojos o què?
1: Hi havia gent que s'ho va creure una miqueta.
0: Sí, sí, sí.
1: He llegit en una entrevista que tu, la primera novel·la que escrius i que presentes uns premis, dius, era una novel·la una mica caòtica, una mica no mal feta, però volem dir, podria estar millor.
0: Sí, vaig ficar-me a escriure tal qual. Tal com rajava, em posava a escriure. Però llavors llegies allò i es perdia per les branques que flipes. Vull dir que no, fatal. I sí, sí, tot i així la vaig presentar als Premis Ciutat de Tarragona,
1: sí,
0: que és un dels totxos de Catalunya, i va quedar entre els 20 finalistes. Llavors va ser com dir, vale, si ha anat més o menys bé, anem a creure's una mica i anem a presentar-nos una cosa més... Anem a fer una de nova, però aquest cop estructurada.
1: I aquesta nova sí que comença a ser El joc del silenci.
0: Exacte, sí, sí.
1: Que és una novel·la que qui l'ha llegit... És a dir, te la pots llegir en una tarda perquè enganxa moltíssim, sí, no? I llavors, no sé si està preparat tots aquests ganxos que té la novel·la, de manera que no puguis parar de llegir, i si et va portar com una preparació de rotllo El professor a la Casa de Papel, d'en Gil amb una pissarra... fent un esquema de com serà tot.
0: Sí, sí, bueno, no va ser una pissarra, va ser en un drive, o sigui, sí, menys romàntica la imatge, però sí, sí, va ser fer un esquema molt llarg. Jo crec que vaig estar potser 5 mesos fent aquest esquema perquè tot quadrés. I llavors, un cop em vaig posar a redactar, també va haver una feina important de buscar que l'atenció no caigués en cap moment. És a dir, els girs estaven tots calculats, tot el puzzle estava fet, però sí que necessitava com que, a més, a nivell de llenguatge o de ritme del narrador, la cosa no perdés pistonada en cap moment, no? I llavors va ser, sí, sí, dues feines paral·leles.
1: Clar, no sé si ho pots revelar, això, és un secret de l'escriptor. Com es fabriquen aquests ganxos?
0: Bueno, sí, hi ha una part d'això que dius de puzzle, de què, vale...
1: Sí.
0: Jo sé que al cap de 100 pàgines ha passat el cosa i, per tant, jo he de fer que els elements vagin cap allà, però que no es vegi de tot el llautó, no? Llavors, et sents molt com un manipulador de la informació que flipes, fent un thriller. De veritat que és com un... D'on està la bolita? Tot el rato.
1: Un il·lusionista del lector, no?
0: Tot el rato.
1: Com a lectors, si us enxampem...
0: Perd la gràcia, clar. Exacte, exacte. És que és això. I a més, quan em passa això, que tu vas com... més avançat que el narrador, a mi em treu de la novel·la. Llavors és com, intento no fer-ho. I després l'altre element també, jo crec que és anar combinant investigació, perquè és gairebé una cosa matemàtica de, vale, si aquest estava aquí no podia estar allà, no sé què, amb humor, amb, no sé, amb sexe, amb, és a dir, que hi hagin emocions diferents tot el rato pel lector. Jo crec que això també és un
1: clau. I tu vas decidir començar amb una escena de sexe... Sí. Costumista, que en el meu entorn ha estat molt comentada. Perquè hi ha moltes mares, hi ha molts pares, saps?
0: Sí, sí, sí.
1: I em deien, el joc del silenci comença ben bé, com és la nostra vida, saps?
0: Ah, però diuen que està bé o que està malament?
1: Que s'han sentit com representats.
2: Ah,
0: vale, saps? Sí, eh? Hòstia, sí, vale, sí, vale. Sí, sí.
1: És que bueno, a mi... allà a la cuina...
0: Sí, sí, sí, que estan empilant...
1: La nena està jugant una mica al menjador, mira,
0: hòstia, aprofitem. Hòstia, doncs mira, me n'alegro, perquè hi ha hagut molta gent que m'ha dit que hi ha massa sexe en el llibre. Rallo, que la gent que porta tant anys junts no follen tant, m'han dit. No ho sé.
1: Ah.
0: No sé, m'ha arribat això bastant. Però, hòstia, m'agrada que digues això perquè així ja s'equilibra la balança, veig.
1: Quants llibres has venut, Gil?
0: Doncs ara jo crec que uns 50.000 o així.
1: Clar, això és bèstia, això ni en els teus millors somnis.
0: No, no, que va, que va. No, a més també jo... O sigui, tampoc vinc d'un entorn... diguem-ne, d'escriptors ni res. Llavors, avançar-me a quin impacte podia tenir era una cosa molt difícil. Jo pensava que llegiria els meus amics i poca cosa més, i sí, sí, va anar creixent. Sí, sí.
1: I qui és la primera persona que llegeix sencer?
0: Hi ha la gent que està als agraïments,
1: sí?
0: Són uns 5 col·legues, que els vaig deixar llegir i em van dir... perquè em donessin una mica de feedback.

0: sabés una mica i en què els havia agradat, que no. Llavors jo crec que són uns 3 o 4 col·legues que estan allà. Són la gent que va llegir primer.
1: Ara parlaves d'uns 50.000 llibres i tal. Això és molta pasta.
0: És pasta, però no és una barbaritat. O sigui, és a dir, depèn de qui el company.
1: Què vol dir molts diners? És a dir, no et pots retirar.
0: No, no, ni de conya, ni de conya. És que estàs parlant amb humor de gana i per mi és molta pasta, però depèn de qui ens escolti pot dir-t'ho, això.
1: No, però tu amb aquests diners pots viure un parell d'anys, per exemple?
0: Aviam, jo diria que... pagant els lloguers. Pagant, jo crec un any i mig, jo crec.
1: Un any i mig.
0: Jo crec un any i mig, que podria.
1: Sí, ja ens dona aquí una idea.
0: Sí, sí.
1: I escolta'm, tens molta pressió ara per fer el proper llibre?
0: Bueno, és que ha canviat una mica el punt de partida, perquè el primer llibre era molt... anem a jugar, anem a liar-lo una mica amb una gent que viu al Pirineu i tal, i ara és com, uah, això s'ho llegirà tot Déu, llavors és com intentar... O sigui, la pressió ha canviat una mica, però bueno, ja... Ja van sortint coses, eh? Vull dir que estic content. Sí, sí.
1: Com t'hi poses, tu, a fer un llibre?
0: Primer de tot, ja tinc com una mica d'idees, algun gir que vull tocar, alguna cosa que digues, vale, això no em sona cap llibre que hagi parlat d'una cosa així, crec que pot ser un impacte interessant, crec que pot crear una mica de, no sé, de rebombori entre la gent. I llavors miro com... Què li ha de passar a una gent, a uns personatges, per arribar en aquest nus, en aquest gir.
1: Val.
0: És una mica això.
1: Mira, hem arribat tot caminant davant de la muntanya de llibres. Aquesta és una llibreria, jo crec que de les més grans de Vic.
0: Sí,
1: està al carrer Verdaguer, tocada a la plaça. Ets client d'aquí? Has vingut alguna vegada?
0: Sí, mare, sí? I tant, sí, sí.
1: Els
0: sí,
1: coneixes?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, a més, això vaig fer la presentació aquí dintre, vull dir que em coneixen, sí, sí.
1: On creus que està el teu llibre, aquí a dintre?
0: A veure, ara m'agradaria que no hi fos i que quedés tot així...
1: Mira, només d'entrar... Hi ha un moble, diguéssim, amb totes les novetats o destacats. Clar, tu ja novetat no ets.
0: No, clar, ara ja fa des del setembre. Sí, sí, vale, ja està aquí... més per dintre, jo crec.
1: No et veig, Gil.
0: No, no, jo crec que ha d'estar...
1: Novetats de literatura, segur que
0: allà.
1: No. Aviam.
0: A veure... El teniu o no? Ara no el teniu?
2: A veure.
1: Jo no l'estem trobant.
3: Sí,
1: no
3: a veure, va, provem-ho, eh?
2: Oita.
0: Sí.
1: Aquí el tenim, el Joc del Silenci, 21/90.
2: Sí. Farà un any, no?
0: Sí, es va al setembre, sí,
2: farà
0: sí.
2: Farà un any i sí, ens falta... Jo penso que encara ens falta aquesta temporada bona, forta, que és l'estiu. Aquestes lectures d'estiu, jo penso que el llibre d'en Gil es vendrà. Bueno, es ven, vull dir que és d'aquells que ho van fent, mica a mica, gota a gota.
1: En Xavi Cortacans és el propietari de la muntanya de llibres, per tant, fa molts anys que vens llibres, i jo sempre he pensat que els responsables de grans èxits editorials són precisament els llibreters, perquè ve molta gent, digue'm alguna cosa per llegir. I en funció del que digueu, allà hi arrenca una cosa que pot ser una bola de neu.
2: Exactament, sí, no? Allò, l'altra pregunta és què has llegit, no? I a partir d'aquí vas fent vas acotant el que ho recomanes, no? I bueno, el d'en Gil és d'aquestes apostes segures que diem nosaltres, no? Que saps que agradarà.
0: Hòstia, nosaltres, de fet, quan estàvem fent la promoció del llibre, vam fer una cosa que va ser fer una mena de gira d'anar a veure llibreters de Berga, de Manresa i tal, perquè crec que és un 70% de les ventes són en llibreries petites, no? Vull dir que les grans
2: sí,
0: superfícies representen
2: no tant,
0: un percentatge
2: però,
0: petit,
2: però,
0: no?
2: Sí, és més del 50%, és a llibreries petites i mitjanes, o sigui, fora de les cadenes. El que
0: vull dir que és un fenomen, el català, molt especial.
2: És, no? Molt, és que és el rar avis de la península, és Catalunya, no? És un microclima, no? El que passa a Catalunya no passa en lloc més de la península de l'estat espanyol, vull dir, no? Aquesta quantitat de llibreries petites i mitjanes que hi ha a Catalunya no hi és enlloc més.
1: No, estem sonats, i a més en aquesta ciutat com Vic, que no diu que és la ciutat d'Europa que té més llibreries.
0: Flipa.
2: Sí.
1: I escolta'm, quan algú ha patat tan fort amb un primer llibre, quan ve el segon, què passa normalment?
2: Sempre tenim molta por. Molta, no per nosaltres, no, per l'autor, no? Perquè és una pressió tan bèstia.
0: Ah, no, sí, ja.
2: Una pressió tan que jo realment pateixo per ell.
0: L'altre dia m'han dit que en Mendoza va tenir una depressió pel segon.
2: Segur.
0: De la pressió es va ficar...
2: Segur. I moltíssims. Sí, sí. Tindria una llista immensa.
0: Sí, sí.
2: Aquest podria ser humor, un llibre, en Gil?
1: A veure, mira't-te'l si t'encaixa. Quin és?
0: Els noms. Segona edició... És de...
1: Florence Knapp.
0: Aquest, el Miquel Santiago, aquest, el Hijo Olvidado, no l'he llegit.
1: Ah, el Hijo Olvidado. Mira, tens una edició per 9 €, 8,95. Venint cap aquí, li dic, has guanyat molta moneda, okay, Gil, venent tants exemplars. I em diu, són diners, però no em solucionen més d'un any i mig pagant el lloguer i tot. Llavors, el seu llibre ara he vist que estava 21 euros amb alguna cosa. Perquè la gent ho entengui, d'aquests 21 euros, com es distribueixen? Perquè aquí, en Xevi ja ha de pagar el lloguer de la botiga, els seus treballadors, en Gil els seus drets d'autor, l'editorial hi ha de guanyar. Com podríem desglossar aquests 20 euros?
2: És molt fàcil. Primer et faig una prèvia i et contesto això, no? 60.000 llibres nous cada any a l'estat espanyol, que és el nostre mercat.
0: Títols nous,
2: títols.
1: Títols diferents que es publiquen.
2: Diferents cada any.
1: Anem passats, penso.
0: Qui t'ho llegeix, no?
2: Això és una altra història, no? Però en 10 anys, o en 20 anys, 1.200.000 títols nous. Això és una dada que a vegades costa de... Jo penso que és important tenir per dir, imagina't treure un llibre. L'estàs lluitant contra 59.000 llibres més.
0: Total, sí.
2: Vale? Per tant, vendre molts llibres és una heroïcitat. Vale. Anem a veure. El preu del llibre és un 30, 25-30 per la llibreria, un 20 pel distribuïdor i un 50% per l'editor. I aquí el 50% aquest, la meitat del llibre, aquí l'editor doncs, ha de pagar l'autor, ha de pagar l'impremta, ha de pagar els dissenyadors, ha de pagar el corrector...
0: L'edició, la comunicació...
2: Exacte, tot això. Aquí en aquest 50 no sé com està distribuint, més o menys. Vull dir, però...
1: Home, una part molt petita per l'autor.
0: Sí, sí.
1: No? Vull dir...
0: Sí, jo crec que em queda un 10% o alguna cosa així.
2: Sí, més o menys.
0: O així.
1: Pots estar entre un euro i dos com a molt, no?
0: Per llibre de nou,
1: o dos.
2: Sí,
0: però llavors has de restar l'IRPF, has de rebre l'autònom...
1: I això tots, el que ven patates també li ha de restar l'IRPF.

0: Escolta'm, quin et quedes, els noms o el Miquel Santiago?
1: Crec que... Miquel Santiago, crec.
0: Doncs vinga.
2: Posta segura.
0: Doncs ens anem a la caixa.
3: L'Eva, em sembla que hi tenim l'Eva.
0: Sí? Doncs som-hi.
1: Perfecte.
4: És la targeta
0: de
1: la
0: vida? Sí. No, pago jo. Paga la ràdio, paga la ràdio. Te'n llegiràs, Gil? Si te'l compro, te'l llegeixes.
1: Home, t'haurà sortit bé de preu, 8,95.
0: Per això, he pensat que agafi el barato.
1: Ja ho he fet.
0: Molt bé. Moltes gràcies.
1: Merci.
0: Xevi, moltes gràcies. Ens veiem. Doncs, Gil, ja ho tindríem, això.
1: Molt bé, genial.
3: Gràcies.
0: I, escolta'm, aquest estiu et sentirem per la ràdio, pot ser?
1: Sí. Sí, sí, faré una secció cada diumenge d'agost, el suplement.
0: Val, amb la Marina.
1: Amb la Marina a la Minos. I en què tal, i en com va?
0: Gil, que vagi molt bé i ens veiem aviat.
1: Molt bé, merci.
0: Una abraçada.
1: Vinga.

0: Vale.
1: Brutal.
2: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.

0: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
2: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
1: A més, té un 98% de carn.
2: És natural que es noti, oi?
1: Doncs sí, natural.
3: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
4: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu. A la venda als punts habituals.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
8: El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.

0: Passen 2 minuts a 6:45 de la tarda. Aquesta hora saludem el company Manel Elias. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Un dia marcat, unes hores marcades pels incendis, malauradament.
1: Sí, tenim aquella situació que preocupa tant, que és la combinació de temperatures altíssimes amb incendis simultanis. Ara mateix 3 estan cremant de manera activa. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu, però s'ha anat extenent i ja afecta com a mínim 35 hectàrees de terreny forestal. Aquí s'ha obligat a confinar a població de 7 urbanitzacions. En tenim una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, també forestal, i una altra a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt, que aquest també obliga al confinament dels municipis de la Pobla de Claramunt, les Garrigues, la Torre de Claramunt i Capellades, tot i que aquest és de vegetació agrícola, per tant menys preocupant, però el fum és el que pot ser perillós en aquest cas. Dèiem, simultaneïtat és el que sempre es temia, perquè s'ha de tenir en compte que, per exemple, el del cap de setmana, diguem, el que ens va afectar des de divendres, està controlat, està estabilitzat, però no vol dir que no s'hi estigui treballant, perquè clar, preocupa molt que revifi. Per tant, tenim aquesta situació de molta calor i 3 incendis actius. El més preocupant és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, i allà hi tenim la nostra unitat mòbil amb la Maria Costa i el Xavi Cussó. Maria, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Quina és l'última hora aquí, Maria?
2: Doncs l'última hora és que aquest incendi continua actiu, continua pujant muntanya amunt. El que va fent és caranejant tots aquests turons i llançant focus secundaris. És un incendi, com deies, Manel, que ha començat en un camp de conreu. És un camp que està molt a prop de tocar baix del nord del polígon Mas d'Encisa, d'aquí a Sentmenat. Ha avançat ràpidament muntanya amunt, la que es coneix com la del Farell, on també hi ha el pic del vent, les flames. El que han fet és arribar fins a dalt de la carena, que continua cremant amb intensitat, ha baixat per l'altra banda cap al nord i això doncs ha obligat a confinar diverses urbanitzacions i nuclis disseminats. Ens hem d'imaginar un turó força gran amb moltes urbanitzacions, algunes a tocar de Castellar del Vallès, d'altres a tocar de Sentmenat i d'altres a tocar de Caldes de Montbui. Són urbanitzacions com per exemple els nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, que pertanyen a Caldes, Can Gurri, Can Vinyals de Sentmenat, el Balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó, a Castellar del Vallès, així com també la zona nord de Castellar del Vallès. Ara mateix parlàvem amb la policia local d'aquí Sentmenat, ens deien que havien fet fa poc tasques d'avançar per aquests camins, aquestes carreteres, i parlant amb els veïns, demanant sobretot que complissin doncs, aquest confinament. Són, doncs, ens hem d'imaginar, urbanitzacions al mig d'un turó, sí que admetien que comptades persones deien que volien marxar per la seva pròpia voluntat i no volien doncs, complir aquest confinament, però ho hem estat explicant aquests dies, les autoritats demanant sobretot doncs, complir amb aquest confinament per facilitar les tasques d'extinció i perquè, evidentment, doncs, els bombers defensen que és la situació més segura.
1: No sé quines condicions teniu aquí de vent, per exemple, Maria.
2: Mira, no et sabria dir, és a dir, bufa molt poc el vent, fa moltíssima calor, com deu ser la imatge de pràcticament de tot Catalunya. No és el que destacaria amb el vent, en fa una mica, però no seria destacable, perquè ens entenguem. Manel, sí que podem explicar que hi ha els primers indicis de aquesta investigació dels agents rurals. Ens ho explicava el mateix alcalde, 3CAT Info, que sembla que aquest incendi hauria començat doncs, des d'aquest camp. Hi ha una màquina, hi havia una màquina excavadora d'un particular. L'alcalde, de moment, no podia confirmar si aquesta màquina estava funcionant o no, si, per exemple, hagués estat funcionant, o bé hi hagués hagut un curtcircuit que això hagués originat l'incendi. Diuen que han intentat apagar-ho amb extintors, però vaja, han fet tard, no? I ha pujat el foc muntanya amunt. Ara el nostre company en Xavi Cussó ens ensenyava les condicions meteorològiques. Podem dir doncs, que estem a 34 graus i, segons el que podem veure, hi bufa un vent de 13 km per hora. Per tant, un vent molt suau.
1: Molt bé. Doncs aquesta és l'última hora ara mateix i a qualsevol novetat important ens demanes pas. Moltíssimes gràcies, Maria.
2: Fins ara.
1: Afegim que estem pendents també d'una compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar totes aquestes dades.
0: Perfecte, doncs estarem pendents de tot plegat i us ho explicarem a l'antena de Catalunya Ràdio. Qualsevol cosa, Manel, veniu i ens ho expliqueu.
1: Baixem en un moment. Fins ara.
0: Perfecte, fins ara.
3: A Catalunya Ràdio.
4: Era això, tot el que buscava tenia ben a prop.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
4: Oh, oh, oh.
3: Amb Roger Carandell i Marta Delcor.
4: Que...

0: Són 6:45 de la tarda. Em fa molta il·lusió que aquest estiu també ens acompanyi Jaume Miranda. Com estàs?
1: Com va? Quina il·lusió estar aquí.
2: No saps, a més, la il·lusió que em fa a mi, perquè tu amb ell estàs acostumat a compartir micròfon.
0: Home, clar, el que no surti, doncs clar. Cada tarda compartim junts i estem tot el dia xatejant pel WhatsApp de quins temes fem, quins no.
2: Però jo he passat d'oient a compartir estudi i micròfon amb ell.
0: L'havies vist mai, en Jaume?
2: L'altre dia vaig apuntar, que el vaig veure i li vaig dir, escolta'm una cosa, que ja que a partir d'ara compartirem estudi cada tarda, em presento.
1: Tu estàs en plan fan.
2: Jo estic en plan fan?
1: Sí, per tu ara mateix estàs davant d'Isabel Gemi o una cosa important.
2: Jo, des que hem començat a les 4, estava esperant que fossin això, 6:45 per poder conèixer-te en persona i compartir-te.
0: I a tu t'encanta. A tu t'encanta, diguéssim, que siguis vista com una diva per segons quines persones.
1: En general soc diva frustrada perquè ningú me fa puto cas, però veig que tu te fa il·lusió.
2: No, jo et segueixo a Instagram, m'encanten els vídeos que penses.
1: Que bé, m'encanta la validació externa.
2: La tindrà, de part meva la tindrà sempre, ja t'ho dic, tot l'estiu.
0: No li diguis cada dia, que llavors haurem d'agafar els teus mails i tornar-lo a posar de peus a terra.
2: És el primer dia, li hem de donar peixet.
1: Sí, clar.
0: Això està clar. Ah, bé, en Jaume ens acompanyarà tot l'estiu i farem un repàs cada dia del que passi doncs, a la tele, al cinema, al món dels famosos i una mica a l'univers Jaume Miranda. No? Que va des d'una Gemio fins a, jo què sé, fins a la Taylor
1: Swift.
0: Sí,
1: he nombrat en Isabel Gemio i ja he vist que no sabies ni qui era, no?
0: És que la dius molt sovint, i és a dir, és un nom que em sona moltíssim.
2: Què dius ara?
0: Però ara a mi em dius que et digui tres coses d'ella.
2: Home, tinc una carta per a ti.
1: Sí, sorpresa, sorpresa.
2: Tinc una carta també era seu, no?
1: Crec que sí, també eren programes d'aquests com a de testimonis.
0: És una senyora que ara quina edat
2: deu
0: tenir?
2: Que va començar...
1: Deu tenir 60 ara. I ha fet moltes ràdios darrers anys.
2: Això no va dir. I va fer molta ràdio en els seus inicis a Ràdio Barcelona.
1: Sí.
2: O sigui, ella, de fet, és catalana.
1: És catalana?
2: Jo juraria. Sí, sí.
1: Això ja no ho sé.
0: 65 anys.
2: I confirma'm que és catalana. Jo juraria que és catalana.
0: Va estar a Ràdio Barcelona.
2: Veus? Sí, home.
0: Sí. Bueno, catalana, aviam.
2: I com es deia?
0: Perdona, una cosa.
2: Què?
0: Albuquerque, Badajoz.
2: Vale.
1: Pega lluny, de Lleida.
0: Però a vegades la gent neix a un lloc i llavors es crea una altra. Però això t'hauria de mirar.
1: Ara. Sí, el que et segur és que tota la programació que ha fet, tota la seva videografia, és en castellà. Això segur.
0: Va començar a treballar a Ràdio Extremadura, més tard va anar a Ràdio Barcelona.
2: Això que és català. I va fer un programa de ràdio molt mític.
0: Jo demanaria al nostre equip que...
2: investigui una mica, no?
0: Xequegés una mica aquesta informació dubtosa de que sembla que sigui de Sant Andreu, pel que has dit tu.
2: No, jo la situava com a persona que havia fet carrera a les Espanyes,
0: sí,
2: però que era nascuda aquí, no sé per què, o vaja, que parlava català, no sé per què. Bueno,
1: mira fins on hem viatjat amb el meu simple comentari d'Isabel Gemio.
0: I ara, jo, és que clar, és que...
2: Però mira, no hem vingut aquí a parlar d'Isabel Gemio.
0: Bueno, però clar, sí. Si estem... També hem vingut a parlar d'ella.
2: També, no?
0: Bé, ara mirarem on va néixer, on es va criar i com està ara, sobretot, per saber-ho.
1: Perfecte.
0: Que quan poses el seu nom a Google, veig que la primera proposta que diu ¿cuántos hijos biológicos tiene Isabel Gemio? Vull dir, això que Google et proposa.
1: Ui, això no sé per què sorgeix.
0: ¿Qué enfermedad rara tiene el hijo de Isabel?
1: Ah, sí, té un fill que té alguna...
0: Sí,
1: alguna cosa passa, vale. Perquè de vegades ho ha descrit que ella forma part d'alguna associació a través del seu fill, sí, però no sé exactament quina és la cosa.
2: Em surten com a darreres entrevistes a Col·lapse i el tot es mou. Vull dir, bueno, no serà catalana, però li agrada venir
0: potser
2: aquí.
0: Potser catalana d'adopció, potser ha viscut molts anys aquí. No, jo demano, sisplau, l'equip que ho miri. Vull dir, és un tema que m'agradaria resoldre abans,
1: Marta,
0: del tot costa.
1: Si tu vols que sigui catalana, serà catalana.
2: Moltes gràcies.
1: Ja està.
2: Sabia que tu faries realitat tots els meus somnis.
0: Sí. Escolta'm, Jaume, aquest ha estat un cap de setmana molt mogut perquè, entre d'altres, s'ha casat la Taylor Swift.
1: Sí, després de 3 anys junts, la cantant Taylor Swift i el jugador de futbol americà Travis Kelce se varen casar aquest divendres en el Madison Square Garden de Nova York, una boda que se definia, atenció, com a íntima i discreta, però que s'ha celebrat en aquest recinte amb capacitat de 20.000 persones en el vell mig Manhattan.
2: Una cosa petitona, de petit format.
1: Cosa petita, discreta. Al final hi han assistit uns 1.300 convidats i, de fet, degut en el lloc elegit, que és molt visible, com dèiem, ja fa dies que la premsa nord-americana estava fent guàrdia davant el recinte esportiu on entraven i sortien multitud de camions i furgonetes.
3: It's wedding central, a beehive of activity at Madison Square Garden, just 3 days from the wedding of the century. The street in Midtown Manhattan is packed with delivery trucks as workers unload equipment and props. This appears to be scaffolding used for stage lighting.
1: Bé, segons la revista Hello, la parella hauria pagat 3 milions de dòlars només per llogar l'espai, això sí, sense comptar amb tota la despesa de l'organització, el catering o la decoració mastodòntica inspirada en un jardí floral de fàbula. De fet, segons han calculat alguns experts, la boda podria haver costat uns 50 milions de dòlars en total. També s'havia filtrat que els convidats tenien una norma clara, que és no ring, no bring, que és a dir, si no estàs casat, no pots portar el teu més un, encara que sigui una parella estable i formal. Has d'estar casat.
2: En sèrio?
1: Sí. No sé,
0: si és una norma... Si portes legalment, que allà hi ha...
2: Què n'has de fer, si l'altra persona està...
1: Sabeu que això és una cosa que està mitjanament establerta als Estats Units, segons quins cercles socials. Jo això és que aquí no ho he sentit mai.
2: Sí, tu pensa que a mi, al meu casament, la meva millor amiga em va demanar de portar el seu nòvio, el qual jo no coneixia, i amb qui feia 2 setmanes que anava. És a dir, jo si hagués sigut Taylor Swift...
0: I vas dir que sí.
2: I hauria... Home, què li he de dir?
1: Jo hagués dit que no.
0: Jo he sentit gent dir que no, eh?
2: Ja, però és la teva íntima amiga que et diu...
1: Ah, clar, íntima amiga.
2: Clar, íntima amiga.
1: És complicat.
2: Què has de fer?
1: Ja.
2: Bé, sort que jo no era Taylor Swift.
0: Bueno,
2: ja
0: que està bé aprendre a posar límits, també. A vegades ho has de fer també amb...
1: També t'he dit...
0: A les famílies molt extenses, hi ha gent que quan es casa diu, mira, fins aquí, els cosins segons ja no entren,
1: per exemple.
0: I
1: així, a pesar d'aquesta norma, 1.300 convidats.
2: És que, clar...
1: Té molta vida social, per l'ho vist. Jo convidaria 3 i ja està, jo no conec a ningú.
2: És que jo crec que juntant-nos tot l'equip de la tarda per muntar un casament, juntaríem tanta gent.
1: En absolut. Bé, entre els noms confirmats, molta llegenda viva, he de dir, els cantants Ed Sheeran, per exemple, o na Selena Gomez, na Jennifer López, na Sabrina Carpenter... També en el sector actoral s'hi han passat per allà, perquè ja també hi havia en Brad Pitt, en Tom Hanks, en Bradley Cooper, na Dakota Johnson, na Reese Witherspoon, Emma Stone... És a dir, més famosos que la Met Gala. I d'entre d'aquests convidats, els afortunats que varen rebre invitació en el sopar d'assaig de dijous, la boda va ser divendres, però aquest sopar se va donar dijous, i d'aquests afortunats varen beneficiar-se d'una copa de cava decorada amb diamants com a record. Increïble.
2: Jo em desmunto la copa i em munto unes arracades o... No?
0: Però com perquè... que tothom ja deu ser mig ric,
2: sí,
0: allà ja no es deuen impressionar.
2: Alguns regalen peladilles i altres regalen copes de diamants.
1: Exacte. Tu que vas regalar això, no?
2: No vam regalar res.
1: Hòstia, que rància, tia.
2: De fet, tu vas venir al meu casament, Roger.
0: I ara jo pensava, dingo, però sí que tenies tu que anaves al lavabo i tenies com cosetes, no?
2: Bueno, però se'ls posa sempre, eh?
1: Un desodorant.
0: No, sí, desodorant, sempre... com espuma
1: però,
0: d'afaitar.
1: Però això no és un regal, no t'has de quedar.
0: Jo crec que hauries de venir amb el desodorant de casa...
2: Que et vas endur alguna cosa i de les amenities que vam posar.
1: Això és espai comú,
0: no? No, jo vaig veure com molta cosa allà i dic, potser ells s'han arreglat abans de casar-se i s'ho ha deixat aquí en Ricard. No ho sé.
2: Bé.
0: No recordo, no.
1: Natello, no sé si ha repartit desodorants, m'agradaria pensar que sí. Tot i així, vos he de dir que a pesar del blindatge, també mos arriba prou informació sobre la cerimònia en si. Sabem que l'acte el va oficiar, atenció, l'actor Adam Sandler, que els dos promesos varen llegir-se els vots mútuament cada un de 20 minuts. A mi m'apareix etern, 20 minuts cada un, no? Sí, no?
0: O ho fas amb una mica de gràcia, clar, i tal, o sí que es pot fer llarg, perquè, clar, estem parlant de 40 minuts.
1: A veure, jo no vull ficar-me amb els Swifties, però no Taylor Swift divertida. No és el seu adjectiu.
2: No, però potser va ser molt emotiva i estava allà tothom, no sembla llàgrima. Sí.
0: 20 minuts em sembla llarg.
1: Jo demanaria eutanàsia, em sap greu dir-ho així, però és així. Bé, a posteriori, els convidats varen poder gaudir d'una boda multiculinària amb estacions de cuina italiana, sushi, etc. Hi havia molt de restaurants, bars i barres repartides per recinte, com si fos més o menys un festival de música. I parlant de música, també hi va haver actuacions musicals, òbviament, i si na Dua Lipa va contractar en Elton John fa unes setmanes per la seva boda, na Taylor Swift va telefonar a en Paul McCartney.

0: precisament, en Paul McCartney va cantar aquest clàssic dels Beatles, que és I Want to Hold Your Hand, en els recent casats. No mos consta que en Taylor Swift cantés, però suficient en Paul McCartney,
1: home,
0: no?
1: Home, tu segurament hauries preferit que en lloc de 20 minuts de xapa emotiva hagués cantat, no?
0: Que hagués cantat. I ja que estem, ja posats a triar, que també hagués cantat Na Merche, o jo que sé, saps? Algú així estopa. Jo és que sóc molt així. Isabel Gemios és el meu món, saps?
2: Jo ho he dit de veritat i no m'està arribant, diguéssim, informació de l'equip.
1: Sobre... No, sí, sí, que ens han escrit.
2: Ah, sí?
1: Sí,
2: doncs
1: mira,
2: a veure, anem-ho a resoldre. Perquè...
1: Bueno, mira, no ho hem acabat de resoldre.
2: Ah, bueno, doncs...
1: Però tenim... A veure, va, la investigació està seguint
2: el seu curs. L'Aleix, que veig que ara s'ha tornat expert en Isabel Gemio.
1: Les entrevistes que ha fet per TV3 les ha fet en castellà. Val? Uh-huh. Tot i que, efectivament, com dèiem al principi, es va fer coneguda a Ràdio Barcelona, quan tenia 21 anys, feia un programa, jo no me'n recordava abans, era la xica de la ràdio, però també va treballar a Ràdio Girona, ens diu l'Aleix. Clar, voleu dir que a Ràdio Girona parlen en castellà? No ho sé.
2: Bueno, depèn a quina època hi treballés.
1: Clar, el que podem deduir és que el català l'entén, però Isabel Gemio ha viscut
2: Aleix,
1: una època
2: aquí,
1: a Catalunya.
2: Perquè m'està escrivint pel WhatsApp.
1: A
2: Aleix, vine cap aquí.
1: Sisplau,
2: la persona que ho ha investigat,
1: qüestió.
2: Que defensi a...
0: A de cop té un màster amb Isabel Gemio.
2: Bueno, és que he vist que és un tema que, oh, sí, Isabel Gemio, tothom ho sap tot.
1: Tu la tenies controlada també, Aleix, o no? Cop, tu com el Roger.
2: Aviam.
3: A veure, jo la recordo de la seva època a Sorpresa, Sorpresa.
0: Sí, molts anys 90, no?
3: Sí, sí, sí, de veritat que jo la recordo en aquella època. Mira, no m'estic escoltant, disculpeu. Llavors, el que he vist és que, i entenc, interpreto, que ella comença a Ràdio Extremadura i ha anat passejant-se per les emissores de la cadena SER. Mm-hmm. Ràdio Girona, Ràdio Barcelona... Mm-hmm. El que passa és que sembla que ella feia un programa nacional, perquè es va fer coneguda als 21 anys, ja famosa, directament.
0: Ah, ok. Llavors era d'àmbit estatal, el seu programa, pensava que estava més des de Girona.
3: Sí, jo entenc
2: és
3: que sí.
2: És increïble com sabem a tot arreu on ha treballat, però encara no sabem si és catalana, eh? 11
1: no, a veure, no, catalana no ho és. La qüestió
2: de
1: és
2: Badajoz,
1: si
2: no?
1: Ha passat alguna època de la seva vida vivint a Catalunya.
0: Jo vos investigaré, si voleu.
1: Sisplau.
0: Per demà o passat.
2: Home, sisplau, perquè a mi no m'interessava i ara...
3: De fet, el nostre productor, David Bueno, ha dit sí. Tinc el seu contacte.
2: Ah! Bueno, doncs potser li hem de dir... Isabel, mira, perdona...
1: Que entri demà.
2: Tenim com un dubte. A veure si ens pot resoldre. Vull dir que...
0: No. M'encanta perquè en Roger fa 20 minuts no sabia qui era.
2: Exacte.
0: I ara ets a ser
2: jo he entrat
0: mental.
2: Al món Isabel Gemio i vull entrar-hi bé.
0: Clar, clar.
2: Vull saber d'on ve, cap on va i...
0: Tu te fas les preguntes del periodisme.
2: Mira, ens truca un oient dient que ella parla català amb regularitat.
1: Veus?
3: Ah, sí, eh?
1: No anava tan desencaminada jo amb el que deia.
2: Ara a mi m'interessa quan va venir, diguéssim, a viure a Catalunya.
3: Doncs ja
1: dic
3: que
1: tal motiu.
3: Bueno, en les darreres entrevistes,
2: sí.
3: Com a mínim, no ha fet ús del català.
1: Mm. Perquè potser no se sent prou còmode.
3: Pot ser, pot ser.
1: No? L'entén, però
0: sí,
1: no...
0: Sí, que fa molts anys que ja viu a Madrid i clar. Se li ha oblidat, jo què sé, whatever, no? Això de vegades passa.
1: Isabel Gemio, si ens estàs escoltant, truca'ns.
2: Jo no tenia previst dedicar 10 minuts a Isabel Gemio, però bueno,
0: demani
2: sempre...
0: Demani disculpes.
2: No passa res. Posa'm l'oreja de Van Gogh. Bien.

0: que han estat molt fangues, bueno, de Van Gogh. Avui la cosa va de divas, de Taylor Swift, Isabel Gemio i de Amaia Montero. Jaume,
1: sí,
0: per què parlem d'ella
1: avui? Ja sabeu que l'Oreja de Van Gogh està embarcada en una gira revival que porta molta cua.
0: Sí, una mica polèmica.
1: Sí, primer per escomiat unilateral de la seva darrera vocalista, Naleire Martínez, i després per els problemes vocals de la cantanta original durant aquesta gira, que és Amaia Montero.
2: Que tu saps, Jaume, ja n'hem parlat moltes vegades, però jo la defenso, és a dir, màxim defensor de que pugui desafinar la Amaia Montero durant la gira.
1: A part, diuen que conforme està passant la gira va millorant, no, també?
2: Sí. Vull dir que tu quan vas a veure un concert de l'Oreja de Van Gogh, tires de nostàlgia i vols viure un concert que segurament tu no vas viure quan eres petit o quan l'escoltaves. Si ella em fot 3, 4, 5, 25 galls durant el concert... Bueno, escolta'm, la gràcia és estar allà 15.000 persones vibrant amb cançons com aquesta.
0: També és
2: i que ella ve d'on ve i que ha passat una època delicada, doncs.
0: Sí, això és veritat.
2: No cal ser tan durs. Bueno, no sé, l'Aleix bufava, però perquè ell domina el món musical...
3: No, perquè domina el món musical.
2: Ell treballa amb els tiets, també, i ell segurament no desafina mai.
3: El que passa és que em sorprèn que de sobte li comprem tot a la Amaia Montero, no? Vull dir, venim d'on venim, també, perquè tenim tots aquests antecedents en què no sabem com es va trencar tot aquest grup, l'Oreja de Van Gogh, que
0: permet aquesta reconciliació.
3: Un moment de trencament entre l'Aire, la deixen una mica després a l'estacada perquè torni la Amaia, per aquesta gira que sembla una mica, doncs, per recol·lectar per la jubilació, no? Bueno, veurem com...
0: Algú d'aquí ha anat a algun concert seu o no?
1: Jo tinc entrada a Barcelona per novembre.
0: Novembre, eh?
1: Sí.
0: Bueno, doncs a veure si d'aquí al novembre ha tingut marge per mirar, escalfar una mica més la veu i que en lloc de 25 galls, com ens deia en Carandell, que potser trobo una mica excessiu, en siguin 3.
1: Sí. Igualment, tinc més suc per explicar-vos.
2: Aquest suc haurà d'esperar un moment, perquè estàvem pendents de la compareixença de la consellera de l'Interior, la Núria Parlon, que ens actualitzés l'estat dels incendis. Jo crec que és des del centre de comandament de Setmanat, o la tenim
3: a... Des de Bellaterra. La tenim a Bellaterra perquè s'ha activat aquest 6,5, que és un dels plans que té bombers per poder controlar tota aquesta simultaneïtat d'incendis, i per tant des de Bellaterra es farà ara tot aquest control d'aquesta simultaneïtat dels incendis que ara mateix cremen arreu de Catalunya.
2: Val, doncs ara la sentirem, hi ha els mitjans esperant, i ara comença.
4: Del centre del complex de bombers aquí a Bellaterra. Estic acompanyada de la directora de la Direcció de Protecció Civil, Extinció d'Incendis i Salvament, i del cap de bombers. Venim d'un incendi molt complicat durant tot el cap de setmana, que es va produir a la Bisbal d'Empordà, on encara hi estem treballant, amb un 6,3, però encara tenim feina i no està encara controlat. I durant tot el dia d'avui, durant la greu onada de calor extrema i risc d'incendi també extrem, estem treballant en 3 incendis que estan actius, que ens preocupen. Especialment ens preocupa l'incendi de Setmanat. Com bé sàvem, hem fet diferents ordres de confinament a urbanitzacions que afecten al propi municipi de Setmanat, també al municipi de Caldes de Montbui i també al municipi de Castellà del Vallès. Llavors hem fet unes ordres de confinament, que és l'eina amb la qual bombers treballa per protegir la població, i llavors es demana que les persones es confinin a les cases, doncs, per evitar danys i riscos sobre les persones. Això pel que fa referència a l'incendi de Setmanat, que està actiu i ens està donant molta feina. Estem treballant amb un total d'una dotació de 200 bombers aproximadament i un total de 12 vehicles aeris. És un incendi que ara mateix estem treballant sobre 30-40 hectàrees i que té un potencial que supera les 2.000. El següent incendi que també ens preocupa és l'incendi que s'ha donat al municipi de Carme, a l'Anoia, on també estem treballant aproximadament amb un equip de 100 bombers. També s'han fet diferents ordres de confinament que afecten a diferents municipis, si volen els hi dic, per no deixar-me cap: la Pobla de Claramunt, la urbanització de les Garrigues, la Torre de Claramunt, Capellades Oest, Claramunt, al final part del municipi, sud-est d'Igualada, sud-est de Santa Margarida de Montbui, Castellolí i Vilanova del Camí. Tots aquests municipis han rebut la pertinent ESALER per demanar el confinament de la població i permetre, doncs, també treballar amb més seguretat el conjunt dels dispositius. Aquí el que més preocupa és que faci salt de bruc i, per tant, que ens pugui saltar la C15. I després estem treballant amb un altre incendi a l'Artesa de Segre, al Coll de Comiols, que també té un potencial, pot tenir un potencial de 500 hectàrees. La sort és que ha començat a la part alta del Coll de Comiols, i això ens permet doncs, treballar amb menys preocupació en relació als altres dos incendis. Ja no vol dir que no estigui actiu i no ens preocupi. Tenim també allà doncs, desplegats aproximadament 100 bombers i diferents mitjans aeris, però estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de tres incendis alhora. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció, també pels alcaldes i les alcaldesses. Hem anat mantenint amb ells un contacte, o bé directament nosaltres, tant la directora com jo mateixa, com són diferents municipis, també ho estem fent doncs, aquests contactes a través dels directors dels serveis territorials d'interior, i sobretot doncs, tranquil·litat, calma i confiança en els servidors públics dels equips de bombers, Protecció Civil activant totes les alertes, i ja us anirem informant al llarg de la tarda. Li passo la paraula al cap de bombers per si considereu que hi ha alguna qüestió que ell pugui aclarir més tècnica, i després doncs, atenem les vostres preguntes.
5: Sí. Sí? Sí, dels incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta diguéssim, massa forestal entre la urbanització, per tant aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem. Després, en segon lloc, ens preocupa també l'incendi de l'Anoia, sobretot per la seva capacitat de generar piroconvecció. Estem a les últimes hores del dia, però encara té capacitat de generar piroconvecció. Té un potencial, com us comentava la consellera, una mica més gran en quant a hectàrees. És veritat que a les zones que impacta són zones molt més compactades, però també diguéssim que tenim urbanitzacions, per això s'han fet també dues ordres de confinament per protegir la població en direcció nord, que és cap a on avança l'incendi. També en aquest cas prioritzem el flanc dret, que és el que ens evita l'entrada al Bruc, és a dir, es tracta de que no ens entri cap al Bruc. I, per últim, el que tindríem a Comiols és un incendi que, dintre de la mala sort amb què és a la pitjor zona d'en quant a risc teníem avui a Catalunya, hem tingut la sort que ha estat a dalt de tot de Comiols. És a dir, és un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tot, molt a prop de, com comentàvem, del Coll de Comiols, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees, i diguéssim, dintre d'aquest ordre, seria el que ens preocupa en tercer lloc. Penseu que encara ens queda actiu l'incendi de les Gavarres, encara tenim més de 100 bombers que estan treballant allà, per tant, tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada. Per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers, i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
6: Quan has dit piroconvecció, què vol dir?
5: La possibilitat de que generi un pirocúmul com el que hem vist, el que vam veure a les Gavarres el divendres passat.
7: És en David Borrell, cap dels bombers, després de la compareixença de la Núria Parlon, la consellera de l'Interior, actualitzant-nos sobre els incendis que està patint el país aquestes últimes hores. Bé, ho deixarem aquí. Jordi Costa, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
7: Teníem aquesta compareixença i el cap dels bombers actualitzant-nos. Vull dir, nosaltres ho deixem aquí. Si hi ha qualsevol cosa, tot vostre, des del Tot Costa.
8: Molt bé, doncs ens hi posem.
7: Perfecte, que vagi molt bé a tothom. Fins demà a les 4.
0: Fins demà.
9: Tot Costa.
8: Ara que el Mundial havia arrencat de debò, deixant-nos els primers resultats històrics, com l'eliminació del Brasil a peus de Noruega, la FIFA ho ha empastifat tot aixecant la sanció a un jugador dels Estats Units perquè Trump s'ha queixat. L'escàndol és majúscul i la genuflexió d'Infantino encara més.
9: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Les 7 d'aquest dilluns 6 de juliol de 2026, el dia en què Espanya juga els vuitens de final d'aquest Mundial contra Portugal. De seguida anirem cap als Estats Units amb el Roger Arbusà, de seguida també la resta de l'actualitat mundialista del dia, però ara ho sentíeu, n'acaba de parlar la consellera Parlon i és moment per actualitzar la situació dels incendis que malauradament cremen el nostre país. Agnès Marquès, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Mira, si et sembla, recapitulem una mica, després d'haver sentit ara la consellera d'Interior. És una tarda que s'està complicant molt pel cos de bombers perquè s'estan produint aquest escenari que ningú volia, que és el de la simultaneïtat. S'han declarat 3 nous incendis aquesta tarda que afegeixen, per tant, aquesta pressió al cos de bombers. El que més preocupa ara mateix és un incendi que s'ha declarat a Sentmenat. És el que més preocupa perquè és el que té nuclis de població i urbanitzacions més a la vora. De fet, n'hi ha 7 entre nuclis de població i urbanitzacions que ara mateix estan confinats. Se n'ha declarat un altre a l'Anoia, a Carme, i després també s'està vigilant un a Artesa de Segre. Aquí hi hem d'afegir que l'incendi que es va declarar aquest cap de setmana divendres al Baix Empordà està estabilitzat però no controlat.
8: Clar.
10: Aleshores, sí, sí. El fet que es declarin aquests altres incendis fan que els bombers hagin de destinar efectius cap allà i, per tant, afegeix tensió també sobre l'incendi del Baix Empordà perquè, insistim, està estabilitzat però no es pot donar per controlat. Estem en directe a tots aquests punts i, per tant, a partir de les 8 a Catalunya Vespre n'informarem de tots ells, però ara, si et sembla, el que podem fer és saludar la Maria Costa, que està cobrint l'incendi aquest que més preocupa ara mateix en els bombers i a la consellera d'Interior, que és el de Sentmenat. Maria, bona tarda.
11: Bona tarda.
10: Quina és la situació ara mateix aquí?
11: Doncs situació complicada, continua sent una tarda molt complicada pels bombers. Aquí concretament a Sentmenat hi ha 54 dotacions terrestres treballant i també 12 aèries. Veiem passar constantment avions i helicòpters que deixen anar descàrregues d'aigua. Un incendi que, com dèiem, que continua actiu. Són flames que van avançant turó amunt i van carenant tots aquests turons i el que fan és alhora llançar focus secundaris, que és una de les tasques que està complicant més doncs les feines d'extinció dels bombers. Es tracta d'un incendi que ha començat aquí a peu de Sentmenat, a prop d'un polígon, el polígon Mas d'Encisa, que hi ha un camp de conreu al costat. Les primeres informacions és que hi hauria una màquina excavadora que s'ha incendiat i això ha originat unes flames. El particular en qüestió que l'estava conduint doncs, no hi ha estat a temps d'apagar-les i ha enfilat bosc amunt. Es tracta del bosc del Farell, és un turó força gran entre Castellar del Vallès, Sentmenat i Caldes de Montbui. Hi han forces urbanitzacions entremig. Això ha obligat doncs, a confinar 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Sobretot els bombers demanaven a la població que es confinés a dins dels habitatges. Policies locals ens explicaven que, malgrat tot, alguns veïns havien decidit marxar pel seu propi peu, però defensaven aquesta idea que calia confinar-se. Aquí al costat del centre de comandament, que hi ha l'Institut Sentmenat, just a darrere l'Espai Jove, ens explicaven de l'Ajuntament que ja està muntant un dispositiu per acollir doncs, possibles veïns que aquesta nit doncs, hagin de passar la nit fora de casa. De fet, deien persones, ara estem veient persones carregant litres i litres d'aigua doncs per començar a muntar aquest dispositiu. De moment aquesta és la situació, Agnès. L'última actualització dels agents rurals és que s'haurien cremat una trentena d'hectàrees.
10: Gràcies, Maria. Per tant, aquesta és l'última hora d'aquest incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental. Deixa'm explicar també, Jordi, que els bombers estan treballant per apagar un incendi, en aquest cas de vegetació agrícola a l'Anoia. Això és entre Carme i la Pobla de Claramunt, al costat de la carretera BB-2131. En aquest cas, s'ha demanat el confinament dels municipis de la Pobla de Claramunt, les Garrigues, la Torre de Claramunt i Capellades. I per últim, en el cas d'Artesa de Segre, a la Noguera, els bombers treballen en el que és un foc forestal que ha començat al voltant de les 4 a prop d'una granja. Segons els agents rurals, la causa seria un accident amb una màquina recol·lectora. Insisteixo, són aquests 3 incendis d'avui, en paral·lel a les feines per intentar controlar el de la Bisbal. Olival, el que del Baix Empordà, i després també a partir de les 8 actualitzarem l'estat de l'incendi que continua descontrolat a la Catalunya del Nord i al País Valencià, l'incendi de Soneja, que sí, allà els bombers de la Generalitat Valenciana han dit que el tenen estabilitzat.
8: Bé, per algun lloc hem de començar.
10: Aquesta seria la nota, sí.
8: No ha pogut ser més precisa l'Agnès quan ha dit que tenim una tarda complicada i que esperem que no es compliqui més. Evidentment, durant l'hora que durarà avui el Tot Costa, línies obertes i, per descomptat, a partir de les 8, quan comenci el Catalunya Vespre, ja a sac amb tota la informació i tota l'actualització d'aquests incendis. Agnès, fins ara.
10: Gràcies.

0: El Mundial al tot costa.
1: Mentre esperem notícies dels incendis, esperem que bones, nosaltres continuem amb el relat de, o comencem amb el relat esportiu del dia i ho fem amb el Roger Arbusà a Dallas. Hola, Roger, bona tarda.
2: Què tal, Costa? Bona tarda.
1: A 1:55 perquè arrenqui aquest Portugal-Espanya, partit de vuitens de final del Mundial. Tenim onzes, o de De La Fuente, o de Robert Martínez, o de tots dos?
2: Encara no, però estan a punt de sortir, ens diuen, almenys l'onze d'Espanya. Per tant, ara quan el tinguem, t'aviso i el comentem.
1: Molt bé, doncs evidentment molt pendents d'aquest partit estrella de la jornada de vuitens d'avui. Arrenquem aquí el diari del Mundial.
0: Resultats.
2: Brasil 1, Noruega 2, patacada forta de la selecció brasilera contra una històrica Noruega liderada per Erling Haaland, i Mèxic 2, Anglaterra 3. S'acaba el somni mexicà i Anglaterra, que passa patint. Eliminades, per tant, el Brasil i Mèxic, passen Noruega i Anglaterra, que s'enfrontaran als quarts de final.
1: Ah, si fos García, diria, passen los noruegos.
0: Agenda.
2: Ara a les 9, el Portugal-Espanya, aquí a Dallas. Per cert, Costa, ja tenim 11, ara el comentarem. I a les 2 de la matinada, Estats Units-Bèlgica. Qui guanyi d'aquests dos partits s'enfrontarà a quarts de final i demà es tancaran ja els vuitens. Demà Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
1: Si vols i el tens a mà, podem repassar ara ja sí l'11 espanyol.
2: Mira, és el mateix que l'altre dia contra Àustria. Per tant, amb Unai Simón a la porteria, amb Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella en defensa, mig al camp amb Rodri, Pedri i Olmo, al davant Lamine Yamal, Oyarzabal i Baena.
1: Per tant, continuen els quatre del Barça, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine Yamal. Ho dic bé, oi?
2: I Lamine i el català Cucurella.
1: Ah, això mateix. El català i del Madrid. No sé, són les dues coses, les dues coses són
2: compatibles.
1: Certes.
0: El protagonista.
2: El protagonista és Erling Haaland. Amb el permís de Nilan, l'heroi de Noruega, ahir en aquesta gesta contra el Brasil, el davanter del City va fer un doblet, el 80 i el 90, i mira que ho tenia realment difícil amb els centrals del Brasil, que eren Marquinhos i Gabriel, i ja suma 7 gols. Per tant, atrapa Messi i Mbappé i és el líder d'una selecció noruega que fa història, perquè mai abans havia arribat tan lluny en un Mundial. Haaland, per cert, que també va liderar la celebració posterior, la celebració aquesta tan típica i que s'ha fet tan viral de la selecció noruega, feia cops al tambor Haaland, al bombo, mentre els seus companys i tota l'afició doncs feien aquell gest de remar, el rem viking.
1: Haig de dir que a mi em fa més gràcia el soroll que emeten que el rem en si. No sé si diuen...
3: Sí.
1: Ru. Però sabem què vol dir?
3: Remar.
1: Ah, veus que era molt fàcil, en realitat. Doncs a mi em fa molt tard, que s'assembla una mica al xiu, però en noruec.
0: La notícia.
2: Doncs l'escàndol del cas Balogun i la polèmica que ha desencadenat la decisió de la FIFA d'aixecar la sanció de Florian Balogun, que és el davanter dels Estats Units. En condicions normals no podria jugar el partit d'avui contra Bèlgica perquè va ser expulsat en l'últim partit, però la FIFA ha suspès la sanció durant un any, aplicant una norma del codi disciplinari. Donald Trump ja ha reconegut que va trucar directament Gian Infantino per demanar que ho revisessin i que li aixequessin la sanció en un cas que, naturalment, ha aixecat molt sarau, molta polèmica, i sobre el qual s'hi ha pronunciat en contra, evidentment, la Federació Belga, que ha impugnat la decisió i el partit, ha impugnat que Balogun no pugui jugar avui, i també ho ha criticat durament la UEFA.
1: És tan espantós que la FIFA aconsegueix que la UEFA ens sembli un organisme assenyat i equànim i just. Evidentment, després en parlarem i, com no, escoltarem les disquisicions futbolístiques de Donald Trump, que s'ha marcat 4 minuts explicant per què li semblava que allò no era vermella i, vaja, en fi, un escàndol amb majúscules.
0: La veu del dia.
4: És difícil, això. Aixar paraules. És un somni, eh? Quan você começa a jugar...
2: És veu plorosa del brasiler Casemiro, l'exjugador del Real Madrid, que estava enfonsat ahir després d'aquesta eliminació del Brasil. El migcampista va atendre una televisió brasilera. Li van preguntar què diria a aquells nens que somien a jugar un dia amb la selecció del Brasil i que estaven tan il·lusionats i tan entusiasmats amb aquest Mundial, i Casemiro, ara el sentíeu, no va poder contenir les llàgrimes i va ser incapaç fins i tot de parlar.
1: Doncs paperot o trompada del Brasil, la veritat és que les expectatives eren més aviat moderades, com a mínim les meves, però el partit, vaja, no esperava que quedessin eliminats contra Noruega i encara menys amb el 33% de possessió, però vaja, Ancelotti style, després l'escoltarem.
0: L'anècdota.
2: Es lesiona Jordan Henderson celebrant la victòria d'ahir d'Anglaterra amb la seva afició a l'estiu. Sabia que t'agradaria aquesta, eh? És molt teva, perquè és que el jugador va saltar la tanca publicitària allà a l'estadi amb la mala sort que va perdre l'equilibri, que va caure al terra i es va fer mal al canell. L'han hagut de retirar amb llitera, ha estat traslladat a l'hospital més proper i, segons ha dit Thomas Tuchel, la lesió és greu, fins al punt que es perdrà el que queda del Mundial. Henderson, és veritat que està jugant molt i molt poc, és suplent, ha jugat molt pocs minuts, però ha aconseguit una cosa insòlita, que és, en un mateix partit, sense jugar ni un sol minut, veure una groga i també lesionar-se.
1: Impressionant. Full de serveis de Henderson, i aquest és l'experimentat. Imagineu com són els que tenen el cap ple de pardals.
0: Què ha descobert el Torquemada?
1: Avui, precisament sobre aquest Mèxic 2, Anglaterra 3, ens en vol parlar el Ricard Torquemada. Hola, Ricard, bona tarda.
3: Bona tarda, Jordi.
1: Com a corresponsal als partits de matinada, jo confesso que aquest no l'he vist, però...
3: L'has de recuperar, eh?
1: Sí?
3: Sí.
1: Molt bé. I sobretot, deixa-m'ho dir, ara entrem en el partit, deixa-m'ho dir perquè em fa il·lusió, perquè hem dubtat d'ell. Gran partit, pel que expliquen les cròniques, de Flash Gordon.
3: Sí, molt bon partit. Tot i això, clar, el que diuen les cròniques després es correspon amb, com et diria, amb la lectura de cadascú del partit. És a dir, gran partit pel que és Gordon. Si algú s'imagina un futbolista que marqués les diferències a l'un contra un o que produís molt ofensivament, dirà, home, aquest és el gran partit, que és una cosa que acompanyarà Gordon a la seva etapa del Barça des del seu fitxatge. Però hi ha gent que el qüestiona ja perquè no desprèn aquell talent que el fa protagonista principal. Gordon ha vingut al Barça a ser actor secundari. O sigui, aquesta hauria de ser la primera...
1: Sí, home, però pot ser actor secundari com en els dos últims partits on des de la secundarietat ha sumat molt. Vaja, avui ha forçat el penal decisiu.
3: Sí, però el que vull dir és que molta gent qüestionarà si un actor secundari ha de venir pels diners que...
1: Ah, això és una altra cosa, sí, sí.
3: Gordon l'acompanyarà. Ara bé, com a actor secundari va fer un partit fantàstic, perquè és un jugador que li va donar amplitud a Anglaterra, va ser capaç d'entendre quan havia d'anar l'un contra un, quan havia de guardar la pilota, quan s'havia d'ajuntar amb els pròxims, es va connectar molt bé tant amb O'Reilly com a lateral esquerre, com amb Bellingham o amb Harry Kane, que juguen a prop d'ell quan Anglaterra ataca. És un jugador que fa molt mal a l'espai, és molt ràpid. Ahir va rescatar dues pilotes, que jo crec que és una qüestió que marca diferències. La del penal és una pilota que arriba abans que Rangel. He llegit sobre les seves estadístiques també de provocar penals, i la majoria són situacions on la pilota...

0: lateral. Vull dir que la seva generositat, el seu compromís estan fora de cap discussió, la seva implicació en la pressió, en tot el que és treball col·lectiu. Ara, doncs és un atacant que no tindrà la lluentor de segons quins davanters que es cotitzen pel gol i l'assistència. Jo crec que l'hem d'entendre com un actor secundari. Un perfil semblant a Rashford, però amb valors absolutament oposats. Uh-huh. És a dir, a Gordon li costarà.
1: Segur que no et farà 15 gols i 15 assistències. Correcte. Però potser l'equip és millor amb ell.
0: Segur que s'entén que l'equip interpreta millor la convivència amb Gordon que no pas amb Rashford. O sigui que a mi és un jugador que m'agrada, perquè a mi aquests futbolistes que generen contextos còmodes per l'equip, jo els valoro molt. Entenc que l'àlbum de cromos això pesi menys. Tot i això, doncs ahir va ser un dia que fins i tot m'imagino que els que esperen més de Gordon valoraran la seva actuació. Veurem si té continuïtat. Crec que s'ha guanyat la continuïtat en els partits que té com a mínim de titular, superant aquest duel que té amb Rashford durant tot el Mundial, i aviam si pot mantenir aquesta línia. Ahir l'acció del penal és clau.
1: Sí, sí.
0: Una pilota despenjada, que en aquell moment Anglaterra s'ha quedat amb un home menys, i s'inventa i aconsegueix un penal que és el que marca les diferències.
1: Deixa'm dir que l'actuació de Gordon ha generat un dels gags de, no sé si del Mundial, però de les últimes hores, perquè aprofitant que passava a prop de la seva banqueta, Javier Aguirre l'ha cridat i li ha dit Gordon, Gordon, fuck you. Sí. I Gordon, evidentment, s'ho ha pres.
0: Li podia haver dit en castellà, perquè Gordon va parlar permanentment amb els jugadors mexicans en castellà.
1: Bé, però Aguirre és un tio viatjat i ha preferit dir-li en la seva...
0: Aguirre també és poliglot.
1: Ah, això mateix. Bé, això ens volíem centrar en Gordon perquè... qui més qui menys n'havia dubtat. De fet, tinc gent a la redacció que ràpidament ja m'ha enviat 80 quilos per un actor secundari, gent que coneixes bé.
0: Sí,
1: molt bé,
0: això.
1: De la redacció de l'Esports de Catalunya Ràdio.
0: Aquestes frases estan escollides perquè les vagi penjant. Jo tinc les seves, també. I justament aquest argument és per gent com ell, que n'hi ha molta. És a dir, el barcelonisme...
2: De qui està parlant?
0: Ell és un dels portaveus del barcelonisme.
1: Respon a les inicials BS. Jo no,
0: hi ha molta
1: no li faré
0: gent que
1: el lleig de revelar una conversa privada.
0: No, però pot ser, perquè ell ho defensa per antena
1: perfectament. Sí, però avui no ho ha defensat
0: per antena. L'any que ens espera en Bernat Soler, Ricard Torquemada... No. A la TDT.
1: Ja vau acabar l'últim...
0: Ui, però això ve de lluny, amb Juli estàvem igual.
1: Ja.
0: Vull dir que si vas tirant enrere, això... És un jugador poc Bernat Soler, molt Ricard Torquemada.
1: Molt bé. Ens acaba d'autoritzar dir el seu nom, per tant ara ja podem parlar amb propietat del que serà un leitmotiv de la TDT 2026-2027. Més enllà d'això, Mèxic t'havia agradat molt. Mm. Avui... S'ha vist superada per Anglaterra o només en el marcador?
0: No, m'ha agradat molt i per això et dic que has de recuperar el partit, perquè és un comiat alegre d'una selecció que a mi m'ha sorprès, en positiu, que ha crescut durant el campionat i que ha pagat, diríem, doncs, la falta d'experiència, d'ofici, alguns errors individuals, però ha competit molt bé. Per mi ha estat millor que Anglaterra, potser per detalls... se li ha escapat el partit. És veritat que potser l'11 contra 10 no l'ha fet pesar. En un partit com aquest has de fer que la superioritat numèrica diríem que sigui més determinant, però és un equip que després entusiasma i que ha pagat les seves equivocacions. Crec que ha fet un excel·lent campionat i que recupera una mica l'orgull mexicà dels últims campionats que havien quedat una mica malmesos. Deixa'm dir que sobre Anglaterra ha fet 9 gols i 5 els ha fet Kane i 3 Bellingham.
1: Sí, sí. Són
0: Bellingham, el millor Bellingham de les dues últimes temporades, amb molta diferència. O sigui, ha recuperat...
1: Bé, el Bellingham que va aterrar al Madrid i que, què sé jo, en 15 jornades havia fotut 15
0: correcte,
1: gols.
0: Que havia desaparegut, s'havia esvaït i no se sap ben bé a on. La veritat és que ha recuperat aquest
1: punt. I és un punt a favor de Tuchel, que va apostar per Bellingham en detriment de Palmer, de Foden, se li van tirar tots al damunt i de moment Bellingham li està responent.
0: Sí, Tuchel ha construït un equip molt equilibrat, amb molts recursos, però que ha d'intervenir molt l'entrenador. Hi ha seleccions on l'entrenador ha de molestar poc. Perquè té el que té i té, diríem, quatre línies per fer. Tuchel pot fer una redacció cada partit, per tant és molt important que encerti amb els mig centres, que encerti amb els jugadors de banda,

0: Saka, Madueke, Rashford, Gordon, que encerti amb la línia defensiva. I per exemple, va aprofitar Barn, aquell central del Newcastle de 2 metres que ens vam trobar a la Champions, per l'11 contra 10 i els tres centrals per guanyar els duels aeris de les centrades laterals dels últims minuts. I ha deixat fora Wharton, ha deixat fora Cole Palmer, ha deixat Foden. És a dir, ha hagut de prendre decisions i continuarà prenent decisions, però ha construït un equip molt estable, molt jove, i que dels 5 últims campionats, si no m'equivoco, en 4 ha fet semifinals, no amb Tuchel, no. Però vol dir que la generació de futbolistes anglesos dels últims anys,
1: sí, sí,
0: és una generació molt competitiva, ha fet un salt de qualitat, una crescuda important al, al, bé, futbolista anglès.
1: En teoria es van fumar a Southgate perquè no acabava, no acabava, no acabava. Veurem si Tuchel és capaç d'acabar la, la feina. Doncs la mirada d'aquest Mèxic-Anglaterra, de Flash Gordon, del bon Mèxic que hem vist en aquest Mundial, de l'Anglaterra puixant, amb la, el Ricardo Torquemada ens recomana vivament que el recuperem els que puguem. Ell ja ens n'ha fet els titulars claus. Ricard, abraçada, gràcies.
0: A vosaltres, adéu.
1: Aquí acaba el diari del Mundial i arrenca, Sonia Oleart, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: El repàs de la resta d'informacions esportives del dia. Què ens explica, Sonia?
2: Triomf de Tadej Pogacar a la tercera etapa del Tour de França, que ja ha sortit de Catalunya després dels 196 quilòmetres entre Granollers i l'estació d'esquí dels Angles. L'eslové ha tret 2 segons a Jonas Vingegaard, temps que, sumat als 4 segons de la bonificació, ha fet que Pogacar lideri la general amb el mateix temps que el danès. Demà, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. En futbol, el Barça incorpora Benjamin Kugel com a nou preparador físic del cos tècnic de Hansi Flick. El preparador alemany arriba al Barça després d'una àmplia trajectòria en el futbol europeu i de seleccions, en clubs com el Benfica, el PSV o el Werder Bremen. L'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030 i la incorporació al femení de la davantera Lara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar i firma per un any. En bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip blanc per a les 3 pròximes temporades i la penya ha confirmat el fitxatge de l'alè Alec Reyes, que arriba procedent del Manresa.
1: D'aquí una estona, no sé quan, perquè està aixecant telèfons, baixarà Ernest Macià amb una bomba sobre la planificació del Barça de bàsquet. Ara, ara de seguida.
2: En tennis, a Wimbledon, Àlex de Miñaur ha quedat fora en els vuitens de final. En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM. Segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca, Márquez fitxa per 2 temporades. El Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter Martí Casas per les pròximes 3 temporades. Arriba procedent del Reus. I el Terrassa femení de waterpolo ha comunicat el fitxatge de la jugadora australiana Alice Williams, procedent del Sant Andreu, que va ser medalla de plata i màxima golejadora en els Jocs Olímpics de París.
1: Per cert, si algú es pregunta com Àlex Márquez ha preferit marxar a KTM, que ara mateix és menys competitiva que la Ducati, doncs la resposta via Damià Aguilar és que fins ara Àlex Márquez havia tingut la mateixa moto Ducati que l'escuderia oficial, la de fàbrica, i que a partir d'aquesta temporada això ja no era així i, per tant, per dir-ho així, ha preferit una KTM a pota negra que no pas una Ducati de segona fila. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
2: Que podeu trobar tant a Twitter com a Instagram. Avui Portugal-Espanya. Qui passarà quarts, Portugal o Espanya?
1: Des d'ara i fins les 8. A partir d'avui, en format de butxaca, de 7 a 8 cada dia, fidels a la nostra cita amb vosaltres, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
1: La Gemma ja ha intervingut per precisar que...
4: Ruth? No sé si és, és acabat en T... o no, no estic molt segura.
1: En tot
4: però
1: cas, és Ramà en noruec. Gemma, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Tot en ordre?
4: Tot en ordre.
1: Senyor Dani Sanabra, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda a tots.
1: Tot controlat?
5: Tot controlat, de moment.
1: Vinga, doncs arrenquem ara ja sí amb l'anàlisi més detallat del que ens dona de si aquest Mundial.
3: Tot costa una dècada.
1: Els Beatles estan aquí al vell mig de Liverpool.
5: No són els Beatles?
6: Ara el nostre convidat ens pot ajudar.
5: Michael Robinson, bona tarda.
7: Bona tarda. Pode ser Jerry and the Pacemakers?
5: Molt bé, eh?
6: T'hem traído para esto, Michael.
5: Sort al Michael Robinson.
3: Tot costa una dècada.
1: Michael Robinson, que avui estaria content per la classificació d'Anglaterra. És veritat que ell va defensar els colors d'Irlanda i que després va venir a Espanya i que hi va generar un fort vincle, però evidentment ell era anglès de naixement i avui estaria content veient com la seva selecció ja és als quarts de final de la... no va dir de la Champions, del Mundial. De seguida, el Mundial a sac, però abans, Ernest Macià, bona tarda.
8: Bona tarda, Jordi.
1: Avui anem d'interrupcions en incendis, els primers de veritat, i ara un de metafòric, el Barça de bàsquet.
8: Sí, el Barça de bàsquet ha comunicat fa una hora el representant de Pablo Galbiati que no compta amb ell per l'any que ve. No sé si és una posició negociadora, però aquest ha estat realment això. Li ha dit que no compta amb ell. I, per tant, doncs, el candidat a ser entrenador del Barça l'any que ve no ho serà, si no hi ha un gir molt gran.
1: Estan passant coses rares o sóc jo? Ho dic perquè abans del cap de setmana ens vas explicar el Barça té molt a prop Bonga.
8: Sí.
1: Bonga no vindrà al Barça. El Barça va capdavanter amb l'Ubabo Cabarró. L'Ubabo Cabarró no vindrà al Barça. Què està passant, Macià?
8: Mira, que per alliberar Galbiati hi havia d'haver una negociació amb el Baskonia. El Barça, en teoria, el Baskonia li demanava 1 milió d'euros i, per tant, doncs, tenint a Pere Sovic firmat, era legítim pensar que el Baskonia acabaria rebaixant. I que...
1: No està mal jugat, això. Ara teniu dos entrenadors.
8: Sí, sí, sí.
1: A veure què feu.
8: Per això jo m'ho prenc com, tot i que els hi han dit que no compten amb Galbiati, això és així.
1: Ah, però dir-li al representant de Galbiati és estrany. Una altra cosa és que li diguis al Baskonia.
8: I al Baskonia també, clar.
1: Ah, clar.
8: Sí, sí. Xavi sí. Pujol, de moment, no està descartat. No està descartat.
1: És el següent.
8: Perquè, sí, és el següent, tot i que són menys diners, és un terç, 300.000. Per tant, doncs, tot i que de moment no està descartat, també podria penjar, ja ho veurem.
1: Sí, el resum seria que el Baskonia té dos entrenadors i dos managers, i el Barça, 0 entrenadors i 0 managers.
8: Sí.
1: D'acord, doncs continuarem informant. Realment és un escenari... estrafolari, però és el que hi ha i li agraïm aquesta última hora al Macià.
8: I si això acaba passant, això pot desencadenar alguna baixa més del Barça de bàsquet, però ja es veurà. Perquè el mateix representant de Galbiati té a Moses Wright i té a Chengelia. I està molt enfadat. És a dir,
1: però no els tenen firmats?
8: Però tenen clàusula de sortida. Hi ha clubs a Europa que tenen aquests diners que no són masses, vaja, i més.
1: Caram, tu.
8: Sí, sí.
1: Hosti, noi. Llàstima que tinguem només una hora, perquè avui era per fer una secció, la veritat.
8: I no puc dir més, perquè, evidentment, sé més coses, però, de moment, això segur. Lo de Galbiati, els hi han dit que no compten amb ell.
1: Això que ens fas és molt lleig.
8: Sí.
1: Sé més coses, però no us les puc dir.
8: Sí, no, no.
1: Bueno, deixa'm un post-it a la redacció.
8: Espero que sigui una jugada genial de l'entorn de la Porta. Sí, sí, de O'Callaghan i tal, que sí, que diguin no. El Baskonia ara té dos entrenadors. Ara, també és cert que el Baskonia...
1: A veure, també et dic que Galbiati aixecava una il·lusió relativa.
8: Relativa?
1: Sí.
8: Sí.
1: No, hem fitxat Obradovic, no el qüestiono, pobre.
8: Però és que el nom que podria venir, si és que ve encara... Ja t'ho explicaré un altre dia, ara no he de marxar.
1: Aito no hi és.
8: La... No,
1: hi...
8: no és Aito. Estima. Vinga.
1: En fi, gràcies, Ernest.
8: Que vagi bé.
3: El Mundial al tot costa.
1: Gairebé 8:45, d'aquí clavada una hora i mitja, a Dallas, Portugal, Espanya. Hola de nou, Roger Arbusà.
9: Hola de nou.
1: Abans ens cantaves l'11 d'Espanya, si no et fa res repetir-nos-el.
9: Sí, mira, amb Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine Yamal del Barça, és el mateix 11 que l'altre dia contra Àustria, Espanya, Monai, Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella en defensa, enmig del camp amb Rodri, Pedri i Olmo, al davant Lamine Yamal, Oyarzabal i Baena.
1: El de Portugal és oficial?
9: Encara no el tenim.
1: Molt
9: bé,
1: tenim. Aquí a Portugal hi ha un dubte que jo crec que és bastant clau en el desenllaç del partit. Si torna a apostar, com en l'últim partit, per Leao a la banda esquerra i per només dos migcampistes, o bé si entra
10: Bernardo Silva
1: per Leao, per tant, un migcampista més i un davanter menys, i Robert Martínez intenta igualar la batalla al mig del camp. Jo crec que a Espanya li va pitjor amb Bernardo Silva que amb Leao, però ja ho veurem. Hem de recuperar alguna impressió de la Fuente abans de les hores prèvies a aquest partit.
9: Sí, avui és el primer partit gran i és el rival més fort que ha tingut fins ara la selecció espanyola, que no les té totes, jo crec, davant d'aquesta Portugal, que és veritat que no ha convençut i que fins i tot ha decebut, però que és una selecció amb noms potents, ara en dèieu alguns. Hi ha Cristiano també, que segurament serà titular, si no passa res, tornarà a ser titular avui amb 41 anys en el seu sisè mundial. Ahir De La Fuente deia que admira a Cristiano i que d'altra banda, però, que manté la confiança i també la fe en els seus jugadors, però que necessiten ser encara millors que contra Àustria, i admetia també d'altra banda que amb el que han fet fins ara, és a dir, amb el Mundial que porta fent Espanya, no és suficient.
10: Necesitaremos ser mejor de lo que fuimos con Austria para ganar a Portugal. Con lo que hemos hecho hasta ahora no nos da para ganar el Mundial. Pero la buena noticia es que el margen de mejora es muy grande y estamos en esa progresión.
1: Dani, Gemma, Portugal-Espanya, com ho veieu?
4: Jo crec que serà un partit molt igualat. És veritat, et deia l'altre dia que de les grans favorites, Portugal per ara és la que més m'havia decepcionat, perquè esperava molt de Portugal, però és que ara ja és caixa o faixa i crec que donaran un pas endavant. I no crec que sigui un partit que guanyi cap dels dos de manera contundent. M'espero un partit molt, molt trabat i molt, molt feixut.
11: Estic d'acord en tot, però per mi és favorit Espanya. No per molt, però crec que si agafes el...
1: Una a dos, concretament.
11: Parles de les cases d'apostes?
1: No, parlo de les porres.
11: De les porres. Jo he vist, m'ha passat com la Gemma, jo he vist els partits de Portugal, vaig comentar el que suposa que és el millor, que és el 5-0 contra l'Uzbekistan, em vaig avorrir com una ostra. Em sembla que el futbol que fa Portugal és bastant fastigós, ho sento, dic, perquè a mi Robert Martínez em cau molt bé, l'hem entrevistat molts cops, és molt bon tio, però a mi com a entrenador i el futbol que fa no em convenç, i les vegades que ha sonat pel Barça jo, amb tot el respecte, resava perquè no vingués. No és una selecció que m'enamori. Espanya tampoc és que hagi fet un gran mundial, però l'últim partit contra Àustria va estar a un nivell bastant alt.
1: Sí.
11: I per mi arriba millor Espanya i té millors futbolistes a Espanya. Llavors tu em diràs, no, però Vitinha, però tios que han guanyat dues Copes d'Europa seguides amb el PSG i tal, és completament cert, però si tu em dones a triar, escolta, aquesta nit ets entrenador, has de sortir a guanyar un partit, què vols, tot el bloc de Portugal o tot el bloc d'Espanya? Jo agafo la selecció on hi ha Lamine i Pedri, encara que no estiguin al 100%.
1: Hi ha un punt que la veritat és que no és molt científic, però tinc la impressió que els portuguesos del PSG, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, no estan esplendorosos com durant la temporada. En algun moment han de pagar
11: Mundial de clubs,
1: l'esforç, però
11: final de Champions.
1: Però, com diria Cruyff, hi ha tanta qualitat que en qualsevol...
11: Sí, però Espanya és... també, eh?
1: Sí, però jo crec que la qualitat individual és superior.
11: Sí?
1: Jo crec que sí.
11: Si tu preferiries entrenar a Portugal que entrenar a Espanya?
1: En l'actual versió de Lamine, sí.
4: Jo crec que
1: amb un Lamine ple tindria més dubtes. Per exemple, Nuno Mendes...
11: Plens, eh?
1: No, clar que no. Nuno Mendes, que per mi ha fet un Mundial per sota del que és, jo tinc la imatge l'any passat anul·lant Lamine.
11: Sí, probablement el millor del món a la seva posició.
1: I avui, clar, jo, amb una versió 100% de Lamine, dius, home, aquí hi ha partit, el farà patir, perquè a més Nuno Mendes no està bé. És que jo crec que Lamine no està al 100% per més històries que ens venguin.
11: No,
4: és que anava a dir justament això, que ho... Per mi una de les claus del partit era Nuno Mendes Lamine, perquè en un Lamine superstar és que ja ho tens. I el dubte és si Lamine ja l'altre dia va estar una mica millor,
1: sí,
4: però no està el moment esplendorós superant de Lamine encara.
1: Però no ho dic
4: encara
1: com una crítica a Lamine, eh?
4: No, és
1: el procés normal després d'haver estat dos mesos parat.
11: Ningú de Portugal tampoc està al millor moment.
1: No, és veritat.
11: Sí. Està al millor moment Mbappé i Haaland i Messi, però la resta no estan... O Kane, Harry Kane, si vols, però la resta no.
4: I Bellingham.
11: Sí, Bellingham el que passa és que... Bé, aquest és un altre debat, però el que passa és que està ben entrenat. Vull dir, per mi el gran debat que hauríem de fer a Madrid és, que ja sé que no ens interessa res, i menys avui que tenim poc temps, però per què collons, els teus futbolistes quan juguen junts són un desastre i quan juguen separats amb altres entrenadors són els reis del món.
1: Estem veient una versió bona de Bellingham, per mi una versió boníssima de Mbappé, que ha fet una temporada bastant irregular al Madrid.
11: Fins i tot Vinícius, havent fet el ridícul al Brasil, ha estat dels millors.
1: També és veritat que quan tot el context falla, és fàcil que comencin a fallar les peces i a vegades, no ho dic per Arbeloa, però a vegades l'entrenador no sé fins a quin punt...
4: Mònica, també alguns jugadors del Madrid aquest any tampoc s'han esforçat moltíssim, eh?
1: No.
4: Entre ells, Bellingham.
1: Sí, és veritat.
4: Ha arribat fresquito, eh?
1: Doncs veurem què dona de si aquest Portugal-Espanya, que evidentment és un dels grans partits de vuitens de final. Roger, tornant a ahir, sorpresa, jo diria que notable, tot no majúscula, perquè el Brasil venia com venia, però Noruega es va carregar el Brasil amb totes les de la llei.
9: Sí, deixa'm dir abans, Costa, que tenim 11 de Portugal.
1: A veure.
9: I la novetat és la de João Félix, que entra per Leao.
1: Hi havia, de fet, abans que Leao fos titular en els dos últims partits, ho era João Félix. Bé, doncs... per tant, Bernardo Silva fora, eh?
9: Sí, sí, no juga Leao i no juga Bernardo.
1: Molt bé, doncs manté Bruno Fernández a la mitja punta, amb João Félix a l'esquerra i Neto a la dreta, i evidentment Cristiano Ronaldo al davant, per tant, tres davanters i mig, per dir-ho així, amb João Neves i amb Vitinha al mig del camp. Jo crec que això afavoreix Espanya, sobretot si l'ha escollit és João Félix, però en fi, després ho veurem. Tornant al partit d'ahir, desfeta brasilera, història noruega.
9: Sí, va ser un bon partit, que es va decidir amb aquest doblet de Haaland, el primer de cap, el segon amb un xut sec, un bon gol des de la frontal, i ja l'ha afegit, Neymar va fer el gol del Brasil, però massa tard, el va fer de penal, amb protagonisme per Nilan també, el porter del Sevilla, que va fer grans aturades, començant pel penal, l'aturada del penal de Bruno Guimarães, al minut 13, a l'inici del partit.
1: El penal, i una que fa al final, que és una rematada en pròpia porta des de fora de l'àrea, que recula a temps perquè no li fotessin a dins, que em sembla una aturada memorable, vaja. Jo crec que Nilan, que l'havien vist al Sevilla, va fer el partit de la seva vida.
9: Sí, i hauria estat MVP si no fos perquè Haaland va fer els dos gols, però vaja, se'l mereixia. El Brasil va anar de menys a més, va tenir ocasions també per fer gol, també Noruega, fins que la segona part, doncs, com dèiem, va aparèixer Haaland amb aquest gol al 80, després el segon al 90 per fer història, perquè mai abans Noruega havia superat els vuitens de final d'un Mundial. Decepció majúscula al Brasil i Carlo Ancelotti, que reconeixia que és el final d'una era.
12: È ovvio che stiamo tutti profondamente tristi perché io faccio che o equipo até agora fez non un mondiale spettacolare ma un buon mondiale. Io faccio che también no gioco de oggi se podía merecer ganar el gioco. E quando passa un momento así, tu tienes que pensar que una derrota es el empiezo de una nueva aventura, de una nueva temporada. Tenemos que seguir trabajando, mejorando.
1: Sí, quan cobres 10 milions d'ecos per temporada, evidentment no vols acabar l'aventura. Dir que el Mundial que ha fet el Brasil és bo, té-te'l. Ara us ho pregunto, però abans, el que és indiscutible és que Noruega ha fet història, a més, per mi, de manera brillant, i ho vull comentar amb un entrenador català que fa un munt d'anys que és per terres escandinaves i que en fa alguns, que és l'entrenador assistent del Rosenborg. Jordi González, bona tarda.
13: Hola, bona tarda, Jordi.
1: Com estem?
13: Molt bé. I com us podeu imaginar, engrescats, perquè ara mateix aquí dalt és una festa.
1: Tu fa tants anys que ets per allà dalt que tu has de sentir una mica teu per força.
13: Sí, algun percentatge noruec, suec, sí que tinc, després de 20 anys per aquí dalt. Per tant, sí que estic content per ells i veig com està la gent engrescada i això ajuda a tothom, està clar.
1: Com ha estat el dia després? Clar, el tòpic ens diu que els noruecs no són gent especialment... Vaja, que no són llatins, però després els veu remar com si no hi hagués demà i potser avui els carrers d'Oslo són una festa o de Trondheim.
13: Bé, segurament molts d'ells amb ressaca, és veritat. Això està claríssim. Perquè la nit va ser llarga i, de fet, jo vaig tenir l'oportunitat de veure el partit a una de les places de la ciutat, amb una pantalla gran que s'han instaurat per totes les ciutats del país. I la veritat és que era un partit esperat, amb molta il·lusió, on segurament els seguidors noruecs tenien més esperances que, o il·lusions que una altra cosa, però que, bueno, la realitat és la que és. Aquesta generació de futbolistes ha arribat per quedar-s'hi i dins dels seus clubs estan fent bons papers i rendint un nivell molt alt. I els hi quedava aquesta carta per jugar, que era la selecció, no? Si conjuntament podrien estar a un nivell alt i podreu guanyar seleccions com la brasilera.
1: Recordo que al febrer vam parlar amb tu per explicar el fenomen del Bodø/Glimt a la Champions, i per tant entenc que això no... És evident que hi ha Haaland, però que això no ho podem considerar una casualitat, sinó que el futbol noruec està en creixement.
13: Jo crec que sí, ho vam parlar en el seu dia i ahir, de fet, tenies un jugador del Bodø/Glimt, Patrick Berg, en l'11 inicial, que s'ha consolidat en els darrers partits perquè no estava dins dels plans de Solbakken com a jugador inicial i amb un bon paper, amb bon impacte dins del joc ofensiu i defensiu. I així és, jo crec que avui en dia aquests jugadors ara... tant els jugadors que estan fora de clubs noruecs, no? Que més europeus i amb grans noms com pot ser Haaland o Martin Ødegaard o Sørloth, hi ha jugadors locals que estan participant dins de clubs com el Bodø/Glimt i altres, com el Viking, per exemple, i que està, bueno, estan demostrant que el nivell està creixent i que la Lliga, per tant, també el rànquing està pujant, i tot això ajuda a que segurament els ulls del futbol europeu també es fixin en un país com Noruega.
1: Quarts tenim un duel servit, un Anglaterra-Noruega, o el que és el mateix, un Kane versus Haaland. En general, a Noruega, amb la il·lusió desfermada, es veu Noruega eliminant Anglaterra o hi ha prudència?
13: Bé, jo crec que després del que vam veure ahir, qualsevol cosa és possible. És el que intentava dir, que ara és una realitat. Ahir mateix el rendiment, com va jugar Noruega, no simplement és guanyar contra Brasil, sinó és com ho van fer.
1: Sí, sí.
13: Jo vaig dir en el seu dia, Solbakken té una personalitat i una manera de ser que està clara que afecta de forma molt positiva aquest grup. Jo personalment tinc companys o col·legues de professió que estan dins de l'staff i ahir mateix ens escrivíem abans del partit i em deien amb tota confiança que tenien possibilitats i es veien amb possibilitats de guanyar Brasil, i així ho van fer. Per tant, ara encara aquest partit, després d'aquesta victòria contra una selecció com Anglaterra, jo crec que tot són oportunitats i possibilitats reals de poder, si més no, competir o emportir d'aquesta magnitud.
1: Doncs la mirada del Jordi Fernández, González, perdona, entrenador català, assistent ara mateix al Rosenborg, que ens ha descrit com es veu des de l'òptica noruega aquesta eliminació històrica del Brasil i el que pugui venir d'ara endavant a partir dels quarts de la final del Mundial. Jordi, moltíssimes gràcies i per aquest partit per Santa a Noruega, a gaudir-ho.
13: Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
1: Ara. Salva, vol tornar a parlar de Flash Gordon. Encara no. Abans us vull preguntar si considereu que l'eliminació del Brasil i sobretot les formes de l'eliminació del Brasil donen per qualificar-ho de Mundial bo, com diu Ancelotti, de cagada monumental. En quin punt esteu?
4: Ni molt menys, és un bon Mundial. I l'actuació d'ahir va ser molt decepcionant, també la de Carlo Ancelotti.
1: És veritat, no sé si tenia més, però deixa'm dir, Gemma, que el Brasil podia haver guanyat tranquil·lament el partit, perquè amb 1-1 té una rematada d'Endrick.
11: I contra el Japó el podia haver perdut.
1: També, sí. No, però que vull dir que no va ser un atropellament de Noruega. Noruega va tenir...
11: Només faltaria.
1: Precisió, jo crec que va controlar bé el partit i va tenir precisió, sobretot en Haaland, però bé, el Brasil a la seva manera, a la manera Ancelotti, va intentar competir i no se'n va sortir.
4: I és una pena. Jo, els que tenim una edat, recordem el Brasil i el que significava Brasil per al futbol, en l'imaginari, o sigui, la creativitat, la màgia, eren un equip, una selecció molt divertida. I ara, bueno, ara i des de fa temps, no és gens divertida veure un partit de Brasil. I a mi em fa pena.
11: És que comença a fer...
1: En l'últim Mundial que va guanyar el 2002 ja no era divertida.
4: Ja no era.
1: I bueno, diria que el del 90... No, clar,
11: però tenia,
1: ara,
11: però
1: sí.
11: Tenia Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Kaká...
1: Fins i tot la del 94 ja... per les mans de Parreira, però clar, el talent individual era molt superior.
11: Però ja comença a fer més de 20 anys, eh?
4: Sí. Sí,
11: perquè al principi... No,
1: comença, no.
11: Ara és una etapa que ara
1: fa 24 anys de l'últim Mundial.
11: Clar. Sí, però sí. No, vull dir que juguen fatal, que juguen...
4: És la vegada
11: que
4: més temps estan sin guanyar un Mundial.
11: Clar, però ja no és guanyar, és que no sap. A mi, si cauen eliminats però fan un futbol identitari que associaries amb Brasil, d'acord, però és que si ja comença el 2018, em sembla que van dir, no, hem tocat... O sigui, ja han tocat fons, ja no pot anar millor i ara tornarem... Estan igual, són al mateix lloc i tornen a recórrer a Neymar. És a dir, si tu necessites Neymar al 2026, estàs molt cardat, estàs molt fotut.
1: O sigui,
11: no, els teus plans de futbol no poden passar per Neymar l'any 2026.
1: Jo estic d'acord amb això. També és veritat que segurament la lesió de Rafinha va influir. Ancelotti va pensar, a veure qui m'ho pot arreglar jo.
4: A veure, la si... temporada de Rafinha també, sí. En fi, sí. En els moments el millor... definitius, tant en el Barça com en Brasil... Pom,
11: la segona volta és diabòlica.
1: El millor que es pot dir de Rafinha és que està de vacances i que tant de bo torni de vacances el millor possible. Va, d'aquest Noruega-Brasil, passem un moment per Mèxic.
3: La firma.
1: I ho fem amb la jugadora de l'Amèrica, la Bruna Vilamala. Hola, Bruna, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
1: Ara et preguntava a Noruega com és el dia després. Com és a Mèxic el dia després de l'eliminació, jo crec que honrosa, de la tri de Javier Aguirre?
14: Sí, bueno, el país està trist. La veritat és que ahir hi havia moltes expectatives, la gent estava molt animada, creia moltíssim. De fet, el partit es va ficar molt bé en el punt que hi ha l'expulsió d'Anglaterra, es fiquen 3-2 abans de la pausa d'hidratació de la segona part i la gent a l'estadi, bueno, hi creia molt. Crec que ho tenien tot de cara i que si, jo crec que si haguessin ficat l'empat parlaríem d'una altra selecció que ha passat, perquè Anglaterra li estava pesant ja molt l'altura, però bueno, això és el futbol. La veritat és que Anglaterra va competir molt, molt bé, amb un jugador menys va fer el que havia de fer. I, bueno, avui la gent aquí està més cap baixa que aquests últims dies, però està orgullosa igualment de la selecció i del Mundial que ha fet.
1: Has tingut l'oportunitat de ser personalment en directe a l'Azteca, eh?
14: Sí, la veritat és que em feia molta il·lusió des de molt petita poder viure un partit d'un Mundial en directe, i ahir vaig tenir l'oportunitat de més, bueno, viure a Mèxic i jugant la mateixa selecció. La veritat és que va ser... increïble, l'ambient a l'estadi va ser espectacular i, bueno, no va acabar bé per al resultat, però la veritat és que va ser un partidàs.
1: Dius que Mèxic abandona el Mundial amb el cap alt, i jo crec que ja estem tots d'acord, però hi ha molta malaltia futbolística. Hi ha hagut crítiques a Aguirre o algun altre integrant de la selecció mexicana?
14: Bueno, Aguirre sí que, bueno, jo que estic aquí amb moltes mexicanes, aquí qüestionen molt alguns jugadors que ha posat o que ha tret. Per exemple, ahir, de fet, no he llegit si Quiñones va abandonar el camp per alguna cosa muscular, però per mi no podies treure Quiñones ahir necessitant un gol amb el Mundial que t'estava fent. Crec que necessitava estar al camp, però bueno, al final són decisions tècniques. Ells saben millor que ningú com estan els jugadors, entenc que també pesa moltíssim tots els partits que porten. Sembla una tonteria, però a l'alçada de Mèxic no és cap tonteria, i no sé si també per aquí poden influir alguns canvis o alguns jugadors que fiquen, aquí ja desconec, però bueno, al final la gent està contenta en general, està orgullosa de la selecció, d'haver passat de fase de grups com a primera, sense haver encaixat gol. De fet, fins ahir sí. Mèxic no coneixia què era encaixar un gol.
1: Sí.
14: Bueno, li competeix amb una Anglaterra que crec que tot i... Crec que està més qüestionat el seleccionador d'Anglaterra que el de Mèxic per als jugadors que ha portat, però Anglaterra de moment està donant la cara. I, bueno, la gent està trista per haver quedat eliminada, però com et dic, està orgullosa de la selecció.
1: Doncs la mirada mexicana de la Bruna Vilamala. Bruna, gràcies, i anem parlant més endavant en el Mundial.
14: Perfecte. Adéu, bona tarda. Com et dius?
1: Em dic Xavier. I què veus? Abans de... Vaja, amb l'eliminació de Mèxic ja han caigut dues de les tres anfitriones, el Canadà i ara Mèxic, i aquesta matinada hi ha aquest polemiquíssim Estats Units-Bèlgica, us ho explicava el Roger Arbusà a l'inici del programa, un partit marcat per la decisió de la FIFA d'aixecar el partit de sanció que pesava sobre Balogun per la seva vermella directa en la ronda de setzens de final. La FIFA, per l'article 33 o el número que sigui, ha decidit que li aixecava i, per tant, Balogun podrà jugar aquest partit. Bèlgica, evidentment, ho ha impugnat i fins i tot hi ha hagut una duríssima carta de la UEFA defensant els interessos de la selecció belga. I tot això per què? Doncs perquè Donald Trump ha trucat a Infantino.
15: Crec que han pres una decisió realment brillant. Crec que la decisió de l'àrbitre va ser horrible i ningú en parla. Parlen de la targeta vermella com si estigués bé. Ningú parla de la decisió de l'àrbitre sobre la targeta vermella. No sabia que coi era una targeta vermella. Quan me'n vaig assabentar vaig dir, esteu de broma? Aquest paio només ha d'aixecar la mà? El teu millor jugador no jugarà la setmana que ve, el proper partit? Vaig dir, ostres, quin poder, això és terrible. Wow, that's a lot of power, that's terrible.
4: És que jo de veritat és de no creérselo, o sea, si et diuen fa uns anys que passaria algo así o que podria passar algo así, que un president dels Estats Units truqués al senyor de la FIFA i el de la FIFA digui sí senyor, perquè és que el papelito de Infantino és de la marinera, és el seu surf, la seva titella. Fa molta vergonya.
1: Ja va passar amb l'àrbitre somali, no és la primera.
4: Però que Trump és un xèrif matón, ja ho sabíem, que Infantino és la seva titella, també ho sabíem, i jo el que estic esperant és els jugadors, que són els protagonistes de tot això, traguen en tot, absolutament en tot. I en aquest Mundial, els àrbitres també, que van començar el Mundial en un company seu, el millor d'Àfrica, sense poder entrar al país, està tothom callat.
1: Tothom,
4: sí senyor, sí senyor.
1: Tothom s'ho han passat tots.
4: Em fa molta vergonya.
11: La situació és tan perversa que la UEFA sembla l'exemple d'ètica i de drets humans, quan la UEFA és la mateixa... No, estic molt mal parlat avui, és igual. La UEFA és la mateixa porqueria que la FIFA, i crec que té raó en el seu comunicat, la UEFA, però té nassos que ho faci ella. Jo tenia zero dubtes que Trump ho reivindicaria com a seu. Té zero dubtes. Un altre president això pot fer, i potser fer-ho entre bambalines, que ningú s'han
1: assenat. Que sembli un accident,
11: però
1: no.
11: Li encanta dir que és l'heroi i que ell salva els Estats Units i tal. Per tant, tenia zero dubtes que Trump ho faria públic, i bé, aquí el que queda malament, com diu la Gemma, és Infantino. Jo, Trump, crec que fa el que vol, el que li permeten, i si fos Trump segurament faria coses pitjors. Ara, hi ha d'haver-hi algú que li pari els peus i que digui, no, escolti, vostè és president del seu país, faci el que vulgui al seu país si el voten, però jo, la meva Federació Internacional de Futbol, la dirigeixo... No, aquí no, aquí està agenollat.
1: És un precedent perillosíssim, perquè a partir d'ara t'expulsen un jugador i amb tot el dret...
11: Has d'esperar a veure què
1: anar,
11: diu.
1: No, pots anar a reivindicar que el següent partit el jugui, perquè si Balogun el juga, perquè el teu jugador no. Sí. Això per una banda, i per l'altra...
4: Recordo... És que t'imagina't que aquesta nit Balogun marqui.
1: Vaja, 0-1. És el màxim golejador dels Estats Units. És bastant probable. Vaja, probable no ho sé, però és una hipòtesi. Sí. Bé, en tot cas, és evident que... Em perdó l'expressió, els Estats Units jugant dopats amb un jugador que no hauria. I la segona, recordo que quan hi va haver el sideral Rubiales, que el govern espanyol va pressionar perquè Rubiales saltés, es va especular que la FIFA podia vetar que la selecció espanyola jugués perquè no hi pot haver ingerències polítiques. I ara va i el president dels Estats Units truca perquè treguin una vermella. És que és de...
4: De tracar.
1: És de jutjat de guàrdia. Va, programa cap i cua. Hem començat amb el Portugal-Espanya, acabem amb el Portugal-Espanya. Sònia Olearte, hola de nou.
16: Hola, què tal?
1: Et prego que amb la màxima brevetat. Qui considera la nostra audiència que passarà a quarts?
16: Doncs 67% a Espanya, 33% Portugal, comentaris a Instagram i també a Facebook. El Biel diu, no ho tinc clar, els partits fins ara dels dos equips no m'han entusiasmat. Potser Espanya està una mica millor a mesura que la Lamine Yamal s'ha anat recuperant, però necessitarà que algú més l'ajudi o no arribaran gaire en fora més. I acabo, per exemple, amb el Mariano, que diu, espero i desitjo que passi a Espanya perquè si Cristiano fa fora del Mundial a Lamine, és evident que necessitaré teràpia intensiva i medicació específica. Avui Lamine ha de retirar Cristiano. El portuguès és un gran professional i tot el que sigui, però avui és el moment de Lamine.
1: Doncs dos de cada tres oients del Tot Costa pensen que passarà a Espanya, que jo crec que és el pronòstic més repetit. Dani Sanabra, Gemma Herrero, gràcies.
4: Un plaer.
1: Una pausa i rematem amb un apunt de Barça i el Tour, ara venim.
3: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
19: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
18: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre amb Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
20: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
21: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
22: Però si aquesta hora la platja està buida.
21: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
22: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
21: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
23: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
22: Val més que en busquem un altre.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
26: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat. Amb una base sòlida en ciències de la salut, estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
27: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
28: Hola a tothom.
27: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
3: Cada vespre et fem un resum informatiu del dia en 30 minuts.
29: A 8:45, Catalunya Vespre, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
3: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
29: De dilluns a divendres, a 8:45,
3: Catalunya Vespre.
29: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més.
29: Ningú t'ho explicarà millor.
30: Víctor Fernández, alias
31: El Pajarito.
3: Hi ha futbolistes que no juguen per fama.
32: És una superació estar aquí.
3: Ni per diners.
33: Aquesta lliga no es pot subestimar pas.
3: Per ells, el futbol és molt més que un esport.
34: Si me quitasen el futbol, no seria persona.
35: És com una excusa. Nosaltres igualment podem demostrar que tenim discapacitat, també podem trencar barreres.
36: I estic molt content amb mi mateix.
3: Nits sense ficció, genuïns, això és una altra lliga. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Catalunya Ràdio.
37: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
38: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
1: El Tour surt de Catalunya i Pogacar guanya. Isaac Vilalta, bona tarda.
39: Què tal? Bona tarda, Jordi.
1: Com ha anat això avui?
39: Espectacular, com els altres dies. Molt intens, molt tens, emocionant, amb un ritme rapidíssim. I vaja, una etapa que no ha decepcionat a ningú. Ha estat realment molt bonica, molt espectacular. Ha costat molt fer la fuga. S'ha fet, ha arribat gairebé fins al final, però per darrere han arribat les feres, els llops, amb Pogacar atacant els últims metres, obrint forat respecte de Vingegaard. Victòria d'etapa per l'eslové, per davant del danès. A la general, tots dos empatats a punts. Home, allò crec que és Pogacar, però ja veus que la igualtat és màxima i poca cosa més podem demanar.
1: Molt bé, doncs acomiadem el Tour en aquest gran depart que ens ha fet feliços aquest cap de setmana i fa pinta que Pogacar ens continuarà fent feliços el que queda de Tour. Isaac, demà més, gràcies.
39: Fins demà.
40: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: Els 30 segons que queden de tot costa. Salmo, bona tarda.
0: Què tal, bona tarda?
1: Som per explicar un fitxatge del Barça.
0: Benjamin Kugel, nou preparador físic, és una petició expressa de Hansi Flick, amb qui va coincidir a la Federació Alemanya. Té experiència internacional després de passar per equips d'Alemanya, Holanda i Portugal, i serà un dels preparadors físics de Hansi Flick aquesta temporada.
1: És moguda a la preparació física del Barça. Gràcies, Salmo. Adéu-siau. Gràcies als que han fet possible el tot costa d'avui, i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Ens trobem demà a les 7, aquí a Catalunya Ràdio.
2: Tres nous incendis aquesta tarda afegeixen pressió al cos de bombers que encara treballen per controlar el foc del Baix Empordà.
4: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Els incendis són a Sentmenat, que és el que preocupa més ara mateix. A Artesa de Segre, que ens diuen que acaba de ser estabilitzat, i un tercer a Carme, a l'Anoia, que de moment ha obligat a confinar 33.000 persones. Aquesta simultaneïtat fa que els bombers hagin de repartir efectius entre els diferents fronts. Nosaltres som en directe a tots ells, l'informarem de seguida. També de l'incendi descontrolat de la Catalunya Nord i del de Soneja, al País Valencià, que aquesta tarda s'ha donat per estabilitzat. I això en plena onada de calor. Gemma Puig. Gemma Puig, endavant.
5: Doncs continuem amb aquestes temperatures altes, aniran baixant i molt pendents de tots aquests incendis que hi han en actiu, perquè la onada de calor, aquesta onada de calor, s'allargarà ben bé fins dijous, i de cara a demà la temperatura encara voldrà pujar més. Avui ja hem arribat a aquests 42 graus, per exemple, a Vinebre, i molts valors de 40 graus cap a Ponent o també cap a la Catalunya central.
2: Per tot plegat, comencem ara mateix, quan són les 8 i 1 minuts, una edició especial d'aquest Catalunya Vespre, en el qual entrevistarem David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat.
6: Evidentment, els incendis centraran bona part d'aquest espai, però també tindrem temps per altres titulars, com que Hisenda s'obre per primera vegada a adaptar el límit de dèficit a la realitat financera de cada autonomia, en lloc d'imposar la mateixa regla a totes, com ha fet encara avui, que ha anunciat que manté el dèficit en el 0,1% del PIB. El govern espanyol reunirà les comunitats el 29 de juliol per discutir el nou model de finançament.
2: Hamas ha fet un gest simbòlic important. Ha dissolt el seu govern per donar pas a un comitè tècnic palestí i pressionar d'aquesta manera a Israel a permetre avançar en la reconstrucció de Gaza. Ens ho explicarà el corresponsal al Pròxim Orient, Jordi Brascó.
6: Mentrestant, també explicarem que Donald Trump de sobte es mostra interessat en el futbol.
7: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul.
6: Ell, cansat, diu, de futbol, creu que la targeta vermella que va veure l'estrella de la selecció nord-americana, Balagum, no ho era, i per això va demanar a la FIFA que li retiressin. Un escàndol inaudit. Washington, Oriol Serra.
8: Sí, cal fregar-se els ulls per creure el que Donald Trump ha escenificat avui, reconeixent que ha parlat amb el president de la FIFA, el seu amic Gianni Infantino, per dir-li que revisi la targeta vermella.

0: Catalunya Vespre.
1: 8 i 3 minuts és l'escenari que ningú volia, temperatures extremes i simultaneïtat d'incendis. En concret, 3 de nous cremen a Catalunya, una setmanat al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades, una altra a Carme, a l'Anoia, on s'han confinat 33.000 veïns, i l'última a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està estabilitzat. Aquesta és la bona notícia a hores d'ara. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que divendres es va declarar a les Gavarres i que encara també requereix atenció. Txell Garriga.
2: Sí, el que més preocupa en aquests moments és la simultaneïtat de tots aquests focs que concentren tots els esforços dels bombers. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que s'han posat en alerta totes les unitats.
3: Tenim activada la ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultaneïtat, i ens preocupa sobretot doncs l'activitat i la simultaneïtat de 3 incendis alhora. Ens toca tornar a demanar molta prudència.
2: I el foc que més preocupa en aquests moments és el de Sentmenat. El cap dels bombers, David Borrell, ha explicat que posa en risc els habitatges d'una urbanització. La prioritat dels bombers, però, és protegir els veïns.
4: És un incendi que se'ns fa molt difícil de protegir les cases, se'ns fa impossible de protegir les cases, és a dir, és una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc. Això fa impossible, diguéssim, la protecció dels béns, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones, i per tant tenim establert un sector funcional de protecció a les persones amb vehicles de bombers i un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur.
2: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis.
5: Gràcies, Txell. Aquest incendi de Sentmenat al Vallès Occidental continua, per tant, fora de control després d'iniciar-se en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa. El foc ja ha cremat almenys 60 hectàrees, sobretot hectàrees forestals. I treballen una 60 de dotacions terrestres i 12 mitjans aeris dels bombers, amb el suport també de les ADFs. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns, ara ho dèiem, de 7 urbanitzacions i nuclis també disseminats. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames podria ser una màquina excavadora d'un particular. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa. Bona tarda.
6: Bona tarda. El foc continua avançant cap al turó del Farell. El pic del vent encara no ha arribat a dalt de tot. Es tracta d'una zona on hi ha diverses urbanitzacions i també cases disseminades. El foc avança amunt en direcció a l'est, cap a la banda de Caldes de Montbui. Per això s'han confinat 7 urbanitzacions i nuclis. Són els nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, que pertanyen a Caldes, on hi viuen unes 300 persones, Can Gurri i Can Vinyals, urbanitzacions de Sentmenat, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó, de Castellà del Vallès, així com també la zona nord de Castellà. Per tot plegat, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, demanava als veïns que segueixin les indicacions de Protecció Civil i es confinin. Ho deia Catalunya Ràdio.
7: El missatge que hem de donar és que els veïns i veïnes doncs segueixin les instruccions de bombers, segueixin la informació oficial, que segueixin confinats en el seu domicili, tancant portes, baixant persianes i seguint les indicacions oficials.
6: La majoria d'urbanitzacions s'han confinat. Sí que hi ha hagut casos concrets en què s'han hagut de desallotjar persones. És el cas de Caldes de Montbui, on hi ha un càmping, el càmping Pasqualet, que s'ha optat per desallotjar les 300 persones que hi havia en un càmping, però encara lluny d'aquest incendi. També s'han desallotjat preventivament desenes de persones de cases de la zona de la Guanta, que pertany a Sentmenat. El foc, com dèiem, ha començat a un camp després que s'encengués una màquina excavadora, ho deia l'alcalde accidental de Sentmenat en declaracions a 3Cat Info, Jordi Gilgado.
8: S'ha incendiat una màquina, un retro, excavadora d'aquestes, d'un propietari particular. No sabem com, encara, el motiu per què s'ha cremat, i llavors no ha estat a temps de sufocar el foc de la màquina, i s'ha anat escampant cap a un camí i després cap a la forestació.
6: Tant Sentmenat com Caldes ja han muntat els seus dispositius particulars per atendre possibles veïns que aquesta nit doncs, l'hagin de passar fora de casa. En el cas de Sentmenat s'ha habilitat l'espai jove, tot i que de moment no hi ha cap veí que hagi sol·licitat estar-s'hi.
1: Gràcies, Maria Costa. L'altre incendi que preocupa els bombers s'ha declarat aquesta tarda al municipi de Carme, a l'Anoia, i de fet és el que representa hores d'ara pitjors xifres. De moment ja ha calcinat 150 hectàrees i ha obligat a confinar més de 33.000 veïns de diverses poblacions a la comarca, entre els quals el sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt o Capellades. Hi ha més d'una cinquantena d'efectius terrestres treballant a la zona i una desena de mitjans aeris. L'objectiu de les tasques és evitar que les flames saltin la carretera fins a la C-15. Aquesta via, de moment, està tallada al trànsit. Anem cap a la Pobla de Claramunt, Montse Jané.
5: No, ara hi anirem d'aquí uns moments perquè ens informen que encara no la tenim en disposició, però podem explicar, mentrestant, que l'altre incendi que preocupa els bombers s'ha declarat, dèiem, a aquest de Carme, a l'Anoia, i un altre, Artesa de Segre, que fa tan sols uns minuts s'ha donat per estabilitzat. Ha cremat unes 25 hectàrees. Ara hi continuaran treballant efectius terrestres perquè els aeris s'han desplaçat per reforçar les tasques dels bombers en la resta de focs. Lleida, Júlia Albacar.
0: Doncs sí, aquí situació molt diferent, molt més favorable. S'ha pogut donar per estabilitzat després d'haver treballat especialment esta tarda al flanc dret. El foc ha començat uns 20 minuts després de les 4 de la tarda per una màquina recolectora i ràpidament ha afectat terreny forestal al coll de Comiols. La clau ha estat que el foc ha començat a la part alta del coll, cosa que ha reduït el potencial d'hectàrees, com explica l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, que reconeix que un altre escenari hagués sigut horrible.
4: Que dintre de la mala sort amb què és a la pitjor zona d'en quant a risc teníem avui a Catalunya, hem tingut la sort que ha estat a dalt de tot de Comiols. És a dir, és un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tot, molt a prop de, com comentàvem, del coll de Comiols, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
0: Ara aquí, com dèieu, s'han quedat només els mitjans terrestres perquè els aeris s'han retirat a donar suport a la resta d'incendis. El foc ha afectat unes 25 hectàrees i de moment continua tallada la carretera C14-12B.
1: Doncs ara sí que podem connectar amb la Pobla de Claramunt, on estem seguint l'última hora d'aquest incendi també al Carme, a l'Anoia. Montse Jané, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Mira, aquí veiem el foc, el fum, molt a prop, a 200 metres, pràcticament dins del poble, de la Pobla de Claramunt, en una zona no d'urbanització compacta, sinó de cases aïllades enmig de zones d'arbres i d'horts. El foc afecta el que és el cim on hi ha el castell de la Pobla, que durant una estona ha desaparegut de la nostra visió i no sabem si les flames hi han arribat a cremar alguna part o no, però les tenia a tocar. El que veiem des d'aquí, el poliesportiu, on hi ha veïns i algunes cases, són flames que ara han baixat d'intensitat perquè els helicòpters han estat atacant molt durament les flames que dèiem de diversos metres d'alçada. Ara el que veiem aquí és fum i el que veiem és una columna de fum negre molt intensa que s'eleva a tota la zona del poble de la Pobla i que va en direcció cap a Castellolí. Veiem passar camions de bombers contínuament, de protecció civil. Hem parlat amb diversos veïns que estan aquí amoïnats, patint per les cases. Un d'ells és el Joan, que està mirant si es crema la seva casa aquí mateix, a la falda d'aquesta muntanya. He parlat amb ell, que amb la seva dona tenen el cor en un puny.
10: No ha arribat el foc, però si arriba sí que se'ns cremarà tot.
11: Quina és la vostra?
10: Aquesta d'aquí.
11: El foc està molt a prop.
10: Sí, sí.
11: Us han dit que marxéssiu de casa?
10: No ens ho han dit, però com que hem vist les flames que ja arribaven, hem marxat. Ens han dit que ens quedéssim a casa tancats, però...
11: Però no, veieu les flames molt a prop, on les veieu?
10: Bueno, ja a tocar.
9: Un altre veí, Miquel, ens explica com ha començat aquest foc.
12: Això ha començat aquí també a la carretera de Carme, a darrere d'una finca de pagès, i llavors ha anat baixant cap aquí, cap a la Pobla, han dit, i fa estona que està cremant tot el castell de Claramunt, d'aquí darrere, que fins ara es veia, i hi viu unes flames aquí terribles, i diu que ara amb el vent va baixar en direcció cap a Castellolí.
9: pel que es diu per aquí, no hem pogut contrastar-ho perquè aquí no hi ha cap autoritat. Els desallotjats se'ls porta cap a Vilanova del Camí i també s'està muntant un alberg a la Torre de Claramunt. La C15 fa poca estona encara estava oberta, ara no ho podem confirmar. Nosaltres hem rebut un alert ampliant el confinament al sud d'Igualada, a la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí. Veiem que hi ha aquesta columna de fum molt negra i que es veia ja des de Vilafranca, venint des del Penedès a Vilafranca, ja es veia aquesta columna de fum que ens indicava clarament on estava aquest incendi.
5: Gràcies a Montse Jané. Aquesta és l'última hora d'aquest incendi que crema també, en aquest cas, a Carme, a la noia. Bé, al llarg dels pròxims minuts, ben bé fins que siguin les 10 de la nit aquí a Catalunya Ràdio, us anirem informant sobre l'evolució d'aquests tres incendis, oferint doncs tota la informació que anem recollint, perquè hem d'entendre que a més això passa, aquests tres incendis oberts aquesta tarda, mentre el gruix del cos de bombers, dels efectius dels bombers, encara estaven treballant en l'incendi de les Gavarres, en l'incendi del Baix Empordà, que va començar diumenge. És un incendi que es manté estabilitzat, però que els bombers encara no han pogut donar per controlat, és a dir, dins el que és el perímetre de l'incendi, doncs encara hi ha algunes revifades. En les últimes hores, efectivament, n'hi ha hagut d'importants revifades. A més, com que hi ha aquests altres incendis a Catalunya, doncs han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran ara també més lentes. Des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Pereira, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Doncs sí, aquí el mitjà aeri amb el que comptaven els bombers ha marxat cap a mitja tarda, cap a aquests altres incendis. A més, han passat de 25 vehicles d'aigua a 20 i en total hi treballen ara uns 150 efectius bombers, una vintena menys que durant el matí. Això diuen a l'entirar les tasques, tot i que continuaran treballant tota la nit. Durant la tarda, com deies, han tingut moltes revifades, a més en el flanc que més els preocupa el dret. Ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
14: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat avui, però no podrà ser. Vale? Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
13: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins del perímetre a les Gavarres, segueix estabilitzat amb 2.200 hectàrees cremades i amb bones perspectives meteorològiques aquí perquè no es preveu que bufi el vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta. Tal com ens deia el cap de l'operatiu, hem de tenir en compte que els incendis tenen vida pròpia.
1: Doncs aquesta és l'última hora. Hem fet una passejada, hem fet una vista aèria per tots aquests incendis que tenim actius hores d'ara a Catalunya. És un quart de nou de la nit, però és una informació que va canviant i que canvia de manera molt ràpida. Per això li agraïm molt que puguem saludar ara en directe a David Borrell, que és el cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Bona tarda.

0: unes 200 hectàrees, però el que sobretot ens tant en un com l'altre, el problema està sent doncs l'impacte, no? A la població i el possible potencial. Un incendi té un potencial, en el cas de la Setmanat, de 2.000, en el cas de Carme té un potencial de 4.000 hectàrees, i com us deia, ens preocupa i molt doncs també l'impacte sobre edificacions i sobre la població. En el cas de Setmanat, doncs l'impacte sobre la urbanització del Farell és una de les coses que ens preocupa. És una urbanització molt poc compacta, és una urbanització que està a dalt de, diguéssim, de la muntanya, amb, diguéssim, que la possibilitat de fer carrera, no?, muntanya amunt, i que ens pugui impactar doncs en plena alineació. Això ha fet que sobretot prioritzem la protecció de les persones. Tenim l'ordre donada de que s'agrupin tots sota un comandament i uns vehicles que tenim de bombers a espai segur, tota la població d'aquesta urbanització, i acceptem, diguéssim, que pugui impactar a les cases i pugui tenir afectació a les cases, perquè no és una urbanització defensable des d'un punt de vista de bombers. No té franja perimetral, està literalment, diguéssim, construïda dins el bosc, disseminada, i això des d'un punt de vista, diguéssim, de protecció no és viable. I en canvi el que sí que hem de garantir en tot moment és la protecció i la seguretat de les persones, per tant, posar-les en un lloc segur, protegides per bombers, a dins de la mateixa urbanització. Hem descartat la possibilitat d'evacuar-les perquè no hi havia finestra per fer-ho, però sí d'un confinament segur a dins de l'urbanització. I una vegada passi l'incendi, si ha afectat doncs a edificacions, cases i de més, doncs ja enviaríem, diguéssim, bombers. Però ara mateix és inviable, diguéssim, plantejar-se una defensa d'una urbanització que, perquè s'entengui, hi ha a dins del bosc com a mínim 8 edificacions, 8 cases de fusta. I aquesta és una de les situacions a l'incendi del Vallès. Digui.
1: No, no, segueixi.
0: Molt bé, l'altre incendi, el de Carme, és un incendi que sobretot ens preocupa, és aquest que parlàvem de la comarca de l'Anoia. És un incendi que té un potencial de 4.000 hectàrees. En aquest cas, sobretot, el que volem evitar és que... És un incendi que ha començat al sud i s'ha propagat en direcció nord, amb el risc de que ens entri, que ens faci el salt, diguéssim, cap a la zona del Bruc. L'hem de confinar a el que seria Igualada, a la Pobla de Claramunt, perquè ens entenguem, i amb això estem, sobretot evitant doncs que el flanc dret cap, no?, la part aquesta que dona el Bruc, la part nord-est de l'incendi, doncs ens pugui fer aquest salt. Sembla que ho estem aguantant, estem patint molt a hores d'ara, encara, vull dir, estava seguint ara mateix doncs com avançaven les operacions, i ara per atendre-us ho he deixat de fer, però la situació, diguéssim, és que és una situació, diguéssim, de minut a minut, per veure si realment aconseguirem aquest objectiu o no, que encara a hores d'ara no ho tenim clar. I en aquest incendi el que sí que podem dir és que ens ha impactat doncs un polígon de que hi ha al nord de la Pobla de Claramunt, i en el poble de Claramunt, i en aquí sí que hem de lamentar doncs que com a mínim tenim 3 indústries afectades, que estaven, diguéssim, que feien límit amb la massa forestal, i que de moment no estan cremant aquestes 3 indústries, a banda de l'incendi forestal, i també una deixalleria que estava més propera al poble.
1: D'aquests dos incendis que els preocupen més ara mateix, de vegades sentim aquella expressió de superar la capacitat d'extinció. Estem parlant de dos incendis d'aquest estil ara mateix?
0: A veure, sobretot el que ens està superant és la simultaneïtat. No són incendis que el comportament sigui especialment agressiu, no estem en aquesta situació. De totes maneres, l'incendi, sobretot el de la zona d'Igualada, no?, el de l'Anoia, doncs sí que ha tingut moments, diguéssim, de moments de propagació, diguéssim, molt ràpids i de més, però no és tant que un

0: incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, allà molt a prop del port de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos que tenim, doncs, que ens obliguen a tenir, doncs, ara ho comentava la vostra companya, no? 150 bombers a les Gavarres, però tenim 200 bombers a Sentmenat, 100 bombers en aquest incendi de Carme i 100 bombers més que estaven treballant fins ara a l'incendi d'Artesa, que ara un cop estabilitzat podem començar a desescalar. Òbviament, diguéssim que els recursos operatius que tenim s'estressen, doncs, els recursos de mitjans aeris també són limitats, la nostra capacitat, diguéssim, d'anàlisi, presa de decisions i demés, doncs ens obliga a fer aquest salt d'escala. Per això el que hem fet és establir un, que en diem nosaltres, un 6,5, que vol dir que el cap del cos assumeixo, no?, en aquest cas jo com a cap del cos, el comandament de la simultaneïtat d'aquests incendis per poder assignar recursos a diferents incendis amb una visió, diguéssim, estratègica general de tot el Principat.
1: Atenent aquesta necessitat d'efectius que ara vostè explicava tan clarament, segueixen comptant amb efectius de l'UME o requeriran la seva assistència?
0: Els que teníem a les Gavarres ja havien tornat aquest dematí perquè les condicions de l'incendi havien millorat, el teníem estabilitzat i llavors aquest dematí ja han recollit, però ara els hem tornat a activar fa una estona, hem tornat a sol·licitar, doncs, aquesta tarda degut a la situació que tenim. Lògicament, no són recursos de primera resposta, és un ajut que triga hores a desplegar-se i per tant, doncs, fins a aquesta nit, doncs, no estarem treballant aquí amb nosaltres.
1: Estem en directe al Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio, avui en programació especial també pendents de l'evolució dels incendis que hi ha ara mateix i que cremen simultàniament a Catalunya. Són les 8:23 i estem parlant amb David Borrell, que és cap de Bombers de la Generalitat. Avui recordo que la temporada passada la vam acabar, o començar, millor dit, l'estiu, d'una manera similar. Vam tenir dos grans incendis a finals de juny, principis de juliol, el de Torrefeta i Florejacs i el de Paüls. No sé si es pot repetir el patró o si aquest estiu, tal com l'hem començat, es preveu pitjor que el que va passar la temporada passada.
0: La veritat és que no en tenim ni idea. Això, cada any, el que sí que sabem és que habitualment és habitual, que el moment més dur que tenim d'incendis generalment coincideix, doncs, amb aquesta segona quinzena de juny i durant el mes de juliol. Generalment és el moment més dur, que encara queda molt juliol, i ens queda l'agost, que també, sobretot la primera quinzena, també podem tenir, doncs, força activitat. Per tant, bueno, estem relativament allò preocupats, però assumint, doncs, el que ens vingui i donant resposta i sobretot buscant això, no? Aquesta anticipació, mirar de que no ens sobrepassi, anticipar-nos, prendre, doncs, decisions estratègiques i donar resposta a la ciutadania del país.
2: David Borrell, bona tarda. Soc Agnès Marquès. Li volia demanar, també per com es plantegen les pròximes hores. Justament aquesta tarda els agents rurals han actualitzat la situació prevista de risc extrem d'incendis i ens apuntava, ara ens ho explicarà la nostra companya Marta Vallès, que la previsió és que es dupliquin de cara a demà. Seran més d'un centenar de poblacions de 17 comarques i 5 espais naturals que estaran al nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Marta Vallès.
3: Demà la situació serà pitjor que avui i el dia més extrem serà dimecres. L'inspector en cap del cos dels agents rurals, Josep Antoni Mur, confirma que d'avui a demà es dobla el nombre de municipis que entren en situació de nivell 4 del Pla Alfa de risc d'incendi forestal.
4: Passem de 45 municipis que tenim activats a nivell 4 avui a 107 municipis que estaran activats demà. De tenir 3 tancaments de massissos que tenim avui a 5 tancaments que tindrem demà a l'afegir el Montsec d'Ares i el Montsec de Rubies.
3: La situació de perill extrem es mantindrà durant tota la setmana per aquests motius.
4: En quant a temperatures, espereu que hi hagi un increment progressiu tant demà com dimecres i humitats relatives també a l'interior que poden estar inclús per sota del 10%. Això són condicions molt extremes. Estem en una situació en què es poden produir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament molt virulent.
3: També incrementa el perill la previsió que hi haurà tempestes seques a la zona del Pirineu. Des del cos d'agents rurals recorden que els nivells 3 i 4 del Pla Alfa restringeixen molt les activitats als boscos i al seu voltant i també l'ús de maquinària de qualsevol tipus.
2: Gràcies, Marta. David Rossell, cap dels bombers. Aquesta és una informació sensible tenint en compte ja no, el desgast i la feina que estan fent el cos de bombers ja en els últims dies, i aquesta previsió doncs, no és la millor, diríem, de cara als pròxims dies. Caldrà saber molt bé perquè com s'han originat tots aquests focs, no? Però creu que potser passat aquest episodi s'ha de revisar fins i tot en quins casos en què ara està permès l'ús de maquinària s'ha de revisar?
0: No ho sé, tampoc no em corresponen a mi, eh? Sobretot, a nosaltres, la part que ens toca més, que és la part de resposta, aquí sí que, sobretot el que hi hem fet avui, és posar, diguéssim, a nivell de mobilització, no és la més alta que tenim, però sí la més alta que mai hem fet, que és la mobilització extraordinària per, nosaltres en diem M2, que és doblar els torns que tenim avui de guàrdia, no? A partir d'aquesta situació d'aquesta tarda, no? I això és el que probablement doncs, ens obligui doncs, a les pròximes hores a estar aquí amb màxima alerta. No sé per quina raó s'han produït els incendis. No, justament l'Antoni Mur, el cap dels agents rurals, està aquí amb nosaltres, aquí al centre de comandament. No hem pogut encara doncs, parlar de l'origen. Estem en fases diferents, és a dir, l'anàlisi de l'origen i de la part preventiva, si cal o no cal doncs, prendre determinades decisions. Jo crec que amb calent és difícil i ara sobretot el que ens hem de centrar és en aquesta fase de resposta per poder resoldre la situació d'emergència que tenim.
2: Hem vist algunes imatges de bombers descansant després d'una feinada d'hores, no? amb l'incendi de les Gavarres. Estan tots bé? Uh-huh. Hi ha algun bomber que hagi resultat ferit en aquests últims dies?
0: No, la veritat és que hem tingut situacions, anem tenint situacions sobretot doncs d'impacte per les altes temperatures, d'esgotament, però res, diguéssim, cap situació greu. Eh? Totes les situacions que, de fet, tothom ha pogut seguir treballant in situ després de descansar davant d'aquestes situacions que hem tingut, doncs, sobretot això, no? De sobreescalfades que hem tingut, si em permeteu una mica la broma, de treballar en aquestes condicions duríssimes que estem tenint aquests dies, però que tots s'han pogut reincorporar a la feina i no hem de lamentar danys majors i que així sigui, perquè això sí que a nosaltres internament és una cosa que ens afecta moltíssim.
2: Doncs efectivament que sigui així. Queden hores de molta feina pel cos de bombers. Agraïm moltíssim que el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ens hagi atès en directe aquí al Catalunya Vespre. Que vagi molt bé i seguirem segur en contacte. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
2: Són els senyals horaris de 8:45 de la nit. A afegir aquest apunt que aportaven els agents rurals aquest mateix vespre, i és que els municipis amb risc extrem d'incendis es duplicaran de cara a demà. Seran més d'un centenar de poblacions de 17 comarques i 5 espais naturals que estaran al nivell 4 del Pla Alfa. Aquest és el nivell més alt previst. Ponent i el Baix Empordà seran les zones on hi haurà el perill més alt. S'esperen humitats relatives per sota del 10% en alguns punts i temperatures que poden superar els 40 graus. Després també la Gemma Puig ens farà un apunt del pronòstic del temps per les pròximes hores, però no, aquest és un missatge també a traslladar i que tothom ho tingui clar. Empitjoren les circumstàncies i que poden afavorir encara més incendis.
1: Exacte, prudència màxima, i evidentment aquesta no és una situació que afecta exclusivament a Catalunya, perquè també continua fora de control l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, ha obligat a evacuar 10.000 persones persones i ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Més de 700 bombers continuen treballant per intentar estabilitzar un incendi que avança en pes per les altes temperatures i la baixa humitat. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó. Bona tarda, Laia.
5: Hola, bona tarda. Doncs sí, sí, el foc que va començar a Trevillac continua cremant, descontrolat. Ha afectat gairebé 5.000 hectàrees, com deies, i avança per dos flancs. Preocupa sobretot el dret, perquè hi ha habitatges, ho especificava Laurent Muñoz fa uns minuts, el ministre de l'Interior.
6: No està fixat, no està estabilitzat, continua progressant. Sobretot per dos flancs principals, dret o esquerra. El dret és el més preocupant, perquè hi ha pobles com Ille-sur-Tet.
5: L'incendi ha obligat a evacuar unes 10.000 persones de més de 25 comunes. A Tuir, on som ara, un poble uns 15 minuts d'aquí d'Ille-sur-Tet, hi ha fins a 300 desallotjats. La majoria són a la Casa de la Ciutadania, al centre. Aquí hi han portat voluntaris mantes, menjars, llits. Estan a punt per passar-hi la segona nit. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde i una de les persones que està organitzant aquesta acollida.
7: Ara estem fent el sopar, i molta gent ens van portar coses per preparar enciam, amanides i tot això, donc tot bé amb moltes persones que ens ajuden.
5: Quanta gent es quedarà més o menys a passar aquesta nit?
7: 180.
5: Aquí, en aquest incendi, hi ha una quinzena de ferits lleus, sobretot ens han dit els bombers per inhalació de fum, però aquí el que preocupa és l'onada de calor i també amb temperatures molt altes, 40 graus i simultaneïtat de focs. De fet, aquí n'hi ha a l'oest i al centre de l'estat francès, també.
2: Gràcies, Laia Claret. Doncs bé, aquest és a punt d'última hora des de la Catalunya del Nord. També teníem els ulls molt, molt posats cap al sud, cap al País Valencià, perquè allà també hi havia un incendi que ens cridava l'atenció i que preocupava molt. Estem parlant de l'incendi de Soneja, a l'Alt Palància, com dèiem, al País Valencià. I a les 5 de la tarda s'ha donat per estabilitzat, en aquest cas. Ha cremat unes 200 hectàrees, tot i que encara hi treballen una desena de mitjans aeris i 300 efectius dels bombers. Bombers des de Sogorb. Pepa Ferrer, bona tarda.
8: Hola, bona vesprada. Doncs sí, aquest incendi preocupava i molt perquè es troba dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà, un indret molt estimat, un pulmó verd d'alt valor, on es continua actuant perquè l'objectiu ara és contenir-lo. De fet, també les investigacions continuen en marxa per saber quines són les causes. No se saben, sí que se sap el punt concret on es va originar i el que es descarta és que siguin causes naturals. Tot i que aquesta nit l'evolució i les condicions seran positives, les vores 500 veïns que van ser evacuats no podran tornar a casa seva, ho faran demà i ho faran per seguretat. Una quarantena d'ells passarà la nit on som nosaltres ara mateix, al seminari de Sogorb. Així hi ha famílies, però sobretot hi ha gent gran i moltíssima solidaritat. Fins ací han portat menjar, han portat jocs de taula per passar les hores. Hem vist fins i tot un senyor arribar amb un carret ple de menjar també per als animals i per a les mascotes. Ara som nosaltres, ara mateix som al pati. Així, per exemple, hi ha una pista de futbol i el que s'estan plantejant els veïns evacuats en aquest seminari és traure les taules a aquesta pista de futbol perquè així s'ha instal·lat una pantalla, perquè sí, estan evacuats, però no es volen perdre el Mundial. Marcos té 20 anys i és veí d'Assuévar.
9: Sí, bueno, ja que està pensado volver mañana por la mañana a casa, tocará ver el fútbol, por lo menos. No, nos están cuidando muy bien, ahora acaban de traer más comida, nos sobra. Estamos como en nuestra casa. Muchas ganas de volver y que esté todo bien, eso sobre todo.
8: Ara, el que tenen una mica de por és de tornar i trobar-se amb la seva estimada muntanya de color negre. Un incendi, recordem, que s'ha donat en plena onada de calor. Demà hi ha risc extrem així al País Valencià. El govern valencià ja ha publicat una sèrie de prohibicions. Per exemple, no es pot circular per pistes i camins forestals ni en vehicle ni a peu. Es suspenen les obres i treballs en zones forestals. No es pot fer foc, tampoc es poden disparar focs d'artifici i es demana màxima precaució a la ciutadania perquè al País Valencià hi ha risc extrem per temperatures altes que podrien arribar a 44 graus.
1: Gràcies, Pepa. Bona nit.
10: Bona vesprada.
1: Per tant, situació molt complicada també al País Valencià. Ara la Pepa parlava d'un pulmó verd de gran valor. És evident que fa mal veure com es perden boscos. El millor sempre en aquests casos que podem explicar és que no hi hagi ferits. De moment no estem en aquesta situació, però sí que ja sentíem el cap dels bombers, com deia, que malauradament avui hauran de deixar que algunes cases acabin cremant. Doncs bé, els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això, els propietaris que hagin perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes a l'assegurança de la llar si en tenen, segons l'Organització de Consumidors de l'OCU. El portaveu d'aquesta organització de consumidors i usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
11: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
2: Doncs bé, donades les condicions meteorològiques d'extrema calor als camps de Lleida, el que preocupa moltíssim és la calor que pateixen els temporers de la campanya de la fruita. Per això la Inspecció de Treball ha començat un pla pilot amb drons per prevenir accidents laborals relacionats amb les altes temperatures. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: La prova s'ha iniciat en una finca de Seròs, coincidint amb la nova onada de calor que afecta Catalunya. La seva utilització és purament informativa per certificar les condicions sota les quals s'està treballant. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, reconeix que encara no hi ha una normativa clara.
13: El que ha de veure és a quines hores concretes s'està passant unes temperatures que es considera que no són apropiades per treballar. També us haig de dir que al respecte encara no hi ha una normativa clara.
12: D'altra banda, a finals de juny es van enviar prop de 12.000 comunicacions a empreses del sector agrari i de la construcció per informar-les de la necessitat de salvaguardar la seva plantilla davant els possibles riscos derivats de les altes temperatures. Recordem que l'estiu de l'any passat, un temporer que collia fruita en una explotació del Segrià va morir per un cop de calor en un moment en què la temperatura superava els 40 graus.
2: Gràcies. Això és Catalunya Ràdio, una edició especial Catalunya Vespre per donar cobertura als tres nous incendis que aquesta tarda estan afegint pressió i molta feina al cos de bombers. N'hem fet un bon repàs en el llarg dels últims 38 minuts. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada el que farem és repassar les restes d'informacions que ens deixa el dia d'avui i també tornarem a recopilar tota la informació d'aquests incendis.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
16: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bassols Energia i Fundació Vila Casas.
3: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
4: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
5: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
4: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
4: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
6: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
4: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
0: L'estiu és tu. Catalunya Ràdio.
7: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu.
3: L'estiu ets tu.
0: Quan em mires i somrius.
3: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Falten 4 minuts per arribar a 3:15, edició especial del Catalunya Vespre amb tota l'actualitat que hem repassat fins ara dels incendis, i tornarem d'aquí uns minuts, però abans volem repassar també altres notícies de la jornada, com que el govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per a cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del Partit Popular. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: En concret, Àngels, què ofereix el ministre d'Hisenda a les comunitats?
1: Doncs, per primer cop, obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, Hisenda tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat. I davant el no dels populars, el ministre Arcadi Espanya apel·la a una qüestió de solidaritat entre territoris.
2: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa, de que no totes les comunitats autònomes parten de la misma base, y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
1: Catalunya ja està d'acord i les governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera Alicia Romero i l'extremenya Elena Manzano.
3: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
4: Dèficits asimètrics, major desigualtat. Desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
1: En tot cas, Hisenda ha tornat a posar sobre la taula l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Amb aquest marge, que Hisenda xifra amb 5.849 milions d'euros, el ministre afirma que les comunitats no hauran de fer cap esforç per reduir els números vermells en tot el període.
0: I amb el pas d'avui, Àngels, amb els objectius de dèficit aprovats, com es presenta el futur dels pressupostos per l'any que ve?
1: L'escenari és força complicat perquè el govern espanyol no té garantit a hores d'ara el suport parlamentari per aprovar els objectius de dèficit, pas previ per elaborar els pressupostos. Junts ja ha avançat que hi votarà en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, demà el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situarà en el 1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
5: Catalunya Vespre.
6: Un minut i arribarem a 9:15. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten la despesa militar o no. És una opció que estudia el govern nord-americà i que continua generant tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya. Per debatre-ho, els aliats es reuniran en una cimera que començarà demà a Turquia. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea, bona tarda.
7: Hola, bona tarda, bon vespre. Marc Rutte espera que en aquesta cimera tots els aliats de l'OTAN presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com volia Donald Trump de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units amenaça amb represàlies que Rutte no veu amb els ulls.
8: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
7: Obre la porta, doncs, que els Estats Units puguin construir les relacions tal com vulguin amb la resta d'aliats. Això podria incloure, doncs, la possibilitat de castigar els que no vulguin augmentar més la defensa militar. Defensa, això sí, que si Europa ara mateix ja està pujant la seva despesa en defensa, és en part gràcies a la pressió de Trump.
8: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump, i jo l'elogio per haver-ho aconseguit.
7: Fons del govern espanyol ratifiquen, però, la seva negativa a gastar el 5% del PIB en defensa i diuen que l'OTAN no els pot obligar a complir amb aquest objectiu. Aquesta cimera arriba amb un ambient enterbolit després de les crítiques de Trump contra els líders europeus per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. L'última a rebre ha estat la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fins fa poc gran aliada del president nord-americà. Avui, però, Trump ha penjat un missatge a les xarxes burlant-se d'ella, dient que li demanarà un ordre d'allunyament a Meloni durant la reunió.
6: Bé, Bruno, en aquesta cimera també estarà present el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, que demana als aliats més defenses antiaèries per protegir el seu país. Avui Rússia ha tornat a matar una vintena de persones a Kiev, que és la capital del país, amb un atac amb drons i míssils. Què en pot sortir d'aquesta trobada en aquest sentit, Bruno?
7: Doncs el que en pot sortir són més diners per Ucraïna, entre 30.000 o 40.000 milions més d'euros dels que ja hi ha compromesos per a Kiev. És el que tenen damunt la taula els líders aliats i que acabaran de perfilar durant aquests dies de la cimera. Avui Ruta ha garantit, ha dit que continuaran ajudant Zelensky, donaran suport a Ucraïna, respectant, això sí, l'esquema que vol Trump, que Europa pagui els Estats Units perquè Washington vengui les armes a Ucraïna.
6: Gràcies, Bruno.
0: I Hamas ha anunciat avui que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al comitè de tecnòcrates palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel ha dit que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
9: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
5: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
6: A Veneçuela, una setmana i mitja després dels devastadors terratrèmols del dia de Sant Joan, la xifra de morts supera les 3.300 persones. L'Organització Mundial de la Salut alerta ara del risc que es produeixin brots de malalties com ara el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol. Però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i també d'infants. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque, bona tarda.
10: Hola, bona tarda, Agnès.
6: El doble terratrèmol de Fara ja fa 12 dies ha creat, dèiem, aquesta alerta per part de l'Organització Mundial de la Salut.
10: Sí, i avui mateix, mira, m'ho explicava el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari molt informal a Playa Verde, el que podríem anomenar la zona zero, on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
11: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sean los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
6: Dèiem que aquest gran problema de salut mental a la població és el que adverteix l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a l'atenció als infants, què s'estan trobant els pediatres?
10: Hem parlat amb el doctor Abel Martínez, director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas, en un dels parcs que fan de centre de damnificats, de refugiats. Ell és pediatre.
12: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental també.
10: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap, per exemple, fora de la tenda de campanya. La part positiva que ens expliquen els psicòlegs i els psiquiatres és que el seu cervell jove s'adaptarà i superarà millor l'impacte que els adults.
6: En directe des de La Guaira, Veneçuela, un dia més. Gràcies, Miquel Jarque.
10: Bona nit.
13: Catalunya Vespre.

0: Àngels Gunyalons protagonitza el retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rosich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost i ho acaba de fer ja la Marta Vives.
1: Els llibres no són morals ni immorals, simplement estan ben escrits o mal escrits, deia Oscar Wilde. El retrat de Dorian Gray va aixecar moltes ampolles a la societat victoriana de finals del segle XIX, que el va considerar immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa en una interpretació on fa tots els papers de l'auca. Per l'actriu és un repte majúscul.
2: Mira, hi ha moltes maneres d'arribar a gran... fent teatre, no? Hi ha qui li agrada quedar-se en un gènere, fer tal... A mi m'agrada arriscar. Això em provoca moments de crisi, d'angoixa, clar que sí, però si surt bé, la satisfacció... Si jo quan acabo aquí, me'n vaig pal·liativa a casa, però tan satisfeta de creure en el que estem fent.
1: El culte a la joventut i l'individualisme narcisista són el cor d'aquesta peça que ressona avui en dia en una proposta que no és ben bé un musical, però s'apropa més a la música de cambra.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir, farem un musical d'això. Dic, no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I dic, un musical, però oblida't dels musicals que has fet i serà un altre codi, una altra manera.
1: De fons, una escenografia blanca firmada per Sebastià Brossa, una mena de llenç sobre el qual es va escrivint la història. Una història que fa brillar un nom propi, el d'Àngels Gunyalons.
3: I la tardor del 2027, al Museu d'Art Modern de Nova York, el MoMA acollirà una retrospectiva del cineasta Pere Portabella, que posarà punt final al programa internacional del govern català sobre el cineasta i activista polític. Serà la segona retrospectiva que li fa el prestigiós museu en 20 anys, Montse Pujol.
4: Sí, i a banda d'aquesta retrospectiva a Nova York, aquest mes de juliol ja el MACBA i el Grec Festival coprodueixen a la Model, una acció musical relacionada amb la detenció i l'empresonament de Portabella i el músic Carles Santos el 1973. El CCCB, el Museu Tàpies i el Reina Sofia també preparen diverses exposicions i un seguit de projeccions i debats relacionats amb el cineasta. Totes aquestes accions formen part de les activitats que el govern català i el Ministeri de Cultura, a través de la Filmoteca de Catalunya, impulsen per celebrar al febrer els 100 anys de Pere Portabella.
0: 6 minuts i arribarem a les 11. Temps pels esports. Joan Fitó, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Ahir va caure a Brasil i d'aquí una estona començarà un partit que deixarà fora una de les grans. D'aquí poca estona comença Espanya-Portugal,
5: sí.
0: Partit de vuitens, eh?
5: Sí, sí, ara a les 9, partit de vuitens de final. Repeteix el mateix 11 que el 16ens Luis de la Fuente. Això vol dir que hi ha 4 futbolistes del Barça en aquest 11 d'Espanya. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal, també un català, el jugador del Madrid Marc Cucurella, a Portugal, doncs veurem a Cristiano Ronaldo, que és titular, també el futbolista que ha jugat al Barça aquesta temporada, Joao Cancelo, i també Joao Félix, exfutbolista del Barça.
0: Les últimes hores, però, la polèmica l'ha protagonitzat Donald Trump, eh?
5: Sí, perquè els 16ens de final als Estats Units juguen aquesta matinada, ho fan contra Bèlgica, els 16ens de final es van classificar per aquests vuitens per 2-0, guanyant 2-0 a Bòsnia. En aquest partit de vuitens, un dels futbolistes importants, Balogun, va veure una targeta vermella directa, una targeta vermella que no li ha fet cap gràcia a Donald Trump, que, doncs, diguem que s'ha posicionat en aquest afer i fins i tot ha pressionat a la FIFA perquè li traguessin aquesta targeta vermella.
0: Si tu dius Donald Trump, nosaltres diem Oriol Serra, bona nit.
6: No m'agrada, eh?
0: aquest dona pas fa mal. Com és, eh? Com és aquest home, Donald Trump, que fins i tot això ha hagut de tocar, eh?
6: Sí, sí, n'ha parlat, i déu-n'hi-do com n'ha parlat. Trump, ja ho sabeu, no té límits, tampoc té vergonya. El president dels Estats Units no amaga la seva amistat amb el president de la FIFA, amb Gianni Infantino, i tampoc amaga que en fa ús quan li convé. Trump primer ha reconegut que havia demanat que retirés la targeta vermella a Balogun i més tard ha mirat de suavitzar-ho dient que només havia demanat que es revisés. Per a Trump va ser un xoc entre atletes.
7: Crec que han pres una decisió realment brillant. Crec que la decisió de l'àrbitre va ser horrible i ningú en parla. Parlen de la targeta vermella com si estigués bé. Ningú parla de la decisió de l'àrbitre sobre la targeta vermella. No sabia que coi era una targeta vermella. Quan me'n vaig assabentar vaig dir, esteu de broma? Aquest paio només ha d'aixecar la mà? El teu millor jugador no jugarà la setmana que ve, el proper partit? Vaig dir, ostres, quin poder, això és terrible.
6: O sigui... Bé, Donald Trump és el pròxim tertulià, eh?
0: Sí, sí, anava a dir, Donald Trump ja diu que ha acabat amb no sé quantes guerres, el que sí que podrà dir és que potser ajuda a classificar una etapa més a la selecció dels Estats Units. Com s'està vivint aquí el tema?
6: Sí, mira, el tema aquí es viu amb una certa confusió, t'ho he de dir, perquè fa riure, és que ja arriba un punt, de veritat, que això supera qualsevol guió del Polònia. Aquí, doncs, hi ha partidaris de Trump, que, evidentment, els partidaris de Trump estan pensant ara mateix que és el més gran dels herois. Però els detractors de Trump són els interessants, perquè si a més són aficionats al futbol, ara es troben doncs, com molt despistats. He parlat amb gent que conec, que són votants demòcrates, són crítics amb Trump, i avui doncs, reconeixen que estan contents amb la suspensió de la targeta vermella. No? Són aquelles coses del futbol. També hi ha d'altres que senten vergonya, per tant tenim una mica de tot, però vaja, estem parlant d'una situació de còmica i de despotisme il·lustrat de manual.
0: Sí, sí, a partir d'ara tot el que faci els Estats Units, si és que va passant de fase, quedarà qüestionat.
5: Sí, seria el possible rival d'Espanya en uns hipotètics quarts.
0: Doncs a veure què és el que passarà. Moltíssimes gràcies, Oriol, en directe des de Washington, avui a la part esportiva.
6: Molt bé, bona
0: esportivo
6: nit.
0: Política, podem dir. Bona nit. Joan, avui també dia molt mogut al món del bàsquet.
5: Sí, una notícia que ha explicat l'Ernest Macià fa una estona al Tot Costa, i és una notícia important perquè el Barça, que no té entrenador, Xavi Pascual marxa a Dubai, es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, que és tècnic del Baskonia. Fins ara havia sonat pel Barça les últimes setmanes, tot se feia indicar que estava tancat pel Barça, doncs el Barça es retira d'aquesta pugna pel tècnic del Baskonia. El Madrid avui, en canvi, ha fet oficial doncs, que un català serà el seu entrenador de les tres properes temporades. Pedro Martínez canvia València per Madrid.
8: Es un honor. Una entidad, un club mítico. Han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. Y evidentemente, pues es un orgullo formar parte. Conozco el legado y, bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
5: És Pedro Martínez, nou entrenador del Real Madrid. Avui el Tour ha marxat de terres catalanes, ja és a França. Avui ho ha fet amb victòria de Tadej Pogacar, que ja vesteix de groc. Ahir era Vingegaard, avui Pogacar, el que és el clar favorit per guanyar el seu cinquè Tour, doncs avui ha guanyat l'etapa, ja vesteix de groc, una altra etapa, la 22ena, que ha guanyat Pogacar a la seva carrera al Tour.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies, Joan.
5: A vosaltres.
0: Doncs estem a punt d'arribar a les 9 en aquest Catalunya Vespre, edició especial que seguirem, allargarem per seguir l'actualitat dels incendis que preocupen i molt vinculada també a aquesta calorada que està fent, per això més interessant que mai escoltar el que ens pugui explicar del que ha de passar les pròximes hores la Gemma Puig.
9: Aquesta setmana ha arrencat amb aquestes temperatures altes i així continuarà. Estem immersos en aquesta segona onada de calor. Aquest dilluns les màximes ja han arribat als 42 graus a Vinebre o 41 a Lleida o Llimiana i demà encara s'incrementarà més aquesta calor intensa a més comarques amb aquest nivell més alt de calor cap a Ponent o interior de l'Ebre en un dia de sol, com a molt amb alguna nuvolada i algun ruixat puntual cap al Pirineu, sobretot cap al sector més occidental, i dimecres encara pujarà més la temperatura. Per tant, aquests dies, molta precaució, no només perquè aquestes altes temperatures, sinó també per aquest perill d'incendi que segueix alt o molt alt a moltes comarques.
3: Bona nit, són les 9, això és la sintonia de Catalunya Ràdio amb una edició especial del Catalunya Vespre per seguir els diversos incendis que cremen encara a aquesta hora i que pressionen la feina que fan ja des de divendres els bombers de la Generalitat. Ara mateix tres incendis estan cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades, un altre a Carme, a l'Anoia, on s'han confinat 33.000 veïns, i l'últim a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja ha estat estabilitzat.
10: Catalunya Vespre.
3: Les tasques d'extinció d'aquests tres incendis s'afegeixen també a les tasques per controlar l'important incendi que crema des de divendres al Baix Empordà, l'incendi de les Gavarres. És un incendi que en aquest cas està estabilitzat, però els bombers no el donen per controlat. En el fet que s'hagin declarat aquests tres nous incendis en aquests tres punts diferents de la geografia de Catalunya, ha fet que els bombers hagin hagut de repartir els seus efectius per poder atendre'ls tots. La bona notícia és que aquest últim incendi d'Artesa de Segre a la Noguera sí que ja s'ha donat per estabilitzat, però n'hi ha altres dos, un a Sentmenat al Vallès Occidental i l'altre a Carme a l'Anoia, que preocupen encara a aquesta hora els bombers de la Generalitat. Txell Garriga, bona nit.
11: Bona nit, sí, el que més preocupa, de fet, en aquests moments continua sent aquesta simultaneïtat de tots aquests focs que concentren, de moment, tots els esforços dels bombers. Ho explicava en una entrevista en aquest mateix programa, el sentíem, al cap dels bombers, David Borrell.
12: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
11: Doncs bé, aquesta tarda sentíem també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha explicat, recordem, que s'han posat en alerta ja totes les unitats.
13: Tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultaneïtat, i ens preocupa sobretot doncs l'activitat i la simultaneïtat de tres incendis alhora. Ens toca tornar a demanar molta prudència.
11: Com deia, dos dels incendis que cremen a aquesta hora, el de Sentmenat i el de l'Anoia, afecten superfícies forestals, però també urbanes. La prioritat dels bombers és protegir els veïns. Sentim una altra vegada en David Borrell, el cap dels bombers.
12: Tant un com l'altre, el problema està sent doncs l'impacte, no?, a la població i el possible potencial. Un incendi té un potencial, en el cas de Sentmenat, de 2.000, en el cas de Carme té un potencial de 4.000 hectàrees, i, com us deia, ens preocupa i molt doncs, també l'impacte sobre edificacions i sobre la població.
11: Després que aquest matí es retiressin els efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, que treballaven en l'incendi de les Gavarres, aquest vespre han tornat a sol·licitar el seu suport.
12: Els que teníem a les Gavarres ja havien tornat aquest dematí, les condicions de l'incendi havien millorat, però ara els hem tornat a activar fa una estona. Hem tornat a sol·licitar doncs, aquesta tarda degut a la situació que tenim. Lògicament, no són recursos de primera resposta, és un ajut que triga hores a desplegar-se i per tant, doncs, fins a aquesta nit doncs, no estarem treballant aquí amb nosaltres.
11: Doncs bé, si recapitulem, els agents rurals estimen a aquesta hora que la superfície provisional dels incendis actius són d'unes 60 hectàrees en el cas de Sentmenat, de 225 hectàrees en el cas de l'Anoia, amb un potencial, com sentíem, de 4.000 hectàrees, i el d'Artesa de Segre ja hauria cremat unes 25 hectàrees. Els sistemes d'emergència també ens han dit que han atès 4 persones entre Sentmenat i a l'Anoia, però totes lleus. I recordem que el govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment de tots aquests focs.
0: Doncs són les 9:04. Podem saludar a aquesta hora la consellera d'Interior, Núria Parlon. Bona nit, consellera.
14: Hola, bona nit.
0: Entrem en aquell moment del dia en què la llum natural s'anirà apagant i, per tant, els mitjans aeris, que són els més potents, o dels més potents segurament a l'hora d'atacar un incendi, s'haurà d'anar retirant. Què és el que més preocupa ara mateix?
14: Bueno, ens preocupa la simultaneïtat d'ambdós incendis amb un potencial molt gran de crema d'àrea forestal, per altra banda, i també en el cas de l'incendi de Sentmenat, especialment doncs, la proximitat amb alguns dels nuclis on tenim doncs, població. No? I en certa forma doncs, també això es reprodueix en el cas de l'incendi que s'ha iniciat al Carme Noia, amb totes les poblacions que hem confinat per dues grans raons. Primer, perquè l'operativa de bombers pugui ser molt més efectiva i per minimitzar, per altra banda, els riscos de la població davant d'uns incendis que avancen amb molta força. No?
0: Entre aquests dos incendis, el del Vallès i la Noia, quantes persones tenim ara confinades ara mateix?
14: doncs tenim diferents poblacions i urbanitzacions. En el cas de l'incendi de Sant Benet tenim poblacions que afecten a tres municipis, a Sant Benet per una banda, Castellà del Vallès i a Caldes de Montbui, diferents urbanitzacions afectades, i també en el cas de l'Anoia tenim diferents poblacions, a persones doncs confinades a la Pobla de Claramunt, diferents urbanitzacions a la Pobla de Claramunt, també doncs de la Torre de Claramunt, de Capellades, de Castellolí, de Santa Margarida de Montbui i de Vilanova del Camí i Igualada, especialment tot el que és la part sud-est d'Igualada. Estem parlant de diferents nuclis de població amb una afectació doncs clara, perquè encara aquests incendis no estan estabilitzats i, per tant, durant les properes hores doncs caldrà continuar fent molts esforços per la simultaneïtat que es dona d'ambdós, amb un potencial, com deia, d'hectàrees molt, molt gran. En el cas de l'incendi de Carme ja tenim un total de superfície aproximada, d'acord als càlculs dels rurals, de 225, i en el cas de l'incendi de Sant Benet doncs també tenim un avenç important d'hectàrees cremades, gairebé 60 hectàrees amb un potencial de 2.000. O sigui, són incendis que ens ocuparan moltes hores i molts esforços dels equips i de tota l'operativa de bombers, que la tenim en un nivell de M2 per poder disposar de tots els recursos. La simultaneïtat fa molt difícil les tasques d'extinció i tot el que és l'operativa, perquè tensiona molt els recursos i això doncs ens porta que haguem d'estar molt amatents, per una banda, i per altra banda també incidir moltíssim en el missatge de prudència i precaució en les diferents activitats que fem i que impacten directament sobre aquest risc.
0: Sobre els milers de persones que ara mateix estan confinades i que segurament algunes ens estan escoltant, què els diria? Suposo que fins a nova ordre no es poden moure de casa. Això vol dir que, per exemple, demà no han d'anar a la feina si no se'ls diu el contrari, o com ho sabran?
14: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius, i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari. Però, sobretot, seguir les indicacions que dona el cos de bombers, que són els professionals que a cada moment, d'acord amb l'estudi de l'avenç que fa l'incendi i de la seva potencialitat, prenen les decisions acurades, especialment per protegir les persones, per protegir bé, si es pot, però especialment per protegir les persones.
0: Vostè ara ho deia, aquest missatge de prudència a tothom. Tenim aquestes temperatures molt altes i sabem el que pot passar al bosc. Referent a això, moltes vegades a l'inici d'aquests incendis veiem que hi ha algun tipus de màquina involucrada. No sé si caldrà plantejar, pel que fa a la sega o on hi ha aparcades les maquinàries, no sé si caldrà rumiar si posar mesures encara més estrictes que les que ja hi ha ara.
14: Estem en un moment complicat per les extremes temperatures d'aquesta onada de calor, que hi ha previsió, d'acord amb el Meteocat, d'una durada mínim fins al dijous d'aquesta setmana, com a mínim, però és possible que es pugui estendre, i amb un alt risc d'incendi. Per tant, doncs, tota prudència és poca. I en aquest sentit doncs, hem de veure si serà necessari, i hem d'analitzar en les properes hores per el risc i les dificultats que suposa la simultaneïtat d'incendis i com tensiona l'operativa i com fa de difícil doncs, poder donar una resposta adequada, perquè pensi que venim de l'incendi de les Gavarres des del cap de setmana, amb un potencial molt gran d'hectàrees cremades, amb un 6,5, seguim amb un 6,5 avui, per tant això va tensionant tota l'operativa de bombers, que òbviament tenim capacitat per donar resposta, però hem de garantir i minimitzar el risc d'incendi. No? La millor manera de fer-ho és veure doncs, de quina manera podem modular, amortiguar en les properes hores, i és el que hem de decidir doncs, algunes de les activitats, i això doncs, haurem de veure doncs, com es fa i de quina manera doncs, ho aconseguim.
0: Estem tot just a l'inici de l'estiu. Abans ho parlàvem amb el cap dels bombers, que és també, o com a mínim en el patró que hem vist els últims anys, l'època més complicada. Ja veurem quina evolució té aquest, però ara que tenim aquests incendis simultanis, i això vol dir molts efectius, i ja ens ha explicat que estem en aquest pla de reforçar les guàrdies dels bombers, pel que fa a la unitat militar a l'UME, quants efectius han requerit, si tornen a estar ja disposats per entrar en acció, com està aquesta part de l'exèrcit?
14: Sí, nosaltres hem tornat a fer la petició de la unitat militar d'emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultanietat. Agraïm molt que puguin venir, que ens puguin ajudar. Pensin que no només tenim incendis a Catalunya, hi ha incendis arreu d'Europa i arreu d'Espanya, no? I això, doncs, òbviament, comptar amb recursos per nosaltres és important en un context en el que el canvi climàtic, doncs, en les èpoques de màxima calor i de temperatures extremes, doncs, ens porta a escenaris cada cop més complicats, no? Per tant, comptarem amb el seu ajut. Sabem que a hores d'ara ja han sortit les primeres unitats de Saragossa i s'incorporaran a l'operativa de bombers a ajudar-nos en la consecució dels objectius tàctics que bombers va marcant en cadascuna dels plans d'actuació dels dos incendis que ara tenim actius, però pensi, li donaré una dada, eh? Avui hem tingut 65 incendis a Catalunya, eh?
0: 65 incendis avui a Catalunya.
14: 65 incendis a Catalunya. 30 agrícoles, 29 forestals, 6 urbans i 3 que ens han complicat moltíssim l'operativa pel que fa a la mobilització de recursos humans i també doncs, de dotacions materials.
0: Clar, és que 65 incendis, si em permet el comentari, ni que enviéssim pocs bombers a cada un d'ells, de seguida estem parlant de centenars d'efectius.
14: Efectivament. Per això parlem de simultanietat dels grans incendis, però en paral·lel també tenim altres incendis que requereixen d'intervenció. Hem tingut aquests 65 incendis al llarg del dia d'avui. I en paral·lel a l'incendi de Gavarres també n'hem tingut molts incendis més. Per tant, és molt important comptar amb la col·laboració, la complicitat de la ciutadania, la precaució, la corresponsabilitat per poder-nos en sortir dintre d'un context extremadament complicat.
0: Pel que fa a això que estàvem parlant ara d'efectius de la unitat de la UME, sabem quants efectius vindran o encara és d'hora per dir-ho?
14: Ara mateix no li puc concretar, sí que sabem que ja estan de camí els primers efectius que vindran, les primeres unitats, i en les properes hores tindrem més informació al respecte.
0: I per acabar, ja sé que és d'hora, però a l'hora d'anar-nos mentalitzant, aquesta vegada hem tingut una primavera molt plujosa, que això anava bé perquè després de la sequera els pantans els veien bé, però sembla que sempre tenim o una situació o una altra darrerament que, sigui quina sigui, l'estiu, quan parlem d'incendis, es presenta molt complicat. A què obligarà tot això? No sé si, què haurem de canviar o què s'haurà de fer? No sé si ja estem en aquest nivell de discussió al govern.
14: Bueno, jo crec que estem davant d'un escenari on el canvi climàtic té un impacte molt marcat, estacional i desestacionalitzat, amb els diferents fenòmens que ens van impactant. Pensi que durant les darreres tardors el govern ha hagut d'activar moltes vegades el Pla Inuncat, hem hagut de fer front al Pla Bencat i activar moltes vegades els plans d'emergències de l'àmbit de la protecció civil amb les afectacions que això té pel conjunt de la ciutadania. Ara estem en una situació extrema que ens porta a treballar des del punt de vista de minimitzar l'impacte que els incendis tenen davant de la ciutadania i davant de les seves propietats. Les imatges que hem vist durant aquest cap de setmana són molt colpidores, de veure doncs, el massís protegit de les Gavarres cremat i el dolor dels veïns i de les veïnes. Això ens impacta clarament, però hem de fer més coses i en aquesta direcció està treballant el govern i està treballant amb un programa de gestió forestal que implica i crida i interpel·la a tothom a la corresponsabilitat, a fer els eixos de confinament, a invertir molts recursos per part del govern, perquè això sigui possible, a donar suport als ajuntaments perquè puguin fer les franges d'autoprotecció i activar recursos amb els diferents actors que hi col·laboren i que tenen un paper clau. Pensem en les ADFs, per exemple, la feina que fan al costat dels municipis. Són moltes vegades els primers que hi arriben, els primers que ajuden a aturar un incendi. També s'ha ampliat aquí des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca els recursos perquè puguin comptar de la maquinària adequada, perquè puguin doncs, reforçar les seves tasques per de prevenció. Des de l'àmbit del Pla Estratègic de Bombers estem invertint més recursos per disposar de més bombers i de millor maquinària, i tota la feina que s'està fent i impulsant des del govern, que no es pot fer d'un dia per un altre, per disposar d'un mosaic paisatgístic que permeti tenir rompudes que serveixin per aturar incendis que vindran, que com ens diu el Marc Castellnou, que és el nostre graf expert en incendis a l'àmbit internacional, és a dir, estem en una situació de cada cop més risc pel que fa a l'operativa pròpia dels bombers, més incendis que poden quedar en fora de capacitat d'extinció, d'extinció humana, i més important que mai és concentrar també els esforços en aquesta necessària gestió forestal que el govern ja està impulsant i que, a més, té un pla estructurat en el temps, dotat de recursos per poder donar la resposta adequada també des d'aquest punt de vista de gestió estructural, de gestió forestal estructural al nostre país.
3: Consellera, voldria afegir un parell de preguntes. Soc Agnès Marquès. El cap dels bombers, David Borrell, ens deia fa tot just una hora que temen per diversos habitatges ubicats en zones boscoses aquí en aquest incendi de Sentmenat, i de fet s'ha referit en algunes urbanitzacions com inassumibles des del punt de vista dels bombers de protegir aquells habitatges, no els seus ocupants, que ja ens ha explicat que han estat evacuats i posats en un lloc segur. No sé si aquesta és una realitat molt estesa a Catalunya. Si hi ha moltes urbanitzacions de cases disseminades enmig del

0: i de la informació per autoprotegir-nos i seguir les indicacions que dona Bombers quan, per exemple, estem davant d'un incendi que pot acabar impactant sobre un nucli de població i pues, optar pel confinament si no tenim garanties de poder fer una evacuació ordenada sense posar en risc a la població. El pitjor és autoevacuar-te sense seguir els consells per part dels bombers. En el cas de l'urbanització, la que feia referència en al cap de bombers, el David Borrell, és l'urbanització El Farell, que sí que allà s'han detectat diferents edificacions de fusta enmig del bosc, un territori amb una orografia complicada, amb dificultats per poder intervenir i, òbviament, primer les persones. I el bombers ho té molt clar, és a dir, protegim béns i persones, però primer, òbviament, doncs les persones. I amb aquesta estratègia doncs s'està treballant durant tota la tarda d'avui i durant tota la nit s'hi estarà treballant d'aquesta manera.
1: Doncs, consellera, ens informen ara mateix, controlat el foc d'Artesa de Segre, que ja havia estat estabilitzat fa una mica més d'una hora. Per tant, aquesta és la bona notícia. De cara a demà, els agents rurals han actualitzat... disculpi. El risc extrem d'incendis, el número de pobles, municipis que estaran en risc extrem d'incendis a partir de demà es duplica. Seran més d'un centenar de poblacions de 17 comarques i 5 espais naturals que estaran al nivell 4 del Pla Alfa, que ja hem explicat que és el nivell més alt. Ponent i el Baix Empordà seran les zones on hi haurà el perill més alt. És clar, arribem en aquest augment del risc amb una situació doncs, ja molt tensionada per tots aquests incendis declarats i l'esforç que ens està fent el cos de bombers des del cap de setmana. Com es preparen per aquestes pròximes hores i dies?
0: Bueno, doncs és el que estem parlant al llarg de l'entrevista. És el que estem comentant durant tota l'estona. És a dir, tenim una situació complicada, temperatures molt altes, el risc d'incendi, activació del Pla Alfa en molts municipis al nivell 4, algunes restriccions que ja hem pres durant aquests dies per restringir activitats en el massís de les Gavarres, en l'entorn protegit de les Gavarres. També doncs, s'ha fet amb la baronia de Rialp, s'ha fet també a Ribera Salada i altres decisions que potser en properes hores es prendran en la línia de restringir, sobretot en entorns naturals on tenim un potencial de foc molt gran, aquestes activitats. És a dir, hem de prevenir al màxim, estar preparats per donar una bona resposta i també demanar, insisteixo, molta prudència i molta precaució per part de la ciutadania. Ara us haig de deixar que haig d'entrar una reunió que farem ara actualització de com està avançant la nit.
1: Fantàstic, consellera. Gràcies.
0: Gràcies.
1: Doncs bé, tenim aquesta informació d'última hora, controlat l'incendi d'Artesa de Segre. Per tant, aquesta és la bona notícia d'aquest vespre. Un dels tres incendis que s'han declarat aquesta tarda ha quedat controlat. Per tant, el que podem fer, no sé si tenim preparada la nostra companya Júlia Albacar perquè ens ampliï aquesta última hora. Júlia Albacar encara no, eh? D'acord, doncs traiem el cap a la noia?
2: Sí, queden 10 minuts per arribar a 9:45 de la nit. Seguim en aquest especial informatiu al Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio, seguint aquesta simultaneïtat d'incendis que ara ens explicava la consellera, que tant mal de caps està provocant. A la noia, els bombers continuen a aquesta hora treballant contra un incendi que s'ha declarat aquesta tarda, ha tocat una carretera local entre la Pobla de Claramunt i Carme. El foc afecta una superfície de més de 300 hectàrees, però el potencial de l'incendi seria de 6.000 si les flames aconsegueixen saltar la carretera C15. De moment, les flames han afectat diversos edificis de la Pobla de Claramunt, així com una urbanització de les Garrigues. S'ha demanat el confinament en aquesta àrea de 33.000 veïns de la zona. Ho està seguint tot la Montse Jané. Montse, bona nit. Quina és l'última hora aquí?
3: Hola, bona nit. Doncs mira, el poble està pendent de l'incendi, mirant cap a la muntanya del castell de la Pobla de Claramunt, que es pot entreveure, el castell es pot entreveure entremig del fum. Aquí hi ha molta intranquil·litat. Estem a l'hotel Robert, que és central, aquí a la Pobla de Claramunt, tothom el coneix, i darrere ben bé hi ha la muntanya i es veu el castell a dalt. Doncs darrere de l'hotel hi ha dues rengleres de cases que han estat desallotjades perquè tenen, darrere tenen el mur de la muntanya, ben bé, a la porta de darrere de casa seva. I aquí veiem, podem veure ara mateix 5 o 6 focus de foc. Ara mateix un està revifant que té unes flames de diversos metres d'alçada.

0: I aquí hem viscut fa una estona moments d'intranquil·litat, que ha vingut un veí, el Pere, molt nerviós, dient a les ADFs, veniu aquí, tireu mànegues, sisplau, tireu aigua, que se'ns cremaran totes aquestes cases. Ho han fet, han tirat mànegues i entre ells i veïns han pogut anar apagant la majoria d'aquests focus. Ara en veiem un que està més actiu que els altres. Tenim aquí la Blanca Vic, que és propietària precisament de l'hotel Robert i que està aquí patint com tothom, eh? Com esteu, Blanca?
1: Bé, mira, ara estem... Bueno, intranquils, no?, per la situació i esperem que ho controlin. Hem patit molt perquè hi ha hagut un moment pues, que les flames baixaven cap aquí al poble, tal com diu la Montse. I, bueno, expectants.
0: Patint perquè vosaltres aquí teniu l'hotel, teniu la gasolinera davant, que això era un font de perill.
1: Sí, hi ha hagut un moment que han vingut els bombers, ens han fet confinar tots els clients de l'hotel, ens els han fet reunir tots en una sala. Per si de cas, gràcies a Déu, no ha arribat aquí, no ha passat res. N'hi ha hagut molts que han agafat i han marxat. No els hi podies dir res perquè és que ho entenies, no? Feia fresa.
0: I aquí heu atès veïns de les Garrigues, d'aquesta urbanització que hi ha aquí dalt, sí. Que són dels primers que han vist el foc, que han hagut de fugir per cames, pràcticament, sí. No? Què us deien?
1: Sí, sí, els primers que han arribat aquí eren els veïns de les Garrigues, que és on ha començat més a prop el foc. I hi havia gent que estava molt desesperada perquè dius que tinc el foc a 50 metres, no sé què, res de casa meva. Bufava vent i estan encara, com que no han pogut arribar a casa, pues, expectants a veure què.
0: Aquí, Blanca, el que veiem és un fum molt negre, que ara s'ha desplaçat. El teníem més a sobre i ara s'ha desplaçat cap a la zona de Vilanova del Camí. I tu m'explicaves el perquè d'aquest fum tan negre, perquè precisament allà hi ha Cal Sabater, que s'està cremant. Qui és Cal Sabater?
1: Sí, és una empresa de reciclatge Sabater, i allà pues, el foc els ha arribat de ple, pobres. Estan traient els camions, però tot el que és el que tenien de reciclatge i tot, diuen que s'ha
0: cremat. Xatarrero, li dieu, no?
1: Bueno, és a Caldrapaire. És a Caldrapaire, sí, sí. És molt conegut, és un noi d'aquí al poble que deu estar desesperat.
0: I el foc, pel que ens deien i perquè ens ensenyaven imatges, persones que han arribat des de l'altra banda, des de la banda d'Igualada, que nosaltres no podem veure perquè tenim la muntanya entremig, doncs les flames es veien a tocar del polígon, les Gavarreres que hi ha allà.
1: Bé, es comenta que ha creuat la carretera d'aquí de la Pla de les Gavarreres i que ha arribat al polígon. El que passa que jo exactament no ho sé.
0: No, evidentment, des d'aquí no ho podem veure, es diuen moltes coses. Sí que hem pogut veure per Twitter, per X, l'alcalde d'Igualada, el Marc Castells, precisament amb la columna de foc al darrere, també avisant doncs, els veïns que es confinessin els de la zona sud, des del Rec fins al final del Passeig Verdaguer, també. És a dir, que tenim aquí diversos pobles, tot el que és pràcticament la conca d'Òdena, arribant fins a Castellolí i arribant també fins a la Torre de Claramunt, amb pendent i amb aquest fum que ara mateix ho està omplint tot i veiem, com dèiem, focus de foc. El que tenim també és la carretera C15 que està aquí, que passa per aquí la Pobla Tallada
1: i
0: la comarcal, la carretera comarcal també, deia la Blanca. Ha anat molt bé si hi hagués aquí la piscina municipal, els helicòpters, eh?
1: Sí, sí, es veu que carreguen aquí la piscina, vull dir, és que el que faci falta... No sé.
0: Ha estat molt intens. Els viatges eren molt seguits i han aconseguit apagar, perquè hi ha hagut un moment que no vèiem el castell de la Pobla. Primer es veia tot ple com de rogenc, de foc, i el castell allà que pràcticament no es veia. Veies les flames al voltant, no sabem si s'ha cremat o no, i ara sí que el podem veure perquè les flames que tenia al voltant s'han apagat. Encara hi ha flames, sí, encara hi ha flames. Gràcies, Blanca, per tota aquesta explicació. Sabem que no és fàcil. Els bombers han vingut i us han demanat que estigueu oberts.
1: Sí, sí, ens han demanat que tinguéssim obert per si hi ha alguna necessitat i la gasolinera activa per més que res pels camions de bombers.
0: Doncs aquesta és l'última hora aquí a la Pobla.
2: Doncs t'agraïm molt aquesta connexió en un dels dos punts que més preocupa ara mateix als bombers. Moltíssimes gràcies, Montse Jané. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
3: 4 minuts, 3 minuts i arribarem a 9:45 de la nit. L'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental continua fora de control després d'iniciar-se en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'en Cisa. El foc ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals, i treballen una seixantena de dotacions terrestres i 12 mitjans aèris dels bombers amb el suport de les ADFs. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis que estan disseminats. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames podria ser una màquina excavadora d'un particular. Tornem a treure-hi el cap amb la unitat mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó, Maria Costa. Bona nit de nou, Maria.
4: Bona nit, doncs. Sí, és l'últim balanç que acaben d'actualitzar fa uns minuts agents rurals. 90 hectàrees cremades i, tot i això, bombers ja apuntaven que aquest incendi té un potencial d'unes 2.000 hectàrees més. L'incendi continua avançant. Les flames, el que van fent, van sent superant les carenes. Alhora generen focus secundaris i el foc es dirigeix cap a tota la massa forestal del Turó del Farell, que és en direcció, sobretot, Caldes de Montbui, una zona on hi ha urbanitzacions amb moltes cases disseminades que també estan construïdes ben bé a dins del bosc. A aquesta hora hi ha una reunió al centre de comandament aquí a Sentmenat i participen tant bombers, ADF, serveis d'emergència, Mossos, policia local i també els alcaldes de la zona, tant el de Sentmenat com el de Caldes de Montbui, per actualitzar la situació del foc i també muntar el dispositiu corresponent de cara a les properes hores. Com deies, Agnès, continuen confinades les 7 urbanitzacions i nuclis. Recordem que són els nuclis confinats del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones, Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó, així com també la zona nord de Castellar del Vallès. En alguns casos, a zones com Guanta, a Sentmenat, l'Ajuntament, conjuntament amb la policia local, han optat per desallotjar el veïnat. Gairebé una trentena de persones ens explicava el mateix Ajuntament per la dificultat d'una possible evacuació molt ràpida. A Caldes, l'Ajuntament també ha optat per desallotjar el càmping, el Pasqualet, on s'hi allotgen unes 300 persones. Els primers indicis apunten que l'origen del foc és una excavadora d'un particular que estava en aquest camp, a prop d'aquest polígon, una excavadora que s'hauria incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt. Ho explicava a Trescat Info, un dels alcaldes accidentals de Sentmenat, Jordi Hidalgo.
5: S'ha incendiat una màquina retro, excavadora d'aquestes, d'un propietari particular. No sabem com, encara, el motiu per què s'ha cremat i llavors no ha estat a temps de sufocar el foc de la màquina i s'ha anat escampant cap a un camí i després cap a la forestació.
4: En el cas de Sentmenat s'ha habilitat l'Espai Jove, un dispositiu per atendre, per exemple, aquesta vintena de persones de Guanta que han estat desallotjades. De moment n'hi ha arribat una, no es preveu que n'hi arribin moltes més perquè sí que és veritat que han anat a cases de familiars, i en el cas de Caldes de Montbui s'ha habilitat el poliesportiu per atendre totes aquestes persones del càmping en el cas que hagin de passar la nit fora.
2: Moltíssimes gràcies, Maria Costa. Hem arribat al punt horari de 9:45 de la nit. Quan hem començat aquest especial informatiu a les 8 del vespre, teníem 3 incendis que cremaven sense control. Doncs la mica d'aire el podem agafar a Artesa de Segre, a la Noguera, on s'ha pogut donar per controlat fa ben pocs minuts l'incendi que ha afectat unes 25 hectàrees de terreny forestal al Coll de Comiols, Lleida. Júlia Albacar, bona nit.
6: Bona nit, doncs sí que hi ha esta bona notícia, que ja s'ha pogut donar per controlat després que l'estabilització ha arribat uns minuts abans de les 9, 3 hores més tard després que s'alertés que havia començat este foc per una màquina segadora que estava treballant en un camp a la zona. El foc ha afectat unes 25 hectàrees d'una zona boscosa, com dèieu, del Coll de Comiols. La clau ha estat que l'incendi ha començat a la part més alta i això ha permès que el potencial fos d'unes 500 hectàrees. Si no, estaríem parlant d'un altre tipus d'incendis, perquè ja aniríem a unes 5.000 hectàrees, perquè hagués avançat cap a una zona amb una gran massa forestal. Joan Josep Bellostas, cap dels bombers a Lleida, explica que és un punt que preocupa.
7: El port de Comiols, doncs, ens obre tota la banda del Rial, val? Però a banda doncs, podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
6: Aquí també han treballat tractors i agrupacions de defensa forestal per intentar aturar l'avenç de les flames i, de fet, alguns municipis han fet una crida perquè s'anés a ajudar-hi. I ara, doncs, també podem explicar que ja s'ha pogut també reobrir el trànsit la carretera C14-12B que havia quedat tallada pel foc perquè les flames estaven, doncs, al costat pràcticament de la carretera. El foc ha començat just al costat de la via.
2: Doncs un senyal més que aquí la situació s'ha controlat. Gràcies, Júlia.
6: Bona nit.
3: Passen 2:45 de la nit. Tornem a fixar-nos en l'incendi que crema a l'Anoia. Els bombers continuen treballant en aquest incendi que s'ha declarat a la tarda. Ha tocat una carretera local entre la Pobla de Claramunt i Carme. El foc, en aquest cas, afecta una superfície de més de 300 hectàrees, hem dit, però el potencial de l'incendi és de 6.000 si les flames aconsegueixen saltar la carretera C15. En aquest punt podem saludar l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Truchante. Bona nit, alcaldessa. Alcaldessa.
8: Hola, bona nit.
3: Com esteu a Vilanova del Camí?
8: Bueno, ara mateix estic als set comandaments a la Torre de Claramunt, seguint des de primera hora, doncs, l'evolució d'aquest incendi que ens preocupa moltíssim.
3: En aquest cas s'ha demanat el confinament de 33.000 veïns de la zona, això són veïns de diversos municipis. A aquesta hora, quina és l'última hora d'aquest incendi? Avancen les flames? Com estan avançant les tasques d'extinció?
8: Doncs de moment no està gens controlat. De municipis confinats tenim Igualada, Castellolí, La Pobla, La Torre, Capellades, Santa Margarida, Montbui i Vilanova, que són més de 33.000. Municipis han tallat diferents carreteres, la C15, la C37, la C44 i la N2B, ferrocarril afectat a la línia R6 i R60, i estem treballant, doncs, perquè no faci el salt de la C15 i la C37 i hem de lamentar sanitàries de les que porten cremades ara mateix, que està treballant molt a sobre, però ara mateix no està controlat. Mm-hmm.
3: Alcaldessa, aquí hi ha una via que és molt important, que és la C15, que és la carretera C15, que fa de barrera natural, diríem, artificial, diríem, per ser més precises, amb el Bruc, amb tota la zona forestal del Bruc. Vosaltres, aquí a Vilanova del Camí, viviu amb patiment pel fet de que algun dia es pugui declarar un incendi que afecti aquesta zona forestal?
8: Bueno, sempre es diu, a veure, tot el que ens envolta, tenim un paisatge esplèndid i una natura a tot el voltant, doncs sempre fa por, i amb aquestes altes temperatures i les onades de calor que estan arribant des d'avui fins al diumenge, per exemple, doncs és preocupant que no pugui avançar més, i la gent en altres municipis, no només de l'Anoia, sinó el Bruc, Collbató i d'altres cap a la Serra de Magí, evidentment.
3: Disculpi, diu? Que no l'he sentida bé.
8: Hola?
3: Sí, digui.
8: Hola? Hola?
3: Sí, ara la sento bé. És que l'última part de la intervenció no l'hem sentida bé.
8: Vale, que evidentment ens preocupa, doncs, totes les afectacions que puguin anar a la massa forestal que ens envolta a tota la noia.
3: Uh-huh. I aquest paisatge que efectivament és fantàstic. Hi ha també zona industrial aquí a Vilanova del Camí, a la noia, i sí que ha arribat en algunes indústries. És possible que hagi afectat, sí, el foc, sí?
8: A Vilanova tenim 3 indústries afectades. No sabem encara la magnitud de l'afectació. Tenim 3 indústries, 2 a Vilanova i una a la Pobla de Claramunt.
3: Aquí a Vilanova del Camí s'ha habilitat algun espai per als veïns que, tot i la petició de confinament, que sempre ens diuen, des dels bombers, quan els bombers confinen una població, el millor és fer cas i quedar-se a casa, però a vegades, i ho vam veure, doncs, divendres de setmana passada en l'incendi del Massís de les Gavarres, no?, a Calonja, quan bé, es demana un confinament, però en veure les flames, doncs, hi ha veïns que prefereixen anar-se'n a un altre lloc. S'ha habilitat algun espai aquí a Vilanova del Camí?
8: Nosaltres tenim un espai habilitat per si fos necessari, però de moment seguim les instruccions de bombers i autoritats, que és el confinament, de no sortir la gent al carrer, i sobretot que es quedi a casa tancat amb finestres tancades i evitar, doncs, això, aquests desplaçaments. Tenim un pavelló, una sala polivalent preparada per si fes falta i protecció civils o bombers ens la demanessin, i per de moment no l'hem obert.
3: De moment, per tant, a l'espera de com avancin aquest incendi, i treballen també moltes dotacions dels bombers. Hi ha 33.000 persones ara mateix confinades, per tant, és un gruix important de la població de la zona que té a l'horitzó el Bruc, tot aquest paisatge forestal en el qual se centren els bombers per tal que les flames doncs, no vagin cap allà, i aquest tallafoc artificial que és ara mateix la C15, i l'objectiu dels bombers és principalment doncs, que les flames no creuin cap allà. I d'aquí, des del punt de comandament, es veu flama, es veu fum, des d'on són vostès?
8: Sí, es veu flama i es veu fum, sí, per desgràcia, sí. Estem a l'altra banda de la Pobla de Claramunt, al castell de la Pobla. Hi ha estones que s'ha visualitzat més, ara mateix l'estic visualitzant, i hi ha hagut un moment que estava envoltat de fum, però des d'aquí ara mateix visualitzo flames també.
3: Bé, li agraïm moltíssim, alcaldessa, que ens hagi atès als micròfons de Catalunya Ràdio en aquesta edició especial del Catalunya Vespre per donar cobertura, informació d'aquests incendis que cremen encara a aquesta hora a Catalunya. Gràcies, alcaldessa, que vagi molt bé.
8: Gràcies, bona nit.
3: Bona nit.
2: Són les 9:37 minuts. Aquest mapa tan complicat que estem explicant avui en aquest especial Catalunya Vespre, seguint l'evolució dels incendis, hem de recordar que el de la Bisbal d'Empordà, que és el més complicat que hi ha hagut en el que portem d'estiu, en aquest hi va haver 2.200 hectàrees afectades, ara està estabilitzat, però encara no es pot donar per controlat. I això, en aquest escenari en què els bombers han d'atendre dos incendis que preocupen tant, no poden oblidar aquest també, i això vol dir que alguns efectius han d'estar dedicats a aquest incendi per evitar que hi hagi revifades importants. Al centre de comandament de la Bisbal d'Empordà hi tenim la Núria Paraire. Núria, bona nit.
9: Hola, què tal? Bona nit. Doncs sí, aquest episodi de simultaneïtat té diferents conseqüències aquí on soc. Primer, aquest centre de comandament centralitzat està a Bellaterra, per tant, aquí el centre de comandament de les Gavarres s'està desmuntant i s'està redimensionant. A més, què ha passat durant la tarda? Doncs el mitjà aeri amb el que comptaven els bombers ha marxat a mitja tarda, també han passat de 25 vehicles d'aigua a 20, i en total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí. Això ens diuen alentirà una mica les tasques, tot i que continuaran i continuen treballant tota la nit. Durant la tarda ens han dit que han tingut moltes revifades, ha fet molta calor, sobretot el flanc, que encara és el que més preocupa, el de la dreta. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
10: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat avui, però no podrà ser. Vale? Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
9: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Els bombers són conscients que això pot causar algunes molèsties. Així ens ho explicava el cap de l'operatiu.
10: Sap greu per la gent que no tindrem el control d'accessos. Seguirem a través de Mossos podent acompanyar les persones que tenen animals, a persones que tinguin medicació, però és entrar i sortir. No podem garantir, no volem que hi hagi gent a dintre i torni a engegar-se això. I més veient com estan respirant els altres incendis.
9: Segueix estabilitzat, per tant, el nombre d'hectàrees cremades es manté en les 2.200. I, a més, la previsió aquí és que no bufi gaire el vent, ni aquesta nit ni demà. I ja, resumint l'andada en cases afectades, doncs n'hi ha 25 de cases afectades, 11 de manera greu. Recordem, aquest incendi es va originar divendres al matí, es va estabilitzar dissabte, i ara encara estem a l'espera que es pugui donar per controlat.
3: Doncs molt bé, moltes gràcies. Ja hem explicat que els agents rurals també han actualitzat el risc d'incendis de cara a demà, i es duplicarà el risc extrem d'incendis. Seran més d'un centenar de poblacions de 17 comarques i 5 espais naturals que estaran al nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt, a zones concentrades especialment a Ponent i al Baix Empordà. Per això és també molt important saber quin és el pronòstic del temps de cara a demà. Gemma Puig, bona nit de nou.
11: Bona nit, doncs mira, la veritat és que demà les temperatures s'enfilaran més, per tant aquestes condicions que mai són bones en aquesta situació que estem tenint d'incendis. Demà, pel que fa a la calor, els avisos s'incrementen a nivell molt alt en tot aquest sector de Ponent, des del Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, també les Garrigues o la Ribera d'Ebre, per tant aquest nivell de 5 sobre 6. També s'incrementa aquest nivell alt a comarques de la Catalunya Central, del Pirineu, Prepirineu Occidental o Terres de l'Ebre, per tant demà pujarà una miqueta més la temperatura i en aquesta segona onada de calor encara ha de pujar més, és a dir que dimecres tindríem tota Catalunya amb aquest avís de calor i amb nivell molt alt a moltes més comarques. Per tant, les condicions pel que fa sobretot a la temperatura doncs no seran les idònies perquè cada cop i cada dia doncs aquesta calor puja una mica més. Estem sota els efectes de l'anticicló, entre aquest aire càlid i l'anticicló doncs podríem dir que ens fa com d'etapa i això va fent que cada dia vagi pujant una mica més la temperatura.
3: Ens hem d'imaginar doncs la calor i la sensació de calor que hi ha hagut avui, doncs una mica accentuada de cara a demà, Gemma. Doncs també és una informació més important per tothom tenir-ho en compte, eh?
11: Sí, la veritat és que sí, perquè, clar, s'anirà incrementant i encara tindrem més aquesta sensació. A més, entre la nit de dimarts a dimecres hi afegirem, que ja s'està notant aquests dies, que costa una miqueta més de dormir, però entre dimarts i dimecres també hi hauran avisos de calor nocturna, és a dir, que les temperatures tampoc baixaran, no donarà temps que baixin durant la nit i matinada, i per tant tindrem aquestes nits tòrrides o nits tropicals que hem anat fent i hem anat repetint aquests dies.
2: Clar, perquè, Gemma, el que aniria molt bé ara de cara a aquests incendis, evidentment, seria que plogués, allò, previsió de pluja en els vostres mapes no apareix ni els propers dies, eh?
11: Alguna gota, demà hi pot haver algun ruixat, però quan dic algun ruixat vol dir fenòmens molt, molt puntuals i més probables, doncs, cap al Pirineu, Prepirineu, alguna gota demà es podria deixar escapar, potser dimecres també, algun ruixat de tarda, cap a l'Alt Pirineu, però estem parlant de ruixats puntuals, però no d'aquesta aigua que necessitaríem ara per regar-ho tot una miqueta.
2: Sí, aniria molt bé, però la vida és com és. Gràcies, Gemma, bona nit.
11: Sí. Bona nit.
3: 2 minuts i arribarem a 9:45 a aquesta hora. Setmanat, novetats de l'incendi, d'aquest incendi important al Vallès Occidental. Maria Costa, bona nit.
4: Bona nit. Doncs ara podem escoltar quina és l'última actualització dels bombers d'aquest incendi de Setmanat.
12: Sí, bombers de la Generalitat des de 3:15 de la tarda. Estem treballant a Setmanat, un incendi forestal doncs, vinculat també amb aquestes altes temperatures, baixes humitats i vents de marinada, que actualment doncs, estem a prop de la centenada d'hectàrees afectades. I aquí doncs, bombers i la resta d'operatius estarem treballant al llarg d'aquesta nit, ara sí que sense el suport dels mitjans aeris, però per evitar doncs, que els flancs s'obrin i que l'afectació forestal sigui menor i també doncs, amb la mirada fixada en la protecció de les persones. Ens hem centrat en evitar que l'incendi ens arribi a l'urbanització del Farell, del municipi de Caldes, i a hores d'ara doncs, podem dir doncs, que amb aquesta trentena de dotacions, amb el suport dels AEFs i la resta de grups actuants, farem tot el possible al llarg d'aquesta nit per intentar emplaçar-nos demà matí amb la menor superfície afectada i amb la menor impacte per la població. Veient que també doncs, estem avui a nivell de Catalunya doncs, amb una simultaneïtat d'incendis forestals que fa que hàgim d'intentar doncs, maximitzar els esforços aquesta nit per intentar doncs, aixecar el dia demà doncs, amb l'incendi doncs, al màxim avançat.
13: Com tenim el tema confinaments i evacuacions?
12: Sí, des de l'Ajuntament de Setmanat doncs, s'ha fet l'evacuació de Guanta, doncs, un centenar de persones doncs, que s'han autorecol·locat ells mateixes, i també doncs, a nivell de protecció civil, doncs, bombers ha demanat que fem doncs, el confinament de diversos nuclis, principalment a l'urbanització del Farell, i també altres nuclis de les poblacions del voltant, que així s'han executat, i també tenim la supervisió tant pel que fa als ajuntaments, que ens hem coordinat correctament, com també doncs, en aquell lloc més delicat amb vehicles de bombers.
13: A hores d'ara, com està la recol·locació de les persones que no han pogut tornar a les seves llars?
12: Sí, avui acabem de fer doncs, la reunió de coordinació tant amb els actuants com les autoritats i sí que s'ha establert a cada un dels municipis llocs per recol·locar doncs, les persones que volguessin, però ens han comentat doncs, des dels ajuntaments que poca gent s'ha doncs, acudit doncs, a aquests punts. Tot i així, els mantindrem oberts, donant recolzament a qui necessiti doncs, recol·locar-se.
13: Per que fa a l'evolució del foc, quina és l'expectativa per les properes hores?
12: Sí, ara sí que tenim doncs, dos punts importants. Un és que el treball de mitjans aeris doncs, ha deixat d'efectuar-se i, per tant, aquí haurem d'intensificar doncs, el treball de terra. I després l'altre és que també intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
4: Quina dificultat té aquesta zona d'aquest Turó del Farell? És una zona amb forces urbanitzacions, amb cases disseminades, que us heu trobat?
12: Sí, de fet ha sigut un incendi que ha començat a baix d'una vessant, ha agafat tota la rampa topogràfica, que per tant aquí ha sigut una rampa doncs, o una evolució molt ràpida, però sí que és veritat, doncs, un cop ha arribat doncs, a la part superior, el llançament de focus secundari sí que ens ha fet una mica la guitza, però sí que perd la pendent i per tant l'evolució doncs, és molt més lenta.
4: I de les causes del foc, no sé si ens pot actualitzar una mica la situació. Explicava vostè ara mateix que ha començat en un camp.
12: No, ha començat a sota d'una vessant, val? I aquí sí que agents rurals i també Mossos d'Esquadra, si s'escau, us informaran convenientment quan pertoqui.
13: De cara, entenc que aquesta nit ja ho hem cobert, de cara a demà, no sé si es té previst la reactivació també de mitjans aeris per atacar aquest foc.
12: Sí, com sempre fem quan hi ha qualsevol incendi forestal, activem els mitjans aeris a primera hora del matí, també de manera escalonada per poder-los detenir al llarg del dia, i així farem doncs, no només aquest incendi, sinó també la resta d'incendis que hi ha a Catalunya.
14: A l'urbanització del Farell, que s'ha avisat no, que al ser molt disseminades les cases i que no es podia protegir, creieu que hi ha risc amb alguna casa que es pugui arribar a cremar o no us voleu aventurar encara amb això?
12: Sí, el que aquí nosaltres hem fet ha sigut fer una agrupació de les persones de tots els habitatges en un lloc segur i per tant aquí sí que la nostra màxima prioritat és les persones i per tant primer les persones, després intentarem doncs, protegir els béns, tot i que no podem assegurar com serà l'impacte a hores d'ara.
13: Global, sou positius amb l'evolució de l'incendi d'ara mateix?
12: Ens pertoca ser positius i, per tant, treballem doncs, amb la màxima capacitat que tenim a hores d'ara a l'incendi per intentar doncs, demà emplaçar-nos amb un nou dia, amb la menor doncs, superfície afectada i també potencialment doncs, menys població doncs, també afectada.
15: Per demà s'esperen més dotacions de bombers?
12: Sí, de fet, demà intentarem, doncs, com hem comentat, doncs, accelerar la incorporació dels mitjans aeris a primera hora del matí, no poden volar de nit i, per tant, quan surti el sol doncs, podem incorporar-los i mantindrem doncs, també el relleu de les dotacions que siguin necessàries, també sabent que tenim moltes hores endavant, tampoc no fa tantes hores que tenim l'incendi, per tant, veurem una mica doncs, quina és l'evolució aquesta nit per intentar doncs, o fer el mateix relleu o, si cal, doncs, augmentar-lo o, si també cal, doncs, també disminuir-lo. Sí? Doncs,
15: gràcies.
4: Doncs bé, ara el que podrem escoltar són els dos alcaldes de la zona. Podem parlar doncs, amb l'alcalde de Caldes de Montbui, que ara mateix ens atendrà, Isidre Pineda. Estem esperant no, que tots els companys de comunicació doncs, ens puguem posar i concretem exactament això. Doncs, quantes persones hi ha afectades en aquesta urbanització, parlàvem alcalde, parlem sobretot en el cas de Caldes de Montbui, hi ha una urbanització, la urbanització del Farell, que és al capdamunt de la muntanya. Quantes persones estaríem parlant de que hi ha confinades allà dalt?
16: El barri del Farell està a uns 8 quilòmetres del nucli urbà de Caldes de Montbui, està a dalt de la muntanya i viuen al voltant d'uns 300 veïns i veïnes. També haig de comptar amb la pedania de Sant Sebastià de Montmajor, que també està confinada a hores d'ara, i el que sí que puc dir és que la prioritat que ens acaben de traslladar bombers és que doncs, s'intenti flanquejar la urbanització del Farell i, per tant, anar reduint el risc d'impacte en els domicilis, que encara doncs, hi ha uns metres de distància. Puc dir que he vist amb moltes dotacions de bombers, crec que són més de 240 efectius de bombers, més de 70 vehicles i més de... crec que eren 12 equips aeris. Per tant, s'estan posant molts esforços per intentar reduir l'impacte de la superfície que s'està cremant ara mateix a Caldes i a Sentmenat.
14: dels bombers deien que el que s'havia fet al Farell era reagrupar la gent, no? És a dir, entenc que el que s'ha fet és algunes famílies més disseminades, posar-les tothom que en algunes cases en concret, o que ben bé què és el que s'ha fet al Farell?
16: El primer que se'ns ha comunicat era la importància de confinar els veïns i veïnes del Farell i de generar el mínim de trànsit en una carretera que només té un punt d'accés, perquè si no ja hauríem d'anar per pistes forestals i, per tant, doncs, el primer que s'intentava traslladar és això, que el mínim de gent possible quedés a dalt de la urbanització. A partir d'aquí, recomanar a tots els veïns i veïnes que romanguin, que quedin a casa seva, que estiguin molt atents i molt atentes a les informacions oficials i que, doncs, confiem en que els mateixos equips de bombers, doncs, segueixin treballant per minimitzar aquest avanç del foc.
14: Quanta gent hi viu al Farell? Que no sé si ho has dit...
16: Unes 300 persones.
13: Pel que fa al camí, al Pasqualet, quina és l'afectació? Hem sentit també que sembla ser que s'ha anat buscant, parcel·la per parcel·la la gent perquè marxés, no?, també d'allà.
16: Exacte, el càmping del Pasqualet, que està just a la falda del Farell, a la carretera que va cap a la mateixa urbanització, s'ha evacuat. La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que alguns, algú que estava en el mateix càmping, l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui, i també haig de dir que estem treballant l'opció de disposar d'habitacions en els mateixos hotels de Caldes de Montbui, que ja s'han posat a disposició també pel que sigui necessari.
4: Doncs molt bé, aquesta és l'actualització d'aquest incendi. Ignès, hem pogut escoltar, sí, doncs, el cap d'intervenció dels bombers i també l'alcalde de la zona, en aquest cas l'alcalde de Caldes de Montbui, que ens ha realitzat, doncs, quina és l'atenció que es fa a aquests veïns que estan confinats i que alguns d'ells, sobretot el càmping que s'ha hagut de desallotjar, doncs els oferiran aquesta opció del poliesportiu o també altres places en hotels. Aquí escoltava, en aquest cas, l'alcalde de Caldes de Montbui, però aquí davant també tenim l'alcalde accidental, en aquest cas de Sant Manat, Francesc Cadafalch, que a més també és regidor de Medi Ambient. Si us sembla, el podem escoltar.
2: Sí. Sí, hola, bona nit. Ui, pas.
4: Ara sí que el podem escoltar.
2: Hola, bona nit.
4: Actualitzi'ns una mica quina és la situació des d'aquí a Sant Manat.
2: Bueno, ara acabem de tenir la reunió aquesta important amb bombers, que ens han explicat que els mitjans ahir, com bé heu sentit, han deixat de treballar perquè evidentment no poden treballar al vespre, i la situació està més complicada cap al cantó, diguéssim, dret, que és el flanc de Caldes, que corre perill la urbanització del Farell perquè arribi les flames a les cases. El cantó esquerre, que és el que toca més a Sant Manat, en moment el tenen bastant allunyat a les cases, tant pel que fa la masia de Can Senosa i la urbanització de Guanta, i de moment no corre tant perill. Han destinat tots els efectius que tenen, la majoria d'efectius tenen aquí uns quants, però la majoria d'efectius els han destinat a la banda de Caldes, els bombers. I aviam què passa durant la nit i aviam com evoluciona. Esperem que no bufi gaire vent i que vagi bé.
4: Expliqui'ns una mica com és la zona de vegetació forestal. És una zona amb cases disseminades, també hi ha bestiar, abans ens explicava, ens hem d'imaginar grans pastures amb forces caps, desenes de caps de bestiar.
2: No. Bàsicament aquí el que hi ha és una masia, que és una de les masies més antigues del poble, que és Can Senosa, i a part d'aquesta masia tenim una sèrie de cases disseminades a dalt de tot el que és la carena, que són cases d'aquestes que s'ha fet la gent de segona residència, o i ara ja continua, ja passen a ser residències habituals. I aquesta gent el que té és bestiar de casa, o sigui, animals domèstics, i a part d'això alguna cabra, algun conill, alguna cosa, que però tampoc no és cap exageració els caps que tenen. No hi ha un cúmul important de bestiar.
4: Quin tipus de vegetació hi ha?
2: La vegetació és tot en pi blanc i el que hi ha és molt sotabosc. Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot, i estem aquí, doncs, bueno, tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar, i ara estàvem a punt de crear una associació de propietaris forestals per poder portar a terme aquesta neteja, i malauradament no hi hem sigut a temps. Això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
13: sobreaguanta. Hi havia el problema de que la gent ara mateix, o sigui, heu anat allà, pel que hem entès, l'Ajuntament és qui ha anat allà a treure la gent. Explica'ns una mica també com ha estat aquesta situació i en quina, què han de fer aquesta gent ara, que no poden tornar a casa.
17: Mira, cap allà quarts de... perdoneu les hores, podria ser quarts de 5 de la tarda. Jo he vist que el foc anava, diguéssim, cap allà i he demanat anar a la policia que desallotgessin tot el que és la part de Guanta, tota la gent que viuen allà. Ha pujat Protecció Civil, ha pujat a l'ADF Sant Manat i ha pujat la policia i han desallotjat tota la gent que hi viu. Han baixat inclús una persona que vivia dalt de tot, que anava amb cadira de rodes, l'han agafat a casa seva, l'han baixat. I el que han fet ha sigut habilitar aquí en aquest edifici que teniu al carrer vostre, que és el Tèxtil Besòs, un espai perquè totes les famílies puguin venir. De moment ha vingut una família, però amb la previsió que en vinguin més, perquè ens han dit que poden venir-ne més.
3: 3 minuts i arribarem a les 10 de la nit, quan acabarem aquesta programació especial, aquest Catalunya Vespre especial, però abans de tancar hem de treure el cap també per la Catalunya del Nord, on hi ha aquest foc que ha cremat ja 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, i tenim l'enviada especial a Illa, el Rosselló, Laia Claret. Fem un apunt d'última hora, com esteu?
18: El sorteig. Hi ha unes 300 persones evacuades a aquest poble en hotels, cases, però la majoria són a la Casa de la Ciutadania. És com una mena de centre cívic aquí al mig del poble. Per tant, han portat menjar, voluntaris, diversos establiments. Això és com una mena de casa de solidaritat. Han portat també bolquers, llet per nadons. Hi ha famílies senceres que han vingut fins aquí. Elis Borat és la primera tinent d'alcalde del poble, però també és qui organitza aquesta acollida. No sé si la podem sentir, sí. Però el que ens deia és que es quedaran a dormir aquí unes 180 persones per segona nit consecutiva. Aquí repassem dades. El que preocupa aquí és que el foc continua avançant, descontrolat. L'última dada és de 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus, una cinquantena de cases afectades en diferent mesura per aquest punt, però preocupa també, com esteu dient vosaltres tota la tarda, sí. La calor. Avui hem passat de 40 graus i també hi ha aquí incendis simultanis, ni a l'oest i també al nord del país.
3: Molt bé, Laia Claret, gràcies.
2: Doncs,
3: fins ara.
2: Ens queden 2 minuts per tancar aquest Catalunya Vespre especial que hem començat a les 8 amb programació especial per seguir aquests incendis. Actualitzant les dades, recordem que els dos que més preocupen, el de l'Anoia ha cremat de moment 225 hectàrees, el de Sant Manat 100, però que les hectàrees potencials que poden arribar són moltes més i que hi ha milers de persones confinades. Només en el de l'Anoia més de 33.000 persones estan confinades ara mateix. Ha estat una programació especial que ens portarà fins al punt de les 10. Entregarem el relleu als nostres companys del Club de la Mitjanit perquè l'actualitat esportiva avui també ve molt i molt carregada d'entrada amb aquest partit que estan disputant ara mateix Portugal i Espanya.
3: Doncs sí, efectivament, en aquest últim minut, res a apuntar que en els diferents punts horaris puntuals a les hores en punt a Catalunya Ràdio ens trobareu actualitzada la informació de l'incendi, també a 3Cat Info a les hores en punt i a 2:15, i també a partir de demà, perquè el govern centralitza el seguiment dels incendis, i demà a primera hora, abans del Consell Executiu habitual dels dimarts, hi ha una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat amb la vista posada justament a que les pròximes hores siguin especialment complicades per aquest augment del risc extrem d'incendis. Per tant, seguim informats en els següents apunts informatius aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies i bona nit.
19: Catalunya Vespre.
18: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Bona nit, són les 10. Comencem aquí una edició especial del Club de la Mitjanit. Avancem una hora a l'inici previst per poder continuar molt pendents del seguit d'incendis que estan cremant ara mateix al país. Hi ha 5 incendis actius i els bombers i els serveis d'emergència, ara ho sentíeu al Catalunya Vespre, i estan actuant sobre el terreny. I incendis a la comarca de l'Anoia, que en aquest cas ha provocat el confinament de diferents municipis i d'unes 33.000 persones, també a Sentmenat, a Artesa de Segre, i encara cremen els incendis de les Gavarres, ja fa uns quants dies, encara s'ha d'acabar de controlar, i a la Catalunya Nord, que està cremant milers d'hectàrees. I també estarem molt pendents, des d'aquest moment, del desenllaç del Portugal-Espanya de vuitens de final del Mundial, que s'està jugant a Dallas, empat a 0 a la primera part, bona primera part, tant de la selecció espanyola, que ha tingut més ocasions que Portugal, però ha presentat resistència i també ha tingut algunes bones ocasions la selecció de Portugal. De moment, Portugal 0, Espanya 0, el partit és al descans i el seguirem amb el Francesc Garriga, amb el Francesc Ripoll, no, Garriga? Bona nit, Francesc.
1: Què tal? Bona nit.
0: A Dallas, a la ciutat on s'està jugant aquest partit, hi ha el Roger Arbusà. Roger.
2: Com esteu? Bona nit.
0: Molt bé. I incorporem també el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. Ricard, com estàs?
3: Bona nit, Xavi.
0: L'Àlex Dalmas ara s'incorporarà amb nosaltres per seguir aquesta segona part i potser la pròrroga del Portugal 0, Espanya 0. Què t'ha semblat, Ricard, la primera part?
3: Molt bona primera part. Crec que probablement els millors minuts dels vuitens de final. Una primera part molt igualada, amb dos equips que han mirat endavant, que han pressionat a dalt, que han recuperat la pilota, que han tingut oportunitats, que han posat a prova Unai Simón, que no havia aparegut al Mundial, i Diogo Costa, que per mi està sent un dels millors porters del campionat. Més còmode Portugal, però decidint-se o ara mateix per petits detalls, o sigui que molt igualada.
0: Potser ha generat ocasions una mica més clares a selecció espanyola, hi ha una d'Oyarzabal molt, molt clara, s'ha plantat tot sol davant del porter, crec que no hi havia fora de joc, i ha rematat un pèl massa creuat. Després hi ha hagut un xut de Baena que ha fet una gran aturada, diu Costa, el porter de Portugal, perquè la pilota anava pràcticament a l'escaire, però Portugal també ha amenaçat.
3: Hi ha hagut el xut al travesser de Nuno Mendes.
0: De Nuno Mendes, molt clara, desviat per Pedro Porro en un córner lamentablement defensat per la selecció espanyola, que s'han passat un 2-1 bàsic, que sembla mentida que això pugui passar en un partit de vuitens de final del Mundial, Ricard.
3: Sí, sí, ha estat una errada individual. És que, clar, són tan petits detalls que despistes una mica, la igualtat és màxima. Jo crec que Portugal ha pujat una mica el llistó de on venia i Espanya està en la línia del que proposava. És veritat que Espanya està patint defensivament el que no havia patit en tot el campionat, però també és veritat que Unai Simón ha respost molt bé i que, com deies, gràcies a Dani Olmo, per mi el millor del partit de la selecció espanyola, està tenint opcions perquè està situant-se entre línies de manera indetectable el gran mal de cap de Portugal.
0: Arbusà, què perceps de la selecció espanyola? Tu que l'estàs seguint aquests dies.
2: Percebo nervis, ja em percebia una mica abans del partit, sobretot molta prudència, si més no, i percebo nervis veient aquest partit. Deixa'm dir, ja en parlarem. Em sap greu dir-ho, Pedri no està gens bé, eh?
0: Ha perdut més d'una pilota, tens raó, duels...
3: Sí, sí.
0: És que fins i tot João Félix, que és titular, João Félix, a la banda esquerra de l'atac de Portugal, de la selecció de Robert Martínez, João Félix amb una disciplina i una responsabilitat
3: total, eh?
0: Inèdita.
3: Bestial, concentració, retorn...
0: Sí, sí, en un retorn ha salvat una conducció de Lamin, que ja enfilava la frontal de l'àrea, en aquella zona on Lamin és verinós i molt, molt perillós, i ha estat João Félix que ha posat la punteta per desviar la pilota i evitar la possible ocasió de gol de la selecció espanyola. Passen 4 minuts de les 10 i serem fins a les 12 aquí al Club de la Mitjanit, molt pendents d'aquest Portugal 0, Espanya 0, partit dels vuitens de final, el cinquè partit dels vuitens de final del Mundial, i molt pendents de la situació del país amb aquests incendis. Ara mateix ja declarats 5 incendis a tot el territori. Potser el que ha generat més moviments és el de la comarca de l'Anoia, on hi ha diversos municipis confinats, més de 33.000 persones confinades a casa seva per evitar problemes amb aquest incendi que, de moment, crema sense control a la comarca de l'Anoia, però també hi ha un incendi a Sentmenat, una altra Artesa de Segre, que ara fa uns minuts s'ha donat per estabilitzat per part dels bombers, i encara crema l'immens incendi de les Gavarres que ens ha tingut amoïnats aquests últims dies, i el de la Catalunya Nord, Nord, que es va declarar ahir, que, per exemple, ha tingut influència en l'etapa del Tour de França, perquè l'estat francès, a les carreteres de l'estat francès, no ha estat permesa la presència d'aficionats al ciclisme. Un incendi, el de la Catalunya Nord, que ha cremat milers d'hectàrees. Estarem molt pendents. Qualsevol novetat us la traslladarem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. De moment, Francesc és a punt de començar la segona para d'ales en aquest Portugal 0, Espanya 0.
1: Sí, sortiran ja els jugadors a l'estadi, el d'ales Stadium. Si et sembla, Xavi, podem repassar amb quins 11 surten tots dos equips. En principi, no veig cap canvi. La selecció espanyola, que surt amb Unai Simón a la porteria, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella a la defensa, al mig del camp Pedri i Rodri, Olmo a la mitja punta, les bandes Lamine Yamal i Baena, i en punta Oyarzábal.
0: Arbusà, més o menys el que es preveia, no? Després del bon partit contra Àustria, De La Fuente ha repetit l'11.
2: Sí, el mateix 11. Jo ahir et vaig dir que tenia dubtes del lateral dret, si Pedro Porro o Llorente, però que veia més a Pedro Porro i s'ha confirmat. És el mateix 11 que contra Àustria, és a qui confia més ara mateix De La Fuente, i queda clar que Dani Olmo ara mateix està molt i molt per davant de Fabián i de Merino.
0: El seu rendiment ho demostra. L'11 de Portugal, Francesc?
1: Diego Costa a la porteria, Cancelo, Rubén Díaz, Renato Veiga i Nuno Mendes a la defensa, Rubén Neves i Vitinha al mig del camp, a les bandes Pedro Neto i Joao Félix, a la mitja punta Bruno Fernández i com a davanter centre Cristiano.
3: Joao Neves, eh?
0: Joao Neves, sí.
3: El Rubén Neves encara és a la banqueta.
0: Ah. Joao Neves és qui fa parella de mig centre amb Vitinha, els dos migcampistes del PSG, campions de la Champions les dues últimes temporades. Quan em comenta l'Aina Grau, que podem ja connectar amb l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
4: Molt bé, bona nit, com esteu?
0: A punt de començar la segona part, els jugadors de la selecció espanyola, Francesc, ja són sobre la gespa de l'estadi sí. De Dallas. Els de Portugal encara crec que són al túnel de vestidors. Què t'ha semblat a tu la primera part, Àlex?
4: Força igualtat. A mi m'han sorprès diverses coses. M'ha sorprès del pla de Portugal, que clarament estan flotant a Cubarsí, s'estan emparellant amb Laporte, Cristiano s'està emparellant amb ell. M'ha agradat veure que Espanya deixa despenjat a Lamine i, per tant, intenta aprofitar en primera passada l'esquena de Nuno Mendes. Però més enllà d'això, crec que els dos equips estan intentant ser fidels a la seva idea, eh? I també veig una Portugal que vol apretar dalt i que en algun moment ha dominat el partit. Lleugerament millor Espanya, per mi, però força bé els dos equips.
0: Ara és a punt de començar la segona meitat. Servirà Portugal, Francesc?
1: Sí, l'Ara Anthony Taylor comença ara la segona meitat d'aquest Portugal-Espanya, d'aquest partit dels vuitens de final. La pilota és per l'equip portuguès, la recupera la selecció espanyola, la té Lamine Yamal, que juga a la banda dreta, passada cap a Mikel Oyarzábal més cap a la banda esquerra per Baena, que aconsegueix controlar la pilota, continua Baena, fa la centrada, un pèl passada, posa el cap Renato Veiga, també intentava controlar la defensa de Portugal, que és qui recupera la pilota. I ara compta el contraatac. És Pedro Neto avançant metres per la banda dreta. Continua el jugador del Chelsea.
0: 2-5, 2-6.
1: Juga al mig del camp. Ara la té Bruno Fernández, que Bruno Fernández canviava la pilota dins l'àrea. La deixa passar a Cucurella. Serà servei de porteria per la selecció espanyola.
0: Aquesta matinada hi haurà un altre partit de Mundial. Aquest, Portugal 0, Espanya 0, és el cinquè partit dels vuitens de final. Aquesta matinada a les dues es juga als Estats Units, Bèlgica, a Seattle, amb certa polèmica, perquè ja sabeu que la FIFA va indultar el davanter dels Estats Units, Balogun, que havia estat expulsat a Marbella directa en el partit de setzens contra Bòsnia, i això ha generat moltíssima polèmica fins al punt, després el sentirem amb l'Oriol Serra, que Donald Trump confirmat i reconegut que va trucar a la FIFA per veure si podien aixecar la sanció per Balogun i ho va aconseguir. Continua el partit de les Francesc.
1: Al minut i mig de la segona meitat té la pilota la selecció portuguesa. La té Renato Veiga, que juga amb Vitinha, ha vingut a buscar la pilota al cercle central. Ara la pilota és a la banda dreta per Pedro Neto, la zona de tres quarts. Continua Pedro Neto, juga per Vitinha amb Pedro Neto, ha posat la bota a Baena i serà pilota per la selecció espanyola.
0: Es queixa Pedro Neto. Portugal, la veritat, a mi m'ha semblat que ha millorat després de la pausa d'hidratació, Ricard i Àlex, de la primera meitat, i això és un aspecte que Està passant en aquest Mundial, que s'aprofiten els temps morts per veure, per intentar canviar els partits.
3: Sí, que a vegades hi ha algun equip que surt fred, i algun equip que canvia la dinàmica, que corregeix o ajusta algunes situacions, o canvia la pressió i eleva l'alçada. I això és veritat que es genera gairebé com 4/4. Una altra pèrdua de Pedri.
0: Una altra.
1: I la recupera la selecció portuguesa, la tenia Cristiano, i l'àrbitre assenyala falta de Dani Olmo.
0: Sí.
1: Sobre l'exjugador del Real Madrid.
0: Hi ha hagut un contacte de Dani Olmo sobre Ronaldo després d'aquesta pèrdua de Pedri, que és veritat, ja ho apuntava el Roger Bosà. Avui no està fi, avui està fent...
2: No.
0: Està cometent més pèrdues que gairebé tot el Mundial.
2: Sí, ja fa dies que se'n parla, que Pedri no està en el seu millor moment, i avui crec que és l'exemple clar d'això, que Pedri no està arribant bé. No és un tema físic, jo crec, és un tema més de futbol. I també us volia preguntar, no sé si també és un problema d'ubicació, que amb Rodri no s'entén o no s'acaba de trobar còmode.
3: No, jo crec que tàcticament la selecció espanyola juga com el Barça, i Rodri és un mig centre. Jo veig més el Pedri que hem vist amb el Barça en circumstàncies que no ha estat... mentalment connectat. Jo el veig una mica saturat de cap.
1: Aviam la falta per Portugal, la picarà Nuno Mendes, no és Bruno, la centrada passada l'acaba blocant Unai Simón i vol començar el contraatac de la selecció espanyola.
0: Unai Simón aquí, pèrdua, una altra pèrdua d'Espanya.
1: I la recupera Portugal.
0: Són 3 minuts i mig de la segona, de moment, Àlex, veig una miqueta millor Portugal en aquest inici de segona part.
1: Ara compta l'atac, la centrada, marxa per la línia de fons.
0: Cancelo.
1: Centrada Cancelo, pilota per la selecció espanyola.
0: Dalmas, com veus a Portugal? Millor?
4: Sí, la veig una mica millor, i allò que dèieu de la pausa d'hidratació també s'ha notat. Normalment passa, o està passant, però normalment amb els entrenadors bons. En el cas de Portugal és bon entrenador... Clar, ajusta algunes coses i milloren. Però ha començat millor Portugal, clarament, aquesta segona meitat.
0: Compte.
1: La passada enrere Dani Olmo cap a Unai Simón, un pèl fluixet, un pèl compromès a resolver el porter de l'Atlètic Club de Bilbao, enviant la pilota a l'altra banda del camp. I ara compte que ataca la selecció espanyola, avança a metres Pedri, Pedri per Lamine a la frontal de l'àrea, continua Lamine, busca marxar Lamine.
0: No, pot amb Nuno Mendes.
1: I Nuno Mendes, que és una autèntica barrera, és una roca, no l'ha pogut superar Lamine.
0: L'ha superat en alguna ocasió, la primera part, Ricard, Àlex, però no pot sempre.
3: Poc, i a més la Minya ja l'hem sentit reconèixer que és el jugador que més li costa superar un contra un, que veu els duels igualats, tot aquell optimisme, desinhibició i seguretat de la Minya Mal, quan apareix Nuno Mendes, desapareix, és una miqueta la kriptonita.
0: Sí.
3: La Minya Mal ha de créixer encara futbolísticament i físicament, ha de madurar, 18 anys... Però és que Nuno Mendes, el cara a cara... Bé, el cara a cara hi ha moltes altres assignatures, la veritat és que amb 24 anys és el millor lateral esquerre del món, per mi molta diferència.
0: Ataca Portugal.
1: Compte l'atac per la banda dreta, avança la pilota, Pedro Neto entrarà dins l'àrea, fa la centrada al segon pal i no hi arriba Cristiano Ronaldo.
0: Passa forta la centrada de Pedro Neto amb la dreta i és esquerrà, i aquí no ha tingut control i precisió per posar una pilota al segon pal. Arribem als 5 de la segona meitat, es manté l'Espanya 0, Portugal 0, a Dallas, en aquest partit dels vuitens de final del Mundial que seguim aquí al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio.
1: I ha començat amb ritme la segona meitat sense
3: i una altra recuperació de João Félix,
0: Sí,
3: la passada interior d'Àlex Baena és ell qui inicia la transició, recupera i llança l'equip,
0: Ara recupera la selecció espanyola.
1: La té Baena, encara en cram de la selecció espanyola, juga amb Dani Olmo. Dani Olmo amb Lamine Yamal, connexió blaugrana, la passada filtrada, Lamine per Dani Olmo no és bona i arriba el de sempre.
0: A l'espai contra Nuno Mendes, Dani Olmo no té res a fer, la pilota
1: havia
0: ha sortit, finalment.
1: Sí.
0: Serà out favorable a Portugal a la zona esquerra de la seva defensa.
1: A l'espai de Niolmo i,
2: fàcil,
1: I pocs.
0: I qualsevol.
2: Fàcil, sí, per Nuno Mendes.
0: Sí.
2: Anava a dir Lamine, la que ha tingut abans, la més clara, era quan Nuno Mendes precisament no hi era, que havia pujat i havia deixat sol al lateral.
0: Sí.
2: Lamine ha pogut avançar i ha pogut xutar.
0: Hi ha hagut un xut de Lamine a la primera part que a mi m'ha semblat tímid.
2: Sí.
0: El que acaba després amb el xut de Baena que salva, un bon xut de Baena que salva Diego Costa, ve d'un xut, d'un primer xut de Lamine, massa tímid, estava en una posició còmoda,
2: aquest,
0: ben orientat, com amb una mica de por el colpeig.
1: Aviam, que ho torna a provar Lamine. Ara sí que supera Nuno Mendes. Continua Lamine, la passada al punt de penal. Ha arribat Joao Cancelo. Mira, aquí sé que ha aconseguit Lamine superar Nuno Mendes.
0: I compte, Nuno Mendes s'ha quedat estès a terra. No sé si per cansament o s'està notant alguna cosa, perquè aquí ha hagut d'accelerar moltíssim, forçar muscularment i se'l veu amoïnat. Sembla que no té res. S'aixeca i es recupera, però aquí Lamine l'ha superat a camp obert. Quin duel, eh?
3: Bestial, eh?
1: Al 7 i mig de la segona meitat, Portugal 0, Espanya 0, un de les dues seleccions passarà als quarts de final.
0: Contra qui juguen? Algú té al cap contra qui jugaria la selecció espanyola o Portugal?
3: Bèlgica o Estats Units.
0: Bèlgica o Estats Units. No és un mal creuament, eh?
3: Bé, si no baixa Trump...
1: I després en una de les hipotètiques semis és França o Marroc.
0: Sí, ja, a semifinals del Mundial no pots aspirar a jugar contra equips de segon nivell. Ataca Espanya.
1: Ataca per la banda dreta. Pedro juga amb Lamine, el primer toc amb Pedro Porro. Jo crec que li volia entregar la pilota a Cubarsí. Ja ha passat Pedro Porro pel davant.
0: Sí, ha topat.
1: I ara comença el contraatac de la selecció portuguesa. Bruno Fernández, que està molt sol, jugant darrere per Cristiano Ronaldo, que marxa com pot de la pilota, amb la pilota als peus. Continua Cristiano, caigut. I Anthony Taylor, per mi, amb bon criteri, diu que no hi ha falta.
0: És Oyarzabal qui ha fet el replegament defensiu. Sí. Déu-n'hi-do, a prop de l'àrea de Unai Simón, a prop de l'àrea espanyola, i Oyarzabal, que és el davanter centre, ha recuperat tots aquests metres per fer una acció defensiva i treure-li la pilota.
1: I mira, Nuno Mendes, eh? Està estès al terra.
0: Es deixa caure, està lesionat, l'hauran de canviar.
1: Fa que no amb el cap.
3: Doncs l'ha forçat Lamine, com deies, Xavi, en aquell esforç, eh?
0: Sí. Ve d'aquella jugada fa dos minuts, on l'ha superat a camp obert, ha hagut d'esprintar al màxim Nuno Mendes, i aquest pot ser un punt d'inflexió en el partit, perquè...
3: Perquè dominava tota aquesta zona del sector dret de l'atac d'Espanya.
0: Sí, vaja, i no crec que en un partit de vuitens de final del Mundial aquí Nuno Mendes arrisqui gaire.
4: No. Jo crec que també és una part de mèrit del plantejament d'Espanya, eh? Perquè l'ha obligat a molta anada i tornada en Nuno Mendes. Ara parlàveu d'aquell xut de Lamine a la primera part, és precisament en una aventura ofensiva de Nuno Mendes per dins, que ràpidament Espanya en recuperació busca aquí. Jo crec que se li ha exigit molt i això, amb la càrrega que porta, suposo que li ha passat per factura.
0: Minut 9 de la segona part, Portugal 0, Espanya 0, vuitens de final del Mundial. Veurem si Nuno

0: Robert Martínez, el tècnic català de Portugal, així és. Semedo va a la banda esquerra, no. Semedo va a la banda esquerra i Cancelo ocupa la banda dreta. En principi,
1: doncs això, Xavi, això és per aguantar-li el cara a cara a Lamine Yamal. No, deu pensar que Cancelo amb Lamine Yamal no podria.
0: Clar.
1: I amb els canvis de ritme, de direcció, és molt més despistat defensivament. A Semedo li encarrega una assignatura defensiva molt específica, sap que no li donarà profunditat. Si la selecció espanyola despenjava Lamine Yamal, Semedo no tindrà la temptació de pujar a la banda, per tant, fixarà molt aquí al darrere i tindrà resolt el problema d'un problema o una oportunitat.
2: Sí, això que diu el Ricard és cert, perquè l'altre dia recordem que Semedo, quan entra, precisament ho fa a la dreta, no a l'esquerra. Per tant, aquest reajust és molt clar.
0: Sí, sí. Semedo muscular, físicament és molt, molt fort i de moment és l'aposta de Robert Martínez per intentar frenar Lamine Yamal. El partit
1: ara ve, Xavi, se li obre el partit a Lamine Yamal, eh? Comença un escenari nou de partit.
0: Sí. Francesc.
3: I ara l'11 de la segona meitat, Nuno Mendes, que ja s'acosta a la zona de les banquetes, veurem si el que té és greu o no, però de moment és suficientment important com perquè no pugui seguir jugant aquest partit. Juga la pilota a la selecció de Portugal, arriba abans Cubarsí, que s'ha endut per davant Pedro Porro, refusa la pilota, servei de banda per la selecció portuguesa, veiem escalfant també a Bernardo Silva per Portugal. I posarà en joc la pilota precisament Nelson Semedo, l'home que ha entrat per Nuno Mendes. Juguen ja els portuguesos. Enrere pel porter.
0: De la segona part, empat a 0, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, pendents d'aquest partit de vuitens de final del Mundial i pendents també de la situació al país amb els incendis. Ara mateix, 5 incendis declarats i actius al territori, sobretot pendents de la zona de l'Anoia, on hi ha més de 30.000 persones confinades en diferents municipis, i també de Sentmenat, Artesa de Segre, que era un dels 3 incendis que s'han declarat durant la jornada d'aquest dilluns. S'ha declarat estabilitzat fa aproximadament una hora per part dels bombers.
3: A dalt es té la pilota a la selecció de Portugal, al minut 12 i mig, recupera la pilota Pedri al mig del camp, avança metres Pedri, la passada que no ha estat bona, recupera Cucurella, té la pilota Rodri. Rodri juga amb Baena a la banda esquerra, continua amb la pilota Baena, la passada horitzontal per Dani Olmo, el control orientat, que era bo, se li ha escapat una mica i recupera ja la pilota l'equip de Robert Martínez. Ara avança amb rapidesa per la banda esquerra la selecció de Portugal, Bruno Fernández.
0: Una potència, com ha accelerat per entrar camp d'Espanya. Ara ja s'ha calmat la pilota i Portugal té una possessió llarga camp espanyol.
3: Semedo, enrere, juga Vitinha a la zona de tres quarts. Ara toca amb calma la selecció portuguesa. Potser una de les possessions més llargues que estem veient en tot el partit,
0: sí.
3: I en aquesta segona meitat cap ocasió clara de moment.
1: Cap, s'ha calmat el partit, no. S'ha estabilitzat. Jo crec que totes dues seleccions seran més prudents a mesura que passi els minuts i hem de veure la primera finestra.
3: A veure, compte la centrada Joao Félix per Cristiano, que ha intentat una rematada,
0: no fàcil,
3: un pèl forçada. Ha blocat sense cap mena de problemes.
0: Anava al segon pal, la centrada de Joao Félix tenia intenció, està fent bon partit, tant a nivell
1: molt
0: defensiu
1: bon
0: com a nivell ofensiu, Joao
1: molt
0: Félix.
1: Bon.
0: I Cristiano era difícil, aquesta rematada. El millor Cristiano potser la clava, però clar, no era gens fàcil, simple. Poder enganxar bé la pilota i creuar-la estava fora de la perpendicular de la porteria. Sembla que el partit estarà per qui l'encerti, eh? O sigui,
1: sí,
0: qui encerti la primera tindrà bona part dels quarts de
1: final. Canviarà el partit potser amb el primer gol, però fins que no arribi el gol fa la sensació de molta estabilitat. Deia que arribem al primer quart d'hora, que hi haurà la primera finestra de canvis i hem de veure qui mou fitxa dels dos.
2: És que per mi ara es converteixen en decisius els moviments dels dos entrenadors, eh? Perquè tots dos tenen diferents perfils, tenen jugadors interessants, i jo crec que són ells els que poden marcar la diferència arribats a aquest punt.
3: Juga la selecció espanyola al cercle central, la té Rodri per Dani Olmo, i enrere per Cucurella. A punt d'arribar al quart d'hora de la segona meitat, Portugal 0, Espanya 0, vuitens de final del Mundial.
0: És un partit de tensió, de molt nivell. Ara és veritat que la segona part sembla que hi ha una mica més de por o de temor d'equivocar-se.
1: Però aquí, Xavi, caurà un dels favorits. O sigui, Alemanya i Brasil són grans seleccions, però gairebé ningú els posava a la travessa. En canvi, Espanya i Portugal sortien a la travessa de favorits. El primer gran candidat al Mundial cau avui.
3: Ara hi ha una falta sobre...

0: Joao Félix, que estava ajudant una altra vegada en tasques defensives per intentar frenar a la mínia mal, que és qui finalment li ha acabat fent falta.
1: La possessió Félix, ara mateix, 55 per Espanya.
2: Digues, digues, Roger, perdona.
1: 55% Espanya, 45%
0: Portugal. Ara compta perill la selecció espanyola. Dani Olmo dins l'àrea, juga a la frontal, pot trobar el xut, Pedri, fora!
3: El xut de Pedri. Ha sortit Renato Veiga, el central del, del Villarreal, per intentar molestar-lo. Crec que ha tocat el xut de Pedri en Renato Veiga i l'ha desviat a córner. Era clara aquesta posició de Pedri a la frontal.
0: Sí, tot ve d'una recuperació i Pedri, que no s'ho ha pensat dues vegades. I sí, sí, serà córner per la selecció espanyola.
3: El pica Baena.
0: Des de la banda esquerra de l'atac. Ordena la defensa la selecció de Portugal. Pica el córner Baena. La pilota queda morta a dins de l'àrea, se la treu de sobre Vitinha, ara el xut
3: de Lamin.
0: De Lamin, una volea que força un altre corna.
3: Què deia Ricard?
2: No, deia que què passa, que un Joao Félix només pot defensar un partit a 90 minuts.
3: És el Mundial, li han donat confiança i
2: esforç
3: ho agraeix.
2: Esforç curt, eh? Sí. Ostres, tu. Corner. Tants entrenadors suspenent aquesta assignatura.
3: Robert Martínez té algun mèrit. Corner favorable a Espanya, una altra vegada el picarà Baena des de l'esquerra de l'atac espanyol.
0: Al 16 i mig de la segona meitat, pràcticament tot Portugal dins l'àrea, el corner de Baena, passat al segon pal, la bloca Diogo Costa, el porter portuguès, que no vol començar encara el contraatac i juga amb calma.
3: 17 minuts de la segona part, Espanya 0, Portugal 0 a Dallas, i us ho expliquem des de fa una estona, des de les 10 que hem començat al Club de la Mitjanit, que estem molt pendents de la situació amb els incendis que ara mateix estan colpejant el país. Entra a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio, Manel Elias. Manel, bona nit.
4: Bona nit.
3: Com està la situació quan som a prop de 2:15 de la nit?
4: Doncs continuem tenint dos incendis que preocupen molt. La bona notícia d'aquesta tarda vespre és que el d'Artesa de Segre, que havia començat a la tarda cremant fort, ja s'ha donat per controlat i estabilitzat, haurà fet unes 25 hectàrees, però en canvi en tenim dos d'actius. En el cas del de l'Anoia està creixent, són 400 hectàrees les que es donen ara per cremades, però el potencial és de fins a 4.000, i recordem que aquí s'ha hagut de confinar una població que, si la contem tota, són 33.000 persones.
3: A l'Anoia, que és on va començar el confinament de la Covid.
4: És veritat, sí, doncs
3: A
4: la mateixa zona, ara ja sense mitjans aeris i molt preocupats perquè les flames no facin el salt a la C-15, això afectaria el Bruc i ja estaríem parlant d'un altre tipus d'incendi. De moment això no ha passat. I l'altre, el que també crema sense control i activament, el de Sant Manat, allà hi tenim la nostra unitat mòbil, així que el millor que podem fer és que ens actualitzin des d'allà, que és el que tenim ara mateix damunt la taula, quina és l'última hora. Tenim la unitat mòbil amb el Xavi Cussó i la Maria Costa. Maria, bona nit.
5: Bona nit, doncs. Sí, l'última hora és que, evidentment, amb les poques hores de llum, els mitjans aeris ja s'han retirat. Els bombers treballen a la nit per intentar contenir aquest incendi. S'han centrat, bàsicament, les darreres hores en que les flames no arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. Ho continuaran fent durant tota la nit per evitar, doncs, que l'afectació sigui la mínima. Ajuntament de Sant Manat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta, un dels nuclis al mig d'aquest turó, que s'han recol·locat amb familiars. Això sí, Protecció Civil el que fa al llarg de la nit és mantenir, doncs, aquest confinament d'aquestes 7 urbanitzacions, principalment, com dèiem, la del Farell, on hi viuen unes 300 persones. El cap dels bombers explicava fa uns minuts que ha estat un incendi que ha començat a baix d'una vessant, que ha estat un incendi complicat perquè ha evolucionat molt ràpidament, ha pujat carena amunt i, a més, el que ha fet és generar focus secundaris diversos. En qualsevol cas, el dispositiu que han muntat els bombers a aquesta zona del Farell és agrupar les persones en habitatges concrets per tenir les persones, doncs, evidentment, molt més controlades. Admetien obertament, doncs, que no poden garantir que les flames no arribin a cap d'aquests habitatges evacuats, i per tant pot ser que demà, doncs, ens despertem, tant de bo que no, amb alguns desperfectes. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui hem optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi ha unes 300 persones que hi passaven, doncs, el dia. Per tot plegat s'han muntat dispositius, un aquí s'han manat a l'Espai Jove i també a Caldes de Montbuí, al poliesportiu, per atendre totes les persones que ho vulguin.
4: Gràcies, Maria. Doncs aquesta és l'última hora. Recordem que l'incendi de l'Empordà ha estat el més gran de moment que tenim de l'estiu.
3: El de les Gavarres, eh?
4: Exacte, el de les Gavarres, i que obliga encara hores d'ara a desviar
3: encara
4: efectius.
3: Encara no s'ha controlat, no?
4: No, perquè
3: està estabilitzat des de fa dos dies, però
4: exacte.
3: Controlat, encara no el tenen controlat.
4: El que podem dir és que no augmenten hectàrees, però perilla molt que revifi si hi ha condicions.
3: Tramuntana.
4: Exacte. Per tant, allà s'hi han de desviar també efectius, i ens deia avui en aquesta edició especial al Catalunya Vespre al cap dels bombers que, malauradament, en alguns d'aquests incendis que estem tenint ara, ja se sap que hi haurà cases i algunes indústries afectades, però que la prioritat és que ningú prengui mal, i d'aquí els confinaments.
3: Molta precaució. Qualsevol novetat, Manel Elias i el Departament d'Informatius de Catalunya Ràdio, l'antena està oberta per vosaltres perquè és el més important.
4: Estem treballant ara intensament per anar actualitzant la situació.
3: Gràcies, Manel.
4: Fins ara.
3: Minut 21 a Dallas, continua l'empat a 0 entre Portugal i Espanya, 8 anys de final del Mundial, Francesc.
0: I el que hem vist fins ara és una ocasió de la selecció espanyola, ha estat un xut de Baena tímid amb la cama esquerra que ha blocat Diogo Jota, però és la única que comptem a la segona meitat.
3: L'opció de xut era bona, Ricard i Àlex, però és que tenia l'esquerra oberta a Lamin, i a vegades, si tens a Lamin obert i amb una passada neta,
2: ha canviat una mica el panorama, eh? Espanya s'ha fet amb la pilota, ha enfonsat una mica Portugal, ara arribarà la pausa d'hidratació, però fins que arribi...
3: El partit va i ve, o sigui, ja trams de partit per Portugal, una miqueta...
2: Està molt igualat, molt igualat, sí.
6: Sí, ara millor Espanya. Per mi la decisió que dèieu de Baena no és bona, perquè tenia la mint, i el que tinc ganes de veure és si Joao Félix seguirà donant aquestes ajudes que està donant fins ara a Semedo, perquè l'està donant totes, d'aquí fins al final del partit.
2: Poca benzina.
0: Té la pilota a la selecció espanyola, veurem si Joao Félix no és carn de canvi, és un dels primers que...
2: I tant, Leao ja està esmolant les eines.
0: Que de fet ara està mirant a Joao Félix, ha jugat 142 minuts en aquest Mundial dels titulars. Tots han jugat 3-4 partits. Ell és l'únic que només ha aparegut en dos. Aquest és el tercer.
3: Quarts d'11 de la nit seguint. L'Espanya-Portugal ataca Espanya.
0: Ataca Baena, buscava una passada filtrada. La refusa la defensa de Portugal, que vol sortir amb la pilota controlada. Se li escapa Joao Félix.
3: No ha pogut controlar per cansament, segurament.
0: I ara em sembla que hi ha pausa d'hidratació.
3: Sí. Minut 23 de la segona meitat. Empat a 0 entre Portugal i Espanya. 8 anys de final del Mundial, com estàs vivint tu, Arbusà?
1: Bé, jo veig nervis, jo veig molts nervis a les cares dels jugadors de la selecció espanyola que estan escarmentats ja des del primer dia, i aquests dies jo percebia aquesta prudència, aquests nervis fins i tot, i les alarmes estan enceses. Avui és un partit d'aquells grans, i això la selecció espanyola ho sabia i s'està veient. A més, va avisar De La Fuente, dos equips pràcticament calcats, amb característiques molt similars,
3: i ho
1: estem veient avui, un partit molt, molt igualat.
3: Fa calor a Dallas, però el camp es pot tancar i està climatitzat.
1: Sí, mira que fora em fa molta de calor, 35 graus ara mateix aquí a Dallas, però el que dius, a dins el camp hi ha sostre retràctil, hi ha climatització, vaig llegir que adequen la temperatura entre 20 i 22 graus perquè hi hagi un ambient agradable i perquè tothom estigui bé.
3: La tecnologia. Minut 23 de la segona, pausa per veure el Portugal 0, Espanya 0, ara tornem.
7: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
9: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
10: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
9: Per què?
11: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
9: Sort del RAC.
11: RAC. I som per ajudar.
7: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Com es diu el teu fill? Es diu Fortià.
13: Fortià, ja hem acabat.
12: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica
14: la conciliació
13: familiar. Home, ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
14: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
5: Moltes gràcies.
15: Adéu.
14: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
16: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: La millor hora del dia.
16: El Mundial, al Club de la Mitjanit.
3: Aquesta és la versió preferida del Salva Pou, el responsable tècnic i musical del Club de la Mitjanit, versió preferida del Dai Dai, que és la cançó oficial del Mundial, i aquesta versió techno és la que prefereix sempre el Salva Pou. Encara no s'ha reprès el joc a Dallas, ara es reprendrà. Hi ha alguns canvis a la selecció de Portugal.
0: Sí, en fa dos entren Dalot i entren Rafa Leão. Marxa Cancelo i João Félix. Els dos Joaos abandonen el terreny de joc.
3: O sigui, Dalot farà de lateral dret on estava jugant Cancelo, sí. I Rafa Leão farà d'extrema esquerra on estava jugant João Félix. Es refren el partit amb un servei d'out a la dreta de l'atac de la selecció espanyola.
0: I el farà efectiu Pedro Porro. Som al 26 de la segona meitat. 19 més l'afegit perquè s'acabi el partit i si no hi ha un gol aniríem a la pròrroga.
3: No podem esperar, Ricard i Àlex, que cap de les dues seleccions arrisquin gaire en aquest tram que ja no et deixa marge. Ara hi ha falta favorable a Espanya, hem fet falta sobre la Min, serà perillosa.
0: És perillosa, sí, perquè és a prop del vèrtex dret de l'àrea, la falta l'ha fet a Semedo.
3: Sí, no.
2: Una falta a Semedo bastant regalada, sí. Perquè no calia fer-la i crea un problema. Xavi, sí, hi haurà prudència, però tothom tindrà oportunitats. Queda molt partit, 25 minuts. Sí. Falta veure qui té encert quan la tingui.
3: La falta és per la selecció espanyola. És el vèrtex de l'àrea, a la dreta de l'atac de la selecció espanyola. Hi ha tres jugadors al costat de la pilota parlant i decidint quina acció han de fer.
0: Baena, Oyarzabal i Lamin Yamal. Veurem qui és que acaba pujant aquesta pilota. De moment, Oyarzabal i Baena sembla que també marxen. Per tant, la falta serà per Lamin.
3: Però ha parat alguna cosa. Hem parlat molt entre els tres, eh? A veure on es queda Baena.
0: Baena es queda a la frontal de l'àrea i Oyarzabal crec que ha anat a la rematada.
3: Sí.
0: Aviam, xiula l'àrbitre i va la Mina al xut directe i ha de posar la mà i el guat Diego Costa i envia la pilota a corna. La pilota anava a porteria, potser un pèl centrada.
3: Molt centrada.
0: Sí, un pèl molt centrada.
3: Absolut control de Diego Costa. O sigui, han parlat molt per preparar la jugada i l'han executat de la manera més simple. Hi ha corner favorable a Espanya.
0: Que potser també és de forma per distreure, però
3: sí,
0: vaja.
3: Sí, pot ser.
0: El picarà un altre cop a Àlex Baena, passat, ha de posar el puny Diogo Costa, i ara és Semedo qui la refusa, i Portugal, que el veiem des de fa uns quants minuts tancat enrere.
3: Sí, no, li ha guanyat l'espai la selecció espanyola, sí. Ricard i Àlex, i s'està jugant molt més, la localització ara seria molt alta en aquest tram de partit per la selecció espanyola cap de Portugal.
2: Ha caigut l'energia de Portugal, ja no pot pressionar tant amunt, la selecció espanyola té molta pilota, s'apropa a l'àrea de Portugal, aquí Espanya se sent més còmoda. A la segona part, més còmoda Espanya que la primera, que ha estat molt exigida i que Portugal... Jo crec que l'ha tingut una mica contra les cordes, però aquesta segona part, sense gaire superioritat, però el partit va caient cap a la banda d'Espanya.
3: S'està preparant un canvi a la selecció espanyola, no. Roger.
1: Sí, no l'he vist encara, Ferran, Xavi, Ferran. No el veig, eh? Ferran, doncs mira, Ferran segurament per Oyarzabal o per Baena. Ferran, que l'altre dia va jugar a l'esquerra, últimament juga a la banda i que podria entrar per Àlex Baena, el jugador de l'Atlètic.
3: El Mundial de Ferran Torres és desafortunat, per definir-ho d'alguna manera, de moment. Juga la selecció espanyola en zona defensiva.
0: Unai Simón filtra la pilota per Dani Olmo, ha vist molt bé la desmarcada, la Min Yamal, compta perill, avança metres la Min a la frontal de l'àrea, està sol Baena, l'ha vist la Min i la passada no ha estat bona,
3: ha tallat
0: Dalot, la passada Dani Olmo ha estat molt bona, també el moviment de la Min Yamal.
3: S'ha equivocat la Mina aquí, Ricard, i Àlex tenia un fàcil, contra un davant Semedo entrant a l'àrea, que ja no et poden tocar, i ha fet una passada tova.
2: Àlex, era fàcil la passada.
0: Aviam que ataca Portugal. Sí. Digues, Àlex, serà pilota per la selecció espanyola.
6: No, deia que aquí la Mina... Jo, en relació a el que l'estic veient tot el partit, no l'acabo de veure fi del tot, perquè, com deia el Ricard, era fàcil la passada i va poc tensionada, no sé, no, és impropi de Lamine, tot i és un jugador tan determinant que no el pots treure del camp. I veurem per qui entra Ferran. A mi em sembla doncs em sembla un encert. Em sembla un encert perquè crec que el que necessita ara Espanya és carregar l'àrea amb un doble punta. I, per tant, si l'hagués tret per Oyarzabal, crec que no ho hagués fet bé. Crec que tal com està el partit, que està, com deia el Ricard, molt a l'últim terç de la porteria de Portugal...
0: Compte que ataca Portugal, el xut de Vitinha, hi ha un refús i va Pedro Neto fora. Aquest ha estat clar, era Bruno Fernández, li ha quedat la pilota botant a dins de l'àrea, voler amb la cama dreta, i la pilota que ha rebotat al lateral de la xarxa.
3: Potser la més clara de Portugal en aquesta segona part, sí. Reclamaven fora de joc en dues accions, primer de Cristiano i ara de Bruno Fernández, la defensa de la selecció espanyola, però la jugada ha acabat, i amb el xut de Bruno a l'exterior de la xarxa d'Unai Simón.
14: Ja
2: sí, Portugal intenta sortir amb un pas endavant perquè el partit no l'acompanyava. Fixa't fins on ha saltat Rubén Díaz ara, fins a camp contrari, per no arrepenjar-se al darrere. Portugal sap que si el partit continuava pel camí de l'últim terç, Espanya era molt perillosa. I Portugal el que vol és intentar sortir.
0: Contra la recuperació de la selecció espanyola, Lamine per Dani Olmo, la passada buscava el jugador agarenc amb la cama esquerra. Torna a tenir la pilota de la selecció espanyola. Juga Pedri a la zona de tres quarts. Portugal replegat. Pedri amb Rodri. Juga amb Dani Olmo cap a la dreta.
3: Lluny de porteria encara.
0: Ara té la pilota Pau Cubarsia al cercle central. Minut 31 ja de la segona meitat. 14 més l'afegit. No es mou el marcador. Portugal 0, Espanya 0.
3: Tots els jugadors de Portugal per darrere la pilota.
0: Un altre cop Rodri. Va tocant i tocant la selecció de Luis de la Fuente. La té Pedri, que la remena. Juga enrere amb Pedro Porro. Amb paciència. La selecció espanyola. Continua Pedri, ara la passada, buscant a Ferran, línia de fons, arriba Ferran, que pot xutar, i la pilota marxa al lateral de la xarxa, no havia sortit la pilota, és la primera que ha tocat Ferran.
3: Molt forçat, bé, tindràs, Ferran, aquí.
2: Sí, tindrà Espanya més ruptura, més profunditat, perd un mitja punta, algú per jugar entre línies, però guanya aquesta càrrega a l'àrea, que és el que Espanya... Crec que ha interpretat bé l'equip de De La Fuente aquest atac a Espanya, li interessen atacs llargs, pròxims a la porteria de Portugal, perquè la transició portuguesa en cas de recuperació sigui molt llarga, i després intentar rematar. I Portugal el que li interessaria i el que voldria, però no sé si serà capaç, és tirar Espanya cap enrere, és a dir, que no s'hi apropi gaire per no haver de defensar l'últim terç de camp.
0: Ara regalarà la pilota a Portugal i ha recuperat ràpidament la selecció espanyola. Juga Ferran, que gira amb un bon control, enrere per Cucurella... Cucurella amb Pedri, Pedri amb Rodri, al mig del camp. Rodri juga la pilota a Oyarzabal, la pilota és bona per Dani Olmo, que pot xutar, fa un retall, el xut de Dani Olmo, i ha anat a terra Rubén Díaz, com ha blocat la pilota.
3: Quina defensa.
0: Perquè el xut era molt i molt perillós, bona jugada.
3: Ha trencat Dani Olmo a Semedo, i Rubén Díaz s'ha llançat a terra lliscant per evitar... que la rematada arribés a porteria i a córner.
0: I el picarà ara la mínia mal, perquè és des de la banda dreta de l'atac de la selecció espanyola. 12 més l'afegit perquè s'acabi el temps reglamentari, els 90 minuts. La passada de la mínia mal, la centrada, la refusa Diogo Costa amb els punys, té la pilota ara Rodri, que la torna a enviar dins l'àrea, i altra vegada amb els punys Diogo Costa... Recupera la selecció espanyola, recupera la mínia mal, que fa la centrada, no, amaga, davant de Cristiano Ronaldo.
3: Dos contra un.
0: Aguanta la pilota, la mínia mal, la passada, que bona per Ferran, i no remata ningú, la passada de la mort de Ferran. Està demanant unes mans
3: a
0: dins de l'àrea.
3: No les he sabut veure, molt bons moviments de Ferran, aquí gira
2: bones
3: ràpid.
2: Desmarcades,
3: bones, sí. Bones, i fa... Ah, mira,
0: potser
3: doncs,
0: Renato.
3: Renato Vega va baix...
2: Sí, però jo crec que
3: no hauria de ser penar.
2: Amb el braç enganxat...
3: I no li toca, realment, no li toca. No. Però molt bé Ferran, sobretot
2: bé,
3: les desmarcades en aquella zona de camp.
2: Sí, sí, la diagonal, la vertical, bona entrada del partit per Ferran i més problemes per Portugal, que cada cop més aculat.
0: I tornarà Lamine, que es picarà un nou córner per la selecció espanyola. El pica Lamine, la pilota queda morta, intentarà el xut Rodri, reclama
3: falta,
0: mans
3: falta.
0: Portugal.
3: Mà de Rodri en el control, s'ha ajudat. I Anthony Taylor és Anthony Taylor, oi? Sí. L'àrbitre, l'anglès, sí, ha assenyalat les mans de Rodri a l'interior de l'àrea de Portugal, que podrà respirar una mica quan falten 10 minuts. Arribem al 35 de la segona part. Partit de vuitens de final del Mundial. Portugal 0, Espanya 0 els últims minuts. Espanya té més presència a prop de l'àrea de Portugal, però el partit està molt, molt obert i el resultat és més que incert. Prepara canvis, més canvis Portugal, Robert Martínez. He vist a Bernardo, sí, Silva...
2: I Conceição per Pedro Neto. Sí. I veurem, sí, si Bernardo Silva entra per Bruno Fernández, perquè si Bernardo Silva entrés com un dels dos migcentres, tal com està el partit, jo crec que necessita, entraria Rubén Neves. Jo tinc la sensació que Bruno Fernández i Pedro Neto seran els substituïts.
0: Ataca la mínia mal, la min per Ferran, busca fer la paret, arriba Van Semedo, que talla la pilota, ara compta el contraatac de la selecció de Portugal. La pilota la té Cristiano Ronaldo a la zona de tres quarts. Ha d'endarrerir el joc el jugador veterà ja de la selecció de Portugal.
3: 40 anys té Cristiano, oi?
0: 41.
3: Mira, encara li treia. Deu estar content amb mi. Àlex, l'entrada de Ferran, molt bona, sí, notable.
15: Molt bona. Per mi, ell ha interpretat molt bé. Jo crec que ja sabem que el futbol...
0: Compte, Leao, perdona, Àlex, que entra dins l'àrea, intenta fer la centrada...
3: Bona acció de Pedro Porro.
0: I ho ha fet molt bé Pedro Porro, anant a terra.
3: És difícil frenar aquí a Rafa Leao. L'ha aguantat
2: perquè com accelera Leao. Sí, sí, sí. Quina gambada, quin canvi de ritme. Té tres velocitats en una... en un atac.
3: Una elegància en la cursa, una potència. Sembla un atleta de 400, més que un futbolista. Ataca Espanya ara.
0: Ataca Dani Olmo, que està un pèl sol, intentarà fer la guerra. No, juga per Ferran Torres, escurat a la banda esquerra, va cap al mig, ara aquest és Pedri.
3: Oyarzabal, em sembla que comença a estar cansat. La té Oyarzabal i juga a l'esquerra per Lamin.
0: I controla la pilota el jugador del Barça, Lamin per Oyarzabal. No sé ben bé per quina va la passada que ha intentat.
3: Se'l veu sense energia, sí, a Oyarzabal. Borja Iglesias, Arbu, ha tingut algun minut al Mundial amb la selecció espanyola?
1: No, encara no ha jugat. No, ni un minut, ni un minut.
3: Seria l'alternativa, en Ferran al camp o fer entrar, sí, un jugador de banda esquerra
0: i posar
3: Ferran, de nou. Quan arriben dos, sí, canvis més a Portugal.
0: Sí, marxarà segur Pedro Neto i entra Conceição.
3: És el fill de Sergio Conceição. Francisco Conceição juga a Itàlia, oi? A la Juve.
0: A la Juve. A la Juve.
3: Sí, sí, sí, un jugador, un extrem dret, esquerrà, amb molt talent, molt potent. I l'altre canvi és...
0: Vitinha per Bernardo.
2: Ostres, doncs és un canvi interessant i curiós, perquè, clar, Portugal sense pilota, posar Bernardo Silva aquí al costat de João Neves, per mi, arrisca, és a dir, prefereix jugar amb Bernardo Silva i Bruno Fernández que no pas amb dos migcentres més clàssics. Tenia la possibilitat de Rubén Neves, veurem si Bernardo Silva juga a la base amb João Neves, si és Bruno Fernández qui fa el pas enrere, però molt atrevit el canvi de Robert Martínez, tal com té el partit.
3: La pilota és per Portugal, 7 minuts per arribar al 90.
0: I Portugal, que si no m'equivoco, ja ha esgotat els canvis, Luis de la Fuente, en canvi, només n'ha fet un, no?
3: Ha entrat Ferran.
0: I ja està.
3: Conta Diego Costa, el porter de Portugal, que ha rebut una mala passada a Semedo.
0: Sí, però em sembla que hi ha hagut, sí, falta. Mira, es prepara per entrar Mikel Merino.
3: Que no tregui a Oyarzabal. Oyarzabal el veig molt, molt cansat, sense energia.
2: Home, Merino ha jugat de fals nou, sí, sí, amb l'Arsenal molts minuts, eh?
3: Arrenca la moto Leao.
0: Una més de Rafa Leao, que ara estava protegit per dos jugadors de la selecció espanyola. És, però, servei de banda per Portugal.
15: Per mi el partit està ara per posar Olmo a banda i fer entrar Mikel Merino a la posició de mitja punta. Com a
3: de
15: segon.
3: Mitja punta. I hi ha un, sí, altre canvi. Fabián també es prepara a la, sí, selecció espanyola.
2: És que potser fan els dos canvis, aquest de la mitja punta i el del nou, perquè Oyarzabal està tocat i tinc la sensació que Espanya jugarà sense un nou referència.
3: I el més a prop, sí, de fer de nou serà Mikel Merino?
2: Sí, jo crec, sí, que sí.
1: Sí. Sí. Per Pedri i Oyarzabal, no? Suposo els dos.
2: Doncs per Pedri o per Dani.
1: Pedri i Oyarzabal.
15: Ah. Oyarzabal, segur, i l'altre, el que diu el Ricard, jo diria que Pedri, potser.
3: Pedri o Olmo. A veure, ara
0: sortirem. Ara ho sabrem. De moment ha caigut... Digues, Àlex.
15: En relació al que dèieu abans, mentre es fa el canvi, l'altre dia Robert Martínez ja treu Vitinha i posa Bernardo Silva davant de Croàcia. No sé si és la segona part o ja molt avançat el partit, però fa el mateix moviment i l'ha repetit avui.
3: Se'n va Pedri.
0: Sí. Marxa Pedri, entra Fabián.
3: Que ocuparà la mateixa posició. Sí. Pedri no ha fet un bon partit. Tot i que la mira, segona part... No
2: doncs Oyarzabal es queda.
0: Marxa Dani Olmo.
3: Per mi és sorprenent que Oyarzabal no el canviïn, eh?
2: I per mi és sorprenent que perdi Dani Olmo tal com gira entre línies, perquè Merino és un jugador més d'arribada, sí, però sí, a Espanya li estava donant molt Dani Olmo, molt. La connexió amb Lamine Yamal, aquest gir entre línies indetectable... Per mi aquest canvi és molt arriscat de Luis de la Fuente, eh? Merino hauria de fer un molt bon partit per donar-li la raó.
0: Aviam, ataca Lamine Yamal, ho fa molt bé, continua avançant metres. Lamine Yamal ja creua la línia del mig del camp, juga per Oyarzabal, per Mikel Merino, Lamine Yamal, el canvi d'orientació per Fabián és bo, fa el control amb la cama esquerra, Fabián intenta la centrada, xut, bloca Diogo Costa, em sembla que havia tocat algun jugador de Portugal... I falten 4 i mig més l'afegit i s'acabarà.
3: L'afegit serà generós, segurament. Sí. Les pauses d'hidratació, les pauses per veure estan sent llarguíssimes, 3 minuts com a mínim, jo crec que entre els canvis i això, 6-7 minuts. Tot i que a vegades els àrbitres, quan hi ha pròrroga, són una mica més garrepes amb l'afegit, però no té per què ser així.
15: Deixeu-me afegir que jo estic absolutament d'acord amb el que ha dit el Ricard. Per mi Olmo estava sent el millor. I aquest canvi compta, perquè jo... el futbol és imprevisible, però jo crec que no li centrarà bé aquest
2: tema. És que a Merino li costa girar. Una altra cosa és que Merino et pugui donar més arribada, que puguis atacar centrades laterals, és veritat. A l'Eurocopa ho va fer i ho va fer amb nota. Mm-hmm. Però, clar, si Portugal fa aquest passet enrere, necessites jugadors nets en aquesta zona entre línies. I has perdut Pedri... I Dani Olmo per sumar-hi Ferran i Merino, que no tenen aquest peu.
15: Clar, per això jo deia l'opció d'Olmo tirat a l'esquerra venint a dins, perquè podies fer les dues coses, però vaja.
0: Mentrestant va tocant i tocant la selecció espanyola, pressiona Bernardo Silva, té la pilota a la Port.
3: Que Bernardo Silva està jugant, diria que per davant,
2: està acompanyant... Joao Neves, salta la pressió, però està acompanyant Joao Neves, és Bruno Fernández qui continua aquí més despenjat.
3: Recuperació de la selecció espanyola.
0: I abans a metres Mikel Merino a la zona de tres quarts, juga enrere per Fabián.
3: Ha replegat Portugal.
0: Fabián amb Rodri. Rodri amb Pedro Porro.
3: 3 minuts pel final.
0: Aguanta el veta Pedro Porro, troba Lamín, que la controla amb la cama dreta, la passada filtrada Lamín un altre cop per Ferran. Ferran dins l'àrea, retalla Ferran, continua Ferran d'esquenes a porteria, la passada filtrada per Lamín no ha estat gens bona.
3: Sí. Ara, la passada no ha estat bona, la idea era bona, però els moviments de Ferran és el més alegre, el més dinàmic de l'atac de la selecció espanyola, diria que en tota la segona meitat, Ricard i Àlex.
2: Sí, entren per sorpresa. El que passa és que ell és més receptor. No és un jugador tan combinatiu i on li dona més és en les desmarcades, no en aquestes connexions per dintre perquè no és fi en tan petits espais.
0: I ara Bernardo Silva, que ha vingut fins al punt de penal propi per rebre la pilota i començar a construir la jugada.
3: Sí, i evites pèrdues, no? Tens jugador amb molta seguretat per sortir jugant. Ara ho ha fet bé Portugal, que ja és a camp de la selecció espanyola.
0: Juga Conceição per Dalot, que fa una bicicleta. Un altre cop per Conceição. La pilota no ha estat bona, ara es recupera... Mikel Merino ha caigut amb falta clara i reclamen targeta. I és la primera targeta groga del partit, eh?
3: Bernardo Silva ha anat fort, és una càrrega amb força excessiva. Potser la targeta és un punt exagerat en un partit de Mundial, aquestes alçades, però falta era clara.
0: Sí, va fort.
3: Ell busca la càrrega contra l'espatlla, però al final es troba el pit de Mikel Merino, el fa caure, l'impacte és molt fort. Per mi la targeta, no sé si la veia un punt exagerada.
2: Sí, podia haver-se-la estalviat, eh?
3: Sí. És un àrbitre anglès, a més, que normalment el tòpic diu que l'arbitratge anglès i britànic és més permissiu.
0: I no hem vist cap falta, tampoc.
3: No.
0: Molt poc joc dur, tot bastant net, poques faltes i les faltes han sigut bastant...
3: Arbusà, tens a mà l'estadística de faltes del partit?
1: Ara t'ho dic.
0: Mentrestant arribem a l'últim minut ja de partit, a punt d'arribar al 90 i a punt de conèixer l'afegit, i això...
3: Fa pinta de pròrroga.
0: Fa pinta pròrroga.
3: Sí, va haver-hi una pròrroga en penals en una semifinal d'Eurocopa l'any 2012, fa 14 anys, i jugava Cristiano, que deu ser l'únic jugador que ja hi era a la selecció de Portugal i també a la selecció espanyola en aquella època, i als penals va guanyar la semifinal la selecció espanyola.
0: Ataca precisament...
1: Faltes 7 Portugal, 12 Espanya.
3: Ah, déu-n'hi-do. Doncs sí. Semblava menys, eh?
0: Sí. Deuen ser les faltetes aquestes, però... Aviam, ataca la selecció espanyola un altre cop, la mínia mal, encara en Semedo. Aguanta la pilota el jugador del Barça, és a prop Rafa Leao.
3: L'ajuda.
0: La mina en Ferran, Ferran en Pedro Porro, aguanta la pilota Pedro Porro i juga enrere.
3: No arrisca, no vol perdre la pilota a la selecció espanyola per evitar una contra de Portugal. I Cristiano, que continua al camp, no el canvien, el van canviar l'últim partit, però avui de moment aguanta.
0: Sis d'afegit.
2: I saps què passa? Que amb Merino i Fabián, aquestes passades dintre...
0: Compte la passada i el gol de la selecció espanyola. Arriba al minut 90, marca Mikel Merino. Quina passada filtrada, em sembla que ha estat Ferran. Per Mikel Increïble. Merino, que ha definit molt bé amb la cama esquerra, ha superat Diogo Costa, no m'ha semblat que hi hagi fora de joc. I al minut 90 marca Mikel Merino, que havia entrat de refresc. Portugal 0, Espanya 1.
3: El partit s'enfilava cap a la pròrroga, començava el temps afegit, passada boníssima a Ferran per Mikel Merino a l'espai. Merino encara el porter de Portugal i la clava per sota, rasa, a prop del pal. És un gol que de moment col·loca la selecció espanyola als quarts de final del Mundial. No hi ha fora de joc, ni molt menys de Mikel Merino, que sense control xuta baix davant la sortida de Diogo Costa. La passada de Ferran després d'un control és fantàstica, Ricard i Àlex.
2: Doncs deixa'm dir que De La Fuente li guanya el torçabràs a Robert Martínez, perquè és Bernardo Silva qui es desajusta aquí en una defensa posicional al doble pivot, salta una miqueta on no toca, no tanca el passadís interior. I si ha fet entrar Bernardo Silva per jugar a doble pivot Robert Martínez, tenint altres opcions com Rubén Neves, Merino aprofita la descàrrega de Ferran, que gira per activar la profunditat. Extraordinària passada de Ferran i Merino llegint molt bé aquests espais profunds. Si buscava De La Fuente arribada amb Merino sense Pedri i Dani Olmo, doncs aquí l'ha tinguda. Com a l'Eurocopa, Merino no falla i, per tant, De La Fuente guanya el duel.
3: Contra Alemanya.
2: Clarament, a Robert Martínez, en els riscos dels canvis, De La Fuente encerta de ple, perquè jo aquesta no la veia venir.
3: Ferran ha fet de Dani Olmo en aquesta jugada, Àlex, i Merino ha fet de Mikel Merino en els quarts de final de l'Eurocopa contra Alemanya amb aquell gol a la pròrroga. Jo va ser la pròrroga, minuts finals de la pròrroga, avui el temps afegit dels 90 minuts.
15: Sí. Com deia el Ricard, jo crec que és mèrit d'entrenador aquí, perquè l'ha vist abans que ningú.
3: És mèrit d'entrenador, però l'estàveu posant en dubte tots dos, eh?
15: Correcte, per això, perquè haguéssim fet una altra cosa. Jo hagués fet una altra cosa, jo hagués mantingut o a Dani Olmo a mitja punta o l'hagués posat a l'esquerra. Per això et dic que és mèrit seu, perquè aquesta l'ha vist. Deixa'm dir que, dieu, la passada de Ferran molt bona, jo diria que els minuts de Ferran són molt bons. Tot el que ha fet, ho ha fet bé.
3: Els millors minuts de Ferran Torres en aquest Mundial, amb molta diferència. Minut 93, pràcticament. Queden 3. Segurament arribarem al 7 d'afegit amb el gol de Mikel Merino dins del temps afegit. Ara ho intenta Portugal per la banda esquerra.
0: I veurem a Portugal buscant el gol de l'empat. Juga Rafa Leao, perd la pilota, la té Lamin, que fa una croqueta, marxa, serà falta.
3: I targeta.
0: I sí.
3: Per Semedo.
0: Clara. Ara veurem. Sí, per Semedo.
3: Perseguia. I l'ha hagut de frenar amb falta. No, era Renato Veiga.
0: Renato Veiga.
3: Era la zona de Semedo, però la falta... Semedo era a prop, però la targeta hauria de ser per Renato Veiga, el central esquerrà del Villarreal. Targeta per Renato Veiga. La pilota és per Espanya. 2 minuts i mig pel final. Guanya Espanya 1-0. Gol de Mikel Merino a l'afegit.
0: Puntada llarga buscant el pit de Ferran. Arriba a tocar la pilota, però la té Diogo Costa. Ara juga Renato Veiga, 2 minuts i mig i potser una miqueta més perquè s'acabi aquest partit. Rafa Leao avança i corre per la banda esquerra, tira la pilota llarga, potser massa, no, acaba salvant-la, continua Rafa Leao, encara amaga, aguanta Rafa Leao, juga per Semedo, canvia la pilota dins l'àrea, la centrada és dolenta, recupera Bernardo Silva.
3: És important mantenir aquest resultat, que no hi hagi més gols per la porra, bàsicament. Perquè tenim un 1-0 a la porra, sumaríem 3 punts i ja entrem en el desenllaç i qualsevol...
2: Home, ara, aquest resultat, tot és important. Presentes candidatura, eh?
3: Sí, ja l'havia presentada, però vaja, ara guanya
2: però aquesta la consolides.
3: Sí. 2 minuts pel final.
0: Doncs 2 minuts per aguantar el resultat que té el Xavi Campos a la porra. Jo, per molt que l'encerti, vaig tan avall que ja seria completament igual. La central que fa Rafa Leao la refusa la defensa de la selecció espanyola. Puntada llarga, minut i mig per arribar al final. Portugal 0, Espanya 1.
2: Jo confio en un últim ensurt de Portugal per la porra.
3: Home, ara Espanya ha fet un pas endarrere. Ah, aquí tenies un empat a 1.
2: Sí.
3: A Espanya ha fet el pas enrere, que és natural i és humà, i Portugal ataca. De moment no troba el forat a la defensa espanyola, Francesc.
0: Conceição, que avança per la banda dreta. Vaja, avança. Endarrereix la pilota, ara. Juga per Rubén Díaz, Bruno Fernández, enrere, Renato Veiga, Rubén Díaz un altre cop. Pressiona i pressiona Oyarzabal, que potser no ha estat fi. Ara fa la passada dolenta la selecció de Portugal.
3: No, de moment ni això, eh? La pilota serà per Espanya amb un out a camp propi, en zona defensiva, però passant ja 5 minuts i mig del minut 90, havia decretat 6 minuts d'afegit Anthony Taylor, l'àrbitre anglès del partit. Segurament en seran 7 de minuts afegits pel gol de Miquel Merino quan la selecció espanyola està preparant un últim canvi. De moment, recupera la pilota Portugal.
0: És Borja Iglesias l'últim canvi. Aviam si li dona temps a sortir i debutar en un Mundial.
3: La pilota és per Portugal, eh?
15: El que sí és bastant sorprenent és per part de Portugal que no hagi entrat a la desesperada Gonzalo Ramos al costat de Cristiano.
3: Sí. A caçar alguna a l'àrea. Sí, ara ho prova.
0: Aviam, la centrada a Portugal... No, és un canvi d'orientació per Conceição a la banda dreta, encara Cucurella. Continua Conceição, fa la centrada, la rematada fora.
3: A punt,
0: la
3: Bruno.
0: Més clara del partit per Portugal i ha estat petit Bernardo Silva.
3: S'encara amb Rodri, han estat companys moltes temporades, sí, al City, i Bernardo Silva recrimina, li retreu alguna acció a Rodri. Ha estat molt clara aquesta, la centrada de Conceição, arriba a rematar.
0: Marxa per poc.
3: Bernardo Silva a la frontal de la petita, rematada de cap de Bernardo Silva, no s'ha ajustat bé aquí la marca entre Rodri i Laport, i ha marxat per centímetres per sobre, era aquesta,
2: doncs,
3: Ricard,
2: sí,
3: per Portugal.
2: Sí, era aquesta, uns centímetres, i ja és curiós que sigui Bernardo Silva de cap, sí, a l'esquena de Rodri. Crec que algun comentari de Rodri no li ha agradat a Bernardo Silva, sent companys, potser sent amics, en una situació com aquesta, i a més Bernardo Silva sap que ell també defensivament ha fallat en el gol de Ferran.
0: I ara ha fet un canvi Luis de la Fuente, ha entrat Borja Iglesias, que debuta en un Mundial, marxant per Oyarzabal, i s'ha complert ja 7 minuts del temps afegit del 6 que havia indicat inicialment l'àrbitre. Quan arribem a les 11 de la nit, ha tocat la pilota Borja Iglesias i ha marxat fora, i serà segurament l'última jugada del partit.
3: Sí, perquè passen 7 minuts i mig del 90 i deixarà aquest atac de Portugal, segurament aquí s'acabarà.
0: Bernardo Silva avança amb la pilota enganxada als peus a la línia del mig del camp. Bernardo, zona de 3 quarts. Continua Bernardo, aguanta la pilota, l'ara jugador del Real Madrid. Bernardo Silva, la passada és dolenta i s'acabarà el
3: celebra
0: partit.
3: Celebra la mil, no? Com si... No, s'acaba encara, juga encara Portugal.
0: Sí, aixecaven les mans molts
3: no
0: jugadors.
3: No la pengen, no la pengen.
0: La passada a la banda dreta per Conceição. Conceição aguanta la pilota,
3: falta,
0: a terra, Ferran.
3: Ja penjar, a veure si sí. Puja el porter de Portugal.
2: Molt enfadats els jugadors de la selecció espanyola perquè passen 8 minuts.
3: És targeta per Ferran.
2: No sé si hi ha motius per... Bé, el gol ha arribat al temps afegit,
3: sí, sí,
2: no?
3: Sí, sí, això ja et suma un minut i el canvi de Borja Iglesias... Sí, estaria justificat, sí. Es pot justificar. Aquesta segurament sí que serà l'última jugada del partit. Guanya Espanya 1-0, minut 98 i mig pràcticament. Té una falta a Portugal per penjar-la des de la dreta del seu atac i puja el porter portuguès, Diogo Costa, la desesperada per intentar l'empat que forçaria la pròrroga.
0: Doncs picarà aquesta falta a Bruno Fernández, tota la selecció espanyola defensant aquesta possible centrada. També hi ha Conceição, el porter de Portugal ha pujat per rematada, la centrada fora!
3: Ha rematat Portugal a l'interior de l'àrea.
0: João Neves, la rematada que marxa fregant el pal i s'acaba ara mateix el partit al Dallas Stadium. Guanya la selecció espanyola contra Portugal. Portugal 0, Espanya 1, gol de Miquel Merino. El temps de descompte, Espanya als quarts de final.
3: La selecció espanyola jugarà als quarts de final del Mundial contra els Estats Units o contra Bèlgica. Ha guanyat 1-0 a Portugal en un partit molt competit, emocionant, intensíssim. Un molt bon partit de futbol en aquests vuitens de final del Mundial, decidit amb un gol. El temps afegit del partit, gol de Miquel Merino, passada del de Ferran Torres, el jugador del Barça, que ha sortit uns minuts a la segona meitat i ha fet una molt bona aportació per a la selecció espanyola, ajudant a aconseguir aquesta classificació que ara mateix s'està celebrant sobre l'estadi de Dallas. Arbusà.
1: Sí, veiem Merino, per tant, als punys, a Luis de la Fuente també abraçant-se amb tot el seu staff. Ara s'abraçava amb Aitor Caranca, que és el director esportiu. Abraçades també a la gespa, Dani Olmo, el jugador del Barça, que felicitava a Miquel Merino, també David Raya, el català, el porter de Cornellà, i Cristiano Ronaldo, que s'ho mira des de lluny, esbufegant, mirant al terra, segurament ja en l'últim partit de Cristiano Ronaldo amb la selecció portuguesa.
3: Hem vist un partidà, Ricard i Àlex, al final s'ha imposat la selecció espanyola. Per mi ha estat una mica millor Espanya que Portugal, però podria haver passat qualsevol cosa.
2: Sí, per mi ha estat un molt bon partit, potser el millor que hem vist fins ara als vuitens de final, molt igualat, que es devia decidir per un petit detall, i el petit detall ha caigut de part de la selecció espanyola, que té a veure amb els canvis que han fet els dos entrenadors. De la Fuente demostra que té l'equip molt apamat. M'imagino que havia intuït que aquesta arribada de Merino des de la segona línia podia fer mal a Portugal, i en canvi a mi em deixa molts dubtes el canvi de Bernardo Silva per Vitinha, també a Vitinha, crec, en aquests minuts finals, quan sabies que Portugal havia d'estar esperant al darrere o que havia de ser atacat a l'últim terç, que no tindria possibilitats de tenir la pilota, i per tant Bernardo Silva no era el jugador adequat. Curiosament surten a la foto Bernardo Silva i Miquel Merino, molt bon partit, i cau la primera favorita, que és Portugal, i Espanya es planta als quarts de final.
3: Ara dius la teva, Àlex Dalmas, MVP, Roger Arbogés, sabem per qui és?
1: Rodri, el jugador del City.
3: Vaja, em deixa una mica fred aquesta elecció, perquè no sé què han vist en el partit de Rodri per donar-li l'MVP, però vaja, m'ha semblat el món molt més transcendent l'estona que ha jugat, la molta estona que ha jugat. Àlex, MVP per Rodri i classificació de la selecció espanyola amb gol de Miquel Merino per als quarts de final del Mundial.
15: Per mi, justa, eh? Per mi Espanya ha estat lleugerament superior. En un bon partit, per mi li ha faltat una mica de ritme, en la línia del que li estem veient a Portugal, o li hem vist a Portugal durant tot el Mundial, no? Molta passada, però poc intercanvi i ritme baix per part de les dues seleccions, però sí que m'ha agradat veure coses tàctiques que han intentat els dos, Parlàvem a la primera part de Cristiano a sobre de la Port per intentar buscar la transició, flotar a Cubarsí per part de Portugal, per part d'Espanya intentar buscar l'esquena de Nuno quan aquest s'incorporava, i la segona part, el respecte, els nervis, la precipitació ha fet que tot fos menys arriscat, i aquí anem a parar el que deia el Ricard a les banquetes, no? Jo crec que el Luis de la Fuente ha encertat. Crec que Luis de la Fuente, una de les seves principals virtuts és aquesta, que olora una mica els canvis, i així com altres coses li costen més, ho ha tornat a fer. L'entrada de Merino li ha donat aquest gol, i em quedo amb Dani Olmo. A mi el seu partit m'ha agradat molt, i amb els minuts de Ferran, que crec que han estat meravellosos.
3: Ara continuem analitzant aquesta victòria de la selecció espanyola contra Portugal al Mundial. Sentirem protagonistes, els jugadors de la selecció espanyola, Cristiano Ronaldo, si fa declaracions, perquè recordem que aquest ha de ser, Arbu, l'últim partit de Cristiano en un Mundial. Així ho va reconèixer ell ahir a la prèvia, oi que sí?
1: Sí, en principi sí, tot i que, jo no descarto res, que no jugui el de 2030, jo crec que no. Ahir va dir que calma, que ja arribarà el moment i que tenim molta pressa tots, però jo crec que sí, que aquest és l'últim ja.
3: Té 41 anys, se'l veu emocionat sobre la gespa de Dallas. Ara hi tornem a Dallas, però entra a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio l'Agnès Marquès. Agnès, bona nit.
17: Hola, bona nit.
3: Pendents dels incendis a arreu del país, aquests 5 focus que s'han declarat en els últims dies, 3 en la jornada d'aquest dilluns.
17: Sí, aquests 3 continuen cremant. El que dificulta tot plegat és el fet que són incendis que cremen simultàniament. Ara mateix a Catalunya, un és a Sant Manat, al Vallès Occidental, un altre és a Carme, a l'Anoia, i aquest altre a Artesa de Segre, la Noguera, que en aquest cas ja ha estat controlat. El que dèiem, la simultaneïtat ha portat al límit els esforços dels bombers, i el govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. Ara mateix l'incendi que manté més gent confinada és aquest incendi de l'Anoia. 33.000 persones estan confinades, ha calcinat 400 hectàrees de moment i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. De fet, hi podem anar ara en directe en connexió amb la nostra companya Montse Gené. Bona nit, Montse.
18: Hola, bona nit. Mira, aquí el foc continua ben actiu. Des de la Pobla de Claramunt veiem les flames que afecten una planta de reciclatge i un fum negre molt dens que surt d'allà, d'aquesta zona. Veiem també tot un resplendor taronja del foc a l'altra banda de la muntanya en direcció a Vilanova del Camí i Igualada. Aquí a la Pobla es veu la muntanya on hi ha el castell que possiblement ha cremat en part, encara amb alguns punts de foc al que és tota la façana de la muntanya. De moment s'ha aconseguit evitar que el foc creués la carretera C15 cap a Castellolí i cap a Montserrat. Hem de dir també que hi ha persones desallotjades de les seves cases que passaran la nit amb familiars. És una nit de nervis i amb pràcticament tothom tancat a casa seva.
17: Gràcies, Montse Jané. Doncs aquesta és l'última hora. Crema també aquest incendi de Sentmenat, que també és important, al Vallès Occidental. En aquest cas ha començat en un camp de conreu i ha cremat almenys 90 hectàrees. El d'Artesa de Segre, com dèiem, controlat, i compta perquè els bombers, mentrestant, també continuen treballant a l'incendi a l'Espai Natural de les Gavarres, que es va declarar divendres. Els bombers no saben quan el podran tenir controlat, perquè sí que està estabilitzat, però per controlar-ho necessitaven tots els efectius que avui s'han hagut d'anar distribuint. Clar. En aquests altres incendis. És un foc que ha calcinat a més de 2.000 hectàrees, en aquest cas.
3: Estem en plena onada de calor i això té a veure...
17: Clar, demà, per exemple, es duplica el número de municipis que entren en fase de risc extrem d'incendi, que arriben al nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell màxim. Per tant, aquí totes les autoritats el que demanen és màxima precaució per part de tothom, absolutament tothom, per no posar en risc el paisatge i obligar doncs, els bombers de la Generalitat a treballar encara més sota pressió.
3: Seguirem molt pendents de tot el que ens depari aquesta onada d'incendis acompanyada d'onada de calor al país d'aquests últims dies. Molta precaució i gràcies, Agnès.
17: Gràcies, que vagi bé.
19: Que tampoco puedes acumular mucha gente arriba porque las contras te pueden hacer daño. Yo creo que hemos sabido leer a la perfección. Es cierto que ellos han tenido alguno porque tienen jugadores de altísima calidad. Y sí, evidentemente reivindico a Mikel porque no es fácil salir esos minutos y nuevamente vuelvo a marcar la diferencia.
3: Es Rodri, el jugador del City, capitán de la selección española, MVP de esta España 1-0.
20: Algo que nos sorprendía a todos ha sido una batalla por un tesoro preciado que era el balón, ¿eh?
19: Creo que dos equipos muy parecidos, creo que dos equipos que quieren tener el balón, que quieren tener personalidad y al final los pequeños detalles, yo ya lo dije al principio, creía que iba a ser pequeños detalles y así ha sido en la primera acción que creo en todo el partido que hemos podido encontrar dentro, que se ha girado, ha venido el gol y bueno, un aprendizaje para los próximos partidos que ahí tenemos que mejorar la finura porque hacemos mucho daño por ahí.
20: No sé si estaremos a lo mejor ahora mismo presos de la euforia, pero este equipo parece una apisonadora, otra portería cero, dominando con muchísimas ocasiones a un rival como Portugal. ¿Dónde está el techo?
19: Bueno, el techo está... Queda mucho margen, todavía tenemos margen de mejora. Ahora a descansar bien, que es importante el tema físico, y a seguir mejorando, no conformarse. Creo que este equipo lo ha dado todo y cuando uno se da todo, pues está contento.
20: Muchas gracias, Rodri. Un placer, enhorabuena.
3: Es Rodri, el capitán de la selección española, MVP de esta España, 1-0, que deja la selección española a los cuartos de final del Mundial, donde se trobarà o amb Estats Units o amb Bèlgica, que juguen aquesta matinada a les dues, y deja Portugal eliminada, la Portugal de Robert Martínez y de Cristiano Ronaldo, que era una de las candidatas al título abans de començar aquest Mundial y que queda fuera a los vuitens de final. Posem Shakira y ens ordenem.

0: Passat més coses aquest diumenge, a banda del Mundial, la repassem amb el Francesc Ripoll, per exemple, la tercera etapa del Tour entre Granollers i els Angles a la Catalunya Nord.
1: Que ha acabat amb victòria de Tadej Pogačar amb un atac a 100 metres de la meta, l'eslové és el nou líder de la General, amb el mateix temps que Jonas Vingegaard, un final d'etapa que, recordem, s'ha disputat sense públic per a les carreteres del territori francès a causa d'un incendi que afecta la Catalunya Nord.
0: El Barça de bàsquet, notícia que ha explicat l'Ernest Macià aquesta tarda al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el Barça de bàsquet es retira de les negociacions per Paolo Galbiati, tècnic del Baskonia.
1: Sí, això ho ha explicat el Macià aquesta tarda. Galbiati era un dels candidats per ocupar la banqueta del Barça i agafar el relleu de Xavi Pascual al Palau Blaugrana. Finalment, el Barça, això ho ha explicat el Macià, no continuarà amb les negociacions per Galbiati.
0: Pedro Martínez sí que és oficialment entrenador del Madrid.
1: Sí, el tècnic català signa amb els blancs per les properes tres temporades, substitueix Sergio Escariol. El Madrid ha pagat la clàusula d'1,2 milions d'euros al València.
0: A veure, resultats del dia a Wimbledon, Francesc.
1: Mira, tenim un partit en joc a aquesta hora, és el que està jugant l'Echeca contra Zverev. Està guanyant per 1-0 el primer set Zverev, empat a 5 jocs al segon. També s'han classificats avui Coboli i Fritz, també Ferri, i sense sorpreses al quadre femení, on destaca la rota de Madison Keys contra la Txeca Noskova.
0: Àlex Márquez ha fet oficial el seu fitxatge per KTM, canvia Ducati per KTM. En futbol, l'Espanyol ha renovat el porter Ángel Fortunio i el Barça d'hoquei patins ha fitxat un jugador, el Reis, es tracta del mataroní Martí Casas, que fins ara jugava al Reus. Això és el Mundial al Club de la Mitjanit. Des de les 10 aquesta nit hem seguit la victòria de la selecció espanyola contra Portugal als vuitens de final. Cada nit de Mundial, ja sabeu, de dilluns a diumenge a Catalunya Ràdio, podeu seguir tota l'actualitat del Mundial, perquè escoltar la ràdio, com a mínim sentir-la, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: capacitat defensiva de la selecció espanyola. Avui ha rebut més atacs de Portugal que en altres partits, però porteria a zero.
1: Sí, avui ha patit més defensivament. Ha estat molt bé Unai Simón, el veig amb molta autoritat, molta seguretat, i tot i que ha patit, no és una anècdota que la selecció espanyola tinguessi.
0: Miquel Merino a Dazón amb el mocador vermell de Sant Fermín. Avui era el xupinazo, crec, a Pamplona.
2: El futbolista, la burbuja, tiene todos los lujos. Tú tienes un hijo de dos años. De dos meses, al que casi no has visto. Por estar aquí, por este mes y pico que llevas de sacrificio, joder, sí. todas esas emociones imagino que salen en la celebración de un gol, ¿no?
3: Sí, te acuerdas de todo eso, ¿no? De todo lo bueno, de todo lo malo, de lo que tienes en casa. Ha habido momentos muy difíciles para mí durante este año. También buenos, porque siempre me gusta quedarme con lo bueno. Pero bueno, entre la lesión y ahora todo este tiempo después del parto y bueno, no poder ver a mi pequeño crecer, pues bueno, lo utilizo como fuerza para que en estos momentos sacar lo mejor de mí y bueno, se lo dedico a todos ellos que han estado a mi lado.
2: Yo creo que Marcos se va a acordar de esto. Algún día cuando le enseñen las imágenes del día de mañana, ¿no? Se lo contaremos. Aunque sea el abuelo al que le has vuelto a repetir la celebración famosa de Stuttgart. Ayer les entrevistábamos y le decíamos, oye, hay nueva celebración. Y, bueno, ahora vamos al hotel a verle, a ver si no lo hablasteis, ¿no? Lo de hacer una nueva, porque ha repetido la misma.
3: Sí, bueno, he hecho unas cuantas que tenía guardadas en el baúl. Pero sí, he vuelto a hacer la celebración del banderín. Al final es mi familia la que me sigue a todos lados. Y cuando me pasan cosas bonitas y buenas en la vida como estas, que son fruto de todo el trabajo que también me han inculcado ellos, me gusta dedicárselo y qué mejor manera que haciendo lo que más me gusta, que es jugar a fútbol y meter goles.
2: Acaba de compensar todos esos meses de sufrimiento por la lesión. Nos lo decía tu padre, lesión de las que no se sabe muy bien qué tipo de lesión es, si puede recuperar, si no. Joder, ya ha merecido la pena. Con lo de hoy ya ha merecido la pena.
3: Sí, totalmente. Esto ayuda, sin duda alguna. Merece la pena solamente ya con yo tener la conciencia tranquila, hacer lo que debo hacer cada día. Con eso ya soy feliz, estoy tranquilo de que he puesto todo de mi parte, pero sin duda si tienes una alegría como esta otra vez en el último minuto poder ayudar a todo tu equipo, a toda la selección y a toda su gente, a toda la gente en sus casas que estén felices hoy, pues me alegro.
2: A tres partidos de ser campeones del mundo, Miquel, ¿se ve cerca o todavía se ve muy lejos?
3: Bueno, se ve lejos. Todavía quedan obstáculos por delante, quedan barreras, hay que ir paso a paso. Son tres pasos, pero sin duda alguna nos centramos en el siguiente que viene ya.
2: Ah, viva San Fermín.
0: És Miquel Merino amb Pablo Pinto. I que es diu Pablo Pinto, el periodista de Dazón? Que intueixo, Ricard i Àlex, que no deu ser pare encara, no deu tenir la sort de ser pare.
1: No t'ho puc confirmar.
0: No, ho deia en broma, perquè, clar, ostres, no pots veure... Clar, els primers mesos d'una criatura a casa són molt macos, però també hi ha incertesa i són durs, eh? O sigui, físicament et canvia la vida. Però, vaja, això era una broma de mal gust. I la celebració que ha fet Miquel Merino és aquella que rodeja el córner, la va fer després de fer-li el gol a Alemanya, a Stuttgart, als quarts de final de l'Eurocopa, i va imitar un gest del seu pare.
4: El
0: seu pare, com es deia de nom, era jugador de la Osasuna i en una eliminatòria europea, Miguel Merino, un migcampista, jugava amb el 8, en una eliminatòria europea amb Osasuna, camp de l'Estoril, també va fer un gol i el va celebrar d'aquella manera que el seu fill ha imitat en dos grans escenaris. Comentava, Ricard, la fiabilitat defensiva de la selecció espanyola.
1: Sí, la veritat és que no és una anècdota. Es basa més en tenir molt control i molta pilota que no pas en defensar-se, perquè a més Espanya viu bastant exposada. Avui ha patit perquè Portugal és un equip perillós, li ha pres pilota en alguns moments, l'ha obligat a defensar més baix del que hauria volgut, però tot i així l'he vist molt, molt sòlida i molt consistent, tant en l'emergència com amb Unai Simón. Totes les rematades de Portugal han estat forçades i ha tingut aquell punt de sort que sempre necessita l'equip guanyador. A mi del que Merino és un escollit, és un jugador que té una relació amb els últims metres, amb la profunditat, amb la puntualitat dels marcades, amb el gol privilegiada. Ho va demostrar a l'Eurocopa, però ho ha demostrat avui en aquests minuts, perquè quan Ferran rep, que per cert ara en parlem, però Ferran, just quan també tothom pensava que se li estava escapant al Mundial, Ferran té això, que no rendeix mai, és a dir, que quan menys t'ho esperes, torna a aixecar el cap. O sigui, la persistència, aquesta mentalitat competitiva fa que hagi firmat uns minuts providencials i que De La Fuente es pugui penjar una o dues medalles perquè han estat els protagonistes del gol els dels canvis. Ferran i Merino, quina gran finalització de Merino davant de Diogo Costa, perquè no és fàcil, l'un contra un superar el portuguès.
0: Fa 10 anys, Miquel Merino, amb 18 anys, començava a treure el cap a Osasuna i en una... en una promoció de

0: sense primera, en un playoff de sense primera
1: contra el Girona, no?
0: Contra el Girona ho va fer bé, però va ser el fill de Codro qui va fer més gols en la final. A la semifinal del playoff va enganxar el Nàstic, li va fer hat-trick al Sadar i va sentenciar l'eliminatòria. Tenia 18 anyets, després va fitxar el Dortmund i la seva carrera és molt bona, i és veritat que és un jugador de molta qualitat, ha estat lesionat, però vaja, avui ha fet un gol importantíssim.
1: S'ha perdut la final de Champions aquest any per la lesió.
0: Sí, ha estat molts mesos lesionat. Àlex, després de veure el partit d'avui contra Portugal, a quina alçada entre les candidates, màximes candidates a guanyar el Mundial, col·locaries a la selecció espanyola?
2: A dalt de tot, ja sabeu que és la meva aposta, i jo posaria, en el primer graó, continuo posant a Espanya i França. Crec que, per manera de jugar, segurament, doncs, en aquest Mundial, França ens ha demostrat més exuberància, però crec que, per manera de jugar, com us deia, Espanya és qui la pot contrarrestar més. Crec que és una selecció que va cap a dalt, que arriba amb confiança, que, a més, com dèiem, doncs, aquests moments on la moneda et pot caure cara o creu, li acostuma a caure cara, així que per mi favorita arribar a la final.
1: De la possible semifinal França-Espanya pot sortir el gran favorit,
2: sí,
1: però recordem que això serà una semifinal, que totes dues no poden arribar a la final.
0: A l'altra banda del quadre hi ha l'Argentina, que ha de jugar encara als vuitens de final, i Anglaterra com les màximes candidates a jugar-se a les semifinals una plaça a la final. Arbusà, estem pendents encara d'alguna reacció de protagonistes, a veure si podem sentir Lamine Yamal, per exemple, que Lamine Yamal avui ha fet bones jugades, ha provocat la lesió de Nuno Mendes, sense anar més lluny, perquè l'ha forçat moltíssim en una acció de la segona part, però jo el vaig veure millor contra Àustria que no pas contra...
2: Sí.
0: Que no pas contra... contra Portugal avui. A Lamine.
3: Els últims 20 minuts no l'hem vist massa, eh? Jo tinc la sensació que encara no està al 100% o que es dosifica, però clar, és que avui era dia per collar i per anar-hi, perquè és que a més el resultat era el que era. Jo tinc la sensació, ja la primera part, fins i tot per dins, quan no encarava Nuno Mendes, l'he vist imprecís, també per dins, com que anava lent d'execució i de rapidesa. Sí que ha fet jugades en què ha estat determinant i en què se l'ha vist aquella espurna que el caracteritza, però a la segona part també l'hem trobat a faltar aquests últims 20 minuts. Jo us anava a dir, quan faltaven 15-20 minuts, que no el vèiem, que no l'hem vist.
0: Sí, Àlex, Ricard?
1: No sí. És el millor, Lamine Yamal... És difícil que pugui aparèixer el millor Lamine Yamal. Són dos mesos sense jugar just abans del campionat. Tot i això, continua intimidant. I tot i això, jo crec que no podem descartar que aparegui de manera definitiva en una escena important del campionat, perquè avui s'ha trobat Nuno Mendes, se li ha fet potser el partit llarg, com diu el Roger, però Semedo hi ha patit amb ell, eh? Quan troba un lateral humà, diríem, Lamine Yamal continua sent superior, i bé, falta veure que aviam si explota en algun partit, encara té possibilitats.
0: Continuem pendents de Dallas. Volies dir alguna cosa, Àlex?
2: Simplement, jo sí vaig veure el millor Lamine Yamal a la primera part davant d'Àustria. Per mi fa un escàndol la primera part, el que em porta a pensar, i avui no l'he vist fi, avui no ha fet 3 de 6 en regats, la qual cosa em posa a pensar que no està encara bé per repetir esforços, no per veure el seu pic més alt. Per tant, no hem de descartar que en algun partit d'aquests et pugui tornar a
1: el que passa, Àlex, que ara es trobarà ja no es trobarà sí. Àustries,
2: o sigui, no.
1: Necessitarà el pic més alt,
0: no Mendes.
1: Però el més alt,
0: Sí, hi ha dies... Sí. El partit Arbusà, el partit de quarts de final, ajuda més divendres a la nit, divendres al vespre, a les 9?
2: Sí.
3: El d'Espanya és divendres a les 9 a Los Angeles.
0: Contra Estats Units o contra Bèlgica. Ara anirem a Estats Units, perquè el partit és aquesta matinada, a Seattle, Estats Units-Bèlgica, a les 2 en horari català, i ve marcat per aquesta decisió de la FIFA d'indultar el davanter d'Estats Units, Follarent Balogun, i deixar sense efecte la sanció per jugar aquest partit de vuitens de final per l'expulsió contra Bòsnia, perquè va fer una entrada dura, una entrada d'expulsió, que et poden expulsar perfectament. Ahir la FIFA, per sorpresa, va anunciar la decisió de deixar en suspens aquesta sanció i permetre que Balogun jugui aquesta matinada contra Bèlgica. La Federació Belga, en poca estona, va fer un comunicat dient que no en tenien res i demanaven explicacions a la FIFA. De fet, Arbu, crec que hi ha hagut un intent d'impugnació de Bèlgica per aquesta decisió.
3: Sí, Bèlgica ha impugnat la decisió i també el partit, o vaja, que no jugui Balogun, però clar, la FIFA ha dit que la decisió és la que és i que el partit es juga.
0: Avui la UEFA ha fet un comunicat expressant també malestar amb aquesta decisió de la FIFA i dient que s'ha travessat una línia vermella. S'ha de dir que la decisió de la FIFA es basa en un article de la mateixa FIFA, l'article 27, que dona potestat a aquesta entitat per deixar en suspens algunes sancions. Va passar amb Cristiano Ronaldo perquè pogués començar a jugar els primers partits d'aquest Mundial. Tenia una sanció de 3 partits, al final els dos últims els van congelar perquè pogués jugar des del principi. Ahir es va comentar que la decisió de la FIFA d'indultar Balogun va arribar després d'una intervenció de la Casa Blanca. I atenció, perquè avui n'ha parlat d'un altre. Muriel Serra, el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, bona nit.
4: Hola, bona nit, com esteu?
0: Trump va trucar a la FIFA, oi?
4: Bé, té telèfon directe amb Gianni Infantino, són amics íntims, això no ho ha amagat mai, però el que ja no amaga és que també fa ús d'aquesta amistat quan li convé. És a dir, Trump avui ha explicat sense cap mena de vergonya, penso que cada dia en té menys, ha explicat davant la premsa, s'hi ha recreat, a més, que, doncs, sobre aquesta trucada, sobre les opinions que ha donat a Gianni Infantino al voltant del futbol. Ha dit que ell d'això hi entén molt, quan deia d'això no acabava de quedar clar si referia al futbol.
0: Però ha dit que no li semblava falta, no?
4: Bé, ell ha dit que li semblava un xoc de dos atletes que anaven a molta velocitat i que xocaven entre ells.
0: Una trepitjada, per qui no hagi vist l'acció, Balogun trepitja el peu del jugador de Bòsnia de tal manera que li torça el turmell directament, sí. Li provoca una rebrincada del turmell.
4: Sí, sí, fa angúnia de veure. El cas és que aquí estan acostumats als xocs, allò del futbol americà. Hi ha uns xocs espectaculars entre aquests atletes que diu Trump. Bé, de soccer, que en diuen aquí, queda clar que no hi entén massa, tot i aquest intent de tertulià que ha fet avui a la Casa Blanca, un intent de tertulià en tota regla. Primer ha dit que ell havia demanat que retirés aquesta targeta, però després ha reconegut, o per suavitzar-ho, ha dit que havia demanat que es revisés, és a dir, que potser s'ha adonat una mica que tot plegat començava a grinyolar d'una manera bastant seriosa. Penso que val molt la pena sentir a Trump explicant aquests arguments.
5: Crec que han pres una decisió realment brillant. Crec que la decisió de l'àrbitre va ser horrible i ningú en parla. Parlen de la targeta vermella com si estigués bé. Ningú parla de la decisió de l'àrbitre sobre la targeta vermella. No sabia que coi era una targeta vermella. Quan me'n vaig assabentar vaig dir, esteu de broma? Aquest paio només ha d'aixecar la mà? El teu millor jugador no jugarà la setmana que ve, el proper partit? Vaig dir, ostres, quin poder, això és terrible. Wow, that's a lot of power,
0: that's terrible. Terrible,
6: és terrible. Sí. O sigui, no sap ben bé com
0: va això. No sap que és una targeta vermella, però li sembla que és inadmissible, però... que li ensenyi a Balogun, sí, per aquesta acció. Terrible, sí, sí. Tremendo.
4: Sí, sí, ha vingut a dir, a més que això pels belgues doncs, seria bo, perquè si han de derrotar els Estats Units, que almenys els derrotin doncs, havent jugat contra tots els jugadors, és a dir, també contra el més bo de l'equip, no? Vull dir, una sèrie d'arguments
0: que... Que Donald, sí, Trump digui la seva, ja tu el coneixes millor que nosaltres, Oriol Serra, bé, doncs, no sé si dir que ni ens sorprèn. Ara, que la FIFA s'ho empassi, és, ajuda, hi ha una vergonya inadmissible. O sigui, no
6: es pot justificar. Home, Infantino, per tota la credibilitat ja com a president de la FIFA. O sigui,
0: és que jo tinc ganes que expulsin un jugador en un d'aquests partits per veure si el sancionen.
6: Exacte, què passarà, no?, a partir d'ara?
4: I és una llàstima, perquè els Estats Units realment estan jugant molt bé, molt millor del que tots ens imaginàvem. Estan fent un futbol espectacular pel que esperàvem d'aquest equip, que la toca ràpid, que es nota que en aquest país el futbol europeu, el soccer, està guanyant molt de pes, però realment que Donald Trump hi posi, doncs, i faci suqui una mica, doncs, el malindro, doncs és amoïnant, però sobretot ho és des de l'inici, perquè aquesta amistat entre Infantino i Trump, doncs, ha estat sospitosa des del primer moment. Hem vist coses estranyíssimes, com aquell premi a la pau que es van inventar des de la FIFA per fer-lo content. Vull dir que al final estem veient una mica el que estava escrit que acabaria passant.
0: Oriol Serra, confies en la victòria de la selecció nord-americana de Pochettino aquesta nit contra Bèlgica?
4: Sí, a mi m'agradaria perquè això fa ambient de Mundial i també està bé doncs, veure que la gent s'ho passa bé, que el que et deia, que el futbol va guanyant pes aquí als Estats Units. Al marge de tràmit de la política, evidentment, veurem què passa i després, escolta, que continuïn el camí, que espero que si passen avui, doncs que passin també el proper partit.
0: Que seria contra la selecció espanyola als quarts de final. Gràcies, Oriol.
4: Vinga, bona nit.
0: Teniu pronòstic clar en aquest Estats Units-Bèlgica, Ricard i Àlex?
6: Jo veig que més favorit a Estats Units i més tal com està, o sigui, tal com està derivant al Mundial. O sigui, ja em sap greu haver de... O sigui, em sap greu per Pochettino de la seva selecció perquè jo crec que paga una factura de falta de credibilitat a, com deia l'Oriol, a un projecte esportiu molt estimulant i que estava donant molt bona nota. Jo crec que Bèlgica està una mica erosionada i veig favorit als Estats Units.
0: Bèlgica va passar 8 temps a final remuntant un 2-0 en els últims minuts contra Senegal. Àlex, tant de bo no marquival algun gol de la victòria dels Estats Units, la veritat.
2: Tant de bo. Jo veig... Bé, aquí tu vas millor a la porra que nosaltres, però... Jo veig clar favorit als Estats Units, també. Jo, Bèlgica, m'ha deixat sensacions bastant contradictòries en tota la fase de grups, i l'altre dia ho acaba aixecant, però més per accident que per joc, tot i que la segona part millora. I, en canvi, Estats Units és una de les seleccions que més m'ha agradat atacant els espais. Crec que és la seva gran virtut, i en això li pot fer molt mal a Bèlgica.
6: Té raó, Àlex, tu què tens a la porra? Si aquí, per molt que no, em preguntis
0: no
6: tu...
0: No sé, ara estava buscant, no me'n recordo. Jo diria tampoc. Que victòria dels Estats Units, o empat. Potser un empat. Us he de dir una cosa. El gol de Miquel Merino, el gol d'Espanya i l'1-0 fa sumar 3 punts, home. Però he perdut el comodí del campió mundial.
6: Bé, però són 3 punts, això, Xavi.
0: Sí.
6: Si és que he vist que no sé... Si, no és moment de porra, però és que has clavat 19 sí, sí, resultats. Sí. O sigui, el que hauries de plantejar-te...
3: El que més, no?
6: És sí, tenint sí. Aquest atac com tens el de França, com és que no vas líder?
0: Sí. Perquè la resta, o sigui, només faig triples. Saps, sóc com els Warriors de Stephen Curry i companyia, que juguen
6: no,
0: el triple.
6: No, flipant.
0: Marxem un moment i ara trobem que encara tenim molts més continguts de Mundial. Mira, parlarem de la Viagra.
7: El Club de la Mitjanit, edició Mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
8: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
9: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
10: 10 d'abril de 1996.
9: I el número de la sort, el...
10: 3.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: Les tasques d'extinció van bé.
12: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
7: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
12: I de dilluns a divendres a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
7: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
12: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
7: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. El Mundial, el Club de la Mitjanit.
13: Bueno, al final hemos sobre todo movilidad, romper el espacio que al final creo que no estábamos terminando de romper del todo, y a partir de ahí ellos también se han estirado más, hemos tenido más espacios para recibir entre líneas y ahí es donde hemos creado el peligro.
0: Ferran Torres,
14: dos palos ya en el Mundial. Jugada, ¿cómo ves a Miquel? ¿Cómo le habilitas? ¿Cómo ha sido? Cuéntanosla tú.
13: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo. Estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
14: Bueno, ¿y ahora qué? Quedan 3 partidos para ganar un Mundial. El primer rival no lo tenemos claro, pero sabemos que va a ser o Estados Unidos, en Estados Unidos, que ya estamos viendo las cosas que han pasado, o Bélgica. No sé si por ser un rival europeo quizás lo preferís, lo conocéis mejor.
13: Bueno, ahora ya todos los rivales son de vida o muerte y son muy duros, entonces nosotros creo que lo más importante es que estemos centrados en nosotros, en preparar nuestro partido, y a partir de ahí, pues el rival que toque, afrontarlo con la máxima ilusión y las muchas ganas.
14: Gracias, Ferran, y enhorabuena.
0: Ferran Torres, que ha entrat en el minut
15: 75 per Baena.
0: A la mitja hora de la segona part. Exacte. I en 25 minuts, no ha arribat a 25 minuts, ha fet moltíssimes coses, com per exemple l'assistència de gol per Miquel Merino. Només començar el temps ha afegit que ha classificat la selecció espanyola per als quarts de final. Molt, molt bona estoneta de Ferran, la millor al Mundial. Encara té pendent marcar, oi, Arbu? Ferran no ha fet cap gol, li van anul·lar un gol el segon dia, diria.
3: Sí, no n'ha fet cap i n'ha fallat algunes de clares, i aquests dies el veiem força enfonsat, força trist. L'hem vist amb un to molt baix. Segur que aquesta assistència avui, aquesta passada de Merino, l'anima, l'ajuda.
0: I els minuts, és que a més Ricard i Àlex ha definit perfectament en un moment d'aquesta entrevista a Televisió Espanyola el que li han demanat i el que ha executat, allò d'anar a l'espai per generar més possibilitats de joc interior.
6: Sí, i és curiós que hagi estat protagonista amb la passada final, sí, que no és
0: entre les cames de Rubén Díaz.
6: Sí, eh? Sí, la passada és molt bona, no és una de les seves signatures preferides. Veient la repetició de la jugada, la falta li fan a Merino, que és qui pica la falta.
2: Se la saca ell, sí.
6: I se'n va a l'espai a l'esquena del central. Aleshores hi ha la passada dintre Ferran, i Ferran que aprofita el moment de Merino, que Merino és qui activa l'acció, perquè també podia haver dit bé, no sí, la servim, sí, ràpida.
0: O no accelero jo amb una desmarcada a l'espai, sí, sí, perquè s'ha de tenir imaginació per pensar que la jugada pot acabar en aquella zona i a aquella velocitat. Espanya està classificada per als quarts de final i també ho està Noruega, que va eliminar Brasil. L'eliminació del Brasil, home, ens va sorprendre, la vam viure ahir en directe aquí a Catalunya Ràdio, al Mundial del Club de la Mitjanit, però tampoc és l'eliminació del Brasil més sorprenent de la història dels Mundials, Ricard i Àlex.
6: No, de cap manera, de cap manera. Ja són molts campionats fallant, una selecció que ha anat perdent talent, Ancelotti, que no ha revifat la selecció amb apostes joves, sinó que ha continuat tirant de jugadors molt veterans.
0: Muy parecida en... Parla Robert Martínez de DAZN.
16: La pelota de utilizar el talento individual para llegar a frente del arco contrario y una intensidad defensiva de los dos equipos, un talento individual fantástico y una pena, yo acho que pienso ya...
17: Te sale el portugués.
16: Me salió el portugués. No, pensaba que el empate y llevar a la prórroga hubiera sido lo más justo, solo porque tenemos un balón en el larguero, tenemos alguna ocasión y la primera que tiene clara España la marca el gol, pero es lo que pasa en estos niveles. Felicitar a España, que vaya todo muy bien, y también felicitar a mis jugadores porque la forma en que jugamos contra un equipo que es favorito en el Mundial es para estar muy, muy orgullosos. No ganamos, pero de la manera que perdemos es para estar orgullosos.
0: Robert Martínez, el tècnic de Balaguer, seleccionador portuguès. Ricard, parlàvem del Brasil i d'aquesta eliminació.
6: Sí. Deia que jo crec que Ancelotti no ha encertat amb l'elecció d'Ancelotti, que Ancelotti no és un revolucionari, Ancelotti no té l'energia per canviar el rumb, i pensar que amb Danilo, Douglas Santos, fins i tot Neymar a la convocatòria, és a dir, estirant la carrera de jugadors ja veterans, Casemiro, ja sé que no deuen venir nous talents, però el Brasil ha de tenir jugadors joves a qui se'ls ha de donar una oportunitat i un canvi de cicle generacional, perquè el que és evident és que el Brasil s'ha anat estavellant els últims anys de manera reincident, i que Brasil, Alemanya i Itàlia, que hem crescut sent les grans bèsties del futbol mundial, Itàlia 3 mundials consecutius sense jugar, Alemanya 3 mundials consecutius sense arribar als vuitens de final, i el Brasil no sé quants van ja. Bé, ahir dèiem que des del 90 que no perdia a vuitens de final.
0: Sí, però han caigut a quarts de final unes quantes vegades.
6: Clar, les tres grans en crisi, era el moment d'altres seleccions.
0: Àlex?
2: Sí, per mi Brasil ha anat, el talent de Brasil està en retrocés, així com Espanya o Portugal, per exemple, doncs el talent va en augment, a Brasil passa tres quarts del mateix, del contrari, perdó. I crec que hi ha tres posicions a la que queda molt tocada Brasil. Una és la posició de nou, crec que en els últims anys no està fabricant un nou a l'alçada del que era Brasil. L'altra és la sala de màquines, ara ho deia el Rigard, encara van amb Casemiro i sembla que no hi ha aquest jugador creatiu. I l'altra, per mi, molt greu, és la dels laterals. Brasil sempre s'havia caracteritzat per tenir laterals ofensius que et generaven molt i crec que això no està a l'alçada. Si a més Ancelotti no trenca el guió i tira d'inèrcia, doncs segurament això explica les últimes desfetes de Brasil.
0: Si el Brasil és fora del Mundial, eliminat és perquè Noruega és a quarts de final, la Noruega de Haaland, també la de Nilan, del porter d'Edegor, té molt bon equip, de Nusa, l'entrena aquell Solbakken que entrenava al Copenhague, oi, Ricard? Fa unes quantes temporades va encarar un dia de partit amb Guardiola. Ahir Haaland va fer els dos gols que van eliminar el Brasil, són dos grans gols, van ser dos grans gols, un de cap i l'altre amb una fuetada des de fora de l'àrea espectacular, i Haaland va empatar amb Messi i Mbappé com a màxim golejador en aquest Mundial. Francesc, com va la taula de golejadors del Mundial?
15: Doncs està ajustadíssima ara mateix. Tenim un triple empat en primera posició amb Mbappé, Messi, Haaland amb 7 gols, just per sota Harry Kane, l'anglès, amb 6 gols.
0: Entre aquests 4, qui creieu que acabarà com a màxim golejador del Mundial, Àlex i Ricard?
6: Ostres.
2: Mentre s'ho pensa el Ricard, jo Kane. Vaig dir Kane i ho mantinc.
0: És un gol, eh? Kane continua. I va fer un gol de penal.
6: Jo
0: Ricard,
6: diré Mbappé.
0: Mbappé. A mi també em fa la sensació que serà Kylian Mbappé. Està sent un Mundial amb uns quants jugadors, ara n'ha citat 4, el Francesc Ripoll, que estan fent molts gols. I no sé si el Francesc té a mà amb quants gols van acabar els màxims golejadors dels últims Mundials.
15: Mira, et diré que dels últims 6 Mundials, els tres que estan ja màxim golejadors ja han superat la xifra del màxim golejador. Mira, el 2022 Mbappé va fer 8, sí. Per tant estan només a un. Però els quatre anteriors, 2018 Kane 6, 2014 James 6, 2010 Müller 5, 2006 Klose 5, el 2002 Ronaldo en va fer 8, però són xifres que ens fan pensar que se superaran.
0: Ronaldo al brasiler.
15: Exacte.
0: Ronaldo al brasiler. El rècord històric són els 13 gols de Just Fontaine al Mundial de Suècia l'any 58, que a mi em semblaven inabastables i m'hi vaig jugar al bigoti i crec que el conservaré. Però
15: sí, anirà per poc, potser.
0: Si eren 3 partits i aquí un hat-trick ja em posarà la por al cos. Harry Kane n'ha fet 6 i em va tornar a fer un gol de penal en la victòria d'Anglaterra contra Mèxic, 3-2 a l'Estadi Azteca, un molt bon partit de futbol que es va haver d'ajornar una hora, havia de començar a les 2 hora catalana, va començar a les 3 pel tema de les tempestes. Bellingham va fer un bon partit, 2 gols de Bellingham, del jugador del Madrid. Kane, una assistència per Bellingham i un gol de penal forçat per Anthony Gordon, que també va tenir bons minuts, el jugador del Barça, contra Mèxic, que deixa el Mundial amb tots els honors, a Mèxic de Javier Aguirre. Col·locava Anglaterra també en el primer esglau de favorites, com la selecció espanyola comentàveu fa uns moments, Ricard i Àlex?
6: Jo sí, jo crec que el gran candidat sortirà de la semifinal França-Espanya, tal com està el Mundial, i l'alternativa apareixerà per l'altra banda, i Anglaterra és una de les clares candidates per ser l'alternativa.
2: Jo primer grau Espanya-França, segon grau Anglaterra-Argentina, que és exactament el que està dient el Ricard. A mi...
0: Fixa't que van uns per una banda del quadre, sí, i els altres, Argentina i Anglaterra per una banda i Espanya i França per la contrària.
2: Sí. Sí, deia que a mi em va agradar molt el partit d'ahir i crec que és un partit molt marcat inevitablement perquè per aquells 2 minuts o aquell minut i mig on marca Anglaterra, saca de centre Mèxic, recupera la pilota per cert Gordon i torna a marcar Anglaterra i a partir d'aquí et marca molt el partit. Però vaig veure Mèxic bé i vaig veure Anglaterra millorada, que crec que és una selecció que és molt més perillosa o sap jugar molt més quan no ha de portar la iniciativa del joc, quan pot córrer, i sobretot quan pot córrer amb el doble pivot, amb les conduccions de Rice i d'Anderson, i les arribades de Bellingham, per no dir Kane, fan molt mal.
0: Sabeu que és una fake, oi? Una notícia falsa.
6: Sí.
2: Sí.
0: Aquest Mèxic-Anglaterra ha estat rodejat per una fake, una notícia falsa, en la preparació de la selecció anglesa per jugar a l'altitud de Mèxic DF, en la capital de Mèxic. Es va publicar els últims dies que els jugadors anglesos prendrien Viagra per patir menys l'altitud. Tuchel, abans del partit, a la prèvia, va dir que no li constava. Connectarem ara amb el doctor Carles Pedret, que és traumatòleg de la clínica Fiat, que treballa amb més d'una selecció en aquest Mundial i que és el doctor mundial aquí a Catalunya Ràdio durant el Mundial al Club de la Mitjanit. Doctor Carles Pedret, bona nit.
17: Bona nit.
0: A veure, si podem aclarir això de la Viagra i la selecció anglesa, Tuchel gairebé ho va desmentir abans del partit i la veritat és que sembla difícil de creure que uns metges professionals com els de la Federació Anglesa utilitzin Viagra amb els futbolistes amb el risc que comporta per lluitar contra el mal d'alçada.
17: Sí, home, a veure, mèdicament és una cosa que no té ni cap ni peus, m'entens? És a dir, tota la vida s'ha jugat en alçada i tota la vida has fet una adaptació prèvia i no s'ha necessitat una medicació directa i tan agressiva com és el Viagra.
0: Perquè el Viagra pot ajudar a que el rendiment sigui òptim en altitud?
17: No directament. El que passa és que el Viagra té una sèrie d'efectes que el que fan és que estiguis més actiu. De fet, es tracta d'això, saps? El que passa és que, clar, un d'aquests efectes és un augment del ritme cardíac i de la freqüència cardíaca. Llavors, això, en un esportista professional que ja es posa habitualment a 180 o 170 o 190 pulsacions, és un risc que estic convençudíssim de que no prenen els metges de la selecció anglesa i menys coneixent-los com els conec. Vull dir que no, però ni ells ni ningú que tingui dos dits de front.
0: O sigui, el risc de tenir un problema cardíac augmenta molt considerablement si s'utilitza Viagra abans de fer esport.
17: Sí. Sí, perquè pensa que el Viagra en repòs ja és un excitador general, val? I no només sexual, que s'utilitza per això, però ja és un excitador en general, també cardíac, augmenta el ritme cardíac, com hem comentat, augmenta les pulsacions, augmenta la freqüència cardíaca, augmenta el bombeig de sang a tot el cos, i això, amb un esportista professional, que a més està en unes temperatures extremes en aquest lloc, que a més es posa amb aquestes pulsacions que hem comentat i que ha de jugar 90 minuts així, és un risc absolutament innecessari i que no crec que el benefici que pugui aportar el Viagra, que sincerament a mi no em consta, valgui la pena córrer aquesta sèrie de riscs associats que comporta.
0: I hi ha algun altre remei per pal·liar els efectes de l'altitud?
17: Per pal·liar els efectes de l'altitud, el que has d'intentar fer sempre és una adaptació d'uns quants dies. És a dir, i totes les mesures nutricionals, d'hidratació, de tot, vull dir, el que s'ha fet sempre. No hi ha pastilles concretes que t'ajudin a millorar. És un tema d'adaptació fisiològica del cos. Entén-me les distàncies, però és una mica com el jet lag, m'entens? Sí. Tu pots anar aprenent-te coses, però hi haurà aquests 2, 3, 4, 5 dies que no te'ls treu ningú, que vagis una mica... que no t'enteres molt bé de quina hora és.
0: Grogui.
17: M'entens?
0: Sí, sí, sí.
17: Exacte.
0: Doctor Carles Pedret, gràcies, com sempre.
17: A vosaltres.
0: El doctor Carles Pedret, traumatòleg de la clínica Fiat, aquesta matinada juga a l'Estats Units, Bèlgica, Seattle, on no hi ha problemes d'altitud. El Noruega, Anglaterra, dissabte, juga a Miami, al nivell del mar, o sigui que aquesta vegada no hi haurà aquesta cançoneta de la Viagra, que era poc creïble, però vaja, l'hem volgut desmentir amb una opinió científica com és la del doctor Carles Pedret. Tenim 3 minuts per repassar els partits de demà d'aquesta ronda de vuitens de final, que tancaran els vuitens a les 6 de la tarda, 6 de la tarda a Catalunya, bon horari. A Atlanta juga l'Argentina a Egipte, Francesc.
15: Sí, l'Argentina, recordem que van a la pròrroga davant Cap Verd i Egipte va eliminar Austràlia a la tanda dels penals i juga els seus primers vuitens d'un Mundial. Egipte està pendent de l'estat físic de Salah, que ja va jugar una mica tocat contra Austràlia.
0: És la seva estrella. El pronòstic aquí apunta més cap a l'Argentina, diria, Ricard.
6: Home, seria una gran sorpresa que no guanyés l'Argentina.
0: Sí.
18: Totalment, sí. Totalment.
0: Sí, tot i el patiment de l'Argentina contra Cap Verd als setzens de final.
6: Que, clar, ara ja estàs en un cara, ho creu, i una expulsió, per exemple, pot condicionar un partit, però vaja, Seria la gran sorpresa dels vuitens.
0: I a les 10 del vespre hi ha el Suïssa-Colòmbia. Juga a Colòmbia, que sempre és maco de veure.
15: Sí, aquest partit es disputarà al Canadà-Vancouver. Colòmbia encara no ha perdut cap partit i compte, hi ha uns quants jugadors afectats per un virus gripal sense anar més lluny contra Ghana als setzens. James Rodríguez va haver de ser substituït al descans. Veurem com arriben els jugadors en aquest partit.
0: Aquí el pronòstic és una miqueta més obert, tot i que potser decantem cap a Colòmbia?
6: Per mi molt obert. Molt jo crec obert. Que Suïssa no fa soroll mai, però és molt pesada.
18: Jo sí veig Colòmbia. De fet, quan em vas preguntar la selecció que més m'ha agradat de moment, jo, per mi és Colòmbia. No la veig potencialment guanyadora, però en aquesta eliminatòria sí.
0: Colòmbia es creuaria als quarts de final contra l'Argentina, si l'Argentina és capaç de superar demà a la tarda a Egipte. Aquesta nit us quedeu a veure als Estats Units-Bèlgica, a les dues tampoc es...
6: Segurament sí. Si no hi ha llamps... Sí.
0: Ahir va ser una mica...
6: Jo quan vaig sentir que hi havia llamps ahir vaig anar a dormir i m'he llevat igual, tranquil·lament.
0: Sí, però ha valgut la pena recuperar el partit. Perquè està...
6: Home, tu diràs, no podia perdre.
0: Sí, sí.
6: M'he incomunicat durant uns minuts molt i m'he concentrat en el futbol.
0: Molt ben fet. En 6 minuts són les 12, tancarem aquí el Club de la Mitjanit. Hem estat molt pendents de l'Espanya-Portugal 0 dels vuitens de final del Mundial i també de la situació que es viu al país amb 5 incendis actius durant la jornada d'aquest dilluns. Algun ja està estabilitzat, però n'hi ha un parell, sobretot a la zona de l'Anoia, que ha provocat el confinament de més de 30.000 persones en diferents municipis. Aquí us acomiado, que ens espera el Turi, l'Isaac Vilalta, Ricard Torquemada i Àlex Damas. Gràcies una nit més per ser al Mundial al Club de la Mitjanit. Fins demà.
6: Fins demà, adéu.
18: Bona nit, fins demà.
19: El seguiment del Tour a Catalunya Ràdio amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Tour de França, tercera etapa. Isaac Vilalta, bona nit.
20: Bona nit, Xavi.
0: Tercera etapa de Le Grand Depart, Granollers-les-Angles, etapa de muntanya, diríem. I ha aparegut Pogacar, que ahir li va regalar la victòria d'etapa al Toro, el va deixar guanyar, avui no ha deixat guanyar ningú.
20: No, si alguna cosa té Pogacar és que és molt espectacular i quan guanya normalment ofereix aquest espectacle. Ahir ho vam veure amb el final a Barcelona, Montjuïc va cedir la victòria a Del Toro en un final elèctric. Al final ha arribat un grupet bastant reduït, uns 15-20 ciclistes als angles i aquí, com deies, avui aprofitant-se de la feina de Del Toro, Pogacar està qui ha rematat amb una facilitat descomunal, obrint una miqueta de forat respecte de Jonas Vingegaard. Al final han estat només 2 segons, però que li serveixen a Pogacar juntament amb les bonificacions per situar-se líder de la general, empatat a temps, això sí, amb Jonas Vingegaard.
0: I per què és líder?
20: Per les centèsimes.
0: El marge és mínim, però vaja, ja ha fet 2 demostracions, Pogacar, en aquestes tres primeres etapes, ahir a Barcelona, a Montjuïc, i avui sobretot a Les Angles, es posa líder, res que no poguéssim esperar, perquè és com competeix habitualment Tadej Pogacar. Hi havia molt d'ambient, oi? A la part catalana de l'etapa, a França, pels incendis no hi ha pogut haver-hi aficionats, però fins a arribar a Puigcerdà moltíssima gent, molt ambient a l'acollida de Toses.
20: Sí, sobretot la collada de Toses ha estat espectacular, però és que et diria també en tots els pobles que el Tour de França anava repassant, anava creuant, hi havia molta gent a tot arreu. No només d'avui, a Collada de Toses, que ha estat espectacular, sinó d'aquests dies a Montjuïc i per tot el territori.
0: Sí, a Tarragona també a la sortida. Exacte. I a les comarques tarragonines, en els primers quilòmetres de l'etapa de diumenge, també hi havia un ambientàs increïble. Com ha anat l'experiència, la narració, les transmissions de TV3?
20: Bé, molt bé, enriquidora, de menys a més, que això és bo, i un luxe treballar amb tots els companys i amb els especialistes, amb la Marta Vilajosana, l'Àngel Edo i el Joan Antoni Fletxa.
0: Ha anat molt bé. Gràcies, molt Isaac, bé. Bona nit i fins demà.
20: Una abraçada.
0: Apa.
21: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
22: Qui diu que a l'estiu no passa res?
23: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
22: El mercat del Barça de Flick.
23: La sortida del Tour des de Barcelona.
22: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
23: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
22: La recomposició del Girona segona.
23: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
22: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
23: El sol o a l'ombra.
22: Escolta el Tot Costa.
24: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.

Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit, ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, que és el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva ha escollit una cançó que es diu Three Lions, Football is Coming Home. És del grup britànic The Lightning Seeds. I direu, sí, sí, però aquesta no és una cançó de Mundial, és una cançó d'Eurocopa. I teniu raó, perquè la van fer per l'Eurocopa d'Anglaterra l'any 96, però és que aquesta cançó, aquesta versió... La cançó va impactar tant que es va fer una versió per al Mundial de França 98, al cap de 2 anys, per acompanyar la selecció anglesa en aquell Mundial, i aquesta és la versió que sentim ara mateix i que ha seleccionat el Salva.

I avui per un record especial que ja em vaig quedar a mitges i tinc ganes de fer-lo. És per una personeta que avui ha fet anys i que ara ja sí, cada vegada es nota més que em va fent i que es fa gran, sense deixar de ser com és, sense deixar de viure la vida amb passió, amb intensitat, sobretot les coses que li agraden, tot i que tingui una mica de mal geni. Als 9 anys li arriben a la Greta després de treballar molt per poder ser més feliç i acceptar la vida tal com ve, acceptar els altres i les seves decisions i acceptar-se a ella mateixa. Continua gaudint tant com puguis de les coses que t'agraden, ajudant qui veus quan necessita i estimant de la manera que estimes. I ja em diràs qui t'agrada, que m'han dit que està passant alguna cosa. Aquest dilluns la Greta ha fet 9 anys i és i serà sempre la meva filla gran preferida. Bona nit i que descanseu, si és que no us quedeu a veure els Estats Units-Bèlgica del Mundial, que comença a les 2. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Tres incendis continuen cremant i simultàniament a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, un altre a Carme, a l'Anoia, i un altre a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat aquest últim. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat a Catalunya Ràdio que preocupa especialment que els primers dos incendis s'estenguin.
2: Tant un com l'altre, el problema està sent doncs, l'impacte, no?, a la població. Un incendi té un potencial, en el cas de la Sentmenat, de 2.000. En el cas de Carme, té un potencial de 4.000 hectàrees. Ens preocupa l'impacte sobre edificacions i sobre la població.
1: El foc de l'Anoia ha afectat més de 470 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. Hi ha 33.000 veïns de la comarca que estan confinats. L'incendi del Vallès Occidental ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. El govern ha sol·licitat suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. Més notícies, Oriol Pujador.
3: De cara a aquest dimarts, el risc d'incendi és molt alt. A més d'un centenar de municipis de 18 comarques, també hi ha 6 espais naturals on el risc de foc al bosc és màxim, en un nivell de 4 sobre 4. Protecció Civil de la Generalitat manté el pla enfocat en fase d'emergència pel perill extrem d'incendi en algunes comarques i per la simultaneïtat de focs. Ho ha explicat l'inspector en cap del cos dels agents rurals, Josep Antoni Mur.
4: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general, a banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada ni cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
1: El Partit Popular es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per a famílies des del moment que l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut que encara no ha nascut tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel Partit Popular i Vox. Feijóo ho ha anunciat a Antena 3.
5: Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
3: El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts a Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol sí que assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics.
1: A Algèria hi ha hagut una abstenció de rècord en les eleccions d'aquest cap de setmana. Només el 21% dels 24 milions d'algerians cridats a les urnes van participar en els comicis per escollir els membres del Parlament. El Front d'Alliberament Nacional repeteix com a vencedor dels comicis, tot i perdre representació, podrà continuar governant amb el suport dels dos partits més pròxims al poder. La cadena Sky ha comprat la divisió d'entreteniment de la cadena britànica ITV per uns 1.800 milions d'euros. L'acord que han d'aprovar les autoritats britàniques pretén crear un competidor de pes davant de gegants mundials de streaming com Netflix o YouTube. Londres, Quim Olivares.
6: L'operació inclou els canals de televisió en obert d'ITV, el seu servei en streaming ITVX, però no la producció d'estudi de programes populars aquí al Regne Unit com Coronation Street. Sky, fundada el 1989 per Robert Murdoch, és propietat de la nord-americana Comcast. La consellera delegada del grup, Dana Strong, espera que el govern britànic aprovi l'operació.
7: Aquesta és una oportunitat extraordinària per reunir el que jo diria que són les dues marques més icòniques dels mitjans de comunicació. Tenim l'oportunitat de crear un campió nacional de streaming al Regne Unit.
6: La combinació de les dues companyies pot arribar a obtenir una audiència de 20 milions de llars al Regne Unit, però en un moment en què la televisió tradicional està perdent interès davant l'streaming i YouTube, les dues empreses consideren clau unir per competir plegades. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
1: I als esports, la selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial de Futbol després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit.
3: De matinada juga als Estats Units-Bèlgica, mentre que aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final, són Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
1: En bàsquet, segons ha pogut saber 3Cat Info, el Barça es retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el fitxatge de Xevi Pujol.
3: I a la tercera etapa del Tour de França, l'última en territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser el líder de la General amb el mateix temps que Jonas Vingegaard. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitjana muntanya entre Carcassona i Foix.
0: Fins aquí les notícies.
8: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.
0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
9: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure amb Alba Cardalda, psicòloga, neuropsicòloga. Benvinguda. Gràcies, Alba, per ser amb nosaltres.
2: Moltes gràcies.
1: Engegar la merda de forma educada, parafrasejant el títol del teu llibre. Et va costar molt aquest títol?
2: Home, em va costar primer perquè no sabia si tindria una bona rebuda. Pot ser una mica agressiu, no? Pot sonar una mica fora del que s'espera d'una psicòloga i vaig pensar, ostres, això no sé si es percebrà com una cosa agressiva o no, no? Però ha tingut, la veritat, molt bona acollida.
1: Sí, perquè aquí la paraula clau... És curiós que tu, que tens més de 600.000 seguidors a Instagram, que és poca broma, Instagram, precisament, les xarxes socials te la censuren, aquesta paraula clau.
2: Sí, el que passa que jo, quan vaig començar a parlar d'això, la meva idea no era ni tenir molts seguidors, ni fer créixer, no? Aleshores no vaig pensar en això. Això va ser una cosa...
1: Home, evidentment, clar, si haguessis pensat ja ho haguessis titulat d'una altra manera.
2: Exacte, exacte.
1: Que llavors hagués sigut autocensura,
2: exacte.
1: Que també n'hi ha molta avui dia.
2: Sí, i tant, i tant. Jo no ho vaig pensar amb aquest objectiu i potser precisament per això va ser efectiu.
1: Sí, tu volies que se t'entengués, aquest engegar la merda.
2: Volia parlar amb l'idioma que parlem tots, quan parlem amb una amiga, amb un amic, quan parlem a casa.
1: A l'hora de posar límits, de portar-ho a la pràctica, posar límits, que de fet és el gran tema del llibre, tu fas referència als teus viatges personals. Ets una dona que ha viatjat molt sola i, evidentment, has hagut d'aprendre a posar límits.
2: Sí, i vaig aprendre, doncs, sense plantejar-m'ho, eh? De vegades hi havia situacions on o posaves límits o posaves límits. No hi havia altra opció. I a mesura que vaig anar viatjant, vaig anar aprenent quines eren les millors maneres. I sobretot amb persones que no coneixia de res, inclús d'altres cultures, on has de saber molt bé llegir sobretot les senyals corporals, no? La comunicació no verbal, per saber si el que estàs dient s'està entenent bé o s'està prenent com una falta de respecte, quan potser en el teu entorn, la teva cultura, no ho és. Aleshores, aquí em vaig afinar molt amb aquest art de posar límits.
1: De fet, comences el llibre parlant dels teus viatges i en la introducció ja ens expliques que vas viure en un poblet de Bolívia on treballaves com a psicòloga voluntària en un orfenat i escrius: habitualment, a més de les meves feines com a psicòloga, era l'encarregada d'anar a comprar a la ciutat el menjar per tota la setmana. I en una de les ocasions en què em dirigia al mercat em vaig trobar que la carretera que sempre agafava estava tallada a causa de les inundacions que havien deixat les pluges torrencials. I no tenies cap mapa ni senyal de GPS, així que l'única manera d'arribar a la ciutat era seguint els senyals. Feia 20 minuts que conduïa sota la intensa pluja quan em vaig adonar que encara no havia vist cap senyal de trànsit. I aquí és una metàfora de la importància de les indicacions. Tu dius, Alba, una carretera sense indicacions és com una relació sense límits.
2: Efectivament, perquè no sabem ben bé cap on hem d'anar, si estem traspassant alguna cosa que pot ser perillosa, si estem fent mal a algú sense donar-nos compte, no? Igual que passa amb una carretera si no tenim la senyal del nostre carril, si no sabem quin és el límit de velocitat, si no sabem cap a on hi ha una sortida, totes aquestes senyals ens faciliten la conducció. I de la mateixa manera que els límits o aquestes senyals a les relacions interpersonals també ens fan fàcil la conducció en aquests vincles, no? Sapiguer fins a quin punt
1: quan
2: puc arribar.
1: Quan ens hem d'aturar, no? Quan hi ha un stop.
2: Exacte.
1: O quan podem continuar.
2: Exacte.
1: Sí. Ara en parlarem en profunditat en el programa, amb el que entès que tu en parles bastament en el teu llibre. I, parlant de Bolívia, hi ha cultures, tu que has viatjat tant, en què saben posar més límits que altres?
2: Sí, hi ha diferències entre cultures. Precisament Llatinoamèrica és una cultura on els hi costa molt posar límits, perquè tenen aquesta educació més de complaença, no? De ser complaents, de ser molt amables, i alhora, que és una cosa que nosaltres, els europeus, ho rebem també, quan anem cap allà, és com, ostres, m'han tractat, m'han obert les portes de casa, m'han oferit cafè, m'han oferit menjar... Té una altra banda, no?, més fosca, que és aquesta de no saber posar un límit, no? Fins a on. I hi ha diferències també, no només en les, entre cultures, sinó també entre gèneres, però no, dones de Llatinoamèrica crec que són les que encara els hi costa més de totes les persones, no? I crec que és per això que també rebo molts comentaris des d'allà de dones de Llatinoamèrica que s'han llegit el llibre i em comenten, no? Ostres, Alba, he après molt a posar límits amb el teu llibre.
1: Perquè també deus tenir pacients de Llatinoamèrica, no? Uh-huh. Online, tot i que tens ara mateix la consulta a Barcelona, però sobretot treballes online.
2: Exacte. Sí, tinc pacients de tot arreu.
1: Tot el món. I com portes el fet de ser, suposo que a pesar teu, perquè no ho buscaves, no? Una influencer, com dèiem, amb més de 600.000 seguidors?
2: Sí, doncs a mi aquesta paraula d'influencer sempre m'ha generat una mica de rebuig, perquè la idea d'influencer doncs, és una persona que moltes vegades doncs, els missatges que canvien no van molt acord amb el que jo penso, no? Però després dic, ostres, és que una influencer pot ser és simplement una persona que té influència amb altres. Per què? Doncs perquè la segueixen moltes persones. Ja depèn del missatge que tingui aquesta influencer, doncs serà que és més bona o més, entre cometes, dolenta o que encaixa més o menys amb els nostres valors, no? És a dir, es pot ser una influencer amb molts bons missatges i això és una cosa que he descobert i que hi ha moltíssimes, moltes més persones que... Sí. Que tenen aquesta manera de ser influencer.
1: Per exemple, un dels teus últims missatges és a partir d'una parella d'amics amb la qual vas estar aquest estiu i que es discutien força, per no dir molt. I aleshores tu li vas fer una proposta a la teva amiga per reconduir aquelles discussions, perquè no acabessin com el Rosari de l'Aurora.
2: Exacte, sí. Són tècniques, no? En aquest cas, jo el que li comentava a la meva amiga és, escolta, és que cada vegada que teniu una petita diferència amb alguna opinió, us acabeu invalidant, no? L'un a l'altre. Invalidar és quan dius, no, la meva opinió és la que val i la teva no. Clar, quan un es sent que l'altra persona l'invalida, de seguida ens posem a la defensiva.
1: Estàs equivocat.
2: Clar, estàs equivocat. No. Com pots dir això, no? El que jo penso és la veritat. I no, simplement podem veure les coses de diferent manera. Aleshores, en aquest missatge que jo enviava és una manera d'evitar aquestes discussions, per exemple, dient, escolta, entenc el que tu dius, però jo ho veig d'aquesta altra manera. No? D'aquesta manera no invalidem l'altre i ens podem estalviar moltíssimes discussions que comencen doncs, per això, no? Per aquesta invalidació que moltes vegades ni ens donem compte.
1: Anirem parlant al llarg del programa. Fins a quin punt estem conversant amb la psicòloga o amb la neuropsicòloga? És a dir, com gestiones aquesta doble... La llicenciatura de psicologia i el fet que sigui psicòloga clínica i també la neuropsicologia.
2: Sí, són complementàries. Per mi m'ha enriquit molt, com a neuropsicòloga, tenir les bases de la psicologia clínica. Perquè al final la neuropsicologia és l'estudi del cervell i com un cervell sa o malalt es relaciona amb la conducta, no? I al fin, al cap i a la fi, som les persones amb tot el nostre ventall de circumstàncies i les motxilles que duem a sobre i la nostra història, el que influeix també a la nostra conducta. Evidentment, a les nostres emocions, en com les gestionem, però crec que psicologia clínica i neuropsicologia són complementàries i a mi em permet entendre d'una forma molt més profunda per què una persona actua com actua, gestiona les seves emocions com les gestiona i es relaciona amb els demés com ho fa.
1: Avui, Alba Cardal, de l'Ofici de Viure, engegar la merda de forma educada. Enviar algú a pastar fang de manera educada no és fàcil, gens fàcil. Tal com diu l'Alba, el seu llibre... Tenim dret a establir límits, però no de qualsevol manera. Saber fer-ho tenint en compte les emocions dels altres i les nostres, amb les paraules precises i en el moment adequat, és clau perquè aquests límits siguin sans i ens ajudin a construir, no a destruir, relacions, tant amb els altres com amb nosaltres. Per això cal no tan sols ser assertius, sinó també conèixer estratègies de comunicació efectiva i claus de comunicació no verbal que ens facilitin aquesta tasca àrdua amb eficàcia i sense deteriorar les nostres relacions. I aquí arriba el problema, i és que, com diu la mateixa Alba en una entrevista abans de l'estiu al diari Ara, no sabem com fer-ho quan alguna cosa ens molesta, no sabem com marcar límits. La resposta és fer-ho amb assertivitat, és a dir, tenint en compte els sentiments de l'altre i sent alhora honestos amb nosaltres mateixos. Perquè, assegura la nostra convidada d'avui, no ens hem de sentir egoistes per posar límits, perquè és una cosa que té a veure amb mi. Però hem d'entendre que, quan ho fan els altres, no és un atac. L'altre també s'ha de poder expressar. O sigui que, si nosaltres ho podem fer, els altres també, i ni ells ni nosaltres ens hauríem de sentir ofesos.

0: Mahatma Gandhi. Un desacord honest és moltes vegades un bon senyal de progrés.
1: El meu nom és Francesc Bonada, sóc formador certificat en comunicació no violenta i creador de Rumbo Interior, que té el propòsit de desenvolupar habilitats comunicatives per tenir relacions de qualitat. En la nostra relació amb els altres, a vegades fan coses que disminueix el nostre benestar. Llavors, les accions dels altres suposen un atac. I, per tant, quan volem posar un límit, el posem des d'una forma de respondre a aquest atac. Per tant, el nostre límit és un contraatac, la resposta

que us posin un exemple. Suposem que tinc una conversa amb una persona que utilitza paraulotes i a mi això em molesta i m'impedeix seguir la conversa. Una primera forma de respondre seria: escolta'm, si no parles bé, jo amb tu no vull parlar. L'altra forma de posar un límit seria: escolta'm, quan parles utilitzes paraulotes i a mi això em descentra i em dificulta seguir la conversa. Podries utilitzar un altre tipus de paraules per continuar la conversa? Davant d'això, potser l'altra persona decideix canviar el seu vocabulari. O potser el que diu és que utilitza aquestes paraules perquè és la que li ajuda a parlar. Cas podria proposar-li: escolta, creus tu que podries mantenir la teva expressivitat sense utilitzar aquest tipus de paraules? Què et sembla això que t'estic proposant? En definitiva, tenir fermesa per tenir cura de les nostres necessitats no implica que haguem de ser violents ni tenir una actitud de contraatac.

0: Avui a l'Ofici de Viure, Alba Cardalda, presentant el seu llibre, dius que alguns límits de tipus interpersonal són més difícils d'identificar que d'altres, que ens costa menys marcar els que podem veure, com els materials o els físics, que els que no podem veure, com per exemple els emocionals. Tenim molt clar que ningú no ens pot agafar les claus del cotxe i endur-se'ls com si res, però no tenim clar que ningú no pugui manipular els nostres sentiments perquè acabem fent el que a aquesta persona li convé. De la mateixa manera, escrius, ens resulta més senzill delimitar els límits que podem quantificar, per exemple, els temporals, que no pas els no quantificables. No creiem que sigui de vegades lícit, o sigui, creiem que és lícit i que tenim el ple dret a mostrar-nos molestos si algú arriba més tard del que havíem acordat, però en canvi no creiem igual de lícit expressar el nostre enuig quan ens han llançat una mirada obscena. Això ho has viscut en primera persona, en aquests països en què les mirades són a vegades tan punyents, haver de marcar límits per una mirada obscena?
1: Sí, i crec que no cal anar-se'n molt lluny, també.
0: Exacte, no cal sortir de casa, no?
1: Sí, val. Exacte. I sí, he posat límits per aquest tipus de mirada. I hi ha diferents maneres també de posar límits en funció de com és aquest atac, no? Respondre a una mirada amb una altra mirada, molt directa, també és una manera de posar límits, parlant amb el mateix llenguatge, i s'entén perfectament. Moltes vegades, amb els ulls i amb la mirada, podem dir coses que no, amb les que no trobem les paraules, no?, per dir-ho amb la boca. La mirada és molt potent, és un element del nostre llenguatge corporal molt potent.
0: Però és veritat que no estem acostumats a marcar segons quins límits.
1: No estem acostumats, no ens han ensenyat, i la nostra educació ha anat més aviat cap a aquesta complaença també, no? De dir, escolta, no diguis això, que pot sonar malament, que pot semblar una mica borde, que pot semblar maleducada, que li pot molestar algun altre, però, bueno, i què passa amb el que em molesta a mi? Què passa si aquest comentari o aquest intent de manipulació que jo estic veient, que és claríssimament un intent de manipulació o de culpabilitzar-me d'alguna cosa del que realment jo no en tinc culpa, què passa amb això? Ho hem de deixar córrer? Per què? Per què hem de deixar córrer això, no? I començar a educar-nos, ja que els nostres pares potser doncs, no en sabien, perquè no hi havia aquesta educació emocional fa uns anys, no? Començar a llegir, a educar-nos o a reeducar-nos per donar-li un altre significat als límits és necessari per poder fer això sense aquest sentiment ni de por ni de culpa.
0: Els límits, escrius, no són dir a algú el que ha de fer o el que no ha de fer. En cap cas es tracta d'exigir o prohibir a l'altre el que ha de fer, sinó d'expressar-li les nostres necessitats en la relació i allò que ens fa sentir bé. Dones molta importància a les necessitats pròpies.
1: Sí, perquè és la manera de, primer, d'entendre'ns a nosaltres mateixos, de conèixer-nos, i després, al comunicar-ho, de fer que l'altra persona també ho pugui entendre, que no hagi d'endevinar, perquè moltes vegades no entenem per què s'ha emprenyat una persona. Veiem que està sèria, que no ens parla com de costum, no entenem què és el que ha passat. Bueno, si aquesta persona pot seure amb nosaltres, o nosaltres amb ella, no?, i dir-los, mira, l'altre dia em vaig sentir d'aquesta manera perquè va passar això, crec que les relacions ens estan

0: Hi hauríem molts malentesos, moltes interpretacions que de vegades traiem del no-res i ens coneixeríem molt millor, no? Tindríem relacions molt més honestes. Però es tracta d'això, de parlar des del que jo he sentit o com m'ha fet sentir alguna cosa. Jo et puc dir, em fa sentir malament quan arribes tard perquè sento que hagués pogut aprofitar el meu temps, no? Si en lloc d'això jo et dic, escolta, estic fins als nassos perquè sempre trigues molt, no? I ets un irrespectuós amb el meu temps, probablement la conversa agafi camins diferents.
1: Perquè expliques, llavors aquí ja ve la neuropsicòloga, no?, que queda segrestada la nostra amígdala cerebral.
0: Exacte.
1: És a dir, llavors deixem, com si diguéssim, de pensar, de raonar. Eh?
0: Exacte, com el que es diu, no?, aquest segrest de l'amígdala, el que fa és evitar que puguem parlar, que puguem pensar més amb raonament, no?, amb una miqueta més de serenitat. L'amígdala és aquesta part nostra més visceral, més emocional, que reacciona i que aleshores nosaltres actuem d'una forma molt més impulsiva.
1: Tu en primera persona ho tens clar quan se t'ha segrestat l'amígdala?
0: Doncs és molt difícil perquè efectivament, el que fa és que no et donis compte, no puguis raonar, no puguis veure amb objectivitat moltes coses. I a mi em costa, igual que li costa a altres persones, a tothom, realment, no? Però sí que més aviat, no pel fet de ser neuropsicòloga, sinó pel fet de que m'he treballat molt, de que he fet molta teràpia i que també practico molt la meditació. I la meditació és una activitat que redueix l'activitat de l'amígdala i, per tant, no tens tan sovint aquests segrestos de l'amígdala i et pots donar compte d'una forma més fàcil quan les teves emocions s'estan apoderant de tu.
1: Avui engegar la merda de forma educada amb l'Alba Cardal de l'Ofici de Viure.
2: Brené Brown. Atrevir-se a establir límits és tenir el valor d'estimar-nos nosaltres mateixos, fins i tot quan correm el risc de decebre algú altre.
1: Diu l'Alba en el seu llibre, que per ser publicat Rosa dels Vents, moltes persones pensen que dedicar-se temps i esforç és un acte egoista i creuen que complaure i cobrir les necessitats dels altres deixant les seves abandonades les converteix en millors éssers humans. No obstant això, no s'adonen que només quan se senten autorrealitzades poden convertir-se en la millor versió d'elles mateixes i les que les envolten se'n podran beneficiar perquè la conseqüència directa de sentir-nos bé amb nosaltres mateixos és que els que estan al nostre costat s'hi senten bé. Bé, tu ens deies que has fet com molt treball personal, no? I per tant, també una conseqüència deu ser aquesta, no? Que el teu voltant, d'una manera o una altra, se n'han anat beneficiant.
0: Sí, jo sempre dic que les persones que anem a teràpia moltes vegades anem per culpa, entre cometes, de les persones que no hi han anat mai. Per tant, quan un va a teràpia, també fa que les persones del seu voltant mantinguin amb ell una relació més sana, no? Perquè ens coneixem més, sabem eines o estratègies que ens fan que podem fer servir per millorar la nostra gestió emocional i també saber quines són les nostres ferides que ens fan actuar de vegades d'una manera poc sana, perquè tots tenim aquests tipus de comportament, perquè venen de ferides de la infància, perquè venen de complexes, perquè venen de pors, d'inseguretats. Quan tu saps quines són aquestes pors i aquestes inseguretats i saps quan actuen en tu, quan tu estàs actuant des d'aquestes inseguretats, pots fer alguna cosa per canviar-ho i d'aquesta manera tenir relacions una mica més sanes. Però si tu ni tan sols saps identificar quan estàs tenint conductes que provenen d'aquestes inseguretats i d'aquestes ferides teves, mai podràs fer res per solucionar-ho, no?
1: Bé, aquí hi ha un tema també, com deies, no?, generacional. Ara parlem d'emocions, però fa dècades no se'n parlava.
0: Gens, no se'n parlava gens i tot es passava per alt. Ara sí que en parlem. De totes maneres, crec que ens hem anat amb un extrem que tampoc és gaire sa. És a dir, ara parlem molt d'emocions, però hi parla tothom i des d'un punt de vista com si tothom tingués uns estudis o un bagatge per poder-hi parlar. què passa? No? Parlem d'una mica intrusisme laboral o intrusisme sobretot a les xarxes, que tothom parla com a psicòleg o com a persona de salut mental i no tothom té la base per poder parlar. Aleshores estem començant a confondre termes. No tothom és un narcisista, no tothom que està trist té una depressió, no tothom que passa per un moment d'angoixa o d'estrès té un trastorn de l'ansietat. I ara estem començant a confondre alguns termes i moltes vegades a fer patologies de coses que no ho són. Crec que hem de trobar un punt mig entre no parlar gens i parlar-ne de més.
1: Aquests darrers anys, quan s'ha parlat tant de malalties i salut mental, a tu, quan et fan la pregunta de què faries com a psicòloga, com a neuropsicòloga, perquè no hi hagués tants trastorns, sobretot a la gent més jove, en què faries a nivell de prevenció, què respons?
0: Doncs, per una banda, educació emocional i educació en l'ús de les tecnologies, perquè és una de les causes que està generant més ansietat, més distància entre persones, entre els joves. Fixa't, són la generació que tenen més facilitat per connectar-se virtualment i alhora la generació que se sent més sola, més que cap altra generació d'abans. Per tant, aquí hi ha un efecte que estan tenint les xarxes socials que és perjudicial per la salut mental. Aleshores, per un costat, educació, tant emocional, per saber gestionar aquestes emocions, però, d'altra banda, per saber quin és aquest efecte que té l'ús que li donem a les xarxes i a la tecnologia. Perquè crec que hem de tornar una mica als vincles reals, al físic, al quedar presencialment amb les persones i no anar-nos-en tant a lo virtual.
1: Sí, tu emfasitzes en el teu llibre la importància dels vincles, i sobretot per tenir més, entre cometes, felicitat. De fet, tu utilitzes tranquil·lament el terme felicitat basant-te en un estudi molt important de la Universitat de Harvard.
0: Sí, aquest estudi, és, a més, és l'estudi més llarg que s'ha fet en matèria de felicitat i durant molts anys, és a dir, que han pogut estudiar diferents generacions i molts factors van estudiar quins eren aquests factors que feien que una persona se sentís més feliç que una altra, no? I el que van trobar és que el factor determinant era la qualitat dels vincles d'aquesta persona. És a dir, moltes vegades hem posat el focus en doncs, si és un tema econòmic, si és un tema de que treballa d'una cosa que li agrada o no, de si viu a la muntanya o si viu en una ciutat, de si té més o menys familiars a prop. No. El que es va veure, i a més amb molta contundència, és que és el tipus de vincles que té, la qualitat dels vincles. I les persones que tenen uns vincles sans i de bona qualitat, és a dir, persones amb les que pot confiar, que es pot recolzar, que se sent escoltada, que sent que hi ha aquest recolzament i aquest amor, aquest carinyo, eren les persones que se sentien més felices.
1: Però alhora mantenim una por dels nostres avantpassats d'estar-ne distanciats, no? D'aquest grup, del col·lectiu, que se'ns exclogui socialment. I això ens influeix moltíssim.
0: Sí, i és molt humà tenir aquesta por a quedar-nos sols. I, per tant, la por que tenim és aquesta por que li diem a no ser acceptats, no? A no agradar. I hi ha un punt que és sa de tenir aquesta por, perquè és el que ens manté una mica convivint en societat. Jo no puc posar-me a les 3 de la matinada a la música a tope perquè m'és igual el que pensin els veïns. No, si jo visc en comunitat he de tenir una mica en compte, no? Una mica del respecte i també què fer per poder-me sentir integrada. Si ve la meva veïna de 80 anys i la veig amb la compra i doncs li diré, escolta, senyora Maria, que vol que li ajudi? Jo l'ajudaré, no? Però quan passem en un extrem de que tot el que fem ho fem per agradar als altres, aquí és quan tenim el problema, no? De deixar de viure la nostra vida, deixar de prendre les decisions que realment volem o que pensem que ens poden fer feliços per viure una mica de cara a la galeria, de cara al que pensin els altres de mi, el que volen els altres de mi, el que s'espera de mi. Per tant, hem de trobar aquest punt d'equilibri, de no anar-nos a la a l'individualisme i a l'egoisme, però tampoc a l'extrem de fer-ho tot pels altres i jo quedar-me sense prendre les decisions que realment a mi em farien feliç.
1: Per això emfasitzes tant la importància de posar els límits. Dius que tenim molta herència judeocristiana, que això es nota molt en la nostra conducta.
0: En la culpa. Pensa que ja la nostra cultura o la religió ens diu que naixem sent pecadors i que estem en aquest pla, en aquesta vida, per demanar perdó i per fer tot el possible per que ens perdoni, no? Quan marxem d'aquí, arribar al cel i que allà ens perdonin. Clar, però perdonar-nos de què, no? Bueno, doncs, segons la religió, doncs del nostre pecat original. Bueno, aquí podríem estar-hi hores debatint sobre això i sobre religió i sobre les creences de la religió, però el que és cert és que siguem o no siguem creients d'aquesta religió, la nostra cultura sí que té influència sobre de la religió judeocristiana i està en la nostra educació, en la nostra cultura, en els nostres rituals, i la culpa és un element central.
1: Sobretot, com deies, amb les creences. Algunes creences que tu esmentes que són limitants i perjudicials. Primera, que com se sentin els altres és més important que com se sentin elles mateixes, que com em senti jo. Que pensar en el seu propi benestar les converteix en persones dolentes i egoistes. Que negar-se a allò que els altres els demanen les converteix en no mereixedores de ser estimades. Que l'amor real és incondicional. I escrius, Alba, que en molts casos aquestes creences fan que nens i nenes es transformin en adults complaents i que els aboquin a un autoabandonament i a l'oblit de la seva pròpia persona, la qual cosa comporta enormes efectes negatius per la seva autoestima. Són persones submises.
0: Sí, estan en aquest extrem, no? Tenim un continuum, poguéssim dir, a l'hora de comunicar-nos o de relacionar-nos, que és, són les persones que estan en aquest extrem més sumís i les persones que estan a l'altre extrem, que és el de l'agressivitat i el d'imposar, no? Si han tingut un model o ens han educat pensant en això, no? Que ens han, hem adquirit aquestes creences, que hem de posar l'altra galta sempre, de que el que diguin els altres és més important de que el que realment nosaltres pensem, prioritzar sempre els altres i no tenir en compte el que nosaltres necessitem o volem. Tot això que ho hem pogut, doncs bé, aprendre perquè la nostra mare o el nostre pare era així, o bé perquè ens han dit literalment, no?, que dir no està malament, que hem de pensar més, bueno, que ens ho han dit més literalment. Si hem après això de petits, ho hem interioritzat, no?, està una mica en el nostre ADN emocional, i és així com hem après a comunicar-nos i a relacionar-nos amb els altres. I aquí això ens porta, doncs, a sentir-nos que moltes vegades no sabem com dir que no, o que si ho fem ens sentim molt culpables, o que sempre diem que sí a qualsevol favor. Això finalment ens porta en un estat d'esgotament i també de veure'ns que no ens queda temps pel que nosaltres creiem que és prioritari, no?, la nostra família, o per nosaltres descansar, o per fer altres coses que volem fer. No ens sabem dir que no. No sabem dir que no a un favor, no sabem posar aquests límits, ens sentim molt malament si ho fem, culpables, egoistes, i és per totes aquestes creences que hem anat adquirint, doncs, sobretot a la infància, però bueno, al llarg de la vida.
1: Avui a l'Ofici de Viure amb la psicòloga Alba Cardal de Engegar la merda de manera educada.
2: Alejandro Jodorowsky. Quan se sap dir que no, el sí té un gust molt diferent.

0: L'Alba, que com queda clar no té pèls a la llengua, hi ha un moment en què critica la psicologia naïf. Com més sana és la nostra autoestima, escrius, menys dependents som de l'aprovació dels altres, i a mesura que anem validant i donant valor a les nostres pròpies opinions, menys vulnerables som davant les opinions dels altres. Tanmateix, no ens podem desprendre de la nostra naturalesa gregària, tal com dèiem abans, és a dir, de la nostra necessitat biològica de pertànyer a un grup. Tot i que la societat en què vivim avui ha canviat molt des de l'aparició de l'Homo sapiens, el nostre cervell no ha canviat en els darrers 50.000 anys. Algunes frases, dius, del moviment naïf, un corrent de pensament excessivament positiu i poc realista, en apogeu, sobretot en xarxes socials, transmeten el missatge que podem controlar totalment, dius, l'efecte que les accions i les paraules dels altres tenen sobre nosaltres. Tot això en discrepes.
1: En discrepo molt, perquè no som de pedra. Per sort, tenim les nostres emocions i el que ens diuen els altres i com ens tracten els altres tenen un efecte. De fet, qui més mal ens pot fer a nosaltres com a éssers humans és un altre ésser humà, sobretot quan ens agafa en una època vulnerable com és la infància, no? Per tant, aquesta frase de solo te influye si tú dejas que te influya és naïf, no és realista. Podem escollir o podem treballar en qui ens pot fer més o menys efecte. És a dir, si som persones molt sensibles i fins i tot la persona que ens crida des de la finestra d'un altre cotxe quan està en un moment tens ens afecta, i ens afecta de la mateixa manera que ens afectaria si algú a qui estimem molt ens parla malament, doncs aquí tenim un problema, no? I evidentment, sí, hem de treballar aquesta sensibilitat que tenim, perquè és una sensibilitat extraordinària que no ens fa bé. Però és mentida que si treballem envoltats de persones que no ens tracten bé, que es riuen o que fan brometes que ens fan mal, arribi un moment on a nosaltres ens doni igual.
0: Tu parlaves fa poc a les xarxes socials del cas d'una teva pacient que deia que és sensible, i que, bé, la feina no s'acaba de sentir bé, no?, amb alguns comentaris, i tu deies, a veure, no confonguis sensibilitat amb que els altres estiguin passant de la ratlla.
1: Exacte. I moltes vegades el que passa amb aquest tipus d'entorn és que fan sentir a la persona que és ella la que té el problema, no? Ai, és que no se't pot dir res, és que ets molt sensible. Clar, amb aquí s'escuden de manera que puguin continuar amb la seva dinàmica de brometes o de...
0: O d'apartar-se de la persona, no? De fer-li...
1: Exacte, de fer-li el buit. Sí. Això és dolorós per una persona. I per totes les persones ho seria, no? Per tant, en lloc de responsabilitzar aquesta persona d'escolta, és que has de ser més dura, és que has de ser més així o més així... Bueno, potser és que ens hem d'educar també en tenir respecte, en saber-nos posar al lloc dels altres, en ser una mica més empàtics amb els nostres companys, companyes, amb tothom, no? I quan s'hagi de posar límits, posar aquests límits. Però moltes vegades es confon, no? Això de no, és que és una persona molt sensible, no se li pot dir res. Bueno, anem a mirar, perquè potser sí que se li està posant en una posició molt difícil d'apartar-la, de no donar-li cap aprovació en res i que se li està donant un tracte dur.
0: Sobre aquest moviment, no?, que dèiem abans, aquesta psicologia naïf, què en penses de l'estoïcisme? Tots podem ser estoics. Ets estoica, Alba?
1: Jo crec que, com gairebé tot, hi ha coses que es poden aprofitar, però l'estoïcisme neix d'una època on hi havia els esclaus i, evidentment, o agafaves una perspectiva positiva de la vida que et tocava i que sabies que no et podies escapar, o et mories en vida, no? Per tant, bueno, hi ha una part que, si bé li hauríem de donar una volta per aplicar-la en el món actual, és útil, no?, perquè ens permet tirar endavant, ser més resilients, és a dir, bueno, ens poden venir coses dolentes, podem passar per moments molt difícils, podem treballar la nostra actitud o la manera en què tenim de prendre'ns-ho per enfortir-nos, per no decaure o per mantenir una mica l'actitud de tirar cap endavant, no? I això està bé, però hem de tenir compte fins a quin punt ho duem a terme perquè si ens passem, doncs mira, escolta, el meu jefe m'ha dit que treballi 12 hores, doncs bueno, doncs vinga, jo soc molt...
0: Com que soc
1: molt estoic, jo ho faré amb el millor somriure. Home, ens hem de ser crítics, no?, amb això, i sapiguer, doncs, on posem el límit.
0: Sobre els límits amb les persones que estimem, dius que han de ser una conversa per arribar a un punt d'enteniment, que no es poden imposar. Jo expresso el que sento o vull perquè l'altra persona no ho hagi d'anar endevinant. Si l'altre no ho respecta, podem seguir-ho intentant o posar distància, que també és una manera de protegir-se. Quan parles de posar distància amb les persones que estimem, de què estàs parlant?
1: Doncs a vegades tenim amics amb el que en un moment de la vida hem sigut molt, com diem, no?, ungla i carn, i hem tingut una relació molt estreta, però hi ha altres moments de la vida que, pel que sigui, doncs potser ens distanciem, no? I aquesta distància es refereix a o bé veure'ns menys perquè estar en contacte tan sovint doncs ens fa que ens crispem i que la nostra relació sembla que s'estigui més aviat deteriorant en lloc d'enriquint, no? O posar més distància encara podria ser trencar una relació amb algú quan veiem que s'han superat uns límits que per nosaltres no són negociables o per l'altra persona no són negociables o perquè ens estem fent mal, no? Moltes vegades hem de trencar una relació encara que estimem a l'altra persona perquè la seva forma de ser i la nostra comença a xocar i ens fem mal i discutim i estem tots els dies crispats i això fa mal.
0: S'ha de distingir, insisteixes, entre aquests límits negociables i no negociables. Un mecanisme de control com no parlar amb altres persones no és un límit negociable. Mecanismes de manipulació, de maltractament, no són negociables. Però hi ha altres situacions que una persona la poden fer sentir insegura i es pot veure que hi ha marge per ser flexible. En aquest com engegar la merda, estem en la recta final d'aquesta conversa que estem mantenint amb l'Alba Cardalda, com engegar la merda de manera educada, clar, tu en engegar la merda sembla totalment incompatible amb l'educació. Per tant, estem parlant d'un sentiment intern, no? M'imagino, és a dir, tu tens la certesa que estàs engegant a pastar fang aquella persona, però ho pots fer de bones maneres.
1: Exacte. Perquè hi ha moltes maneres de fer-ho. I anar a engegar a pastar fang, que vol dir, escolta, fins aquí hem arribat, ho podem fer de molt males maneres, si, per exemple, hi ha hagut una falta de respecte, o ho podem fer de bones maneres si hem de dir fins aquí, però ho hem fet el millor que hem sapigut i no ens ha sortit, no? Per tant, hi ha moltes maneres de fer-ho i a vegades sí que ho fas amb aquestes ganes d'engegar a pastar fang i ho has de fer d'una forma més o menys educada, però d'altres vegades poses un punt i final en una relació amb carinyo però, i amb dolor, no? Però ho has de fer.
0: Un dels problemes per molta gent, com tu expliques, és en la feina. Quan es troben amb caps, amb superiors, els quals no poden, entre cometes, engegar la merda de forma educada sense perdre la feina.
1: Sí, i aquestes són unes de les situacions més complexes, perquè parlem de relacions que no són horitzontals, diguéssim, no són igualitàries, com podrien ser les relacions que tenim amb els nostres amics o amb la família, sinó que és una relació de jerarquia, és una relació jeràrquica, on un té més poder que l'altre i les decisions que prengui un pot afectar a la vida i a la qualitat de vida de l'altre. Per tant, aquí les regles del joc canvien una mica i és per això que necessitem aprendre a parlar d'una manera diferent. I aquí en el llibre parlo d'entendre el món mental de l'altra persona o el mapa mental de l'altra persona, perquè això ens permet escollir les paraules o els missatges que faran que l'altre ens entengui millor el que li volem dir i d'aquesta manera poder tenir aquestes converses que ens permeten posar límits. Però sí, és cert que moltes vegades doncs, el nostre cap, el nostre jefe, per molt que nosaltres fem servir estratègies o algun tipus de comunicació, hi ha gent que no vol entendre i que s'agafa molt fort aquesta autoritat i tampoc ens permet parlar o comunicar-li el que necessitem. I jo sempre dic que El més important sempre és la nostra salut mental i que si estem en una situació molt complexa i es manté en el llarg del temps, valorem l'opció de sortir d'aquest entorn laboral.
0: A tu, Alba, em sembla que ets la pròpia cap, la teva pròpia cap, oi? Però si tinguessis una cap o un cap, per exemple, que avui t'encarregués molta feina per demà, com posaries límits? Que tu no poguessis assumir?
1: Clar, li podria dir, mira, tinc tot això per fer i em comentes que tot això també ha d'estar per demà. Doncs anem a reorganitzar una mica quines són les prioritats perquè he de deixar de banda algunes coses, si vols que això ho tinguem per demà. O necessito algú que m'ajudi a fer això perquè sola no ho podré tenir per demà. Tens algun company, companya, que em pugui ajudar a fer-ho per arribar, no? És a dir, reorganitzar, donar-li a entendre que tenim un temps que és finit i necessitem més o unes altres mans per arribar al que ens està demanant.
0: Si aquest mateix cap et fa la brometa per desena vegada, una brometa que tu no se't posa gens bé, i que a més trobes un pèl irrespectuosa, què li diries?
1: Doncs no li diria en el moment perquè probablement jo estaria massa enfadada per poder trobar les paraules. Esperaria, i potser el dia següent o al cap de dos dies, li invitaria a prendre un cafè on tranquil·lament li pogués dir, escolta, mira que et volia comentar, que l'altre dia em vas dir això i jo no sé ben bé com dir-t'ho, però és que a mi això no m'acaba d'agradar.
0: Sí, sempre d'aquesta manera assertiva, que és en primer lloc els teus sentiments. Com et vas sentir tu?
1: Exacte.
0: Si fos un cap o una cap de l'antiga escola, val? Que es cridassaven molt a la gent a la qual treballaven, jo vull pensar que això no passa ja tant, no? Bé, davant uns crits, en una situació que es podria haver solucionat d'una altra manera, com reaccionaries?
1: És molt difícil mantenir la calma quan tens una altra persona al davant que t'està escridassant, però l'única manera de poder-li fer entendre en aquell moment és no aixecant tu la veu i comentar-li, crec que això m'ho pots dir de la mateixa manera, però sense pujar el to de veu o sense faltar-me el respecte. O inclús, estic d'acord amb el que m'estàs dient, però em sembla que la forma en la que me la dius pot ser més respectuosa. Però això no ho diria diverses vegades. És a dir, si això es repeteix una, dues, tres vegades, aquí jo ja em plantejaria canviar de feina o valorar-ho d'alguna manera, perquè aleshores es converteix en una dinàmica molt danyina.
0: Limitisme, dius, entre cometes, és el terme que faig servir per expressar una postura radical a l'hora d'establir límits. És el concepte de límits mal entès, la posició inflexible del tot o res, la dosi que converteix el remei en un verí. Què vols dir?
1: Doncs anar-nos-en a l'extrem de dir a tot que no, de que qualsevol cosa que em molesta, posar un límit, de dir absolutament tot el que no m'agrada, tampoc és sa. No? És anar-nos-en a no dir res, a la por de que l'altra persona es pugui molestar per dir-li alguna coseta, anar-nos-en a l'altre extrem tampoc és bo, no? I l'extrem de dir absolutament tot el que m'ha molestat pot ser inclús molt desgastant. Hem de saber escollir una mica les nostres batalles, hem de saber decidir què si dic perquè realment traspassa uns límits que per mi no s'han de traspassar, però hi ha altres coses on jo puc ser flexible perquè al cap i a la fi les relacions són això, no? A mi hi ha potser un dia que em molesta alguna coseta, però no te les diré pas totes, igual que jo espero que tu no em diguis totes absolutament les coses que et molesten, sinó més aviat les que realment et fan més soroll i jo a tu també, perquè si no seria insuportable també, eh?
0: Sí, tu creus que a mesura que van passant els anys hi ha més coses que no suportem o menys coses que no suportem? És a dir, que a poc anem relativitzant el que ens passa.
1: Doncs mira, jo crec que passa les dues coses. Hi han menys coses que ens molesten perquè aprenem a relativitzar, però les coses que ens molesten més i no en deixem passar, no? Per tant, crec que passa en les dues direccions.
0: Alba Cardalda, ha estat un plaer presentant Com engegar la merda de manera educada.
1: Moltes
0: gràcies pel llibre i per la teva tasca.
1: Moltes
0: fins una altra.
1: Gràcies.
0: D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant L'ofici de viure.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: I tanquem el programa amb Sergi Torres, a l'ofici de viure. Sergi, ben retrobat.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Avui parlant de les situacions i dels contextos mentals. De què estàs parlant?
2: Sí, estem acostumats a veure i a viure la vida com a contextos, situacions, però en realitat, més enllà del context que vivim o de les situacions que pensem que estem vivint, el que estem experimentant és un context mental. Què vol dir? Que jo estic dins d'una situació vivint qualsevol cosa i no m'adono de que el que està succeint allà és el que jo estic interpretant que està succeint allà. I que el que jo estic interpretant que està succeint allà és fruit de com jo veig les coses. I el com jo veig les coses és fruit de com jo les entenc. I si vaig estirant el fil, acabo veient que tot el que m'envolta, tot el que estic vivint, és només la meva interpretació. Això, avui dia, escoltat així en fred, costa de creure. Però quan comences a endinsar-te en l'autoindagació i a utilitzar les situacions de vida que un viu per indagar, acaba veient fins a quin punt el que pensem i com entenem les coses. Per exemple, com entenem les relacions, com entenem la paternitat, com entenem la tristesa, fa que vivim una situació com a un fet i no que veiem que estem dins del nostre propi context mental.
1: I amb el pas dels anys, creus que això va a més o a menys?
2: Depèn de la voluntat que un tingui d'indagar. I aquí també és molt interessant i és molt bonic, Gaspar, quan t'adones d'això, t'adones també de que l'altra persona, la que tens davant, està dins del seu context mental. Per tant, les relacions que formen una situació de relació són la conjunció de contextos mentals que tenen l'oportunitat, i aquí es dona un procés d'acceleració, on jo puc cada cop endinsar-me més i més en mi i descobrir versions de mi mateix més profundes o formes d'estimar més profundes, més autèntiques, sempre i quan m'adoni de que els contextos mentals es transformen en situacions per mi.
1: Sergi Torres, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Una abraçada.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Gràcies també als oients i les oients en nom de la Rosa Silloé a la realització tècnica, de la Núria Ventura i l'Helena Miquel a la producció i de la Blanca Busquets al guió. Fins demà, diumenge, al podcast i dissabte vinent a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: futuro estará minado de pendientes imposibles, de llenas y serpientes, de cambios de sentido por el destino y de paisajes irrepetibles e imponentes. Una puesta de sol eres tú, cariño, cuando me lo entregas a mí. Me siento gigante de tu mano hoy, vuelo de tu mano y simplemente me siento feliz. Elige la luz.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Continuen cremant simultàniament els tres incendis que han començat aquest dilluns a la tarda a Catalunya. Un a Sentmenat i Caldes de Montbui, al Vallès Occidental, un altre a Carme i la Pobla de Claramunt, a l'Anoia, i un altre a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. Això sense tenir en compte que l'incendi de les Gavarres encara continua actiu. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El cap dels bombers, David Borrell, ha explicat que preocupa especialment que els dos primers incendis s'estenguin.
3: Tant un com l'altre, el problema està sent doncs, l'impacte, no?, a la població. Un incendi té un potencial, en el cas de la Sentmenat, de 2.000. En el cas de Carme, té un potencial de 4.000 hectàrees. Ens preocupa l'impacte sobre edificacions i sobre la població.
2: El govern ha demanat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. I és que el risc d'incendi serà molt alt a més d'un centenar de municipis de 18 comarques de cara aquest dimarts. També hi ha 6 espais naturals on el risc de foc al bosc és màxim. Protecció Civil de la Generalitat manté el pla enfocat en fase d'emergència pel perill extrem d'incendi en algunes comarques i per la simultaneïtat de focs de la tarda d'aquest dilluns. Ho ha explicat el cap del cos de les regions rurals, Josep Antoni Mur.
4: S'està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada en cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
2: El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts a Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN que es fa a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió del magistrat. El PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per a famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'haurà d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar i pugui optar a ajudes. I el govern espanyol debatrà el nou model de finançament amb totes les comunitats a finals d'aquest mes, el 29 de juliol. El ministre d'Hisenda ho ha anunciat al Consell de Política Fiscal i Financera que han celebrat avui. Arcadi Espanya ha anunciat que manté el límit de dèficit per les comunitats en el 0,1% del PIB, però per primer cop s'obre a fixar objectius de dèficit diferents per a cada govern en funció de la seva situació fiscal. Les comunitats governades pel PP ja ho han rebutjat de ple. Arrenca a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari d'aquest dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de l'any Costa.
5: Cambios de imagen como son los de La Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano, a partir del grafismo, ahí sí, de Joan Costa. La imagen de Gallina Blanca, Becren, eso no viene del azar, viene de sus manos.
2: Esports, el Mundial de Futbol, la selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. De matinada es juga a l'Estats Units-Bèlgica i aquest dimarts es disputaran els últims partits de vuitens de final, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. A la tercera etapa del Tour de França, l'última que ha passat per territori català, victòria de Tadej Pogačar, que passa a ser líder de la Generalitat, general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard. Aquest dimarts, quarta etapa de 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix.
1: Fins aquí les notícies.

0: És una conversa sentida moltes vegades entre grups d'amigues. Quan ens fem grans, viurem juntes, agafarem una casa entre totes i així ens cuidarem unes a les altres. Això és el que es diu com una solució, viure juntament amb amigues per cuidar-nos a la vellesa. Però la realitat és que això és difícil. Quan siguem grans, potser no ens podrem cuidar. Potser ens haurà de cuidar una altra dona, segurament. Quina història tan diferent la que us explicarem avui. Avui coneixerem la història de quatre dones que quan eren joves van decidir viure juntes amb un compromís ferm, que no es trencaria per cap motiu. Van decidir fer-ho per sempre. Ni les parelles ni els fills no les separarien. Van passar una hora amb elles parlant de com és la seva convivència.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Sempre és una bona excusa sentir Tina Turner i aquesta cançó de Let's Stay Together. Estiguem junts, estiguem juntes, que és una mica el que fan aquestes dones que vam anar a visitar el Carmel. Al barri del Carmel ens hi vam acostar amb el Martí Cuní i els micròfons per sentir de ben a prop aquestes dones excepcionals. Som en una casa del Carmel amb quatre dones que fa 40 anys que viuen juntes. Això és una cosa que potser alguns escolta i diu, home, no és tan extraordinari. Sí que ho és, perquè el punt de partida de la Petra, la Joana, la Pepa i la Marta és ben curiosa. Tenen entre 66 i 71 anys i van començar a viure en aquesta, o sigui, juntes des del maig del 79. Hola, com esteu?
2: Bon dia.
0: Escolta, tothom que ha viscut en un pis d'estudiants sap que mantenir una convivència durant tants anys pot ser un infern. Com us ho heu fet?
2: Amb molt de carinyo. Penso que és que era un projecte. No era, clar, no era posar-nos a viure juntes perquè teníem de compartir, perquè no teníem calés, perquè era més barat, perquè ens anava millor. No, formava part d'una manera d'entendre la vida i per això...
0: Tu dius una manera d'entendre la vida. A dia d'avui, una manera d'entendre la vida, segur que algú pensa, quatre dones que viuen juntes, s'han separat, s'han divorciat, són viudes, necessiten caliu, ja no volen saber res dels homes, viuen juntes persones feminazis, vull dir, la gent té molta imaginació, però la vostra història no ve aquí, no ve per aquí. Quina és la vostra història? Com és que us decidiu compartir? Quatre dones, que a més teniu vida fora, que teniu les vostres parelles, les vostres històries, etc.
3: Érem molt joves, estem parlant de persones al voltant de 20 anys, 20, 21, i llavors estava en un grup de joves, juvenil, i per la nostra manera de fer i de, doncs vam veure que eren creients, cristianes, i vam veure que si els cristians primers doncs ho compartien tot i feien moltes coses juntes, per què no nosaltres podíem fer-ho? Una mica a partir aquesta arrel de l'Evangeli, nosaltres ens va ajudar a prendre aquesta decisió. Per què no nosaltres? I persones joves, idealistes, i amb aquesta prèvia important, doncs va ser com l'espurna que ens va fer tirar endavant i començar. Nois i noies.

0: Totes sou de mons molt diferents, però la qüestió és que a l'any 79 Barcelona i el Carmel era un altre món, i a més tots tenim al cap el moment aquest una mica de la Barcelona hippie i de les comunes, etc. Això, vosaltres hi transitàveu, estàveu a prop d'aquesta idea també de comuna hippie, o això és un concepte que no us agradava?
1: No estàvem a prop.
2: Bueno, hi havia una altra gent vivint en comú, però no era una història de comuna hippie, era més una comuna de gent treballadora, compromesa socialment en el barri, en el que hi havia, en el que es feia, i érem una gent treballadora i preocupada per tot el que tenia que veure amb lo social i lo polític en el moment.
0: Vols dir que potser els que feien comunes eren més burgesos o què?
2: No, Dios me libre, que diríamos. En absolut, respeto absoluto per tothom, vull dir, no. En absolut, només que nosaltres no érem allò de dir, vull dir, mai havíem anat amb la flor a la mà, perquè quan un comença a treballar als 14 anys no va amb la flor a la mà,
0: Ho has explicat molt bé.
2: Hippie, si jo dic hippie, algú que ho senti pot pensar que allò, la flor a la mà, el món és bo, no.
3: Drogues, la sexo.
0: Sí, drogues, sexe i rock and roll, no? Sí.
3: No. I el mundo es muy bueno.
0: I música underground, no. Aquí no estàveu vosaltres.
2: No.
0: Vosaltres estàveu...
3: A veure, jo penso que sí. Que sí, que nosaltres vam ser molt... Van ser progressistes, perquè la jovent que ens va... De quan érem joves, el temps que ens va tocar viure era d'alguna manera d'una obertura més moral, de poder... Nosaltres érem les que anàvem a la platja i ens traiem la part de dalt del sosté. Vull dir, del sosté, sin sostenes, au, vinga, va, perquè teníem que demostrar que teníem la llibertat per poder-ho fer. Vale? Que és diferent. Vull dir, jo penso que sí, que era una manera de protestar de les faixes que ens posaven la societat, els pares, vale? Vull dir, és així. Però això no significa que treballàvem, si volíem estudiar, teníem que estudiar de valent mentre treballaves. Vull dir que
0: no s'imaginin quatre noies fumant porros a l'any 79.
3: No va existir mai. L'SFR no va existir mai. Ja. Existia llevar-te a les 6 o abans de les 6, a les 7 anar a treballar, sortir de treballar i corrents, menjar alguna cosa per anar a l'acadèmia o a l'escola o on fos, o a la universitat, vale?
0: Expliqueu-me quines feines fèieu llavors, més o menys quan vau començar a viure juntes.
2: Bueno, quan vam començar a viure juntes jo treballava a una oficina, era auxiliar administrativa, o administrativa després, i el que vaig fer treballant va ser, vaig començar a Història, però em vaig traslladar a Biblioteconomia i Documentació perquè vaig trobar feina en una biblioteca. I llavors vaig dir, pues, me gusta, me quedo.
0: I vosaltres?
3: Jo treballava en el tèxtil. Des dels 14 anys. I vaig començar, que m'agradava la sociologia, i vaig començar a fer ciències socials, però em vaig donar compte que m'agradava més l'atenció més directa, no tant d'investigació i de no sé què, ¿vale? I llavors vaig començar a fer treball social. I, bueno, he treballat el resta de la meva vida, a partir dels 20 i tants, amb el tema de la salut mental.
0: Aquest tema també és una qüestió de generositat, no? Suposo que aquí també aquesta feina has après molt, també a compartir i explicar el món d'una altra manera. En el món que vivim ara, em sembla que el que feu és anar molt en contracorrent. No sé si ho viviu així. En el món individualista en el que estem avui, en el món ultradirigit, en el món de les xarxes on tothom ha de fer X o Z, vosaltres... d'alguna manera trenqueu el motllo.
1: Ens mantenim una mica en la línia que vam iniciar en aquella època, en el context que han comentat les companyes, doncs ens mantenim en aquesta línia i seguim.
0: De què treballaves tu, Pepa?
1: Jo estava estudiant, quan van començar, estava estudiant, feia feines d'aquelles de matí, poder fer feina per poder estudiar. Uh-huh. I jo vaig ser de les més tardanes, vaig començar a treballar als 17 anys, que en aquella època era, i en el nostre context... diguem-ne, social, era molt tard. Però, clar, també teníem oportunitats que a dia d'avui no són tan fàcils.
0: I tu, Joana?
4: Jo vaig començar també als 14 anys a treballar en el textil i fins als 20 anys que vaig començar a estudiar. I me vaig treure a la carrera d'infermera. I després de la primera etapa del tèxtil, quan ja vaig acabar, vaig començar a treballar fent suplències en un hospital de Bellvitge.
5: Sí, totes treballadores de veritat. Sí. D'aixecar-se aviat, de matinar, sí. Sí. I de la vida del dia a dia, no? Mm. Res d'això que dèiem, d'aquesta fantasia de finals dels 70.

0: Vosaltres veniu del que en aquest moment es va conèixer com la teoria de l'alliberament de, del cristianisme. Això ara, no sé si teniu la sensació i no es fa una mica de ràbia, però tot el que és catòlic, cristià, sembla que s'ho ha apoderat molt la dreta. I sembla que el moviment d'esquerres s'ha quedat sense, sense aquest coneixement. Com ho viviu, això? Com viviu aquest canvi de temps on, on sembla que les persones d'esquerres no poden ser cristianes?
1: A veure, sí, a veure, fa ràbia tota la derechització que estamos teniendo. Això sí, a nivell d'església també. Per una altra part, jo penso que en aquell temps l'església va ser tan potent perquè tothom que tenia un compromís polític-social no hi havia lloc a on anar-hi. I molta gent va aterrar, a part de ser cristians progressistes. Llavors, quan la gent va tenir on organitzar-se, hi ha molta gent que va sortir. I, bueno, penso que la veritat és que ens hem fet grans. Els que érem cristians o som cristians progressistes, el que eren els moviments cristians, se n'anen d'alguna manera com apagant.
0: Sentiu que sou allò a l'últim reducte?
1: D'una manera de fer, poder sí, que la gent de la nostra generació som els últims, però penso que hi ha altres tipus d'espiritualitats. Jo crec en l'esperança. Jo crec que hi ha joves que tenen un nivell d'espiritualitat del tipus que sigui, i per mi això és l'important.
2: I els temps també canvien, és la dimensió històrica de totes les coses, també a nivell de creients. Hem d'anar visquent i veient el procés de tot.
0: Dèiem que vosaltres us vau ajuntar a viure a l'any 79. Vosaltres us coneixíeu en aquestes trobades, en aquests moviments, en gent que estava doncs, a l'esquerra treballant, no?, per aconseguir drets socials. Per què aneu a viure juntes? Perquè sé que al principi vau viure amb altra gent, també hi havia homes, és a dir, va anar canviant amb el temps, perquè al final decidiu que sou quatre les que us quedeu i viviu juntes.
1: Bueno, perquè la vida en comú amb els altres es va acabar, vull dir, no és que... Bueno, no és que decidíssim viure quatre dones juntes, sinó que les quatre dones que estem ara no vam renunciar a viure juntes. No sé, què és diferent?
0: Sí, absolutament. I llavors decidiu que viviu juntes i us compreu una casa. Què va ser primer? Què va passar primer?
1: Ja hi era la casa.
0: Ja hi era la casa.
1: Sí. Quan nosaltres ens plantegem fer comunitat de vida, que es deia llavors, en els col·lectius cristians, doncs comencem a viure en tres pisos diferents. Quan som una gent ja que portem i compartim i ens veiem a dinar i estem junts i no sé què. Llavors hi ha un moment que diem, a veure, anem-nos tots a viure junts. Llavors estava fent aquest pisos estaven fent i sobre Plànol els vam agafar tots, ja junts un grup, el grup primigeni, diríem. I llavors, pues, els que van decidir continuar vivint en comú pues, són les que ens hem quedat. La resta anava marxant a fer la vida que volia fer.

0: determinats, de que cadascú lo seu, de que jo més, tu menys, nosaltres no volem entrar per aquesta via, no volem entrar, no acceptem aquesta manera, no estem d'acord. Uh-huh. És contradictori per nosaltres en el viure en els nostres criteris. Passem d'això.
1: Amb quines altres qüestions, per exemple, a part del sou, quines qüestions es comparteixen? Per exemple, es cuineu totes el menjar de les altres? Com va això?
2: Jo puntualitzaria una cosa. Sí. Per exemple, ella ha puntualitzat que era una experiència de vida. ¿Vale? Ho dic perquè va haver-hi un moment que la vida i la fe anaven separades, perquè hi havia gent que no compartia la fe, però sí compartia la vida. Això no vol dir que no comparteixis l'espiritualitat, però no la fe amb l'Església. Vull dir que el fet de compartir no significa que estiguéssim tots unificats. Quan dic unificats, no som tots iguals.
1: De la mateixa manera. ¿Vale?
2: Sinó que ho important de viure junts és que, d'alguna manera, el respecte a l'individu existeix. Però pensem que compartir t'obliga a créixer i madurar d'una manera diferent, val? En aquesta vida. I jo penso que això és molt important. Perquè, a veure, sí que és cert que amb una família extensa pot passar el mateix. Hi ha gent que necessita estar sol, hi ha gent que necessita estar en matrimoni, hi ha gent que, m'entens? Vull dir que no és contradictori. Però els que vam decidir viure junts és perquè pensàvem que, primer, que quan neix el nucli primogeni, no? És perquè els antics cristians, dins de la seva filosofia, hi havia la filosofia de tot es compartia, vale? Econòmicament, el fer, el treballar, el no sé què. Vale? I això era una experiència totalment diferent al creixement de la individualitat del capitalisme, on tu pots ser molt intel·ligent o pots ser molt no sé què o no sé quantos, però sobretot tu lluita i passa per sobre de qui sigui i fer... Vale? Llavors això era molt important per nosaltres, de dir no, cadascú allò que necessita, per què? Perquè nosaltres junts tenim més força i tenim la capacitat per poder fer això.
1: Per què creieu, per exemple, que al final sou vosaltres, sobretot dones, les que heu decidit ser el nucli dur d'aquesta història?
3: Bueno, és que si et dic el que penso...
1: No, és que m'has de dir el que penses.
3: Bueno, el que penso és que crec que amb homes això no s'hauria donat com s'ha donat, uh-huh. I els homes tenen una certa tendència a viure d'una altra manera. Uh-huh. En general, jo absolutament reconeguts tots els que decideixin viure junts i ho visquin també. Però jo, la meva impressió, perquè en principi jo vaig viure en comú també amb persones de gènere masculino, i llavors jo tinc aquesta sensació.
1: Que va ser molt diferent. No passa res, eh? Tenim el tècnic aquí que ens està sentint.
3: Demanava disculpes.
1: És evident que aquí hi ha moltes coses a compartir. A part dels sous, que dèieu que sí. Compartíeu que era igual que guanyés cadascuna, hi ha la qüestió dels menjars, hi ha la qüestió de l'ordre,
2: de la neteja,
1: hi ha moltes coses en joc. I m'imagino que en tots aquests...
3: I tenim diferent criteri, clar, els uns i les altres.
1: I m'imagino que en aquest any, en aquests 40 anys, hi han hagut diferències, hi ha hagut moments d'estira i arronsa. Ara mateix, perdona, Petra, tu t'acabes d'aixecar a fumar un cigarro. No sé si a les altres els agrada això, per exemple.
3: Bueno, ja estan acostumades.
1: Sí, bueno, però això també és un compartir, eh?
3: Sí.
1: Perquè diu, a mi no em fumis a la cara.
3: No, me respetan mucho.
1: La fem sortir al balcó.
3: I he obert la porta, eh?
1: No passa res, però jo pregunto, perquè són les típiques coses que en una convivència tan llarga són complicades. M'imagino que heu tingut fases de tot i algun moment que algú haurà dit jo ja no puc més, o què?
2: Bueno, això és part del procés, eh? Vull dir, a veure, no evita conflicte, eh?
1: Sí, que no.
0: Jo diria que els conflictes són inherents a les relacions i en una relació de parella, que és la més comuna, la més general, i es va superant, es va construint, doncs nosaltres el mateix. Vull dir, jo faig bastant associació perquè no deixa de ser una relació que has de construir i has d'anar solucionant els conflictes cada vegada, i d'una manera o d'una altra, però es van solucionant com en qualsevol convivència. Jo diria que amb això no hi ha tanta diferència, i que existeixen i que s'han d'acceptar està claríssim. Només faltaria.
1: Això us ha fet créixer, m'imagino, moltíssim, com a persones.
0: Sí, com a qualsevol

0: que té relacions.
1: Com a totes les relacions, aquests conflictes es poden salvar perquè hi ha amor, perquè ens estimem. Si no, hi ha un moment que dius, estoy hasta arriba, me'n vaig, ho deixo, no puc més. Uh-huh. Estic millor sola jo, amb la meva vida, fent el que em dóna la gana, que ja ho faig.
2: Fins i tot m'imagino la decoració d'un pis. Potser una la tindria d'una altra manera. Sí. Hi ha moltes coses que s'han de posar en comú, oi? Uh-huh.
1: Sí.
0: Sí, ens hem de posar d'acord.
1: Sí.
0: I això...
2: Aquesta làmpara la posem aquí, aquest, no m'acaba d'agradar, sí, aquest mirall.
0: Aquestes són les coses en què t'has de posar d'acord, que si estàs sola, doncs no m'estàs de posar d'acord amb tu mateixa, que a vegades també costa posar-se d'acord amb una mateix, però bueno, és més fàcil. La creativitat, l'aportació de les diferències de cadascú és afegir elements, que és una riquesa, i això ho vivim.

0: ho van viure, per exemple, les vostres famílies? No parlo d'ara, sinó al principi, quan joves decidiu anar a viure en grup.
1: Jo, per exemple, vaig tenir problemes, sabia que els tindria, però a mesura que va passar el temps, doncs bé, però al començament sí, doncs passes per aquesta fase.
0: Què és el que més els preocupava a les famílies? Que compartíssiu els vostres diners, que no anés bé, o com et compres un pis amb un altre, no sé.
1: La tradició és que tu tingues una parella, que et casis, estem parlant dels anys 70.
0: Clar, i encara ara.
1: Llavors, doncs, les coses establertes donen seguretat. Les coses diferents no donen el contrari. Llavors, això, jo penso que les famílies tenen una idea, llavors costa, però a mesura que es va visquent...
2: Doncs, però, per exemple, la meva família no va posar cap problema.
3: La meva tampoc.
2: M'entens? Vull dir, ara, també és cert que, per exemple, nosaltres amb això érem bastant transparents. Vull dir, les famílies de tant en tant venien aquí, venien a veure'ns, no sé, incorporàvem una mica el procés que ells també necessitaven, que era de veure com estàvem nosaltres.
0: Estàveu bé, que no us havíeu anat a viure sota el pont.
2: I que, d'alguna manera, pues, vull dir... Era natural que volguessin viure com volien viure.
0: Vosaltres no heu tingut fills, en general, les quatre que esteu assegudes aquí, com a mínim. Formava part d'aquesta idea de conviure? Pensàveu que els fills aquí no hi tindrien lloc? Era més una decisió personal?
2: No. En el meu cas ha sigut una decisió personal.
1: I en el meu també.
3: I en el meu.
4: I en el meu.
0: Creieu que era incompatible amb la vida en comú?
3: No.
1: De cap manera.
3: Sí. No. No ho és, però... Va separat. No és que nosaltres, com gent que vivim juntes, ens vam plantejar i no tindrem fills, com una mena de prohibició, no, de cap manera. Vull dir, aquí, si una volia tenir un fill, doncs que ho tingués.
0: Diríem que vosaltres potser estàveu més compromeses amb les causes socials i amb coses més del col·lectiu que no pas en formar una família?
2: No. A veure, no, perquè nosaltres ens considerem una família. M'entens? Llavors, no confonguem. Vale. Una cosa és que en aquell moment, en la meva vida, no hi cabia la maternitat. En aquell moment. Vull dir, és així. El que passa que també és veritat que hi ha un moment per tenir fills i un altre moment que tu has d'assumir que no els has tingut. T'agradi o no. A veure, jo no me n'arrepenteixo del que he decidit en aquesta vida. Per què? Perquè en aquell llavors, vull dir, en aquella època que jo hagués pogut tenir força o energia per tenir... No entrava, vull dir, no entrava en els... No sé, vull dir, jo penso que tenir fills és una opció, no una imposició social. Llavors, com era una opció, jo vaig optar per no, així de senzill. Si hagués optat per sí, suposo que haguéssim hagut de parlar, de veure què significava això per nosaltres viure en comú.
0: Clar, el que sí que m'imagino que la pressió en aquell moment, com explicava ell abans, era més forta. Era més forta perquè tinguessis la família convencional, podríem dir. No aquesta família tan diferent, no?
1: Sabem, coneixíem, no, o sigui, sobretot al llarg del nostre procés de vida, vam conèixer diverses comunitats que tenien fills i que els han tingut sense cap problema. Vull dir que fins i tot models en teníem. Jo penso que és una opció molt personal. Jo mai he volgut tenir i, per sort, amb la meva parella, doncs tampoc volia. Perquè, clar, si una de les dues persones vol tenir fills i és essencial per ella, es busca una altra relació. Això és evident. Jo, com que no vaig tenir la sort de que estàvem d'acord, doncs mira, vam poder continuar la nostra relació de parella, però sense fills. No és obligatori, no és necessari i jo no he tingut mai aquesta recança.
0: Ara em parlava la Pepa de les parelles. Hi ha molt que encara li petarà molt més al cap, perquè encara estem a vegades com al 1930, que vosaltres esteu vivint aquí, viviu juntes, però teniu les vostres parelles fora, en la majoria dels casos. Mm-hmm. Les vostres parelles viuen a les seves cases, sols. Això com ho porten? Ho entén tothom? Ho han entès les vostres parelles? Heu hagut de fer molta pedagogia?
1: En el meu cas no, vull dir que s'accepta i es va acceptar i sempre hi ha un tema que costa equilibrar, perquè tu tens dos amores, que sempre deia Juana, els dos amores caben a dintre. Uh-huh. El que passa que és has d'equilibrar una part i una altra part. I això vol dir temps, espais, anar a casa seva... a vegades sí, el que vingui a casa
0: meva. Les parelles meva... poden venir aquí?
3: Sí, sí, sí,
0: eh?
3: Sí,
0: no, no, no és un convent, això, eh?
3: No, no, no, no, no. No, no.
1: Tenim cap... llits...
0: S'assembla més a pis d'estudiants.
1: El que passa que no hem de tenir el menjar una cada
0: prestatge. Una cada prestatge, de exacte. El menjat de, no, el teniu és... compartit. Sou una família de veritat,
1: sí.
0: Vaja.
3: Mira,
1: sí, sí.
3: Això, ells han arribat a la nostra vida que nosaltres ja vivien així. O sigui que no els hem... No, no, en principi no els ha de sorprendre.
0: Digueu-me la veritat, no hi ha algú que se li va aixecar una mica la cella?
3: Bueno...
0: En el cas, de sorpresa,
3: en el meu cas, vull dir, el meu home no. Uh-huh. Perquè això ja...
0: Ja et coneix de fa molt
3: sí,
0: temps. Ja et va conèixer així,
3: ja
0: quasi.
3: Ja havia estat a casa fins i tot abans, vull dir que no.
0: Sí.
3: Jo estic totalment d'acord amb la Pepa en el tema de l'equilibri i una mica de les culpes estas que nos ponen dentro, no? Vull dir, com que poder tindria d'estar... Si estàs allà... amb ell poder tindria de... fa molt que estic, a veure si he de tornar a casa, no sé, m'entens?
0: Yeah.
3: I trobar aquest equilibri no és fàcil.
1: És fàcil,
0: però també és una cosa que esteu aprenent, m'imagino, molts
3: sí,
0: anys,
3: anat,
0: no? Hem fet un màster ja.
1: Ara ja hem après, ja vam aprendre
3: jo
1: a fer-ho.
3: Crec que podem fins i tot ajudar,
0: però clar, jo crec que ara també esteu en un moment allò de la... esteu ara totes jubilades i jo ho he sentit molt, això ho sentim a vegades al programa, que hi ha gent que diu, com que m'estic fent gran, vosaltres, clar, ja teniu tota aquesta família amb què us cuideu entre vosaltres, però clar, i aquest senyor no trucarà a la porta un dia i dirà, no, Antònia, cuida'm una mica també. Com ho porteu,
2: a veure,
0: això?
2: Jo penso que això no exclou la cura del teu company i el que el company també et cuidi tu. Jo penso que, a veure, que no som una secta, vale? Això s'ha decidit diferenciar, que normalment quan un diu comunitat, un s'imagina que és una secta, vale? I no és així. No hi ha unes normes rígides, hi ha una convivència, vale? Jo penso que és important que es diferenciï. Nosaltres tenim coses en comú i creixem perquè també hem crescut com individus, vale? Com individues. Bueno, és igual, vull dir... En aquests moments... Ho dic perquè... Això significa que tu has de créixer sentint el que tu vols i expressant el que tu vols i compartint el que tu vols. Val? I cada parella... Jo he tingut unes quantes i et puc dir que cada parella és diferent. I en cada parella vius coses diferents. Val? I comparteixes de forma diferent. I a vegades... has d'adaptar-te i s'ha d'adaptar l'altre per poder seguir sent parella. Val? És així. Vull dir, no hi ha una fórmula.
0: Diríeu que aquesta fórmula per això de comunitat us ha fet tenir unes relacions més sanes de parella? Perquè no heu posat tots els ous, com la gallina que ha posat tots els ous al mateix niu, o què?
2: Depèn de la parella. Sí.
0: Depèn de la parella.
2: Sí, sí, sí, depèn de la parella, ja t'ho dic.
3: Per mi, per exemple, sí. Sí, és més savi. Jo tinc el meu espai on puc estar sola, si vull, i tinc l'espai amb la meva parella on també podem mantenir la nostra intimitat, que si estiguéssim tots aquí, pues mai tindries una estona sols. Vull dir que és, per mi sí.
0: Ideal.
3: És enriquidor.
0: Sí, us recomanaríeu, eh?
3: Sí.
0: Us estic veient que us recomanaríeu.
3: Jo sí, perquè saps què passa? Que t'evites també moltes històries d'aquestes de la quotidianitat, que si el calçotet aquí, que si el pèl allà, que si no has tret bé allò de... T'has afaitat i ja has deixat tot per aquí. No, tu treus. Jo vaig a casa seva i és casa seva. Jo estic allà, molt bé, faig el que he de fer, si he d'ajudar, ajudo.
0: I no hi ha tant desgast. No hi ha tant desgast en la relació.
3: Exacte.
0: De tota manera, vosaltres, pel que tinc entès, també busqueu moments per trobar-vos.
3: Sí.
0: Vull dir que no, perquè us cuideu com aquelles parelles de llarg recorregut que dieu, un cop a la setmana anem al cine, m'ho invento, o cada tres setmanes sortim de cap de setmana. Ho feu, això, que ho trobo superbonic.
3: Sí, sí, sí.
0: Expliqueu-me una mica com teniu els vostres dies sexis de cuidar la relació.
3: La nostra.
0: Sí, la vostra, entre vosaltres, perquè clar, sou una família, un matrimoni, diguem-ne el que vulguem, un quatripartit de llarga relació. Escolta, hi ha...
1: A veure, cadascú...
0: Hi ha històries d'amor que no aguanten tant.
1: Com som, cada persona fa coses no necessàriament iguals, coses diferents, cadascú fa la seva vida individual, perquè som una comunitat, però no ens oblidem que cada individu fa les seves coses.
0: Que com deia la Pepa, no és una secta, vaja.
1: A vegades, doncs, és a dins de casa, però moltes vegades és fora de casa també, amb altres persones, etc. Doncs hi ha moments que diu, no, avui ens quedem totes, o sigui, totes segur, que no falti cap de les quatre per poder compartir, per poder parlar, si hi ha algun conflicte, per poder entomar-ho, per poder fer tot. Això, doncs sí, ens posem, hi ha un dia a la setmana que segur que dinem juntes, que tenim estona abans i després, doncs, per poder-ho fer, també.
0: Però ens hem d'imaginar una assemblea o ens imaginem també que pot ser simplement un moment de carinyo, de xerrar, sí, d'explicar-vos sí, coses?
2: Com estem ara a les 5?
1: En aquesta
2: línia. Les 4. Sí.
1: És com el que fa... Anem a dinar, doncs dinem, però no dinem 3 perquè aquell dia estem 3 o 2, sinó que estem totes 4.
0: Aquell dia sagrat, no? És el dia.
1: Sí, segur que... I que les coses que tan pràctiques com no pràctiques, doncs es parlen, es van fent, no? Com qualsevol...
3: Hi ha dies que no hi ha res pràctic i llavors pues, ens expliquen coses, ens diem, el que sigui. I després hi ha 3 dies al mes, que també és sagrat, fer un calendari ja de tot l'any. Es pot canviar si algun en aquell moment li surt no sé què, vull dir que no és allò de dir, no és...
1: Inamovible.
3: És així, però sí que tenim calendari fet al llarg dels mesos per aquests 3 dies nostres que sortim les 3 i ens n'anem fora.

0: Joana, en els últims anys estàs lluitant contra la malaltia del Parkinson. És així, no? Mm-hmm. Això ha canviat, m'imagino, molt les dinàmiques, o no? Com ho heu treballat, això? Perquè potser us imaginàveu que seríeu les xiques d'oro i que estaríeu aquí tot el dia fent carajillos i galiquenyos, no? Sobretot la Petra, però això...
1: Han vist, eh? Jo també.
0: Veure, ja l'he vist. Però com ha sigut això? Com ho heu acollit, això? Perquè és allò que diuen, no? Els matrimonis, en la malaltia i en la salut.
1: Bueno, a veure... Això ha estat un cop principalment per la Joana, que és la que ho va patint més. Ella té la sort que ha estat molts anys bé i ara fa un parell d'anys que ja sí que el Parkinson ha dit aquí estoy yo. I, bueno, pues per ella no és fàcil i per nosaltres... A veure, mira, per a mi lo primero que me ha tocado és que nosaltres normalment comprem cada setmana una i aquesta cuina. Bueno, pues com que la Joana ja l'hem alliberat, ara em toca cada 3 setmanes. Yeah. Això és el que em molesta del Parkinson.
2: La part egoista. Sí, la part egoista.
1: I després, pues, veure-la com va perdent... bueno, el cor se t'encongeix, és així. Ho hem parlat moltes vegades. Mm-hmm. Què fem amb això? Que també ho anem parlant molt. O sigui, com se sent ella, com ens sentim nosaltres. El Parkinson va dia a dia i nosaltres també.
0: I tu, Joana, com et sents? Et sents molt acompanyada?
3: Sí. Provocado realmente una adaptación de entre todas, porque una es muy cabezona y a veces no sabe escuchar. Y entonces sí que ha sido complicado, sí, el proceso está siendo. O sea, hay días mejores, pero sí que se notan situaciones difíciles.
0: Però també bonic veure sí. Com tens aquesta família que està sí. Per tu.
3: Sí, es verdad. Me siento muy, muy acompañada, muy acompañada y muy querida.
0: ¿Us plantegeu totes el futur, la bellesa? Com us l'imagineu?
1: No.
2: Visquem el dia, entomem el dia, afrontant aquests dolors, que són dolors com qualsevol altre, que tot ella ha de col·locar dins de seu i cadascuna de nosaltres també, perquè afecta a nivell emocional de dins i a nivell pràctic també, coses pràctiques també afecta. Doncs això és un treball personal, individual, que hem d'anar fent i que col·lectivament també es fa. Com tots aquests processos, té moments de llum i moment d'ombra. I és entomar-ho, i llavors és cada dia, dia a dia, i a vegades fas un pas endavant i després fas un pas enrere, i és continuar les lluites per les coses profundes de la vida, no?
0: Hi ha una qüestió pràctica de tot el que estem explicant avui de la vostra història, que jo crec que és un cant a la vida i un cant a trencar les normes, que vosaltres també heu pensat en el futur i tinc entès, per exemple, que clar, quan unes persones que comparteixen, que no estan casades ni res, doncs un dia potser falla alguna, el que passa és que les altres per heretar han de pagar molts impostos. Vaja, tot un xou, perquè només les nostres lleis entenen que només podem ser les famílies de sempre nuclears, amb criatures i que, per tant, heretaran els nostres congèneres, no? Clar, aquí tot això es trenca. I em sembla que vau tindre doncs, l'ajuda d'un advocat o advocada que us va dir que féssiu una societat limitada per facilitar les coses. Expliqueu-me una mica això, que heu hagut de també canviar les lleis del país. No, faig broma, però posar unes altres normes perquè, d'alguna manera, totes poguéssiu tindre el vostre futur.
4: A veure, això encara està per veure.
0: Vale.
4: Una cosa sí que vam crear una societat per poder transformar el valor dels pisos en participacions, vale? Però el problema d'heredar segueix
0: encara,
4: sent el
0: encara
4: mateix.
0: Encara hi és.
4: Vale? Vull dir, nosaltres hem pogut, d'alguna manera, protegir que les cases és una única, és una unitat... que és aquesta societat, ¿vale? Però ho cert és que la llei no ha canviat. ¿Vale? Hi ha una possibilitat, que no sabem quina profunditat té aquesta possibilitat, que és una nova llei que va sortir de convivència. ¿Vale? Que d'alguna manera la convivència significa que estàs empadronat, no? I pots demostrar que convius.
0: Clar, com si fos una parella de fet, una mica.
4: Però no és ben bé així. Llavors, ara estan saliendo los flequillitos i ara és quan estem en mans d'un altre cop d'una advocada perquè veiem realment com quadra això amb la realitat actual, que no és tan diferent, ¿vale? I crec que no ha canviat massa.
0: Perquè una de les coses importants d'aquesta comunitat, d'aquesta família, és que tot és per tothom.
4: Sí.
0: És a dir, que no li deixareu ningú a cap nebot, ni a ningú de la vostra família, sinó que voleu que sigui per vosaltres, quan falti alguna de vosaltres, i en un futur, per què heu pensat que voleu que sigui aquesta casa?
4: Bueno, ho estem encara rumiant.
1: Bueno,
4: encara ho estem rumiant.
1: Ens agradaria que fos per algun tipus d'institució que treballés amb dones, del tipus que sigui, jo que sé, com
3: dones
1: maltractades o amb dones amb problemes de salut mental o dones... Però no acabem de trobar aquí.
4: No ens hi hem posat en sèrie.
1: Els que et plantegen allò de faci el testament solidari solen ser aquestes ONGs grans que mai saps a on ni cony anirà això.
0: Ja.
1: I llavors, i les petites que ens podrien interessar, no sabem quin temps de vida tindran en funció de que som més com a nosaltres ens agraden.

0: Esteu molt implicades també al barri del Carmel. Se'n parla molt poques vegades, eh? Se'n va parlar pel forat del Carmel i sembla que no se n'ha parlat gaire més. I ara sembla que ja no torna a existir. Com us sentiu, això? Esteu en les lluites veïnals? Esteu treballant vosaltres pel barri?
1: No, jo penso que va haver tot el procés, estem parlant dels 70, dels anys 70.
2: 80, 90.
1: 80. El barri era una... Bueno, que mancava de tot, mancava equipaments, mancaven autobusos que pugis. Llavors va ser tota una lluita, no nostra, sinó del barri, amb uns... persones que estaven al capdavant, i nosaltres érem una més seguidores d'aquestes reivindicacions i de les lluites. Això estem parlant de... El barri ha guanyat molt, però el barri no es pot destrossar, o sigui, no pot millorar massa, perquè d'arrel és una destrossa, el barri, però ha millorat molt. En aquella època sí que vam estar molt implicades, que és quan es necessitava el canvi del barri, no?
3: No, jo vull afegir...
2: Ah, tu també, sí. No, Didi.
4: No, jo penso que a veure, que independentment de la forma, les millores estructurals, vale? El barri en aquests moments, com altres barris que han sigut lluitadors molts anys, vale? Han fet un han davallat molt, Vull dir, a veure, malauradament, perquè jo penso que el Carmel ha sigut un barri punter. Quan dic punter, a més, molt lluitador,
0: socials,
4: molt lluitador, uh-huh, amb les millores socials, vale? Amb la reivindicació no solament de les estructurals, sinó de serveis. Tenim una bona biblioteca, hi ha dos CAPs, centres d'atenció primària, de salut...
0: Vull dir, el mercat...
4: Exacte, el mercat. Vull dir, hi ha hagut molts, a nivell de transport, com deia la Pepa, vale? Però en aquests moments la xarxa d'entitats, vale, socials, jo penso bueno, que està malmesa. Hi ha coses, eh? Hi ha entitats...
0: I vosaltres, com aquesta família, com aquesta comunitat, feu alguna cosa dintre el barri? És a dir... No?
4: Jo he estat treballant molt en el barri, ¿vale? En aquests moments estoy en un momento de, bueno, de seguiment, segueixo anant a coses, però estic una mica, bueno, no estic ficada en coses de barri.
3: No, jo tampoc, jo estic, anem a tot el que es fa, jo què sé, però si es presenta un llibre sobre alguna qüestió, si hi ha algun debat de tal... Però no, perquè és el que diu la Marta, vull dir, aquí el que és l'associacionisme, a Barcelona en concret, que és el que jo conec, i penso que a tot arreu, tot això es talla en un moment donat perquè tampoc interessa. I les associacions de veïns perden força.
0: Hi ha una mica de
3: desencís. Ja estan dos centres cívicos, tu.
0: Yeah.
3: Ja està, ja ho hem fet. I llavors, i la gent van deixar, ens van fer gran, suposo, i van deixar en mans d'institucions i d'Ajuntament i de no sé què, tot el que havia estat la xarxa social i de serveis.
0: I les noves generacions creieu que no els interessa gaire?
4: Bueno, jo crec que fan altres coses. Jo no vull ser pessimista amb la gent jove, perquè crec que quan nosaltres estàvem lluitant a nivell social, tampoc no érem una majoria. Mai va haver-hi una majoria, perquè si no hagués sigut diferent el trànsit i la construcció de les coses. Ens tenim que situar una mica. Llavors penso que en aquests moments s'està en un canvi de forma de fer. Jo penso que hi ha jovent que està molt compromès, però és d'una manera diferent. Vull dir, i a més, és que són ells els que tenen el futur. Jo, en aquests moments, em puc unir al que faci falta, però qui han d'abanderar i han de fer són ells, perquè són el futur.
0: I clar, jo pensava per les noves generacions que no coneixen la vostra història i que potser no en tenen ni idea de teories de l'alliberament, de marxisme, de totes les vostres lluites anteriors, com entenen bé, per exemple, això que esteu vivint vosaltres? És a dir, on us col·loquen? N'heu parlat, això?
1: Hem tingut... vam fer un documental a l'any 18 i ens han demanat de presentar-lo a diferents llocs, i en diversos casos eren joves, quan han vist aquest estil de vida i tal, han estat molt interessats. Vull dir, gent jove, molt jove, molt interessats. O sigui, jo sí que la rebuda ha estat molt bona. També amb gent gran, per unes altres raons.
0: Clar, perquè hi ha molta gent que pensa que és una bona solució de futur, no? Exacte. Quan es faran grans, tindré algú que em cuidarà les amigues, que jo crec que hi ha molta fantasia amb això, no?
1: Sí, però... sí. Exacte.
0: A veure, Petra.
4: Hi ha molts projectes, eh?
0: Sí.
4: Hi ha molts projectes encetats.
0: Sí, sí. Però clar, vosaltres creieu en una convivència, o sigui, que va començar molt més abans, que no és que només t'ajuntes per fer-te vell.
1: No.
3: No, jo el que anava a dir és que tu deies això, que hi ha molta fantasia. Jo crec que agrada molt, quan es passa tot arreu i la gent es queda molt, molt impressionada, molt contenta, i moltes persones d'una certa edat dient, ho tindríem de fer. Jo diria que, a veure, a la vida en comú s'ha d'anar amb molta generositat. Si tu vas para que m'acompanyen mis companyeres i me cuiden, no, mira, tu has de pensar que les teves companyes tenen la mateixa edat que tu. I et poden acompanyar, però no van podran cuidar. Nosaltres un planteig que a vegades parlem. Nosaltres ens podem acompanyar, però cuidar-nos les unes a les altres, la cura, com he dit, te caes y te levanto? No, no puc. Tinc 72 anys igual que tu. I per tant, ja no puc amb tu. Per tant, jo no et puc cuidar, jo et puc acompanyar. Amb aquest procés una mica estem. Que a vegades la gent això no ho entenc. Hosti, no. Nosaltres no vam començar a viure juntes per cuidar-nos a la vellesa. Vam començar a viure juntes per estar, per acompanyar-nos, per compartir-nos.
4: I per canviar el món, perquè era una manera de canviar el món, de trencar l'egoisme, de trencar les mesquindats, de ser més lliures des de l'aspecte allò que deia abans. Me quito los sostenes y me voy a la playa. No sé com dir-te, vull dir.
0: Sí, sí.
4: Vull...
0: No sé. Cremar-ho tot. No, cremar la institució de la família.
3: Si era necessari, sí.
0: Cremar la institució de la família. No, jo sé que és la que fuma, per això diu cremar. Sí.
4: No, però... Bueno, crec que...
0: Sí, que hi havia una altra idea.
4: Crec que començar, quan ja ets molt gran, has de ser molt sincer amb tu mateix i realment veure què necessites. ¿Vale? Per què? Perquè... qualsevol cosa que es faci té que venir respaldada per es pot fer. No sé si ho dic, perquè si tu vius sol i creus que compartint uns serveis comuns estaràs millor atès, tira-ho endavant. A més, l'Ajuntament té serveis d'aquest estil. Aquí, per Can Travi, n'hi ha un que funciona molt bé, són petits apartamentets amb serveis comuns. És genial. Si tu que vols és compartir amb algú alguna més, defineix-ho també molt bé. Perquè, si no, els projectes s'acaben i tu ja t'has mort. Quan dic que tu ja t'has mort, això s'ha de construir. Has de parlar molt, has de veure què faràs, què no faràs, unes normes, un no sé què. Es comença amb molta il·lusió, però quan es pot fer real, potser ja no t'aguantes els pantalons.
3: I, sobretot, no és... que jo què vull i què vull rebre? Planteja't, jo què dono? Què puc donar amb l'edat que tinc si em poso a viure amb quatre vells, quatre velles, quatre el que sigui, igual que jo? No és que me daran, xato, no te van a dar nada, o xata, perquè no, perquè si no, jo què doy? Vull dir, que estic disposat a posar en aquest projecte amb aquesta gent. Primer jo em dono. I és així, perquè si no, això no resultarà. Perquè si som quatre i totes anem a xuclar... ¿Yo qué recibo? Xata, de dónde?
0: El punt de partida és absolutament diferent. Ah. Parlàveu de la llavor que va ser el cristianisme o aquesta teoria de l'alliberament dels primers cristians, però el feminisme també hi ha jugat una part en aquest viatge?
3: No. El feminisme, com un tal, dir perquè som feministes vivim, no. El que passa és que sí que som la manera de viure nostra... Bueno, jo, per exemple, soc feminista. Per tant, a tota la meva vida, però a casa, amb la parella, amb el món, amb el treball, jo he estat una dona feminista. Vull dir que no vic perquè sóc feminista, sóc feminista.
0: Feminista a la pràctica.
3: Sí, en todo.
1: No, però...
3: Poca teoria, mucha pràctica.
0: Sí, què volies dir?
1: Que és la vida. En la vida et vas ficant en aptituds que van en aquesta línia, però no de bon principi, diguem-ne.

0: En aquesta comunitat i en aquesta família accepteu admissions? O què? Jo ara puc fer aquí una instància per a veure si em voleu o què?
1: No,
2: ja no. Arribes tard. Arribes tard.
0: Per què no? A veure.
1: La construcció d'aquesta convivència és, fixa't els anys, portem més de 40. Això és molt lent. És com una cosa...
0: que s'ha de
1: a poc a poc.
0: Fer xup-xup.
1: I llavors... començar una relació nova per mi seria molt costós. No em veig en cor.
2: No, i perquè qui arribés...
0: No ho prenc com res personal.
2: No t'ho prenc. Però si arribessis, tindries masses normes que acceptar, perquè nosaltres el que no farien és canviar tota la nostra vida perquè tu ho veus diferent.
0: Clar, clar, clar. Però teniu moltes normes o què?
2: No, si és que les que hi ha, ja les sabem i ens entenem. Vull dir...
1: Les mateixes que crea qualsevol parella,
2: clar,
1: en un estil que té... un estil.
3: Són implícites.
1: Són implícites.
0: Sí. No. Millor fumar fora, treu-te les sabates a l'entrecasa, m'ho estic inventant.
2: Sí, sí, sí. Pues mira, no, perquè aquí entrem en sabates i no ens les treurem ara perquè a tu no t'agrada. Treu-te-les tu. Però clar, ja ens crearà una tensió que...
0: D'acord, d'acord. Ja ho he agafat.
2: Ho has entès, oi? Ho has agafat,
0: ho entès,
2: no?
3: No, i saps què passa?
2: Que la veritat... Ja manos cobardes.
3: Que nosaltres som persones que també hem anat incorporant molta gent, amiga, vale? Mhm. I, d'alguna manera, la casa sempre està ocupada. No sé, clar, com, sí, no sé com dir. Vull dir,
0: però teniu satèl·lits.
3: Exacte, no? I bueno, crec que no és un objectiu que ens suposi il·lusió en aquests moments.
0: Sí, que ja sou allò com un matrimoni de molts anys i no, sí, voleu.
3: No, però a veure,
0: sí, no voleu nous
3: experts. Ja hi ha gent nova. Exacte. que s'incorpora, sí, sí, com a amic.
0: Però que vinguin una estona i que s'imagina a casa seva.
2: Sí.
3: No, a vegades es queden a dormir, o es poden quedar dies, sí, sí, sí. No passa res. Però vull dir que ja no hi ha aquella il·lusió de quan ets joves que dius, bueno, això és ampliable perquè bueno, la joventut comporta també aquest sentit més gregari. Vale? Ara el sentit gregari és conservar-ho callar.
0: Doncs escolta, per molts anys...
2: Virgencita, virgencita, que nos quedemos como estamos.
0: M'ha quedat claríssim.
2: De salut, sobretodo.
0: Exacte, doncs moltes gràcies a la Petra, a la Joana, a la Pepa, a la Marta. Gràcies per haver-nos rebut a casa seva i per molts anys més que ho puguem explicar i que...
2: Amb salut.
0: Amb salut i amb nòvios.
2: I tu que lo veas.
0: I exacte, i jo que vingui aquí de tant en tant.
2: Era els 80, a veure com
0: exacte.
2: Estem.
0: Exacte. Moltes gràcies.
3: No, no, si vens, et convidem a dinar, eh? Vull dir que no
0: esperava menys.
3: I amb ell també.
0: El tècnic Martí Cuní també està convidat. Moltes gràcies, merci. I fins aquí aquest programa d'avui, aquest programa especial amb aquestes dones magnífiques que l'hem fet, com sempre, amb Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Però no vull acabar aquest programa sense enviar una abraçada al nostre company Martí Cuní, que ha perdut a la seva companya de vida, la Margalida Capellà, i una dona que, a més, va ser una de les primeres entrevistades a Les Dones i els Dies fa 6 anys quan vam començar aquest programa. Margalida Capellà, catedràtica de grec, profe de secundària, una persona interessantíssima, llegida, fantàstica, una curiositat meravellosa que recordem avui en aquest programa. Moltes gràcies, oients.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Tres incendis forestals continuen cremant a Catalunya. Una setmana i caldes de Montbui, al Vallès Occidental.